0: esperant així. I jo, com vull amb algú, aconseguir això, bueno, van posar a parlar i tal, i la Laura va anar a casa seva, va conèixer la història, i ahir va anar, i fins avui. I ara t'he de dir que, a part de que la Laura treballa amb el Nando Jubany, Nando Jubany i família són una extensió de la meva família.
1: També.
0: Ens estimem molt.
1: Al final serem tots família.
0: I, bueno, i amb el Nando som una mica iguals i sempre hi som. Quan anem a fer botifarres vol que les faci com ell, jo vull que les faci com jo, i bueno, és una història. Llavors la Laura, perdona que xerro molt jo, la Laura fa l'any passat, o fa un parell d'anys, em diu, mare, per què no fem alguna cosa juntes? Dic, no, no, que no, que no, sé ni, no sé ni gravar. Va, dona, fem un no sé què. Bueno, la qüestió és que llavors em diu, mira, el dia que tu surtis, no em caldrà sortir a mi, llavors jo em descarrego.
1: Sap la Laura.
0: I llavors les mares que hem de fer, si no, fer, ajudar-les, no? I dic, doncs va, som-hi. I em va dir, però has de fer en castellà. Dic, ah, no, això no. No en sé. No, és que no sé parlar en castellà, t'ho dic de veritat. El parlo molt malament. Com aquella gent que diuen, no hablo català perquè me da vergüenza. Doncs jo igual. No parlo castellà perquè me'n dona vergonya. Jo no en sé, dic, no, en castellà no t'ho faig i s'ha acabat. Llavors vaig dir, si ho vols ho fem en català. I, bueno, vam començar fent un català. La Laura ha tingut les seues crítiques i els seus problemes, però ja s'espavilarà perquè a mi tant se me'n dona. A mi quan me diuen allò de hazlo en castellano que llegaràs a más gente. Dic, i a tu qui cony t'ha dit que jo quiero llegar a más gente? M'entens? Jo amb la gente que tinc ja en tinc prou.
1: Ja en tens prou.
0: Escolta, i avui em dia que hi ha la I, a la O i la U, que pots traduir-ho de la manera que vulguis. Escolta, si em vols veure, si em vols entendre, les receptes de cuina són molt visuals. No cal.
1: Sí, no, no,
0: cal
1: està entendre. Clar.
0: I si em vols entendre pel morbo del que ens diem amb la Laura, que tot el dia ens estem picant, si em vols entendre, espavila't.
2: Sí,
0: Blaudieta. Jo t'ho facilitaré.
1: Blaudieta, no?
0: Digue'm.
1: Per la gent que vulgui.
0: Blaudieta, sí, perquè la padrina, a casa meva, a Pons, es diu Cala Blàudia.
1: Sí,
0: per
1: ja
0: què?
1: Ho sé.
0: Perquè la padrina es diu Blàudia, es deia Blàudia.
1: Ah.
0: Llavors, Cala Blàudia, jo era la nena de Cala Blàudia, la Blaudieta.
1: Ta padrina, eh?
0: Ma padrina. Ah. Bueno, no, és que és molt llarg, això. A casa, ja, nosaltres teníem dos padrines.
1: Sí.
0: La padrina i una tieta soltera.
1: D'acord.
0: Però mai vam saber qui era la padrina. No, no ho sabíem, perquè ens l'estimàvem igual l'una que l'altra.
1: Una que l'altra, sí, sí, sí.
0: Bueno, després, quan vaig ser gran, me'n vaig enterar. Llavors, com que es diia Blàudia, i a casa nostra ens coneixen per Cala Blàudia,
1: sí,
0: possiblement a Pons, si preguntes per la Teresa Pinós, bueno, ara si sóc famosa, potser sí, no?
1: Ara
0: però
1: et coneix tothom.
0: Ara, on vas a parar?
1: No, no, t'ho dic de veritat. L'has de portar, no, no. Porta la tieta al Pau, porta la tieta al Pau.
0: Jo cada dia que baixo a Barcelona, no hi ha dia, 3-4 persones. A l'aeroport de Praga, Blàudieta. A Praga.
1: No a Fraga, no.
0: No, no,
1: a Praga.
0: No, a Fraga possiblement no em coneixen, perquè no m'entienden.
1: A Fraga sí.
0: No gaire, no, bon, hi ha de tot.
1: A la franja xerren català.
0: No, hi ha de tot, hi ha de tot.
1: El Santi Villas i la Thaís.
0: No, el Santi Villas sí, però n'hi ha molts altres que no. És igual, no, deixem-ho estar. Deixem-ho estar. I llavors, bueno, pues això, que no hi ha dia aquí a Barcelona que no vaiga pel carrer, i t'ho dic de debò, 3-4 persones sempre.
1: Sí, sí.
0: Clar, que nosaltres estem a l'Eixample, si vaig segons on, potser no. Però aquí a l'Eixample sempre, sempre, sempre em coneixen.
1: I tant. I el Pau,
0: amb
1: el Pau no s'hi pot anar pel carrer, ara.
0: Amb el Pau no s'hi pot anar.
1: No s'hi pot anar?
0: No, no, és veritat, eh.
1: Amb
0: el Pau i la Laura, clar.
1: I la Laura, clar.
0: El Pau i la Laura, ja som, nosaltres som com unes setrilleres. Jo sóc la Manes, i llavors, bueno, ara ens coneixen a tots tres. Bueno, i a més la Laura, lo Pau, la Laura i jo som los tres de casa que mos agrada aquesta història.
1: Claro.
0: Els altres no els hi agrada ningú.
1: No?
0: No, els altres són diferents.
1: Ja la Javiera és simpàtica, també.
0: O més simpàtica, sí. És una dona intel·ligent.
1: I molt intel·ligent.
0: I molt intel·ligent i molt espavilada, i per això potser no li agradi aquesta història.
2: Que cadascú llegeixi com vulgui, això, eh?
1: Va, tenim alguns fragments, però espera, deixem saludar, a banda que tenim el Guillem, que ja l'hem saludat abans, avui això també va de formatges, a aquesta hora. Gemma Urgell, Jordi Bertran, fundadors del projecte d'afinació de formatges artesans Xerigots. Com esteu? Bon dia.
3: Hola, bé? Molt bon dia.
1: T'hem portat aquí. Això es pot catar o no es pot catar, això? O és pels oients, això?
3: No, no, de fet, us hem portat una cosa pels oients, però hem pensat que, clar, que aquesta hora, no?
1: Ja, o una cosa o altra. A més, clar, tenim aquí la Teresa, que el tema formatge, què?
4: Ara, però a tu t'agraden els formatges?
1: A mi no.
4: Ja.
0: Ara li comentava.
2: A mi sí.
1: Em sap greu.
0: L'Anna Córdoba, sí.
2: A mi m'encanten.
0: Els hi estava comentant que la meva amiga i estimada Ada Parellada,
1: sí,
0: ahir va sortir amb un, a més, promocionant el seu llibre, perquè me n'acabo d'enterar ara de tot això. Que és clar que la gent obrim la nevera i trobem pecorino, trobem
5: parmesà,
0: grana padano, parmesà, burrata. Ostres.
1: Coneixes molt?
0: Que són molts.
1: L'Ada ve un dia d'aquests. Quan vindrà aquí?
0: Són veïnes al de carrer.
2: No sé quan ha de venir, però segur que tornarà, perquè la temporada passada ja va ser aquí.
0: Som veïnes, som amigues, i que és una cuinera i una comunicadora excepcional, i a més ara estem pendents de fer una recepta juntes, que ho petarà. Perquè l'Ada i jo juntes és com dos bombes de rellotgeria.
1: Pot ser molt bo, això,
0: No, serà bo, perquè la penjaré.
1: Però quina recepta fareu? Que es pot avançar o no?
0: Tu et sembla que jo t'he dit la recepta que faré? Primer que no ho sé, i després perquè no t'ho diré. Ja no té licient.
1: Va, Gemma, Jordi, què ens expliqueu? Què és això de, a veure, afinació de formatges artesans?
2: Afinat de formatges artesans. Sí, expliqueu-nos què és això.
1: Com s'afinen els formatges, diguéssim?
4: Molt diferent que un piano. Al final nosaltres el que fem és seleccionem formatges de tota Europa a mitja curació acabats de fer, i el que fem és, mitjançant temperatura, humitat, fongs o intervencions sobre la pell del formatge, el que fem és portar-los al punt òptim de consum.
1: D'acord.
4: Diguéssim que això és la manera més senzilla d'explicar com s'afina un formatge.
1: Una mica la feina que feu, no? Bàsicament, a veure, escolta, té una pinta, no m'agrada el formatge, però al final, vine cap aquí.
0: Doncs no facis comèdia.
1: Que no veus això?
3: Nosaltres principalment
1: mira,
5: és que...
0: Passa.
1: A veure, quina càmera, aquesta.
0: Ensenya a la gent que agrada el formatge.
1: Això mateix. Mira quina pinta, quin bé de Déu, això.
0: Això és un bé de Déu, eh?
1: Guillem, Teresa, ja podeu catar el que vulgueu aquí.
0: Jo que soc l'Instagramer, segons tu, de gastronomia, això és un bé de Déu, eh?
1: Sí.
5: Per quin recomanes començar?
0: Jo, de fluja fort. Bueno,
3: de fet, nosaltres tenim...
0: De fluja fort.
2: Ah, mira, que tenen...
3: Aquesta caixa nosaltres tenim... Bueno, principalment treballem per hostaleria, però també tenim una pàgina web i en el qual venem seleccions de formatge i les enviem a domicili. I aquesta és una caixa que diem la caixa Festa Major, que de fet ara és ideal per la Mercè, per exemple.
0: Clar.
3: La idea és obrir-la al mig de la taula i gaudir-la, i va acompanyada tot amb un paperet amb tota l'explicació i amb tot el recorregut.
1: Carai.
3: I d'on ve a cada
1: formatge. Quin és el que més t'agrada a tu?
3: Ui, n'hi ha molts que m'agraden.
1: No, però ara, si n'haguessis de dir un...
2: N'heu de triar un. Per quin començaries?
1: Gemma.
3: Doncs mira, per exemple, aquest primer que tenim aquí dalt, que és un flor de neu, aquest rodonet, és un formatge que ve de Ripoll, de la Fundació MAP. És una formatgeria que també té un punt també d'inserció laboral, amb el qual els treballadors també és una oportunitat laboral.
2: Doncs el flor de neu.
1: A l'oient que endevini que encerti el so del dia, li regaleu aquesta capsa.
3: Sí, sí.
1: Tot això.
3: Clar, nosaltres, com que hem tret aquest llibre, que també som companys de col·lecció amb l'Ada Parellada, de fet, l'Ada Parellada en té un aquí.
1: Això tot queda a casa, ens coneixem tots aquí al final.
3: Sí, també ens coneixem. Doncs hem fet aquest és un llibre de receptes en formatge, la majoria són receptes en formatges catalans.
1: Ja n'explicaràs alguna, eh?
3: Sí, bueno, intentarem, a veure... I llavors l'acompanyem amb aquesta caixa, que si voleu també la pàgina web la teniu, en el qual hi han alguns dels formatges per fer 5 receptes que hi ha en aquest llibre.
1: Xerigots, formatges, consells, secrets i receptes irresistibles, això. Sí?
2: El tema de les receptes és molt interessant, perquè sovint, no?, què fem amb el formatge? Pa amb tomàquet i formatge, però hi ha un munt de coses que es poden fer.
1: Aneu menjant, Guillem i Teresa.
0: Jo aquesta setmana vaig fer una recepta...
1: Quina recepta has fet, tu, Teresa?
0: Ara t'ho explico. És que jo aquesta setmana...
4: Bueno, teniu l'ordre a la fulla.
0: És que no sé quina agafar.
1: Què no ets de menjar, tu?
0: No cal veure.
2: Aquest és l'ordre amb el
1: que...
0: Què? No cal que em begui, soc de menjar, clar que soc de menjar.
1: No ho sé, dic que igual no t'has de res.
0: No es pot parlar amb la boca, que em renyaran a casa. Menja.
1: Va.
2: Doncs mentrestant que ens vagin explicant una mica alguna recepta amb formatges,
1: sí,
2: no? Potser.
1: Una recepta fàcil d'aquelles que et fan quedar tan i tan bé. Vinga,
3: sí,
1: va.
3: De fet, nosaltres les receptes també les fèiem perquè moltes vegades el formatge no va més enllà de la sala, és a dir, no entra a la cuina, no estem acostumats a Catalunya a cuinar amb formatge més enllà de ratllar el...
0: I les possibilitats que té.
3: I té moltíssimes possibilitats, i d'arrel d'això doncs vam fer també el nostre Instagram, que també som una mica instagramers, i el canal del YouTube que tenim, no tant, però també hi ha alguna cosa. Vam començar a fer compartir receptes amb formatge perquè la gent doncs des de casa seva també ho provés. I arrel d'això ens va venir l'oportunitat, no? Ens van trucar per fer aquest llibre de receptes.
0: Molt bé.
3: I aquí doncs hi ha unes 37. Per triar-ne una, triant una, Jordi, a veure què...
4: Bueno, tenim de les 37, em sembla que n'hi ha 7 que les han fet diferents restaurants.
2: Sí.
4: Aquestes... Estan molt bé, però...
1: Va.
4: Jo, si n'haig de triar una, trio la que fa la Marta, la nostra filla, que és la Marta, té 15 anys, i fa una crep amb un calderí, un formatge artesà català de Mollà, que fa la crep amb plàtan fregit, el calderí i unes gotes, diguéssim,
3: i
4: de...
3: rasca llima.
4: Rasca llima i unes gotes de llima. És a dir, una crep d'aquelles que després de fer la salada fas aquesta i ja... sopes de conya.
2: Bé. Que bo.
1: Molt bé, tu. Escolta, fantàstic,
4: tenim callos,
1: això. Tenim algun fragment teu d'Instagram?

0: Sí, aquí veig tall Teresa Macarrons, per exemple. Ah, sí. A veure, què és això? Què és
1: volia
0: això?
1: Precisament, jo precisament volia parlar de la recepta del formatge i els macarrons.
0: Digues, digues.
1: Que no, no són els macarrons tradicionals.
2: Escoltem la primer, la recepta, una miqueta el que...
1: Vinga, va.
2: Va. Tall, som-hi, i ara fem.
0: Teresa Pinós.
1: Som-hi.
3: Vaig a quina tinta d'aprendre. Aquests... I ens ho superaran tot. Direm, els macarrons del Barça. El president, tot el dia remena. Macarrons, macarrons!
4: Mare, això no interessa.
3: No et deu interessar tu.
4: No, la... del Barça són nostres.
3: No, ja sóc vella, jo. A mi ja se'm permet tot. Filet de pobre, secret de porc, una mica de sobrassada, birranci i un formatge de la Garrotxa.
2: Formatge de la Garrotxa?
1: Sí, sí? No, però sí, sí. Va, van sortir boníssims. Però jo la setmana passada vaig fer una altra recepta. Vaig fer uns macarrons amb costella de porc confitada, cansalada del coll confitada.
0: Uau, que bo.
1: I llavors ho vaig rostir 3 hores. Això que la gent avui en dia bulleixen la pasta i hi posen un pot de tomata i ja els macarrons. I llavors hi vaig posar un formatge que em va encantar, l'ovella de tros de sort. Boníssim. I amb aquests macarrons era impressionant. I a més, el bo és que no és l'ovella, és l'ovella.
0: L'ovella.
1: L'ovella, sí, sí. Com nosaltres.
0: Allà diem l'ovella.
1: Nosaltres diem l'ovella. Aquí baix diuen ovella.
0: Sí, però diu que dieu botifarra, pons.
1: Home, sí. Bueno, és que a veure, també tinc uns xous...
0: Això us ha contagiat els de Barcelona,
1: no,
0: que tiren cap a Andorra.
1: No, ho entenc. A casa meva tota la vida...
0: De la Llangonissa en dieu botifarra.
1: El meu pare era de Tiurana, perquè aquest poble ha desaparegut.
0: Va deixar sota el pantà.
1: Però el meu pare era de Tiurana i dia Llangonissa. I la meva mare de Pons, 5 quilòmetres de distància...
0: Botifarra.
1: Botifarra, tota la vida. I a la botiga... Més que res, demanaven botifarra. Algú, llongonissa.
0: Perquè els de Barcelona que tiraven cap dalt, cap a Andorra.
1: No, no.
0: Això us ho van enganxar els barcelonins.
1: La llongonissa és de Pons,
0: sí.
1: De Pons cap avall, cap a Lleida.
0: Ja.
1: Pons, Artesa de Segre, Balaguer...
0: Sí.
1: Tot això és
0: llongonissa.
1: La cunyada és de Bellcaire, llongonissa... Però jo no he dit botifarra sempre, no?
0: Tota la vida.
1: Pues mira, jo en dic botifarra i s'ha acabat.
0: Però en general a Pons es diu més botifarra que llongonissa?
1: Més botifarra que llongonissa, sí.
0: Que fort.
1: Sí. A pesar de que si ara em sent algú de la llongonissa em renyarà. Per mi la llongonissa és llongonissa seca.
0: Ah.
1: I la botifarra és botifarra crua... Botifarra blanca o botifarra negra. Però escolta'm tu, mengem botifarra i dieu-n'hi com vulgueu.
0: La d'abans era molt bona.
1: Quina d'abans?
0: La botifarra
1: també.
0: Que es feia abans.
1: I ara, per què no es pot ser bona ara?
0: Cada cop costa més, com el pa,
1: no,
0: això.
1: No, perquè ara volen guanyar molts diners la gent. I jo sóc dels que pensa que es guanya més diners fent la bona que no pas fent-la com la fan.
0: Però tu has tancat.
1: Sí, home, jo he tancat perquè sóc vella.
0: Vella no ho ets.
1: Sí que ho sóc. No. Jo vaig plegar perquè avui en dia, saps què passa?
0: Què?
1: Amb les botigues. Les botigues es tanquen. I sobretot les botigues que són que no pots agafar. Jo puc agafar, a la millor no ho sé, una merceria, potser la podria agafar, tampoc en sé. Però una xarcuteria has de ser xarcuter o cansalader. Un pastisser has de saber fer pastissos. Llavors no és fàcil. Què passa? No hi ha relleu generacional, com jo no en vaig tenir, i ja no em queda més braços i més cames per operar. I llavors vaig dir, bueno, vaig trobar uns nois... aprofitaré per fer propaganda, es diuen Carns Bastús, de la Pobla de Segur, que em van agafar el negoci. I ho fan molt bé, molt bé, molt bé.
0: És a dir, el negoci continua...
1: Sí, la botiga és al mateix lloc. Sí, s'hi pot anar, i et dic... Ara, abans es deia Can Saladeria Vilalta i ara es diu Carns Bastús.
0: Sí, Can Saladeria Vilalta, però la gent deia vaig a...
1: A Cala Blàudia.
0: Anem a Cala Blàudia.
1: Exacte. Ara et diuen anem a Cal Bastús i aquesta gent són més que cansaladers i més que xarcuters, són carnissers.
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, també ho toquen bastant bé l'altre.
0: Aquest dia vaig veure entrevistes que t'han fet a la tele, a la ràdio...
1: No, a la tele no hi
0: anat mai.
1: Ah, no, però era ràdio, allò.
0: No, no, i tele també. Bueno, la imatge hi és, també.
2: Estava per YouTube.
0: Va, sí, la imatge, l'entrevista hi és.
2: La veia, la veia.
0: I dic, ara miraré aquesta entrevista, a veure què diu la Teresa. Diu, no ets, diu, tu dius que no ets cuinera.
1: No, jo no
0: sóc... Però com que no ets cuinera? Si, si fas unes receptes aquí espectaculars i boníssimes...
1: Escolta, dóna'm un minut.
0: Què dius?
1: Jo diumenge, us convido tots a Fira a Lleida, que és la Fira de Sant Miquel, i jo faré una recepta...
0: A on, a Lleida?
1: Amb el millor restaurador de Lleida per mi, lo Ferreruela.
0: El Ferreruela, sí, l'hem tingut en aquest programa.
1: Val, és un gran restaurant. Jo faré una recepta amb ell. Pobre xicot, no sap el que se li has fet, perquè ell és un gran professional i jo sóc una xerrameca.
0: No.
1: T'explico, espera't. Jo, a casa nostra, som cansaladers i xarcuters.
0: Sí.
1: Què vol dir això? Que hi va haver una època que ens vam tenir que reinventar.
0: Sí.
1: Com tothom,
0: sí.
1: Perquè ara de botifarres la gent entre la figura i el colesterol no se'n menja tantes. Llavors, ens vam haver de reinventar i vam començar fent menjars. I llavors, com que jo no sóc cuinera, només vaig tenir... no em va quedar cap més remei que fer-ho bo.
0: Ah.
1: Perquè no en sé. M'entens? Si en saps, ho pots fer de la manera que vulguis. Però si no en saps, només ho pots
0: no
1: fer.
0: No trauré d'aquí. No.
1: Bueno, doncs em quedo.
0: No, jo no ho vaig veure. No, però, que no, no.
1: No, em quedo.
0: Però molt que et digués, una gran cuinera, la Teresa. Ho dic ara.
1: Però aquestes coses no em toca a mi de dir-les, us toca a vosaltres.
5: Jo la dels macarons la tinc guardada, ja.
1: Aquesta sí. És... No,
5: a veure, la tinc guardada a l'Instagram,
1: poca,
5: ja.
1: Ah, la tens guardada. Poca quantitat, perquè atipen, però van quedar impressionants. Bueno,
6: t'enviarem un llibre perquè provis alguna d'aquestes receptes.
1: No, no, i la faré. I amb el que sabeu vosaltres de formatge, és, bueno, brutal.
0: Ah, veus, la Teresa aquí surts a tot arreu, si busques a internet. Ha estat al capdavant de la cansaladeria Vilalta durant molts anys.
1: No, i ara perquè no hi havia ningú més.
0: S'ha donat a conèixer gràcies a les videoreceptes que publica Instagram juntament amb la seva filla, l'estilista gastronòmica Laura Pons.
1: Sí, sí.
0: Laura Pons.
1: Laura Pons.
0: Laura Pons.
1: Pau de Pons.
0: Sí, sí, clar, Pau de Pons o Laura Pons.
1: M'hauré de canviar el nom.
0: La Teresa de Pons.
1: M'hauré de dir la Teresa de Pons, perquè si no, no. No, que continuïn lo Pau tant com ho fa molt bé.
0: I tant.
1: Perquè el Pau és un xicot a part que canta molt bé, espavilat, a ves-li darrere amb un flabiol.
0: Ho sé, ho sé.
1: I la Laura, evidentment.
0: La Laura igual.
1: La Laura, doncs, tindrà tot el meu recolzament, faré totes les receptes que ella vulgui i quin remei em quedi.
0: No hi agraden tant a la gent, no pots parar.
1: Com que estic jubilada, doncs puc fer receptes i puc fer el que vulgui.
0: Ja.
1: A pesar de que una recepta amb la Laura són començar a les 9 del matí i acabar a les 5 de la tarda, No és aquell minut i mig.
0: Ja.
1: Compte,
0: eh? És patidora, sí. No, ho vol fer ben fet, perfeccionista.
7: A més, és molt graciós quan veus els vídeos, perquè
1: s'estan
7: constantment picant l'un amb l'altre.
1: Perquè m'he de canviar de roba per cuinar. No m'he de canviar per res. Canvia tu.
0: Ja. Tens algun altre tall, no, Marta Inglés, de la Teresa? A veure, sentim-la.
3: Pa, cansalada i figues.
4: A mi la millor. A mi the best.
3: No, tenim la donja que ha passat tota la nit a la nevera i ara a veure si la podem tallar bé. Això és el millor ofici del món.
0: Pa amb figues.
1: No.
7: Pa amb donja.
1: Amb donja.
7: Amb donja.
1: Donja.
7: Amb donja.
1: També és una cosa que no coneix massa gent. La donja és un embotit
0: és
1: típic de l'Alt Urgell. Com que nosaltres estem a
0: ho
1: prop de la
0: damunt,
1: Seu,
0: sí,
1: de la Seu i d'Andorra, que hi ha molta gent a Andorra, saben moltes coses, però d'embotits no gaire.
0: Ja.
1: I llavors nosaltres teníem un client andorrà que una vegada ens va dir, què ens faríeu donges? Et parlo de 50 anys, eh? I el meu pare va dir, donges, ostres, què és això? I ens ho va explicar. Llavors vam fer la nostra donja particular. És boníssima. És la cansalada de la panxa, amb sal i pebre, enrotllada i cuita. Ni seca ni res, cuita.
0: Yeah.
1: Llavors quan la talles i fas com una rosta de cansalada. I llavors pa sucat amb una mica d'all i oli de codony, un tall de donja fet a la planxa o la brasa i unes quatre figues, ara en aquest temps...
0: Després diu que no en sap.
1: Brutal.
0: Després diu que no en sap.
1: Això és la saviesa popular. I és la cunya de supervivència, no és res més,
0: Bé, què has portat tu, Guillem? Guardiola TV.
8: Què he preparat?
0: Què?
8: Doncs mira, aprofitant que venia la Teresa,
0: sí,
8: havia pensat... M'has dit abans, Teresa, que el castellà no...
1: Bueno, no en sé, però l'entenc.
8: Va, està bé, això jo també. Jo faig vídeos moltes vegades al carrer que han tingut bastantes visites els últims mesos traduint paraules del castellà al català.
1: Ah, sí, molt bo.
8: No sé...
1: T'he vist.
8: Ah, m'has vist?
1: Sí, no sabia
8: abans
1: que eres tu.
8: Que no em coneixies.
1: No, et veia guapo, però no et coneixia. Ara et conec i et veig guapo. Sí, ho he vist.
8: Quina il·lusió. Bueno, això, no? I havia pensat... Ostres, per què no li prepares una mica de repte, no? A la Teresa, què tal?
1: Va tu a l'olla. Diguis, va.
8: No. T'atreveixes o no?
1: Oh, depèn.
8: Sobre el món de la cuina, eh?
1: Bueno, depèn.
8: Sí? Va, comencem.
1: Li puc donar el tom?
8: Sí, el que vulguis. Que a mi també em costa. O sigui, sort que sóc jo qui ho diu, no qui ho respon. Perquè si ho hagués de respondre estaria completament fora, no?
1: Ens enganxeu. Ho feu després per enganxar la gent. Digue'm.
8: Tenedor.
1: Forquilla.
8: Hem començat fàcil. Sartén.
1: Paella.
8: Encimera.
1: Hosti. Ho sé, però ara no me'n recordo. No em surt, no és que...
0: A Pons diu encimera.
1: No, és encimera, no, coi.
8: Taulell.
1: Taulell, eh?
0: Taulell.
1: És taulell?
8: Principi sí.
1: Pues no. Pues no.
8: Fregadero.
1: La pica.
8: Molt bé. Mantel.
1: Estovalla.
8: I servilleta.
1: Tovalló.
8: Aquestes últimes fàcils, Teresa? Molt bé, Teresa. Aprovem per altres, sisplau.
0: Molt bé, Teresa.
1: Me les has posat fàcils.
7: Vinga, que això s'anirà complicant.
8: Ara anem un moment a les accions de cuinar, vale? Tenim preparat tres, a veure si les saps fer bé. Dorar.
1: Daurar o rostir. Daurar, rostir, enrossir...
9: Sí!
7: Sí!
9: Sí, Teresa!
7: Que bona!
9: Sí!

0: Remover.
1: Remenar.
0: Sí? Oh. Després dius que el castellà
1: no... Però el català sí.
2: Crec que ha estat més difícil passar del català al castellà.
1: Jo entenc el castellà. No, jo entenc el castellà i com que l'entenc, llavors ho sé dir amb el meu idioma.

0: Nicolà.
1: T'han agradat, Teresa?
2: M'ha agradat molt perquè m'ho has fet molt fàcil per fer-te perdonar és que... lo de parlar-me de vostè.
1: No m'he passat perquè l'última vegada que vaig estar aquí em van fer crits perquè vaig... no me'n recordo qui hi havia a l'altra banda. No, no em van fer crits, però era massa tècnic. Clar, després em dieu que no em passi i llavors són massa fàcils.
3: Ho has fet molt bé.
4: És que la Teresa té un nivell.
2: No, escolta, no. Ell m'ho ha fet fàcil i tal. I a més m'ho ha fet... M'estava dient que ho digués amb el meu idioma i això és fàcil. El que jo em quedo parada, i de veritat, i ara posem-ho serios, de quan parles, atures amb gent pel carrer i els hi preguntes qualsevol... No saben res, la gent jove. No sap res.
3: De català.
2: El Pau, una vegada, va agafar un micro així en broma i es va aturar en una calla i diu, el 25 de desembre fa fred.
5: Sí. El fum, fum, fum, no...
2: No saben.
5: Però això és ara. A 30, 40 anys no ho era així,
2: el jovent d'ara. Quin país separa Espanya de França?
5: I no ho saben, tampoc. Si van fer una enquesta...
2: Astúries.
5: Que vam... Sí,
2: no, però jo ho he sentit, això.
5: La... Si quedo... no saben com es diu ni el president de la Generalitat.
2: No.
3: És veritat,
2: Salvador,
3: vam fer una vegada...
2: Dalí.
1: El Saló de l'Ensenyament.
5: Sí.
3: Una vegada que va venir aquí públic d'una escola, el Xavi els va agafar i va començar a fer preguntes.
5: Sí.
2: És no, en canvi, allò, farmejar l'aura...
3: Sí, no farmejar l'aura, molt interessant.
2: Quines tonteries.
5: Està trinxat, això. El poble, diem, està trinxat.
2: Està trinxat.
5: Eh que sí?
2: Igual que el comerç, que jo surto de casa de Barcelona i totes les botigues estan tancades.
5: Ja.
2: Llavors jo torno a parlar de comerç.
5: Ja.
2: Mira, hi va haver un senyor, que era castellà, a més, que havia sigut president del govern, que no em vull dir ni el nom per no recordar-lo, que va dir, qui em puede hacer, que haga. Doncs jo dic el mateix, qui pugui fer, que faci amb el comerç. Aneu a comprar al comerç. Aneu al comerç tradicional, compreu productes de temporada
5: i de
2: territori,
5: de terra,
2: perquè ens estem morint.
5: Sí, totalment d'acord.
2: I és així.
5: I tan bon gènere que hi ha, tu, a comarques cap al Pallars.
2: Un gènere increïble. El Pallars a tot arreu. El Pallars, a la Noguera, al Segrià, al Barcelonès, a la Selva, a la Garrotxa.
1: A la Garrotxa. Jo soc de la Garrotxa, Teresa.
2: Bon país, eh?
1: No, molt bé, i molt bons embotits allà.
5: D'on ets, exactament?
1: Olot Capital.
2: Olot, aquí tens el Plan Agumà, i tens els meus amics Plan Agumà.
1: Sí.
2: No conec cap més xarcuter. Jo conec gent de Manlleu.
1: Jordi Vilarrasa, embotits?
2: No, però l'he seguit a Instagram.
1: Sí?
2: És un que té els cabells blancs.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sí.
2: I ara fa sortir el nen, perquè vol que el nen surti...
1: El Roger, sí.
2: Que n'aprengui el nen.
1: Amic meu, també.
2: Aquell nen no sap el que se li espera. No sap el que
5: se li espera. Gemma Urgell i Jordi Bertran, parlem una mica més, també, i sobretot dels vostres formatges i tal, i ensenyeu-nos a gaudir més dels formatges. És a dir, quins consells ens podeu donar en aquest sentit?
6: Bueno, no, el formatge l'hem de fer... És a dir... No tenim cultura formatgera.
3: No
6: tenim tradició formatgera. I no sabem gaudir del formatge com gaudeixen altres països, que el consumeixen molt millor que nosaltres. És a dir, nosaltres, com a molt, sabem ratllar formatge per posar sobre els canelons. A l'hora de la cuina fem això. Has de tindre en compte que nosaltres vam dedicar tot aquest espai de... venia per incentivar la venda de formatges, diguéssim, tot el tema receptes, per incentivar la venda de formatges a l'hostaleria, perquè era la línia que teníem més fàcil per consumir, per pujar el consum, diguéssim, no? Però, per exemple, a nivell de particulars, nosaltres fem uns tastos setmanals al nostre obrador, dijous, divendres al vespre, dissabte al vespre, omplim cada setmana 100 i pico persones que fan tastos de formatge per fer divulgació del consum de formatge i explicar, vale? Però al final agafem, és a dir, la gent, quan tu li dius, escolta'm, aquí en aquest plat has de posar un formatge, se'n van a un mostrador d'un lineal d'un súper i compren un formatge senzill perquè és per cuinar.
2: És a dir, malament.
6: No compren un formatge artesà. Sí. És a dir, quan ella fa una recepta d'uns macarrons i posa ovella de sort, bueno, és allò com l'acudit aquell que feien a vegades, que diu, no, jo m'obro una ampolla de vi bona per fer una sangria. Collons, si t'has de fotre una sangria, que sigui un vi bo.
2: I per cuinar
6: has de ficar un formatge bo o has de ficar formatges artesans, que a Catalunya tenim una diversitat de formatges brutal. I els que viviu a la capital no en teniu ni punyetera idea.
5: Vosaltres sou...
6: No en teniu ni punyetera idea.
3: És a dir,
6: parleu de quatre cosetes, però us quedeu amb això. És a dir, coneixem aquest d'allà, aquell del Pallars, l'altre, però no arribeu a fondo. És a dir, a la Garrotxa embotits bons, no, hi ha format

0: formatges extraordinaris. És a dir, al costat d'Olot tens una sèrie de productors de formatge acollonants. És a dir, boníssims. I llavors fem servir parmesà.
1: Sou al carrer del Comerç 36, a Vilafranca del Penedès.
2: Sí. Vindrem.
3: Sí, sí. Nosaltres estem fa 15 anys que vam començar. Vam començar primer amb una botiga al mig de Vilafranca i llavors vam veure que per poder fer incrementar doncs, aquest consum de formatge havíem de fer molta divulgació de formatge i arribar principalment a l'hostaleria. I llavors ens vam ubicar aquí al carrer Comerç, que estem en un antic celler, i la gràcia d'aquest celler és que té uns cups sota terra, els cups on antigament es dipositava el vi per fermentar i perquè evolucionés, nosaltres en aquests cups hi tenim els formatges, que aquests que afinem, i tenim...
0: Aviam, tu saps com es diuen cups en castellà?
4: Cups?
0: Cups de vi en castellà?
3: Els cups, el que hi ha sota terra.
0: No ho sabeu ningú. Vinga, va.
5: Cubo, no? I ens anàvem a quedar amb castellà.
0: Lagares.
2: Hi ha un vi que es diu Lagar Cervera, que és bo.
3: Lagares, sí.
1: Teresa, m'han dit que fas un pollastre de traca i mocador, per Nadal.
2: Fai un pollastre per Nadal de traca i mocador. I no hi ha ni Nandos Jovanys, ni Hades, ni història que el facin tan bo.
1: I com s'ha de fer, això?
2: Amb un bon producte, però de bon producte n'hi ha molt. El bon producte, ahir abans no n'hi havia de bon producte.
1: Però pollastre corral, és això?
2: Els pollastres tots són en un corral. No he vist cap mai que voltes...
1: No compres un pollastre d'aquests de granja.
2: Sempre la gent de la capital teniu aquesta mania. Que sigui de pagès, que sigui de granja, que sigui de corral.
5: I dona de ser, si no,
2: és evident que és de pagès i que és de granja.
1: El pollastre de corral que està criat una mica... Sí, dona, sí, ja saps com va això.
5: Sí, home, sí, home, sí. Igual que gallines de terra.
2: Sí. Aquest pollastre.
3: Estem cridant massa, ens estan dient que estem cridant massa, crec.
2: Aquests pollastres... És que jo, de veritat, que crido, eh?
1: No t'ho diu a tu, ho diu a l'Anna Còrdoba no. i els formatgers.
2: Escolta, aquests pollastres no t'agraden de tu. A la gent de ciutat, aquests pollastres no els agraden.
1: Quin pollastre, no?
2: Aquests que estan criats a fora, amb les gallines...
1: A tu sí? No és massa dur, allò?
2: No, jo no dic que m'agradi, perquè no els saben cuinar.
1: Ja. I com s'ha de cuinar, això?
2: Perquè aquests pollastres s'han de cuinar en un parell d'hores, o tres hores.
0: No tenen temps, home.
2: No volen tenir temps.
1: No, però la Teresa en sap.
2: I sempre estan amb la comèdia del pagès, i el pa de poble.
0: Si el tren,
2: pa no és de poble, el pa és de forner.
0: Si el tren
1: els forners de poble
0: han
1: sigut molt bons.
2: No, els forners, mira, una botifarra bona, un formatge bo, un pollastre a la catalana bona. Es pot fer igual a Pons, a Vilafranca, a la Garrotxa, a Barcelona.
1: Segur.
2: Has de tenir un bon producte i tu tenir estar predisposat per cuinar bé.
1: Però em diràs la recepta o no?
2: Sí que te la diré, no costa res.
1: Sí.
2: No costa res. S'ha de fer amb un bon producte i amb temps i bon gènere, evidentment.
1: I temps i amb carinyo.
2: I amb carinyo i ja
1: però
2: està.
1: I com s'ha de fer?
5: Ingredients, temps de cocció, la recepta.
2: No sé quina hora és, no sé. Jo he baixat després a Barcelona per vosaltres. O sigui, jo agafo el pollastre i l'enrosseixo. El faig ros,
1: sí.
2: El retiro. Llavors allà a sobre hi poso ceba, una fulla de llorer, una mica de porro, pastanaga, una cabeça d'alls, un branquillo de canyella, i llavors ho enrosseixo. Quan allò està una mica ros, hi tiro i torno a posar el pollastre i hi poso vi ranci. A mi m'agrada molt cuinar amb vi ranci.
1: Ah.
2: Hi pots posar vi blanc, hi pots posar conyac, posa-hi el que vulguis. A mi m'agrada el vi ranci. I llavors ho acabo de cobrir amb una mica d'aigua i que vagi fent. I escolta, que vagi fent. Vés-te'n a la peluqueria, si vols, vés-te'n allà on vulguis, però no tanquis el foc abans de que estigui fet. I xup-xup, i xup-xup. I quan ja gairebé està, jo a casa meva hi fem una picada. Sempre hem fet picada. Una picada amb un parell de galetes, una mica de xocolata, unes ametlles, unes avellanes i una mica d'all i julivert. Fem una bona picada, li tirem, i llavors, per rematar-ho, jo hi tiro unes pomes que prèviament les caramelitzo i unes prunes. No, com que no m'has escoltat,
1: sí, unes pomes que prèviament caramelitzes i unes prunes.
2: Les caramelitzo
1: alguna abans. Varietat de poma
2: no,
1: especial?
2: Una poma que
1: una
2: sigui...
1: Una golden, una fuji...
2: No, fuji no, perquè es desfarà.
1: Es desfà.
2: Sí.
1: Veus com és important dir quina poma s'hi ha de posar?
2: Golden de Lleida,
1: posar,
2: no ens equivoquem. Mm. Que hi ha pomes a Girona, també, però és molt lluny.
1: A l'Empordà també n'hi ha.
2: Sí, però és
1: bona
2: lluny.
1: Poma. Sí.
2: Per mi és molt lluny. Jo la tinc de llei de la poma. Home, només faltaria. I escolta, i et queda... I no sé si t'he dit...
1: Sí que t'escolto, però si estava falta... fent un titular.
2: Llavors, si tens quatre bolets, que aquest any t'ho veig complicat...
1: Tema bolet, què?
2: No sé, la muntanya, però jo em sembla però, que malament.
1: No, de moment ha començat fluix, això, però
2: a mi m'agraden molt.
1: A mi també, són molt bons. Quin és el que més t'agrada a tu?
2: Per posar el pollastre jo posaria unes llanegues, que nosaltres en diem mocoses.
1: La mocosa, sí.
2: Nosaltres en diem mocoses.
3: La mocosa. Sí, nosaltres també.
2: Mocoses.
1: Ah, també en diu. Doncs, a Vilafranca del Penedès també és mocosa,
3: no sé
1: això.
3: No sé si se'n diu, perquè
2: Vilafranca unes mocosetes saltejades, primer saltejades, després afegides allà, un 10.
1: Oh, allò per guisat és molt bo.
2: Molt bo. El cep també és bo, però és molt fort.
4: I els camagrocs?
2: Bueno, això ja és per fer espaguetis.
1: I els palomins?
2: No, saps molt, els palomins era abans, quan la gent passava gana, ho plegava tot.
1: Però el palomí
2: no.
1: És
2: no,
1: bo,
2: no,
1: també.
2: Jo no m'agrada això.
1: No. I el pebràs?
2: Tampoc. A mi no.
1: I el rovelló?
2: Sí, però els primers, la gent de Barcelona.
1: Sí.
2: Els rovellons els deixem per la gent de Barcelona.
1: Jo em quedo amb el cep i amb la mocosa.
2: Uns rovellons. Sí. Uns rovellons. I dius, vés-te'ls menjant, que jo em menjaré les mocoses.
1: És l'únic bolet el que poso all, el rovelló. És l'únic bolet el que poso all, el rovelló.
2: Ah, val. Bueno, perquè
1: els altres bolets...
2: Perquè no té gust, llavors li has d'anar donant, sí.
1: Els que m'agraden més no mataré mai el gust del bolet amb all. És un pecat mortal, això.
2: És el que diem ara, unes mocoses saltejadetes, i llavors allò del menys és més, és veritat, eh? No la compliquis la cuina, si no cal complicar-la. Un peix, si és fresc, no li posis res. Ara, si no és fresc, ves l'infotent.
1: Abans parlaves de la gent jove, la canalla, i...
2: Sí.
1: Això del tema comprar tampoc no ho porten massa bé,
2: no
1: això.
2: No ho porten gens bé. Però, deixa'm, jo m'he sentit avui molt malament.
1: Per què?
2: M'he sentit molt gran, a part de que aquest xicot m'ha dit. Perquè ara he anat aquí baix a un bar a fer cafè. He anat aquí baix a un bar.
1: Sí.
2: Abans la gent anava amb els bars a menjar sopa, ara els bars es diuen sopa. Amb un bar que es diu sopa. I jo volia un cafè. I em diuen matcha latte. Cúrcuma latte. Sí, chai latte.
5: Tu, vull un cafè.
2: Jo dic, no teniu cafè? Tio, per l'amor de Déu. Ho han portat... No sé on ho han portat
4: tot. Veritat, eh?
2: No sé on ho han portat tot. Però això del matcha és la cosa més dolenta del món. A mi m'és igual si és sa. És menjar de tortuga.
4: Clar que sí. Molt millor que un cafè amb llet d'avena.
2: Ja està.
4: O de cibada, perdó.
2: Jo me'l prenc amb cibada perquè tinc colesterol i tot això. Però la llet que sigui de vaca, eh?
4: Sí.
2: Perquè la llet de cibada no existeix. A la cibada no la ordenyen. Ai, no
3: la van amunyir.
2: No la munyixen.
4: No és llet, no? És beguda vegetal.
2: Jo faig beguda vegetal perquè tinc colesterol. Però reconec que com la llet no hi ha res. Però m'he quedat parada aquí, eh? Aquí.
1: Ja, ja. Escolta'm una cosa. Quin és el teu plat preferit, diguéssim?
2: A mi m'agrada molt l'arròs.
1: L'arròs?
2: M'agrada molt.
1: I com el fas, tu, l'arròs?
2: Mira, diumenge volia fer arròs i quan vaig tenir l'arròs a la mà em van dir per què no fas fideus. És a dir, de la mateixa manera que els fideus. Si poses un bon sofregit i...
1: Un bon sofregit, com es fa, això?
2: Un bon sofregit es fa. Mira, diumenge vaig fer uns fideus amb secret de porc, costella de porc i botifarra.
1: Ja. Yeah.
2: O llangonissa, com dieu
1: vosaltres.
2: Primer ho vaig fer coure, ho vaig treure... Llavors hi vaig afegir ceba picada, pastanaga i un all. Ho vaig sofregir. També hi vaig tornar a posar el tall que havia rostit abans, li vaig tornar a afegir, i vaig afegir vi ranci, com sempre, sóc una pesada del vi ranci, o una mica de vermut, que també serveix el vermut. I anar coient, i anar coient. Després tenia el brou al costat, un brou vegetal, perquè allò ja és fort, i vaig posar un brou vegetal, i vaig coure els fideus amb aquell brou i aquell sofregit i aquella carn i xup-xup i xup-xup.
1: Quina sort!
2: Quan va estar cuit i vaig ratllar el formatge ovella perquè en tenia de l'altre dia i ja està.
1: Quina sort tenir una Teresa a casa.
2: És que no cal res més.
3: Faci aquest zap.
2: A casa meva et dirien...
0: Per fer això s'ha de llevar d'hora.
1: Quina sort que tenen aquí el Pau i la Laura.
2: A casa meva et dirien, emporta-te-la i no me la tornis.
1: Sí, no. Ja saps que no ho diran mai, això. Al contrari.
3: Aquesta hora.
1: Al contrari. Què dius tu, nen?
4: Jo, Teresa, ara que tinc aquí...
2: Et poses amb mi avui, diguis.
4: I el pobre de mi, si no dir res, ara.
2: Bueno, vigila. Digue'm.
4: Jo, Teresa, ara, sempre he viscut a Olot, menys quan estava a la universitat que vaig anar a Barcelona, però ara torno a Barcelona, a la zona de l'Eixample, concretament. És bona zona.
2: Ho veurem. Home, per mi sí.
4: A veure, estàs allà, no?
2: La gent de Lleida, abans, quan se compraven pisos a Barcelona, no es poden comprar. Però quan es compraven pisos a Barcelona, que el cavaler de la casa baixava i li compraven un taxi o el posaven en una porteria... Us en recordeu, d'això? Jo, com que sóc gran, me'n recordo molt. Doncs llavors la gent es compraven pisos a l'Eixample. Ah. Ara és incomprable. Llavors bueno, hi ha gent que va tenir sort.
4: M'estàs desviant molt.
2: No diguis, l'Eixample és bona zona.
4: Clar, jo el tema de cuinar mai he estat molt acostumat.
2: Sí.
4: clar, amb els pares a casa, no?
2: Clar, clar, sí, sí.
4: Què em recomanaries a mi per que, començar una mica a introduir-me a la cuina?
2: Que no siguis tan barrut, perquè el que sou és uns barruts. Us aprofiteu...
4: Això
2: els joves. Us aprofiteu de que teniu els pares a casa, doncs que no siguis tan barrut i que aprenguis a cuinar. Perquè pensa, quan vulguis cuinar, pensa, la Teresa en va aprendre. Si em vaig aprendre jo, t'asseguro.

0: Juro que tu també en sabràs. I si un dia vols venir quan fem una recepta, et convido.
1: 100%.
0: I farem un xou. Farem, en parlem, en parlem.
1: A més, estem a prop.
0: Aquells dels First Days es diuen, després te doy el telèfon. Ara, després, intercanviem. Estem a més, estem a prop. No diguis l'adreça on ets, diguem-ho després,
1: sí, sí, no.
0: I en parlem.
1: Perfecte. Okay, on que estic?
0: Ostres, he conegut una abuela avui que m'ensenyarà a cuinar. Eh?
1: No, no, molt content, eh?
2: I dalt,
1: no,
0: no, i a més que no seré mai d'abuela. Perquè la meva nena no em vol. La meva nena no li agrada la canalla.
1: No?
0: A davant de casa, a Barcelona, tenim un col·legi. I clar, quan surten la canalla de col·legi, em diu, mare, per sempre la trecera, això no es pot aguantar. Diu, vols dir que és tan bé aquesta canalla? Dic, són canalla. Diu, però no pot ser que estiguin bé. Dic, no tindré, jo no tindré mai canalla.
2: Aquí hi ha un que diu que encara menja fideus.
0: Ah, sí? Li van agradar, eh? Que és nostre, aquest, aquí el Pau. Pau, diu, endavant, amunt i crits.
2: Diu, què em vas fer per un regiment?
0: Oh, perquè després, ja en vaig fer pel Pau, per son pare i sa mare, i pel Llibert i la nòvia. Em vaig fer per tots, però per mi no me'n va quedar, eh? Veus? Veus
2: però si encara n'hi ha ara.
0: Perquè la meva cunyada no és de vida.
2: Ah.
0: La meva cunyada no és de vida.
2: Sí que està primota.
0: Ella està molt prima i no és tot la tipe, però ells no estan mai tips. No estan mai tips, ells.
2: Ai, Déu meu. Què, nois? Tema formatges, va.
0: Boníssims.
2: Sí? No, t'ha agradat, tot això?
0: És que m'agrada aquest món.
2: Però mengeu més.
0: No, jo amb ells hi parlaré. Parlaré perquè ara que m'he jubilat vull aprendre el món del formatge.
3: I ben, és un món apassionant.
0: Sí, em sembla que sí. Però
4: ja, ja estàs convidada.
0: Però com que no hi entenc, val més que escolta i que no digui res. Parleu-ne.
5: D'on us va venir a vosaltres aquesta passió pel formatge? Sempre us havia agradat?
3: Bueno, també som de vida, no? També ens agrada menjar i viatjar i de fet doncs, França era un país d'aquests que sempre anàvem tot sovint i ens agradava doncs, el formatge. I fa cosa de 15 anys els dos treballàvem acompanyant empreses en àmbits jo més de la comunicació i el Jordi doncs, més en l'àmbit més de números, l'àmbit més comercial, i vam dir per què no fem alguna cosa junts, no? Anem aquí acompanyant les empreses i nosaltres no tenim res tangible, no? I així va ser doncs, que van dir, doncs hem de fer algun, engeguem alguna empresa, però que sobretot tingui vinculació amb l'alimentació, amb un paisatge, amb el territori, i després mirant, doncs fem-ho sobre el formatge, per què no? Perquè és un producte que ens agrada i perquè el consum era molt baix i vèiem que hi podia haver una oportunitat.
4: Estàvem a Vilafranca, projecte el vam centrar en el món del vi i el formatge per una raó molt senzilla, perquè consumíem més vi de la Rioja que la suma de vins catalans,
5: sí,
4: i perquè consumíem menys de la meitat del formatge que es consumeix a la mitjana europea. Uh-huh. I per tant vam dir, home, pitjor no anirem aquí. Per tant, aquí només queda camí a millorar, diguéssim.
5: Sí.
4: No?
5: I heu notat alguna millora? Veieu que de mica va entrant el formatge?
4: Hi ha molt més consum de formatge. Malauradament, tampoc n'hi ha tant consum d'artesà. També t'haig de dir que tampoc ens podem tornar bojos a consumir formatge artesà, perquè com que no tenim ramaders, no tenim ramats, no tenim llet, per tant, hi ha el que hi ha, i tenim el formatge artesà que tenim, i per tant, tampoc cal que ens tornem bojos a menjar formatge artesà català, perquè hem de seguir consumint parmesà o altres, diguéssim, perquè no produïm prou formatge a Catalunya.
0: Però vols dir que no també tenim una mica de culpa de que no l'hem sapigut vendre?
4: Totalment. Sí. Perquè no tenim tradició formatgera i no en sabem, diguéssim.
0: General...
4: No el sabem ni consumir ni menjar.
0: Exacte, però
4: ni el sabem menjar, ni el sabem comprar, ni el sabem vendre.
0: Passa amb l'oli d'oliva. Sí, l'oli d'oliva que fan els italians. On el compren?
3: El compren aquí. Però amb el tema del formatge, històricament, Catalunya, el formatge s'ha fet com per consum propi, sí, i ja està, no? El salt, doncs, aquest formatge, a vendre'l més enfora, és bastant recent.
0: Sí, sí, sí.
3: Per tant, estem a una indústria o una artesania que encara està com a les beceroles comparat doncs, amb altres països, com pot ser Itàlia o pot ser França.
0: És la cultura.
3: És per això mateix, no? Nosaltres vam entendre que per engegar un projecte com Xerigots havíem també doncs, de parlar molt, d'explicar molt i de comunicar molt. No? Per això doncs, sempre hem estat doncs, molt, molt vinculats a la divulgació de la cultura del formatge.
1: Has de confiar amb les noves generacions, Teresa.
0: Què vol dir Xerigot?
3: Ah... Bona aquesta. A veure si la saps.
1: Explica-m'ho tu també.
0: Jo si tu preguntes per què ho sé...
5: Doncs va, expliqueu-nos
3: d'anar pel camp. Tens un vídeo sobre què és el Xerigot.
0: El Xerigot és quan tu coles el... Això, a veure,

0: Sí, sí, sí, sí,
1: endavant,
0: endavant.
1: Vergonya de dir-ho davant vostre.
0: No, no, no, endavant.
1: La pasta del formatge, quan la poses a premsar, aquell líquid que surt de sota, allò és el xerigot.
2: Ja. Yeah. Mm.
0: El suero.
3: I saps, ara us vinculo als dos. I saps per què ens diem xerigots en plural?
1: Ah, això ja no ho sé.
4: Perquè feu més d'un formatge?
3: No, perquè Twitter ja estava agafat xerigot en plural. Quan vam crear l'empresa, llavors era Twitter, no era Instagram
4: amb
3: encara.
4: El formatge, m'agrada molt el curat, aquest dur que ens porteu avui, m'encanta, però llavors, quan hi ha el típic formatge de les pizzas o el formatge dels macarrons que està calent i que cau aquella fina línia, no? Fos, no m'agrada ja allà. I sóc del meu grup d'amics dels poquíssims que no li agrada la pizza. Perquè amb aquest formatge no puc.
1: És difícil, eh?
4: No puc, o sigui... No m'entra bé.
3: Amb ella, ella la farem vindre per jugar amb formatges i amb tu et farem una classe de consum de formatge.
1: No, no, però, jo també la necessito, la classe.
3: No, home, no.
4: No, home, no.
3: Jo quan et vaig veure ratllar... Jo quan et vaig veure ratllar ovella vaig dir, aquesta sap on va.
1: Però perquè anava de pressa, me n'adono que anava molt de pressa.
3: No, no, però va ser...
1: Però ara, posats a parlar de gastronomia, vau veure ahir Gènesi?
3: Sí.
1: La millor,
2: no l'he vist. Com
1: la
2: ha
1: millor
2: això?
1: Que s'ha fet mai a la història amb gastronomia.
2: Ah, sí?
1: Per mi, sí.
2: Tan bo?
1: Per mi, sí.
2: Però per què? Per què? Que et va agradar?
1: Només n'he vist dos.
2: Per què et va agradar tant?
1: Perquè a mi m'agrada la gastronomia, m'apassiona, i llavors, clar, a veure, si m'agradés el món de la moda, potser no m'hauria agradat.
2: Sí, dona, però hi ha programes i programes en
1: perquè,
2: aquesta vida.
1: Perquè, com va dir el... Qui era aquell francès? Ara me'n recordo. Ara quedaré malament i no me'n recordo. Sí. Que s'ha de cuinar amb les mans, amb el cor, i després amb passió.
2: Ah. Espera, que tenim els oients en línia, que volen guanyar, clar, aquest lot de formatges xerigots. Montse, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquí escoltant amb unes ganes de menjar formatge.
2: Ja.
5: Jo soc una fan del formatge, a mi m'encanta.
2: Ah, sí?
5: És una passada. Diu... Cada dia menjo formatge.
2: Diu que són tan bons, eh? Teresa, tu els has tastat, diu que és boníssim, això.
0: És que, a més a més, el formatge té una cosa molt interessant, és que genera felicitat, eh?
2: Ah, sí?
0: I addicció.
2: Com la xocolata, també. Addicció
1: mude.
2: I felicitat i antidepressiu.
1: Avui en dia mude molt saber una mica de formatge.
0: També, també.
1: Va ser pijo.
2: Montse, des d'on truques tu?
5: Jo de Barcelona truco.
2: Des de Barcelona, molt bé. Sí. Doncs endevina-ho això, Montse, va. Endavant.
5: Bueno,
2: què et sembla que és?
5: Pot ser la cadernera.
2: Una cadernera, això? Vols
5: jo
2: dir?
5: Jo què sé, jo, mira, ho he pensat i he dit, bueno, o sigui, no...
2: Ai. Montse, tu què en dius, cadernera o carderola?
1: No, carnerola no, és la primera vegada de la vida que
2: carderola, no?
1: No havia sentit a dir mai.
2: Ah, hòstia, amb carderola.
1: Però no m'agraden les aus, no. Només el pollastre i la cassola.
2: Ah, el tema pluma
0: no. El Penedès, tenim el gall del Penedès.
3: Gall del Penedès.
1: Guisat, sí, però l'ensenyes viu... Ja. Si em fessis entrar dintre una gàbia que hi ha pollastres i tal...
2: I amb un galliner, tampoc.
1: No, de cap manera.
2: Ni a plegar els ous.
1: No, de cap manera.
2: Clar. Montse, em sap greu, torna a trucar, dona, un dia d'aquests.
5: Vale, gràcies, que vagi bé.
2: Que vagi bé. Ho escolteu, dijous vens allà, que farem el programa des del carrer aquest dijous, que és la festa major de Barcelona, eh?
5: Sí, segur que em passo.
2: Va, merci. Doncs allà t'esperem. I també donarem dinars i sopars i pastissos i de tot. Merci, Montse, adéu. Gràcies. Maria, com estàs? Què dius, Maria?
6: Hola, bon dia.
2: I bona hora.
6: Molt bé.
2: D'on ets tu?
6: Jo soc del Masnou.
2: Com?
0: Del Masnou.
2: Ah, del Masnou.
6: Del Masnou, sí.
2: El Maresme, tu. Molt bé, perfecte.
6: Exacte.
2: Va,
6: exacte.
2: Has de guanyar, Maria? Ja, ho hem de regalar ja, això.
6: Que no, ui, que difícil m'ho poseu.
2: No, dona, no. Va, provem sort. Què és això? Què et sembla que és això?
6: A mi em sembla un pelicà.
2: És un pelicà, això, sí o sí?
0: Sí!
2: Sí.
1: Sí. Mira, te'ls endevinaria, no?
2: Sabeu que sí.
1: Sabeu que sí.
2: Molt bé. Carai, Maria, t'emportes un lot fantàstic, de veritat. I n'hi ha per uns quants aquí, t'aviso. I el llibre també, no? Li heu posat el llibre dins?
0: Sí, és que va amb el llibre. Va amb el llibre, la caixa.
7: Clar, va amb el llibre i alguns dels formatges per les receptes del llibre.
2: Molt bé. Doncs, au, enhorabona, felicitats, Maria.
6: Moltes gràcies. Gràcies per tot a vosaltres i el programa tan fantàstic que feu. Bueno,
2: carai,
6: tots els programes. És una meravella.
2: Molt amable. Eh? Moltíssimes gràcies. No. Que vagi bé, Maria.
6: Gràcies. Una abraçada.
2: Per escoltar Ràdio 4, que vagi bé. Mira, 6 minuts i la 1. Hem de recordar justament, Anna Córdoba, que aquest dijous farem el programa des de fora. Que pot venir qui vulgui.
7: Sí, sí, sí, serem
2: no,
7: al
2: no
7: carrer.
2: No cal que baixis de Pons, que has deixat avui.
1: Jo, més que ara em posaries en un compromís. No vol... És que la meva filla tampoc m'ha convidat a festa major.
2: Però pots baixar com vulguis. Ja et convido jo, ja et convido jo.
1: No, m'ha dit, mare, queda't, que demà és la vigília ja... de la festa major, baixa els canelons, que menjarem canelons, perquè toque jo.
2: No t'ha convidat.
1: Toque menjar que no. Ni la veuré avui.
2: Ella s'ho perd.
1: Ni la veuré avui.
2: Ella s'ho perd. Eh?
1: I farem.
2: Mira, saps qui vindrà al programa aquest dijous?
1: El Pau de Pons.
2: Ara!
1: El Pau de Pons sí que vindrà. Però no, també no sé. El Picó, em sembla que ho dic.
2: El Picó, també.
1: El Picó.
2: El Picó.
7: El Picó, la Marta de Pons. Tips.
2: La Marta Tips. Qui més, Anna Córdoba?
7: Sabor de Gràcia, no?
2: També, també. Que són bons, aquests?
1: M'agrada molt. A vegades m'ho diuen, Teresa, no t'entenc. Hi ha gent que em diu, no t'entenc.
2: I porta
1: no
2: bon rotllo i fa molt de festa major.
1: M'agrada aquesta gent de gitanos sí. I tot això, m'encanta.
2: No, suposo que el Pau farà una cançó dedicada a la Mercè.
7: Ja això és seguríssim, festes, ja l'haurà pensat.
2: Per Sant Jordi ho va fer molt bé, també, aquell dia.
7: És molt ràpid.
1: Aquests dies és a Barcelona, a Pons, i allà
2: s'inspira més. És, sí, es pot crear més i millor allà. Sí. Sentim-ho, va.

0: El ranxo què, Teresa? Dimarts de Carnaval.
1: Dimarts de Carnaval, però al febrer, eh?
0: Sí, clar.
1: Al febrer.
0: Quina festa més...
1: Una festassa, eh?
0: Què fas, tu?
1: 3 milions de jubilats.
0: Com, com?
1: 3 milions de jubilats. Bueno, és una manera de parlar, home. 3 milions de jubilats.
0: No, però molta gent.
1: És una festa que, com que cau entre setmana, doncs los de Pons anem al metge a Barcelona. Telefonen per anar a fer anàlisis, perquè va bé, perquè és un dia entre setmana, sí. Va bé, els de Pons anem a Barcelona al metge, i els de fora venen a Pons.
0: Mira, el proper serà el 9 de febrer del 2027.
1: Fem una festa molt bonica, la veritat.
0: Sí, ho he vist, fan...
1: Mira, som 2.600 habitants, aproximadament, a Pons, sí. I em sembla que fan 12.000 reaccions de ranxo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ha de ser bo, allò.
1: És bo, cony, és una
0: ja fan escudella. Foc, encara és fosc.
1: A les 5 del matí fan
0: sí,
1: foc,
0: sí.
1: Ja.
0: És una passada.
1: És una festa molt bonica.
0: Bé, i tu
1: jo,
0: també hi t'ocell
1: no a
0: ranxar.
1: Jo t'hi convido com a ponsicana.
0: Ah.
1: Com a ponsicana, que sóc t'hi convido.
0: Sí, sí.
1: No, és maca, és maca.
0: Sí.
1: I l'embelat...
0: I pot anar qui vulgui, ja.
1: I tant, només faltaria sense pagar, eh?
0: De franc.
1: Encara que siguem catalans...
0: Però qui ho paga, això?
1: L'Ajuntament.
0: L'Ajuntament. És a dir, tots els ponsicans.
1: A Pons tenim un ajuntament molt ric.
0: Sí? Sí. Sou gent de calés?
1: Són.
0: Com que són?
1: No en tenen molts calés.
0: Oh, i tu també, sí.
1: No em facis parlar de l'Ajuntament. No. Deixem-ho estar.
0: No, si ets tu la que has dit.
1: Parlem del ranxo.
0: No dic que ho paga, això, jo.
1: No,
0: però el ranxo és una festassa, això sí que és veritat.
1: És una festassa.
0: I ara heu fet la festa major, no? Va ser el 14...
1: La setmana passada, per això que no tenia que s'han tingut formatges per la festa major.
0: Ja.
1: Però
0: ja.
1: Bueno, mira.
0: I que ets activa, tu, per la festa major,
1: tant,
0: ballar...
1: Sí, ballar al concert, a missa, eh?
0: A missa, també. Vas a missa cada setmana?
1: Sí, tant. No, la veritat. No vaig a missa, però em sembla molt bé la gent que va a missa.
0: Ja, no, i tant.
1: Perquè, no, saps què passa? Nosaltres, a la botiga, sempre m'ha obert. Dissabtes, diumenges, dilluns, tornarem a obrir, anar fent. A la gent, 8 hores i tenen un trasbals.
0: Ja.
1: Però nosaltres hauríem dissabte, diumenge, dilluns, festa major, no sé què, no sé quant.
0: Com ha
1: canviat
0: això?
1: A l'hora d'anar a missa,
0: com ha canviat
1: sempre
0: això,
1: teníem la botiga oberta.
0: Oh, clar, i la botiga plena.
1: I no es pot abandonar
0: el sortir,
1: la botiga.
0: Clar, tots cap allà.
1: Escolta. La botiga no s'ha d'abandonar mai, i l'amo hi ha de ser sempre. Perquè l'ojo de l'amo alimenta el cavall.
0: Sí, senyora.
1: Vas a una botiga que no hi ha l'amo i
0: déu-n'hi-do. Miau.
1: Es nota.
0: Miau. Teresa, torna com vulguis. Aquest programa és casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: És casa dels Pinós, això.
1: Ja he estat molt a gust.
0: I nosaltres amb tu també.
1: Doncs ja està.
0: Pots venir el dia que et doni la gana.
1: Un plaer.
0: No et cal ni avisar. No et cal ni avisar.
1: Escolta, és molt lluny venir aquí, i deixar el cotxe al pàrquing allà dalt a l'Eixample. Jo no he baixat, he baixat amb taxis, eh?
0: Per què no has vingut amb cotxe aquí?
1: No, pots aparcar
0: aquí davant
1: no
0: la porta.
1: Baixar, no hi sé arribar.
0: Ah, no, ja.
1: No
0: és que és una mica clar, s'ha creuat
1: no
0: tot Barcelona.
1: Ho he trobat molt lluny.
0: Torna quan et doni la gana.
1: Moltes gràcies.
0: Així, i t'ho dic de cor.
1: Un plaer.
0: I ja ho saps.
1: De veritat.
0: I igualment. Guillem, fins molt aviat també, eh?
2: Fins molt aviat, moltes gràcies
0: I
2: per convidar-me.
0: Jordi i Gemma, al final m'agradaran els formatges, eh? Si fossin tots com aquests, jo crec que m'hi viciaria, també. Moltíssimes gràcies per haver vingut al matí de Ràdio 4, de veritat.
3: Gràcies.
0: Què, Anna Córdoba, què farem ara?
3: Què hem de fer?
0: Oh, doncs vendre la casa i anar de lloguer.
3: Vinga.
0: Sí o no?
3: Som-hi.
0: Ai, oients, demà tornarem a partir de les 10 del matí, aquí al matí de Ràdio 4, i demà passat el que diem, eh? El programa des del carrer.
3: Programa especial des del carrer.
0: I us hi esperem a tots. Ara sentirem les notícies de la una i després la Mariola, que vagi
1: bona
0: bé.
1: Bona festa major, barcelonins.
0: Bona festa major, barcelonins, Tarragona i Reus, també.
1: Ah, sí?
0: I Lleida.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Són les 9 i 6 minuts. Els he d'explicar que de tots els capítols que formen el Diccionari de la Hortarana, el d'avui probablement és en el que estic més d'acord i que si no me l'hagués arribat a suggerir l'Ignacio Rigau, li hagués acabat demanant jo.
3: Perquè... Ja saps que trobem per encàrrec a vegades.
2: Sí, no, però no és el cas d'avui. És a dir, aquest ha estat un suggeriment teu amb el que jo he de dir que estic francament molt d'acord.
3: Avui parlem de quasi l'etiquetatge per generació. És a dir, que una cosa és Gen Z, o és Boomer, o és X, o és Y, o és Millennial. I, sobretot, a mi em sembla hortera, tant quan s'assenyala, en plan, això és molt boomer, com quan algú s'ho diu a si mateix.
2: Clar, és que sóc X.
3: En plan, no. Sóc X. Ara, per exemple, està de moda el vell millennial. Això em sembla una horterada.
2: Què és això?
3: És un millennial que, per alguna raó, creu que millennial encara és jove, però es vol dir, vol com tenir també la duplicitat de tinc canes, però sóc millennial.
2: Has dit vell millennial. Vell. Ah, d'acord, no ho havia entès. Molt bé.
3: Older millennial.
2: Molt bé. Tu què ets?
3: Jo sóc Centennial.
2: Centennial.
3: Que és una horturada que
2: m'ho digui. A mi m'agrada perquè jo tinc la sensació que amb aquesta història hem substituït els horòscops per definicions generacionals, una mica que no tenen massa sentit, no?
3: Exacte. De fet, s'assimila molt a l'horòscop xinès que va per anys.
2: Clar, és veritat.
3: Doncs igual.
2: Olímpia, hola, bona nit.
4: Bona nit.
2: Bona nit. Tu què ets?
4: Jo sóc Generació Z, em sembla.
2: Generació
4: Z, 26,
2: eh?
4: Sí.
2: 26 anys tens. Sí. És espectacular. 26 anys perquè tens un currículum veritablement al·lucinant. És graduada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Uh-huh. Ha cursat el màster en Economia i Psicologia a la Paris School of Economics de la Universitat de París. Uh-huh. Treballes com a analista conductual i investigues sobre gènere.
4: Exacte.
2: Jo necessito d'entrada, Olímpia, i ara parlarem del llibre, parlarem de tot plegat, que m'expliquis què és això.
4: De l'economia conductual.
2: Què és l'economia conductual?
4: És una cosa que... Jo crec que el títol del màster ho defineix força bé, que és bàsicament la sinergia entre economia i psicologia. Uh-huh. És a dir, és aquesta idea de trencar amb el model clàssic de racionalitat econòmica, pensar que les decisions només nosaltres, totes les persones, les prenem en base a un input econòmic, a un anàlisi cost-benefici, i entendre que de vegades els biaixos cognitius o aquests petits camins, que m'agrada més definir-ho així, no? Aquests petits camins que de vegades triem per tenir una decisió com molt més ràpida, molt més impulsiva, tenen sentit i ocorren i fa que aquesta racionalitat no sigui tan freda, tan econòmica, tan clàssica, sinó que sigui una racionalitat més aviat contextual, una racionalitat evolutiva, que té sentit que de vegades les decisions les prenguem de manera més ràpida, però perquè prenem moltes decisions al llarg del dia.
2: De fet, anirem parlant, però hi ha una cosa que em sembla interessantíssim, perquè dius que l'economia no és en absolut una cosa freda i matemàtica.
4: Clar que no, és una cosa maquíssima, de fet, no té per què ser... O sigui, sí que utilitzem números, és molt important, perquè al final utilitzem l'estadística, que és només que és més que un idioma, una eina que nosaltres utilitzem, però no és freda. A més, l'economia conductual ens permet entendre com prenem d'aquestes decisions, les siguin econòmiques o no.
2: Jo els hi recomano que aquesta entrevista la vegin, també. És a dir, perquè saben que ho poden fer a través de la pàgina web de Ràdio Televisió Espanyola, busquen Ràdio 4 i a partir d'aquí tenen la retransmissió en directe. Perquè no havia vist mai a ningú posar la cara que poses tu definint l'economia com una cosa gairebé sexy.
4: Sí, o sigui, per mi és una passió. O sigui, tinc la sort de dedicar-me a una cosa que m'encanta, que he estudiat, segueixo estudiant sobre aquests temes, llegint, fent divulgació fins i tot, i em sento molt privilegiada i molt afortunada de poder fer-ho, perquè de debò aprenc, m'ho passo molt bé.
2: Com va néixer això? És a dir, tu quan eres petita què volies ser?
4: Quan era petita què volia ser? Jo volia ser historiadora, però bueno, m'agradaven les matemàtiques i l'estadística i per conversacions vaig tenir el privilegi de fer un programa que es deia Bojos per l'Economia, a la Pompeu, quan estava encara a batxillerat, vaig estudiar Economia, i a primer de carrera vaig fer una assignatura que es deia Economia de l'Empresa, i vaig tenir un profe, que es diu Joan Tubau, que era molt bon professor.
2: És un home molt conegut, no?
4: Sí, i és molt bon professor de la universitat. O sigui, almenys la assignatura que nosaltres ens va donar va ser increïble, i em va com introduir una mica, perquè ja era part de la matèria, aquesta idea de la presa de decisions, aquesta idea de, ostres, quina racionalitat utilitzem, si realment fem un càlcul econòmic cada vegada que hem de decidir alguna cosa, o potser ens empenya una altra cosa. I a partir d'allà va ser com vaig decidir especialitzar-me. Vaig tenir la sort de poder anar a París a estudiar el màster d'Economia i Psicologia d'investigació 2 anys a la Sorbona, i des de llavors en el món tinc mig cosa al món de la investigació i mig cosa al món de la consultoria d'economia conductual.
2: Escolta'm, quan parlaves de que estudieu la manera en com prenem les decisions, parlem de les grans decisions o d'aquelles decisions que poden estar al darrere d'un fet gairebé anecdòtic, no? De passar pel davant d'un aparador, veure un jersei i comprar-nos-el encara que no necessitem.
4: Clar, en el fons, tot això són decisions, no? I Daniel Kahneman, que és com el pare, o va ser com el pare de l'economia conductual, Premi Nobel, té una manera molt, molt fàcil d'entendre o explicar de què van aquestes decisions. Si prenem aproximadament unes 35.000 decisions al llarg del dia, bàsicament, imagina, 35.000. No totes aquestes passen per un Excel i per una anàlisi cost-benefici, perquè no tenim temps ni recursos cognitius per entendre-ho així, no? I va dir, ostres, ja a nivell cognitiu, que no vol dir a nivell físic, sinó a nivell cognitiu, un sistema 1 i un sistema 2. Un sistema 1 més ràpid, que pren aquestes decisions on no hi posem tants recursos, on no hi posem tant de cap, perquè al final l'energia i pensar gasta i ens fa estar cansats, i aquestes són més ràpides, on hi ha els biaixos, aquestes emocions, aquesta pressió. I el sistema 2, que és una mica aquest més lent, on sí dediquem un pensament, una calma, i aquí doncs haurien de ser les decisions que tenen a veure amb aquestes grans decisions que tu deies, no? Clar, el tema està en quan potser premiem més el sistema 2 o el sistema 1 en decisions que potser no tocaria. Llavors hem de ser conscients d'aquests biaixos, de com el context ens afecta a l'hora de moure l'atenció i decidir si estem sent més o menys conscients d'aquella decisió.
2: El que provoca la presa d'aquesta decisió és el mateix en un home que en una dona?
4: Clar, o sigui, els biaixos cognitius existeixen per ambdós, i per altres diferents com grups socials. El que sí que és cert que és que el context pot modular com impacten aquestes decisions. Per exemple, si agafem l'aversió al risc i les dades en general, especialment en països d'Europa i del nord d'Amèrica, veiem que les dones són més averses al risc que no pas els homes. Això explica, per exemple, part de la bretxa o aquesta diferència en temes d'inversió, que les dones potser, per qüestions de socialització, inverteixen menys o estan menys en el món de les finances, que hi ha altres factors que també ho expliquen, però un dels resultats que pot donar una mica de llum en aquest sentit d'aquest tema és aquesta idea.
2: Això és el que alimenta aquest llibre, no?, que tenim al damunt la taula. M'ha fet molta gràcia perquè existeix un llibre preciós de poesia d'en J.B. Foix que es diu Les dones i els dies... No, de Gabriel Ferrater, perdó. Les dones i els dies. I aquest llibre es diu Les dones i els diners.
4: Sí, tot va sortir arran que van convidar a parlar de les dones i els dies.
2: Ah, sí? Montserrat i Gilsia, un llibre meravellós. Meravellós.
4: I el programa ràdio va ser com, ostres, doncs crec que seria xulo fer com aquesta alegoria, no?
2: Molt bé. Les dones i els diners, què és això?
4: Les dones i els diners és bàsicament tots aquells resultats interessants que jo trobo d'economia i gènere explicats d'una manera propera i interessant. És a dir, que no sigui un totxo d'econometria i estadística, sinó sigui, ostres, vale, quines diferències veiem en el món econòmic entre homes i dones? I què està passant? I una mica com, sobretot, com ho apliquem o com podem veure aquestes diferències en el nostre dia a dia, en el nostre comportament.
2: Però som diferents?
4: Jo crec que la resposta no és si som diferents o no, sinó socialitzem en contextos diferents. I això fa que, de vegades, les decisions que nosaltres prenem, que potser considerem més o menys lliures, estiguin impactades per factors diferents. El context, la socialització, pot ser diferent perquè existeixen els rols de gènere a nivell social, i això, evidentment, fa que, doncs, algunes decisions, doncs, veiem que hi ha resultats diferents.
2: És mentida aquella teoria que diu que les dones busquen feines que normalment estan pitjor pagades?
4: Clar, a veure, soc una persona que ferma defensora, diguem, d'aquesta idea que els economistes mai hauríem de dir que sí a tot, que mai res o sempre, sinó que tot depèn una mica, no? I com a bon economista et diré que depèn. És a dir, per una qüestió de socialització pot ser que els entorns o les feines que les dones escollin estiguin pitjor pagades. Pot ser que també hi es dona, i ho veiem en la presa de decisions ex post, entrar en certs tipus de sectors per una qüestió educacional, que si hi ha, per exemple, en les enginyeries que estan millor pagades que altres tipus d'entorns laborals, per exemple, si no hi ha rols femenins que d'alguna manera generin aquesta interacció o interès cap a les dones, doncs que potser estudiïn altres tipus de carreres. I et dona la casualitat que aquests tipus de carreres estan pitjor remunerades.
2: Yeah.
4: Si li sumes, a més, que després hi ha impactes, com per exemple la maternitat, que fan que es generi o s'ampliï aquesta bretxa salarial de gènere, doncs evidentment trobem que hi ha unes diferències de sou importants entre homes i dones.
2: Clar, també hi ha altres factors que són habituals, no? El tema de la reducció de jornada, per exemple, que una dona tingui un fill o no, que ara d'alguna manera comença a equiparar-se. També això canviava històricament la relació que aquesta persona tenia amb els seus caps, no?
4: Clar, evidentment, per mi el tema, sobretot, d'entendre les decisions i posar l'òptica d'economia en perspectiva de gènere, però també aquesta perspectiva conductual, a la meva feina diem que ens posem les ulleres conductuals, jo crec que és una manera molt xulo d'entendre-ho, en el fons és dir, ostres, aquestes decisions individuals que estan prenent les dones per separada, és a dir, sempre reduir la seva jornada, sempre quedar-se a casa i decidir quedar-se amb els nens o amb les criatures en comptes de desenvolupar la seva carrera professional, per mi no és una cosa on simplement hem de posar l'òptica individual, sinó hem d'entendre què està passant a nivell col·lectiu. És a dir, per què les dones de manera sistemàtica, durant molts anys o al llarg de la història, han pres aquesta decisió. Perquè aquí hi ha una capa interessant d'entendre-ho des d'una norma social, una socialització. El tema no és la decisió individual pura, sinó el tema en el fons és el context que amplifica o redueix o incentiva més o menys que les dones prenguin aquestes decisions. I llavors quines implicacions té? I al final és un llibre amb perspectiva de gènere, però el gènere, en aquest cas parlem d'homes i dones, en aquest sentit. Aleshores, per mi la pregunta també és per què de manera sistemàtica no veiem l'altre resultat. Són els homes els que prefereixen doncs, quedar-se a casa, cuidar de les criatures, etc.
2: I com et respons a aquesta pregunta?
4: Com responc? Crec que hi ha un patró interessant que és que el que ens explica la socialització de gènere. S'assumeix que allò femení assumirà les tasques de cura, per tant, per aquesta teoria no és que estigui d'acord o no, sinó que això explicaria aquesta diferència. Però jo crec que és interessant, per exemple, agafar un estudi que cito que parla de com en parelles de dues dones no veiem aquesta diferència de la bretxa salarial tan gran, o sigui, no es fa tan gran al moment que hi ha un primer fill. En canvi, en les parelles composades per homes i dones sí que veiem aquesta diferència. Per tant, per mi la reflexió és, ostres, si en una parella de dues dones amb una dinàmica on una pot tenir un sou més gran que l'altra, no hi ha aquesta bretxa salarial ni aquest impacte tan negatiu ni de desenvolupament professional, per què en les parelles heterosexuals sí? Perquè potser a part de les cures simplement del fill i de parar o aturar o limitar més la seva carrera professional, també està assumint una altra sèrie de càrregues de la llar, no? I la resposta és, ostres, doncs entenguem una mica més com impacten els rols de gènere i aquesta dinàmica especialment d'home-dona dins la parella.
2: És interessant, Ignacio, eh?
3: És superinteressant i a part és molt interessant també com ho exposa de forma entenedora. Vull dir, jo no sóc de números i a mi m'agrada molt parlar amb l'Olimpia perquè puc anar seguint la conversació. Hi ha una pregunta, si em permets, que m'agradaria fer-li, que és... hi ha una cosa que és molt lloable dels economistes, entre d'altres, la gent que heu de manegar números, que sou molt conscients de les limitacions d'un estudi. Quina és la dimensió que acostumem a oblidar, o la variable, si és correcta l'expressió, que acostumem a oblidar, o que almenys tu trobes a faltar al teu llibre?
4: La crítica de l'autora, jo crec que és molt bona pregunta.
2: És bona, sí. Sí que és bona, sí.
4: Jo crec, i ho exposo a la part del final, que hi ha un punt de replicabilitat important. Quan parlem d'economia conductual, al final nosaltres fem experiments, no un tractament, un control, i veiem què passa allà. Clar, però jo això ho estic fent en una mostra molt determinada, molt concreta i limitada. Jo el que necessito per generalitzar aquests resultats i per aleshores desenvolupar una política pública o desenvolupar una política d'empresa o intentar fer un canvi a nivell de norma social és veure què passarà amb altres variables i altres factors. Hi ha un concepte en economia conductual que es diu weird, que vol dir com raro, que fa referència a cada una de les lletres a un tipus de població concreta amb la qual fem experiments, que són gent de nord d'Europa o Europa i Nord-Amèrica que tenen estudis superiors, que venen de països industrialitzats, que són rics i que venen de països amb un sistema democràtic. Aquest llibre, probablement, part dels resultats, ja us ho dic jo, que és així, li falta aquesta òptica més diversa per saber si jo puc generalitzar un estudi fet a Barcelona o a Londres a altres països o a altres entorns, precisament per després desenvolupar polítiques públiques o iniciatives que encaixin a la seva realitat i al seu dia a dia, perquè si no, de què em serveix una política pública que no està compresa pel comportament de les persones. I aquí a l'economia conductual hi ha experiments que es donen la mateixa iniciativa a Argentina i a Regne Unit, ahir ho llegia, de com incentivar el pagament d'impostos a temps, i és la mateixa iniciativa i la mateixa carta que rebien els contribuents, però tenia un impacte totalment diferent. A Regne Unit pujava la taxa de pagament i a Argentina en aquest cas baixava, i és precisament per una qüestió d'una norma social, d'una òptica que no s'està implementant bé, que en aquest cas és l'òptica de la diversitat.
2: En el llibre parles també de com es gestionen els diners en parella. Aquest és un tema molt interessant.
4: aquest és un tema molt interessant que, de fet, estic, no puc dir-ho del tot, però estic desenvolupant una recerca d'una cosa que sortirà d'aquí uns mesos sobre aquest tema. Interessant. Jo ho deixo aquí.
2: Molt bé. En qualsevol cas, apunta'ns una mica les directrius que marquen el llibre, perquè com es gestiona l'economia dins la parella?
4: Clar, aquí hi ha un tema interessant, que és que al final el tipus de sou que tu tinguis, el tipus de salari, també limita el tipus de decisions que tu prendràs. No? Hi ha una cosa, un terme en anglès que es diu bargaining power, que és poder de negociació, no? I ve de l'economia clàssica, que ens, al final, en el fons, el que ens està dient és, ostres, en quina posició estàs tu dins del que seria com la família i com pots negociar. Però per mi...
2: Sí, dit d'una altra manera, ho dic per aclarir-ho molt, Si un dels dos membres de la parella
4: guanya més que l'altre,
2: guanya molt més que l'altre, aquella persona es considera que té més capacitat de decidir?
4: Clar, podria ser que tingués més capacitat de decidir. Per què? Perquè si tu et quedes sense aquest sou i estàs acostumat a un tipus de consum, doncs, evidentment, doncs t'interessa menys, no? A part d'això, també hi ha tot el tema relacionat amb com ens dividim els diners, com ens dividim els pagaments, però també com ens estem dividint les tasques que no són tan visibles en aquest cas, que també potser no estan sent pagades, com és el treball no remunerat, fer-te càrrec dels fills, de la neteja, de la cuina, etcètera, etcètera, però en aquest cas no estàs sent remunerat, però estàs destinant un temps que podries destinar a, m'ho invento, seguir la teva feina i cobrar unes hores extra. Per tant, en aquest sentit, la negociació no va només dels diners, sinó va també com d'allò que t'agrada, allò que no t'agrada, i d'aquestes decisions que dèiem que potser semblen inconscients, però potser, o sigui, semblen conscients, però no ho estan sent tant en aquest sentit.
2: És interessant perquè tenim la sensació que hem evolucionat molt, que hem anat molt ràpid i veiem que seguim pecant, en molts casos, una mica del mateix,
4: sí.
2: No?
4: Perquè jo crec que en el fons està tot superarrelat. Vull dir, no és tan fàcil com simplement fer que de sobte, el que et deia, no? Que aquest tant per cent de dones que sempre renuncien, elles les que renuncien al seu desenvolupament professional, que ara ho facin els homes. Ja està molt arrelat, té molt a veure amb l'educació, té molt a veure amb les normes socials que tenim interioritzades des de petita, i podem veure certs canvis, però no canviarà d'un dia per l'altre, i sobretot no canviarà d'un dia per l'altre amb una política pública puntual. És una qüestió més sistèmica en aquest sentit.
2: Que la dissenya tu, aquesta política pública.
4: Clar,
2: no?
4: I no només política pública de posar fons, sinó també una qüestió d'educació interessant, una qüestió... Bueno, en el fons, al final és un comportament, i per... Hi ha un model molt interessant que ens permet entendre qualsevol comportament o com accionar un comportament, que passa per fer-te tres preguntes. Puc fer aquest comportament? És a dir, puc arribar a això? Tinc les eines necessàries? Sé fer-ho? És a dir, m'estan explicant com fer-ho? I vull fer-ho, que és el punt motivacional, no? Doncs aquest tres punts, en el fons, ens permetrien dissenyar aquell món ideal on potser podríem parlar de més igualtat en aquest sentit.
2: Fixa't que és molt interessant perquè aquests dies hem obert, d'alguna manera, el gran debat sobre cap a on ha de caminar l'educació. I dues coses. Una, segurament hauríem de tenir en compte totes aquestes qüestions que dius, però també el tema de l'educació financera, no? És a dir, perquè, ostres, ens movem en un món en el que això és clau, i sortim a aquest món sense tenir ni punyetera idea.
4: Clar, no? Sortim del sistema educatiu i no sabem ni idea. Bueno, jo ara tinc amigues que estan començant a mirar pisos, en aquest cas, no només de lloguer, i llavors diuen, clar, és que jo pago els impostos, i aquest és el preu de taxació, i ara em diu que he d'anar al notari, ara hem de donar... O ets una persona que sap pues, de dret, etc., i llavors saps què has de pagar i què no has de pagar, o ets economista, si no tens ni idea, i això... Tot aquest desconeixement limita tota la teva capacitat de decisió, sobretot si no saps quan has d'estalviar, si pots estalviar, quina taxa has de dedicar a l'estalvi, etc, etc.
2: És interessant el debat. Ara inclourem una altra qüestió, perquè efectivament les problemàtiques que tenim avui implantades a la societat haurien d'alguna manera d'influir, és a dir, que segurament estem encara amb un sistema dissenyat fa molts anys i hauríem de caminar en aquesta direcció, no, Ignacio?
3: Dius en matèria educativa?
2: Claro.
3: Sí, de fet això em passa molt a la meva professió. Jo com a advocat em dona la sensació que la meitat del meu temps o de la meva intervenció professional consisteix en saber llegir i saber entendre el que diu...
2: D'això ja és molt, no?
3: Que ja és molt, no? I el que diu, en aquest cas, una problemàtica de tipus legal o almenys de cobertura legal. I en el cas de l'educació financera, jo crec que és fins i tot, o podria ser fins i tot més important que la legal, perquè si recorres la teva vida amb certa normalitat, probablement no tinguis un problema legal. I si el tens, la intervenció d'un professional serà més útil que si ho busques per tu mateix. Però necessàriament lideraràs amb diners, hauràs de manegar diners, clar, hauràs de relacionar-te amb els diners, i això és molt important.
2: I amb la IA. He llegit un article teu, m'he trobat un article teu, entre la rèplica de los estereotipos y el impulso de la perspectiva de género. I és molt interessant perquè tu el que planteges és com la intel·ligència artificial acaba beneficiant o no el que són aquestes diferències de gènere, no?
4: Sí.
2: Què fa la IA amb això?
4: Clar, aquest article és, va ser molt divertit d'escriure amb la meva companya Alba, i en el fons volíem fer alguna cosa diferent, perquè sí que és cert que dona la sensació, o almenys del que es parla molt de la IA, és com replica biaixos, en aquest cas biaixos de gènere, no? Clar. És a dir, si tu alimentes un model amb una base de dades que està esbiaixada de base, de naturalesa, òbviament les respostes que donarà aquest model, en tant que no està pensant com una persona i no sap desbiaixar-se a si mateixa, seran esbiaixades, afavorint un grup social o un altre. Però la pregunta, jo crec que és el més interessant, és com fem que els models puguin no estar esbiaixats en aquest cas. Només, no només alimentar amb una base de dades igualitària, sinó sent conscients d'aquests biaixos i de com els repliquem. I la pròpia construcció, el propi construcció del model sigui igualitària. En aquest cas, per exemple, utilitzat per fer una selecció de currículum. Si sabem que hi ha marcadors de gènere a l'hora de descriure el meu lloc de treball, imagineu que l'Ignacio es dediqués al mateix que jo i tinguéssim la mateixa experiència i els mateixos estudis. Doncs potser ell, en tant que ha socialitzat com a home, es descriu d'una manera i jo d'una altra. Si nosaltres, generant aquest model dia que fa aquest filtratge de currículums, no tenim en compte això, pot ser que el que s'estigui penalitzant sigui el meu currículum en tant que dona, perquè de vegades hi ha marcadors de gènere que indiquen com a nivell d'ambició o a nivell de competició, depenent del context, doncs no senyalitzem això perquè ens pot anar a la contra, no? Llavors, si la màquina o l'algoritme no sap això, beneficiaria el currículum de l'Ignacio, que seria idèntic al meu, simplement hi ha una diferència de marcadors a l'hora de descriure el que hem fet, però la pràctica, l'experiència i la formació que tenim seria la mateixa. I això és una problemàtica.
2: Quin consell li dones a una dona que hagi de presentar el seu currículum a una empresa i passi per la possibilitat que sigui la IA la que seleccioni?
4: Doncs que xerri amb un company home que es dediqui a una cosa similar a la seva i que comparin els currículums i que no amb una experiència similar.
2: Què és el que no diria la dona i diu l'home?
4: Què és el que no, que no... A veure, sobretot es veu a l'hora de descriure allò al que tu has arribat en aquest sentit. No és simplement el títol d'educació, màster en no sé què, sinó en quines tasques has fet. Potser els homes posen més tasques de responsabilitat, o també hi ha experiments molt xulos que parlen de com els homes, si veuen que de quatre característiques que han de complir per iniciar un procés de selecció, compleixen dues, ja entren. En canvi, les dones, fins que no tenim tres o les quatre, no iniciem aquest procés de selecció. Jo el que els diria, sobretot a les dones, és que intentin ser menys averses al risc en aquest risc, en aquest cas en concret, en aquest context, que tirin més currículums en aquest sentit i que comparin amb els seus companys homes de sector si tenen el mateix tipus de currículum.
2: Que tens feminisme pràctic.
4: Sí, una mica manual, la veritat.
2: Més pràctic no pot ser, sí. Està claríssim. Escolta'm, precisament aquests dies el govern de Catalunya ha aprovat un nou pla d'igualtat per reforçar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques. Com hauria de ser aquest pla? Perquè no es quedi amb paper mullat.
4: Mira, jo no sé com hauria de ser en tots els àmbits, diguem, perquè sóc economista, llavors parlaré una mica de lo meu, crec. Però et diria...
2: Bueno, ets economista, ets una mica historiadora, tens curiositat per tot, ets feminista. Vull dir, no ets només economista.
4: Bueno, em limitaré al camp de la meva expertesa i en aquest cas diria que seria molt important que entenguessin i introduïssin una perspectiva conductual. És a dir, aquests tres punts que hem dit abans, de puc, ser o vull...
2: Estàs demanant feina? Ho dic perquè incloquis.
4: No, feina en tinc massa. Però crec, si us plau, que contractin algú en aquest cas, o que estic segura que hi haurà algú a les genetes, probablement sí, que estigui especialitzada en temes de perspectiva conductual, perquè a l'hora d'arribar i traslladar aquest tipus de plans d'igualtat, tant a ells com a elles, que crec que és important a l'hora de comunicar-ho, perquè no apel·laràs el mateix quan parles als homes que parles a les dones, si vols atraure una població general, que posin aquestes ulleres conductuals i que si vols accionar un comportament, vols accionar un canvi, et facis la pregunta de les persones que estan rebent aquesta informació, t'estan rebent tota la informació, poden fer-ho, saben fer-ho i volen fer-ho, sobretot. I a partir d'allà, fer la reflexió i tocar, vale, la política pública ha d'anar cap aquí o ha d'anar cap allà. Per tant, jo posaria, et diria simplement que posessin la capa conductual.
2: Una pregunta per acabar, Ignacio.
3: Tinc moltes. Una cosa que em dona la sensació és que

0: que hem o has o hem de recórrer?
1: Estic d'acord, però perquè al final l'impacte de la socialització impregna tots els àmbits de la nostra vida. Per això és xulo, en realitat, les iniciatives, per exemple, d'economia conductual, perquè no et demano un gran pressupost per la Generalitat ni un gran impacte i canvi estructural i fer un canvi enorme a la ciutat de Barcelona, sinó et paro i et dic, ostres, mirem el context, mirem què estem incentivant i quin no. I mirem com estem tractant un comportament i com estem tractant l'altre. I per això parlava el Toni, en aquest cas, de feminisme pràctic, si ho volem entendre així. Perquè podem fer petites coses que ens acabin, com a grup, com a col·lectiu, beneficiant.
2: Estava pensant que avui, quan parlàvem de qui ha començat l'Assemblea de les Nacions Unides i que Antonio Gutiérrez ha dit que les superpotències van en la direcció contrària de la que haurien d'anar, algú aquí, crec que ha estat la Francina Vila, ha dit aquests homes, perquè efectivament al capdavant de Rússia, d'Estats Units i de la Xina hi ha homes. I després he pensat, home, a Europa no. A Europa tenim a Ursula von der Leyen, tenim
1: Meloni,
2: tenim... Què?
0: Que em cau molt bé, la Meloni. Però no obriré...
2: Ah, d'acord. Era un gest de...
0: Era un
2: gest de gairebé cheerleader.
0: Cheerleader.
2: De Giorgia Meloni. Anem una mica per davant, no? Semblen algunes coses...
1: Clar, anar per davant en termes de tenir dones que representen doncs, certs ideals conservadors que puguin anar en retriment d'altres drets de les dones d'altres col·lectius, no sé si entendreu com anar per davant.
2: No parlava, és que jo no parlava de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ho ha dit ell. No, però sí que estava parlant, per exemple, és que no em surt el nom ara, que era ministra espanyola i ara és la número 2.
0: Nadia Calviño.
2: Nadia Calviño. Tenim a Nadia Calviño, tenim a Teresa Rivera, tenim a dones molt potents que corresponen a aquesta definició que acabes de fer.
1: Sí, a representació política, en aquest sentit. Clar, és interessant... I sembla que sí, no? En aquest sentit, per les dades que estaves dient en aquest cas. O sigui, crec que no és només una qüestió de representativitat, per això comentàvem, perquè hi ha un espectre polític ampli, pots representar a les dones, però en aquest cas tenir un altre tipus de visió política de la que estàvem parlant nosaltres, però sí que és cert que potser l'interessant és fer aquesta segona reflexió de cap a on anem també en termes de polítiques públiques, no només de representativitat.
2: Ja, ja. El Zasca, per la Meloni, ha estat allò legendari, eh? Només et dic això.
0: No és el primer Zasca que em dedica a l'Olímpia.
2: L'Olímpia, sí.
1: Són molts anys.
2: Són molts anys,
1: sí,
2: eh? Olímpia, Arango, no poden ser molts anys, perquè ets molt jove, per tant, són anys molt viscuts, en qualsevol cas, i molt ben aprofitats. Les dones i els diners... Desigualtat, gènere i mercats, el llibre d'Olímpia Arango, molt recomanable, molt fàcil de llegir, que és una cosa que s'agraeix molt, no?
1: Era una mica l'objectiu, que fos fàcil.
2: Clar.
1: Per un públic ampli, que no fos discussió d'acadèmics de Torre de Marfil, saps?
2: Molt bé. De quina generació ets, tu dius?
1: De 99. De generació Z, no? Z, sí.
2: Sí, jo l'escup.
1: Soc Capricorn.
2: Capricorn.
1: Com ell.
2: A tu també?
1: Som els Capricorn, sí.
2: Caram. Ha estat un plaer, de veritat, Olímpia.
1: Igualment.
2: Moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa i ara, quan tornem de la pausa, l'Ignacio escriurà una brillant història del seu diccionari de la Horterada, en la que avui parlem de les diferències no de gènere, sinó generacionals. Mm-hmm. Fem una pausa. Tornem ara mateix.

0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Passen ara mateix 3 minuts de 2:15. Els dimarts és una cita absolutament obligada. Obligada perquè ens agrada molt, sobretot com l'Ignacio ens mostra un camí que normalment s'allunya d'allò que ens imaginàvem inicialment, però del que aprenem molt. Avui t'he de dir que has anat a tocar un d'aquells temes que a mi em fan molta ràbia, molta ràbia. I quan algú em diu, és que los millennials són...
2: Exacte.
1: És que em posa una mica dels nervis.
2: Jo crec que he trobat...
1: Jo segons vaig creixent, m'estic tornant... Els X tenim això, que segons vaig creixent m'estic tornant cada vegada més cascarràbia, saps?
2: Doncs, a veure, saps què? Explorant una mica el que és la qüestió de les generacions, he trobat una història interessantíssima, però interessantíssima, i a part he trobat el nom del fenomen que et dona ràbia.
1: A veure.
2: El primer, quan diries que es comença a parlar de les generacions?
1: Fa mil anys.
2: Doncs fas

0: 150, no fa tant.
1: Només 150?
0: Sí, sí, o... No arriba a 200. La primera vegada que s'utilitza el nom de generació per referir-se a un grup de persones que viuen en un lloc més o menys a prop, en un context històric més o menys a prop, i amb una visió del món més o menys propera, és el 1886. Que és en concret un lexicògraf francès que es diu Littré. I no és una mica més tard que es comença a teoritzar sobre les generacions, i un dels grans que s'anomenen positivistes de les generacions, que és Auguste Comte, també francès, comença a com compendiar una mica o a donar-li una mica de rigor acadèmic. Això de les generacions. És una cosa superinteressant perquè coincideix, diguem, tots a finals del segle XIX, un interès molt gran per les generacions, a la vegada que apareix un interès molt gran per les nacions i per les revolucions liberals. I la generació, el concepte de generació, era un concepte jove. Els joves volien referir-se a si mateixos com som la generació de la revolució, la llibertat, apareixen moviments com la jove Itàlia, que era la que estava naixent després de la unificació, apareixen com la jove Alemanya, també. És un concepte que s'aprofita molt en aquest sentit, política i socialment, per parlar de nosaltres som diferents dels que ens han precedit. De generacions també havia parlat molt abans, no massa, molt abans, molt abans que, diguem, les acaballes del segle XIX, gent com Edmund Burke, que les trobava horribles.
1: Yeah.
0: Edmund Burke deia que referir-te a tu mateix com una generació
1: és
0: arrogant.
1: Mira, aquest senyor em cau molt bé.
0: Doncs té frases molt boniques, Edmund Burke. És el que diu la famosa frase de perquè el mal triomfi només necessitem que els homes bons es quedin de mans plegades.
1: Sí, és veritat.
0: És una frase molt bonica.
1: És molt maca, sí.
0: Doncs Edmund Burke considerava que era un acte d'arrogància absoluta, perquè tu ets el producte de molts productes històrics i de moltes famílies i de molts embolics familiars i materials, però dir que la teva generació pot mirar a l'altra era molt arrogant. Més endavant, la qüestió de les generacions és aprofitada ja positivament per ja moviments polítics, per moviments nacionalistes. És molt interessant com es comença a investigar sobre les generacions a principis del segle XX, i hi ha gent com Ortega y Gasset o els seus deixebles com Marías que parlen fins i tot de posar-li noms a les generacions o posar-li fenòmens. Hi ha una cosa que es diu el fenomen del pulso, el pulso generacional. Això era molt d'Ortega y Gasset, perquè identificava com de forma diferent ja no a un grup de gent que vivia en una època concreta, sinó un grup de gent que deia que s'assemblaven. I això també em sembla força interessant, perquè no li comencem a posar noms a les generacions fins molt, molt, molt més tard. I és quan comença a aparèixer generacions amb noms molt bonics, com la generació grandiosa, que és la de la Guerra Mundial, la generació silenciada, que és la de finals del segle anterior, la generació X, Y, Z, o generacions com, això és també molt interessant, com la generació jo, la Me Generation, que és com anomenava la generació grandiosa als joves. Ah. Els joves que venien després, que ho tenien tot molt fàcil, no? Com dic, hi ha estudiosos molt interessants. Potser el més interessant de tots aquests seria un que es diu Mannheim, que és britànic i que a principis del segle XX, al 1913, al voltant del 1913, comença a donar-li certa sistemàtica. Identifica precisament aquestes tres coses. Una cosa molt interessant de la generació és que està una mica obnubilada, il·lusionada en si mateixa. Una cosa de la generació és el que Mannheim anomena l'entelèquia, que és que tu estàs com obsessionat amb tu mateix. Et mires una mica al melic dient, però quina sort heu tingut que jo hagi nascut.
1: Clar.
0: I de fet, hi ha un presentador d'un late show molt xulo, que a mi m'agrada molt, que es diu Bill Maher, que té una frase que a mi em sembla molt bona, que és tota generació és la què estàveu pensant.
1: Home,
0: és la generació
1: clar.
0: Del que estàveu pensant. Clar. Perquè totes miraran enrere dient, però com estàveu, com podíeu pensar que...
1: No només enrere.
0: I endavant.
1: I endavant.
0: I endavant.
1: És a dir, perquè aquí tenim el concepte aquell de la joventut d'avui en dia que es ve reproduint des dels meus tataravis.
0: Sí, de fet, bé, i una mica més enrere.
1: Una mica més enrere.
0: El teu tataravi podria ser Plató, que ja parlava de com les següents generacions eren totes mandroses i no tenien idea de la vida.
1: Aquell text que corre, que és absolutament brutal.
0: Però que és sí, així, sí. És així, és així. I això em sembla... Com dic, genuïrament, molt interessant la relació entre una altra. També em sembla molt interessant com les generacions s'han anat empetitint. ja no totes les generacions duren 30 anys, més o menys, que és el que s'entenia cada mica que es declararà una generació, sinó que s'han anat empetitint cada cop més. L'última, la generació alfa, després vindrà la beta, etcètera.
1: La beta, he estat mirant, i la següent és la beta, efectivament.
0: Ara són massa joves com per tenir trets, diguem, identificables. Yeah. L'alfa és la del 6-7 i totes aquestes coses, no? Però la generació alfa ja comença a ser quasi, més o menys uns 10-15 anys. I també hi ha fenòmens molt interessants, que són les petites generacions perdudes, que són les que queden enmig. Per exemple, a mi el que em passa és que sóc Zentennial, que no sóc Zeta perquè vaig néixer en 95, però no sóc Millennial perquè no tinc cap dels codis culturals d'un Millennial. També hi ha fenòmens molt interessants que han estat estudiats, que és de quina generació, cap a quina generació t'inclines segons si tens germans o no.
1: Clar.
0: Si tens germà petit, t'inclines a la generació del teu germà petit, i si tens germà gran, t'inclines a la generació del germà gran.
1: A mi és que totes aquestes coses em sembla que simplifiquen fins a un punt tan absolutament absurd. És a dir, una mica igual que l'horòscop, perquè no és el mateix tenir 30 anys i haver cursat estudis, no sé, de teologia, filosofia i lletres, i un màster en no sé què, que haver-te dedicat a la ràdio o haver-te dedicat a, jo què sé, a ser fuster.
0: Sí,
1: per tant, definir amb aquests trets a tota una generació, em sembla que és...
0: Especialment quan acostumem tots a estar afectats a les mateixes coses. Vull dir, tots estem afectats per, avui, xarxes socials, inestabilitat geopolítica o inestabilitat econòmica o la crisi de l'habitatge. Sí, sí. I això, jo crec que el que passa és que ens agrada molt una bona etiqueta.
1: Ja.
0: I això és el que ho fa...
1: I l'orgull de grup, no?
0: I l'orgull de grup, sens dubte. Hi ha moltíssims estudis, hi ha en concret un d'un acadèmic que es diu Buchanan, no?, que parla precisament d'aquesta cosa de l'orgull de grup, perquè l'orgull de grup no només ens permet identificar-nos entre nosaltres com nosaltres som els bons, sinó que ens permet distingir-nos de la resta, dient, som millors que ells. No és que nosaltres som els bons, és que els altres són pitjors. I fins i tot, per exemple, això passa molt amb el rifirrafe generacional, els altres són un problema. Que això és una cosa que a mi em posa molt nerviós, de les generacions, diguem, com dir-ho, més joves, que apunten cap a les de dalt com tots sou tontos i tot ho teníem molt fàcil i tot era tal, no? I nosaltres, en canvi, som la generació bona, la que de veritat és, no sé, els il·luminats sobre la Terra. Tot això té un nom, que és el que és el nom que jo crec que ens faltava aquí, que és un concepte molt bonic, que és l'estatus manllevat.
1: Què vol dir això?
0: L'estatus manllevat és quasi un tret definitori de l'Hortera, que és aquella cosa que tu, tot i no ser part de totes les coses de la teva generació, en aquest cas, per exemple, les demanes com a teves. O la meva generació és la que és conscient del canvi climàtic i potser tot el que fas tu és queixar-te de les palletes aquestes de cartró. No, però la meva generació és la que és conscient del canvi climàtic, o la meva generació és la de la música dels 80 que era la bona, o la meva generació, això és l'orgull manllevat, jo demano una mica d'aquest orgull generacional quan, com deies tu, potser si ets un fuster a Manresa, no és dels anys 80, no vas participar en, jo què sé,
1: amb
0: la moguda madrilenya.
1: Sí,
0: exacte.
1: No, València era una altra cosa.
0: Era, sí, la ruta.
1: La ruta.
0: La ruta del bacalao.
1: La ruta del bacalao.
0: Exacte. De fet, hi ha un personatge interpretat per Chevy Chase, una sèrie molt bona, que és un boomer, no? Tècnicament és boomer, i hi ha un número musical on la seva cançó és de res per donar-vos-ho tot. You're welcome for everything. I ell s'atribueix, doncs, als Blues Brothers, s'atribueix Prince, s'atribueix Queen, s'atribueix tot perquè és la meva, no?, és la seva generació.
1: Però això, a més, passa en totes les generacions.
0: I tant.
1: En totes. I, a més, quan tu te'n surts una mica d'aquí, no t'entenen. Jo, per exemple, a mi m'encanta a Tardeo, no ens enganyarem, però a mi no m'emportis un Tardeo dels anys 60, dels anys 80-90. Jo dic que aquella música ja la vam escoltar als 80-90, però hi ha com una reivindicació generacional de que aquella música és millor. I això passa amb moltes coses.
0: Bé, això és el que se li anomena, per exemple, la nostàlgia dels 80, que és un fenomen molt més poderós que la nostàlgia dels 2000, que ara està tornant, o la nostàlgia dels, diguem-ne, 60. Però sí, hi ha com una necessitat del retorn a quan les coses anaven bé.
1: A mi m'agrada retornar a les coses que van bé. Això vol dir una conversa amb la gran, com tu dius, doctora Anna Alós. Anna Alós, què tal? Bona nit.
2: Però què bobos, la doctora, diu.
1: La doctora, no, això és cosa de l'Ignacio, eh? La doctora Lo, sí, la doctora Lo.
2: Ho sé, ho sé. Però això, és que a veure, jo encara estic intentant averiguar

0: si sóc una baby boomer que no, o una generació X, que jo crec que sí, però jo estic entre les dues.
1: Ja,
0: bueno. Perquè jo no em considero de postguerra, que són els baby boomers. Jo el que sí us dic és una cosa.
1: A veure.
0: Totes les generacions tenen el bo i el dolent, però el que no em podreu negar és que aquesta generació d'ara dels... entre els 20 i els 30...
1: Ja estàs, has caigut.
0: No, no, és que hi ha una cosa que no me la podeu negar, i és que s'està premiant a l'absurd, l'estupidesa i la ignorància. I una generació que premia l'ignorància, jo em costa, què voleu que us digui? Em costa.
1: Però vols dir que això no ho hem fet sempre, Anna? És a dir...
0: Premiar l'ignorància? No, sí. Toni.
1: Si tu mires programes de televisió de fa no sé quants anys, si veus pel·lícules de fa no sé quants anys, veus grans programes de televisió i veus autèntiques porqueries, i a nivell de cinema passa tres quarts del mateix.
0: Sí, però si arribava per sexe, que era molt més divertit. Ara si arriba per estupidès.
1: No sé si t'entenc. Què vols dir amb això?
0: Que hi havia moltes coses que es aconseguien per sexe. M'entens el que vull dir? Perquè jo això ho he viscut i ho he vist.
1: A veure, hi ha una cosa que és òbvia.
0: He vist prosperar la gent no és horitzontal.
1: Però no és el mateix tenir 25 anys després d'una dictadura franquista
2: no,
1: i que deixes enrere un període de tal a néixer amb un període en el qual has nascut pràcticament amb un smartphone. Tu no ets culpable d'això. Per tant,
0: totalment
1: les circumstàncies són diferents. No és que si tens 25 anys a Ucraïna avui, aquell noi o aquella noia sigui igual que els nois o noies d'aquí, no?
0: No, totalment d'acord. Jo el que flipo és que vam tenir... La meva generació va tenir que aprendre a ser demòcrata, ¿vale? I dels altres van néixer sent demòcrates.
1: Clar, però...
0: I això canvia molt. Des de luego que canvia molt les perspectives, clar que sí.
2: Doctora, si m'ho permet. Hi ha un exercici, per exemple, que jo faig a la meva classe d'oratòria i d'argumentació, que em sembla molt bonic.
0: Sí?
2: Que jo els dic als meus alumnes que mirin a la generació anterior i a la generació posterior i diguin una cosa dolenta i una cosa bona.
0: Això
2: no trobaries
0: maco.
2: Una cosa bona de la generació següent?
0: Sí. Què vols dir la següent?
2: La següent, per exemple, o l'última, no? Els més joves, els que ara tenen 15, 18 anys. Un Z o un alfa?
0: Sí que els hi puc trobar coses bones, i tant que sí, amb un beta o un alfa, sí. Sí, sobretot a mi em treuen de molts apuros a vegades, quan des d'un punt de vista tecnològic. I això jo els agraeixo moltíssim, saps? Bueno, els beta encara estan molt recients, eh? Vull dir, encara no sabem per on sortiran.
2: Yeah. I de l'anterior, a tu no t'ha passat alguna vegada que miraves a la generació dels teus pares i pensaves, ah, quina... Això és molt de... Això és rancio.
1: Els pares no s'enteren.
0: Sí.
1: Hi ha tota una sèrie de frases que es repeteixen,
0: sí,
1: que ho expliquen molt bé. Exacte, sí. És que sempre de tòpics. Mm-hmm. És que el meu pare no s'entera, mm-hmm, no?
0: Sí, i tant. La meva mare és una cursi, una estreta. Sí.
1: La joventut d'avui en dia.
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
0: La joventut d'avui en dia. Però, Toni, recordo una cosa que jo sempre dic, que és que la joventut és una circumstància, eh? No és ni un valor ni una posició, és una maldita circumstància.
1: Justament per això,
2: no? Es cura amb el temps, no?
1: Clar, però
0: es cura amb el temps, sí.
1: Però justament per això.
0: Està molt bé.
1: Però justament,
0: justament per això, sí.
1: Clar.
0: Sí, tens raó.
1: No sé.
0: Sí, no t'ho puc discutir. Te'n dic una cosa, no m'agradaria tornar als 20 anys, eh? No m'agradaria gens.
1: Ja.
0: Menys amb l'experiència d'ara. Sí,
2: això dic,
0: això per
2: 20 anys, tenim 20 anys ara o quan tu tenies 20 anys?
0: No. Jo, si pogués tornar a alguna edat, per una estona, saps a quina tornaria?
1: A quina?
0: 45.
1: Ah, això...
0: Entre els 45 i els 50.
1: T'entenc perfectament, és la millor edat, no?
0: Sí,
1: 40 i 50,
0: edat.
1: Diria jo. 40 i 50, no?
0: Sí, entre 40 i 50. I saps per què sé que és la millor edat? Perquè en tinc 70. I com que les he passat ja quasi totes...
1: Clar.
0: Saps? Bueno, no sé què et diré els 80, no? Però com que les he passat quasi totes, ara em fan mal els genolls i abans no me'n feien.
1: Però és curiós una cosa, perquè jo no sé si a tu et passa, eh? Però jo penso en com era la meva vida quan jo tenia 20 anys
0: Sí.
1: I jo vaig començar a treballar a la ràdio de manera professional amb 21 anys. Ja feia 5 anys a l'emissora del poble, però vaig entrar a Antena 3 amb 20 anys, 18, en realitat.
0: Sí.
1: Jo amb 21 anys tenia un pis al mig de Gràcia i tenia un sou correcte, no és que fos milionari, però jo em podia permetre això. La vida no era tan complicada, és a dir, jo no tenia un smartphone a través del qual estava completament enganxat a les... tal. Sortia i ens anàvem de festa i no hi havia les restriccions legals ni tal. Que
0: no, això tens raó. Jo me'n recordo,
1: algunes nits que haurien de borrar de la meva memòria de passar amb el carrer Balmes.
0: No em vull ni recordar jo
1: d'això. Moto que dius, portava la moto i una moto també. En fi, tot això...
0: La que portaves entre les cames i la que portaves al damunt.
1: No, el que et vull dir és que bona part de la societat que tenen els nanos més joves avui els hi hem creat nosaltres.
2: Mira, fixa't.
1: És que els hi hem creat nosaltres. O sigui, lo tontos o no tontos que són, som nosaltres els que anem a queixar-nos a l'Ignacio o a la universitat per les notes que treuen els nanos que tenen 21 anys, m'entens?
0: És que... Jo tampoc els culpo, vull dir... El que sí que és veritat que hi ha actituds que em costen d'entendre, però són les mateixes actituds que potser jo vaig tenir en aquell moment, també.
1: I que no en tenia
0: sí,
1: la teva mare.
0: Sí, segurament. No, i el que tu dius és veritat. Hi ha nits que no sé com me'n vaig sortir a la meva vida i perquè estic viva.
1: Un dia hem de parlar d'aquestes nits. No ho farem en aquest espai del programa. Ho farem en un altre espai del programa, però nits que fora bo oblidar, no?
0: No sé si ho vull oblidar, però jo hi ha nits que no sé com no m'hi vaig quedar. I només per la situació, no per... No sé, clar, és que ara em parlarà a mi de drogues i penso, però sereu pardillos tots, saps? Clar, és que si hem passat per tot, hem passat per tot el que hem volgut passar. I sí que tens raó en una cosa, tenim menys llibertats cada dia.
1: Clar.
0: Cada dia estem més controlats i cada dia tenim menys llibertats. Sí, sí, això és veritat. No som lliures, cada dia som menys.
2: La bomba és que nosaltres hem cedim voluntàriament aquesta llibertat, que és la diferència de la... absència de llibertat de la dictadura.
1: En qualsevol cas, l'Ignacio ha citat Platón i ha citat un text que jo em va arribar un dia i és meravellós perquè parla de la joventut d'avui en dia. I és interessant perquè és un text...
2: que no ha envellit.
1: Que no ha envellit. O sigui, que el que es queixaven els coetanis a Plató és exactament el mateix que es queixa la gent de la gent jove d'ara. Mm-hmm. Però exactament el mateix,
2: No... Hi ha una cosa, una frase d'una antropòloga que m'agrada molt, que és: quan més estudio, més descobreixo que els problemes de la generació següent tenen 2.000 anys, és a dir, fa 2.000 anys que ens queixem de la generació següent, i tot el que creiem que és de tota la vida no té ni 100.
1: Ja, és curiós això,
2: Això és supercuriós.
1: Anna Loss, què tal el teu estiu? Sí. Què has fet aquest estiu?
0: Bé. Bueno, bé, amb la casa plena de gent, però bé. Ja han marxat tots.
1: Ja han marxat tots.
0: No, però bé, no em queixo.
1: Tenies representants de diferents generacions o apostaves...
0: Eren tres generacions, algun dia quatre. Sí, sí.
1: Està bé, no?
0: Sí, però bueno, ho portem bé. Ens insultem amb bastant estil. Sí, sobretot.
1: Diu, ens insultem que no ha passat el temps, no vols dir?
0: Exacte. Ens insultem abans, igual que abans.
1: Fantàstic. Anna, un petonàs enorme, sempre és un plaer.
0: Ei, a tots dos, un plaer parlar amb vosaltres.
1: Ens escoltem ben aviat, ja ho saps. Gràcies, Anna.
0: Vinga, adéu.
1: A mi m'encanta. L'Anna en aquesta secció, t'ho juro que m'encanta, perquè és brutal. En fi... Conclusions.
2: Ja, jo crec que és hortera participar d'aquesta espècie de tensió entre generacions, perquè és obvi que tot no deixa de ser una enganxina, no? És participar d'una personalitat i sobretot participar de l'odi a la personalitat d'una altra. I això és molt hortera. És molt hortera tenir orgull per una cosa que és inautèntica, que no forma part de tu, i en qualsevol cas, si forma part de tu, tampoc ha de ser motiu d'orgull, perquè com tu ben deies i com hem estat discutint, és producte del temps. Ja, a més, si volem tancar la secció amb dues idees, hi ha una frase molt bonica pel que fa a les generacions, de John Adams, que en general escrivia molt, molt, molt bé, però que a mi m'agrada moltíssim, que és Ell diu, jo estudio diplomàcia i guerra perquè els meus fills estudien economia i dret perquè els meus nets estudien literatura i poesia.
1: Que bonic.
2: És molt bonic, sí. I en el fons, jo crec que el xic aquí, com a cosa oposada a l'hortera, és deixar les coses millors a la teva generació i també veure d'on has vingut. Si el teu avi havia d'estudiar, o la teva avi havia d'estudiar guerra i diplomàcia, com qui diu, aprecia que tu estiguis estudiant poesia i literatura. I també hi ha una altra cosa, que és un exercici que em sembla molt divertit. No només preguntar cap amunt i cap avall què t'agrada de la generació següent o de l'anterior, sinó hi ha una cosa que crec que és molt xic, que és com les generacions més joves, per exemple, els meus alumnes, que són zetes, superzetes, quasi alfes, estan heretant, estan rascant expressions de les generacions anteriors.
1: Ah?
2: I ara diuen coses com... Echa el freno Madaleno.
1: Ah, sí?
2: T'ho prometo, eh?
1: Echa el freno Madaleno?
2: Echa el freno Madaleno.
1: M'agrada molt.
2: I, però jo he vist gent, jo he vist alumnes meus amb una samarreta negra i ben seriosament...
1: D'ACDC?
2: D'ACDC. Ah, no. Bueno, en realitat, amb una calavera en flames, echa el freno Madaleno. I això,
1: em sembla meravellós.
2: I això d'estar com rebregant el passat i dir mira què decían mis abuelos i recuperar-lo per altra generació i que estigui com fora de lloc per a vegada tingui molt de sentit, em sembla molt xic i molt divertit i res hortera. I jo, per exemple, a mi el que m'agrada molt, això és cosa meva, és rescatar, per exemple, expressions de surferos noventeres.
1: Per exemple?
2: Covabunga.
1: Covabunga.
2: Covabunga m'agrada molt.
1: Ara hauríem de dir Guai del Paraguai.
2: Guai del Paraguai, no? Molt a Cantidubi. Totes aquestes coses em fan molta gràcia.
1: Debuten.
2: Debuten. Debuten és boníssima.
1: Certament. Escolta'm, saps que estem en les últimes hores de l'estiu?
2: Mm-hmm.
1: S'acaba l'estiu.
2: Afortunadament.
1: Afortunadament? Bé, afortunadament. Ha tingut estones bones. Mira l'Alos, que s'ha passat tot l'estiu revengent.
2: Sí.
1: Ella viu a la muntanya, per tant, segur que ha pogut dormir amb manteta algun dia, no?
2: Jo m'he passat tot l'estiu amb la noia més guapa del món, però...
1: Veus?
2: Això no treu que l'estiu, climatològicament, com va dir Jane Austen, em té en un estat constant d'inelegància.
1: Ja, doncs jo, saben vostès que ara acabem cada dia el programa amb una cançó, és l'Herència Tarragona. Li podríem dir l'Herència Tarragona, de la Sílvia Tarragona de l'any passat. I quan ens plantejàvem que avui és l'últim dia de l'estiu, ens hem anat a una cançó de generacions anteriors, magnífica, de Donna Summer, que es diu Last Dance. Que jo era petit, al meu germà li agradava molt Donna Summer, que era la reina de la música disco.
2: Sí, és veritat.
1: Feia estupendo. Mira com cantava aquesta dona, mira. I m'ha entès que avui és l'últim dia d'estiu i que, per tant, haurem de fer uns balls. O alguna cosa. En qualsevol cas, no anirem a dormir tard i demà, a 7:45, els ben asseguro que estarem aquí ben desperts per compartir un nou plaer de Ràdio 4. Doncs res, senyor, et tens a ballar o no?
2: Sí, i tant, sempre.
1: Sí, eh? Tens a ballar, eh?
2: I tant.
1: Ja t'agradaria, tu. Gràcies, Ignacio. Fins la setmana vinent.
2: Un plaer.
1: Senyores i senyors, un plaer, com sempre, compartir aquestes 2 hores i mitja de ràdio. Ah, mira-la, aquí s'està animant ja la Donna Summer, no? Perquè la cançó acaba amb ritme, eh? Una cançó magnífica, Last Dance. Que passin una molt bona nit demà, 7:45, Ràdio 4, al Pla B. Fins aleshores. Bona nit.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Les declaracions i contradeclaracions geopolítiques sobre la intel·ligència artificial obren informatius, sentim titulars cridaners i frases lapidàries, però ens costa posar-les en context. A qui hem de creure? Realment és tan perillosa la IA? Vinc del AI Summit Barcelona, una trobada que reuneix grans tecnològiques que estan fent els motors d'intel·ligència artificial al món, conferències, tallers per fer-la servir. Emprenedors internacionals que viuen a Barcelona van fer una primera convocatòria per 500 persones l'any passat i se m'han presentat 1.000, i un any després hi ha 10.000 persones en aquesta trobada que converteix una vegada més Barcelona en cita tecnològica. Un dels organitzadors, el Guillem Tarradellas, m'ha dit això.
2: Bueno, aquesta trobada també, bueno, és per parlar d'IA i també per explicar millor què és la IA, com s'utilitza, com s'hauria d'utilitzar i on anem. Les nostres societats on anem amb la IA i què es pot fer. Es fa molt de soroll de que si pot acabar amb la humanitat o no. Jo crec que això és molt de màrqueting per cadascú, que sigui les grans empreses, cadascú vol dir el meu és el millor, és tan bo que pot acabar l'humanitat. Hem de frenar una miqueta i veure realment de què es tracta, i per això el Summit és una bona ocasió.
1: A les portes avui, els activistes de Setem protestant en contra la instal·lació de 26 megacentres de dades a Catalunya demanen moratòria fins que no es posin en pràctica mecanismes de transparència i control democràtic. Correm el perill d'anar a diferents velocitats i la incertesa cada vegada és més gran. Hem de buscar veus que ens facin tocar de peus a terra. A més coneixement, menys por, i aquí estem. Va, ens infiltrem a casa dels Dines, que sospito que alguna cosa d'hi ja saben.
3: Els Dines.
4: Ja ho tinc. He demanat a la intel·ligència artificial que em creï una estratègia de negoci automàtica per forrar-nos abans del cap de setmana.
5: Ai, Jordi, l'última vegada que vas utilitzar la IA vas demanar-li una dieta i vam acabar menjant-nos només ceba crua durant 3 dies. Què has fet ara?
6: Li he dit: crea un pla d'inversió en criptomonedes i fes la compra del supermercat segons el mercat actual. Economia circular, Marta.
5: I per què hi ha un camió descarregant el nostre jardí?
6: Potser és que en comptes de posar diversifica en béns de consum, hagi escrit diversifica en béns de llegum.
5: Jordi, tenim 6 tones de cigrons secs al menjador i la nostra escala de veïns sembla un magatzem del port.
6: Però escolta, Marta, segons la IA, si puja la inflació de la proteïna vegetal, demà som milionaris.
5: L'únic que puja ara mateix és la meva pressió arterial. Cancela això abans que ens portin al jutjat.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Avui a La Tàctica, línies obertes per preguntes sobre intel·ligència artificial, neguits i aclariments.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: I a la vostra disposició avui l'investigador Ramon López de Mantras. Ramon, què tal? Benvingut a La Tàctica.
7: Content de ser aquí amb vosaltres.
1: Ui, tenim tantes preguntes i tantes coses. Tenim la sort de tenir a Catalunya un dels investigadors pioners en IA. Té un munt de premis i llibres. Doctor, investigador del CSIC i fundador de l'Institut en Intel·ligència Artificial. Sap tècnicament com funciona la intel·ligència artificial des de gairebé el principi. Té un esperit crític i molt realista de la situació. Per tant, jo crec que ens ajudarà moltíssim a tocar de peus a terra. Clar, doctor, tu quan llegeixes o sents veus que ens diuen la IA ens matarà a tots, tu què dius?
7: Bé, primer dic que s'ha de tenir molt de pensament crític i sentit comú davant d'aquest tipus de declaracions i no creure-s'ho perquè ho digui una persona d'una gran tecnològica que al darrere tenen uns departaments de comunicació que són molt espavilats i saben molt bé quin missatge llançar, no? Aquesta afirmació de que acabarà amb la humanitat, de que ens matarà tots, jo crec que cau per seu propi pes, és molt ridícula, és pròpia de relats de ciència-ficció i no s'ha de prendre seriosament. Hi ha altres riscos molt reals, aquest sí, però aquest risc en particular de que acabarà amb la humanitat i a més amb una probabilitat força significativa en qüestió de pocs anys, això no va enlloc, no? O sigui, no podem confondre l'opinió personal, unes opinions personals, vull dir, no avalades científicament de manera sòlida, amb una predicció del que passarà els propers 3 anys. D'on surt aquesta predicció? Per què aquesta persona ha dit el que ha dit, no? Cal un debat molt seriós sobre els riscos de l'IA, que n'hi ha, això seria que s'està clar, però riscos presents, reals, verificables, no? Que suposo que potser en tindrem temps de desmentar-ne alguns més tard.
1: Quin seria, per exemple, el risc més... clar, després anirem parlant dels riscos, però el principal risc de la IA que tu li veus, quin és?
7: Bueno, n'hi ha una pila, eh? Primer, la IA cal dir que no és tot el que la gent creu que és. És molt més d'aquesta IA que està a l'abast de tothom, que és des de més o menys finals del 2022, que tècnicament hi ha IA generativa, models de frontera, bueno, termes tècnics, potser una mica massa tècnics, però la gent del carrer, si se li diem que és ChatGPT i similars, potser ho entén més bé, no? Aquestes intel·ligències artificials no tenen res a veure, o relativament poc a veure, res potser no, però poc a veure amb el que es feia abans, que eren intel·ligències artificials molt específiques, molt especialitzades, que no requerien, doncs, per exemple, tant consum energètic, eren doncs, més sostenibles, més robustes, més controlables. Ara aquestes intel·ligències artificials que tenim ara plantegen riscos, per exemple, del deteriorament cognitiu. Si ho abuses, no? Si en lloc d'escriure tu sistemàticament abuses del fet de que una intel·ligència artificial pot d'alguna manera escriure un text en lloc de fer l'esforç de fer-lo tu i de pensar-lo tu i d'estructurar-lo tu, doncs a la llarga pots anar perdent aquesta capacitat cognitiva, no? A més, escriure és pensar. Vull dir, escriure és pensar. Per tant, estàs posant en risc, fins i tot, quelcom tan fonamental en el desenvolupament cognitiu com és el pensar, no? I amb gent jove, o sigui, amb infants o adolescents, aquest és un problema, és un risc enorme. També hi ha molts altres riscos, armes, etc.
1: Per tant, primer, destacaríem aquest dos. Un és l'energia, diríem, el que gasta, això és claríssim, i l'altre és aquest cognitiu que hi anirem, però, de fet, parlàvem una mica al començar d'aquest pànic que s'ha generat, no? El pànic de la IA. Sí. De fet, una de les notes de veu directes que ens ha arribat va bastant per aquí.
8: Hola, Mariola. Mira, una pregunta. Jo soc perruquer i parlo amb la gent gran que s'està acostumant a la IA i la gent té una mica de por, està espantada perquè diuen que, clar, la gent pensa més que els joves, la gent gran. I pensen que això, la gent que fa coses dolentes, pues també l'estarà utilitzant. I tenen por de que no hi hagi coses controlades, que se si el vagi de les mans, com per exemple això que ha passat a Ceuta i tot, que està tot organitzat i no han fet res, i bueno, que aniran passant moltes coses d'aquestes. Què podem fer?
1: Què podem fer?
7: Bé, no, és veritat que el problema no és la tecnologia, o en aquest cas la intel·ligència artificial en si mateixa, perquè no és un agent moral, no té intencions pròpies, no té objectius propis, és software, i al darrere d'aquest software hi ha matemàtiques, no? No té consciència, òbviament, i coses d'aquestes. El problema és, efectivament, amb mans jo diria malvades, per dir-ho d'alguna manera, es pot fer molt mal, però bueno, es pot fer, ja es podia fer molt mal abans també, eh? Amb la intel·ligència artificial de fa 15-20 anys, o, i s'ha fet, no?, i se n'ha fet, o amb altres mètodes tècnics d'intel·ligència artificial que no tenen res a veure amb això del ChatGPT. Per exemple, un dron autònom, una arma letal autònoma, que pren la decisió de localitzar un objectiu i pren la decisió de manera més o menys autònoma de disparar contra aquest objectiu, sigui, no, sigui persones o no, doncs bé, això és una cosa que es fa, es programa, es prepara, es dissenya per humans. O sigui, és l'humà que hi ha al darrere, no? Aquests ciberatacs que hem parlat, que hem sentit a parlar tant darrerament, no?, d'aquests agents, diguem, d'intel·ligència artificial de OpenAI, també és el mateix. És un disseny humà, se'ls va entrenar precisament perquè fessin això, perquè fessin ciberatacs, i per tant la responsabilitat és dels humans, no? Està claríssim això.
1: Potser una de les coses que hem de començar a canviar també és el llenguatge, no? Tu estàs molt enfadat, no?, perquè fem servir metàfores i la gent s'ho agafa de forma literal. Quan diem, la IA fa això, la IA, com si fos un ens, no? Llavors és que és com, diríem, és molt llaminer a nivell periodístic posar això, però això fa que augmenti la por també, no?
7: Sí, sí, per mi un dels problemes més bàsics que tenim en aquests moments, que no teníem fa 4 o 5 anys amb la intel·ligència artificial més convencional, no? És aquesta antropomorfització tan exagerada, tan terrible que estem fent, no?
1: Que l'humanitzem, no? Sí,
7: l'humanitzem. I quin és el motiu? El motiu és que quan tu estàs interactuant, perquè no vull dir conversant, perquè les lletres socials no conversen, vomiten text i punto, Cuidado, segons un model probabilístic. Quan estàs interactuant, podríem dir això, sí, amb un ChatGPT o similars, reps respostes, veus text, que és molt plausible, és molt, està ben escrit gramaticalment, semànticament també té sentit, però en realitat al darrere el que hi ha són unes tècniques ben conegudes que en absolut vol dir que aquesta màquina, aquest ChatGPT o similar, entengui res del que li estàs dient. Entendre en el sentit humà d'entendre les coses, no? Llavors, com que veiem que té aquesta fluïdesa, aquesta capacitat de generar un llenguatge que és plausible cognitivament i que és molt similar al llenguatge de persones dels humans, automàticament projectes aquesta humanitat i creus que allò realment entén el que diu i que és com exactament com un humà. Això té un nom, fa molts anys, això serà des dels anys 70, es diu l'efecte ELIZA, E-L-I-Z-A, en anglès seria ELIZA, que va ser el primer chatbot que va existir, és dels anys 70. Imagina't, com... Sí que aquest no han inventat res, per començar, també.
1: I tu ho has seguit tot, diríem, no?
7: Bueno, sí, jo, als anys 70, ja estava... Al 75 ja vaig començar a treballar amb intel·ligència artificial, no? Jo vaig conèixer la persona que el va desenvolupar, Joseph Weizenbaum. Aquest ja va donar-se compte de que els seus estudiants, era un professor d'universitat, que va fer un sistema que simulava un psiquiatre de l'escola, que en diuen rogeriana, és un tipus de psiquiatria o d'interacció amb aquesta màquina, que el que fa és agafar paraules clau de coses que diu, reformular-les com una pregunta. Per exemple, si esmentes alguna de la teva mare, dirà, sí, digue'm més coses de la teva mare, per exemple.
1: Ui, m'està entenent, no?
7: I coses d'aquestes. I molts estudiants i gent del seu voltant van tenir la sensació de que realment allò els hi podia ser un psicoterapeuta de veritat, fins i tot quan interactuaven amb l'ordinador, s'amagaven perquè ningú més pogués llegir la pantalla, i llavors ell es va escandalitzar enormement amb Weizenbaum i va dir, això no pot ser, estem bojos, i fins i tot va escriure un llibre que es diu Computer Power and Human Reason, que vol dir alguna cosa així com potència informàtica i raonament humà, on és extraordinàriament crític contra aquesta antropomorfització de l'intel·ligència artificial. Doncs bé, avui dia, amb ChatGPT i similars, estem encara amplificant o multiplicant el problema molt més enllà d'allò tan senzill que era l'AISA, que era un programa que qualsevol estudiant de primera d'informàtica és capaç de fer una pràctica que sigui reprogramar un tipus de chatbot tan senzill com aquell. Ara no. Ara són encara molt més sofisticats. Per tant, aquest efecte ELISA, aquesta antropomorfització, encara és més problemàtica que abans.
1: I ens creiem que estem parlant amb una persona i humanitzem, no? Potser nosaltres també hauríem de silenciar Donald Trump després del boicot dels mitjans, però vull saber la teva opinió sobre el que diu ara, que són bajanades i que no es pot desaccelerar de cap manera la IA. De fet, la borsa americana s'està disparant gràcies a la inversió en aquesta tecnologia. Jo dic, clar, estem dient, no fem venir el pànic, no hi ha por, però esclar, el Trump també ens ho diu, llavors això ja la gent... A veure, aquí fem cas perquè no volem fer cas al Trump.
7: Bé, hi ha una frase en anglès que es diu follow the money. És a dir, si vols trobar una explicació, segueix el rest de la pasta, els diners, no? Tant Trump com els seus fills, i això és públic, és conegut, han fet inversions astronòmiques, enormes quantitats de diners, comprant accions de grans tecnològiques. Clar, què ha de dir? Si ell diu, ostres, si ara això s'alenteix o d'alguna manera es regula, això em pot afectar la butxaca. Vull dir, aquest senyor està claríssim que es mou només per un motiu, pels diners.
1: Interès
7: res
1: propi.
7: Més. Tot l'altre li importa un ou.
1: Sí, que s'ha de dir així. Avui publiques al País un article boníssim que es titula "La IA no necessita frenos, necessita otro rumbo". Jo crec que aquest article se'n parlarà moltíssim perquè és veritat que estem dient, i a més que estem això, no accelerem, frenem, i tu el que dius és que necessita una altra manera de fer, no?
7: Sí, a veure... s'ha de fer una intel·ligència artificial o recuperar el que ja es feia, de desenvolupar sistemes molt específics per tasques molt concretes, sistemes superespecialitzats, en lloc d'intentar fer aquestes intel·ligències artificials que en diem generatives de propòsit general. Això no va enlloc.
1: Que no siguin globals, sinó específiques. No,
7: exacte, específiques, i d'això en sabem molt. Vull dir, hi ha molta experiència a fer intel·ligències artificials molt específiques. I no és que s'hagi deixat de fer, afortunadament, ni molt menys. No? Hi ha exemples extraordinaris dels últims anys on s'ha vist que quan fes desenvolupes una intel·ligència artificial per fer una cosa, resoldre una tasca, un problema molt concret, molt específic, en un àmbit molt específic, funciona la mar de bé. I, per tant, això hem de reorientar la intel·ligència artificial cap aquí. Té moltíssimes avantatges, moltíssimes. La primera és que democratitza més la IA. No és necessari ser una gran empresa tecnològica amb desenes de milers o centenars de milers de milions de dòlars que es puguin pagar l'ús de grans centres de dades, o fins i tot construir grans centres de dades, que tinguin milers d'enginyers amb sous importantíssims. Estan cremant una quantitat de diners absolutament demencial, perquè no tenen beneficis, això que quedi clar. I amb una intel·ligència artificial més específica, més robusta, més sostenible, més controlable, tot això no seria, dividirien, serien ordres de magnitud de menys costoses de desenvolupar. A més, com deia, té aquests avantatges de que seria molt més, està molt més controlat, és molt més fàcil de controlar que el que tenim ara, no? Clar, això ho veig difícil, tot i que jo crec que és per aquí cap on hauríem d'anar, perquè en aquests moments, òbviament, qui tenen la pell pel mànec són aquestes 6 o 7 grans tecnològiques, i amb això els hi ensorres el seu model de negoci, que es basa en què? En fer cada vegada models més grans, estan parlant i a trilions de paràmetres.
1: Clar, és que estan anant al revés, o sigui, ara el que volen és estar lluitant per liderar, volen que hi hagi un líder,
7: sí,
1: no?
7: Sí, i a veure qui la fa més grossa, el tamany, diguem-ne, que importa, la mida importa,
1: en aquest cas,
7: per ells, sí. Perquè creuen que augmentant la mida dels models, fent-los cada cop més grans, el que aconseguiran és efectivament arribar, i ells diuen a curt termini, això és absolutament absurd, intel·ligències artificials generals, indistingibles de la humana, o fins i tot superiors a la humana. I que llavors això serà, solucionarà tot. Curarà el càncer, ens resoldrà el problema de l'escalfament global. O sigui, aquest, un relat tecnosolucionista que no queda, diguem-ne, suportat amb arguments científics vàlids, no n'hi ha ni un sol argument científic que puguin fer servir per demostrar que, efectivament, fent més grans, cada vegada més grans, aquests models d'intel·ligència artificial, arribarem a superintel·ligències artificials. Jo no hi crec en absolut. És un camí completament equivocat. Hem de reorientar la intel·ligència artificial. No pot ser.
1: Però el que és pitjor és que volen liderar l'ètica de la IA. Ara tots estan lluitant per qui és el més ètic a l'hora de fer-ho servir. I aquí t'he de treure una cosa, perquè deus estar molt cansat ja de dir sempre el mateix, perquè portes anys. Anem a posar les coses a lloc. Declaració de Barcelona, any 2017. Cosmocaixa. Alerta a la crònica que feien a l'informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya. Fa 8 anys d'això.
9: El cinema està ple de pel·lícules imaginant com serà el futur. Algunes coses, com els cotxes autònoms, comencen a ser una realitat. Però aquest tipus d'avenços també plantegen problemes ètics quan s'han de prendre decisions. Què passa en cas d'accident si s'ha de triar entre la seguretat dels ocupants del cotxe o atropellar un vianant?
7: Potser s'ha de limitar aquesta autonomia en certes situacions, perquè no s'ha de treure la persona dins del sistema de decisió.
9: Un altre aspecte que els hi preocupa és la personalització de la informació. Quan busquem a internet, els resultats s'adapten al nostre perfil. Tot i que reconeixen que té el seu avantatge, alerten que limitar la resposta també té els seus perills, per exemple, en aspectes polítics.
7: Tens un ventall de possibles alternatives que han estat prèviament filtrades ja per aquest algoritme, no? Està influenciant, efectivament, la possible decisió en una cosa tan important com és exercir el teu vot, no? Estàs afectant la pròpia democràcia, no?
9: Per això, asseguren, és molt important educar els ciutadans sobre els beneficis i riscos de la intel·ligència artificial. I recorden, un gran poder comporta una gran responsabilitat.
0: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica Ràdio 4 amb Mariola Dinarès. Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690 080 800.

0: Segurament te'n recordes molt d'aquell dia perquè us vau reunir una comunitat de científics i vau firmar al manifest la declaració de Barcelona, Ramon López de Mantas, Luc Stills, la Carme Torres, una declaració pionera al món que defensa una IA ètica, fiable i centrada en les persones i advertíeu ja del risc d'ús maliciós i la necessitat de control humà. Això ho veu fer aquest manifest? I no existia ni el Gemini, ni ChatGPT, ni Cloud, no existia res de tot això.
1: No, no, és el que deia abans, que fins i tot amb intel·ligències artificials més prèvies a l'actual, més, diguem-ne, més diuen simbòliques, convencionals, més estàndards, hi havia problemes, perquè el problema és quin ús en fas, no? Aquesta declaració ara, bueno, es dona, el que està passant ara ens dona moltíssima raó del que vam fer l'any 2017, no? Ja parlàvem de compte amb dotar en certs casos d'autonomia a la intel·ligència artificial, no? I ja torno a repetir-lo, les drons o les armes letals autònomes per en els conflictes armats, no? Compte també amb desplegar alegrement, sense proves internes prèvies, sense una verificació, una validació prèvia, desplegar i deixar a l'abast de centenars de milions o milers de milions de persones sistemes com el ChatGPT, no?
0: Que és una de les coses que ha passat, no? Que no estava acabat de fer i el van llançar tipus beta i encara no estava aprovat i han anat com rectificant a mesura que anava avançant, no?
1: Sí, estava en un estat de desenvolupament prou avançat com perquè ja la gent hi pogués interactuar, diguem-ne. No?
0: Però vull dir que recordo que fins i tot hi ha en premsa americana que havien titulat coses que els sortia surrealistes de conversar amb aquestes IAs.
1: Bueno,
0: no?
1: És que, fixa't, després de tots aquests anys i hem passat del GPT-2 al 3, al 4, al 5, al 6, o sigui, versions cada vegada

models cada versió d'aquestes vol dir multiplicar ben bé per 10 un ordre de magnitud a la mida, el que deia abans, el tamany del model, no? Amb més consum, més tot terrible, no? Doncs bé, els errors, o sigui, els problemes bàsics

0: les que van determinant probabilísticament quina és la següent paraula, doncs agafen...
1: per probabilitat, no?
0: Sí, va, tot és un model probabilístic molt gran, molt complex, no? Llavors, aquesta al·lucinació, que ens en diu així, comunament, doncs encara continua sent present avui dia. No, en la meva opinió i la de molts d'altres companys meus, no té solució. Sempre al·lucinaran, perquè és inherent a la manera com han estat construïts i dissenyats i la manera en com estan entrenats, no? Okay. I això és molt terrible, perquè darrerament ja he tingut una mica, un ensurt, podríem dir-li, tot i que s'ha agafat ben pinces tot això, que ha sortit a la premsa recentment, d'un expert, un analista en intel·ligència, vull dir, quan dic intel·ligència, per exemple, la CIA, per exemple, no?
1: Vale.
0: No se li va ocórrer altra cosa que consultar amb un chatbot d'aquests, demanar-li que escrigui, que redactés un informe en base a una sèrie d'informacions sobre un vaixell xinès que estava per aquí a l'Orient Mitjà, i aquest sistema es va inventar, perquè després es va saber que no era així, es va inventar que aquest vaixell la càrrega que portava eren components per fer armes nuclears. No?
1: Això no era cert.
0: I van estar a punt l'exèrcit americà, la US Navy, no? I tot, i avions i tot, anar a interceptar aquest vaixell. Menys mal que algú se'n va donar compte de que això s'havia generat amb el chat GPT i van dir, compte
1: que no és així.
0: I efectivament era fals. Bueno, si ningú se'n dona compte i es refien d'aquest informe, no sabem què hauria passat avui dia. Això no té res a veure amb el que va passar l'any 83 amb el coronel Stanislav Petrov rus, que ell va fer tot el contrari. El sistema que tenen, un sistema que tenien i encara continuen tenint, ara més sofisticat, no? No és només Rússia, sinó Estats Units i molts països, el sistema d'alerta, en diuen alerta temprana en castellà, early alert, una alerta molt, molt, molt, molt ràpida quan s'hi detecta els sistemes aquests, radars i tal, i un software que hi ha al darrere, un sistema automatitzat, que detecten que s'acosten missils d'un altre país, no? L'any 83, aquest senyor estava al càrrec d'una d'aquestes instal·lacions de detecció de missils i va llançar una alerta que venia un missil americà d'Estats Units cap a Rússia, no? Va dir, hòstia, només un, és raro que ataquin només un sol missil. Si ataquen, atacaran amb moltíssims i atacarien totes les instal·lacions
1: de missils, no?
0: Tots els missils que tenim a Rússia, els llocs on hi ha missils, no? Llavors van dir, fins a màxim de 4 o 5 missils va detectar. Però tot i això, aquest senyor, amb molta experiència i molta intuïció i molt de sentit comú, va dir, ostres, ni fins i tot 4 o 5 no té gaire sentit. Aquí hi ha algo raro. I en lloc d'avisar els seus superiors, que el qual hauria pogut provocar una resposta, llavors sí, realment, de llançar missils cap als Estats Units, nuclears, no va fer cas, i efectivament va acabar tenint raó. Va tenir raó que era una falsa alarma. Va haver es veu que l'explicació és que hi va haver un fenomen atmosfèric estrany en uns núvols que es va detectar, el sistema aquest va detectar una senyal que no era de missils. Bueno, això és el cas contrari de lo que ha passat amb aquest vaixell ara de l'Orient Mitjà.
1: Clar,
0: no?
1: S'ha de tenir molt en compte, perquè estem parlant de coses molt fortes.
0: No fiar-se, no refiar-se de l'automatització. Uh-huh. No sempre t'has de refiar a l'automatització.
1: Ara que parlaves del tema bèl·lic, en un altre àmbit, el tema del ciberatacs, clar, amb aquesta tecnologia les persones parlem amb les màquines amb llenguatge natural, és a dir, parlem, diríem, de forma literal, no? I no cal saber el seu llenguatge de codi. Això vol dir que fer un ciberatac està en aquests moments a l'abast de tothom?
0: No, en absolut, ni molt menys,
1: no?
0: I tant que no. Cal ser expert en ciberseguretat per fer-ho. Primer has de saber com evitar les possibles salvaguardes dels models de llenguatge, que també en tenen. O sigui, proveu, tu demana-li ara al chat GPT, explica'm com ho he de fer per fer un ciberatac,
1: no donis idees.
0: A qualsevol... No, és que...
1: No t'ho donarà,
0: per començar. Després has d'entendre molt bé els conceptes. O sigui, et donarà les coses, el que et digui. Eventualment, si aconsegueixes una resposta, has d'entendre molt bé els conceptes, que són molt, molt tècnics. i després d'entendre

0: Els conceptes has de ser capaç de posar-los en pràctica. Això ho pot fer un expert en ciberseguretat, un hacker, un expert en ciberseguretat, però la gent normal i corrent en absolut.
1: Em deixes tranquil·la, perquè això també s'ha dit últimament, jo ho he sentit, això. Va, anem a... tinc moltes preguntes acumulades a les xarxes dels oients.

0: Charles.
1: Potser som la generació IA, no? Ja som la generació IA.
2: Bueno,
1: fa de temps que ho ets tu. Bé, la Eva Requena diu: just ara parlava amb una companya sobre els avenços de la IA. M'ha sorprès molt pel que fa a veus i àudios. Els sospirs m'han fet pensar en la pel·lícula Her. És veritat, amb això hem millorat molt.
2: Sí, sí, sí. O sigui, el que veiem a la pel·lícula de Her ja està passant. O sigui, hi ha gent, diria altra vegada, doncs, no sé, jo m'atreveixo a dir amb relativament poc seny, que interactuen amb aquestes IAs i degut a l'efecte Liza que parlàvem abans, no? De la sensació de que estàs parlant realment amb un humà, doncs projecten, creuen que la intel·ligència artificial els importa el que ens passa a nosaltres, que es creuen relacions afectives, hi ha gent que creen llaços afectius amb les intel·ligències artificials, no? Clar, això, com deia al principi, el que cal molt, molt sentit crític i molt sentit comú per evitar caure en aquesta antropomorfització i en aquest efecte Liza que dèiem abans, no? És, bueno, és per mi és realment també un dels riscos, un dels danys, perquè ja no és un risc futur, sinó és un dany present de la intel·ligència artificial generativa.
1: Veure-la com una màquina sempre. La Meritxell Parera et pregunta: quines dades són les que no hem de donar a la IA? Té sentit amagar-li certes dades com les de la salut o l'estat de la meva empresa, ja que em pot servir per fer-ne informes i treballar amb ella? O sigui, què li dons i què li dons? Tu creus que s'ho guarden o és perillós això o no?
2: Jo no donaria pas, això ho tinc claríssim. A veure, realment es necessita ChatGPT o similars per fer un informe, per fer un correu electrònic, per fer... Jo no entenc que la gent hagi... que és que som tots uns mandrosos. Què passa aquí?
1: Això està passant. Això ens està passant.
2: Perdrem habilitats cognitives. Si la gent que fa això, al cap d'un temps seran incapaços de fer res per si mateixos. Un dia ha caigut la xarxa, ha caigut tot el sistema democràtic, un blackout, o aquests sistemes de les empreses decideixen, mira, a partir d'ara has de pagar $1,000 cada, o 1.000 euros cada mes per accedir al ChatGPT, que això se'n diuen shitification, això està ben conegut, és la merdificació de la IA.
1: La merdificació, n'hem parlat, això, sí. El doctor Ous,
2: no? Sí. Clar, t'enganxen, que depenent d'ells, i llavors bueno, poden explotar-te tant com puguis. No ho facis mai. Si realment hi ha informació molt confidencial de la teva salut o de la teva empresa, no se't passi mai pel cap utilitzar un sistema d'aquests.
1: De totes maneres, la veritat, hi ha també com una mena de perill. Ara estem molt en el moment de les xarxes socials, no? Mira, demà, al matí a Quatre Bandes, per exemple, parlen de xarxes socials i menors, no? Parlàvem del tema del coneixement. Estem en aquest moment de parlant de xarxes socials i potser també haurem de començar a parlar que ens enganxem a la IA generativa, perquè hi ha gent que tindrà mandra i dependència i tot ho farà a través d'aquests xats.
2: Absolutament.
1: Això ho creus que passarà?
2: Està passant, jo penso que està passant, malauradament, no? Malauradament. I insisteixo, ens hi estem jugant més del que sembla. I a nivell, de, per exemple, d'estudiants i de l'escola, aquí hi ha un problema enorme, també, al voltant d'aquestes eines.
1: Creus que s'ha de canviar la manera d'ensenyar o que s'ha de prohibir l'entrada de la IA a les universitats i a l'escola?
2: Bueno, a veure, aquí hi ha aquest tema...
1: És un altre programa, això, eh?
2: No, aquest tema dona per molt. El que primer haurien d'entendre aquests estudiants, ja sigui de primària, de secundària o fins i tot de la universitat, és que estan fent trampes al solitari. Perquè, és clar, tu què faràs? Potser faràs aquell deure bé, l'entregaràs aquell problema, l'has resolt, perquè l'has fet a casa, però realment no has après. Si tu has fet... és com si li demanes al teu pare o a una altra persona
1: xuleta,
2: que t'ho
1: no?
2: faci. No, és pitjor que una xuleta. Sí? Una xuleta té certes, encara té, algú, té una funció mínimament pedagògica, que per escriure l'has hagut de fer un petit esforç. Has hagut de llegir i l'has hagut de transformar en una xuleta, perquè ja has de fer, ho has d'haver resumit perquè, és clar, et càpiga en un paperet petit o a la mà, no? Escrit amb oli al palmell de la mà, jo què sé, no?
1: Jo prenia fent això.
2: Cuidado, compte, això és molt pitjor que una xuleta. Estàs fent trampes al solitari. És absurd fer servir aquestes eines per fer els deures de classe o treballs de classe, per exemple, no?
1: Et perjudica directament. A veure, més preguntes. La Marta Tassa, 90, diu: realment la IA ens podrà rellevar i ens prendrà llocs de treball?
2: Bueno, ja... això encara no... Ningú té aquesta, una resposta definitiva a això, no? Perquè, esclar, tota tecnologia ha afectat i ha fet ha transformat, més sobretot, el mercat laboral. S'ha de veure si, com fins ara, com la informàtica, per exemple, no? Des dels anys 60, 70, 80... Van modificar molt el panorama del mercat de treball, però també van crear nous llocs de treball, no?
1: Sí, va transformar,
2: la quantitat,
1: no?,
2: de milions i milions de persones que avui dia treballen al voltant de la informàtica és enorme, no? I en canvi, fa quants, 30, 40 anys ningú hauria dit, pràcticament, no? Uh-huh. Ara, en aquest cas, no sabem què ben bé què passarà, no sabem. El que sí que està clar és que està ja provocant que hi hagi molt treball precari. Molt treball precari, perquè la intel·ligència artificial, al darrere hi ha autèntics exèrcits, diríem, de persones que estan afinant els algoritmes, que estan entrenant-los, moltes vegades al sud global, amb situacions de gairebé amb una explotació terrible. Moltes vegades són països on la regulació laboral pràcticament és inexistent, del sud global, i se n'estan aprofitant aquestes grans tecnològiques de tot això, no? Diran, sí, veieu, hem creat no sé quants centenars, segons el Banc Mundial, hi ha entre 150 i 400 milions de persones del sud global fent aquest treball de semi-esclau, no?
1: D'entrenament
2: i de refinament i de moderació de continguts dels sistemes aquests, no? I xarxes socials també. El que passa que, clar, no és visible tota aquesta gent, no? No és visible, i et dona la sensació de que la intel·ligència artificial és super intel·ligent, quan en realitat sense aquestes persones no seria absolutament res. Uh-huh. És que el ChatGPT no funcionaria. Però ho dic clarament, no funcionaria, no existiria, no s'hauria desplegat mai sense tota aquesta gent treballant en situació molt precària. Clar, han creat 400 milions de llocs de treball. Bueno, en teoria sí, però quins llocs de treball
1: això
2: són?
1: Això que estàs explicant és tan fort que ni una regulació ho pot aturar, això, no? Perquè
2: bueno,
1: tu dius, estic a favor de la regulació, sí, no? Que es reguli la IA...
2: Clar.
1: I en contra de la burocràcia, això ho has dit tu, no?
2: Bueno, perquè les regulacions han d'intentar minimitzar, si pot ser, l'aspecte de ser senzilles d'aplicar, si pot ser, eh? No, jo, el problema amb tot aquest lloc és que, precisament, estan a països com Kènia, Filipines, Pakistan, uh-huh. Estan en països on, precisament, no tenen el problema de que hi hagi una protecció laboral, una regulació del laboral. Per què et penses que van a aquests països? A part de que els hi costen
1: ho 50, fort,
2: 50
1: això,
2: cèntims l'hora paguen, o sigui, quan els paguen. Perquè moltes vegades, amb l'excusa de que potser no han fet bé la seva feina, els indiquem fins i tot a pagar.
1: Aquest potser és el risc de la IA, més que si ens acabarà matant la humanitat, si hi ha tots aquests problemes.
2: I no els paguen amb transferències bancàries, eh? Els paguen amb mecanismes tipus PayPal i companyia, no? Que la qual és molt no pots interactuar amb ningú, i si no reps el pagament, no reps el pagament.
1: Mira, més coses que ens diuen. El Sergi Sebastián diu, adoro la IA.
2: Bueno,
1: també hi ha, clar, és que és així, també.
2: També, també.
1: Llavors,
2: també. A mi també m'agrada la IA en moltes coses, eh?
1: Home, és que si t'has passat tants anys estudiant alguna cosa, et deu agradar de la IA, no?
2: Clar, clar.
1: Suposo, d'ara.
2: No l'adoro, però penso que pot ser útil, simplement.
1: Quina és la cosa més bona de la IA? Anem a positiva.
2: Bueno, hi ha moltes. Jo, en el meu llibre de 100 coses que cal saber, en dono una pila llarguíssima d'exemples, no? Clar, ajudar a millor ajudar a prendre millors decisions, no prendre decisions, que és molt diferent.
1: Ah, molt bé, això. Ajudar a prendre
2: millors decisions. Perquè se poden analitzar més exhaustivament les possibilitats, per exemple, en quant a un diagnòstic mèdic. Han resolt pràcticament el problema del plegament de les proteïnes, amb tot AlphaFold, el sistema aquest, que va donar lloc a un Premi Nobel de Química.
1: Clar, és això que dius molt ràpid. Clar, gràcies a això es va avançar moltíssim amb les molècules.
2: Es posen desenvolupant nous fàrmacs, per exemple, i noves vacunes amb més facilitat que abans. Va identificar el 89% de les mutacions clau en l'ADN humà, mutacions que poden causar malalties. Van ajudar a optimitzar, ajuden a optimitzar activitats agrícoles, el que se'n diu mal dit, agricultura intel·ligent, permet fer un estudi molt més precís de l'evolució de les glaceres, per tant, de l'evolució del canvi climàtic, detecció precoç de la intensitat de terratrèmols, ajuden a desxifrar jeroglífics egipcis, permeten traduir de la llengua parlada a la llengua de signes de manera automàtica, assistència a la conducció i fins i tot algun dia en parlarem, el nivell 5 d'autonomia. La demostració de teoremes matemàtics, no només recentment.
1: Has portat la llista de les bones coses de la IA.
2: Algunes coses, la conjectura de Robbins, que és un problema d'àlgebra que durant 70 o 80 anys cap matemàtic mai va poder resoldre, fa qüestió de 10 o 12 anys, uns 70 anys artificials, res a veure amb aquests models de llenguatge i d'IA generativa, absolutament res a veure, ja ho va demostrar. Va ajudar una demostració del teorema dels quatre colors, que amb quatre colors pots colorejar qualsevol mapa, sense que hi hagi dos països limítrofes que tinguin el mateix color.
1: Moltes coses.
2: No acabaríem mai. Afortunadament que hi ha coses. Però tot això són intel·ligències artificials especialitzades i específiques.
1: El que deies al principi.
2: Totes elles, sense excepció. El problema és que ara estem intentant fer intel·ligències artificials de propòsit general, intel·ligències generals, i això no va enlloc. Hem de reorientar cap a aquest tipus d'entretges artificials superespecífiques i útils.
1: Però sí que s'ha anat avançant de molt, per exemple, és que hi ha molta gent que et segueix, gent que de les xarxes ens diuen coses que et segueix de fa temps, de coses que has dit. El Pep Centelles diu, fa un any i tres mesos vostè va dir que els models de llenguatge no eren bons en programació de software. Sembla l'últim any han après molt. Quin perill creu que comporta aquesta nova situació?
2: Bueno, continuen sent bons en temes, en aspectes relativament rutinaris, però no n'hi haurà cap que t'inventarà un nou algoritme, per exemple, no? I quan són arquitectures molt complexes, els bugs, que en diem els bugs, és els errors, és una manera de referir-se als errors informàtics, apareixen, i què passa? Si el que m'ho pregunta és informàtic, que possiblement no ho sigui, potser s'haurà trobat amb el problema d'haver de fer un debugging, és a dir, haver de corregir errors d'un software que no ha fet ell mateix. És un infern. És una tortura. I jo m'hi he trobat més d'una vegada. Ara imagina't, en aquest cas, el software que l'ha fet, la intel·ligència artificial, l'ha fet per mecanismes que potser no són massa habituals, i et perds, és molt, perds tot el temps que pots haver guanyat relativament a l'hora de fer la primera versió o algunes versions del software. Es perden, i això ja s'ha estudiat, hi ha articles que ho demostren, es perden a l'hora de fer aquest debugging, aquesta revisió dels errors, la correcció dels errors. El Cory Doctorow, amb el seu llibre sobre la merdificació, no? I la AI slop, o sigui, les coses amb poca qualitat, ha demostrat que el software és un camp d'operacions extraordinari per fer aquesta merdificació, perquè enganxa els programadors. El que es diu el code base, que si és programador aquesta persona m'entendrà, el code base està controlat per la intel·ligència artificial, i encara que tu vulguis, a partir de demà no faig servir la intel·ligència artificial, gairebé no pots. Estàs allà capturat. I quan estàs capturat, i si una empresa té tots els seus programadors capturats, que no li passi res. Que no li passa res, perquè com diu el doctor amb l'Incientification, què passarà? Ara que els tenim tots capturats, fins ara pagaven, jo què sé, per exemple, 100 o 200 o 300 euros al mes per cada no sé quants tokens que feien servir, o per l'ús de la intel·ligència artificial. Mira, ara els hi multiplicarem per 10. Perquè, esclar,
1: llavors estàs agafat.
2: Esclar, estàs agafat. Compte amb això de programar amb intel·ligència artificial. A més, pots perdre l'habilitat cognitiva de programar. Aquesta és l'altra.
1: Entenc que estiguis enfadat com a investigador que has programat tota la vida. Mira, això m'ho poses peu, és que hi ha molts temes aquí que hem de parlar amb el Ramon López de Mántaras, però mira, t'ho imagina't, estaves parlant de la merdificació, de fer servir la IA de forma creativa, hi ha un home, que avui és el seu aniversari, que és l'Albert Pla, que no sé si has vist l'últim videoclip de l'Albert Pla, que es diu Mi Voz, que això, ara mira...
2: Crec que no, però bueno.
1: Ara te'l poso. Posem la cançó i mentrestant te l'ensenyo, perquè és una meravella que hi ha l'Albert Pla una mica fent bogeries amb la IA.

0: Tàctica aquí a Ràdio 4 és divendres passat Albert Pla va publicar aquesta cançó Mi Vot. El tema és increïble, Pla ha fet al costat de Judit Farrés. Avui volem parlar, clar, estem parlant de les aplicacions i els usos de la IA i ens volem fixar en aquest videoclip. Era que has al·lucinat, no, el videoclip.
1: Bueno, és l'Albert Pla.
0: Una peça espectacular, una meravella de la productora audiovisual Nueve Ojos, en la que la intel·ligència artificial és molt present. La Mariona Omedes, artista audiovisual, directora de Nueve Ojos. Mariona, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: És que feu cada cosa amb l'Albert Pla, que és al·lucinant, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Treballar amb ell és això, eh?
0: És que jo... És com una mica, no?, la bogeria de l'Albert Pla passada pel filtre de la IA. M'estic imaginant les vostres reunions. No sé quin era el punt de partida a l'hora de fer aquest videoclip.
2: Bueno, era una mica... Al principi nosaltres no teníem tan clar de fer-ho amb la IA. Vam rodar-ho d'una forma tradicional. I després ho vam passar per la IA, no? I les reunions amb l'Albert, bueno, són ell tira idees i nosaltres les recollim i les apliquem com podem, no? Perquè a vegades són tan boses que dius, bueno, això no serà possible. Per exemple, de sobte va dir que volia un dinosauri i vam dir, bueno, doncs val, molt bé, vols un dinosauri? Pues farem un dinosauri.
0: Clar, és que de fet la IA permet posar tot el que vulguis, no? També.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, però bueno, en aquest cas és com un format diferent perquè no està fet íntegrament a mi. Llavors, a vegades no saps el que és veritat i el que... perquè està rodat, ell està rodat amb croma, llavors no saps mai identificar exactament què està fet a mi i què no està fet a mi, no? Bueno, els experts sí que ho sabrien probablement, però hi ha vegades que tu pots arribar a preguntar.
0: I ell es veu multiplicat també en molts escenaris diferents, molt alhora, que això, per exemple, si haguéssiu de gravar físicament en un lloc, aquest videoclip hauria sigut caríssim, diríem, no?
2: Caríssim hauria sigut, sí. Sí, sí, sí, sí. És una de les avantatges de la IA, saps? És com una... És una joguina per nosaltres que hem treballat en postproducció digital tota la vida. Ara mateix és una mica un canvi de paradigma, perquè inclús els pressupostos canvien, perquè hi ha coses que ja no penses de fer-les amb la manera tradicional, sinó que més aviat ja saps que amb la IA et quedaràs estupent. No? I la IA té una altra cosa que és molt, molt divertida, i és que tu li dones les ordres i a vegades s'equivoca. Però a vegades aquests errors són molt interessants.
0: Clar, és creatiu, l'error és creatiu, no?
1: No, no, però aquí ets creatiu, ets tu, que ets capaç d'aprofitar aquest error. Clar. Òbviament, l'error és un error.
0: Sí, sí. Escolta,
2: sí, però a vegades són divertits aquests errors i els aprofitem, no crec?
1: Clar, clar, clar, clar.
0: I què pot fer avui Mariona la IA que fa només 2 o 3 anys semblava impensable?
2: Bueno, amb 2 o 3 anys no saps com s'ha desenvolupat. Hi ha milions d'IAs diferents, les xines, les americanes, en fi, és, ara ja fan suites d'IAs que fan moltes coses, no? Què pot fer? Depèn de la teva imaginació, crec.
0: Clar, perquè... jo el que trobo difícil és vosaltres que fa tant temps que treballeu en art digital i heu fet coses brutals, mappings, Casa Batlló, crec recordar que vam parlar.
2: Sí.
0: Clar, el tema és que hi ha molta gent que s'ha quedat amb la simplicitat de que per fer una cosa creativa és apretar un botó i et surt. O sigui que tu li fas una frase i et surt. I el que esteu fent vosaltres en audiovisual és combinar moltes eines diferents, no?
2: Exacte. Jo crec que aquesta és una mica la gràcia de la IA. O sigui, la IA té aquesta part que no té massa bona fama, diguem-ne, però per nosaltres és una joguina nova per fer postproducció digital, és per fer imatges d'una altra manera. Llavors, clar, doncs no sé, ens agrada bastant, no? Ens agrada molt treballar amb la IA.
0: Tot això que heu fet també en el videoclip no s'aguantaria si no fos una cançó amb un discurs claríssim, amb un relat de l'Albert Pla, que és aquestes dues veus que tenim, que se ve molt en tota aquesta conversa que hem tingut amb el doctor, no? De dir, la cosa, d'una banda et diuen on fes una cosa, de l'altra banda et diuen una altra. Si no hi hagués una bona cançó, tampoc no s'aguantaria, no?
2: Això és evident. Sí, sí, això és evident. La cançó de l'Albert és espectacular. I a Nueve Ojos la vam rebre amb molta il·lusió. Bueno, de fet, l'hem fet 3 persones. L'hem fet el Cuco, l'Uri Lázaro i jo. O sigui, els 3 ens hem posat a full amb la IA i hem tret coses. No? És que la IA, a mi com a directora d'art, per exemple, m'estalvia moltíssima feina, perquè per reproduir una idea que tinc, que la tinc que presentar en comptes de fer-la en el Photoshop, li dic amb ella. Llavors, lo difícil no és treballar amb la IA, és donar-li les ordres corresponents, les bones ordres, perquè les entengui, no? I faci el que tu vulguis que faci, no?
0: El doctor està pensatiu i et vol dir alguna cosa.
1: No. Ah, no, bueno, jo simplement que sí, tu mateix has dit que és com una joguina, no? Sí, bueno...
2: És una eina, per nosaltres sí. És una eina més.
1: I, val, però també s'ha de ser conscient de que el que implica l'ús d'aquestes eines, no? En quant a consum d'aigua i consum energètic, és molt insostenible, no? Si tothom ens dediquem a fer servir aquestes eines, no estem fent un bon favor al canvi climàtic.
0: Això serà el futur,
2: sí,
0: però...
2: La pregunta que et volia fer respecte a això... Sí. La imatge és l'única IA que gasta aigua?
1: No, en gasta totes, més no? Que el text, òbviament, perquè és molt més, requereix molta més potència de càlcul darrere, moltes més GPUs treballant en paral·lel al darrere simultàniament, no? que el text del ChatGPT, per exemple, fas una pregunta, no? Òbviament, la imatge i el vídeo encara, pues, multiplica per...
0: Pesa molt més, també, no?
1: Ah, és molt més, clar.
2: I tu què aconselles de fer amb unes persones que han treballat tot el rato, tota la seva vida amb manipulació d'imatge, i ara arriba una eina que els hi permet fer això, no només més ràpid,
1: més sinó... ràpidament, sobretot, no?
2: No, bueno, més ràpid, i sí, més ràpid, més, és més, no més ràpid, perquè a vegades tardes molt en fer seqüències, no és ni més ràpid ni més barat, eh? O sigui...
1: No, més barat segur que no.
2: Tampoc, però...
0: No, entenc el que diu la Mariona Omedes, sí. Realment, perquè se't dispara la creativitat moltíssimes vegades. Escolta, enhorabona per aquest videoclip, per tot el que veia. Sé que esteu també treballant amb el nou espectacle, no?, de l'Albert Pla. Avui és el seu aniversari, per cert.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Està
2: fent un espectacle sobre l'últim disc que ha tret, que es diu No quiero hablar de mí, pero yo, i són les cançons noves que està començant a treure. I, bueno, ja és el tercer espectacle que fem amb ell. I aquest cop, doncs, hem dissenyat una escenografia i estem ara aplicant els temes allà, bueno, fent màgia.
0: Doncs estarem, si fem màgia amb la tecnologia. Dir també que l'Albert Pla està sempre molt a l'última de la tecnologia, sí. Ho sap tot, i la veritat és que és un dels artistes que més la utilitzen per fer el bé, perquè ens agrada el que fa.
2: Sí.
0: Mariona, moltíssimes...
2: L'Albert té molta sort de treballar amb nosaltres.
0: Que bé. Un bon tàndem, Mariona. Moltes gràcies i felicitats a un EVE Ojos.
2: No, moltes gràcies a tu. Estem molt...
0: No, és que jo soc molt fan.
2: Molt fans,
0: jo també soc fenomen fan. De fet, aquest any no hi som, però la 15a edició del Mira es farà els dies 6 i 7 de novembre de 2026 a Fira Montjuïc, que és una de les cites d'art digital. Va, i demà la tàctica... Sí. Adéu.
1: Adéu.
0: Demà la tàctica és per detectar un bon llibre. Doctor Ramon López de Manteras, moltíssimes gràcies per tot, ens has fet pensar molt.
1: Gràcies.
0: Bé, estem vivint un autèntic boom de llibres. Demà en parlem aquí a la tàctica a partir de la 1. Us deixem amb l'informatiu, amb l'edició migdia.

0: Les 4 i 6 minuts comença a Ràdio 4. Evidentment, la tarda de Ràdio 4. Hola, David Gallà, què tal, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: Subdirecció preparadíssima avui, eh?
1: Preparadíssim, perquè tenim 3 hores fins a les 7 de la tarda que no us les podeu perdre. Del bo i millor aquí a la tarda de Ràdio 4.
0: 3 hores de ràdio en directe que seran apassionants amb la meravellosa Maria Coll. Bona tarda.
2: Hola, hola, què tal? Què,
0: com vas preparant el casament? Et queden 4 dies.
2: Yes, no? No, jo ja em vaig casar el 3 de maig, però ara ho celebrem.
0: Una gran festa.
2: Sí, exacte.
1: Quins nervis, Maria, quins nervis.
2: Mira, una mica, ai, no ho digueu. Estic bastant nerviosa, però no per el fet, perquè ens hem casat, sinó pel fet de que tot surti bé.
0: Tot anirà
1: Sabeu?
0: Bé.
1: I tant.
2: Tot I perquè no m'agraden gaire les sorpreses i em dona la sensació que hi ha algú que m'està preparant una i no m'agrada.
0: Però si són bones...
2: Això és el que dubto.
0: Homenatges, sí, però...
2: És que els meus amics són molt dolentots.
0: Són de l'antiga escola, d'aquells que feien... parlant en llenguatge planer, putadetes, no?
2: Veus, jo no, i no, són una mica casaments... cabrons. Tu has dit putades, jo no he dit, són una mica cabronets, els meus amics.
0: Doncs ja ens explicaràs. Quines ganes del programa del... proper dilluns,
2: no.
0: El de la setmana vinent, no? El post-boda.
1: El resultat, el post.
0: Sí, post-casament. El control tècnic, genis, com Pau Robert i Martín Noia, són dos genis, i també una altra meravellosa, que és la Sònia Rodríguez Justicia, la producció d'aquest programa. Molt bé, doncs ja hi som tots. Jo crec que hem de començar ja a explicar cosetes importants, coses que estan passant i que ara mateix són el punt d'actualitat. Les quatre més importants, les 4 de la tarda. Ai, una altra vegada. Uns encaputxats rapten un home d'un cotxe a Barcelona. Dos homes obligats a pujar un cotxe només 48 hores. Dos homes diferents. De moment, cap connexió confirmada, Maria, entre els dos casos. Els Mossos investiguen una nova detenció il·legal. M'agrada aquesta forma de dir-ho, no? Detenció il·legal. Segrest. Aquesta vegada ha estat al districte de Sant Martí de Barcelona.
2: Exacte. Va passar la matinada d'ahir dilluns. Diversos encaputxats haurien abordat un home al carrer Huelva i haurien fet entrar aquest home per la força dins d'un vehicle. Van ser alguns testimonis els que van adonar-se del que passava i van donar l'alerta. Hores després, la víctima va aparèixer viva a la demarcació de Girona, prop d'una benzinera. Altres informacions apunten, però, que presentava signes d'haver estat agredida.
0: Els Mossos mantenen oberta la investigació i, bé, de moment no hi ha detinguts.
2: Jurídicament, com deies ara, Xavi, la policia parla de detenció il·legal i no de segrest, perquè no consta que els autors exigissin diners o cap altra condició a canvi d'alliberar aquest home. El cas arriba només 2 dies després d'aquell episodi que vam explicar ahir, que vam analitzar amb l'Enrique de Madrid, expert en seguretat, aquest episodi tan similar a l'AP7 a l'altura de Montornès del Vallès, on 5 homes que es feien passar per policies van interceptar un vehicle i es van endur un dels ocupants, que va ser alliberat hores més tard. Interior ha apuntat que els primers indicis d'aquell cas podrien estar relacionats amb drogues, però la investigació encara és molt inicial.
0: I encara hi ha un tercer precedent recent, el recordeu, el 7 de setembre? Un altre episodi que va començar a Gavà i va acabar a Sabadell.
2: Sí, on la víctima va ser localitzada ferida per arma de foc. Els Mossos investiguen els 3 casos, però ara mateix no hi ha cap element públic que permeti afirmar, com deies abans també, que formin part d'una mateixa trama.
0: Més coses. 4 i 10 minuts i a aquesta hora de la tarda Pedro Sánchez és a Nova York. Escoltarà Donald Trump a l'ONU, però David Gallac no anirà a la seva recepció.
1: Així és, Xavi, perquè el president del govern ha declinat

0: Anat la invitació del president nord-americà a la tradicional trobada amb els caps de delegació i el govern espanyol ho justifica per motius d'agenda. La decisió arriba en un moment de friccions entre Madrid i Washington, tot i que Sánchez sí que assistirà al discurs de Trump davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. Durant la jornada també té programats diversos actes vinculats a la protecció de la infància davant la intel·ligència artificial, als objectius de desenvolupament sostenible i un homenatge a Gloria Steinem. Hi ha un precedent curiós, que és el que Sánchez sí que va assistir a la recepció de Trump el 2018 i el 2019. En canvi, no va ser-hi l'any 2024, amb Joe Biden com a anfitrió, ni l'any passat, quan la delegació espanyola estava encapçalada pel rei de moment. Sánchez sí que s'ha trobat amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que està a la recta final del seu mandat en la trobada. Sánchez l'ha elogiat i l'ha felicitat per la feina feta en un context de fragmentació internacional.
1: Amb qui sí que s'ha trobat el president Donald Trump és amb l'alcalde de Nova York a la seva residència oficial.
0: I ho fan malgrat estar a les antípodes. Políticament, l'alcalde ha justificat aquesta trobada, diu, com una mostra de compromís de dialogar amb qualsevol dirigent quan consideri, diu, que pot beneficiar els ciutadans de la seva ciutat.
1: I pel que fa a l'Assemblea General de l'ONU, arrenca avui, el que dèiem, a Nova York. La trobada estarà marcada, evidentment, per les guerres a l'Iran, Gaza i Ucraïna, o els reptes de la intel·ligència artificial, entre altres temes importants.
0: Sí, així és, i en una entrevista amb Al Jazeera, el cap de l'ONU, Antonio Guterres, ha parlat d'una situació geopolítica dramàtica. Ha apuntat que la participació de les superpotències i dels membres clau del Consell de Seguretat en les guerres ha generat una crisi per les contínues vulneracions del dret internacional.
2: Superpowers themselves engage into wars in some circumstances against international law.
0: Que crea un entorn d'impunitat, diu, en què les potències mitjanes creuen que poden fer el que vulguin perquè no els passarà res. I fa uns minuts, en l'inici, ara sí, d'aquesta assemblea, ha llançat una advertència pel que fa a la intel·ligència artificial. Diu que ha de ser per la humanitat.
3: Artificial intelligence must be shaped by humanity, with humanity, and for all humanity.
0: Per cert, que fa uns minuts, Xavi, a través de la xarxa social X, Pedro Sánchez ha afirmat que ara més que mai el món necessita multilateralisme, més dret internacional i més cooperació. Diu que Espanya manté intacte el seu compromís amb la pau, amb la lluita contra l'emergència climàtica i amb la cerca de solucions davant els desafiaments que planteja la intel·ligència artificial.
1: I de l'ONU cap a casa, de nou. Avui també hem sabut que la Sagrada Família obre una nova via per construir l'escalinata de la façana de la Glòria, Maria, perquè sembla que només, i això és revolucionari, no?, només caldrà enderrocar un edifici.
4: Exacte, la Sagrada Família, que ha fet aquest pas important en un dels conflictes urbanístics més antics de Barcelona. La Junta Constructora ha plantejat que per poder construir la gran escalinata que ha de donar accés a la façana de la Glòria, n'hi hauria prou amb enderrocar un únic edifici, un bloc de Núñez i Navarro situat al carrer Mallorca, just abans del temple. Fins ara, el projecte havia estat vinculat a una afectació molt més àmplia. El planejament urbanístic preveia actuar sobre les dues illes de cases situades davant de la façana de la Glòria, entre els carrers Mallorca, Aragó, Sardenya i Marina. El Pla General Metropolità del 1976 hi va reservar un espai d'uns 60 metres d'amplada per crear una gran avinguda i l'accés monumental que havia imaginat Antoni Gaudí, però ara la Junta Constructora defensa aquesta solució de mínims, eliminar només el bloc que queda immediatament davant de la façana i reallotjar els veïns en un nou edifici que es construiria en un solar de la mateixa Sagrada Família, que ja té en propietat a tocar. El director general del temple, que curiosament es diu Xavier Martínez, ens ha fet gràcia el nom. Sabem que no ets tu, oi, Xavi?
1: Sí, el director general de la Sagrada Família es diu Xavier Martínez.
0: Compartim nom, i cognom.
4: Doncs Xavier Martínez ha dit que l'Ajuntament estan molt avançades, les negociacions que mantenen des del temple amb l'Ajuntament, i que ara esperen que el consistori mogui fitxa. És a dir, que l'Ajuntament serà qui finalment haurà de decidir fins on arriba també aquesta afectació.
1: I atenció, perquè clar, aquí ve la part complicada. Fer només l'enderroc imprescindible per construir l'escalinata o actuar sobre una superfície més àmplia per aconseguir aquest espai urbà que Gaudí havia projectat.
4: I és que justament perquè l'escalinata no és que sigui d'escala convencional, perquè ens fem una idea, és molt i molt gran. Gaudí va imaginar la façana de la Glòria com la gran entrada principal de la Sagrada Família, una escalinata que havia de passar per sobre del carrer Mallorca i desembocar en una gran plaça davant del temple. El problema és que aquest espai avui ja està ocupat per edificis, com diem, i per habitatges. I aquí apareix aquest conflicte. Com completar un projecte concebut fa més d'un segle sense ignorar que, mentrestant, al seu voltant hi ha crescut una ciutat amb veïns que hi viuen. I encara queda una gran incògnita: qui farà les escultures de la façana? El patronat estudia tres propostes, les de Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. Encara no s'ha decidit qui serà qui farà aquest encàrrec, si serà només un únic artista per més d'un, o si finalment serà cap de les tres propostes l'escollida. Per tant, la Sagrada Família afronta ara dos reptes diferents però connectats, que és com acabar físicament la façana de la Glòria i com encaixar també aquesta obra monumental en una Barcelona que ha canviat moltíssim des de que Gaudí se la va imaginar.
1: Bon tema aquest avui, eh? Anem a parlar de tot plegat amb l'Anna Soler. Ella és arquitecta i presentadora del programa Fonamentals de la 2CAT. Molt bona tarda, Anna.
5: Què tal? Bona tarda.
1: Gràcies per ser en directe a la tarda de Ràdio 4. I clar, Anna, per entendre'ns, què és exactament el que Gaudí va imaginar davant de la façana de la Glòria? Com hauria de ser aquesta gran escalinata i aquesta plaça?
5: Aviam, és que això, per mi, que sóc arquitecta, és un tema té bastanta controvèrsia perquè, bueno, primer de tot, si se'm permet, m'agradaria dir que una gran escalinata en ple segle XXI a la ciutat més accessible del món, que és Barcelona, no sé jo si seria la millor solució, eh? Que en teoria sí que és el que Gaudí havia dibuixat, però bé, clar, la nostra ciutat ja no és la de fa 100 anys, no? Clar. I a més que el que tenim d'aquest projecte de Gaudí és un petit esquema dibuixat. Yeah. No? Llavors, clar, fins quin punt Barcelona s'ha de transformar per acabar la Sagrada Família, o potser hauria de ser al revés, no? Potser la Sagrada Família sí que s'hauria d'adaptar a una Barcelona que ja no és la de fa 100 anys.
1: Home, és bona aquesta que llença l'Anna, no? Li dona la volta una miqueta, donem per fet que seguirem el que Gaudí havia pensat. Tampoc sabem ben bé del tot com ho va deixar, no?
0: No hi érem. No hi érem,
1: David, clar, que havíem de ser-hi. Si no hi som periodistes.
4: Clar, Anna, perquè aquesta escalinata necessita avui enderrocar edificis o afectar edificis, què és el que hi havia previst, exactament? Perquè, clar, en el moment en què es van construir aquests edificis, em sembla que això, no sé si estava previst o què és el que van pensar.
5: Sí, no, estava previst i, de fet, a tots els veïns ja van comprar aquestes vivendes sabent que això estava afectat. Ah. No? De fet, són unes vivendes que, si no tinc mal entès, es van vendre a molt bon preu. De fet, si ara no s'enderroquessin, potser estaríem parlant d'especulació. Però, vaja, que el que estava planejat és que hi hagués una gran plaça, perquè Gaudí sí que és veritat que pensava l'edifici i la ciutat a la vegada. Llavors, la Sagrada Família s'havia de veure des de totes bandes. De fet, ara mateix els dos accessos que tenim són la façana del Naixement i la façana de la Passió, on hi ha una plaça a cada banda. I, per tant, ell també preveia aquesta gran escalinata bàsicament perquè l'accés a la façana de la Glòria està elevada per sobre el carrer Mallorca. Per tant, necessitem un pont, que els cotxes passin per sota, i per arribar del pont, tornar al nivell del carrer, doncs aquesta gran escalinata. Però, clar, aquesta gran escalinata, com he dit, és una solució de fa 100 anys. No? Potser aquesta gran transformació urbana mereix un altre tipus de solució. És del meu parer, eh?
4: Anna, abans parlaves de l'accessibilitat. Aquest estiu vam parlar molt de l'accessibilitat, vam fer només una secció dedicada a l'accessibilitat i com deies abans, que Barcelona és una de les ciutats més accessibles del món. Clar, què suposaria que hi hagués aquesta gran escalinata? Potser s'hauria de repensar, no?
5: Clar, és que vull dir, jo crec que és la pitjor solució possible. A part, és que estem parlant d'un dels punts neuràlgics de la ciutat, on s'hi acumulen milers de persones cada dia. Vull dir, aquesta solució s'ha de pensar bé. No podem començar a posar ascensors i escales mecàniques, no? A part, hi ha un altre tema, no? O sigui, crec que és una decisió urbanística que correspon a la ciutat, no? Jo personalment crec que una transformació d'aquesta magnitud en l'espai públic, doncs, es mereix un concurs públic d'arquitectura, no? Buscar la millor solució, estudiar-ho bé i no guiar-nos potser per un petit dibuix que va fer Gaudí el segle passat, no? I a part hi ha un altre tema, no? Aquesta solució ha de funcionar també com espai quotidià del barri, no? Perquè s'ha de pensar simultàniament en els visitants i en els residents, no? Perquè, com he dit, estem parlant d'una de les zones de Barcelona on més visitants tenim, però també hi viu gent, no?
0: Tot plegat, pel que ens expliques, Anna, això com s'integra? És a dir, perquè ens entenguem, com s'integrarà tot això que ens està explicant? Perquè hem escoltat parlar d'un pont, de cotxes, de la idea d'aquesta escalinata, això... Integrar-ho és fàcil o és complicadíssim?
5: Aviam, si se segueix el projecte de Gaudí, doncs clar, és la solució més fàcil, no? Basar-nos en el que ell havia previst, enderrocar aquestes dues mansanes que ja estaven previstes enderrocar, que estava contemplat en el Pla de 76, i tirar-ho endavant ara. Jo crec que vivim en una ciutat moderna i hem de buscar noves solucions. Jo crec que un concurs internacional per una de les transformacions urbanes més importants, potser, que viurem ara a Barcelona, seria el més adequat. Vull dir, la solució que seria més adequada, com si diguéssim, no és fàcil.
1: Però ara estàvem, aquí amb la Maria i el David, estàvem mirant una imatge, no?, de com quedaria sense aquests blocs de pisos. La veritat és que queda molt més maco, evidentment.
5: No, no,
1: perquè
5: clar.
1: Es veu tot molt més ample, més alliberat, i realment guanya molt la Sagrada Família, no? I més sabent, sobretot, el que tu has dit, que aquests veïns ja sabien que s'estaven exposant això, no?, que això podia passar.
5: Sí, sí, clar, i tant, i clar, a més que estem parlant de l'accés principal clar. A un edifici monumental, no? O sigui, aquest edifici monumental està reclamant un accés, no? L'accés que es mereix i que el seu arquitecte va pensar, no? Però clar, vull dir, suposa... Jo no dic que no s'hagi d'enderrocar, eh? Jo crec que ja que l'hem acabat i que l'anem acabat, doncs acabem-la bé, no?
1: Sí, sí.
5: Acabem-la amb el seu accés com toca. Ara, que l'accés que està previst potser és el que qüestiono.
1: No sé si teniu alguna pregunta més per l'Anna, però és que s'explica també. Moltes gràcies, Anna. És un plaer.
5: A vosaltres.
1: De debò. Anna Soler, anirem parlant, perquè ja saps que això de la Sagrada Família...
5: Sí.
1: Això va per llarg.
4: També el tema dels escultors, Anna. Clar, ara deia el Xavi que va per llarg. Encara s'han de triar els escultors que faran aquestes escultures tan importants de la façana de la Glòria. Això també portarà temps, no?
5: Sí, de fet, avui m'ha semblat llegir que s'ha comentat que potser no es cullen ni una de les tres propostes presentades, no? Que ho han de valorar bé i que... Bueno, jo aquí amb tema decoració i escultura ja no hi entro. Jo ja saps que, Maria, a mi m'interessa l'arquitectura quotidiana i com resolem la ciutat, i al final és que ens influirà a tots, no? O sigui, fins quin punt Barcelona s'ha de transformar per acabar... la Sagrada Família. Crec que és un dels reptes que tenim ara mateix i s'ha de fer bé, tranquil·lament, i del tot. I una de les coses que volia dir també és que s'ha de pensar no només en acabar l'edifici, sinó l'edifici amb els entorns, tot junt, no? Perquè el que la Junta Constructora ha dit és que la solució mínima que considera necessària per executar l'escalinata és només enderrocar aquest bloc de, sembla que són 90 vivendes, no? Doncs aquí jo crec que també hi ha un error, no? S'ha de pensar tot en conjunt i fer-ho tot de cop. No anem fent a fases, perquè l'important no és acabar l'edifici, sinó com s'integra a la ciutat i com s'acaba de quallar bé amb aquesta Barcelona.
1: Anna Soler, arquitecta, presentadora del programa Fonamentals de la 2CAT, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, Maria, et trobava a faltar.
4: I a tu també, moltes gràcies, Anna.
1: És que heu estat juntes a l'estiu, no?
4: Sí,
1: al matí,
4: sí.
1: El programa que ha presentat.
0: Aquí a Radio 4.
4: Ha estat col·laboradora, podeu recuperar també a RN Audio tots els espais de l'Anna, que ens va parlar d'arquitectura i de coses com aquestes, com l'accessibilitat, com la importància de l'aigua també a les ciutats i de moltes més coses. Moltes gràcies,
1: molt.
4: Anna.
5: Una abraçada, guapos. Adéu.
1: Un petó molt fort.
5: Adéu, adéu.
1: Que vas fer un gran programa aquest estiu, Maria.
4: Ai, Xavi, moltes gràcies.
1: Sí,
4: vam intentar,
1: sí.
4: Vam intentar. Molt
1: bé, David molt ben ens va fet. Acompanyar
0: molt
1: els matins.
0: Molt bé, Maria.
4: Ho has fet molt bé. Com era allò? Ho has fet
1: David,
4: molt bé.
1: T'ha semblat el teu avi, de sobte el gallac.
0: Maria, molt bon programa, eh? Ens ha agradat molt el programa del matí de l'estiu de Radio 4, eh? Escolta.
4: Com era el nen aquell que deia, ho has fet molt bé, eh?
1: Ah, sí?
4: I la nena aquella de l'eclipsi.
0: Sí, sí, sí,
4: no en tinc
0: sí,
4: de paraules, eh? No en tinc de paraules. Ha estat una cosa mai vista. Una
0: aquí
4: cosa
0: igual.
4: Mai vista.
1: Tan viral. Que, clar, estava jo pensant en els tres escultors, les tres propostes, no? Les de Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín.
4: Exacte.
1: Que encara no s'ha decidit si l'encàrrec serà per algun d'aquests artistes. Ho va decidir el patronat, que ho està estudiant. Clar, com estaran ells? El Miquel, la Cristina i el Javier dient... No, que clar, jo tinc les millors escultures, però una cosa que serà absolutament legendària, que passarà a la història. Tinc un 33,3% de possibilitats de...
4: O cap, perquè potser no ho fan cap d'ells.
1: O cap, no? Però abans, quan es pensava que seria sí o sí un dels tres, com estaran ells? Que clar, això ha de ser...
0: I això hi deuen quedar per posar, és a dir, per, o sigui, poses en comú idees i dius, mira, aquesta proposta la tinc jo, per tant no la facis.
1: O sigui, per, que clar, per dir, però diran, no, la facis tu.
0: Però després s'enganyen, potser.
1: Diu, ah, segur, sí, segur.
0: Ah, aquesta era bona, no la tenia, espera que me l'apunto. A posar sí dalt d'aquí...
4: Estaria bé parlar amb ells.
0: Sí, sí, que escultura, eh? Posar aquí dalt una cosa.
1: Home, seria boníssim, amb els tres, posar-los aquí a la taula.
4: Miquel Barceló és molt bo, va fer el pòster dels 125 anys al Barça, ha fet moltíssimes escultures, bueno, tots tres segur que són boníssims, però Miquel Barceló és el que més conec dels artistes.
1: Bé, canviem de tema radicalment, parlem d'aquesta casa i de música, i és que Ràdio Televisió Espanyola no anirà a Eurovisió 2027. Aquesta casa que proposarà mantenir la retirada d'Espanya al Festival d'Eurovisió per la participació d'Israel, el mateix que l'any passat. El president José Pablo López ha anunciat això, doncs, que proposarà al Consell d'Administració de la Corporació Pública que es mantingui la suspensió de la participació en el festival de cara a la propera edició, David.
0: I així ho explicava aquest matí durant la seva compareixença davant la Comissió de Control Parlamentari de Ràdio Televisió Espanyola.
6: Les anuncio que voy a proponer al Consejo de Administración de Ràdio Televisió Espanyola mantener la suspensión de nuestra participación en Eurovisión para la edición de 2026.
1: A recordar... perdó, ha dit 2027.
0: Sí.
1: Però és el tall d'aquest any.
0: Eh? Ah, exacte, sí. És el tall d'aquest matí, però vol dir que el que proposarà és no participar de la mateixa manera que es va fer aquest any, 2026, al 2027. I també ha recordat que durant tot aquest any Radio Televisió Espanyola ha liderat de manera conjunta amb altres grans operadors públics europeus una exigència de regeneració ètica, ha dit, dins de la Unió Europea de Radiodifusió, també, que ha pressionat amb fermesa per tal que es penalitzi qualsevol intent d'instrumentalització política i que es garanteixi l'estricta neutralitat del patrocini i del propi festival. Per tant, tocarà estar atents i atentes per veure si finalment el Consell diu que sí,
1: sembla que
0: continuem
1: sí, no?
0: fora del festival o que hi tornem. Per tant, atents, sí, atentes sí, que... a les properes notícies.
4: És la diva. No, jo crec que serà l'última, la diva.
1: Crec que tornaran a
4: dir que no.
1: Prendre la mateixa decisió.
4: Home, sí, tot segueix igual, tot això, té a punta, no?
0: Però escolteu, a veure... Vale,
1: què?
0: D'acord, no anem al Festival d'Eurovisió, però a quins altres concursos podríem presentar-nos?
1: Però què vols dir? Quin tipus de concurs?
0: Sí. Això està... No anem a Eurovisió, com l'any passat, perquè la UER doncs, ha dit que sí, que els canvis molt bé, però que no són suficients, perquè encara va a Israel i tot això,
1: sí,
0: que ja podeu trobar i que m'ha explicat. No, però és que ens podem presentar altres concursos. Per exemple, no ho sé, a veure... Un que sigui d'exterior, per exemple, una Eurovisió de les terrasses.
1: De terrasses.
0: Com us l'imagineu, aquest? Una Eurovisió
4: no
0: de terrasses. No de terrasses.
1: Aquest país és professional de terrasseo, no?
4: Sí.
0: Això, terrasses,
4: però... Jo crec que guanyem a tota Europa aquí, eh?
1: Home.
0: Terrasses de taules, eh? No d'anar a Terrassa moltes vegades. O sigui, no una Eurovisió d'anar a Terrassa, no. De terrasses, això, el terrasseo, clar. Doncs, per exemple... Guanya qui encabeix més taules amb un espai més petit. No és que només hi caben 6 taules. 14!
1: Guanyem segur.
0: Aquí està.
1: Seguríssim.
4: Jo crec que sí.
0: Tu busques un espai al Golden Haver Arena de Luxemburg i dius, mira, ara va a Espanya. Aquesta taula, quantes de taules hi caben? No, si no, 14 taules. Perfecte, 12 points. I vinga, l'any que ve a fer l'Euroterraceor.
1: M'agrada aquest certamen.
4: Aquest no participa a Israel. En aquests que diem ara no participa a Israel, per tant, Espanya sí.
0: No, aquí està batadíssim. Un altre, va. Per exemple, un mundial de fer rotondes.
4: A veure...
0: Espanya, aquí ens agrada molt fer rotondes.
1: És molt nostre, és molt... Sí.
0: Aquí, on tenim un espai, posem rotondes. Després ja veurem...
4: Mereix les rotondes. Les rotondes petites mereixen.
1: No, i perdona, i la gent que no sap circular per una rotonda?
0: Clar, aquí està el tema. La que no sap o no vol fer-ho.
1: No,
0: aquí hi ha gent
1: no
0: que
1: vol.
0: Sap per on s'ha d'anar. I diu, a mi m'és més còmode anar sempre per aquesta
1: tan
0: banda.
1: Tan perillós.
4: Heu conduït mai al Regne Unit?
0: Sí.
1: No, ni ganes.
4: Fer una rotonda al revés és una cosa molt estranya.
0: Ah, jo...
4: Jo no he conduït, però he anat de copilot i vam estar conduint pel Regne Unit durant 5 dies. Però ja tot et porta, a fer la rotonda, perquè està, o sigui, com que tu ja vas per la dreta, doncs et fa donar la volta al revés.
0: Al Regne Unit no, a Malta sí. I crec
4: però que també
0: que és pitjor
4: que també condueixen al revés, no?
0: Unit, perquè al Regne Unit, clar, condueixen al revés, perquè Malta, doncs, era d'ells, era de Regne Unit, i aleshores, com que hi vas de turisme, gent que no conduïm normalment d'aquesta manera, encara és pitjor, perquè ens juntem a l'agost, quan vaig d'aquell agost, no sé quantes persones intentant fer les rotondes bé o sense voler agafes amb la mà dreta el canvi de marxes, que no el tens perquè el tens a l'altre.
4: Aquí vam tenir la sort de que nosaltres vam llogar un cotxe automàtic.
0: Jo també ho vaig fer. Sí, home, dic, ara de pensar en la mà que no penso.
1: Automàtic, jo no em poseu manuals.
0: No.
4: Llavors jo sempre he tingut el dubte.

0: Tu vas, si hi ha tres carrils dins una rotonda, tu no pots esperar que anant pel de l'esquerra, el que toca la gespa,
1: sí,
0: o el del mig,
1: sí,
0: puguis sortir feliçment, tranquil·líssimament,
2: no,
0: per la primera sortida. Fes
2: no
0: una altra volta o avisa tranquil·lament amb l'intermitent que vols canviar-te de carril i llavors dones una altra volta.
2: En un mundial de conducció no guanyaríem,
0: és
2: eh?
0: És terrible. O avisar per quina sortida
1: vols, per quina
0: vols sortir, perquè això els que volen entrar també es poden ficar o no, o s'esperen o paren abans. O... En fi, és terrible. La gent no té ni idea. Ho,
2: estàs...
0: ho dic perquè ahir gairebé no, se'n menja una.
2: No té ni idea de conduir la gent.
0: És terrible, terrible.
2: Jo sempre penso que si hi ha gent que si es trobés conductors com condueixen ells, ja, sí, ja no hi serien.
0: Guerra Mundial Z.
2: No, ja no hi serien, perquè si,
0: no, no,
2: si hi ha gent que condueix com condueix, si tots anéssim com ell, ells ja no hi serien.
0: Per això estic desitjant, Maria, que aprovin ja d'una vegada, crec que és el 6 d'octubre, ens va dir l'Arnau Font, que es vota a Europa
1: el cotxe autònom.
2: No creieu que hauríem de pitar?
0: Conducció autònoma...
1: Ara haurem de pitar a un cotxe d'aquests.
2: No, no, no, us hauria dit. Us imagineu pitar en el número de sortida de la rotonda que tu vols sortir? És a dir, si tu a la tercera fes...
0: Maria, la Maria està nerviosa realment pel casament, eh?
2: No, però seria molt divertit.
0: Realment fatal, eh?
2: I tothom... Anar-hi
0: al volant, eh?
2: Mira, mai millor dit.
1: Aquesta seria una molt bona idea, però una altra que igual a ningú se li acudís. És a dir, la rotonda, si t'equivoques de... Si vols sortir a buscar una hora aquesta, la rotonda està dissenyada perquè tu puguis continuar circulant.
2: Exacte.
1: És a dir, que no passa res, si fas una volta sencera.
0: No passa res.
1: A vegades m'ha passat, dic, ai, era aquesta, ai, no, que era l'altra. I a vegades n'he fet dues voltes,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: despistar qui sigui. Dic, ara, és que m'ha agradat tant l'escultura aquella al mig, perquè aquesta rotonda, que, si hi ha una rotonda, ha d'haver una escultura. Un filferro que ha costat
2: estranya.
1: 55.000 euros al consistori.
2: Filferro,
1: perquè
2: 55.
1: Això és... I això qui ho va fer? No, és que això simbolitza una canya que tenia el poble a l'edat mitjana. Què ha de simbolitzar això de l'edat mitjana? és un tros de coure que hem posat allà.
0: En fi,
1: per favor,
0: el Mundial de Rotondes a Espanya...
1: Això.
0: El guanyem, també.
1: Exacte. Sí. Una altra, va, un festival internacional, això us agradarà, potser. El Festival Internacional del Ara et faig un bízum. anem a competir a veure qui fa el bízum primer. Perquè,
0: clar,
1: a part, aquí jugues amb estratègia, que és com a Eurovisió, amb el tema de a qui li dones els punts. Jo voto aquí perquè la geopolítica vota... Tal. Aquí és igual, perquè si tu el fas primer, Xavi, espera perquè te l'he de fer jo.
0: No, però que aquí,
1: però si
0: som,
1: jo...
0: aquí som campions en dir ara et faig un bízum...
1: I no fer-lo.
0: I no fer-lo.
1: No fer,
0: vull dir que, clar, aquí, va, competició en què al final ningú acaba fent el bízum, no entenc?
1: Ningú,
0: guanyem.
1: Per exemple.
0: Guanyem.
1: No,
0: sí, sí,
1: ningú el fa. Però és com aquells moments d'atenció al principi. Ja faig el bízum.
0: Sí.
1: Quan és el sopar? Davant.
0: El fas al
2: sí,
0: moment.
2: Jo sí, jo el faig al moment.
0: No, ja et faré. No, no,
2: que jo tinc un problema perquè jo sempre acabo pagant.
0: Ja, ja.
2: Jo sempre acabo pagant. O sigui, no sé per què. Sempre m'han ensenyat així a casa meva.
0: Sí, sí,
2: o sigui,
0: a casa
2: jo
0: casa
2: sempre
0: meva
2: vaig a pagar.
1: I això
2: que
1: es pot reclamar, que jo no ho he fet mai.
2: Sí, pedir dinero.
1: Reclamar bízum.
0: A mi m'ha passat que volent enviar un bízum he reclamat, saps?
2: Em sembla que ahir em va reclamar un bízum a mi. No,
0: ahir et va reclamar un bízum.
1: Que t'estan dient, amiga, amigo, que vam sopar el divendres. Som a divendres de fa 3 setmanes després i encara em deus els 40 euros del sopar. Si és que el sopar era gran... Home!
2: I la gent aquesta que la tens bloquejada de tot arreu, a mi no m'ha passat, però diuen que quan et tens algú bloquejat de tot arreu et fa bízums per poder parlar amb tu. Saps?
0: Això de... Amic, tu, quin,
2: hola, què tal?
0: Quins
2: no, a mi no m'ha passat, no m'ha passat. Però vull dir, hi ha parelles, ho va dir l'Arantxa, que es bloquegen de tot arreu i que s'envien, hola, què tal?
1: Sí, sí.
2: I, bueno, a mi mentre em vagin dient diners, que m'escrigui tot el que vulguis.
0: Home, clar.
2: Que
0: també... Per cada paraula d'una frase que em vulguis enviar, un euro. O 10,
1: i
0: si
1: que
0: vols.
1: També és una bona manera de dir, ai, no tinc el teu telèfon.
2: Ah,
1: ai,
2: no sé que el té.
1: Primera vegada
2: si
1: que sopes, primera vegada
2: si
1: que sopes, per exemple, no?
2: És veritat.
1: Imagineu-vos que tens l'Instagram, no?
2: Sí, sí, sí.
1: O que tens una via de contacte, però vols el telèfon o no el tens. Ai, quedem per sopar, mam. Ai, ara com ho fem? Pago jo i et faig un bízum. Ai, però no tinc
2: està
1: el telèfon.
2: Està molt bé.
1: Això m'han explicat què ha passat.
0: Callar,
2: explicat.
0: Bé,
1: tenim més, però si voleu, o les deixem per més tard, o en fem una altra.
0: Home, podria ser meravellós que els nostres oients també poguessin aportar, ara que Espanya segurament no va a Eurovisió, no acabarem sense participar com a Ràdio Televisió Espanyola, però a quins altres certàmens ens podríem presentar?
1: Això que ens...
0: Idees. D'aquest estil,
1: idees.
0: Idees, sí.
2: Vinga, perquè, va, va.
0: El David ha dit l'Eurovisió de les Terrasses, la guanyem segur. El Mundial de fer rotondes.
1: Correcte.
0: Campions.
1: El bízum.
0: El Festival Internacional del Ara et faig un bízum. Campions. No sé, és que jo estava pensant...
1: Algun altre, Xavi? S'atacut.
0: Jo crec que guanyaríem també una Champions de baixar a la platja carregats.
1: Ui, i tant!
2: Quina mandra.
0: Parasol, nevera, quatre cadires, pilota, bosses...
2: Sí, més que res, perquè als altres llocs no fa calor i, per tant, no t'ho van a la platja.
0: Criatura, avi, una síndria... En fi...
1: Que a la que has recol·locat tot, has de marxar.
0: Clar. Però...
1: O sigui, tu...

0: Comences a les 9 del matí amb això, recol·locant. Has acabat de recol·locar l'última síndria.
1: Jo crec que als llocs d'Espanya es fa més això, no? O sigui, jo tinc família a Albacete i jo crec que van més carregats a la platja del que ho anem aquí els catalans, em sembla.
2: Sí?
1: Sí, jo crec que sí.
2: És, potser és més de fora.
1: Sí, jo crec que ells passen moltes hores a la platja amb el tàper, la cadira, com dèieu ara, la síndria, no? Tot vigileu amb el que
2: fem,
1: porteu.
2: També.
1: Vigileu amb el que porteu a la platja, perquè una ensaladilla russa a la platja
2: no. Això pot ser mortal.
0: Aquestes neveres que porten...
1: Que ja
2: aneu al xiringuito.
1: Exacte, a la guingueta.
2: No. Això, a la guingueta. Que no m'agrada guingueta.
0: Al Bocet, has dit, Maria?
2: Em nego a dir guingueta. És que m'agrada xiringuito.
0: Albacete, has dit, on van?
1: Els d'Albacete van a Santa Pola, a la
0: Santa platja. Pola. D'acord.
1: Això no sé on és.
0: Sí. Santa Pola és Alicante, no?
1: Alacant. Doncs van a Santa Pola i a la Ribera, a la Santiago de la Ribera.
2: Molt maco, Albacete. S'estan acudint moltes. Els oients ens ho poden escriure a @latardadaradio4, el 4 amb número, tant a X com a Instagram, d'acord? Estava jo pensant en una altra Eurovisió.
0: Un altre poble. Ah.
2: De notes de veu.
0: Ah, ui.
2: Saps? Espanya n'envia una de 7 minuts dient t'ho explico ràpid, que comença dient sempre t'ho explico ràpid. No sé, jo crec que aquesta la guanyem també.
0: Sí, sí, i amb penalització.
2: Sí.
0: És a dir, aquí hauria d'haver-hi els menys punts. A partir de X minuts ja et penalitzen.
2: Sí.
1: La Glòria Galiano acompanya el pla B, sí, com a estat de WhatsApp té els àudios breus. Mireu,
2: és molt Glòria.
1: Els àudios breus.
0: Gran Glòria Galiano,
1: breus,
0: i tant, sisplau. I tant.
1: Té la Glòria com a estat de WhatsApp.
2: @latardadaradio4, a X, el que abans era Twitter, si ens voleu escriure, o també a Instagram, @latardadaradio4, el 4 amb número. Si Espanya finalment no va a Eurovisió, a quins altres certàmens ens podríem presentar? Doncs us anem llegint. I en una estoneta, si vols, David, fem un concurs de més.
0: Si voleu, cap al final del programa tornem a parlar d'això.
2: Voleu que convidem ja l'Adam?
1: Home, i tant.
0: Ui, tant. Si vol entrar a l'estudi...
2: Ja és part de la família, no?
1: Sí,
2: la família
1: com tots els col·laboradors. Que dolent.
0: Família Adam.
1: Vaig a lavabo, vale? Mentre entra l'Adam i surto un moment.
2: Vas al lavabo.
0: Sí, endavant, Maria.
2: Maria va al lavabo una mitjana de 7 vegades per hora. I no beu tanta aigua. O sigui, beu aigua, eh?
0: Beu
2: però
0: aigua,
2: tampoc
0: però...
2: és una cosa... No? Com per estar tot el dia allà... Com realment està campixa, sempre, no? És com...
0: perquè estigui incòmode aquí. Mira,
2: no, home, no, molt millor.
0: En el moment
2: millor.
0: En què va la Maria, entra l'Adam. Per tant, sí, estupendo, fem aquí el canvi. La Maria després, quan torni...
2: Què li diria l'Adam a una persona que va 73 vegades al lavabo a miccionar per hora, no? Per exemple,
0: ui, tantes
2: això,
0: vegades.
2: Això vol dir alguna cosa?
3: Això. Que s'està preparant pels Jocs Olímpics. D'això, en concret, perquè si no, no té cap altra explicació. Bona tarda.
2: Com estàs, Adam? Bona tarda.
3: No sé, digue-m'ho tu. Bé, estic bé. Sí. Tens temps o t'ho explico?
2: És allò que
3: passa sempre.
2: Explica-m'ho tot.
3: Que diu la gent, com estàs? Dius,
2: si no entrem en detalls, bé.
3: Si no entrem en detalls, exacte. No, no, estic bé.
2: Però t'ha passat alguna cosa? Has tingut així una novetat important?
3: No. De moment, tot bé. Sí. Pot passar qualsevol cosa en qualsevol
2: home,
3: moment.
2: Home, això és evident, eh? Però estem preparats. Estem
3: jo soc una persona optimista. Sí. També t'ho haig de dir. Fins que deixo de ser-ho, aleshores... No.
2: Sempre gallec, eh?
0: Sí, això,
2: què li has fet, David?
0: Sí.
3: Els nutricionistes tenen un punt de gallec,
0: sí,
3: eh? És com... Depèn.
0: Sí, però no.
3: Depèn del context, sí, però no.
2: La punteta... Sí.
1: Què?
2: Ja
1: sóc aquí, eh?
2: D'una barra d'aquestes de cereals, només la punteta, no ens podem menjar 4 al dia, saps?
1: Si porten proteïna, cap.
0: 4 barres de cereals?
3: Home, no.
0: 4 de cereals?
3: Tampoc és això, eh?
1: No
2: m'han agradat mai aquestes.
0: Quin mal de panxa, després, 4 barres de cereals. Què fas amb mi?
2: Igual que les tortites aquestes de...
1: Ah, jo em menjo d'aquestes, perquè a vegades me'n robes.
2: Però què dius?
1: Sí, és veritat.
2: Jo tinc els meus palitos de sal.
1: Però a vegades me n'has robat, eh? Perquè jo les porto de maïs.
2: Són com pretzels, però allargadets. Com, saps? Com
3: sí,
2: pals,
3: sí.
2: amb punts de sal, que estan molt bons.
1: Però s'ho menja per no fumar, eh?
2: Oh, clar, és que he deixat de fumar, jo.
3: És que, clar, veus? O sigui, la pregunta és, això és bo? No. Per què s'ho pren per no fumar? Molt bé!
2: Clar,
3: molt bé.
2: Ara sí. Mira, 22 dies. 21 dies, perdó, porto.
3: Doncs has pres una grandíssima decisió per la teva salut.
1: Ja és un hàbit.
3: Sí, senyor.
2: Gràcies, jefe.
3: No, està molt bé. No, de veritat, et felicito.
0: Ara,
3: perquè és complicat deixar de fumar,
2: És molt complicat.
0: Vigila amb la sal, Xavi Martínez.
1: Això és el que ens va dir la intel·ligència artificial.
0: Que hem deixat de fumar, però l'hipertensió igual... Bueno, perquè el ritme dels palitos...
2: Sí, ja ho sé.
1: És que a vegades demana
0: sal,
1: com
0: igual,
1: 60 bosses de palitos. Sí. Arriben a la redacció.
2: Ara m'he tornat addicte als palitos aquest de sal i a l'aigua amb gas, que no havia pres mai en ma vida.
1: Perquè
2: i ara
1: omple.
2: No puc viure sense l'aigua amb gas.
3: Vale, perfecte. No,
1: perquè
3: no,
1: com
3: omple,
1: saps? Omple
3: més. Sí,
0: ha arribat un palenc de palitos de sal i d'aigua amb gas ara mateix aquí, a la porta de Radio 4, que està entrant per la porta, fent marxa enrere...

0: que crec que va nom de Xavi Martínez. Espera, passa, passa, passa, passa, passa. Endavant, sí, sí, aquí és, aquí és. Deixa, deixeu aquí la porta, ja ho col·locarem en algun lloc.
1: Però cinc palets, en sèrio?
0: Sí, sí, sí, sí. Ui! I no arribarem a divendres, Adam.
2: Doncs l'Adam Martín, allà el coneixeu, periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva, que tenim aquesta temporada a la tarda a Ràdio 4, doncs la sort de poder gaudir.
1: Sí, senyor. Escolta, l'altre dia en parlàveu de mites, en demanàveu mites de nutrició.
2: Boníssim, eh?
1: Avui fem el primer capítol...
2: M'agrada molt.
1: ...de 380 capítols.
2: És que les xarxes socials s'han convertit en una de les principals fonts d'informació sobre alimentació. Però, clar, Adam, el que tu deies, que no sempre són una font fiable.
3: Poques vegades.
2: Molt poques vegades, perquè diu que pot haver-hi 300 capítols d'això que farem aquí avui.
3: Sí, sí. Sí, sí. És que és així.
2: Clar, tenim influencers, no, Adam, compartint consells sense base científica. Comentàvem la setmana passada el tema de l'aigua amb sal marina, no?
3: Sí, sí, sí.
4: L'aigua amb gas, no, Xavi, però
2: no. L'aigua amb gas és fantàstica, jo sóc un addicte ara mateix.
3: Sí, sí, és una de les moltes animalades que es diuen a xarxes i, malauradament, com que els que estem veient-les no tenim la formació suficient com per entendre si allò és correcte o no, doncs ens ho creiem. I si a sobre és una persona que és metge o ho sembla, a vegades no sé...
2: Ho sembla
4: nutricionista.
2: Hi ha gent que sembla metge,
3: o el que sigui,
4: sí. Algú amb una bata blanca, no?
3: O si citen un estudi, no? Sí. Un estudi que es va fer...
2: Tu menges.
3: Tu menges amb patates. Per sort, hi ha una cosa que es diu estudiar la carrera, no? Tenir el grau o tenir una formació que et treu tota la tonteria de sobre i que fa que tots aquests mites que es van escampant a tort i a dret per xarxes i entre els sopars de Nadal amb el cunyat, doncs quedin en no res.
2: Doncs sí, perquè és el que dèiem, o sigui, aquests influencers compartint consells sense base científica, clar, convertint experiències personals en normes universals.
3: Sí, sí.
2: Un perill, això.
3: Sí, aquesta cosa de, a mi em funciona.
2: Clar, exacte.
3: A mi em funciona, doncs ho respecto moltíssim, que et funcioni a tu, però jo no sóc tu, sóc diferent, tinc un cos diferent, un context vital diferent, moltes coses són diferents i segur és possible que a mi no em funcioni. I a banda que els consells que es donen sempre en xarxes han de ser per població general, i després s'han d'ajustar a cadascuna de les persones. I això ens porta al primer mite d'avui, que parla del gluten, el famós gluten, no? Que tothom... Ah, és que el gluten és dolent! Ja amb el to de veu ja es veu per on vaig, no?
2: Sí, sí, sí, sí. El gluten és dolent, Adam?
3: És que el gluten és... perquè se t'inflama la panxa. A veure, el gluten, amb la majoria de persones, amb persones que no tenen cap patologia relacionada amb el gluten o amb el blat, és perfectament saludable. I passa una cosa, si tu comences a fer cas de tots aquests influencers que diuen que si prens gluten et passaran coses molt dolentes, com que no saps on hi ha gluten i on no, perquè no tens la formació suficient, dius, doncs no menjaré hidrats, perquè, clar, el gluten està en els hidrats de carboni, sí, sí, alguns, sí. Amb altres no, no? Sobretot alguns cereals. No menjaré hidrats, i llavors deixes de menjar cereals integrals, que són bons per la salut, deixes de menjar hidrats de carboni i pots tenir un problema. I fas una altra cosa, a més, que és compraré productes sense gluten.
2: Ah, sí.
3: Vas al súper i trobes aquells productes sense gluten, macarrons sense gluten, tigretones sense gluten, galetes sense gluten, tigretes sense gluten, que són ultraprocessats.
4: I dolents.
3: Ah. I aleshores tu has deixat de prendre gluten perquè t'han dit que és dolent per la salut i, a canvi, comences a menjar ultraprocessats sense gluten, que amb gluten o sense també són dolents per la salut.
4: A part, tenen mal gust.
2: Clar, clar, clar, clar.
3: Bueno, tenen mal gust.
4: Sí, és dolent. És com si fos una goma. Tot, sí, sí. La majoria de coses que no porten gluten són com una goma.
2: És que intento no menjar res.
4: No, però jo no en compro, però alguna vegada ho he provat. Perquè
2: com
4: una goma. O sigui, no, perquè és el que fa esponjós. Tu m'ho diràs millor, però jo crec que és el que fa com esponjós. Que sigui el pa sigui esponjós, oi?
3: El gluten és una proteïna que el que fa precisament és el que dona esponjositat, vale. I que... d'alguna manera, és com la cosa que enganxa... Es fa servir moltíssim a la indústria alimentària en productes que aparentment no han de portar gluten, però la gent que és celíaca ho sap perfectament, que ens està escoltant, que es passa el dia mirant les etiquetes. Clar, perquè un fuet pot portar gluten. Dius, per què? Doncs perquè compleix una funció industrial que és interessant, però, clar, la pobra gent que és celíaca, i dic pobra en aquest sentit, doncs van de crani intentant trobar productes que no tenen gluten i que aparentment no n'haurien de tenir, no? Que és un dels problemes.
4: Doncs això és com una goma, sí, perquè el que no porta gluten és com si fos una goma, no és esponjós, o sigui, no és bo de gust.
3: Exacte.
4: No, a mi no m'agrada.
3: Passa amb el pa que està fet amb cereals que no, o amb pseudocereals que no tenen gluten, com per exemple el fejol, són menys esponjosos i demanen molta tècnica per... Però en definitiva, si no ets celíac, que això la gent celíaca ho sap perfectament, que no poden ni acostar-se pràcticament a res que porti gluten, o si no tens sensibilitat no celíac,

0: hi ha que el gluten, que això és una cosa que encara estem determinant què passa, o si no tens un problema digestiu greu o lleu que fa que tinguis dificultats per digerir determinades coses, entre les quals el gluten, però també pot ser un fregit o la carn o el que sigui, tira endavant amb el gluten sense problema. Mm? I també una altra cosa, si se t'infla una mica la panxa després de menjar, no passa res.
1: És normal.
0: Passa res. El problema és que la tinguis inflada 14 hores després d'haver dinat. Aleshores sí que pots tenir un problema digestiu, però que se t'infla una mica la panxa després de menjar llegums o pa o plasta o el que sigui, també entra dins una certa normalitat.
1: Perquè eliminar el gluten no fa primar ni millora automàticament la dieta, no? Que també és una llegenda urbana de dir.
0: Bueno, clar,
1: t'aprimaràs.
0: Mira, aquí tornem al tema de la minva funcional. Com que deixes el gluten i deixes una sèrie d'aliments que porten hidrats, de cop i volta totes les calories que prenies a través dels hidrats no estan entrant al teu organisme. Com a conseqüència d'això, perds pes. Clar. I tu dius, ah, era el gluten. No. És que aquelles calories dels hidrats ja no estan entrant. Clar. I per això estàs perdent pes. No té res a veure amb el gluten.
1: Sí. També hem sentit moltes vegades que no hauríem de menjar fruita després dels àpats. Aquesta la coneixeu, no? Perquè queda, com deien, queda atrapada a l'estómac i fermenta.
0: Sí.
1: Això té alguna base, aquesta afirmació, Adam?
0: Zero base. Ja m'agradaria que poguessin fermentar les coses dins de l'estómac.
1: Seria increïble.
0: Amb un ambient àcid com el de l'estómac, tindria molt de mèrit i se saltaria totes les lleis de la química.
2: Et menges un raïm i es transforma en vi.
0: Exacte.
2: Dins l'estómac, eh?
0: Sí, sí.
3: Com si fóssim aquí una... Sí, sí.
2: Un lúpul, cervesa, pam.
0: Tu menges...
3: Mira,
0: la metàfora em sembla preciosa. Menges raïm i orines vi.
1: Uau. Seria espectacular.
0: Home, no fotem, no?
1: Clar, tothom fent cua. Mai millor dit a casa teva.
0: Clar.
2: És una cosa jo em faria ric amb el que pixo, si ara m'ho has dit.
3: Aquest bidonés, mira.
1: Mira.
3: És de...
0: Collita Maria.
1: Sí.
2: M'has dit abans, és veritat que jo faig molt pipis i jo bec aigua molt. Jo no tinc retenció de líquids. Doncs mira, jo amb això menjaré raïm.
0: N'hem parlat, quan hem entrat jo estàvem parlant d'aquest tema. Que estava, era lleig. Qualsevol cas, la fruita no és un problema mai, en cap context. Val? En cap context, a no ser que tinguis una patologia relacionada, per exemple, amb la fructosa de la fruita. Aleshores, no pots prendre fruita perquè tens un problema amb la fructosa de la fruita. La resta del món que no té problemes amb algun nutrient que conté la fruita, no només la pot menjar amb tota tranquil·litat, l'hauria de menjar amb tota tranquil·litat. Perquè què ens passa, com sempre? Com que som una mica, de vegades, simplots, no pots prendre fruita després dels àpats. Ha de ser només entre àpats, perquè no se sap per què, bioquímicament, el teu cos fa una cosa estranya. No pots prendre fruita a la nit, perquè passa una cosa estranya. El meló a la nit és un assassí, no? Aquestes coses que es diuen.
1: És veritat, però això deien pel sucre, no? O no?
0: Ho diuen per moltes raons i cap d'elles és vàlida, com a mínim des del punt de vista científic. Què fa la gent? No puc prendre fruita a la nit, però pizza sí? Home, no.
3: Una molt bona idea.
0: Però parlant seriosament, tots els estudis ben fets associen el consum de fruita fresca amb millores en la salut en general i amb reduccions en la mortalitat per qualsevol raó. I això és així. Dic estudis ben fets. N'hi ha d'infinits.
1: Sí, sí, sí,
0: per tant, clar, no deixo de menjar fruita per aquesta raó.
2: Mira, anar per la Day Keeps the Doctor Away. Doncs
0: anar
2: ja
0: per
2: està.
0: La Day Keeps the Doctor Away. Sí, senyora.
1: Un altre consell molt repetit.
0: Què vol dir? No mengis pizza. Exacte. Perquè
2: menja
0: se't posa malament.
3: Menja pomes, que t'endanyarà molt bé la vida.
0: Clar.
1: Un altre tema de voler controlar el pes. Hem d'evitar els hidrats de carboni a partir d'una hora determinada. Adam, menjar-ne al vespre engreixa més?
0: No.
1: Pasta, pasta a la nit no es pot menjar.
0: Estem una altra vegada, però pizza sí, no? Vull dir aquestes coses... A veure, el tema de les hidrats de carboni estan una mica demonitzats últimament perquè s'ha posat de moda la proteïna, com dèiem la setmana passada, s'ha posat de moda els greixos de bona qualitat, els alblocats i tot això, i els pobres hidrats de carboni sembla que siguin la raó per la qual ens engreixem, no? Ens engreixem perquè ingerim un excés de calories que no gastem, com a regla principal. Després hi ha hormones i altres històries. Però la raó principal per la qual pugem de pes és que estan entrant més calories de les que gastem. Això és així fa 30 anys, és així ara, i a no ser que canviï molt la investigació en nutrició, serà així sempre. Val? Hi ha persones que això no els funciona, però la majoria de persones els passa això. Aleshores, els hidrats, si tu n'has pres hidrats al llarg de tot el dia, a la nit t'engreixaran. Si en menges, o si menges molts al migdia, també, o no, depèn del total de calories que hagin entrat, independentment de si són proteïnes, hidrats, o greixos, o digue-li H, tant se val. No té importància això en aquest sentit. Sí que sabem que els hidrats de carboni a la nit es digereixen una mica pitjor. Això és cert. Però dit una mica pitjor, fins aquí...

0: punt això justifica el fet de no prendre hidrats a la nit? No ho sé, en general el que no hauríem de fer mai és sopar tard. Hidrats?
1: Això és important.
2: Si no sopes a les 8, per exemple,
3: clar, és important.
2: A les 11
0: és més, molt més important, això. No. Clar, dius, oh, no, jo sop, no menjo hidrats, però em foto com el Quico a les 11 de la nit menjant de tot. És un malament.
4: I sopar i després anar a dormir molt ràpid també és dolent,
0: clar,
4: això, oi?
0: Efectivament. El problema aquí, sobretot, és que no hi hagi distància entre que menges i que te'n vagis a dormir perquè estàs digerint encara i a la nit, en principi, no hauries d'estar digerint aliments, hauries d'estar fent altres processos fisiològics que són importants. Aquest, sobretot, és un dels problemes.
4: El reflux, potser, també.
0: Bueno, també, però això ja, perquè estàs en una posició que no és clar, òptima. Però no sopar tard, si sopes tard perquè no tens altre remei, que això també passa, vull dir que la gent té
2: sí,
0: les seves realitats.
2: Feines, horaris o...
0: Menja coses fàcils de digerir, poqueta quantitat, i ja l'endemà, o no sopis, i ja està. I l'endemà ja entraran les calories que necessites i els nutrients al llarg del dia. Però no té res a veure amb els hidrats pobrets, que compleixen funcions molt importants a l'organisme i que s'han de prendre com s'han de prendre proteïnes i greixos.
2: De les dietes vegetarianes, també es diu sovint que són incompletes, que com que aporten poca proteïna, no? Que acaben provocant mancances i que sempre ho has de complementar amb pastilles. I,
0: sí. En fi,
2: una dieta vegetariana pot cobrir, Adam, totes les necessitats nutricionals que necessitem?
0: Sí, és el mateix que... La mateixa pregunta, si la fem al revés, és una dieta omnívora pot cobrir totes les necessitats? Si està ben feta, no? Sí, perquè una dieta omnívora pot ser, no sé, menjar malament, però menjar de tot, però menjar malament, no? Ultraprocessats, omnívors. Aleshores, estàs cobrint totes les necessitats? Segurament no. Amb la dieta vegetariana i vegana passa exactament el mateix. Si està mal plantejada, no arribes a tots els nutrients. I si està ben plantejada, sí. De fet, els estudis... La dieta vegetariana és la segona dieta més estudiada del món després de la Mediterrània.
4: Uau!
2: Què dius?
0: Sí, sí. Vull dir que hi ha evidència científica per parar un tren que ens diu que si està ben plantejada, en qualsevol moment de la vida i en qualsevol condició, és a dir, nens, petites criatures, persones grans, esportistes, persones malaltes, dones embarassades, etc., poden tenir una dieta vegetariana sense cap problema.
2: Em fa una por pensar en una dona embarassada només fent una dieta vegetariana.
0: Clar,
2: fa molta por, això.
0: Clar, però no. Realment no és així. Els estudis ens diuen que ha d'estar ben plantejada, igual que una omnívora.
4: Però hi ha molts tipus de vegetarians, també.
0: Sí, bueno, igual que hi ha molts tipus d'omnívors, no?
2: Perquè el vegetarià sí menja ous i beu llet.
4: Hi ha els ovolactopistis vegetarians, sí. Els ovolactovegetarians mengen ous, llet i verdures.
0: Hi ha lactovegetarians que...
4: Clar.
0: Sí,
4: és que,
0: sí,
2: David,
4: vegetarià, més que jo, però...
0: És un concepte...
3: Però què heu dit? Ovo què?
4: Ovolactopistis vegetarians.
3: Ovolactopistis?
4: Bueno, l'únic que no menja és
2: parla el mestre.
4: No?
0: Això en són els que mengen.
3: Veure,
4: sí,
3: veure,
4: exacte, ella sap més.
0: A veure, en principi...
3: Aclarim això.
0: El concepte vegetarià és un concepte paraigües molt ampli, que inclou, per exemple, ovovegetarians, que mengen verdures però també ous, ovolactovegetarians, que mengen ous, productes làctics i verdures, i productes vegetals, o lacto, que només prenen productes làctics i vegetals, o pisti-vegetarians, que aquesta és un invent relativament modern. Que jo
3: ho saps d'ara?
0: No l'acabo d'entendre gaire bé.
4: Jo fa quants anys que ho conec, eh?
0: Que mengen
4: menjant
2: peix.
0: També és dieta flexitariana, això, d'alguna manera.
3: Això em sona més.
0: I després hi ha la dieta vegetariana estricta, que és cap tipus de producte animal, que són els que s'anomenen també
2: vegans.
0: Que un pot ser vegà per ideologia, o vegetarià estricta, que també és vegà, perquè considera que és millor menjar no menjar animals, per la roca sigui.
4: Hi ha gent, fins i tot, que és crudi vegana, que només menja coses crues, que és com l'extrem,
3: Això és que em sona.
0: Aquí ens estem ficant, aquí sí que podem tenir problemes, encara que estigui ben plantejada, perquè tot el que és cru potser no tens tot el que necessites. Però en qualsevol cas, les persones que fan dieta vegetariana estricta cobreixen amb la mateixa facilitat que una dieta omnívora tots els nutrients tret d'un, que és la vitamina B12.
2: Ah.
0: Però això també passa, de fet s'està recomanant que les persones mengin el que mengin, tinguin la dieta que tinguin, a partir dels 50 anys també comencin a prendre suplements de vitamina B12 perquè en els aliments no se'n troba gaire ja. Realment, la vitamina B12 que està als productes animals, està a la carn dels animals, perquè els animals, històricament, el que feien és rosegar la herba, tot plegat, allà hi havia bacteris, que són els que produeixen la B12, se'ls menjaven i tenien B12. Ara els tenim estabulats a tot arreu i els hem de suplementar també amb vitamina B12.
4: Per tant, és el mateix que suplementar un animal que et suplementis tu?
0: Per tant, suplementes l'animal, el suplementes tu directament. Però ja. Més enllà de la B12, sisplau, els que sou vegetarians, fins i tot ovolacto, el que sigui, preneu B12, els que siguin vegetarians també, i els que siguin vegetarians estrictes també. La B12 és important, però proteïna, calci, omega-3, tot això no cal.
2: Ara, la gent també parla molt ara de la coenzima Q10, no?
0: Sí, bueno. Bueno, és un suplement que es va posar de moda durant un temps. És que els suplements i les modes... També depèn de l'influencer de torn, de qui li estigui pagant el què, de què creu que ha de dir, què li paguen per dir, i tot plegat. Però al principi, un dia parlarem de suplements perquè és un tema llarg
2: i
0: val la pena aprofundir-hi, perquè en realitat de suplements en necessitem molt poquets.
4: Hi ha suplements per tot.
0: Per
4: les ungles, pel cabell, de vinagre, de poma, de tot.
2: Per la gent gran sí que la Q10 va bé, no? Aquesta coenzima...
0: Si tenen una dieta desequilibrada, sí. Yeah. Però si no, en principi l'haurien de treure de la seva dieta i ja està. És el de sempre. Vale. Si tu no fas una dieta equilibrada, doncs aleshores necessites suplements, esclar. Però potser arregla la dieta i no comencis a prendre suplements perquè no funcionen exactament de la mateixa manera. Quan un nutrient està dins d'un aliment, està rodejat d'altres nutrients que en funcionen amb sinergia, i quan tu prens un suplement aïllat, no és exactament el mateix. Per tant, sí que pots suplir, però potser és millor treure-ho dels aliments.
2: No, i que si t'ho ha recomanat un metge, doncs, clar, després d'una analítica i t'ha vist com t'ha vist, doncs li farem cas.
0: Sí.
2: Per acabar, demà avui, és que clar, aquí hi ha
0: 3.000...
2: No, és que jo crec que...
0: Per això t'ho dic.
2: Seran molts dies, serà molt interessant i molt important.
0: Capítol 1 de 350.
2: Això. Exacte. Hi ha qui evita beure aigua mentre menja perquè creu que dilueix els sucs gàstrics i dificulta la digestió.
0: Sí.
2: És millor esperar fins que haguem acabat de menjar, si no, per beure aigua?
0: Si no tens problemes digestius, no és important. Imagina la quantitat d'aigua que has de prendre per anul·lar els sucs gàstrics que tu tens a l'estómac, que tenen un pH brutal. Has de prendre moltíssima aigua. De fet, l'aigua és una cosa... És base, és alcalina, però com que està allà mig, pot fer de les dues coses. Però has de prendre... És a dir, no t'hi cap l'aigua a la panxa per anul·lar a l'entorn àcid que tens a la panxa, que és el que també t'ajuda a digerir els aliments. O sigui que, en principi, no ha de ser un problema. El que sí que pot ajudar algunes persones que han de menjar una mica menys i que els costa menjar menys, perquè sí que t'omple una mica més prendre aigua mentre estàs menjant. I pot ajudar-te de vegades.
2: Sí.
0: Però tampoc ho recomanaria fer-ho servir com a mètode per aprimar-se, menjar-se mitja poma i després 4 litres d'aigua.
2: Ja.
0: Però, en principi, no dilueix els sucs gàstrics, s'ha de prendre una quantitat d'aigua tan gran que segurament seria impossible. Per tant, aquest mite també a les escombraries de la història.
2: Ostres, quines ganes també de parlar demà amb tu de tot això que prolifera les xarxes, com els dejunis, programes detox, que prometen netejar el cos, eliminar toxines, en fi, en farem-hi moltes. Però abans hem de dir que dijous, demà passat, estarem celebrant la Mercè, la festa de la Mercè. Estarem fent aquest programa en directe al carrer David Gallac.
3: Al parc de l'estació del Nord.
2: Exactament.
3: De 4 a 7.
0: Fa tant que no surto al carrer.
4: Doncs sí.
2: Et vols venir? Et vols venir?
0: Ai, sí, encantat. Jo sí.
2: Ens encantaria.
0: Si m'hi voleu, jo sí.
3: Sí.
2: Com es viu a nivell de nutrició una festa major?
0: No.
4: Tot és dolent.
2: És tot excés.
0: No? Sí, no em feu parlar d'això, perquè seré la xafaguitarra de la festa de la Mercè.
2: Ens veiem dijous?
0: I tant. Vinga, i compteu-hi, sí.
2: Gràcies, Adam Martín. Quina meravella tenir-lo. És que arriben les notícies de les 5, el butlletí de les 5 de la tarda, i després consultori amb la meravellosa Arantxa Coca. Però abans convidarem a una artista catalana que ens encanta. Sofia Coll, i un superprojecte que ens presenta avui a la tarda de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. Ara està Xidó, bon dia i bona sort.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: 23 de setembre del 2026, el dia que ens llevem sabent que han estat ateses 71 persones per un incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès.
2: D'aquestes 71 persones ateses, 11 han estat hospitalitzades, han estat menys greu per inhalació de fum en l'incendi declarat aquest dimarts a la nit a la primera planta d'una residència a l'Ametlla del Vallès. Les altres 60 persones han estat afectades de caràcter lleu, tot i que no han necessitat trasllat hospitalari. El foc, que ha estat extingit, ha afectat diverses habitacions de la primera planta i, com a mesura preventiva, s'han desallotjat totes les persones d'aquesta planta i de la segona planta.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assenyalat per primer cop errades en el mecanisme de control fronterer al Marroc durant l'entrada massiva de persones a Ceuta el 30 de juliol.
2: Sánchez ha demanat respostes i mesures al país veí i també ha assegurat que estan proporcionant el marc jurídic a les persones migrants que puguin tenir dret a protecció internacional. Ho ha afirmat des de Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de les Nacions Unides, que ha arrencat enguany marcada per la intel·ligència artificial, el canvi climàtic i les guerres obertes al món, especialment a Ucraïna i al Pròxim Orient.
0: I un dels grans protagonistes a la cita anual a l'ONU ha estat Donald Trump.
2: El president dels Estats Units ha reivindicat la seva política exterior durant aquest segon mandat sobre la guerra amb l'Iran, ha defensat que era necessària per impedir que la República Islàmica obtingués armes nuclears i ha advertit també que Teheran haurà de triar entre acceptar un acord o pal·lia l'aniquilació del país sobre Ucraïna i Rússia. Trump ha assegurat que el final de la guerra està més a prop del que sembla i pel que fa a Groenlàndia ha remarcat que l'acord signat aquesta setmana li permetrà establir controls militars i bloquejar les inversions de països estrangers.
0: Mentrestant, els trens de l'R4 a Rodalies no pararan a Fabra i Puig fins a nou avís després de la caiguda d'una part del sostre del vestíbul de l'estació.
2: Un succés que ha deixat 3 ferits lleus, segons ha informat Rodalies. Els afectats, 2 homes i una dona, han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També han indicat en un comunicat que totes aquelles persones que vulguin arribar fins a aquesta estació hauran de baixar a la parada Sagrera Meridiana i continuar el seu trajecte amb la línia 1 del metro.
0: Acabem. Salvador Illa aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura per combatre l'abús de les pantalles.
2: Ho ha dit en un acte al Palau Centelles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat també per impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat com a via per combatre l'abús de les pantalles. També ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles i ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys.
0: Ara mateix, les 6 i 3 minuts del matí, anem pel temps per les properes hores. Un dimecres de sol i temps estable a gran part de Catalunya, coincidint amb l'arribada de la tardor astronòmica que començarà de matinada.
2: Sí, en aquest primer dia de tardor tindrem alguns núvols baixos a primera hora, però no s'esperen pluges. Les temperatures baixaran lleugerament, tot i que els migdies continuaran sent càlids, amb més de 25 graus a moltes zones i més de 30 graus a l'interior i al prelitoral.
0: Vinga, les 6 i 3 minuts amb 28 segons. I aquest és el vídeo viral de les darreres hores, un dels vídeos que ha rodat més a les xarxes socials. La convidada especial a un dels concerts de Shakira a Madrid.

0: És un dels vídeos que hem pogut veure en les últimes hores a les xarxes socials durant el concert de diumenge passat de Shakira. El públic va ser testimoni d'una actuació inèdita perquè durant ni més ni menys en un moment concret del concert, Laura Pausini, la cantant italiana, va pujar a l'escenari per cantar duet Antologia, que és la cançó que sentim. Mai les dues artistes havien estat cantant juntes i, com era d'esperar, doncs el públic va quedar en xoc.
1: No les feia juntes, no? És allò que... O sigui, la fotografia de les dues no me l'havia imaginat mai.
0: És que no havien actuat mai juntes.
2: Què pensaves, que era Alejandro Sanz?
1: No, vull dir-te que és allò que les mires i dius... No me les havia imaginat, no les havia jo ideat en el meu cap.
2: No entrava en el teu univers de duets.
1: No, en el meu imaginari de col·laboracions que podia fer la Shakira durant tots aquests dies que estarà a Madrid, no m'imaginava que Laura Pausini fos una d'elles.
0: Bueno, la cantant colombiana diu que se sent molt connectada amb Laura Pausini perquè té molts paral·lelismes la seva carrera amb la d'ella, que les van començar a la vegada, que van tenir els fills a la vegada i, a més, que a Itàlia és un país que ella adora, per tant...
2: Si estaven les dues a l'escenari, és que alguna connexió hi havia.
0: Evidentment.
2: Shakira no me la veig jo convidant
0: a qualsevol
2: artista que pugi a l'escenari, i menys quan ella és la protagonista d'aquest mega super macro show que està muntant a Madrid. Són les 6:05 del matí.

0: Setmana que... Bé, setmana no, setmanes que ens venen per davant que haurem de rascar els esports perquè la competició de la Lliga està parada, però n'hi ha d'altres. Per exemple, el debut del Barça femení a la Champions League, els que, les que hauran de seguir defensant el títol. Pere Romeu ja ha dit que van a per totes, eh? Que enguany el seu objectiu, novament, és aconseguir la gesta de l'any passat. Mentrestant, Flick dona 9 dies de descans als jugadors que no van amb les seves respectives seleccions.
1: Hansi Flick ha decidit donar un respir als jugadors del Barça que no han estat convocats amb les seves seleccions. Treballaran fins al 25 de setembre i després tindran 9 dies lliures del 26 de setembre fins al 4 d'octubre. Gerard Martín, Valde, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús en seran els beneficiats. Els jugadors lesionats, en canvi, hauran de continuar amb els seus tractaments i recuperacions.
0: Ha tornat a parlar Lamine Yamal i ha tornat a pujar el preu del pa. I de quina manera? Lamine Yamal defensa les seves opcions a la pilota d'or, el seu estil de joc, el seu principal argument.
1: Sí, Lamine Yamal ha parlat amb l'equip sobre les seves possibilitats de guanyar la seva primera pilota d'or. El davanter del Barça considera que els seus arguments no es limiten als gols i als títols, sinó també a la seva manera de jugar i a la capacitat de marcar diferències sobre el terreny de joc. El futbolista també posa en valor els èxits aconseguits amb el club i amb la selecció espanyola.
0: Lamine Yamal la té, però no la necessita. Estem parlant de l'àvia, eh? Té àvia, però sí, ja et dic jo que no li fa falta. I atenció perquè el derbi en el Metropolitano segueix portant cua i quina cua. El Real Madrid ha demanat que Javier Tebas deixi la presidència de la Liga i que el substitueixi un dirigent que, segons el club, garanteixi la neutralitat en la gestió de la competició. L'entitat blanca acusa Tebas d'utilitzar el seu càrrec per criticar-la públicament de manera reiterada.
1: Tebas ha respost al comunicat defensant la seva independència i afirmant que representar tots els clubs no significa assumir el discurs de cap d'ells. El president de la Liga ha remarcat que la seva responsabilitat és defensar els interessos de la competició i ha conclòs literalment respeto a todos, subordinació, respecte a tots, subordinació a cap.
0: Respecto a tot, subordinació a cap, exacte. I Mbappé es desmarca del discurs del Madrid contra els àrbitres.
1: Sí, la derrota contra l'Atlètic continua generant malestar al Real Madrid, amb el club i Mourinho centrats en les decisions arbitrals. Mbappé, però, ha marcat distàncies amb aquest discurs i ha assegurat que prefereix no parlar dels àrbitres i centrar-se en treballar per recuperar la il·lusió i tornar a guanyar títols. El francès considera que els errors arbitrals existeixen, però no creu que expliquin per si sols els problemes de l'equip.
0: I un aficionat s'enfronta gairebé 2 anys de presó pels insults racistes a Vinícius al Sánchez Pizjuán.
1: L'Audiència Provincial de Sevilla jutja aquest dimarts un aficionat acusat d'haver proferit insults racistes contra Vinícius durant el partit entre el Sevilla i el Real Madrid, disputat l'octubre de 2023. Segons la Fiscalia, l'home hauria anomenat repetidament mono al futbolista i hauria imitat gestos i sons de primats des de la grada del Gol Nord. El Ministeri Públic demana 1 any i 9 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, amb l'agreujant de motivació racista. També sol·licita que se li prohibeixi l'accés als estadis durant 2 anys.

0: I ja han sortit les dades de la publicació de la publicitat durant el Mundial que es va celebrar aquest estiu als Estats Units. La competició va emetre un anunci de menjar poc saludable, alcohol o apostes cada 7 segons.
1: Sí, gairebé 6.000 milions de persones van seguir el Mundial, on es va detectar prop de 93.000 aparicions publicitàries de productes com menjar poc saludable, alcohol, apostes i criptomonedes durant les retransmissions. Segons un estudi de les universitats de Bristol i Oxford, aquest tipus de publicitat va aparèixer en tots dos, en tots els partits, i va ocupar gairebé una quarta part del temps de joc. Els investigadors alerten especialment de l'impacte que pot tenir en nens i joves i reclamen més control sobre la publicitat durant aquests grans esdeveniments esportius.
0: I ara que estic immers en vida saludable, allò 100%, amb el menjar, amb la dieta, clar, jo veig això. Jo veig una d'aquestes hamburgueses que semblen plastificades i de veritat que m'entren tots els mals del món, I ara se m'està quedant cara de baleda, m'entens?
2: Llàstima que semblen plastificades, però estan tan bones!
0: Sí,
1: aquest... Home, no sé què dir-te, sí. Quan t'acostumes a menjar bé després, segons quin tipus de sabors, dius, ui, no...
2: Però jo segueixo... Però
0: està molt bona.
2: De vegada en quan. De vegada en quan.
0: Falten exactament 4 minuts i arribarem en punt a 6:45 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badoia 2.
0: Bon dia i bona sort, Catalunya! Avui és dimecres, dia 23 de setembre del 2026. Arrenca el programa 230 d'aquesta casa de Ràdio 4, també amb els espectadors de la 2CAT. El dia en què el sol sortirà quan siguin 4:05 de 8 del matí i ens deixarà a 3:03 de 8 del vespre. En falten 93 per les vacances de Nadal. 93 dies encara
1: per arribar. No està malament. Va baixant la cosa.
0: Això són els dies que falta per arribar. Una altra cosa és la campanya quan començarà, que ha passat el Halloween i ja ens pugem amb Nadal.
2: Ja estaré, això sí, ja la tenim aquí.
0: No, que ja vaig dir que aquest estiu que va sortir un anunci que feia referència als mitjans de comunicació, que feia referència al Nadal. Que dius, és que vaig amb pantalons. És que ahir anava amb bermudes.
2: Quina mandra.
0: No pot ser. Montse Vidal, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona sort. Sabeu que ahir es va estrenar al Festival de Sant Sebastià un documental produït per Radio Televisió Espanyola que parla de tota la feina que s'està fent al Valle de los Caídos, de recuperació d'identitats de molta gent que està allà enterrada des de la Guerra Civil, i aquest documental, per primera vegada un equip de televisió ha entrat a gravar aquestes imatges en un lloc que ha estat 6 dècades tancat, que ningú no ha entrat. Doncs ahir es va estrenar aquest documental que mostra la feina que s'està fent de forenses, etc. En parlarem després al programa.
0: Ara és...
2: Bon dia i bona sort, ja és dimecres. Tu, perquè ets del Maresme, no estàs feliç, però hi ha gent
0: que... Com que no estic feliç? No estic feliç.
2: Vull dir que ens costa més la setmana que
0: jo sóc molt feliç.
2: No, però imagina't la gent de Barcelona, estem més feliços, que demà tenim festiu. Ah, no, jo no. Però és que avui hem arribat a la redacció i hem dit, va, que ja és dimecres, que se'ns està fent una mica llarga. I llavors just pensava ara, hi ha gent de Barcelona, que per la gent de Barcelona, demà, avui és com un divendres.
0: Molt bé, però llavors, amb això què vols dir, això?
2: Amb això et vull dir que aquesta gent de Barcelona està més feliç que nosaltres. I a part, que et porto un rànquing per la gent que demà s'aixecarà i dirà frases que no li agrada sentir. Com per exemple, ja començo jo, us deixo anar una, allò de tu mateixa. Us porto un recull de frases que no encaixem gaire bé. Ja les sentirem.
0: Em fa molta gràcia perquè hi havia molta gent... Gràcies, Ares.
2: A tu sempre.
0: Perdona, dic que hi havia molta gent que ens escoltava, que ens escolta a la ràdio, però hi ha gent que ara ho fa a través de la tele, també a través de 2CAT. Ho dic perquè ara va entrant gent que conec i m'envien missatges a aquesta hora del matí. Hi ha una persona, un tio molt ben parit que viu a Caldetes, també al meu poble, que és en Fernando, i ara diu, us estic veient a la tele, saps? I la gent està...
1: Home, clar.
0: És una meravella.
1: Gràcies,
0: aquí,
1: mira, clar, home.
0: Queda assegurat el Fernando i tota la parròquia del Bon Dia i Bona Sort, que ens escolten per Ràdio 4 i ens veuen per la 2CAT. Així que, saludats que adeu tots. Vinga, va, un minut i arribem en punt a 6:45 del matí. Tu t'afeites, Ares, o no?
2: Sí, sí? Tercera, de dalt a baix.
0: Doncs afaitar-se no fa que el pèl creixi més fort ni més fosc. és que afaitar el pèl no et modifica el gruix. Sabeu el que sempre que es diu, si t'afaites el...
2: T'ha dit tota la vida, que, és cert.
0: Però jo crec que és més el pèl aquell de quan ets jove, que és un pèl com més prim, que sí? I després t'afeites i et surt el pèl més gruixut. Jo crec que seria... Seria aquesta la fase, no que cada vegada que t'afaites cada vegada surt més gruixut. Bé, en qualsevol cas, afaitar el pèl no modifica el gruix, la velocitat de creixement ni el color. La sensació que hi ha és que es fa més fort ve del fet que la fulla el talla de manera recta i deixa una punta més dura i visible. A més, durant la pubertat, els canvis hormonals poden fer que el pèl sigui més gruixut, fet que pot reforçar aquest mite de tota la vida. Tu t'afaites, Montse, o no?
1: Home, afaitar-me, tant, així com afaitar-se, verb, afaitar-se, no, jo em depilo.
0: Amb maquinilla cada matí?
1: Sí, exacte. Com feu això, tu? Amb elèctrica o manual?
0: No, a veure, no puc dir marques, però jo he descobert ja des de fa uns anys una que té recanvis, o sigui, cuchilles, perquè ens entenguem,
1: sí.
0: Però que són diferents, és un sistema patentat, que és una meravella. Com una meravella. I, a més, quan portes temps, ja t'indica, et surt el d'això de tenir que treure, que ja et marca que està gastat i que s'ha de canviar. Però va...
1: No, ja m'ho vas dir, em vas dir, si no tens regal d'aniversari, per exemple, per la teva parella, me la vas recomanar i tot, em vas passar el link i tot, ara que ho recordo.
0: No, de veritat, és collonor.
1: Sí. Va molt bé.
0: I vas regalar o no?
1: No, al final no, perquè vaig triar una altra cosa, però no ho tinc com a opció per una altra ocasió.
0: I què vas triar?
1: No recordo, perquè clar, saps què passa? Que la meva parella fa els anys... en una època en què també arriben els reis, hi ha el tió, té el sant...
2: Tota l'hora.
0: Pobre nano.
1: Sí.
0: Bé, en qualsevol cas, en realitat, l'afaitat només afecta la part del pèl que queda fora de la pell i no altera el fol·licle on creix. Per tant, el mite de que si com més t'afaitis, més gruixut surt...
1: No, és veritat.
0: Res, home, si ja et dic jo, amb els anys que porto afaitant-me, hauríem de sortir uns pèls de mig pam. Vinga, a un quart i un minut de 7 del matí, avui tenim molts dies internacionals.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Avui és dimecres, dia 23 de setembre, i com cada matí fem una ullada al calendari per descobrir què es commemora arreu del món. Avui, per exemple, arriba l'equinoci de la tardor.

0: És cançó de tardeo, aquesta, eh?
1: Això, boníssima, boníssima.
0: És cançó de dir, va, que ja hi som, que ja ho tenim, vinga, va, que després de cop i volta obres els ulls i diu, no, és dimecres. Avui m'ha passat una cosa, que abans els estava dient a l'Ares i a la Montse, m'ha sonat el despertador i he dit, volia parlar i no podia, o sigui, del rebentat que estava. I m'he dit a mi mateix, però què et passa?
2: Tu mateix t'has escoltat i has dit, aquest no sóc jo.
0: I dic, però què passa, nano, què passa, relaxa't. Bé, és el moment que marca l'equinoci de tardor, l'entrada astronòmica a la tardor, a l'hemisferi nord. A partir d'ara anirem perdent hores de llum fins al solstici d'hivern. I mentrestant, a l'hemisferi sud, fan exactament el contrari. Avui comencen la primavera. Avui també és el Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de persones. És una data que té un origen molt concret, el 23 de setembre del 1913. L'Argentina va aprovar una llei pionera contra l'explotació sexual i el tràfic de persones. La Jornada Internacional es va establir l'any 1999 i serveix per visibilitzar i combatre una vulneració gravíssima dels drets humans. Avui també és el Dia Internacional de les Llengües de Signes.

És una data que coincideix amb la fundació de la Federació Mundial de Sords de l'any 1951. Les Nacions Unides recorden que les llengües de signes són les llengües de ple dret i una forma fonamental de la identitat i els drets de les persones sordes. I aquest 2026, a més, la Federació Mundial de Sords compleix el seu 75è aniversari. Encara en tenim un altre. Avui també és el Dia Internacional de la Bisexualitat.

0: teva nòvia, no? Que és nòvia teva i del Rafinha. No, seria això.
1: La meva nòvia és més lesbiana, jo seria la bisexual. És el meu dia avui, no el seu.
0: Avui és el teu dia.
1: És el meu dia.
0: Però tu quants dies celebres tots, no?
1: Jo tots. Jo tot el que sigui celebrar m'hi trobaràs sempre.
0: Molt bé. Per cert, s'hauria d'establir un dia el Dia Mundial dels Torreznos. Que bons que estan els torreznos.
1: I per què has lligat bisexualitat amb torreznos?
0: No, perquè ahir vaig menjar torreznos.
2: Que té a veure.
0: I ara m'ha vingut al cap els torreznos, que són tan bons els torreznos.
1: Estan molt bons.
0: És una meravella. És que ahir vaig descobrir un lloc que els fan, ens els vam fregir, vaig anar a sopar a casa d'un amic i ens els vam fregir acabats de fer. Que bons que són els torreznos.
2: Però tu no estaves de dieta. Tu no estaves seguint
1: la dieta. Ai, és
0: veritat. Es poden menjar.
2: Ah, torreznos sí.
0: Sí,
1: però els torreznos són molt oliosos.
0: Es veu que es creix bo. Es veu que sí.
1: Doncs m'has de dir quin lloc és, perquè, sabeu, no us passa que tens llocs que ubiques amb aliments, amb persones, amb el que sigui. Jo tinc un lloc a Madrid que és el lloc dels torreznos per mi, però a Barcelona no n'he menjat.
0: No, els vam anar a buscar i els vam fer nosaltres.
1: Que bo, que bo.
0: Però no, amb un lloc que els tenen, els millors que he provat a la vida. Després t'ho explico. Bé, Dia Internacional de la Bisexualitat i els Torreznos es celebra des del 1949 per donar visibilitat a les persones bisexuals i combatre perjudicis i discriminacions. Una jornada per recordar una cosa força senzilla. Que sentir atracció per més d'un gènere existeix. No és una fase ni una indecisió. A veure, diguem les coses clares. Que tu no sentis afectació cap als dos gèneres no vol dir que això no existeixi. Per tant, deixa la gent que faci el que li doni la realíssima gana. I avui també és el Dia Mundial del Síndrome de les Cames Inquietes.
1: Aquest sí que el podries celebrar tu, no? De vegades t'agafa lo de la cameta, la redacció, no?
0: Sí, jo no sé amb qui estava l'altre dia, que es movia la taula, que és allò de...
1: És que hi ha gent que li passa molt, inclús a mi pot ser, eh? Però és veritat que...
0: En plan exagerat, és molt incòmode, això. Sobretot en reunions, en vols d'avió... És dur, eh? És dur.
1: Sí, però no es pot ser una altra cosa, però això és una mica més seriós.
2: La cameta, deixa la cameta inquieta. El que passa és que aquest síndrome és una cosa més seriosa i afecta per la nit, em sembla.
0: Un trastorn neurològic que provoca una necessitat difícil de controlar, de moure les cames, sobretot quan estem asseguts o estirats, i especialment a la nit. I el nom pot sonar simpàtic, però quan interfereix amb el son pot arribar a afectar molt el descans i la qualitat de vida. Dit això, i a 6:45 del matí anem a treure el pastís, a bufar espelmes, el cava, el confeti, les pantasogres i el que faci falta. Som-hi.

0: El calendari d'aquest dimecres 23 de setembre. Avui hi ha aniversaris, em
1: sembla. No, prou. No, és que m'estic ratllant.
2: Què passa?
1: No ho sé, que tot el rato mira la porta com si hi hagués algú per entrar i jo vaig mirant i no veig a ningú.
0: Estava mirant la porta i anava fent així, com si hi hagués algun col·laborador que hagués d'entrar.
2: Jo és que ara no veig la porta, ara no sé què està passant.
0: I la porto tablant des que he començat el programa i tu cada vegada que ho faig causa quatre potes.
1: Home, perquè dic, hi haurà algú, no estarà boig, no saludarà sense que hi
0: hagi ningú. Va. Que
1: raro.
0: Però passa. I ara toca obrir el calendari. Aquest dimecres 23 de setembre, avui aniversaris amb cinema, música, Hollywood i una llegenda que ens obliga a posar-nos drets. Avui fa 44 anys...
1: Aina Clotet.

0: 34 anys, què fa la nostra Aina Clotet? Actriu, directora i guionista barcelonina. L'hem vist durant anys en sèries de Casa Nostra i més recentment ha triomfat també com a creadora i protagonista d'Això no és Suècia. Felicitada que de l'Aina al Bon dia i bona.
1: Escolta'm, saps que una vegada em van fer per Nadal a La Vanguardia i ens van posar en portada del que fem de La Vanguardia un reportatge a l'Aina Clotet, a la cantant de la fe i les flores azules.
2: Sí, Elena... Elena... No em surt el cognom. Elena... Sí, es diu Elena.
1: Doncs Elena... amb l'Elena, l'Aina Clotet sí. I jo, i ens vam fer un reportatge del Nadal molt xulo.
0: I molt... bon record. L'Aina és molt guai, eh? L'Elena no la conec, però l'Aina és una tia molt ben parida, molt
1: no,
0: guai.
1: Dues,
0: ella i tota la seva família,
1: les
0: la
1: dues,
0: veritat.
1: Les dues. També estem d'aniversari. Avui en fa 48...
0: Anthony Mackie.
1: Ah, vaig veure l'altre dia en el Japo.
2: Sí?
1: Sí, sí, un maqui.
2: Elena Miquel, al final.
1: L'Elena Miquel.
0: Quin bon cognom, Miquel, m'agrada molt. Miquel, m'encanta.
1: Sí, Elena Miquel, Elena Jordi, què més?
0: Fa 48 anys, el Capità Amèrica, el nou Capità Amèrica, perquè Marvel el va convertir primer en Falcon, que és el company inseparable del Capità Amèrica, i amb el temps el tio ha acabat assumint el rol directament l'escut, convertir-se en el nou Capità Amèrica.
1: I avui, atenció, perquè fa 83 anys...
0: Julio Iglesias.
3: Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
1: Julio Iglesias, que els darrers temps ha caigut en desgràcia, amb tot el que... el que s'ha anat dient i s'ha anat especulant sobre ell. Ara sembla que les noies que van denunciar, que després van ser denunciades, tornen a denunciar i que volen que s'imparteixi justícia amb tot el que van explicar. En qualsevol cas, avui fa 83 anys.
0: Que trist. Sí, he triat aquesta cançó que diu me olvidé de vivir, te olvidaste de muchas cosas, Julito, cariño.
1: I avui hauria fet 96 anys...
0: Rachel!

0: 56 anys hauria fet Ray Charles avui, aquest pianista, cantant i una figura fonamental del soul, que va barrejar gospel, blues, jazz, country i el blues fins a arribar a crear un estil absolutament propi. Va morir el 10 de juny del 2004, quan tenia 73 anys.
1: Perdona, és que, clar, és, no me'n recordava d'això, tu cantes.
2: No canto. Ma, canto. Canto és dir molt, eh?
1: Jo tenia un programa
2: perquè m'agrada la música.
1: Tenia un programa de ràdio fa molts anys i tu venies a cantar
2: el
1: meu programa.
2: Però no cantava qualsevol cosa, cantava el temps.
1: Cantaves el temps.
2: Veiem el temps.
1: Sí, sí.
2: Boníssim. Amb el Miquel Bernis.
1: Cantaves molt bé, molt bé.
2: El Miquel Bernis tocava la guitarra. Sí, que divertit.
1: Molt bé. Ho hem de recuperar, això.
0: Això no, diu, hauríem de recuperar una mica de música, una mica de cantar.
1: Sí, els divendres podríem fer el temps cantat.
2: Però aquí,
0: per favor.
2: El temps cantat? No, home, no, el temps cantat, això ha de fer... El Miquel era meteoròleg, feia la lletra, adaptava la... Era músic, és músic, vaja, és músic. I llavors portava ell la seva guitarra i ho fèiem com bé, però sí, nosaltres ja, ens posarem sense guitarra i sense res.
1: Però si avui en dia amb l'AIA t'ho fa tot, home.
2: Que ho faci l'AIA, que ho faci tot l'AIA.
1: Vinga, va, que anem de Santoral. Apunteu a la gent que heu de felicitar avui,
0: sí.
1: si els coneixeu. A veure si hi ha algun nom d'aquests.
0: Sí, alguns sí, alguns sí. Per començar, felicitem els Antonis. Antoni, sí.
1: Home, sí. Home.
0: Als Constancis, a les Eresvides, als Joans, als Linus, a les Lioves, als Lils, els Paterns, els Peres, les Polícies...
1: Com que els Peres? Com que els Peres?
0: També m'ha sortit el meu santoral, també m'ha estranyat a mi.
1: Però si Sant Pere és el juny.
0: I els Joans, no t'ha semblat més raro el Sant Joan?
2: Sí, sí, però... la veritat.
0: Clar, és un santoral que jo... Que, clar, tenen com diversos noms, aquestes
1: sí.
0: persones.
1: No, ja sé que celebra el sant cada dues setmanes, eh?
0: Clar, llavors això passa. Tenim a les Cires, els Socis, les Tecles i els Xantipes.
1: Home, el soci! El soci! Avui és el sant del soci. Doncs felicitats, socis! Vinga, va, anem a mirar els astres.
0: Doncs comencem amb el signe beneït del dia, que avui és Taure. Taure, avui no demano que conquereixis el món, però et demano algo més difícil per a tu, és que no vulguis controlar-ho tot, eh? Ordena la rutina, treu-te una cosa pendent de sobre i deixa de carregar amb obligacions que ningú t'ha demanat. Avui guanyes més simplificant que accelerant. El signe que avui ha d'anar amb compte és Escorpió. Escorpió, avui toca una frase que no t'agradarà. Si aquesta persona no sap què vol, potser tu sí que hauries de saber què no vols. No converteixis una història complicada en una missió personal, perquè l'amor no és un escape room. I, per últim, el signe sorpresa del dia d'avui és Cranc. Cranc, avui casa, família i gent propera et poden ocupar més espai del compte, així que, com que tu tens tendència a absorbir-ho tot, posa una frontera abans que acabis solucionant la vida de quatre persones i arribis a la nit enfadada sense saber ni amb qui t'has enfadat.

0: cert, hem passat molt per sobre d'això que he dit, de quan m'he llevat aquest matí, que no podia gesticular, no podia parlar. Us ha passat alguna vegada? De no poder parlar?
1: Vàries vegades.
0: Sí?
2: Home, de no poder parlar bé, sí. Sí, de no, que no et surten segons quines consonants o segons quines, saps, aquelles síl·labes que són una mica més complicades, sí, vocalitzar, no?
0: A més, em sona primer el so del telèfon i després em sona el so del despertador. El del telèfon és aguantable, el del despertador és per agafar-lo i enviar-lo, de veritat, de Caldetes al Delta de l'Ebre.
1: No és recomanable aixecar-se així. No és recomanable, o sigui, no fa bé per tu. Potser és per això, que no pots parlar, t'empades...
0: I com haig de llevar?
1: Home, no ho sé, però jo m'aixeco amb les onades del mar. Home, clar, t'aixeques amb un altre rotllo, és qüestió d'acostumar-te.
0: Jo em poso onades del mar i ara mateix estic mirant Sirenites, ja t'ho dic ara. Vinga, va, anem a l'invent destacat del dia. Aprofita els guardarraïls de les carreteres per convertir-los en sistemes d'avisos per als motoristes. A veure, explica'm això, que no entenc res.
2: Mira, és un invent realment interessant, eh? La Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un sistema que es diu PlaqueSmart Pro. Val? Aquest sistema converteix els guardarraïls convencionals en barreres connectades capaces de detectar riscos i avisar els conductors de les motos en temps real. Ja sabem que un guardarraïl pot fer bé la seva funció, que és evitar que els cotxes surtin de la via, però també per un motorista representa un risc molt més greu pel perill d'impacte, per perill del tall, en definitiva, per fer-se mal físicament contra aquesta estructura metàl·lica.

0: Mira, el sistema incorpora visió artificial, algoritmes d'intel·ligència artificial i senyalització bidireccional. La seva funció és detectar situacions de risc i advertir-li al conductor abans que arribi al punt perillós.
1: Que bona, que bona.
0: Llavors, Plaq Smart Pro suma llums independents que s'activen en tots dos sentits de la circulació i es regulen la intensitat segons les condicions climàtiques i canvien de color segons la gravetat de l'avís. Que hi ha un perill molt més greu? Doncs vermell. Que hi ha un perill que no és tan greu?
2: Boníssim.
0: Doncs no tan, és a dir, verd, taronja, etc. L'objectiu és que el conductor de la moto rebi amb temps d'antelació una advertència de que més endavant es pot trobar un perill.
2: És que en l'era digital que estem, quan parlem d'intel·ligència artificial, quan parlem de tots els elements que tenim que els aplicats a la seguretat aporten moltíssim. Vull dir que,
0: i tant.
2: Que encara hi ha coses que no s'acaben d'entendre, com hi ha segons quins accidents tenint a l'abast tants elements com per evitar-los.
0: La idea és boníssima. Per exemple, doncs, pot avisar de la circulació d'un vehicle en sentit contrari,
2: boníssim.
0: De presència d'animals a la calçada, d'obstacles a la carretera i doncs, d'aquesta manera permet anticipar-se al motorista i que pot ser decisiu. Segons els seus desenvolupadors, solucions d'aquest tipus podrien evitar fins a la meitat de les sortides de via mortals a Espanya. Fins a la meitat, podrien reduir aquests tipus d'accidents. Per qui viatja en moto, el benefici no només està en l'impacte final contra la barrera, sinó també en la possibilitat aquesta de rebre l'alerta prèvia per poder reduir la velocitat o corregir la trajectòria. El projecte ha rebut diversos premis i ara hem d'esperar a veure si s'instal·la finalment a les carreteres i quan
1: tant
0: es fa
1: sigui aviat,
0: aquesta instal·lació.
2: S'ha d'aplicar la tecnologia en els sistemes de conducció. Per cert, jo a la meva darrera actualització del cotxe, sabeu aquestes llums que porten els cotxes, que és els llums que porten a dins de diferents colors?
1: Sí.
2: Que molt maco. Tot, això és molt maco. Molt maco a l'hora del vespre d'això. L'actualització del meu cotxe que he fet, l'última, quan canvies de carril, si et ve un cotxe, tota la llum es posa vermella. Ostres. És brutal, o sigui, et fa més bo efecte que el propi retrovisor.
0: Ostres, boníssim.
2: Estàs a punt de girar i pum, es posa vermell i uep, ja rectifiques. Però brutal,
0: boníssim.
2: Però un vermell intens, eh? O sigui, que encara que estiguis mirant endavant i estiguis pendent de la carretera, el perceps de seguida. Després, que hi ha l'avís aquest, a vegades hi ha com una llumeta que t'avisa, que està en el mateix propi retrovisor, però el fet que es posi tota la cúbica dins del cotxe amb vermell, és allò de web cap a...
0: De seguida reacciones.
2: Vinga, va, que 2:15. Gràcies, Montse.
0: A tu.
2: Anem a la contra del Bon Dia i Bona Sort.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó.
2: A veure, ara hem de fer un exercici d'imaginació col·lectiva. Heu d'imaginar que esteu a... Esteu a casa vostra? La casa està una mica... Heu tingut que sortir una mica ràpids i la casa que heu deixat una mica empantanegada. Eh?
0: Vale.
2: Marxeu i quan torneu us trobeu la casa neta, arreglada, el terra escombrat, fregat...
1: Ha vingut ma mare.
2: Doncs podria venir la mare de l'Ares, però no seria aquest cas. I és que una dona entra sense permís a una casa d'Ohio per netejar-la i deixa una factura... de $75.

0: avui ens fem una mica...
1: La moto és normalment una mica despistats. Avui... Sí. Passa, passa. Digues, digues. Sí, sí.
0: Una família d'Ohio va tornar a casa i es va trobar diverses habitacions netes, els plats rentats, les escombraries retirades... A més, una factura de $75 escrita en un tovalló. La responsable d'aquesta fita es diu Susan Warren, és propietària d'un negoci de neteja que havia entrat a l'habitatge sense haver estat contractada. Digueu-me com, però la dona va admetre que ja havia fet una cosa similar en altres cases, que no era la primera vegada que ella entrava a les cases, deia, ui, aquí una mica de brutícia, hem d'intervenir. Ho feia i, bé, després deixava la factura. La dona va admetre que ja havia fet una cosa similar, com dèiem, i finalment es va declarar culpable d'intent de robatori. Va ser condemnada a un any de llibertat condicional, 20 hores de treball comunitari i una multa de $150. Perdona, o sigui, però tampoc, no sé, jo no ho trobo tan greu que... No, a veure, el permís sempre abans d'entrar a casa, si us plau, amb permís. Però un cop dins, vull dir, rentar tota la casa per $75, no sé, si és molt gran la casa,
1: home,
0: diu que havia...
1: Home, $75 és una pasta, eh?
0: És una pasta, però mira, plats nets, les habitacions netes, diverses habitacions, diu, vull dir, diverses, no una, dues, no, diverses. Potser la casa era gran, les escombraries retirades, però...
2: Però t'ho imagina't com s'haurà colat aquesta dona.
0: Clar, aquesta és la pregunta.
2: Hola, vinc a llimpiar, hola, bon dia.
1: No, però si no hi havia ningú, no hi havia ningú.
2: És una mica estranya.
1: Bueno, que entri a casa meva, que entri a casa meva i que netegi el que vulgui, després ja en parlarem. Per cert, una de les notícies que ens ha colpit més les darreres hores, molt maca, tot un estadi dona suport a Ronald Koeman Jr. després de la mort de la seva mare. Aquest era el moment.
3: Molt aplaus.
1: Deixeu-me que us intenti il·lustrar una miqueta la imatge. Es veu tot l'estadi aplaudint en el marcador la imatge de la mare de Ronald Koeman Jr., la esposa del exjugador del Barça.
2: Doncs sí, Ronald Koeman Jr., porter del Telstar i fill de l'exfutbolista Ronald Koeman, va rebre un emotiu homenatge abans del partit, després de la mort recent de la seva mare, que havia patit un càncer de mama durant un llarg període. El jove porter no va poder contenir les llàgrimes mentre l'afició i la resta de persones presents li mostraven el seu suport. Un estadi sencer es va unir a acompanyar-lo en un moment especialment difícil, demostrant que, de vegades, el futbol queda en un segon pla.
1: És que la imatge és molt maca, la vam veure ahir.
2: És molt bonic, molt bonic.
1: I no aguanta sense que se't neguin els ulls. És molt, molt, molt maca.
2: Molt emotiu, sí.
1: Vinga, va, més coses. Una dona, atenció, envia més de $160,000 a un estafador que es feia passar per Keanu Reeves. Recordem que Keanu Reeves és aquell actor que és el persona perfecta, ho fa tot perfecte. No, mira, no, és veritat.
0: Bueno, és el
1: perfecte
0: gendre perfecte.
1: És el perfecte per antonomàcia.
0: Exacte. Doncs Diane Ringstaff...
1: No, perdona, no ho dic amb ironia, eh?
0: No, si jo ho dic de veritat.
1: Sí, la gent va amb autobús veient localitzacions a ciutats americanes de vivendes de diferents actors i quan passen per davant de Keanu Reeves ell surt, el saluda, un a un, vull dir que és un profeta de la bondat.
0: Ho té tot. Bé, doncs Diane Ringstaff, aquesta dona va començar a parlar per internet amb una persona que assegurava ser l'actor Keanu Reeves.
1: Sí, clar.
0: Tot i tenir reticències al principi, tot i desconfiar-ne, les videotrucades i els missatges de veu la van convèncer que realment era ell. Ella estava convençuda. Doncs bé, amb el temps, l'estafador, perquè era un estafador el qui hi havia darrere, li va explicar que tenia problemes legals i que no podia accedir als seus comptes. Li va començar a demanar diners, principalment en bitcoins. Durant 2 anys i mig, Ringstaff va demanar préstecs i va vendre possessions fins a enviar-li més de $160,000. El cas és que... Finalment es va descobrir tot quan els investigadors van seguir el rastre dels diners d'una altra víctima i van comprovar que els comptes de Ringstaff també havien estat utilitzats en l'estafa. Això, mira, malauradament ho estem veient molt últimament i sobta bastant que aquestes persones puguin arribar a realment creure que Keanu Reeves o Brad Pitt, també hem sentit, doncs els està parlant i els està demanant diners, però perquè segurament ho fan tan bé que al final acaba colant.
1: No, i al final juguen que són personatges que tenen un gran poder de seducció i que... A veure, jo et dic una cosa. A mi em truca el telèfon i despenjo i em diu que és la Sharon Stone, que sisplau, que hi deixi 20.000 euros perquè s'ha de comprar sugos, alguna cosa sospitaré. Alguna cosa. I atenció, perquè un incendi provocat per una bateria obliga a un vol de KLM a donar mitja volta sobre l'Atlàntic.
2: Doncs sí, un avió de KLM que volava d'Amsterdam cap a Curaçao va haver de tornar a l'aeroport de Schiphol després que una bateria externa s'incendiés a la cabina mentre el vol sobrevolava l'oceà Atlàntic. L'incident es va produir en un Boeing 777-300R i un passatger va patir ferides lleus. La tripulació va aconseguir apagar el foc i, com a mesura de precaució, el comandant va decidir interrompre el trajecte després de diverses hores de vol. Els 322 passatgers van passar la nit en un hotel i van continuar el viatge l'endemà en un altre avió. KLM recorda que els carregadors portàtils no es poden utilitzar ni carregar durant el vol.
1: Molt bé, parlant d'elements elèctrics, recordem que en breu ja es podrà tornar a posar els patins a dins dels trens, excepte Rodalies, també en els autobusos. Això sí, ara que hauran d'anar amb la seva assegurança i el seu

0: certificats. Clar, tots aquells que estan manipulats són més susceptibles a que puguin explotar. Per tant, si teniu un patinet manipulat, ho tindreu complicat. Ara, si van, estan regularitzats i, a més, tenen la seva corresponent assegurança, em sembla que a partir de molt poc, a partir d'allà, podreu portar els patinets a dins de, dels serveis públics. D'aquí 4 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. Anem a posar-li música al Bon Dia i Bona Sort en aquest nou despertar. És 23 de setembre del 2026, en un dia que es preveu assolellat. Avui farà molt bon dia, un dia estiuenc. Recuperarem les temperatures i els graus que vam perdre els darrers dies.
1: Sí.
0: Per cert, has dormit bé, Ares?
1: Jo, me fa una mica de mal l'esquena, però he dormit molt. Vull dir, me'n vaig anar a dormir d'hora, però em va fer mal l'esquena, no ho sé per què.
0: Saps allò que quan dorms molta estona et queda aquí la marca del llençol?
1: La tinc.
0: La tens.
1: M'he fixat aquest matí.
0: La tens,
1: és cert, m'he fixat aquest matí. Sí,
0: però,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Tu que has dormit sobre del...
1: No ho sé. Dorm amb molts coixins.
0: Sí, és més del canapé que del llençol,
1: sí, m'he fixat aquest matí. M'ha quedat però ben marcada avui.
0: Sí, marcada.
2: Doncs mira, un dia com avui, 23 de setembre, però de fa justament 10 anys, del 2016, el canadenc Shawn Mendes publicava el seu disc, el seu segon disc, que es deia Illuminate, liderat per aquesta cançó que sentim, que es diu Treat You Better, que comença ja a sonar el Bon Dia i Bona Sort.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Hem arribat a 3:15 de 7 del matí. Anem a conèixer què és el que ens portarà avui la premsa escrita en portada. Això és el que trobarem avui al quiosc.
1: La Vanguardia avui titula Trump es vanta d'impulsar la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. El periòdico diu avui triplicarem els pisos en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027. El País destaca Trump amenaça d'aniquilar l'Iran davant de 120 líders mundials. El Mundo avui titula Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU. El diari Ara titula El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. La Razón diu Donald Trump ven a l'ONU la seva visió complaent del món. I el diari ABC avui destaca més de 40 metres a la recerca de la complicitat de Sánchez.
0: No sé si heu vist la imatge, el que avui titula el diari El Mundo, quan parla de Delsi, la màxima mandatària de Venezuela, que ahir va anar d'una punta a l'altra de la seu de les Nacions Unides a saludar a Pedro Sánchez i va haver una càmera que li va fer seguiment i es va veure com va haver-hi aquesta salutació, que això doncs, ha propiciat que tothom entregui lectures diferents.
1: De fet, hi ha tres frames d'aquest moment, que són les fotografies que il·lustren la portada de El Mundo.
0: I parlant de la premsa esportiva, comencem amb Mundo Deportivo.
1: Que avui titula Rodri Cou.
0: I el diari Esport.
1: Que diu demana el cap de Tebas.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: I qui demana el cap de Tebas, evidentment, és el Real Madrid, després de que Tebas fes les declaracions disparant amb bala contra l'entitat blanca, i ells han fet un comunicat oficial on demanen que es canviï el president de la Lliga de Futbol Professional. Dit això, toca descobrir una d'aquelles coses que tots hem intentat fer alguna vegada, però que descobrirem avui.
4: Sí, el cas és que l'estiu passat, perquè ja hem de parlar en passat, ja no és estiu.
1: És veritat.
4: L'estiu passat
0: ahir?
4: Va haver una... Fins ahir no sé vosaltres, jo ja sé que el meu algoritme és una mica raro. Vaig tenir uns dies, una època aquest estiu, on veia gent fent allò de les pedretes, sabeu? Allò que tires una pedra al mar...
0: I que rebota.
4: I que allò, pa, pa, pa, pa, i jo dic, això com se fa?
0: Això que té més anys que a les maraques de Matxin.
4: Té més anys, però no sé mai com se fa.
1: Jo els fills ho fan.
4: Com ho fa la canalla?
1: Jo a mi se m'enfonsa.
0: A veure, perquè voti més vegades, ha de ser com més plana, millor.
1: Sí.
0: I això està molt bé, a la riba dels rius és on te'n trobes més.
1: Perquè... Còdols, no?
0: Exacte,
1: els còdols.
0: Exacte.
4: Doncs avui descobrim com es fa, perquè com descobrim com fer saltar una pedra moltes vegades sobre l'aigua, perquè no és tan important la força com l'angle. Splish, splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah! Rubbed up, just relaxing in the tub. Us ho juro,
0: sí,
4: que jo...
0: Sí, perdona, un moment. O sigui, m'estàs dient que... Durant tot un estiu, que no va ser aquest passat, sinó l'altre, vam estar negociant amb aquesta casa per fer un programa, per treballar al final. Els vam convèncer de fer un matinal aquí. Després, la gent de la 2CAT també van dir, va, fem-ho també per la tele. I quan ha arribat en aquest moment, quan hem aconseguit tot, vens tu i vens tu, t'assentes aquí i dius, ara us explicaré com tirar pedres a l'aigua.
4: Necessari, perquè et dic una cosa, si heu de fer videitos tirant les pedretes al riu, almenys que allò, es faci moltes vegades, que la pedreta salti moltes vegades. Home, el cas és que jo ho he intentat a la platja tot l'estiu i us puc confirmar que no tenia ni idea del que estava fent. El cas és que jo agafava una pedra plana, li fotia tota la força que podia i vinga cap al fons, directe, ni un bot, badó, res, allò cap a baix. Doncs resulta que la ciència diu que el secret no és llençar-la com si odiessis a la pedra. El més important és l'angle. Un estudi publicat a Nature va calcular que l'angle ideal és d'uns 20 graus respecte a la superfície de l'aigua. Amb aquest ancle és quan la pedra té més opcions d'anar rebotant. També és important fer-la girar, perquè aquest gir la manté estable mentre va tocant l'aigua. No t'ho esperaves, això. No. Ara ja ho tens. Avui ves al riu i prova-ho. O sigui, una pedra plana, uns 20 graus i un bon gir. Així ja ho tindria. Però, ja ho tindreu.
0: 20 graus respecte a l'aigua, per tant, hauria de ser una mica amunt.
4: Una miqueta amunt, exacte. L'angle de ser... És que és molt important. No, no és tant la força, sinó com l'angle. És un...
0: És un pèl amunt, perquè normalment quan la tirarem més aviat paral·lela a l'aigua.
4: Exacte.
1: Bueno, no haurem de practicar hores ni res. No haurem d'invertir hores aquí mirant l'angle.
0: Molt bé, molt bé. Aquesta tarda anirem a buscar pedres.
4: Pots proposar a Ràdio 4 i a la 2CAT que fem un programa al riu i us ensenyo a tirar la pedra amb l'angle perfecte.
0: Ho estudiarem.
3: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Ahir es va estrenar el Festival de Sant Sebastià el documental titulat Cuelgamuros entre lo difícil y lo imposible, una producció de Ràdio Televisió Espanyola dirigida per Belén Alonso i Manuel Dieguez.
1: Sí, és la primera vegada que un mitjà pot accedir a gravar imatges a l'interior de les criptes del Valle de Cuelgamuros, antic Valle de los Caídos, un espai tancat durant quasi 6 dècades. El documental mostra la feina dels forenses que hi treballen per identificar les víctimes de la Guerra Civil, unes 214 persones de les quals s'ha sol·licitat que es treguin d'allà. Però hi ha més de, atenció, 33.800 víctimes enterrades i unes 12.000 encara no tenen nom. Ahir, com deies, es va estrenar el Festival de Sant Sebastià i ben aviat es podrà veure també a Ràdio Televisió Espanyola.
2: Aquí lo más fácil hubiera sido que entren una serie de técnicos, miran al interior y un rato más tarde dicen, no hay nada que hacer. Pero es que estamos encontrando los restos.
5: Lourdes, ven y graba porque esto es la primera vez que lo encontramos en las criptas.
1: Aquest documental mostra la cara oculta de la basílica perquè és impactant saber que mentre a dalt hi ha turistes i misses, a dins de la cripta s'hi amaga un laboratori forense. Antropòlegs, genetistes, historiadors intenten reconstruir identitats a partir de fragments mínims. Un paper, una inscripció en una caixa, un número mig esborrat. Recordem, l'equip d'experts tracta d'identificar a 214 sol·licituds de persones entre prop de 34.000 víctimes. Wow. Que hi ha allà dins i en molts casos doncs, sense cap placa identificativa, cap referència sobre a qui poden correspondre a aquestes identitats i bé, la feina és titànica.
6: Ahora mismo hay que localizar a 200 personas.
7: Una aguja en un pajar.
1: Els forenses afirmen que el primer de tot és esbrinar el municipi del qual prové cada caixa, que pot arribar a contenir fins a 15 cossos. Allà, entre centenars d'ossos, de cranis i restes, busquen un rètol, una inscripció, un número que els pugui donar pistes d'on procedeixen.
8: Si vemos, está Sebastián.
9: Que esto es una cuestión de derechos humanos, de justicia.
10: Estamos más cerca de lo difícil que de lo imposible.
1: En molts casos, a moltes víctimes republicanes es va arrencar la informació de, que podia ajudar a identificar-les perquè no se sapigués res d'ells directament. Els directors, però, volen desmuntar un tòpic que és que de les gairebé 34.000 persones que hi ha allà dins, la majoria són del bàndol franquista i, a més, i més de la meitat de les sol·licituds actuals també ho són. Vull dir que hi ha víctimes de la Guerra Civil de tots dos bàndols, per tant, el documental inclou per això veus també contràries a les exhumacions com la del president de la defensa del Valle de los Caídos, per exemple. Els autors d'aquest documental, que recordem es va estrenar ahir al Festival de Sant Sebastià i que ben aviat es podrà veure per Ràdio Televisió Espanyola, pensen, doncs, que esperen, vaja, que aquesta estrena d'aquest documental animi més famílies a demanar la recuperació dels seus familiars en aquesta pàgina de la història d'Espanya tan fosca i que recordem dins aquestes criptes, d'aquesta basílica, feia 6 dècades que no hi entrava ningú.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: D'aquí a sí, i felicitats a aquesta casa Ràdio Televisió Espanyola per aquest documental tan brutal. D'aquí a 5 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Adollador.
0: Deixeu-me que saludi la Míriam Saint-Germain, que s'incorpora al Bon Dia, Bona Sort. Bon dia,
7: bon
0: Míriam.
7: Bon dia i bona sort.
0: Com
7: que
0: estàs?
7: Que xulo això de sortir a la Doscat, també.
0: Que sí? Veus que bé? A tot arreu, eh? Tierra, mar i aire.
7: Home!
0: Ares, anem per feina.
4: Anem per feina perquè avui us porto les 5 frases que més odiem sentir amb una enquesta real que ha sortit sobre frases passivo-agressives. Us porto 5, però la veritat que n'hi trobem moltes més. Per començar, el número 5 tenim aquella frase odiada que diu «Si és el que vols fer...». Un clàssic, eh? Aquesta frase sembla innocent, però no ho és. Tòxica, tòxica, com diria la Britney Spears. Realment no vol dir «fes el que vulguis», vol dir «fes el que vulguis», però jo ja he decidit que això està malament, eh? És aquella frase oficial de la desaprovació, però amb un somriure que em

0: encara fa més ràbia. En el número 4 d'aquestes frases tenim el que tu diguis.
1: Oi, oi, oi.
0: El que tu diguis és un altre clàssic, eh? És curteta però mata. El que tu diguis, la traducció simultània vindria a ser allò de no penso discutir més, però tampoc et dono la raó. És la porta que es tanca sense haver de donar cap cop. Tenim en el número 3
1: que,
0: aquella...
1: Perdona, ara estava pensant en els escenaris en què es pot dir aquestes frases. El que tu diguis és molt de, o de feina... Sí, sí, el que tu diguis. Ja està. O també en parella.
0: Totalment. Jo crec que en qualsevol escenari, qualsevol. Pensant en més familiar, a nivell familiar també, has dit la parella, amb els fills també. Sí. El papa, el que tu diguis,
1: sí, sí,
0: papa.
1: El que tu diguis.
0: És una mica la frase per a, que serveix per a tot.
1: Omnipresent.
0: Exacte. En el número 3 tenim aquella que se'n fa molta ràbia. Aquell que et diu, aquell o aquella que et diu, sense ofendre, però... Sense ofendre, però què vol dir?
1: Mira, com diria la porta, és la típica frase d'un mestre Tites.
0: Sí.
1: El que ho sap tot.
0: Quan la frase comença així, escolta, prepara't, perquè el que ve després gairebé sempre t'ofendrà, eh? Sense ofendre, però no, ja saps que ja m'has ofès i encara no m'has dit el que m'havies de dir. En el número 2, un altre clàssic. Per què t'enfades tant? Quina ràbia
2: quina
0: fa aquesta
2: ràbia,
0: gent,
2: per
0: què t'enfades tant? És especialment perillosa aquesta frase, perquè acostuma a arribar quan ja estàs enfadat, eh? Ja és tard, però sense ofendre, però ja està, ja m'has ofès. En el número 1, per acabar, tenim aquella que més ràbia em fa i em defineix molt bé, eh? A mi, jo l'he sentit molt aquesta frase. És aquella que diu, ets massa sensible. En el número 1, aquesta frase passivo-agressiva més odiada de l'enquesta, ets massa sensible, és una frase meravellosa perquè aconsegueix dues coses alhora. Et molesta i després a sobre et culpe perquè t'ha molestat. És molt eficient. La frase ve amb el problema i amb la culpa incorporada.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu sempre,
1: ets massa sensible, quina ràbia. A més, s'acostuma a dir amb una persona que està plorant, que està fent
0: exacte,
1: a punt.
0: Sí. Exacte.
1: Oh. Home, ets
3: massa intensa.
0: Ah, també, sí.
3: També són cosines germanes.
0: A la part.
1: Vinga, amb dos arribem en punt a les 7 del matí.
4: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.

0: D'aquí un minut arribem en punt a les 7 del matí. Anem al preu just. El preu dels aliments continua sent una preocupació per a moltes famílies i els ous no són una excepció. En els últims mesos el seu cost ha anat augmentant i comprar una dotzena pot resultar cada vegada més car. Però quant costa realment aquest producte bàsic avui? Permeteu-me que seguiu el Josso, bon dia, bona sort.
1: Molt bon dia.
0: I l'Elisabet, bon dia, bona sort.
2: Hola, bon dia.
0: De seguida us explicarem qui són i què fan aquí, eh? El preu de la dotzena d'ous.
3: 4 i mig. És car, eh? Els XL 4 i mig. O sigui...
0: És el preu mitjà. No, ous frescos.
3: És normal. Sí, doncs 4.
2: 3,50.
0: 3,50. Jo sou el preu de la dotzena d'ous.
1: 3,50.
0: 3,50.
2: Sí, ja anava a dir.
0: 3,50.
2: Sí, sí. 3,60 per canviar, però si no són ecològics.
3: Si són ecològics ja la cosa és diferent.
0: Després ja tenim els camperos, eh? Els camperos, gallines sueltes. Eh?
2: Exacte.
0: Que es veu que dius les gallines, no sé, es compren el bonobús també, eh? Fan el que volen. Vinga, va, arribem a les 7 del matí. De seguida el preu just dels ous. Des del bon dia, bona sort, a punt de començar una nova hora. Som-hi. Són les 7 en punt del matí, 23 de setembre del 2026, el dia que ens llevem sabent que ateses 71 persones per un incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès.
4: D'aquestes 71 persones ateses, 11 han estat hospitalitzades, han estat menys greu per inhalació de fum en l'incendi declarat aquest dimarts a la nit a la primera planta d'una residència a l'Ametlla del Vallès. Les altres 60 persones han estat afectades de caràcter lleu, tot i que no han necessitat trasllat hospitalari. El foc, que ja ha estat extingit, ha afectat diverses habitacions de la primera planta i, com a mesura preventiva, s'han desallotjat totes les persones d'aquesta planta i també de la segona.
0: Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assenyalat per primer cop errades pel mecanisme de control fronterer al Marroc durant l'entrada massiva de persones a Ceuta el 30 de juliol.
4: Sánchez ha demanat respostes i mesures al país veí i també ha assegurat que estan proporcionant el marc jurídic a les persones migrants que puguin tenir dret a la protecció internacional. Ho ha afirmat des de Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de les Nacions Unides, que ha arrencat enguany marcada per la intel·ligència artificial, el canvi climàtic

0: climàtic i les guerres obertes al món, sobretot a Ucraïna i al Pròxim Orient.
1: I un dels grans protagonistes a la cita anual de la ONU ha estat Donald Trump.
0: El president dels Estats Units ha reivindicat la seva política exterior durant aquest segon mandat sobre la guerra a l'Iran. Amb l'Iran ha defensat que era necessària per impedir que la República Islàmica obtingués armes nuclears. També ha advertit que Teheran haurà de triar entre acceptar un acord o patir l'aniquilació del país. Sobre Ucraïna i Rússia, Trump ha assegurat que el final de la guerra està més a prop del que sembla i pel que fa a Groenlàndia ha remarcat que l'acord signat aquesta setmana li permetrà establir controls militars i bloquejar les inversions de països estrangers.
1: I els trens de la R4 a Rodalies no pararan a Fabra i Puig fins a nou avís després de la caiguda d'una part del sostre del vestíbul de l'estació.
0: Aquest succés ha deixat 3 ferits lleus, segons ha informat Rodalies. Els afectats, 2 homes i una dona, han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron i també Rodalies ha indicat en un comunicat que totes aquelles persones que vulguin arribar fins a aquesta estació, fins a Fabra i Puig, hauran de baixar a la parada La Sagrera Meridiana i continuar el seu trajecte amb la línia 1 de metro.
1: I Salvador Illa aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura per combatre l'abús de les pantalles.
0: Ho ha dit en un acte al Palau Centelles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat també per impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat com a via per combatre l'abús de les pantalles. També ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles i ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys.
1: I acabem. El Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia al delicte de malversació i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont.
0: La majoria progressista del Constitucional ha tombat la proposta del conservador José María Macías de rebutjar l'empara de Jordi Turull contra el Suprem. El líder de Junts ha parlat de passa històrica, tot i que evita el triomfalisme.
1: Vinga, va, anem pel temps, a veure quina jornada meteorològica ens espera en aquest primer de tardor. Farà sol i el temps estable a gran part de Catalunya, coincidint amb aquesta arribada de la tardor astronòmica que començarà de matinada.
0: Avui ens esperen alguns núvols baixos a primera hora, però no pluges. Les temperatures sí que baixaran una mica, lleugerament, tot i que els migdies continuaran sent càlids, amb més de 25 graus a moltes zones i més de 30 graus a l'interior i al prelitoral.
1: Gràcies, Montse. Les 7 i 3 minuts del matí.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui, dimecres, destacant doncs, que a hores d'ara comença la jornada sense incidència. Incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que tenim són alguns punts habituals ja amb retencions. Per exemple, el vessant Besòs pateix retencions intermitents en tot el nus de la Trinitat, sobretot per unes cues que arriben per la C58. A hores d'ara ja hi ha retencions a la ronda de dalt en sentit sud, tot i que encara no de màxima intensitat, fins a la Vall d'Hebron en sentit sud. En aquest cas, a la ronda litoral també ja tenim retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, també en direcció Llobregat. Precisament el Llobregat doncs també tenim la B23 que circula amb retencions de 2,5 km entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, era la informació de Ferran Aràndiga des del Real Automòbil Club de Catalunya, 7 i 4.

0: I aquest és un dels vídeos virals de les darreres hores, la convidada especial a un dels concerts de Shakira, que recordem ha establert la seva residència en aquest macro-mega-festival que dura, que va començar el cap de setmana i que durarà encara uns quants dies.
1: 12 concerts, 12, ni més ni menys.
0: Shakira a Madrid.
1: És el so d'una de les imatges, un dels vídeos que hem pogut veure durant les últimes hores a les xarxes socials, durant el concert de diumenge passat de Shakira. El públic va ser testimoni d'una actuació inèdita perquè ni més ni menys que Laura Pausini va pujar a l'escenari per cantar a duet Antologia, una cançó de Shakira. Mai les dues artistes havien cantat juntes i, com era d'esperar, el públic es va desfermar, va embogir. La cantant colombiana ha explicat que se sent molt connectada amb la italiana perquè van començar les seves carreres a la vegada i, a més, van tenir els fills gairebé també al mateix temps i tot això doncs les uneix. A més, ella diu que adora Itàlia. I qui no adora Itàlia? I qui no?
0: Ah, gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: I qui no? Les 7 i 6 del matí, va, entrem en terreny esportiu, que hi ha molta teca. I de què hi ha molta teca? Perquè, malgrat la parada de seleccions i la parada de la Lliga, doncs hi ha molt de moviment. I ara t'entreu per què, Comencem parlant del Barça. Flick dona, precisament, 9 dies de descans als jugadors del Barça que no van amb les seves respectives seleccions.
1: Hansi Flick ha decidit donar un respir als jugadors del Barça que no han estat convocats amb les seves seleccions. Treballaran fins al 25 de setembre i després tindran 9 dies lliures, del 26 de setembre fins al 4 d'octubre. Chesney, ara sí,
0: Sí.
1: Gerard Martínez, Valde, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús en seran els beneficiats. Els jugadors lesionats, en canvi, hauran de continuar amb els seus tractaments i recuperacions.
0: I Lamine Yamal defensa les seves opcions a pilota d'or, el seu estil de joc, el seu principal argument.
1: Lamine Yamal ha parlat amb l'equip sobre les seves possibilitats de guanyar la seva primera pilota d'or. El davanter del Barça considera que els seus arguments no es limiten als gols i als títols, sinó també a la seva manera de jugar i també a la capacitat de marcar diferències sobre el terreny de joc. El futbolista també posa en valor els èxits aconseguits amb el club i amb la selecció espanyola.
0: I canviem de tema i deia, quan parleu de Xitxa, em refereixo al que ve ara. I és que després del derbi en el Metropolitano segueix cuejant l'actuació arbitral i el que s'ha derivat d'aquesta actuació, sobretot a les crítiques que ha fet l'equip blanc en l'actuació dels àrbitres durant el partit. El Real Madrid també ha demanat que Javier Tebas deixi la presidència de la Liga i que el substitueixi un dirigent que, segons el club, garanteixi la neutralitat en la gestió de la competició després de les paraules de Tebas. L'entitat blanca ha acusat Tebas d'utilitzar el seu càrrec per criticar-la públicament de manera reiterada.
1: Tebas ha respost al comunicat defensant la seva independència i afirmant que representar a tots els clubs no significa assumir el discurs de cap d'ells. El president de la Liga ha remarcat que la seva responsabilitat és defensar els interessos de la competició i ha conclòs: respecto a tots, subordinació a cap.
0: I Mbappé es desmarca precisament del discurs del Madrid contra els àrbitres.
1: Doncs sí, la derrota contra l'Atlètic continua generant malestar al Real Madrid amb el club i Mourinho centrats en les decisions arbitrals. Mbappé, però, ha marcat distàncies amb aquest discurs i ha assegurat que prefereix no parlar dels àrbitres i centrar-se en treballar per recuperar la il·lusió i tornar a guanyar títols. El francès considera que els errors arbitrals existeixen, però no creu que expliquin per si sols els problemes de l'equip.
0: I un aficionat s'enfronta gairebé 2 anys de presó pels insults racistes a Vinícius al Sánchez Pizjuán.
1: L'Audiència Provincial de Sevilla jutja aquest dimarts un aficionat acusat d'haver proferit insults racistes contra Vinícius durant el partit entre el Sevilla i el Real Madrid, disputat l'octubre de fa 3 anys, el 2023. Segons la Fiscalia, l'home hauria anomenat repetidament mico al futbolista i hauria imitat gestos i sons de primats des de la grada del Gol Nord. El Ministeri Públic demana 1 any i 9 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral amb agreujant de motivació racista. També sol·licita que se li prohibeixi l'accés als estadis durant 2 anys.
0: I atenció, perquè han sortit les dades de la publicitat durant el Mundial. La competició va emetre un anunci de menjar poc saludable, alcohol o apostes cada 7 segons.
1: Sí, recordem que gairebé 6.000 milions de persones van seguir el Mundial, on es van detectar prop de 93.000 aparicions publicitàries de productes com ara menjar poc saludable, alcohol, apostes i criptomonedes durant les retransmissions. Segons un estudi de les universitats de Bristol i Oxford, aquest tipus de publicitat va aparèixer en tots els partits i va ocupar gairebé una quarta part del temps de joc. Els investigadors alerten especialment de l'impacte que pot tenir en nens i joves i reclamen més controls sobre la publicitat durant aquests grans esdeveniments esportius.
0: Gràcies, Montse. Sala, ens hem posat d'acord tots per tirar-ho tot a terra. D'aquí a 5 minuts arribem en punt a un quart de 8 del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Immersos ja en aquesta nova hora que ens portarà fins a les 8 del matí. Avui és dimecres 23 de setembre del 2026. Estem en el programa 230 del Bon Dia i Bona Sort, el dia en què el sol sortirà d'aquí 25 minuts. A 4:05 de 8 del matí i ens serà quan siguin 7:45 de 8 del vespre. Avui falten 93 dies perquè ens calcem les botes de menjar, perquè ens anem ja de les vacances de Nadal. Deixeu-me que saludi novament a la Montse Vidal. Bon dia, Montse.
1: Molt bon dia i bona sort.
0: Ara és Teixidor.
2: Què tal?
0: A la Míriam Santgermain.
3: Hola, hola, què tal?
0: L'Elisabet Xeuba. Què tal, Elisabet?
4: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bon dia, bona sort. Propietari de la Roser Group i el Joshua López, que és el cap de sala del restaurant La Cuina de Laietana. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, i vostè?
0: Bé, no parlis de vostè, no parlis de vostè, perquè s'acaba l'entrevista. Per cert, avui heu vingut aquí, esteu aquí, perquè avui ens vindreu a portar com es fa un arròs del senyoret. Recordem que l'arròs del senyoret és l'arròs tot pelat, no?
5: Tot pelat.
0: Molt bé. Com es pela, això? Amb les mans o...?
5: Amb guants, sempre.
0: Amb guants, sempre. Ui, el sentim molt fluix amb ell, eh? Amb guants, sempre?
5: Amb guants, sempre.
0: Molt bé. De seguida explicarem com es fa un arròs del senyoret. Per cert, anem a desvetllar quin és el preu just dels aliments, que continua sent una preocupació per a moltes famílies, i estàvem parlant en concret dels ous, que no són una excepció. En els últims mesos, el seu cost ha anat augmentant i comprar una dotzena d'ous pot resultar cada vegada més car. Però quant costa realment un producte bàsic avui? A quin preu va una dotzena d'ous?
2: Jo havia dit 4.
0: 3 i mig.
5: 3 i mig.
4: Jo com l'Arest, 4. Anem a fer una mica més car.
0: 4 i tu, Montse?
3: 3,60, havia dit.
0: 3,60. Doncs bé, el preu dels ous avui... Sempre parlem de la mitjana, eh? Sempre parlem de la mitjana. Els ous avui estan a 3,05.
6: A Ràdio 4.
2: Bona notícia.
6: Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: De setembre del 2026, i tal dia com avui, però un 23 de setembre del 1980...
3: Tenia lloc l'últim concert de Bob Marley a Pittsburgh, als Estats Units.
0: Mira, amb Bob Marley passa allò de que quan posem una bona sintonia que movem el cap, sí, doncs quan sona Bob Marley tothom mou alguna cosa.
3: Sí,
0: eh?
3: Total.
0: Eh? Ni que sigui per fer així ni canvi de cançó, però tothom mou alguna cosa. Tal dia com avui, un 23 de setembre, però del 1982...
3: A Barcelona es va inaugurar el mini-estadi, l'estadi del Barça B, que es va enderrocar el 2019. Durant anys va ser un lloc molt especial per als aficionats, que podríem veure de molt a prop als jugadors en els entrenaments oberts.
7: Los barçatuns han amenizado la espera hasta que han llegado los jugadores de verdad, esos que muchos de estos niños no pueden ver habitualmente tan cerca.
8: Muy pequeño, no lo puedo traer porque los partidos son tarde de la noche.
9: Venimos de Argentina para ver a Lionel Messi, a media selección campeona del mundo, al mejor equipo de la historia a principios del siglo XXI, y estoy sin palabras.
10: A mí me gusta más Iniesta.
0: Bé, el ministeri també jugava al Barça B en aquella època. I tal dia com avui, però del 1992...
3: Va morir Mari Sempere, actriu còmica catalana.
11: Si jo fos una dona que tingués que viure del teatre per la meva cara o per la meva figura, potser sí que m'hauria retirat, perquè veuràs, amb els anys les coses es desfan. Però com que el meu és diferent, doncs jo, en vez d'aquest dia, com moltes senyores que a les tardes van a jugar al bridge o van a jugar a la canasta o se'n van a jugar al bingo, doncs jo me'n vaig al teatre. I llavors tinc un contacte. Per mi, el sortir a l'escenari no és allò que dius vaig a fer teatre, és com estar a una reunió, com si diguéssim celebrar una festa entre amics.
0: Boníssima. Us en recordeu de la Mari Sempere? Te'n recordes?
4: Sí que me'n recordo, sí.
0: Tu, Montse?
3: Sí, i tant, sí.
0: Sí? Recordes tu, Míriam, tu potser ets més jove.
3: Molt
0: jove.
3: No havia nascut.
0: Era la tieta per antonomàcia, la Mari Sempere. Era una tieta autèntica. Va, hem arribat a 7:45 del matí. Ric, perquè estic mirant el Gorka. Si aquest programa va com va, o sigui, no té temps ni de girar-se un moment per mirar el David. No pot, perquè si mira es deixarà de tirar una sintonia. O sigui, i l'estava mirant i estava fent... Estava bufant, rotllo. Tranquil, acabarem. Això és una carrera de fons. Vinga, va. Avui deia que quan m'ha sonat el despertador no podia gesticular la boca. De la son. I, mira, curiosament, avui us parlo de per què al matí som zombis. La ciència explica què passa quan sona el despertador.

0: I és que llevar-se al matí pot semblar una batalla diària contra el despertador, però darrere d'aquesta mandra hi ha molta ciència. El nostre rellotge biològic regula quan tenim son i quan estem desperts, i per això no tothom es desperta amb la mateixa energia. A més, quan obrim els ulls, el cervell necessita uns minuts per passar del mode "encara estic dormint" al mode "vaig a treballar". La llum natural del matí ajuda a activar aquest rellotge intern, mentre que premer 5 vegades el botó de posposar pot fer que ens aixequem encara més adormits. Estem parlant de la llum natural del matí, aquella llum que, malauradament, no veurem
1: no,
0: més.
1: Va, ja, no, va,
0: vosaltres no, no ho sé, però nosaltres no, també. Us deveu tenir, vosaltres?
2: Jo sóc molt matinera com vosaltres i no veiem la llum.
0: I a quina hora et lleves, tu?
2: Igual que vosaltres, les 5, o sigui
0: no,
2: que...
0: No, igual que nosaltres, no.
2: Bueno, no, clar, vosaltres
0: perdona,
2: us lleveu a les 4.
0: El dia que ens lleveu a les 5 és festa major.
2: El cap de setmana
0: ens lleveu a les 5.
2: Home,
0: on vas? I tu, Joshua, quina... No,
3: a les 7.
0: A les 7. A les 7 del migdia, no? I tu?
1: Jo sóc de les 7, també, menys els dimecres, que em toca matinar una mica més.
0: I a quina hora et lleves, Míriam?
1: Els dimecres a les 5.
0: A les 5.
1: I a la resta de la setmana a les 7.
0: És que llevar-se a les 5 és que és un xollo, llevar-se a les 5.
1: Oh, mare meva, oh, ja voldríem.
0: Molt bé, doncs, en definitiva, si al matí et costa parlar abans del primer cafè, potser no ets bon dros, simplement el teu cervell encara està carregant. Anava a dir... posem... Buah, això sí que és un tros de tema, eh? Anava a dir, posem una... Per cert, ara posarem Ultra NT, que torna a estar super de moda. Una de les cançons que ha fet, que aquest estiu ha arrasat, ha fet pràcticament el tour a totes les grans discoteques, les més importants, el Universe... Vaig canviar el Universe perquè he vist l'actuació que va fer allà, a l'Ushuaia, ha fet la cançó aquesta que ha arrasat aquest estiu, que ara no recordo el nom, però l'ha cantat en directe a totes les sessions dels grans discjòqueis del circuit internacional a la illa d'Ibiza.
1: És un dels grans temes dels anys 90.
0: Va estar al Sonar, també, em recorda el Gorka fa 2 anys, vull dir que és una veu prodigiosa d'Ultranet, eh?
1: Prodigiosa. I aquesta melodia, què me'n dieu d'aquesta melodia? Perquè no és el mateix llevar-se pel matí, allò que no pots parlar i tal, en condicions normals, que llevar-se pel matí, encendre la ràdio i que et soni aquesta meravella de cançó, no em dieu que no. Marxem fins als 90, el bon dia i bona sort amb Ultranet i Free.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Estanya, que se'ns està obrint una miqueta la gana, però estàvem parlant aquí del sopar d'ahir, uns torrednos, una truita de carxofes, uns tomàquets amb burrata i alfàbrega.
4: Cabo.
0: I diem, va, ho superarem, però és que d'aquí res parlarem d'una paella del senyoret. Vull dir que avui ho patirem, això, eh? Vinga, va, 8 minuts, 2:15 del matí, anem als titulars de la premsa escrita. Això t'ho veureu avui a la portada dels diaris quan aneu al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
5: La Vanguardia, que avui titula Trump es vanta d'impulsar la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. El periòdico diu triplicarem els pisos en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027. El País diu Trump amenaça d'aniquilar l'Iran davant de 120 líders mundials. El Mundo destaca Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU. Al diari Ara llegim el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. La Razón de destaca Donald Trump ven a l'ONU la seva visió complaent del món i el diari ABC avui diu més de 40 metres a la recerca de la complicitat de Sánchez.
0: Pel que fa a la premsa esportiva.
5: Mundo Deportivo titula Rodri Cou i el diari Esport diu demana el cap de Tebas.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Bé, avui ha vingut l'Elisabet Seuva, propietari de l'Arsó Group, i el Joshua López, el cap de sala del restaurant La Cuina del Laietana. Per cert, no han vingut amb les mans buides, perquè han dit, home, si poseu els peus aquí, com a mínim porteu un dineret, un superet. De seguida regalarem un àpat per dues persones a l'audiència del Bon Dia i Bona Sort. Avui anem a fer la paella del senyoret.
4: Exacte.
0: I aquí, que som molts senyoretes i molts senyorets, que ens agrada tot pelat, es diu senyoret perquè ho trobes tot preparadet i tot pelat.
4: Exacte, tot peladet i a punt per menjar i a més és molt còmode i molt bona.
0: La gamba pelada, els músculs sense closca, la sípia o calamar també talladet. Calamar, sisplau.
4: Calamar.
0: Hi ha molta gent de sípia. Jo, no sé què em passa.
4: Es podem ficar
6: calamar
4: les dues,
6: 100%.
4: Eh? Sí.
6: Eh? Calamar, molt millor.
0: Calamar 100%, no?
6: Home.
0: Sí, sí, però hi ha molta gent que és més de sípia que de calamar, eh?
6: Sí, és veritat.
7: Jo depèn.
0: Què?
7: Podem posar les dues, no?
4: Les dues es poden posar, i tant que sí.
7: A mi posa'm les dues, sípia i calamar.
4: Ahir li preguntàvem al Xavi i va dir les dues, depèn de cadascú, però les dues són bones.
0: Com faríem aquesta paella del senyoret?
4: Bé, hi ha tres coses importants. Primera, tenim el brou, que s'ha de fer ben d'hora al matí. Nosaltres comencem a les 8 del matí a fer el brou, perquè és una cosa que ha d'anar fent a poquet a poquet. Tenim el sofregit i tenim principalment la paella, que és el final. Quan comencem amb el sofregit, el més important és que el fem a poquet, perquè el sofregit és el que dona el gust a la paella. Val? Després tenim el brou, que és el que absorbirà l'arròs, perquè l'arròs es veurà al brou, veure de amb ve alta, eh?
6: Mm-hmm.
4: I, sí, no de veure, bueno,
0: home,
4: de veure,
0: també ho veurà de prop,
4: veu, també. La degustareu. Llavors, què hi posem al brou? Al brou hi posem normalment 500 grams de peix blanc de roca o rap o lluç, mitja ceba, un porro, una pastanaga, dos grans d'all, un tomàquet madur petitonet, 50 ml de brandi o conyac i 1,5 litres d'aigua i oli d'oliva o verge extra.
0: És fantàstic la cuina catalana perquè sempre en algun moment cau brandi
4: oli
0: o conyac.
4: Sí,
0: és una meravella.
4: Clar, també és opcional, però hi va molt bé. Què passa? Que hem de sofregir, primer de tot hem de sofregir i aixafar els caps de gambes i els llagostins per extreure'n tot el suc. I que quan tu arribes al restaurant i demanes una paella, el sofregit ja ha d'haver estat fet de bon matí. Què passa? Que el xef incorpora el marisc i la carn, el marisc en aquest cas perquè és la paella del senyoret, o la carn segons la paella, i després hi aboquem el brou calent, que ha de ser un brou que és el que realment donarà gust a la paella. És a dir, que la cocció comença molt abans que tu demanis la paella. D'acord?
6: Mm-hmm.
4: Llavors,
0: home, això també dona rapidesa a l'hora de fer la paella, no?
4: Sí,
0: no es posarà a fer el sofregit en el moment que demanen la paella.
4: Exactament, el sofregit ha d'estar preparadet. Per què? Perquè l'hem de tenir tot ben fosquet i ben caramelitzat. El brou, que és la part final, i després els ingredients.

0: de fer amb el temps que demana. Les paelles i qualsevol producte, qualsevol plat que sigui de qualitat, necessita el seu temps i molt d'amor, perquè tu no pots dir anem a menjar ràpid i ho fas de qualsevol manera. Tot necessita el seu temps. Per això nosaltres a les 8 del matí comencem amb el sofregit i ja el tenim preparat. Després tens el brou, que ja el tens també preparat, i l'últim pas, que és per això que podem anar ràpid, és la paella, que amb 15 minuts la pots tenir a la taula. Però no fas tot això en 15 minuts, perquè si no seria un miracle.
1: No, clar.
2: Molt bé. Salsitxes, també?
0: Bueno, depèn.
2: Jo vaig a menjar arròs del senyoret...
0: Si fas una paella mixta, però la paella del senyoret no trobaràs salsitxes, eh?
2: Vaig a menjar una paella d'arròs del senyoret en un restaurant que està a Sant Vicenç, sí, a Montal, i sempre han posat salsitxes. O sigui, ja has conegut aquell arròs del senyoret perquè sempre ve amb gamba i salsitxa.
0: Bueno, també, a veure, les varietats són immenses. Tu pots triar molt tipus de paelles. En aquest cas, si parlem de la paella del senyoret que fem nosaltres, és paella bàsicament amb marisc, amb peix i amb una bona qualitat, però tu pots triar paelles mixtes, que hi ha carn, que hi ha peix, pots triar moltes altres opcions de paella.
2: Arròs de muntanya.
0: Arròs de muntanya, de mar i muntanya, que llavors ja tens una miqueta de cada.
2: Molt bé. Feu també el de 100% muntanya o no?
0: Sí, sí, també, amb carn.
2: I què hi poseu?
0: També hi posem carn. Normalment el xef hi posa...
3: Hi posem de secret ibèric.
0: Sí, secret ibèric.
2: Costelló?
3: Costelló? Costelló i pedrots de pedron.
2: Salsitxes també?
0: Que també tenen bon gust.
3: Si vols, la poso, però no posem.
0: Però normalment no posem.
2: Mira, jo li poso salsitxes, botifarra negra, duró,
0: que primer
2: que faig és la marco a la paella i després la poso a baixa temperatura en el forn. Perquè després, quan incorpores, per decorar tota la paella, quan et trobes botifarra negra, més agafo tocos, però allò gruixuda, te la poses a la boca i es desfà tota la boca. És una meravella. I faig primer tota la carn, la marco una mica, i després tot el forn i tota baixa temperatura. Que tot el que vagis trobant sigui melós i que d'això. També hi poso bolets. No sé si poseu bolets vosaltres en el de...
3: Si és temporada, sí.
2: Si és temporada,
0: la
2: sí.
0: La paella de ceps.
3: La
0: clar, depèn de la temporada. Tenim la paella d'escarxofes.
1: Clar, t'anava a dir carxofa, sí, també, no? Dóna molt de gust.
0: Sí, dóna gust, però cada temporada has d'anar amb el que hi ha en aquella temporada. I la paella de carxofes te la trobaràs a l'època de les carxofes. Paella de bolets, que tenim la paella de ceps, que també és molt bona. Bueno, en aquest cas és el risotto. Perquè una cosa és fer risotto, que el pots tocar i pots remenar, i l'altra és fer una paella, que la paella l'arròs l'has de deixar tranquil·let.
2: La cosa canvia. I el que és molt important, el que deies tu, és cuinar amb amor.
0: Sí, cuinar amb amor.
2: El gust és diferent.
0: I amb temps. Totalment d'acord.
2: Ahir vaig fer un còctel de gambes amb amor i m'ha quedat boníssim. Oh, boníssim, de veritat.
0: L'amor era l'ingredient principal.
2: Que dius que què?
0: L'amor era l'ingredient principal que vas posar,
2: sí,
0: no?
2: Sí, i una mica de salsa rosa, també, perquè pots posar molt d'amor, però la salsa rosa acompanya, també. Moltes gràcies. No marxeu, que ens heu de donar el val acreditatiu, val per un màpat per dues persones. Vinga, va, arribem a... Gràcies, moltes gràcies per haver vingut.
0: Cap problema, encantat.
2: Arribem a 8:15 del matí, som els del Bon Dia, Bona Sort. Estem despertant el primer dia de la tardor.

0: 23 de setembre del 2026, el dia que ens llevem sabent que han estat ateses 71 persones per un incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès.
1: D'aquestes 71 persones ateses, 11 han estat hospitalitzades en estat menys greu per inhalació de fum en l'incendi declarat aquest dimarts a la nit a la primera planta d'una residència a l'Ametlla del Vallès. Les altres 60 persones han resultat afectades de caràcter lleu, tot i que no han necessitat trasllat hospitalari. El foc, que ja ha quedat extingit, ha afectat diverses habitacions a la primera planta i, com a mesura preventiva, s'han desallotjat totes les persones d'aquesta planta i també de la segona planta.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assenyalat per primer cop errades en el mecanisme de control fronterer de Marroc durant l'entrada massiva de les persones de Ceuta el 30 de juliol.
1: Sánchez ha demanat respostes i mesures al país veí i també ha assegurat que estan proporcionant el marc jurídic a les persones migrants que puguin tenir dret a protecció internacional. Ho ha afirmat des de Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de les Nacions Unides, que ha arrencat enguany marcada, recordem, per la intel·ligència artificial, el canvi climàtic i les guerres obertes al món, sobretot Ucraïna i el Pròxim Orient.
0: Precisament un dels grans protagonistes a la cita anual de l'ONU ha estat Donald Trump.
1: El president dels Estats Units ha reivindicat la seva política exterior durant aquest segon mandat sobre la guerra amb l'Iran. Ha defensat que era necessària per impedir que la República Islàmica obtingués armes nuclears i ha advertit també que Teheran haurà de triar entre acceptar un acord o patir l'aniquilació del país. Sobre Ucraïna i Rússia, Trump ha assegurat que el final de la guerra està més a prop del que sembla i pel que fa a Groenlàndia ha remarcat que l'acord signat aquesta setmana li permetrà establir controls militars i bloquejar les inversions de països estrangers.
0: I els trens de l'R4 Rodalies no pararan a Fabra i Puig fins a nou avís després.

0: després de la caiguda de part d'un dels sostres del vestíbul de l'estació.
1: Un succés que ha deixat 3 ferits lleus, segons ha informat Rodalies. Els afectats, 2 homes i una dona, han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També ha indicat en un comunicat que totes aquelles persones que vulguin arribar fins a aquesta estació hauran de baixar a la parada La Sagrera Meridiana i continuar el seu trajecte amb la línia 1 de metro.
0: I Salvador Illa aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura per combatre l'abús de les pantalles.
1: Ho ha dit en un acte al Palau Centelles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat també per impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat com a via per combatre l'abús de les pantalles. També ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles i ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys.
0: I acabem. El Tribunal Constitucional ha avalat amnistia el delicte de malversació i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont.
1: La majoria progressista del Constitucional ha tombat la proposta del conservador José María Macías de rebutjar l'empara de Jordi Turull contra el Suprem. El líder de Junts ha parlat de passa històrica, tot i que evita el triomfalisme.
0: Anem pel temps, primer dia de la tardor, i què ens trobarem? Doncs un dimecres amb sol i temps estable a gran part de Catalunya, coincidint amb aquesta arribada de la tardor astronòmica, que començarà de matinada.
1: Avui hi haurà alguns núvols...
0: Bé, de fet, perdona, que ha començat de matinada, eh?
1: Exacte, ja som a la tardor i avui tindrem alguns núvols baixos a primera hora, però no s'esperen pluges. Les temperatures baixaran lleugerament, tot i que els migdies continuaran sent càlids, amb més de 25 graus a moltes zones i més de 30 a l'interior i al prelitoral.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres amb un vehicle avariat de tot just fa uns minuts a la A2 a l'altura de Pallejà, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i ja deixa 3 quilòmetres i mig de cues. Per altra banda, destaquem algunes retencions habituals. Al mateix Llobregat també trobem retencions a la B23 des de Molins de Rei, també cap a la capital catalana, i a la C32 acaba un quilòmetre i mig de retencions en sentit nord. També tenim congestió en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben sobretot des del Vallès per la C58 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet, i cada retruc, com és habitual, doncs deixen retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Per últim, al Vallès també trobem intensitat en la circulació a la AP7 al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, tot i que ja trobem retencions en sentit nord també a Mollet del Vallès o en sentit sud al punt de Montmeló. Per altra banda, a la C59 i a la C17 a l'altura de Caldes de Montbui i Parets del Vallès, doncs hi ha 2 quilòmetres de lentitud en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran, i molt bon dia. 2:45 d'avui del matí.

0: Quan escolto aquesta sintonia, de veritat, se'm posa la pell de gallina, perquè aquesta sintonia l'utilitzava per diverses coses i la feia servir per quan el Barça arribava a semifinals de Champions. I és que ja ho estic veient, que hi haurà representació catalana, jo crec, al quadre final de la Champions d'enguany. No ho sé, saps aquelles coses que, no sé, que venen a...
1: Una premonició.
0: Que tenim aquí en l'imaginari col·lectiu. I és que Flick dona... No té res a veure amb això, perquè hi ha la parada de seleccions i alguns han marxat i altres han quedat. I els que han quedat, Flick ha donat 9 dies de descans als jugadors del Barça que no van amb les seves respectives seleccions.
2: Treballaran fins al 25 de setembre i després tindran 9 dies lliures del 26 de setembre al 4 d'octubre.
0: I Lamine Yamal defensa les seves opcions a pilota d'or, el seu estil de joc, el seu principal argument.
2: El davanter del Barça considera que els seus arguments no es limiten als gols i als títols, sinó també a la seva manera de jugar i la seva capacitat de marcar diferència.
0: Mentrestant, el Real Madrid ha demanat que Javier Tebas deixi la presidència de la Liga i que el substitueixi un dirigent que, segons el club, garanteixi la neutralitat de la gestió de la competició.
2: Tebas ha respost al comunicat defensant la seva independència i afirma que representar tots els clubs no significa assumir el discurs de cap d'ells.
0: I el jugador blanc Mbappé es desmarca del discurs del Madrid contra els àrbitres.
2: Sí, la derrota contra l'Atlètic continua generant malestar. Mbappé, però, ha marcat distàncies amb aquest discurs i ha assegurat que prefereix no parlar dels àrbitres.
0: I un aficionat s'enfronta gairebé 2 anys de presó pels insults racistes a Vinícius al Sánchez Pizjuán.
2: Sí, l'Audiència Provincial de Sevilla jutja precisament avui un aficionat acusat d'haver proferit insults racistes contra Vinícius durant el partit de Sevilla i el Real Madrid, que es va disputar, recordem, l'octubre del 2023.
0: I han sortit les dades de la publicitat durant el Mundial. La competició va emetre un anunci de menjar poc saludable, o sigui, menjar escombraria, alcohol o apostes cada 7 segons.
2: Sí, les dades són 6 milions de persones que van seguir el Mundial i es van detectar prop de 93.000 aparicions publicitàries de productes com menjar poc saludable, alcohol, apostes i criptomonedes durant les retransmissions.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: A veure, tenim una trucada que fa estona que ja, o sigui, quan hem dit això que regalaríem un sopar i un dinar, un àpat, això, no falla, eh? O sigui, regalar, menjar,
1: jo me recordo... És garantia assegurada.
0: No, jo me recordo, les coses que han funcionat més de regals és menjar, viatges. Una vegada vam regalar una nit de cap d'any a Nova York i aquella mateixa nit veure un concert de Coldplay.
4: Va
0: reventar la línia
1: telefònica. És allò de, ho agafem tot i vinga,
0: posem-ho tot aquí. Es van col·lapsar les línies, segur. O un carro de la compra. És un molt bon regal.
1: Això
0: és útil
1: per tothom, eh?
0: De la compra, que et donen un val...
1: Boníssim.
0: Que segur que la persona que va anar a comprar segur que es va passar. Segur que va tenir que posar alguna cosa de la butxaca.
2: Com sempre, vas per 4 coses i t'emportes moltes més.
1: Això sempre passa.
0: Sí. I després a sopars i això, que ja tenim una persona que està esperant, que li sortirà més cara la trucada que el sopar. Ares, és real o no això avui que ens portes?
5: Mira, t'ho resumeixo molt ràpid i vosaltres me dieu si és real o m'he inventat aquesta notícia. El cas és que una vaca va quedar atrapada en una zona plena de fang i els bombers la van haver de rescatar amb un helicòpter. La història passa a Rascafria, a Madrid, en una zona de muntanya on l'animal, la vaca, havia quedat completament encallada en un terreny entollat i no hi havia manera de treure-la per terra. El lloc era tan complicat que els equips de rescat no hi podien accedir amb vehicles convencionals, així que van acabar activant un helicòpter. Imagineu-vos, una vaca enganxada al fang, envoltada de bombers i un helicòpter preparat per aixecar-la per l'aire. És real o m'ho he inventat?
0: És real.
4: Jo crec que és real perquè fa poc vaig veure un vídeo que passava amb un cavall. Per tant, em puc creure que també passi amb una vaca.
0: És real.
5: Doncs sí, és real. I va passar aquest cap de setmana passat a Rascafria, a la Sierra de Guadarrama, a Madrid, i el rescat es va fer així perquè el terreny no permetia arribar-hi amb altres mitjans. La vaca està bé, està tranquil·la, desitjant menjar-se una paella de senyoret, i tot fantàstic, un final feliç, va,
0: Doncs ja està. Gràcies, Ares, per acostar-nos a moments tan tendres de la història de la humanitat. I de la història animal, de la fauna i la flora. Vinga, va, d'aquí 5 minuts arribem a 7:45 del matí. Anem a regalar una coseta.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Let's kick it.
0: Vinga, 900, 630, 630. Ara en David s'espantava perquè jo estava mirant el guió i dic, segur que és això? Segur? Doncs sí, és això. Atenció als de la bona vida i el bon menjar, perquè avui anirem al cor de Barcelona, ben a prop del Palau de la Música, al restaurant La Cuina de la Laietana, una cuina catalana i mediterrània de tota la vida, d'aquelles on el producte de mercat és protagonista. Regalem un menú degustació per dues persones per compartir el segon a triar, en fi, que arribareu allà i us fareu un festival gastronòmic de primera. Anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort. Hola.
6: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlo?
6: Amb Joan.
0: Com estàs, Joan?
6: Bé, bé, bé.
0: Des d'on truques?
6: Des de Santa Maria de Palautordera.
0: Des de Santa Maria de Palautordera. M'agrada molt perquè aquest programa té molta gent de...
2: De tot Catalunya.
0: Sí, sí, sí, sí. De... Repartir d'arreu sí, del sí. territori. I això està I molt bé. A què et dediques?
6: Mira, jo em dedico a muntar mobles de cuina.
0: Ah, mobles de cuina? Però amb, amb instruccions o tu ja ho tens clar?
6: No, això és per gent d'IKEA. Jo vaig
0: a un altre nivell. O sigui, te'ls muntes tu directament sense instruccions?
6: Sense instruccions. Jo les porto gravades al cap, aquestes.
2: Veus? Molt bé.
0: Escolta,
2: molt bé.
0: T'ha passat alguna vegada que et sobren cargols o no?
6: Bueno, normal, sí, sí, sí.
0: No, és que...
6: Gentilesa del fabricant, això.
0: No, és que a mi em passa, que precisament aquesta empresa que muntes tu els mobles i que després mires i dius...
2: No quadra.
0: M'han sobrat 14 cargols...
6: No, et sobra, sí, sí.
0: I com vols...
6: Però pensa que sempre te n'envien de més, però si se te cau algun.
0: Sí, sí, però pot ser que te n'envien 12 de més?
6: Sí,
0: és possible. Que toco l'armari i que té com un moviment vascular...
2: Una brisa.
0: Que dius, això allò... no s'acaba d'entendre.
2: I allò que muntes una porta del revés t'ha passat alguna vegada, que dius...

0: Ara què faig? Amb tots els errors posants i tot.
1: No,
0: perquè ets professional.
2: A tant no riu, a tant no riu.
0: Això es passa a nosaltres, que no en sabem.
1: Però hi ha una cosa pitjor, que muntes la porta al revés i que resulta que no és només treure la porta, sinó que aquella porta va anclada amb una altra fusta i una altra fusta, que has de desmuntar enmig d'això per tornar a posar la...
0: Has de fer moltes passes enrere.
1: Això és un drama.
2: Això sí que sol passar.
1: Això és un drama. Molt bé, què fas llevat tant d'hora, tu?
2: Pues treballar, què vols que fos dir?
0: Si no, de què?
1: Aquesta és l'actitud. Escolta'm, doncs res, que te'n vas... Amb qui aniràs a fer aquest àpat?
2: Hòstia, no t'ho creuràs. Amb la Sílvia de la xocolata.
1: Amb una altra?
0: Amb la Sílvia, que se'n va al Museu de la Xocolata.
1: Aquesta família està acabant amb les nostres existències? Per això que... David, els has de bloquejar ja aquesta gent la línia. Ja és llest, ja. Quan fa que ha trucat aquest? Que fa 10 minuts que ha trucat. 10 minuts ben bons, eh? Sí, molt bé.
2: Sí, ben bé.
1: Molt bé. No ets llest, no ets llest, bandido. Escolta'm, que vagi molt bé, que gaudiu de l'àpid del Museu de Xocolata. I, escolta'm, no sé, ara que veu fred, igual també regalem una bossa de castanyes d'aquí una setmana. Que vagi molt bé, una abraçada.
2: Vinga, merci, moltes gràcies.
1: Que ho gaudiu molt, una abraçada ben forta.
2: Merci, bon dia.
1: Gràcies a tu, bon dia, bona sort. 2:03 del matí.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badollador. Bon dia i bona sort.
1: Vinga, va, que anirem a posar l'estop de l'any. Avui estem d'aniversari, eh?
0: Sí, home, avui el Boss fa anys, és l'aniversari de Bruce Springsteen.
1: Ei, aquesta també t'ha anat agassant, no?
0: Oh, una mica. Qui no? El que passa és que aquesta la volíem... És igual, l'ordre dels factors no altera el producte i escoltarem, perquè totes són bones.
1: Sí.
0: Les que preparem aquí sempre al programa, totes són bones.
1: Sí, home, digue'ls als fans de Bruce Springsteen.
0: Ui, els fans de Bruce Springsteen.
1: No t'atreveixis a dir que hi ha una cançó que no és bona.
0: No, hi ha fans i fans. Fans de Bruce Springsteen són fans de veritat.
1: I la resta?
0: Exacte, llavors hi ha la resta.
1: Exacte.
0: Els fans de Bruce Springsteen són molt fans. Bé, Dancing in the Dark, un gran clàssic dels anys 80 en què apareixia el videoclip Courteney Cox amb aquell meravellós ball, aquella escena fantàstica, que ens recorda que també Bruce té altres cançons, com Hungry Heart. No.
1: Glory Days.
0: Aquestes Glory Days. Sí. Anirem disparant cançons i les presento després.
1: Fem al revés,
0: pel que
1: exacte.
0: Pugui passar.
1: No
0: Glory Days, dies gloriosos. A càrrec d'aquesta, bé, una gran peça dels anys 80, la seva discografia també incorpora balades com aquesta. Gonna leave me wasting away
1: the streets of Philadelphia. Em vaig comprar el CD de la banda sonora. Sona lluny, això de CDs, eh?
0: Vas comprar el CD de la banda sonora?
1: Sí,
0: quina gran pel·lícula,
1: Streets
0: eh?
1: Boníssima.
0: Ah, és que, i la música, Streets
1: brutal.
0: Of Philadelphia, amb un altre registre aquí, Bruce Springsteen, però posant aquesta música, aquesta pel·lícula tan impactant, eh? Ara continuem amb una disfressa brillant, Brilliant Disguise. Is that you,
1: baby, or just a brilliant disguise? Us has de criticar alguna cosa? Aquesta l'hagués canviat pel Born in the USA.
0: Ah, home, clar, és que s'han quedat moltes fora.
1: Ja,
0: mira.
1: Però...
0: Sí? El Born in the USA, t'agrada més que Brilliant Disguise?
1: És que Brilliant... Aquesta és molt de Bruce. Aquesta és molt Bruce. És molt essència. És molt allò, el sofregit a primera hora.
4: Exacte. Sí, el brou. Característica del Bruce.
1: És molt el brou després del xup-xup, eh? Aquesta hi va
0: home,
1: més.
0: Home, molt bé, estem fent l'estop-top. També, però s'han quedat altres fora, com Born to Run, com The River.
1: Totalment.
0: No tenim temps de posar-les totes, però sí que tanquem aquesta repàs, aquesta llista, amb Hungry Heart. Everybody's got a hungry heart.
1: Everybody's got a hungry heart. Aquesta té com reminiscències dels anys 60-70, eh? Té com un
0: punt de
1: retro, eh?
0: Sí, de ball d'institut, no? Una mica?
1: Sí, totalment.
0: Té
1: una mica rotllo Michael, saps?
0: Aquesta època, recorda, sí.
1: Fantàstica. Gràcies, Montse.
0: A vosaltres.
1: Per la teva selecció de música de ballables. 3:15 del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Els truquillos del dia. Avui, trucs casolans per aconseguir que a casa teva faci bona olor.
5: Ventila!
4: Ventila, que la gent no està ventilant. Fa molta ràbia la gent que no ventila. Ara ve l'hivern i aquella gent, hi ha gent que es passa 3 mesos sense obrir la finestra.
0: Oi.
4: L'altre dia sí, això anar... està passant.
5: Quina angúnia.
1: L'altre dia vaig anar a casa d'un amic, que espero que no m'estigui escoltant, i li vaig dir, quin ambientador tens a casa teva? I em va dir, cap. Dic, doncs hauries de canviar. La veritat, feia allò... Condensació. Sí. Saps la condensació? Condensació. Bé, va, primer truc. Pulvoritzador. Les cortines i altres teixits poden retenir olors de la cuina, de la humitat, del fum. Un remei casolà consisteix a barrejar, atenció a això, aigua i suavitzant en un pulvoritzador i aplicar-lo sobre les cortines i altres teixits. Aigua i suavitzant, directament, eh?
0: Aigua i suavitzant, eh?
1: Sí, sí.
0: De la roba, suavitzant de la roba. Aigua,
1: sí, sí, clar. No, del cabell, no. De la roba, de la roba. També podria ser.
0: Ja suavitzant el cabell, també.
1: Sí, sí. També és important ventilar sovint, rentar els teixits i mantenir netes les zones que acumulen males olors, com la cuina i els armaris. Important, això que deia l'Ares, ventilar és molt important.
4: Per favor, home, fa molta ràbia. És el primer que faig. A l'aixecar-me. Bueno,
1: vaig anar també ara, que penso, a casa d'un amic i una amiga, i que em van dir, està a l'habitació, vaig entrar a l'habitació, el llit no estava fet, primera, que diuen, no va bé perquè ventili tot el dia. Mentida! És perquè no ho voleu,
4: no voleu
1: fer el llit. Perquè es pot esperar una estona. I la finestra tancada. I feia allà una...
4: Una flaire, oi?
1: Sí, com una flaire, com una...
5: Calor, era espès, eh?
1: Era espès. Com una boira espessa, eh?
5: Sí.
1: Bé, una altra. Llimona. Heu de posar unes rodanxes de llimona en una olla amb aigua. Escalfar-la durant uns minuts perquè l'aroma s'escampi per casa. M'estan arribant missatges, em sembla que m'ha escoltat l'amic, eh? Heu d'escalfar durant uns minuts perquè l'aroma s'escampi per la casa. És una manera senzilla de donar una sensació de frescor a tot l'ambient. I tercera, les herbes aromàtiques. Heu de bullir romaní, menta, canyella o canella amb una olla plena d'aigua. La calor també farà que la seva aroma s'escampi per les diferents habitacions. Podeu combinar diferents ingredients per aconseguir una olor més agradable. Això és el gust.
0: Molt bé.
1: Això, cada qual que faci l'olor, que posi l'olor, que li vingui en gana. Vinga, va, anem arribant ja a la recta final del Bon Dia, Bona Sort. No ho farem sense abans parlar amb la Míriam Sant Germain.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: Vinga, va, anem amb la Míriam Sant Germain. Míriam, l'altre dia estava pensant, és que abans els estava, abans que entressis,
1: sí,
0: els estava comentant a les meves companyes, dic, la Míriam s'ho està treballant molt.
1: La veritat és que m'ho estan posant fàcil,
0: la veritat és que sí, la veritat és que m'ho estic treballant molt.
1: No, no, m'ho estan posant molt fàcil, perquè, clar, amb tot el que passa a Catalunya i al món, els periodistes de successos aquests dies tenim feina i és fàcil, doncs, poder estar a peu de canyó perquè estan passant moltes coses.
0: Però més enllà d'això, dic que tu estàs treballant molt perquè estàs molt a tot arreu.
1: Moltes gràcies.
0: Estàs a molts mitjans, ho expliques molt bé i el fet
1: que... Ai, moltes gràcies, Badó, que ara em posaré jo aquí sensible.
0: No, però és que és veritat.
2: Ets una 40, és veritat.
0: És que és veritat.
1: Moltes gràcies, família.
0: I això s'ha de posar en valor.
1: Bé, moltes gràcies.
0: Atenció, segon segrest express a Catalunya en menys de 48 hores. Un va ser allà al mig de la...
1: Vau veure les imatges, eh?
0: De l'AP7. I l'altre, quin ha estat?
1: Doncs, poques hores després, la matinada de diumenge a dilluns 21 de setembre, uns testimonis alerten els Mossos d'Esquadra que en el districte de Sant Martí de Barcelona, concretament al carrer Huelva, han vist que un home era forçat a entrar a un vehicle. Automàticament, doncs, van trucar els Mossos d'Esquadra i van dir, ep, creiem que hem vist una detenció il·legal, un rapte d'un home a Barcelona. Quan els Mossos d'Esquadra arriben al carrer Huelva, òbviament no troben absolutament res i diuen, bueno, a veure què passa, deixem esperar. Hores després, efectivament, els Mossos d'Esquadra de Girona, concretament de Salt, truquen i diuen, ep, que tenim un home que diu que ha estat raptat, que ja s'ha produït una detenció il·legal a Barcelona. Per tant, tenim un altre cas molt similar al que vam veure a les imatges de la P7, que també les recordarem, on un home és obligat a entrar a la força un vehicle, és abandonat hores després a un altre punt del territori català amb signes evidents de violència. És a dir, li havien donat una pallissa que amb prou feines ho pot explicar. Aquest cas arriba tot just després d'aquestes imatges tan impactants que vam veure el cap de setmana a la P7, on uns homes vestits amb unes armilles de la Policia Nacional van provocar un accident per baixar del cotxe també a la força a un home, introduir-lo a un altre vehicle i després abandonar-lo amb la mateixa condició, tot apallissat, a un punt indeterminat del Vallès.

0: occidental.
1: Bé, Parlon va dir que estava en bones condicions.
0: Sí, està en bones condicions, és a dir, no estem per la seva vida, però si heu vist les imatges, ja es veu que té ferides al rostre i que després la pallissa que li van donar doncs, no l'ha deixat invàlid, però evidentment no estava en les seves millors condicions. Els dos casos tenen a veure, o presumptament tenen a veure, millor dit, perquè la investigació encara és molt embrionària, amb revenges, amb el crim organitzat, és a dir...
1: Perdona un moment.
0: Sí.
1: Malgrat siguin coses que formen part d'un nucli determinat, que és el crim organitzat, no em tranquil·litza.
0: No, oi tant.
1: Perquè a vegades sembla que s'hagi de dir això i que això ens deixi més tranquils.
0: No, perquè el que no pot ser és que passi a casa nostra, encara que sigui crim organitzat.
1: Aquest és el tema.
0: Per tant, sí que es preveu i té a veure amb el crim organitzat, però tens tota la raó. No tranquil·litza, perquè aquestes imatges, i sobretot les de la P7, posaven en risc tota la circulació i posaven en risc a molts altres usuaris de la via pública. I això mateix quan passa a altres jocs, perquè si tu ets un individu que va pel carrer i veu que un home està sent raptat i intentes aturar doncs, perquè no saps el que està passant, el que pot acabar malmès ets tu, com a bon ciutadà, bon samarità, que estàs intentant aturar aquest atac. Per tant, no és tranquil·litzador i, a més, perquè no són casos aïllats. Fa tan sols un parell de setmanes enrere, aquests han sigut amb un marge de 48 hores, però fa un parell de setmanes enrere vam viure un altre cas d'un home que va ser disparat a la cama a Gavà, i que va ser abandonat a Sabadell. Per tant, un modus operandi que cada cop es fa més habitual als nostres carrers i que salvant
2: públic,
0: les distàncies...
2: No? Que no se n'amaguen.
0: I salvant les distàncies, però això m'ho expliquen de Mèxic, m'ho expliquen de Colòmbia i m'ho crec. M'ho diuen de Catalunya fa
3: de
0: tan sols un any.
3: Netflix, és que és
0: correcte.
3: Netflix.
0: I no m'ho crec.
1: Vinga, detingut per atropellar també intencionadament la seva parella als Pallaresos.
0: Intent de feminicidi també aquest dilluns als Pallaresos, on un home va esperar que la seva exdona, de qui tenia una ordre d'allunyament, sortís de casa per portar a les dues filles petites de 4 i 11 anys al col·le per atropellar-la intencionadament. Les nenes van sortir il·leses perquè estaven a dins del vehicle i el vehicle no va patir cap mal, sinó que va ser la mare, la exparella d'aquest individu que ja ha quedat detingut, qui va patir aquest atropellament totalment intencionat. Malgrat estar en estat molt greu, encara ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, no estem per la seva vida, però està clar que és un clar intent de feminicidi en el marc de la violència masclista i la violència de gènere i que torna a posar en el centre del debat aquestes ordres d'allunyament que sembla ser que en alguns casos no acaben de funcionar.
1: Semblen ordres d'allunament de pa amb tomàquet.
0: Sí, de broma.
1: Es pot ser més deixarabarat d'intentar atropellar la mare de les criatures davant de... És que,
0: aquell problema és que la pena per aquests trencaments de condemna és irrisòria i, per tant, es creuen... els posen en una balança la seva maldat i les conseqüències i guanya sempre la seva maldat.
1: Va, i acabem. Els Mossos continuen buscant el pres de Mas d'Enric Fugat durant una sortida programada.
0: Això passava el dijous de la setmana passada a la tarda. Pedro Seaclú, en el marc d'una sortida programada, van anar a fer humors a un joc de menjar ràpid i es va escapar.
1: A una àrea comercial,
0: sí, correcte, una àrea comercial.
1: Això és normal, que tots els presos vagin a una àrea comercial?
0: Aquí anava jo a fer la reflexió. El nostre sistema penitenciari és un sistema penitenciari que garanteix la reinserció i, per tant, aquestes sortides programades amb educadors i sense vigilància policial són habituals. Per tant,
1: sense vigilància?
0: Sense vigilància, perquè es creu o es té la idea de que fer un acompanyament amb policia doncs pot anar en retriment de l'evolució favorable del pres a l'hora de reinserció, doncs, no? Donar una confiança.
1: L'evolució l'ha ajudat molt en aquest, eh?
0: Ara bé, jo considero que potser una patrulla uns metres més enrere...
2: Una escolta, no?
0: Podria dissimulat, no? Que no sàpiguen exactament què és policia, però que ho sigui, perquè pugui sortir corrents darrere dels presos, en aquest cas, perquè no és el primer pres que s'escapa recentment. Aquest estiu vam tenir un altre cas d'un altre assassí, perquè en aquest cas també és un assassí condemnat que es va escapar en el marc d'una d'aquestes sortides, i avui que estic posant coses jo, reflexions en el focus del debat, doncs també podríem acabar de replantejar els protocols que acompanyen aquestes sortides, perquè a dia d'avui, una setmana després, encara els Mossos d'Esquadra busquen aquest home de 52 anys que va fugir d'aquesta àrea de servei per la porta d'emergència i que està acusat d'assassinar el que era el seu

0: cunyat en el moment dels fets.
1: Sí, una persona acusada d'assassinar i se'n va amb un docent, amb un espai...
0: obert.
1: Lúdico-gastronòmic, no?
0: Correcte, perquè si tu passes el programa de reinserció i el passes, que no és molt fàcil, no és un examen d'enginyeria quàntica, perquè m'entenguis, doncs accedeixes a certs beneficis, i un dels beneficis és començar a fer aquestes sortides programades. Però en el que anem d'aquests últims mesos, hi ha dos casos que en una d'aquestes sortides sense vigilància policial, un pres condemnat per assassinat ha fugit d'una presó catalana.
1: Gràcies, Míriam.
0: Déu-n'hi-do,
1: I una forta abraçada, Déu-n'hi-do. Va, per cert,
0: gràcies.
1: Avui és 23 de setembre del 2026, avui es treballa, però i si fos festiu?
2: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
1: Doncs si fos festiu, ens aniríem a...
3: Doncs avui, Badó, aniríem a Rupit. Rupit és a Collsacabra, entre Osona i la Garrotxa, i és d'aquells pobles que semblen preparats per rodar-hi una pel·lícula medieval, els seus carrers empedrats, aquelles cases del segle XVI, i tot construït al voltant d'una gran roca. De fet, el nom de Rupit ve del llatí rupes, que vol dir roca, en aquest cas. Una de les coses més famoses és el pont penjant de fusta, que es va construir l'any 1945 perquè la gent pogués travessar la riera.
1: Preciós.
3: És preciós. Ara s'ha convertit gairebé en la prova oficial per comprovar qui té vertigen i qui menteix dient que no en té. Una dada curiosa és que Rupit té poc més de 270 habitants, però l'any 2022 va ser reconegut per l'ONU Turisme com un dels millors pobles turístics del món. I aquesta va ser la dada per la que jo vaig visitar Rupit fa no gaire.
1: Va guanyar la Best Tourist Village of the World.
3: Exacte. Eh? O sigui que és petitet, però discret no gaire.
4: Sabeu que Rupit té el rècord del pastís de formatge més llarg del món? Que el van posar sobre del pont que deies, de Rupit. Van posar allà el pastís de formatge i van aconseguir el rècord del pastís de formatge més gran del món.
1: M'estàs parlant de rècord Guinness?
4: No, ara no sabria dir si és Guinness. Suposo que sí. Vols que t'ho busqui? Ara t'ho busco. Diria que sí.
1: Ha de ser Guinness.
4: Pastís de formatge més llarg del món.
1: Ha de ser que sí.
4: Bé, segurament.
1: Aprofito per anar acomiadant. Gràcies, Ares.
3: A tu sempre.
1: Ens anirem a Rupit. Gràcies, Míriam Sant Germain.
4: A vosaltres.
1: Joshua, moltes gràcies. Gràcies a Elisabet. I gràcies, Montse Vidal. Ho és
4: o
1: no?
4: A vosaltres. 25 metres de llargada. No he trobat si és Guinness, però rècord, sí. Suposo que sí.
1: Rècord, ja ho sabem. Posa si és Guinness.
4: Però... A veure, Guinness, va, a veure, digue'ns-ho. És Google,
1: Guinness?
4: Sisplau.
1: És Guinness? Guinness. O no
4: Guinness?
1: És Guinness? No podem marxar, què?
4: Sí,
1: què?
4: No tot sabria dir, és que si no verifico la informació no ho puc dir.
1: Ho deixem aquí, us deixem amb el Cafè d'Idees i la Gemma Nierga. Demà i tornem quan siguin les 6. I serà tardor. Gràcies, bon dia, bona sort.
5: Són les 8 en punt. Molt bon dia. Donald Trump va obrir ahir l'Assemblea General de l'ONU erigint-se en el rei del món. Allà va prometre aniquilar l'Iran si no signa la pau i també va prometre fer caure Cuba.
6: I Pedro Sánchez també va tenir el seu moment de protagonisme ahir a Nova York. Per primera vegada va reconèixer que els controls fronterers del Marroc van fallar en l'entrada massiva a Ceuta i per no acudir aquesta matinada a la recepció organitzada per l'anfitrió, per Donald Trump.
5: Problemes d'agenda van al·legar, però aquí, a casa nostra, parlarem molt avui al llarg del matí de l'amnistia i també d'educació.
6: I és que la tornada de Puigdemont és més a prop després de la decisió ahir del Tribunal Constitucional i el Parlament avui ple monogràfic per donar explicacions pel fracàs de la gestió en les proves PISA.
5: Escoltarem els arguments del president Salvador Illa. Avui és la vigília de la festa grossa dels barcelonins. Avui és la Mercè i s'asseuran aquí amb nosaltres els pregoners de la festa.
6: Que en aquesta ocasió és molt especial perquè són pare i filla, la Meritxell Falgueres i el seu pare, el Toni.
5: Doncs vinga, tenim la taula parada, obrim el Cafè d'Idees.

0: Hem demanat al Marroc respostes i accions, perquè està clar que, per nosaltres, el seu mecanisme de control de fronteres va fallar.
1: És la primera vegada que el president del govern reconeix que els controls fronterers del Marroc van fallar. Ho ha dit en una entrevista a la CNN a Nova York, on avui farà una roda de premsa i es reunirà amb l'alcalde de la ciutat abans de la seva intervenció a l'Assemblea General de l'ONU.
2: El president ha insistit en la necessitat de mantenir una bona relació amb el Marroc per poder garantir, diu, el retorn dels migrants. I, de fet, en el context de l'Assemblea de les Nacions Unides, hi ha pendent una reunió entre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí. I tot plegat quan avui hi ha l'amenaça d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma, coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc. La frontera de Ceuta s'ha blindat amb més efectius, més drons, helicòpters i fins i tot una barrera de contenció al mar.
1: Com dèiem, el Marroc mesura avui a les urnes el seu desencís polític. La desocupació juvenil, el cost de la vida, s'entra en una cita determinant per la relació amb Espanya i la gestió dels fluxos migratoris. Un equip del Cafè d'Idees ha estat al Jazeera's per copsar quin és l'ànim dels marroquins que hi circulen. Ens ho explica el Bernat Herrandiz.
3: El port de Algeciras és una de les principals portes d'entrada a Europa des de l'Àfrica. Més de 5.000 persones agafen cada dia un vaixell que connecte el Marroc i el sud d'Espanya. Malgrat això, aquí les eleccions legislatives d'avui passen pràcticament desapercebudes, també en la comunitat marroquina. Molts ens diuen que no confien en el govern i que sigui qui sigui que surti per liderar-lo, bona part del futur continuarà en mans del rei Mohamed VI. Un dels elements clau que marcaran aquesta jornada electoral és la desconfiança política entre els joves. Només un 4% dels menors de 24 anys s'ha registrat per votar i precisament avui, en jornada electoral, s'ha convocat una creuada massiva de la frontera cap a Ceuta.
4: Mañana hay elecciones en Marruecos.
5: ¿Mañana? No tengo ni idea.
6: No tengo confianza de todo. Pero el rey de Marruecos trabajó bien y cambió el gobierno.
7: Esperamos que haya más transparencia y avanza más.
1: Delcy Rodríguez qualifica d'històrica la reunió amb Donald Trump. Segons la presidenta interina de Venezuela, s'ha reforçat la relació bilateral entre els dos països en qüestions energètiques, de mineria i de seguretat. És la primera trobada entre mandataris dels Estats Units i Venezuela en 11 anys.
2: I també és la primera vegada que es veu en Trump i Rodríguez després de l'acord d'explotació de les reserves de petroli venezolanes per part dels Estats Units i de l'arrest de Nicolás Maduro empresonat a Nova York, on justament estan tenint lloc trobades d'alt nivell als marges de la celebració de l'Assemblea General de l'ONU. Precisament la seu de les Nacions Unides va ser l'escenari on Delcy Rodríguez va captar l'atenció de les càmeres quan va recórrer el plenari per acostar-se fins al president espanyol, a qui va demanar parlar de la situació del seu país. Sánchez va acceptar la petició i Moncloa valora positivament el gest. Fins a 11 reunions bilaterals ha mantingut Donald Trump des de l'inici de l'Assemblea. Una d'elles amb Zelensky per abordar possibles mesures de desescalada a Ucraïna. El seu govern també ha parlat amb la delegació iraniana, tot i que la qualifica d'una reunió molt bona. El president dels Estats Units va aprofitar el seu discurs per amenaçar a la República Islàmica, assegurant que l'aniquilaria si no accepten un acord. I d'acords també va parlar amb Groenlàndia. Després de mesos avançant a amenaçar-se a la illa, Trump va firmar un pacte molt llunyà de les seves pretensions. És una versió de l'anterior que estableix una major presència militar dels Estats Units amb dues noves bases.
1: El discurs de Trump es va convertir en una campanya electoral. Va aprofitar per treure pit de les accions que ha fet durant el seu mandat.
2: El nord-americà va assegurar que ha contribuït en la construcció de la pau, però que ha plantat cara a les amenaces. Molt diferents van ser les paraules d'Antonio Guterres en el seu últim discurs com a secretari general de l'ONU. Va defensar la força de la llei per sobre de la llei del poder.
8: So while others have... Mentre els altres parlen, jo he actuat. Mentre els altres parlaven de pau, jo he fet la pau. Mentre altres ignoraven les amenaces, jo els hi he fet front. Mentre altres parlaven de valentia, Amèrica ho ha demostrat. Mentre els altres prometien força, jo l'he utilitzat perquè Amèrica sigui el país més poderós del món.
9: When I'm no longer Secretary General, be sure of this.
10: Quan deixi de ser secretari general, estigueu segurs que, sigui on sigui, Faci el que faci. Seguiré lluitant per la convicció que la pau és possible, que la dignitat humana és universal i que el poder de la llei ha d'imposar-se a la llei del poder, que val la pena lluitar pel nostre futur.
1: Parlem ara de política domèstica. El Tribunal Constitucional avalarà l'amnistia pel delicte

0: de malversació i aplana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'aplicació de la llei a tots els líders del procés.
1: Sí, Gemma, perquè la majoria progressista del tribunal ha rebutjat la ponència que defensava la tesi del Suprem, que sosté que no es pot aplicar l'oblit penal als líders independentistes perquè considera que s'han enriquit amb el procés. Ara en redactarà una de nova i, segons fonts del Constitucional, estimarà el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull. Serà jurisprudència aplicable a la resta de recursos. La sentència del Constitucional, que es dictarà a partir del 6 d'octubre, marcarà el pas als jutges del Suprem Manuel Marchena i Pablo Llarena.
0: Doncs precisament un dels protagonistes, el secretari general de Junts, ha celebrat el moviment del Tribunal Constitucional. Considera que desautoritza els jutges del Suprem que es neguen a aplicar l'amnistia.
2: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: A l'espera del que digui avui el president Sánchez, des de Nova York, el govern ha tornat a defensar Begoña Gómez després de conèixer la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, que vol que sigui un jurat popular el que decideixi sobre el cas.
1: Segons la ministra portaveu del govern, el cas ha estat fins ara un escenari, un escarni públic, volem dir, a la dona del president de l'executiu. Afegeix que ha estat tan mediàtic que contamina qualsevol membre del jurat. Elma Saiz ha mostrat la seva solidaritat i empatia amb Begoña Gómez, a la que considera innocent. La dona del president del govern està acusada de malversació i tràfic d'influències.
3: El escarnio público que está sufriendo Begoña Gómez en todo este tiempo es absolutamente insoportable. El gobierno pide que se haga justicia y en este caso eso significa que Begoña Gómez es inocente.
0: Les 8 i 9 minuts us expliquem que en menys d'una hora el president Salvador Illa donarà explicacions al Parlament sobre els errors en les proves de l'informe PISA.
1: Illa compareixerà a petició pròpia per informar sobre per què es va excloure el 23% dels alumnes quan el límit és del 5%. Això va fer que no es consideressin vàlids els resultats de Catalunya. La compareixença del president de la Generalitat arriba en plena obertura d'un nou debat educatiu impulsat pel govern que vol augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB. I en ple debat sobre com millorar els resultats acadèmics, el govern planteja prohibir fins als 14 anys la intel·ligència artificial a les escoles. És una de les propostes que surten de la nova guia de salut digital de la Generalitat, que alerta dels danys irreversibles que l'accés de pantalles està provocant en joves i infants. Socis i oposició creuen que és una improvisació del govern.
0: I el cap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra ha defensat al Parlament que és legal que dues agents del cos assistissin d'incògnit a una assemblea docent a Barcelona.
1: Carles Hernández no s'ha disculpat i ha assegurat que no va ser una infiltració, sinó una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets, el de vaga i mobilització, però també el dret a la mobilitat de la resta de la ciutadania. L'oposició li ha retret que desautoritzi públicament a la consellera d'Interior, que es va disculpar pels fets i va instar a no repetir-los.
4: No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó. Jo puc entendre i comparteixo que és una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret.
0: L'últim debat sobre l'oficialitat del català a Europa s'ha tancat aquest dimarts en només 7 minuts i sense cap avenç.
1: I ja feia més d'un any que no es debatia i el secretari d'Estat per a la Unió Europea, Fernando San Pedro, ha exposat els seus arguments. Alemanya, Suècia i Lituània també han intervingut per demanar a Espanya que no utilitzi com a moneda de canvi per a l'entrada dels nous estats membres.
0: On una persona ha mort i 13 més han resultat ferides menys greus per l'inhalació de fum en una residència a l'Ametlla del Vallès. L'incendi s'ha produït aquesta matinada i en total s'han hagut de desallotjar 78 persones.
1: I a Peralada, una explosió en un dipòsit de gas a un hotel rural deixa 2 ferits. Un home està crític a la Vall d'Hebron. També us expliquem que a Barcelona 3 persones han sofert lesions lleus en cedir al fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig. Fins allà s'ha traslladat el nostre company, el Frank Recio.
5: La caiguda del fals sostre es va produir ahir a la tarda al vestíbul d'aquesta estació Fabra i Puig.

0: de Barcelona, una de les principals de la ciutat, va provocar danys, 3 ferits, dels 3 de caràcter lleu, que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Avui no es presta servei, els trens no efectuen parada en aquesta estació, que està tancada a l'espera de que comencin els treballs per recuperar l'activitat.
1: Omplir el dipòsit és cada dia més car. De fet, ja acumula un increment de més del 30% en els últims 3 mesos.
2: En el cas de la benzina, en una setmana, de mitjana, ha pujat de 1,88 euros al litre a 1,92, una diferència de 4 cèntims. Si ens fixem en el dièsel, ha pujat de 1,86 a 1,93 euros al litre, una pujada de 7 cèntims. Recordem que el govern actualment aplica en el mes de setembre un descompte de 20 cèntims per litre en el cas del dièsel i de 5 cèntims per la benzina.
3: El govern prolongarà les ajudes a agricultors i pescadors per l'increment dels preus del gasoil a causa de la crisi a l'Orient Mitjà. Ho ha explicat el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les organitzacions agràries. També estudia aprovar rebaixes fiscals. El sector agrari manté la convocatòria de protestes fins a conèixer les mesures concretes.
1: Vuit i 13 als esports, després de fer-se amb el Mundial. Torna la selecció espanyola a ser els de Luis de la Fuente. Ja s'han entrenat a les Roses pensant en els 4 partits que venen ara de la Lliga de les Nacions.
4: Sí, Gemma, a més el primer serà dissabte a Wembley, un partit que es podrà veure a la 1 de Televisió Espanyola i també a RTV Play a partir de 3:15 de 9 de la nit. La selecció amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto com a una de les principals novetats ja s'ha exercitat a les Roses. Després de guanyar el Mundial, els de Luis de la Fuente afronten aquesta competició de la que són subcampions amb il·lusions renovades, com reconeix el blaugrana Fermín, que torna a l'equip després de perdre's la Copa del Món per una lesió al peu dret.
5: Muy contento de volver a la selección y nada, con ganas de estar otra vez con los compañeros y de volver a entrenar. Sí, bueno, me tocó vivirlo en casa, fue una pena. Pero bueno, también estuve muy contento por mi país, por mis compañeros que se lo merecían.
1: I la selecció espanyola sub-20 buscarà avui la final del Mundial Femení. Haurà de superar Itàlia a partir de les 3 i es podrà veure aquí en directe a Teledeport.
4: I avui, Gemma, també torna el Barça a la Lliga de Campiones, les de Pere Romeu, que rebran al París el Johan Cruyff en el primer partit de la fase de grups. Quica Nazaret i Vicky López, que s'han entrenat al marge del grup, són dubte. Les blaugranes volen mantenir a Europa el seu bon inici de Lliga, on porten un ple de victòries. Ahir el Madrid va empatar a 1 a Valdebebas amb el PSG. Les franceses de penal van igualar el gol matiner de les blanques.
1: I segona medalla per Espanya al Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal, al Canadà, i la primera d'or la va aconseguir Benjamín Noval a la contrarrellotge júnior masculina. El corredor asturià es va imposar el belga Desmet i el danès Reisberg.
4: I en tennis, la selecció espanyola femenina disputa aquest matí els quarts de final de la Copa Billie Jean King, que es juga a la Xina. Les jugadores que capitaneja la canària Carla Suárez, que tenen la baixa de Paula Badosa, s'enfrontaran al Kazakhstan, que tampoc pot comptar amb Rybakina. En cas de passar, Espanya es trobaria a semifinals amb la República Txeca, que es va imposar a la Gran Bretanya per 2-0.

0: La nostra companya dels informatius de Televisió Espanyola, l'Alicia Berjano, ha rebut el Premi Solidari 11 2026. El reportatge guardonat Voluntaris Final de Vida dona veu a la tasca de la Fundació Pàl·lia Clínic.
1: És una entitat que acompanya persones en situació vulnerable i en fase terminal. El guardó s'ha lliurat a l'auditori de l'11 en un acte que ha reconegut 5 iniciatives d'entitats i administracions per la seva trajectòria i compromís amb els drets socials.
2: Un periodisme que intenta mirar allà on no mira tothom, que intenta posar llum i explicar realitats complexes, injustes i que sovint passen desapercebudes. La nostra responsabilitat com a periodistes és, a banda d'explicar l'actualitat que passa cada dia, continuar donant veu a aquells que no la tenen. Moltes gràcies.
0: Enhorabona, i ens situem ara a la Sagrada Família, perquè per construir l'escalinata que Antoni Gaudí va dissenyar caldrà enderrocar com a mínim un edifici del carrer Mallorca.
1: La Basílica i l'Ajuntament de Barcelona mantenen negociacions per reallotjar els veïns afectats. Mentrestant, durant aquestes festes de la Mercè, qui vulgui podrà visitar el temple i descobrir-hi nous racons.
3: La Basílica centra els esforços més immediats a finalitzar l'interior de la Torre de Jesucrist i la Capella de l'Assumpte dedicada a la Verge Maria i amb inauguració prevista per al 2028. Hem conegut un tastet de les escultures exteriors que formaran part d'aquesta capella i que també es podran veure durant les portes obertes de la Mercè. Els pròxims anys, la façana de la Glòria serà el principal front de construcció. Com a mínim, caldrà enderrocar un edifici per poder construir l'escalinata que Gaudí havia projectat. Les negociacions entre la Basílica i l'Ajuntament de Barcelona per resoldre el conflicte urbanístic continuen. La visita del Papa el 10 de juny no només ha impulsat l'interès internacional per la Basílica, sinó també el nacional. Per primer cop en molts anys, els visitants espanyols han superat els nord-americans.
0: Avui es dona el tret de sortida a les festes de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona, que ve acompanyada d'una intensa operació sortida a les carreteres. Aquest matí, el Servei Català de Trànsit donarà més detalls sobre les mesures que es desplegaran entre avui i diumenge. És un dispositiu que coincideix amb la campanya policial per reduir les distraccions al volant. Per parlar-ne, saludem Anna Pintó, és subdirectora del Servei Català de Trànsit. Senyora Pintó, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Dèiem que al llarg del matí donaran més detalls de l'operació sortida, però quants cotxes esperen que surtin de Barcelona durant aquest pont de la Mercè?
4: Doncs aproximadament de sortida esperem uns 580.000 vehicles i de tornada uns 270.000 vehicles. Pensem que és un pont, però que es barreja una mobilitat d'oci, de sortida cap als entorns d'oci, i una mobilitat obligada, perquè també recordem que és un dia laboral.
0: Mm-hmm. Quins punts de la xarxa viària s'han de reforçar i de quina manera?
4: Doncs, bueno, principalment, i com ja podreu suposar, l'AP7, sobretot, no? Tant el tram nord com el tram sud, però també preveiem una mobilitat, és la primera operació sortida de mobilitat de tardor, per tant, també preveiem destins de muntanya, d'excursionisme, de bolets, i per tant, també tota la C16 a Berga, la C55 a Castellgalí, la C17, o sigui, tots aquests entorns més de sortida també de muntanya. Es barrejarà una mobilitat de muntanya amb una mobilitat de costa, perquè estem en bones temperatures.
1: I senyora Pintó, com deia ara la Gemma, aquesta operació sortida coincideix amb aquesta campanya per evitar les distraccions al volant. En què consisteix?
4: Doncs aquesta campanya consisteix en que durant una setmana i de manera intensiva totes les policies de trànsit de Catalunya, és a dir, tant Mossos d'Esquadra com policies locals, es focalitzen en un dels principals factors de risc de la conducció, i en aquest cas són les distraccions.
1: L'any passat ja va haver-hi més de 3.800 persones, no?, que es van distreure al volant o que les van enxampar. De fet, per això utilitzen la intel·ligència artificial. Com ho fan?
4: Doncs sí, bueno, aquest any, els mesos de juny i juliol, hem fet una prova pilot amb uns carros mòbils que incorporen unes càmeres d'intel·ligència artificial que detecten automàticament l'ús del mòbil al volant. Aquestes càmeres detecten tant si la persona té el mòbil a la mà i està parlant per telèfon mentre condueix, com si la persona té el mòbil, que molts ho fan, no? De tenir el mòbil a la falda, no? I realment les imatges que hem tret es veu molt bé i són molt clares i, per tant, aquesta prova pilot tenim la intenció l'any vinent d'estendre-la a la xarxa viària catalana.
0: A veure si n'aprenem d'una vegada que quan es va al volant no es pot portar també el mòbil. Anna Pintó, sotsdirectora del Servei Català de Trànsit, gràcies per atendre aquest matí el Cafè d'Idees. Molt bon dia.
4: Molt bon dia a vosaltres.
0: I anem ja amb el temps, Lorena, aquesta nit hem entrat a la tardor astronòmica. Qui... No ho has notat, no?
1: No, qui ho diria, t'anava a dir. I segur que el Sergi Lores, bon dia. Sergi, que et veia mirant el mòbil però no vas al volant, tu pots. Què, quan comença la temperatura de tardor?
5: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs de moment continuarà

0: fent estiu. De fet, el cert el que dèieu, quan passaven 5 minuts de les 2 de la matinada d'aquest dimecres 23 de setembre ha començat oficialment la tardor astronòmica. Durant aquesta estació podrem veure alguns planetes al cel com Mercuri, Venus i Saturn al capvespre, Mart i Júpiter durant la matinada. També tindrem 4 pluges d'estels destacades, 3 llunes plenes i un canvi d'hora. El 25 d'octubre s'endarrere el rellotge una hora, però com a curiositat, l'equinoxi de tardor és el moment de l'any en què les hores de llum s'escurcen més ràpidament. Gairebé 3 minuts menys de sol cada dia. Un canvi d'estació que arriba amb temperatures més baixes a primera hora d'aquest matí, cap a les comarques del nord-est, també cap al sud. Aquí el vent de tramuntana i mestral ha afluixat durant aquestes últimes hores i això ha permès que el termòmetre hagi pogut baixar una miqueta més. Però vaja, la fresca un dia més l'hem d'anar a buscar cap a la Pirineu, aquí amb valors al voltant dels 10 graus, cap a l'interior també, temperatures entre els 13 i els 18 graus, en canvi cap a la costa, valors al voltant dels 20 graus un dia més. Nits de bon dormir, de manteta, fins i tot cap a l'interior i al Pirineu, que s'hi mantindrà, no patiu, durant aquests pròxims dies, perquè el que dèiem, les nits cada vegada són més llargues i això permet baixar la temperatura. També la serenor nocturna que estem tenint afavoreix doncs, que la temperatura pugui baixar, un cel serè que un dia més s'imposa a gran part de la península com a conseqüència d'aquestes altes pressions que ens afecten i que ens deixen molta estabilitat en mantenint lluny els afronts i les borrasques de casa nostra. Ara bé, la posició de l'anticicló cap a centre Europa també afavoreix l'entrada d'un vent de nord-est, de gregal, una miqueta de llevant, que per una banda empenya cap a l'oest de la península la massa d'aire més càlid i per l'altra banda també arriba una miqueta més humit. Avui cap a les Terres de l'Ebre, on durant aquest matí afavoreix la formació d'alguns intervals de núvols baixos, ja que el cel pot quedar una miqueta més variable. A la resta, sol a dojo i la tarda continuarà assolellada a tot arreu només amb l'arribada d'alguns núvols prims per les comarques del nord de Catalunya. La temperatura, si fa no fa, semblant a la que vam tenir ahir. Per tant, novament parlarem de calor al migdia, amb màximes al voltant dels 30 graus cap a la costa i entre els 31 i els 34 graus a la resta, les més altes cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, Gemma, aquest primer dia de la tardor arriba amb temperatures entre 3 i 8 graus per sobre la mitjana i, per tant, més típiques de l'estiu que no pas de la tardor.
1: Doncs, Sergi, et faig la pregunta que es planteja tothom. Quan s'acabarà? Quan s'acabarà aquesta calor atípica que estem patint?
0: Doncs més enllà, Gemma, d'acabar-se, sembla ser que s'intensificarà una miqueta més de cara a aquests pròxims dies la calor, sobretot entre dijous i especialment divendres, quan assoliríem aquest pic de calor intensa, màximes de 32 a 38 graus a moltes comarques de l'interior. El cert que és que durant el cap de setmana la temperatura començarà a recular i, per tant, la calor afluixaria una miqueta més. A veure si podem veure aquest mapa amb l'evolució de les temperatures perquè us feu una idea de com evolucionarà durant aquests pròxims dies. Per tant, continuarem amb valors clarament per sobre els habituals per l'època, temperatures entre 3 i fins a 10 graus superiors a la mitjana climàtica, no només a Catalunya, sinó també a bona part del continent europeu, on la tardor tampoc hi arribarà durant aquests pròxims dies, perquè les temperatures continuaran sent més d'estiu que no pas d'aquesta època de l'any. I tot plegat com a conseqüència d'aquesta massa d'aire molt càlid que s'instal·larà a sobre nostre amb valors pròxims als 20 graus, a uns 1.500 metres d'alçada. Ara bé, tot plegat associat a aquestes altes pressions, ara bé, l'anticicló, el cert és que de mica en mica s'anirà allunyant cap a l'est d'Europa i això afavorirà que a finals de setmana, però sobretot a principis de la setmana que ve, comenci a entrar vent una miqueta més humit, amb més recorregut marítim, de mar cap a terra, i es podria acabar combinant amb l'arribada d'un solc d'aire fred en alçada a principis de la setmana que ve, que podria afavorir un canvi de temps i, per tant, amb l'arribada d'algunes precipitacions. Gemma, però de moment, paraigua desat, aquests pròxims dies, màniga curta i ulleres de sol.
1: Molt bé, doncs ho farem. Gràcies, Sergi. 4 minuts perquè siguin 8:45. Marc Brau, molt bon dia.
2: Bon dia, Gemma.
1: Habitual repàs a la premsa avui amb un nom que apareix a totes les capçaleres, que és el de Donald Trump i les paraules de Trump sobre Iran.
2: Sí, de fet, veurem també avui que la premsa editada a Madrid i la premsa editada a Catalunya tenen un segon tema força diferent, però el tema principal, com tu apuntaves, té un cop més a Donald Trump com a protagonista. De fet, qui millor glossa aquests dos temes que a nivell nacional avui ocupen les portades és el diari El País, posant en boca de Donald Trump aquestes paraules al plenari de l'ONU. Trump amenaça amb aniquilar l'Iran davant de 120 líders mundials. És el titular principal i un titular que veurem que es repeteix també al llarg d'altres diaris. En aquest cas, la fotografia, ja estigueu pendents perquè després en tornarem a parlar, ja ho heu fet a la plana informativa, és aquesta captura de pantalla del moment en què

0: significativa aquesta foto, no? De com agafa la mà del primer ministre. En aquest cas no hi ha cap referència a la salutació de Delcy Rodríguez amb Pedro Sánchez.
1: Tothom editorialitza amb les fotos que han triat, Marc? En el diari Ara, per exemple, veiem Donald Trump assenyalant amb el dit Antonio Guterres.
0: Sí, em sembla una foto força impactant i moltes vegades amb les fotografies ja titules, no? En aquest cas és la fotografia, a la part esquerra veiem a Donald Trump assenyalant a Antonio Guterres i amb aquesta frase, Trump amenaça a l'ONU amb aniquilar l'Iran. També fa referència a l'acord dels Estats Units i Dinamarca per blindar Groenlàndia. En aquest cas, el diari Ara és l'únic que, com a gran titular, destaca aquesta notícia d'ahir, en el qual el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés.
2: També l'assenyala el gest de perdó de Guterres a Trump. Està molt, molt ben jugada aquesta fotografia. Però una cosa, estem a les portes de la Mercè i el periòdico sí que s'hi aboca.
0: Absolutament, és el protagonista diferent. En aquest cas té una entrevista en exclusiva amb Jaume Collboni, amb l'alcalde de la ciutat. Triplicarem els pisos en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027. L'habitatge, que és una de les temàtiques que més es tracta en aquesta entrevista, on també es parla de seguretat i també es parla de tot això que envolta la Sagrada Família i les possibles obres. M'agrada la frase que destaquen de Trump a la part inferior. No és tant la d'aniquilar l'Iran, sinó que l'Iran és el busca raons de l'Orient.
1: Marc, la salutació de Delcy Rodríguez de Pedro Sánchez, de la que ja n'hem parlat, tu dius que has detectat que ha interessat més els diaris editats a Madrid.
0: Sí, i de fet veurem a la vegada, com és habitual, molt, per altra banda, les portades del Mundo i de l'ABC. Fixeu-vos, són portades poc de diaris, més potser de digitals, perquè són captures de pantalla, en aquest cas El Mundo, tres captures amb tota la seqüència, Pedro Sánchez parlant per telèfon, Delcy Rodríguez saludant-la i després la salutació. Delcy exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU, és el que titula El Mundo. I l'ABC, directament, la portada són quatre captures de pantalla i el titular és Més de 40 metres a la recerca de la complicitat de Sánchez. Així es contacten aquesta notícia aquests dos diaris.
1: Tot això pel que fa a aquest plenari de l'ONU, Marc, però no podem oblidar que fa una setmana hi va haver reunions i comissions al Parlament Europeu i allà s'hi arriba a acords que a vegades queden amagats pels temes més grossos. Hem sabut que més enllà de les noves sancions a Rússia hi ha altres decisions que hi tenen relació.
0: Sí, perquè hi ha sancions, però després no hem d'oblidar com és la geopolítica i com moltes vegades parlem aquí, a vegades sembla que veiem sèries d'espies o de ciència-ficció. En aquest cas ja sabem que durant fa molts anys, des de la guerra d'Ucraïna, hi ha molts oligarques russos que han vist retinguts els seus béns i hi ha cert intercanvi a l'hora d'exonerar-los o no. Doncs en aquest cas el diari Ara explica que hi ha dos oligarques russos que la Unió Europea ha acordat que s'acabin les sancions. Estem explicant que la Unió Europea perdona aquests dos oligarques russos per la pressió de París. És el que titula el diari Ara. Exclou de les sancions a Mikhail Fridman i a Alisher Usmanov, dos noms importants i que són dos dels homes més rics de Rússia i pròxims a Putin, en aquest cas per pressions i per interessos propis de França i de Luxemburg, o el que és el mateix. No sempre en política internacional tot és el que sembla.
2: Abans ho assenyalaves a la portada del País. Estem molt pendents avui de Madrid d'una senyora de 87 anys, la Mari Carmen, a qui estan a punt, si no ho han fet ja, de desnonar.
0: Sí, de fet és una història que està escalant i està creixent. De fet, en altres programes informatius d'aquesta casa també s'està fent un seguiment des de primera hora, però anem a pams. Quina és la notícia que treia el diari El País ahir a la tarda i que avui també publica en portada? Doncs que aquesta senyora, Mari Carmen, una senyora de 87 anys, és a punt de ser desnonada i que hi ha una donant anònima que s'ofereix a pagar el lloguer de Mari Carmen per aturar el seu desnonament. L'empresa li reclama una renda de 2.650 euros, un 257% més. Sí que El País ha explicat que la persona que s'ha ofert a intentar completar aquest lloguer és una escriptora molt coneguda, no ha transcendit el nom, no ha volgut que transcendeix, però jo us vull ensenyar aquestes imatges perquè són d'aquest mateix matí. Des d'ahir a les 9 de la nit, i fins i tot amb actors com Carlos Bardem o cantants com Ana Belén, moltes personalitats, centenars de persones, estan envoltant el que és la vivenda on, en principi, a partir de 7:45 havia de començar aquest desnonament. Els antidisturbis, els antiavalots que ja estan aplegant-se al voltant d'aquest edifici. I hem d'explicar una mica la història, si voleu. De fet, ara us explico, però no sé si voleu escoltar primer Mari Carmen, que ahir s'adreçava als manifestants, i ara us ho acabo d'explicar tot plegat.
3: Yo he vivido aquí 71 años y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente, por dinero, hace lo que sea. Os lo agradezco, pero por favor, luchar, no os quedéis en casa. Luchar por esta vivienda, que tenemos derecho a ella.
1: Fem una... La història de cada dia, eh?
0: Sí,
1: la història de cada dia, digues.
0: Un punt molt ràpid. En aquest cas, Mari Carmen és una de les víctimes dels fons Voltor, que van comprar l'edifici sencer, li van fer una oferta, ella és de renda antiga, però què passa? Que com l'edifici, el seu contracte estava al nom dels seus pares,

0: a ella no li aplica perquè va passar del seu pare a la seva mare, de la seva mare amb ella, això no li aplica i veurem, estarem pendents durant tot el matí perquè hi ha incidents i com diem, aquesta casa està pendent també d'aquesta notícia.
1: Avui el programa acabarà amb la presència de Boris Izaguirre aquí, que no ho havíem anunciat abans, a quarts d'onze. I, Lorena, és adequat perquè avui es publica un llibre que pot remoure molts records de la corona britànica, la figura de Lady Di que tant agrada a Boris.
2: Sí, perquè el germà ha publicat un llibre, ha donat entrevistes a la BBC, Marc, i
1: han estat molt
2: comentades, perquè deia que estava com alleugerit el seu marit quan es va morir Lady Di.
0: Sí, de fet, com apuntava la Gemma, avui parlarem d'aquest llibre i avui aquest nom de Charles Spencer el trobem a tots els diaris, sigui amb notícies explicant que avui es publica aquest llibre a Espanya, o bé amb una entrevista exclusiva, com és a la qual ha tingut accés La Vanguardia. Recordem que el llibre es diu El cant del cigne i des d'avui està publicat a Espanya, i allà doncs, Charles Spencer explica una mica la seva història i la de la seva germana. En aquesta entrevista m'agraden aquests dos titulars. Un, parlant de Diana com a reina, hauria estat molt popular La reina del poble era un paper que li anava clavat, i també sobre l'accident de París, dient vaig pensar en teories de la conspiració, però no ho veig. És massa difícil d'organitzar. Aquestes són imatges de l'entrevista que va concedir Charles Spencer.
2: I abans del repàs a la premsa esportiva, Marc, una mica de música. Shakira, una altra vegada?
1: No. Shakira, una altra vegada?
2: No.
0: Una cosa més nostrada. Va, escoltem. Vull petar-ho, els reconeixeu?
2: Però si ja no queden poques entrades gràcies, no? Per veure...
0: I tant que queden entrades.
2: Quatre concerts, al final.
0: D'aquests concerts, doncs, hi ha un paquet d'entrades que ha tornat a sortir a la venda. Per tant, si algú s'ha quedat sense entrades per Oques Grasses, que sàpiguen que en pot tornar a adquirir. De fet, així ho explica el Nacional, que hi ha una sèrie d'entrades que s'han anat alliberant d'aquests concerts que es faran aquest mes d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I sí, dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre es van esgotar, recordem, en 21 minuts els 50.000 tiquets que es van posar a la venda, i ara doncs, hi ha unes quantes entrades que s'han alliberat, entre 55 i 66 euros. La cançó diu vull petar-ho, efectivament ho estan petant, i més que ho petaran, quina llàstima que de moment són els últims concerts.
2: 220.000 entrades porten Manolà ja. Han reorganitzat l'escenari, ara hi cap més gent.
1: La premsa esportiva, nois, que continua amb la polèmica pel derbi madrileny i ara també la baralla entre Real Madrid i Javier Tebas.
0: Sí, perquè això no s'acaba. Fixeu-vos que s'atura la Lliga. Potser Mourinho ja sabia el que es feia. Si no parlem de futbol, parlem d'altres temes. I la portada del diari Marca és molt explicativa amb el que va passar ahir al vespre. I és aquest intercanvi dialèctic entre Javier Tebas, president de la Lliga, i Florentino Pérez, president del Real Madrid. El Marca titula Més llenya al foc. Tebas va dir, quan no és l'àrbitre, es Negreira, viu en una altra galàxia. El Real Madrid va fer un comunicat oficial dient que era intolerable l'atac al Madrid i que continua obsessionat i ha de garantir la imparcialitat de la Lliga. Tebas va tornar a contestar demanant respecte a tots, subordinació a cap. El diari Esport també titula que demana el cap de Tebas en foto de Florentino Pérez.
2: Quan has mirat avui l'AS al matí, què t'has trobat? No serà Mbappé, una altra vegada?
0: Potser sí, no?
1: No.
0: Potser sí. De fet, hi ha altres diaris que treuen altres noms propis. Un és el Mundo Deportivo, que en aquest cas també posa el nit a la nafra, perquè quin és el fitxatge frustrat per molts madridistes aquest estiu? Doncs un dels fitxatges estrella del Barça, com és Rodri. Rodri Cou, el fitxatge del migcampista madrileny, genera discrepàncies a l'entorn del Madrid. Això és el que diu Mundo Deportivo. I sí, torna a sortir el nom d'Mbappé a la portada del diari. És, en aquest cas...
1: Es farà tan llarg.
2: Més que Shakira,
1: aquí, el Balón d'Oro, Marc.
0: T'explico bé, perquè és una entrevista amb Carlos Espí, que és l'heroi del madridisme, dient Mou em demana que ajudi Mbappé. No té res a veure amb la pilota d'or. Jo no sé si és Mou em demana que ajudi Mbappé, no sé si el titular d'editorial hauria de ser Alas ajuda a Mbappé.
2: Però sí que ha donat una entrevista a França, parlant de la pilota d'or.
0: Ahir va parlar Lamine, també, dient que vol guanyar aquesta i 5 pilotes d'or més.
1: Però vosaltres recordeu que això passés altres vegades, Marc?
0: Tot això ve des de la dialèctica entre Messi i Cristiano. Madrid-Barcelona...
1: Però, perdona, Messi i Cristiano els vas veure alguna vegada sortint entrevistes dient jo mereixo la pilota...
2: Cristiano sí.
1: Messi?
2: No.
0: Messi no el recordo.
1: No. L'Ernest Folk, que té memòria,
2: diu que no.
1: Messi mai va dir jo mereixo la pilota d'or. Cristiano sí.
2: Sí.
0: Recorda que es van allargar unes votacions perquè la pogués guanyar i va incloure una fase de classificació per l'Eurocopa.
1: Molt bé, doncs, gràcies, Marc, Lorena. Vinga, anem a l'espai de tertúlia i anàlisi avui amb l'Ernest Folk i el Carles Fernández.
3: Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe.
4: Que no ens doblarem i que no signem preacords, que sabem que no van enlloc.
5: Un projecte per l'educació de la propera dècada en què tothom tingui veu, tothom s'hi senti partícip i s'hi senti també corresponsable.
6: Aquesta desconfiança s'ha instal·lat també en el sistema educatiu. I no hi ha la suficient confiança de cada una de les parts del sistema en si mateixa.
7: Si no transmetem coneixement, no estem complint amb el fi.
8: Ens cal repetir per enèsima vegada el mateix procés de diagnosi.
9: Escoltarem, però no participarem en cap mena de foto de fals consens.
10: Posem fil a l'agulla perquè es donguin aquestes situacions, no? Blindar el sistema educatiu, reforçar-lo.
11: Estem davant d'un dels governs no, que fa més anuncis per minut. El problema és que quan es concreten aquestes polítiques?
1: Les 8:38 minuts, aquí som amb el periodista i editor Ernest Folch. Bon dia.
12: Bon dia, què tal?
1: També el company periodista Carles Fernández, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
1: I tal com apuntava l'Ernest, molt ben vist. És la primera vegada que estem davant d'una campanya electoral pel Balón d'Oro.
12: No, és que no havia passat mai. Tu deies abans amb raó que Messi no ho havia fet mai, però és que no havíem vist mai Barça i Madrid competint d'aquesta manera. Mira, només fa falta que posin anuncis als autobusos, posin anuncis a la televisió, perquè és que és...
1: I que el Fernández els hi faci la campanya, Carles?
12: Si volen,
1: sí. Venent bé? Tu que en saps d'aquestes coses?
13: Jo la toco poc, però penso que... Estem a futbol, però penso que des del Mundial... el merder de la FIFA amb el Trump, que si es venia al Mundial, que si no es venia... Tot plegat ha entrat en una altra dimensió, jo
1: sí,
13: crec.
1: Sí.
13: I això de la pilota d'or deu anar per aquí, pel business.
1: Parlem de la
13: dimensió... És evident que és una qüestió de diners.
1: Parlem de la dimensió en la que hem entrat en el tema de l'amnistia, perquè també probablement estem entrant en una nova dimensió. El Tribunal Constitucional ahir va avalar amnistia als delictes de malversació dels líders del procés. Tenim un gran traductor, això en paraules del Carles Fernández, que és el Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la UB, i com sempre, professor Nieva, ens ajudes a entendre, a interpretar el que està passant. Senyor Nieva, molt bon dia. Ahir va passar el que estava previst, no? No hi va haver cap sorpresa.
14: Sí, no, efectivament. Vull dir, ahir es presentava una... proposta, és a dir, una ponència, és a dir, un projecte de sentència d'un dels magistrats que tothom sap que no estava a favor de l'amnistia i que aquesta ponència doncs, probablement seria rebutjada per la majoria. A mi el que em preocupa, si m'ho permeteu dir, és que tots sabem ja què votarà cadascú. I home, i això en un tribunal doncs, no és que sigui gaire presentable en el sentit de que un tribunal és independent, és imparcial, ha de sospesar els arguments que li arriben de totes bandes i a partir d'aquí doncs, emetre les seves decisions. I això de que ja tinguem un calendari del que passarà, què votarà aquí, etc., doncs, home... És que seria una ingenuïtat negar-ho, i per això no ho estic negant, però no és quelcom que sigui presentable en cap tribunal, tampoc en el Tribunal Constitucional.
1: Està molt ben portat això que diu el professor Nieva, perquè és una cosa a la que ens hi hem acostumat, però no per repetir-ho és menys indecent, oi, professor Nieva? I ens ho deia Lluís Puig, per exemple, aquí en aquest programa, deia, és increïble com la justícia d'aquest país doncs ja està dictada, ja sabem què passarà... En aquesta línia, doncs, ja sabem que el 5 d'octubre hem de donar per fet que la majoria progressista votarà a favor de la ponència favorable a l'aplicació de l'amnistia.
12: No, només dos matisos.
1: Digues.
12: Tots sabem que el Tribunal Constitucional és un tribunal polític, és un tribunal polític on ja s'escullen els seus membres en funció de la seva orientació política, i després això també passa al Tribunal Suprem, que no hauria de ser així, i també sabem com està orientat el Tribunal Suprem, per posar un exemple.
1: Sí, sí, suposo que el professor Nieva no es referia només al Constitucional, també el Suprem.
14: No, em refereixo en general, perquè també podem preveure perfectament les resolucions que dictarà el jutge Peinado i que jutjaran i que dictaran doncs, altres jutges que s'han fet famosos amb la història política d'aquest país. No, els jutges haurien d'estar completament independents de la política, fins i tot als Estats Units, on els nomenaments són clarament polítics, perquè els fa el propi president amb molts filtres, però al final són nomenaments de cada president. Això no ha fet que sempre sigui previsible el seu vot en qualsevol cas. Per exemple, doncs, home, ara mateix doncs, hi ha 6 magistrats teòricament favorables a Trump, 3 nomenats per ell directament i que li han fet alguna pantuflada darrerament de les importants, per exemple, amb el tema dels aranzels. No? Clar, això és als Estats Units. Jo no sé si això hagués pogut succeir a Espanya. M'agradaria pensar que sí. M'agradaria pensar que sí.

0: a veure, és que els perfils que hi ha tant al Tribunal Suprem com al Tribunal Constitucional moltes vegades són de grans juristes, no? Però el que veiem és, són vots de persones doncs, que efectivament és previsible l'orientació que li donaran a les seves decisions.
1: Professor Nieves, ja per acabar l'última pregunta, que m'he compromès a no robar-li gaire temps, en el tema que ens ocupa, un cop el Constitucional es pronunciï, les pròximes passes també són molt previsibles? És a dir, el Suprem té marge d'interpretació o ha d'aixecar sí o sí l'ordre de detenció contra Puigdemont i aplicar l'amnistia a la resta?
0: A veure, l'examen objectiu és que des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no hi ha marge ja per parlar de res. Vull dir, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, malgrat que no li tocava, va dir clarament, escolti'm, això és una amnistia a quin vostès no han de fer cap consideració ni de fet ni de dret, sinó que directament han d'aplicar l'amnistia. I el Tribunal Suprem ha dit que, home, que sí, que això és per Europa, però que nosaltres ho fem diferent i tal, no? Exactament igual que la llei d'amnistia va dir, escolti'm, tots els delictes estan amnistiats. Tots, sense cap excepció. Aquí no hi ha res que es pugui opinar. I en canvi el Tribunal Suprem va dir, home, però és que la malversació, perquè clar, perquè és que es van enriquir personalment, que és una interpretació absolutament inesperada i lògica i que no té cap sentit, no? Però ho van dir, no? Per tant, home, a veure, cal veure aviam què diu el Tribunal Constitucional finalment, no? És a dir, si és prou contundent o no és prou contundent, però jo, vaja, vull dir, malgrat que tothom m'està dient, doncs no, aquí no hi haurà sorpreses, hi ha l'amnistia per tothom, doncs tant de bo, perquè és el que diu la llei, i a mi m'agrada que es compleixin les lleis, estigui d'acord o no, no? Però vull veure, aviam, què fa el Tribunal Suprem, perquè si en altres ocasions on no hi havia marge interpretatiu, insisteixo, no hi havia marge interpretatiu, ha fet el que ha fet, doncs ara mateix doncs, ja veurem aviam què fa, amb quelcom que a més és més inconcret que una llei, com una sentència d'un Tribunal Constitucional. Ja veurem. Esperem que sí, però deixem un espai al dubte.
1: Catedràtic de Dret Processal de la UB, Jordi Nieva, ens ha acompanyat aquest matí des del despatx, envoltat de llibres. Gràcies, professor Nieva. Molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Carles Fernández, què penses que pot passar? Ara va de debò el retorn de Carles Puigdemont al Bloc Immediat, la rehabilitació d'Oriol Junqueras?
2: Jo crec que sí, i crec que això fa molt de mesos, i fins i tot m'atreviria a dir anys, des que es va aprovar la llei d'amnistia, que aquí hi ha hagut dos ritmes. Un ritme era el de l'aprovació de la llei, les lleis, hi pots estar d'acord o no hi pots estar d'acord, però si defenses l'estat de dret, doncs has de defensar que la llei que s'ha aprovat s'ha d'aplicar. I llavors hi havia una mena d'enviats especials de no se sap qui a la judicatura que han dilatat els processos d'una manera absolutament espectacular, criticada, diguem, per moltíssims altres... abans deia el professor Nieva, no? És preocupant que ja sapiguem què es votarà i tal, però també és preocupant veure com qui té una missió, la defensa davant de moltíssims col·legues de moltíssim prestigi que diuen que allò que està fent no està bé, no? Però bé, com que té una missió, doncs ho fa. Recordem que hi havia
1: una... Una missió, què vols dir? Una missió...
2: Doncs que té una missió d'allargar... Correcte, allargar els procediments. Recordem que va haver-hi una jutgessa que va sentenciar, una sentència que va quedar amb no res, que va passar al Tribunal Suprem i va tenir premi, no? Jo crec que aquesta és la cosa i el mal que fa a la institució de la justícia, que no se la creu gairebé ningú.
1: Deixeu-me anar, sé que vols parlar, Ernest, però és que no vull fer esperar Lluís Falgàs, perquè està al Parlament.
3: Per favor.
1: Avui el tema al Parlament és un altre, no és l'amnistia, se'n parlarà segur d'aquesta decisió del Constitucional, però compareix Salvador Illa per donar explicacions per la gestió dels informes PISA. Lluís Falgàs, bon dia, què s'espera del discurs? Pot haver-hi algun anunci?
4: Bé, s'espera doncs, que comparegui. És una compareixença a petició pròpia del propi president de la Generalitat, tot i que paral·lelament ho va demanar tothom. És una compareixença que surt fora del període parlamentari que hauria de començar en l'hemicicle amb el debat de política general de la setmana vinent i, per tant, sí que s'espera, hi ha pràcticament tots els sindicats a punt que vindran a escoltar en el president de la Generalitat, tindrà temps, tot el temps que vulgui per poder-ho explicar, els grups parlamentaris ho han de fer-ho en 15 minuts i tot plegat ja va tenir aquelles conseqüències quan varen fer dimitir a la secretària general d'Educació. No parlarà en cap moment

0: Això sí que es pot assegurar, la consellera d'Educació ho farà el president de la Generalitat i explicarà bàsicament aquest fiasco, aquest desastre que hi va haver-hi davant de l'informe PISA. Aquesta és la intenció d'un ple que només hi ha això. Sí que hi ha molt de passadisme en aquest ple, hi ha com una mena d'acord generalitzat de no parlar de l'amnistia fins al dia 6 d'octubre. Aquesta data, 6 d'octubre. Tot són especulacions, però ningú acaba de concretar què està passant o què pot passar amb el suposat cas que Carles Puigdemont pugui tornar. Per tant, la data, 6 d'octubre, i a partir del 6 d'octubre sembla ser que tothom, tots els grups, es voldran pronunciar de nou.
1: Això que apunta el Falgàs, Ernest, és a dir, aquesta prudència, que la notàvem ahir Falgàs amb Turull, per exemple, era molt prudent, molt cautelós a l'hora de donar per fet que l'amnistia ja està al sac i lligada, no? Sí. I el Falgàs ho expressa així. Sí, hi ha un cert pacte de no parlar o no donar per fet a la notícia abans d'hora.
2: Sí, però justament això que descrivia ara també el Lluís és el símptoma que ja ens trobem a la recta final. És a dir, tothom comença a agafar posicions i, a més, la sensació és que gent tan activa com Llarena està començant a tirar la tovallola. Mm-hmm. Ja ho està començant a dir per activa o per passiva. I, en definitiva, per què? Per què s'ha permès que aquesta injustícia s'allargués tant? Home, perquè han aconseguit el més important, és a dir, desactivar políticament a Carles Puigdemont. Carles Puigdemont tornarà, però ja no té els mateixos efectes polítics que hauria tingut, per exemple, fa 3 anys.
1: Això llavors, veurem...
2: En definitiva, per això, ja és una victòria, allò que comentava abans el Carles, de ja hem allargat tant els plaços que més o menys hem aconseguit el que volíem.
1: Això serà el gran tema a partir d'ara, Lluís. Què fa políticament Carles Puigdemont, no? Si ocuparà el seu escó de líder de l'oposició, si exercirà de líder de l'oposició al Parlament o no. Però no t'ho pregunto perquè sé que no tenim resposta a això. O sí, perquè tu no, tens resposta
0: que,
1: a tot.
0: És, sí que hi ha resposta. Vull dir, de fet, ja hi ha alguns temes concrets. Per exemple, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'ha pronunciat i ja ha dit que el rebaria al Palau de la Generalitat. Aquest seria un dels primers actes de Carles Puigdemont. Això d'una banda. Ell, Carles Puigdemont, ha dit que el primer que vol fer és anar a Mer a veure la seva família. Per tant, vull dir, tenim aquestes dades, no tenim més, no? I a nivell de grup parlamentari, doncs hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot, amb veu baixa, en els passadissos, sense voler, com dèiem, fer gran difusió del tema, però sí que hi ha una mica de tot, fins i tot d'alguns que creuen que el que ha de fer Carles Puigdemont és plegar i deixar la política. És a dir, hi ha de tot i de tot. I d'altres que no, que creuen que ha de venir el dimecres, cada dimecres de cada 15 dies a la sessió de control a preguntar com a cap de l'oposició al president de la Generalitat. Per tant, de tot, fins, com a mínim, el dia 6 d'octubre, data importantíssima, com sabeu, a Catalunya, que va ser quan Lluís Companys va proclamar aquella república, aquella independència de Catalunya, que no va anar més enllà.
1: Lluís Falgàs, gràcies.
0: L'any 34.
1: Gràcies, company. Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: 8:51 minuts. Mireu, mentre parlava el Falgàs, s'ha assegut qui va ser conseller d'Educació, Joan Manel del Pozo. Senyor del Pozo, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Estava assenyalant ara, li deia a l'Ernest, que el Bassas li dedica el seu article de l'Ara, el Bon Dia, i diu, donem una oportunitat a del Pozo. Té la sensació que tots l'estem mirant com l'esperança blanca que ens arriba per solucionar els problemes a les escoles.
3: Jo em permetria, per dir a Bassas, que segurament ell acceptarà que digui que l'oportunitat no és només per mi. És a dir, la persona del Pozo és una més. A través meu sembla que el president ha volgut convocar a tota la comunitat educativa i en general a la societat catalana per trobar un nou espai de diàleg que substitueixi l'espai de reivindicació permanent, que és el que ha dominat, per dir-ho així, l'últim any, fins a crear situacions que moltes persones ja hem anomenat, jo inclòs, unes situacions convulses.
1: O sigui, que substitueixi l'espai de reivindicació.
3: Per un espai...
1: Està dient que substitueixi l'espai que estan ocupant els sindicats.
3: Sí, com a espai predominant. No estic dient que els sindicats quedin exclosos, en absolut. El Consell que presideixo, Consell d'Educació de Catalunya, hi tenen representació important i participen molt activament, i n'estic molt content, per dir-ho així. no estan exclosos perquè no ho podrien

0: moralment, no ho haurien d'estar democràticament, però sí que crec que han de comprendre que l'educació no és només una qüestió de dignitat laboral dels docents, que és principal. Jo he estat docent i jo també vull ser tractat, he volgut ser tractat, segons els meus drets laborals. Però també és veritat que l'educació necessita perspectives pedagògiques i socials que van més enllà de la qüestió laboral. Aleshores jo deia substituir com a espai predominant la reivindicació permanent pel diàleg constant. Perquè necessitem dialogar constantment en una societat tensionada com la que tenim, la brutalitat de moltes imposicions d'uns i altres, cadascú fent servir una força no sempre ben justificada, no ens porta enlloc.
1: Diàleg constant, a mi m'agrada aquests dies perquè quan dona una entrevista al senyor Del Pozo deixa anar titulars que ens fan pensar, això ja és molt bona senyal. I crec que l'altre dia també vostè va dir, ja no calen més diagnòstics. Hem fet masses diagnòstics? Bueno, estem sobrediagnosticats?
0: No sabem mai quan és el sobrediagnòstic, però en qualsevol cas n'hi ha molts. Molts i molt bons. És a dir que, per dir-ho així, la teoria sobre la situació de l'educació està vista des de mil perspectives acadèmiques, socials, la fan fundacions, la fan grups de recerca, la fan grups de professors, de mestres... Bé, està molt bé, però diríem que la voluntat que m'ha expressat el president quan m'encarrega aquesta promoció d'un diàleg general és la de passar a la pràctica a través d'acords que impliquin compromisos de tothom. És a dir, posem-nos a parlar tots els membres de la comunitat educativa sobre què podem aportar cada un de nosaltres perquè tot això que ja sabem, que és el diagnòstic, passi a convertir-se en una pràctica diària.
1: Però, per exemple, posi'm un exemple. Posi'm un exemple de passar a la pràctica en què?
0: Per exemple, participació de les famílies. Tenim una societat que, pel procés d'hiperindividualisme en què hem entrat des de fa dècades, tots ens hem convertit en una mena de closca o de bombolla que pensa que els altres ja s'ho faran i jo ja m'ho faré, i deleguem responsabilitats. És a dir, al mateix temps que ens tanquem, creiem que hi ha d'haver algú, una mena de mag, que resolgui tots els meus problemes. Per exemple, educar els meus nens i nenes ja ho faran a l'escola. I això és veritat en bona part, però no és veritat del tot. Perquè tothom sap, i els millors teòrics de la pedagogia, de la psicologia i de l'antropologia saben, que el paper educatiu de la família, educador més que educatiu, de la família és fonamental. Que el nen ha de venir bastant educat de casa, no del tot, però bastant educat, amb hàbits bàsics d'higiene, de voluntat de parlar, l'estil, diguem-ho així, de conversa familiar de qualsevol cosa, però fet amb bon to. En què, en la família, en què els nens i nenes són ensenyats a dir, sisplau, em pots passar la sal? Gràcies perquè me l'has passada. No? És a dir, tot això, l'escola ho pot complementar, però ha de venir ensenyat de casa. Per tant, aquesta part d'educació familiar és fonamental. Dos, que la família també atengui l'escola, quan l'escola diu seria convenient que ens veiéssim, sí, perquè el seu nen, la seva nena... Això, en algunes famílies passa, són les que menys ho necessiten. Les que més ho necessiten potser no hi van. Per tant, aquí hi ha un tema d'educació familiar molt important. Bueno, igualment podríem parlar, per exemple, en el cas dels docents, la formació docent, que tenim, com en totes les professions, la formació inicial que es proporciona a la universitat, que et dona el grau de mestre o de llicenciat. El llicenciat ja no, ara és graduat. Bé, però això no acaba aquí. La formació contínua és molt important. També és molt important l'avaluació de la carrera docent. Atenció, ser avaluat no és indigne. En totes les professions importants hi ha una forma o altra d'avaluació. I l'avaluació és, primer, valoració de les aportacions que tu fas. Segon, estímul perquè ho facis més bé. I estímul que pot ser, i ha de ser també, econòmic. És a dir, la carrera docent té un problema, que és que el que cobra un professor quan entra i quan surt ha millorat molt poquet al llarg dels anys. Millora, diguem-ne, en el millor dels casos, l'índex del cost de la vida. Però no, hauria de ser que, a mesura que aquest professor o professora, aquest mestre, està donant a la societat un servei de molta qualitat, se li reconeix en forma de pagament, també.
1: I tot això amb un repte, que és que tots tornem a recuperar la confiança en l'escola. L'hem perduda. L'hem perduda. Vostè va ser conseller d'Educació l'any 2006 amb el govern de Pasqual Maragall, i en aquests 20 anys, què ha passat? O què ens ha passat perquè hàgim perdut la confiança en les nostres escoles? Ernest, vols dir-ho tu?
2: No.
1: El senyor Del Pozo?
2: No.
1: O estàs d'acord que hem perdut la confiança?
2: Sí, ja estava esperant la resposta i després ja...
1: Què ha passat? Digue-ho vostè. Què ha passat? Sí. Mestres, ha passat... alumnes, famílies, societat en general...
0: Exacte. És a dir, el secret està en la societat en general. Sí. Diríem que hem entrat ja fa temps, dècades, en un procés social, com he dit abans, d'individualisme.

0: d'urbanització extrema, de competitivitat extrema, la cooperació és un ideal impracticable, la gent no el vol practicar. Això a l'escola es reflecteix més perquè jo diria que l'escola té una qualitat sensible altíssima del que passa en la vida social. És a dir, de tots els problemes que hi ha en la societat, l'escola és el lloc on primer i més intensament es viuen. Per què? Bueno, perquè l'escola és un servei universal. És a dir, tothom té fills, nebots, nets a l'escola, molts anys. I tothom sap que allà els nens i nenes, nois i noies, se la juguen bastant de cara al que serà després la seva vida. Per tant, és un lloc molt principal dels interessos socials. I per tant, allà les tensions es noten més. I com que la societat s'ha instal·lat, com diu la professora Camps en el seu darrer llibre, La desconfiança, titulat La societat de la desconfiança, aquesta desconfiança ha penetrat també en l'escola. I hi ha desconfiança entre pares i mestres, entre administració, pares i mestres, en general.
1: Sí, sí.
0: Fins i tot jo diria que s'ha perdut la confiança de cada un dels sectors en si mateix. És a dir, les famílies estan insegures, els docents estan insegurs. Per tant, diríem, és necessari que ens posem a parlar de com ens recuperem la confiança en nosaltres mateixos i en els altres. Sí, sí. I partir, jo he dit també en alguna altra ocasió, d'un principi que quan el dius, un col·lega em va dir, diu, quan dius aquestes coses ets molt platònic. I jo li vaig contestar, home, me n'alegro, perquè sàpigues que si va arribar Aristòtil que va tocar terra és perquè va partir d'unes idees molt bones de Plató.
2: Sí, sí. I jo seguint el seu fil, vostè ha parlat ara d'Aristòtil i de Plató. I Aristòtil i Plató, fins fa 5 minuts a la història de la humanitat, s'han transmès via aquest objecte meravellós que es diu llibre. Llavors, avui l'estrella del discurs de Salvador Illa, ja us el puc dir, serà la lectura.
1: La lectura.
2: La recuperació de la lectura i dels llibres. De fet, avui també ho avançava el periòdico. Bé, jo estic perplex, perquè els que sempre hem defensat el llibre com a transmissor de la cultura i del coneixement, ens vam quedar perplexos fa un parell de dècades quan, en la nostra duració de la tecnologia, vam permetre que a les aules entressin els iPads i, tal com entraven els iPads, de les aules sortia Mercè Rodoreda.
0: Sí.
2: I vam deixar que la lectura deixés de ser obligatòria i va entrar Steve Jobs en un dels canvis més dramàtics que hem vist mai a l'educació. Llavors, la meva pregunta, senyor del Pozo, és... Bé, ara que hem descobert la sopa d'all una altra vegada, de veritat tornarem a posar la lectura al centre? De veritat tornarem a fer sense por que els alumnes hagin de llegir La plaça del diamant de Mercè Rodoreda, per posar un exemple? De veritat serem prou valents com per treure la tecnologia, protegir la lectura i tornar a allò que s'havia fet bé de tota la vida? Aquest és un dels vectors importants d'aquesta nova era?
0: Espero que recuperem el paper, per dir-ho així. Jo sóc de la galàxia Gutenberg, i quan porto el diari de paper pel carrer, a vegades penso que hi haurà gent que pensa que porto un pergamí, com una cosa tan antiga, el paper, no? Bé, la lectura s'ha de recuperar, el llibre és un instrument molt més atractiu, per dir-ho així, per la intel·ligència que vol pensar, que no pas la pantalla, que t'està convidant a una velocitat que no et permet assimilar res, que t'està esclavitzant, per altra banda, perquè està pensada perquè siguis addicte, i per tant jo crec que hi haurà un procés general de recuperació del valor de la lectura de bons clàssics, de... Per altra banda, d'una expressió mínima que ha dit, fora la tecnologia jo la matisaria. I no, la tecnologia ha vingut probablement per quedar-se i segurament la necessitem i la necessitarem molt perquè el món s'organitza digitalment. Què ha passat? El que jo crec que ha passat, i ens hem de perdonar una mica tots, és que hem tingut una reacció, el dia hem tingut, parlo en general, i parlo de fa 20-25 anys, la reacció dels nous rics. Hem tingut una reacció de nous rics. Si es pot fer això, fem-ho. És a dir, ha arribat un mòbil que ara et permet no sé què, perquè es plega, més fa il·lusió que un mòbil es plegui. I la gent s'hi llança d'una manera infantil, en el mal sentit de la paraula infantil, és a dir, poc informada, pensant que allò és la solució de tot, pensant que allò és la meravella. Escolta, és una coseta més. És a dir, i ens hem deixat enlluernar fàcilment. Hem de sedimentar això, fer-ho servir, però fer-ho servir sabent què fem servir.
1: Senyor del Pozo, està molt bé la conversa, Aristòtil, Plató, La plaça del diamant, està molt bé, però deixeu-me portar també un altre element sobre la taula, que sé que tant la consellera com vostè posen èmfasi en l'educació inclusiva.
0: Sí.
1: Aviat farà 10 anys que es va posar en marxa. Vostè ha dit que cal reorientar-la. Reorientar-la vol dir fer marxa enrere?
0: No. Em fa gràcia perquè una persona molt pròxima, família,

0: quan va veure el titular del reorientar, va dir, bueno, escolta'm, això de reorientar què vol dir? I jo li vaig dir, mira, la meva funció en aquest paper de promoure aquest diàleg no és donar solucions perquè han de sortir del diàleg. I quan jo dic reorientar és dir, poseu-vos a parlar sobre què vol dir. Jo també hi participaré, també tinc alguna idea modesta, i ja puc més o menys anunciar el que seria el plantejament del problema. El que abans en deien els clàssics medievals, que sabien molt de lògica, l'estat de la qüestió. Ara ho hem traduït per l'anglicisme de l'estat de l'art. Deixem-ho córrer. L'estat de la qüestió quin és? L'escola inclusiva crec que és un principi democràtic i educatiu intocable. Si es toca això, estem tocant un element del cor, per dir-ho així, dels ideals educatius, que és que tot nen i nena ha d'arribar al màxim desenvolupament de les seves possibilitats. I, evidentment, hi ha nens i nenes que, per raons econòmiques o socials, no cal entrar en detall, estan, i de salut física i psíquica, estan en situació de vulnerabilitat. Hi ha una solució que és la tradicional i la inercial, posem-los a part i fem-los una cosa per ells. N'hi ha una altra, que és el principi d'inclusió, que és donem-nos el màxim d'oportunitats en l'entorn més general i normalitzat possible. Aquest experiment jo crec que és molt bo. La veritat és que potser no s'ha fet en les condicions òptimes. De recursos i de preparació específica del mestre o del professor que de sobte es troba, i això són casos reals, en una aula de 20 o 25, 30 és igual, en què té dos TDAHs, té un sord, té una persona amb límits intel·lectuals importants, però borderline, que es diu, està en el límit. Bé, i això, 6 o 7, i cada un d'ells requeriria una atenció tècnica, professional específica, per la qual ell no està preparat. Ell sí que pot i ha de fer l'esforç de procurar que, amb l'ajuda necessària, aquells nens i nenes estiguin el màxim de temps amb els seus companys. Perquè això beneficia els companys també, perquè descobreixen que el món és divers i que hi ha febleses i que ells tenen molta sort de no tenir certes discapacitats, i per als que tenen la situació de límit o de discapacitat, aprenen que són reconeguts i acceptats en els cercles generals.
1: Estem parlant amb Joan Manuel del Pozo, recordem, ell presideix el Consell d'Educació, és aquest òrgan que Salvador Illa ha encarregat per construir aquest gran acord de país sobre educació. Estem parlant, picotejant diversos temes que hauríem d'aprofundir molt més, i ho sé, però Carles Fernández,
2: sí, per on anem? Com que vostè al principi ha comentat, no, també amb un punt d'ironia, que els diagnòstics tots estan fets. El diagnòstic sobre els nouvinguts. Perquè al final, si l'objectiu, com si l'he entès bé, l'objectiu és que quan s'acabi el període de formació tots els nens hagin arribat al màxim de les seves capacitats, li pregunto directament, els nouvinguts endarrereixen que la resta puguin arribar al seu màxim?
0: No haurien d'endarrerir res.
1: Però ho fan?
0: Bueno, a veure, no
1: seria... El que pregunta el Carles és si ho fan.
0: No seria realista dir que si no hi fossin, amb les dificultats que tenen, sobretot de caràcter lingüístic i intercultural, les coses fluirien d'una altra manera. El mateix que he dit de la relació del grup general amb els vulnerables, puc dir del grup general amb els nouvinguts. Aquí es produeix una situació no tant de vulnerabilitat psicofísica, però sí de diferència cultural, que té el seu punt positiu per a tots. És a dir, comprendre que el món és complex, que el món és variat, que les cultures són diferents, que les religions i maneres d'entendre el món són diferents, això en principi és una aportació positiva que no tindrien si no hi fossin. Per tant, poden aportar un moment de fre o de dificultat, però també aporten elements de valor humà.
2: Sí, però vostè és partidari, per exemple, de la matrícula viva?
0: En un sentit, sí. Perquè, si no, què tenim? Que la gent, quan arriba el mes de desembre, gener, febrer, al carrer fins al curs següent.
2: Bueno, esclar, o es podria...
0: O els matrícules o no els matrícules. Per tant, s'han de matricular. Ara bé, ja s'està fent un pla de nou model d'acollida, que es diu, perquè aquesta integració de matrícula viva sigui menys traumàtica pel que arriba i pels que el reben.
2: Sí, però l'evidència, disculpi'm, per posar una mica de crítica, l'evidència ens demostra que en aquest temps, en aquests 20 anys, els nouvinguts no arriben al seu... a ser... O sigui, això ho veiem a la universitat i ho veiem a la formació superior. O sigui, la proporció de persones de segones generacions o de nouvinguts de la primària, de la secundària i de la universitat, per exemple, no? Van baixant el percentatge. Per tant, no arriben on haurien d'arribar.
0: Esclar, el que passa és que, esclar, el concepte de màxim és un concepte molt elàstic.
2: Sí, d'acord.
0: Perquè, esclar, aquell que arriba d'un país d'una pobresa extrema, que potser no ha anat a escola fins als 12 anys, etcètera, etcètera, diríem que l'expectativa del seu màxim, malauradament, és petita per ell. És a dir, el que no pot

0: fer el nostre sistema és aconseguir el que seria molt desitjable, no estic dient que no ho intenti, uh-huh. Però és que és objectivament enormement difícil, que és que la seva expectativa de màxim fos igual a la del nen o nena que ha nascut aquí, que ha anat a escola des dels 0 anys, etc.
1: Però ha vist que aquesta setmana la presidenta italiana Meloni ha proposat limitar el 30% la xifra d'estrangers per classe i obligar els pares i mares de nens amb problemes d'inserció a aprendre italià. Què li semblen aquestes mesures? Limitar 30% la xifra d'estrangers per classe.
0: Em sembla que, a veure, és un càlcul innecessari. Diríem que hem d'afrontar el que legalment i democràticament se'ns presenta, i si en comptes del 30 ha de ser el 40, què en fas del 10?
2: Clar.
0: És clar. És que, aquí diríem, moltes vegades, a veure, i aquí és quan jo criticaria Plató. És a dir, Plató té molt bones idees, però les posa al cel. I aleshores, la gràcia d'Aristòtil és que diu baixem a la Terra, i aleshores les idees poden fecundar la Terra, però es transformen en una realitat menys espectacular, menys bonica, menys bona. És a dir, per dir-ho així, jo diria que un element que pot aportar aquest procés de diàleg, si el aconseguim fer bé i si tenim l'oportunitat, que dèiem Basses, un element que pot aportar és que també domini no solament una major confiança, sinó el principi de realitat. Recordeu que Freud ens va dir que els humans ens regim per o bé per el superjo, o bé per el jo, o bé per l'inconscient. L'inconscient es regeix pel principi de plaer. El superjo pel principi de repressió. I el jo, si està equilibrat, pel principi de realitat. I diríem que hem d'aprendre a situar-nos en el principi de realitat.
1: Jo vaig a posar un principi de realitat ara, i és que el president del govern, Salvador Illa, està parlant al Parlament de Catalunya. De seguida hi anirem, però ja per acomiadar-lo, sí que vull preguntar-li com s'explica que s'exclogués a tants alumnes a les proves PISA. D'això parlarà avui el president, donarà explicacions. Va existir una voluntat d'ocultació?
0: Jo, evidentment, no puc dir perquè no ho sé en primer lloc, tampoc em correspon institucionalment. Hem d'esperar que els expedients que s'han obert facin el seu camí, basats en el principi de presumpció d'innocència, que jo el comparto també amb el principi de bona fe. Igual que hi ha la presumpció d'innocència en l'ordre penal, hi hauria d'haver el principi de bona fe en aquest procés de diàleg que comencem. És a dir, tothom que es trobi a parlar, que pensi que aquell que parla davant meu i diu una cosa diferent, l'està dient de bona fe per servir a l'interès general educatiu, però que ell pensi que jo també ho diré. Si fem així, és probable que acabem posant-nos d'acord en algun punt.
1: Tant de bo sigui així. S'ha proposat tenir els resultats d'aquest procés llestos per l'abril.
0: Sí. És la temptativa, espero que serem capaços.
2: És un curs, com a mínim, o dos cursos més, i cada curs deixem més gent enrere.
0: Sí,
2: llavors,
0: que...
2: sí, ja l'entenc, i vostè només faltaria, no?, que fa dos dies o tres o,
0: sí, poc.
2: O un mes que ostenta la responsabilitat. Uh-huh. Però la sensació que queda és que això triga molt a arribar a una solució. Llavors, un nano que ara està fent sisè, doncs saltarà a la secundària, farà primer, segon d'ESO, potser a tercer arriba alguna novetat, a quart, però aquest ja l'hem perdut.
0: La vida és un procés, la vida és un procés complex i lent, diríem, en certa manera. No ens hem de conformar que sigui lent, però hem d'acceptar que potser per fer-ho bé necessitem una certa lentitud. S'ha dit moltes vegades que el procés educatiu a vegades es veu perjudicat també per l'excés de presses. Ens hem acostumat per pantalles i per històries a voler-ho fer tot i de pressa. Hem d'introduir calma. És a dir, per llegir Mercè Rodoreda o per llegir el Quixot o per llegir el que sigui, es necessita calma. Un bon seient, bona llum i tranquil·litat.
1: Si tinguéssim temps, el convidaria a un cafè perquè m'expliqués com faig que el meu fill, de 17 anys, agafi la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, que està sobre la taula, porta 4 mesos allà sobre la taula, esperant a ser llegit.
0: No el tregui de la taula,
1: no.
0: I no deixi de parlar-li amb tota tranquil·litat, i com que vostè segur que l'ha llegit i sap les virtuts que té, de tant en tant, deixa anar. Oh, hi ha un moment que...
1: Sí.
0: Jo crec que una cosa que hem dit abans de les famílies, un principi molt elemental de l'educació familiar és parlar molt. Parlar molt. Molt del que sigui.
1: Joan Manel del Pozo, avui hem rebut la visita d'un savi que ha omplert de sabidoria aquest plató. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Ens anem al Parlament, que està parlant ara el president de la Generalitat des de fa una estona, Salvador, i ja l'escoltem.
3: Del departament, que és qui inicia la tramitació d'aquestes diligències, com ja va explicar la consellera d'Educació i Formació Professional. És aleshores quan s'activa el procediment per esclarir què havia passat. S'obren unes diligències prèvies informatives de caràcter reservat amb tres objectius. Reconstruir els fets, identificar les deficiències produïdes durant el procés i determinar si se'n podien derivar responsabilitats. Al juny de 2026, l'INE informa degudament

0: a l'agència de les microdades que permeten determinar definitivament l'abast de la incidència. Aquestes dades mostren que només 5 dels 51 centres participants havien quedat dins dels paràmetres d'exempció recomanats per l'OCDE. I la fotografia final és la que avui coneixem. De les 2.545 persones que integraven la mostra, 591 havien estat exemptes de realitzar la prova. Un 23,2% quan el llindar de referència establert per l'OCDE és d'un 5%. Això és el que compromet la representativitat de la mostra catalana. Vull insistir en una qüestió perquè és important no confondre conceptes. No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. La composició final de la mostra no permet considerar els resultats plenament representatius ni comparar-los a les mateixes condicions amb els altres territoris o amb la sèrie històrica de Catalunya.
1: Acaba de dir el que potser avui, un dels titulars del que porta fins ara dit, no, Ernest? Acaba de dir que el problema és metodològic, que no hi ha hagut cap mala intenció, evidentment, que havia de dir, si no, ni cap voluntat de manipular les dades. Perquè recordo que el sindicat de professors de secundària deia ahir que si s'haguessin fet bé les proves, la davallada dels resultats de l'alumnat hagués estat d'un curs i mig. D'un curs i mig.
2: Bé, hi ha qui...
1: El president està donant explicacions de què és el que va passar.
2: Hi ha qui coneix bé aquests informes, que també diu que sovint es desequilibren i es deixa que es participin a escoles o centres de formació d'un determinat nivell amb uns determinats resultats finals, tant, per exemple, per l'ESPAU o tal, que tradicionalment, perquè així s'equilibra i que potser és massa heterogènia la mostra i s'haurien de fer potser dues o tres mostres, diguem, no? per realment poder tenir clar en un gran gruix de centres que és el que està passant.
1: Un minut perquè sí, un quart de deu. Avui se celebren eleccions al Marroc, precisament per avui havia convocat un nou salt a la frontera. Anem fins a Ceuta perquè allà hi ha el nostre company, el Bernat Herrandiz. Bernat, bon dia. Quina és la situació ara mateix a la frontera?
3: Bon dia, Gemma. Doncs ara el que tenim a la frontera és un ampli dispositiu policial i de seguretat. Tant el govern del Marroc com l'espanyol el que han fet és blindar a banda i banda aquesta frontera del Tarajal, també la frontera en general amb Ceuta, també amb Melilla. El que es vol és evitar que aquesta crida massiva a les xarxes esdevingui en una imatge com la que es va viure el 30 i 31 de juliol. El que hem vist aquí nosaltres a les portes, aquí al pas del Tarajal, com veieu aquí darrere, és un dispositiu policial força visible que es vol fer veure que vol demostrar que aquesta frontera està protegida. El Departament d'Interior hi ha destinat 75 agents de la Policia Nacional i 3 escamots més de la Guàrdia Civil. El que es vol, com deia, és mostrar aquesta imatge des de les 8 del matí que hi ha un reforç policial aquí a la frontera per evitar aquesta possible crida de la creuada massiva de migrants a Ceuta.
1: I una cosa més, Bernat, dèiem avui eleccions legislatives al Marroc. Com es viuen? Se'n parla?
3: Doncs se sap que hi ha aquestes eleccions al Marroc, que avui hi ha uns comicis legislatius al país veí, però no és una cosa que preocupi en excés, no és una cosa fins i tot que la comunitat marroquina li tregui el son, perquè saben que sigui qui sigui que surti el partit avui més votat, qui guanyi les eleccions, en realitat el poder, ens diuen, continuarà en mans del monarca, de Mohamed VI. De fet, el sistema electoral dona suport a aquesta hipòtesi, a aquesta tesi que tenen alguns dels marroquins que viuen a Espanya, perquè en efecte en aquestes eleccions es votaran els partits que hi haurà al Parlament del Marroc, però al final serà el rei qui decidirà entre el partit més votat qui és el primer ministre i serà el rei també qui presideixi aquests consells de ministres i per tant qui presideixi les reunions del govern. Un altre dels elements que us explicàvem que marcaran aquestes eleccions legislatives és la desafecció, sobretot la desconfiança entre els joves. Us dèiem, només un 4% dels votants menors de 24 anys s'han registrat, que és un procés imprescindible per poder votar. Per tant, com a molt, un 4% dels menors de 24 anys podran votar. Això, uns anys després d'aquesta protesta multitudinària que va haver al Marroc dels joves, que veuen, sobretot aquells de classes baixes, ens diuen la comunitat marroquina, que no es poden beneficiar del desenvolupament que està vivint al Marroc i, per tant, alguns el que fan és optar per creuar la frontera. És el cas de l'Abdelali, i vam poder parlar ahir amb ell a Algeciras i ens va explicar que ell va venir al 2025 i que va creuar la frontera i que ara el que intenta és regularitzar la seva situació.
4: Yo ahora buscando trabajar, buscando la vida, pero quiero dinero para mandar a mi madre en Marruecos.
5: Problema de trabajo, nada pagar bien. O jóvenes y buscar la vida buena.
6: Es porque pertenecen de familia humilde, muy humilde y carecen de buenos estudios.
1: Obrim, doncs, aquest capítol ara al programa de conversa amb la crisi de Ceuta, amb el Bernat Hernández, que el teníem allà en directe, Carles, Ernest i Rodolfo Irago, el nostre company a Madrid. M'agradaria obrir també finestra amb ell, Rodolfo, perquè estos días estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Nueva York, de la Asamblea de la ONU, pero el ministro Álvarez hoy tiene una cita importante con su homólogo marroquí y fíjate, la crisis de Ceuta completamente abierta. Rodolfo, buen día.
7: ¿Qué tal? Buen día, Gemma. Sí, hoy es un día importante por esta situación en la frontera. Parece que todo el mundo da por hecho que no va a ocurrir nada especial ni que va a tener nada que ver con lo que ocurrió en el mes de julio. Sí, dicen la policía, la Guardia Civil, los servicios de información, incluso los marroquíes también, que ha habido movimientos de personas subsaharianas hacia el norte en los últimos días, camino de Ceuta o de Melilla, pero no parece que hoy vaya a ocurrir en la frontera nada especial. Y en Nueva York, efectivamente, no se sabe la hora, ni siquiera muy bien si va a ser hoy o mañana, esa reunión del ministro Álvarez con su homólogo marroquí. Álvarez ha estado esta mañana en la cadena SER, insiste en las buenas relaciones con Marruecos. Entiendo que, lógicamente, si te vas a reunir con tu homólogo, el ministro de Exteriores, pues intentas que esa reunión se celebre en el mejor ambiente posible, sobre todo porque ayer hubo esa frase muy destacada de Pedro Sánchez en la CNN diciendo que Marruecos había fallado en el control de la frontera, que es una evidencia, porque hombre, que hubo un fallo está muy claro, pero
1: déjame, Rodolfo, que recordemos
7: un poquito más, ¿no?
1: Vamos a recordar estas frases de ayer de Pedro Sánchez ante la CNN.
8: Hem demanat al Marroc respostes i accions, perquè està clar que per nosaltres el seu mecanisme de control de fronteres va fallar.
1: Que algo había fallado en el control de fronteras de Marruecos, pero ahora en pasillos del Congreso se está desarrollando la sesión de control al gobierno. Han hablado Patxi López, portavoz del grupo socialista, y también ha hablado José Zaragoza sobre estas palabras. Las escuchamos.
9: Es evidente que si entran 70.000, 80.000 personas, falla algo en la frontera, ¿no? Y por lo tanto, desde el primer momento, es una, igual con otras palabras, pero lo que ha dicho el propio gobierno y el presidente del gobierno. Falló el control de fronteras, es evidente, y colaboró luego.
10: El presidente está administrando con prudencia una crisis que hemos tenido y que estamos teniendo. Yo creo que cuando tienes responsabilidades de gobierno, que has demostrado responsabilidad. Y los partidos que quieren gobernar, como el Partido Popular, tendría que demostrar responsabilidad y no dedicarse a encender el conflicto que hay en Ceuta.
1: Pero ayúdame a interpretar, ¿ha dicho algo de nuevo Sánchez, sí o no? Porque parece que Patxi López viene a decir que no, que ya lo había dicho, y Zaragoza, que administra la información.
2: A ver, la frase de Sánchez tampoc és una frase rocambolesca, plena de subordinades i molt complexa. S'entén molt bé, per tant, es podia dir el dia 1.
1: O sigui, la podia haver dit abans. Home, per què la diu ara?
2: Bé, jo crec que ahir devia tenir informació, aquesta vegada potser sí, de que hi havia un moviment de subsaharians que anaven cap allà, i això no ens pot tornar a passar, evidentment, per tant, dono un toc d'alerta, i segon, perquè la pressió a la que està sotmesa és que fins i tot els seus simpatitzants, o sigui, el que està passant a Ceuta és inaguantable. Sí. Llavors, d'alguna manera, ha d'afluixar la pressió que té aquí i aquesta defensa tan, diguem, en alguns moments, diguem, incomprensible de l'actitud de Marroc, que això no vol dir trencar relacions, sinó que vol dir advertir, com a mínim.
11: Què passa? Jo tinc la sensació que hi ha una modulació del discurs de Pedro Sánchez i del govern, també fruit de la pressió, i, clar, és molt diferent dir hi ha un fallo, que és el que diu davant de la CNN, que no dir
2: col·laboració,
11: que no dir que, exacte, que Marroc és simplement una peça més en la pressió internacional liderada per Trump i per Netanyahu per enderrocar el govern d'Espanya. Jo, per cert, en aquesta segona teoria no és que hi estigui d'acord, és que tenim evidències de que Trump, a més, ha anat celebrant els problemes a la frontera espanyola. És a dir, que Trump, sense cap mena de vergonya, ha confirmat que sí, que forma part de la trama. Però, i aquí anava cap al Rodolfo, es, no sé si tienes la sensación, Rodolfo, que efectivamente hay esta modulación, es decir, de la conspiración internacional hemos pasado al fallo. ¿Estás de acuerdo en que está un poco bajando el tono Pedro Sánchez y el gobierno respecto a la

0: Hi haurà un pacte amb Iran que els dugui a reconstruir i crear un país molt millor del que mai ha sigut? Potser un dels millors de l'Orient Mitjà, o fins i tot del món. O aniquilo la República Islàmica, i ho faig ràpid, sense donar-los la possibilitat de matar i destruir més persones i països?
1: La teoria del Ramonet és que l'exhibició continuada de la seva indecència ha acabat incomodant una part dels seus i que hi ha raons per pensar que Trump ha entrat en el pendent. Sí? Creieu que és així?
2: Bé, la mostra és la por que té per les eleccions del novembre. Mm-hmm. Jo crec que aquesta és una dada molt objectiva, no? I que ell té por del resultat també és objectiu, perquè fa unes convencions, no?, on ofereix no sé quants dòlars, 500 dòlars o no sé quants dòlars per anar-hi a votar, que busca el compromís, etc. Per tant, veu que la seva popularitat, la seva manera de fer... Ara, escoltar això des del faristol de la ONU, que per poc que sàpigues com es va, per què es va fundar la ONU i tot plegat, doncs clar, és espectacular. Però jo ahir, quan l'escoltava dient això, vaig recordar aquell moment en què Zelensky el visita, quan encara estàvem de campanya electoral, i li diu, jo la teva guerra mundial acabo.
3: Bé, però sí, jo particularment veig com un triomf que Donald Trump digui les mateixes bestieses de sempre, perquè són les de sempre, al faristol de la ONU, perquè no deixa de ser que passa per l'embut de la legislació internacional, per molt que va dient que l'ONU gairebé s'ha de suprimir. Per tant, per mi és una petita victòria. En segon lloc, jo crec que no hem de confondre els desitjos amb la realitat. Jo, si voleu, també, jo sóc el president del club de fans d'enderrocar Donald Trump, però la realitat és la que és. I la que és que fins ara l'única dada que tenim certa és que 80 milions de persones l'han votat.
2: Totalment.
3: I que jo sàpiga, de moment no s'han celebrat les eleccions del midterm, que per cert no són les decisives. No.
1: I que, com diu el Ramonet, l'èxit de Trump és gasolina per les extremes dretes de tot el món.
3: Llavors, de moment, i mentre no es demostri el contrari, estem davant d'un cas d'èxit. Mm. És a dir, tot això que a nosaltres ens horroritza, clarament hi ha uns votants a Estats Units i a Europa que ho aplaudeixen amb les orelles. I a Europa les dades que tenim és que només va en creixement.
1: Aquí, mira Alemanya.
3: Per exemple, no mira Alemanya, no. Mira Catalunya.
1: Mira Catalunya,
3: en què ahir una diputada del Parlament, ara han fet veure que s'equivocava, gairebé aplaudia amb les orelles de no condemnar l'assassinat de Lluís Companys. És a dir, que el monstre té diverses franquícies que ens les ha enviat pel món. Llavors, ara dieu que potser sí que hi ha desgast. Bueno, doncs ho vull veure.
1: Diu a l'Ernest, el monstre té diverses franquícies. D'aquí uns moments se sabrà qui Jordi Borràs, que ha escrit un llibre del que tu en saps molt.
3: Un gran llibre.
1: Alimentar la bèstia.
3: Això.
1: És boníssim. Me l'he demanat, he dit que me l'emporto a casa. Ara en parlarem, però Rodolfo, vull saber també la teva opinió sobre això que dèiem de Donald Trump, sobretot tenint en compte que Pedro Sánchez ahir va fer el gest de no assistir a la recepció oficial del president nord-americà al·legant problemes d'agenda. No sé si ens els hem de creure o no, aquests problemes d'agenda. O és un gest
4: polític. Esta recepción ocurre todos los años cuando empieza la Asamblea de la ONU, o sea que
2: sabían
4: perfectamente que iban, que si querían iban y si no querían no iban y ponían otras citas. Yo creo que evidentemente es un gesto de Pedro Sánchez, que en esto lo cuida mucho, sobre todo porque casi coincidiría la recepción que fue esta madrugada con la reunión que hoy tiene con el alcalde de Nueva York, que es realmente lo que le interesa. La foto con Mamdani, que ahora mismo es, digamos, la estrella pop del progresismo internacional, y por lo tanto es una foto que le renta, como al alcalde de Barcelona y a todos los que quieren, digamos, rezarle al nuevo dios de la izquierda a ver si les cae algo de lo que él ha conseguido. Por lo tanto, yo creo que aquí lo de la agenda pues lo han buscado para tener una excusa y no ir. Y sobre Trump, es que nos hemos acostumbrado a escuchar estas cosas. O sea, si no fuera tan grave, parecería una broma, ¿no? Porque está diciendo que va a aniquilar a Irán dos o tres horas antes de reunirse con la delegación iraní, que venía también a las Naciones Unidas, e intentar un acuerdo que parece que se quiere conseguir, claro está, para que él pueda presentarse en mejores condiciones en las elecciones de noviembre. Y todas las barbaridades que dice, nos hemos acostumbrado. Y efectivamente, como decís, en muchos países, y en España, y en Cataluña, y en Francia, y en Italia, y en Alemania, esto sigue creciendo y está en peligro lo que hemos construido en los últimos años. Eso está claro.
1: Pues, Rodolfo,

0: Lo dejamos aquí solo muy brevemente. Le dedico poco tiempo porque ayer le dedicaron muy poco tiempo. Ayer se rechazó con rotundidad que España, que el catalán, perdón, fuera idioma oficial en la Unión Europea, catalán, euskera y gallego. Se lo pulieron en 5 minutos, ¿no, Rodolfo?
1: Sí, digamos que ayer tampoco había un debate y votación sobre esto, pero sí. España está intentando volver a colocar este asunto, que creo que ya han sido 8 veces y que no lo va a conseguir, de momento yo creo que eso está descartado, pero digamos condicionando la entrada de otros países con otros idiomas en la Unión Europea, como Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos países que le han dicho a España, hombre, igual esta condición, igual esta, ¿no?, esta cuestión que estáis poniendo encima de la mesa no es lo más adecuado para condicionar la ampliación de la Unión Europea a un país como Ucrania.
0: Claro.
1: O sea que yo creo que por aquí mucha suerte y mucho éxito no vamos a tener.
0: Muy bien, Rodolfo, gracias. Lo dejamos aquí. Buen día.
1: Buen día, hasta
0: luego. Bon dia, Carles. Ajuda'm a interpretar què va passar ahir, que la Sagrada Família... Recordem que comencen les festes de la Mercè, no sé si ho celebrareu o no, però ahir la Sagrada Família era notícia perquè va demanar clarament, i potser és la primera vegada que es fa d'una manera tan clara, la demolició d'un dels edificis del carrer Mallorca per poder construir l'escalinata de la façana de la Glòria.
2: Sí,
0: és un vell debat a la ciutat. No és res nou, què s'ha de fer, si cal o no cal recol·locar habitatges per acabar l'obra de Gaudí.
2: Va ser... diguem, una sorpresa per tots els presents, diguem, i els que més o menys ho seguíem de lluny, però després la Sagrada Família va rectificar. I va dir, bé, això, aquesta proposta no compliria el desig de Gaudí, per tant, el desig de Gaudí seguiria sempre, però ja està dit. Però ja està dit. El que sí que és cert és que qualsevol que passi per el carrer Mallorca, just a l'altre xamfrà o a l'altra illa de cases, hi ha un terreny que havia estat d'Aigües de Barcelona, que ara és propietat, diguem, del Patronat de la Sagrada Família, exactament amb les mateixes mides, que aquest edifici famós de Núñez i Navarro. Però fer l'escalinata allà és cert que és un encaix raríssim, perquè és accedir a un dels edificis, diguem, més visitats del món, a partir d'uns carrerons i una cosa, diguem, que allò jo crec que faria la convivència dels visitants, o sigui, impossible. Jo crec que ho faria inviable. I crec també que quan la Sagrada Família matisa les paraules del seu directiu i tal, també deu tenir a veure en què l'Ajuntament potser va dir, a veure, un moment, si jo estic parlant... no?
0: O sigui, sí, que no dones per fet que això vagi a succeir.
2: No, que sigui l'única, que sigui l'únic edifici afectat, això és el que
0: dic. O sigui, que n'hi poden haver més.
2: Que n'hi haurà més.
0: Que n'hi haurà més.
2: N'hi haurà més.
3: Jo crec que el...
0: És el de Núñez i Navarro.
2: Sí.
0: Diguem-ho així.
3: Primer, és molt senzill. No es pot fer res sense l'acord, més o menys unànime, dels veïns de l'edifici. Si no hi és, ja poden anar emetent globus sonda, que no serà possible cap demolició. Ara, si els veïns arriben a un acord, com tota la vida, parlem-ne de l'acord, però amb unilateralismes serà totalment impossible, amb la benedicció o no... De qui sigui. Aquí la qüestió és el debat de fons que hi ha, que és interessantíssim, que és apassionant, que és el de sempre, que és de qui és la ciutat, per qui és l'espai públic, pel turista o per la gent...
2: Hi ha molta gent de la ciutat que s'estima molt la Sagrada Família.
3: Sí, però això té uns moviments, té un flux de gent absolutament brutal.
2: Realment, per això dic que només amb aquell edifici és inviable.
3: De qui és tot l'espai públic? Del turista que dona un rendiment econòmic o de la gent que hi vivim i que passem per allà?
0: I de qui és? De qui és? Què et contestes?
3: Ah, no.
0: De qui és l'espai públic?
3: De qui vull que sigui. De qui vull que sigui ja en la pregunta i a la resposta de la gent que hi vivim. Però de qui és i de qui serà... Hi ha una cosa molt fotuda, Gemma, que es diu capitalisme i rendiment econòmic. Llavors, hi ha d'haver un poder polític que aguanti aquesta pressió. Aquí, a més, con la Iglesia hemos topado, querido Sancho. Sí, però és la Iglesia... gestionant turisme. No ens fem embolics. Aquí hi ha un negoci fenomenal que en aquest cas concret també gestiona l'Església.
2: Però no és casual. Crec que va estar... O sigui, dels edificis potencialment afectats, el més fàcil de resoldre és aquest. Perquè, ja dic, 100 metres, menys de 100 metres

0: Enllà hi ha un solar d'exactament les mateixes dimensions. És més, es podria anar a Can Núñez i Navarro, agafar els planells i replicar l'edifici perquè hi cap. Llavors, aquest és el més fàcil.
1: Espero que li preguntin als veïns.
0: Correcte.
2: 9:38.
0: Segurament els hi milloraran i els hi posaran alguna coseta.
2: En seguirem parlant de seguida d'aquest tema, però deixeu-me anar amb la Lorena a fer, com sempre, un resum de l'actualitat. Lorena, hola de nou.
3: Què tal, Gemma? Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat explicacions al Parlament sobre els errors en les proves de l'informe PISA. Ha insistit en que es tracta d'un error metodològic i una falta de comunicació greu dins del departament. Assegura que no s'han manipulat les proves.
4: No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. Només 5 dels 51 centres participants havien quedat dins dels paràmetres d'exempció recomanats per l'OCDE. I la fotografia final és la que avui coneixem. De les 2.545 persones que integraven la mostra, 591 havien estat exemptes de realitzar la prova.
3: A Ceuta, a la frontera, s'ha blindat amb més efectius, més drons, helicòpters i fins i tot una barrera de contenció al mar, perquè avui plana l'amenaça d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma. Després que Sánchez hagi reconegut per primer cop que els controls fronterers del Marroc van fallar, avui el ministre Álvarez ha reiterat des de Nova York, on se celebra l'Assemblea de les Nacions Unides, que en els propers dies es reunirà amb el seu homòleg marroquí. Álvarez ha dit a la cadena SER que el Marroc no posarà obstacles a la repatriació. I jornada fatídica pel que fa als successos a Catalunya. A Peralada, una explosió de gas ha deixat un ferit crític i a l'Ametlla del Vallès una persona ha mort i 13 més han resultat ferides per inhalació de fum en una residència a l'Ametlla del Vallès, com us dèiem. L'incendi s'ha produït aquesta matinada i anem en directe. Bon dia, Begoña Fuentes. Els Mossos investiguen ara l'origen d'aquest foc.
5: Sí, així és. Agents de la unitat especialitzada en investigació d'incendis es troben ara a l'interior d'aquest edifici prenent mostres, però ja avisen que les conclusions del seu informe no seran pas ràpides. El que sí que sabem és que la persona morta és un resident, es trobava en una habitació de la primera planta i allà és on es va originar aquest foc. També el que us podem dir és que la consellera de Salut, Olga Pané, ha atès a la SER Catalunya i allà ha explicat que es tractaria d'un resident d'uns 53 anys i que la seva habitació estava bloquejada. Aquest és un centre que té part geriàtrica, però també és un sociosanitari que té diverses patologies, com ara Alzheimer, SIDA i d'altres. També us podem dir que l'avís el van rebre al SEM cap a 2:15 de la nit. En qüestió de mitja hora els bombers el van poder extingir. El fum bo, però, es va escampar per les plantes superiors i 13 persones van haver de ser traslladades a diversos hospitals.
3: Moltes gràcies, Begoña. Amb aquesta informació nosaltres ens acomiadem des de la redacció del Cafè d'Idea, Gemma.
2: Molt bé, gràcies, Lorena. Doncs a les 9:41 s'ha assegut ja l'home que esperàvem aquest matí, perquè hem parlat del seu llibre diverses vegades, aquest Alimentar la bèstia. Ell és el fotoperiodista Jordi Borràs. És una persona des de fa molts anys especialment interessada en lluitar contra els discursos d'odi, els discursos de l'extrema dreta. Això ha fet que és un dels periodistes més odiats per l'extrema dreta, i ha escrit aquesta guia adreçada als joves. Jordi, bon dia.
6: Bon dia.
2: És així? A qui va aquest llibre?
6: Doncs va
2: qui
6: dirigit
2: vols que el llegeixi?
6: Especialment a adolescents, a partir de 13, 14 anys, depèn molt de la persona, però també a famílies i sobretot a docents, també, perquè una de les coses que m'he anat trobant aquests darrers anys, on cada cop he trepitjat més instituts, és que hi havia un cert neguit entre el professorat de comencem a veure, depèn de quins discursos a les aules, i no sabem com fer-hi front, no tenim eines per afrontar aquest tema. I, de fet, aquest llibre neix entre una demanda del món docent, un encàrrec editorial i una voluntat, que també jo, com a pare de dos fills adolescents, a poder fer una caixa d'eines en forma de llibre per combatre aquests discursos.
2: Tan caixa d'eines que el Jordi Borràs comença dient com neix el feixisme. És que ens explica allò, pàgina 1.
6: L'origen. L'origen del mal.
2: Com neix? L'origen del mal, com neix el feixisme.
6: Sí, sí.
2: I tot això d'una manera molt visual, m'agrada molt, perquè és un llibre amb il·lustracions de Kerra Ture, la il·lustradora, i en alguns moments detectem dissenys gairebé de pantalla de mòbil. Sí. Escoles un llibre, sí, sí, però que els joves tinguin la sensació que estan veient un mòbil.
6: Sí, bé, i també textos molt clars. Era...

0: Per mi el gran repte d'això era adaptar un tema que és bastant complex, polièdric i dens, per un públic adolescent. Per tant, vol dir que no tenen el substrat que té una persona adulta i, a més, tenen una distància física i emocional molt més gran de la que tenim nosaltres. Jo soc nascut l'any 81, però jo em pescava la butxaca i em traia 5 duros amb la cara de Franco. No? Vull dir que quina estàvem
1: sort. Quina avasats. Sort que tens. Quina sort que tens.
0: Estàvem avasats a això i no ens resultava una cosa estranya i llunyana. Avui en dia tot això és tan llunyà que correm el risc que es vegi com una pel·lícula de ciència-ficció. No? I precisament el fet d'explicar d'on i com emergeix el feixisme i qui el liderava és el capítol que encapçala aquest llibre, perquè és un tema que s'ha de tractar i s'ha de conèixer.
2: Podríem dir que el llibre té dues parts. Una primera on expliques què és l'ultradreta i una segona que fas arribar missatges i com ens hem de defensar. De la primera et dic que m'agrada molt la pàgina 30, que defineixes l'extrema dreta amb emojis. Mira, la tenim aquí, la podem estar veient pels oients de Ràdio 4, explico. Doncs això, que vas veient, expliqueu, situacions...
0: Això és la
2: i l'emoji que
0: sí,
2: ho defineix.
0: Sí, això és la traça de la Caral, de la Carretura, la il·lustradora, d'il·lustrar aquest llibre, la qual cosa no era gens fàcil, no?, per intentar plasmar aquesta idea, adaptar llenguatges i adaptar la visual que fan servir adolescents, no?, d'entendre i que sigui un llibre molt, molt visual. Per això els textos estan maquetats de forma molt, molt escueta, no? No és un llibre dens. Tot i això, entre pitos i flautes, són 100.000 caràcters, aquest llibre. Que,
2: sí, sí. Bueno, no és un llibre dens, però té una densitat espectacular. Quan els dius als joves, t'has plantejat alguna vegada com t'informes? Com t'informes? La ràdio, diaris,
0: joves,
2: els informatius...
0: I no tan joves. Malauradament.
2: Però fas una defensa dels mitjans tradicionals i adverteixes sobre els interessos que hi ha darrere dels creadors de contingut. Però, clar, darrere dels mitjans tradicionals també hi ha els seus interessos.
0: Oh, i tant, sí, sí, i n'hem de ser conscients. És a dir, moltes vegades es parla, i de fet l'extrema dreta és especialista en dir tu no ets un bon periodista perquè ets un periodista objectiu o neutral, no? Que dius, jo no conec cap periodista que sigui 100% objectiu, perquè som subjectes, no? Sí. I tenim la nostra escala de valors, sí. I els mitjans de comunicació, evidentment, moltes vegades coixegen d'una cama o de l'altra, però és molt més fàcil de veure i d'esbrinar això, i a més la pluralitat d'un mitjà de comunicació on hi treballa gent molt diferent, de moltes maneres diferents a fer, tot i que la línia editorial pugui ser més cap aquí o més cap allà, que no pas un creador de contingut que no saps d'on emergeix. No? A banda d'això, el diàleg que hi ha amb un creador de contingut és pràcticament unilateral. No? Tu estàs amb el telèfon, algú et va dient alguna cosa i la teva màxima interactuació és compartir aquell fet o deixar un comentari, però no hi ha un debat com el que estem fent o podem fer en un programa com aquest. No? No existeix aquest debat. Per tant, és molt perillós i molt verinós, això. I al cap i a la fi, al cap i a la fi, el que vol aquest llibre no és que la gent no miri creadors o continguts o no miri mitjans de comunicació, no. Vol dir que t'informis, que tinguis diferents fonts per on informar-te, que dubtis d'allò que t'estan dient, que dubtis si cal també d'aquest llibre i que entenguis que la comunicació ha canviat. No? No ens informem de la mateixa manera, jo tampoc. Jo comprava diaris en paper abans.
2: Com expliques, Jordi, com es creen els discursos d'odi, eh? Sí. Com es creen els discursos, Ernest? És a dir, l'exemple dels pèls rojos.
3: No, és que el llibre és extraordinari. Em sap greu perquè l'hem publicat nosaltres, però és que és molt bo. I jo encara diria una cosa que no està dient el Jordi, que és important, que és un llibre per mi, per la família. És que és un llibre, primer, per llegir junts i per llegir els adults. Perquè hi ha moltes coses que tu les estàs explicant als joves, però en realitat ens interpel·len als adults. De fet, com es fabrica un discurs d'odi, això interpel·la absolutament a qualsevol edat. I jo aquí et volia també fer una pregunta, Jordi, que és una pregunta que tu intentes respondre al llarg del llibre, que és, què fem amb aquesta extrema dreta? Per cert, ara que tu ho saps millor que ningú, tenim una extrema dreta nostrada. Què en fem? L'aïllem? L'escoltem? Fem el cordó sanitari? És a dir, què n'hem de fer d'això? Que també en el llibre intenta respondre això.
0: Jo crec que la clau de volta és que quan l'extrema dreta emergeix amb unes sigles o una altra, amb regidors, amb diputats, als parlaments, on a tota Europa pràcticament, i a pràcticament tots els països de la Unió Europea hi és, vol dir que el problema

0: ja venia d'abans. No? I en el nostre cas és evident. No? Hi ha coses que no funcionen, hi ha una esclerosi política, social, econòmica que no s'ha resolt, i quan això passa, si no es tracta, si no es desinfecta, si no es cura, si no es cauteritza la ferida, l'extrema dreta emergeix en forma de diputats. Per tant, aquí la clau és que al cap i a la fi els diputats en qüestió, els regidors, els líders polítics d'aquests partits són una conseqüència, però el problema ve d'abans. Per tant, hem d'anar a l'arrel, hem de resoldre aquest malestar, hem de resoldre la manca d'horitzons que també pateix la gent jove, sobretot, no? En una ciutat, per exemple, com Barcelona, on molts joves ja no poden llogar-se una habitació per venir a estudiar aquí, no? I tenen sous altament precaritzats, no? Tot això és una olla que fa bullir frustracions,
1: malestars... Sí, però Jordi, és molt interessant. Sí, però per què això ho ha acaparat a l'extrema dreta? Això,
0: perquè
1: aquest
0: ningú
1: desànim
0: altra...
1: que dius, aquesta protesta, aquest però... anar contra... És... Per què ho ha acaparat l'extrema dreta i no l'extrema esquerra, com havia passat altres moments?
0: Estem en un moment...
1: 15M, el maig del 68...
0: Sí, sí. De fet, el 15M, fa 15 anys, no?, ja, sembla que fos ahir, va capitalitzar un malestar en un moment molt concret on d'altres indrets d'Europa començava a capitalitzar l'extrema dreta. És a dir, l'antecedent directe d'Alternativa per Alemanya és Pegida. No sé si recordeu aquell moviment. És contemporani el 15M, si fa no fa. Mentre a Alemanya tot aquell malestar el canalitzava Pegida, aquí aquest malestar el va canalitzar una esquerra alternativa que va poder-se apoderar de l'esperança, i aquest és la clau de volta, que l'extrema dreta s'ha apoderat de l'esperança. I això és terrorífic, perquè l'esperança havia sigut pròpia normalment del progressisme, no? De l'esquerra. No?
2: La decepció va ser molt gran.
0: Sí.
1: Jordi, sí, sí. Haig d'anar acabant, però deixa'm, et convido que et quedis amb nosaltres a aquesta connexió que volem fer amb Ceuta, perquè estem veient aquests dies com hi ha actituds molt agressives. Tu has patit moltes agressions per part de l'extrema dreta. Ara estem veient aquests dies, i no ho qualifico d'extrema dreta, sinó actituds d'agressió cap als voluntaris o ONGs que estan ajudant els migrants de Ceuta. O sigui, estem veient una certa actitud molt, molt negativa i molt beligerant. El nostre company, el Bernat Herrandiz, ens està informant des de Ceuta avui en directe, i precisament la conversa que ens ha preparat té a veure amb això. Bernat, torno amb tu. Hola de nou.
3: Bon dia, Gemma. Doncs sí, ara som a la seu de la ONG Luna Blanca i som amb la Halima Ahmed. Ella és educadora social i portavoz de la ONG. Gràcies per atendernos.
4: Gràcies a ustedes por estar aquí.
3: Nosotros ahora, para que también lo sepan los espectadores y los oyentes, estamos oliendo cocido, oliendo, bueno, que nos entra un poco el apetito. ¿Qué estáis haciendo ahora?
4: Pues ahora mismo, bueno, desde las 5 de la mañana llevan pues como 15 o 18 ollas preparando el menú de hoy, que creo que, si no me equivoco, es estofado y de segundo algo de palitos de merluza o ensalada, sí.
3: ¿A quién dais estas comidas y a cuántas personas?
4: Nosotros ahora mismo estamos repartiendo desayuno, almuerzo y cena a la carpa que está colindante aquí a la ONG y la que actualmente hay como 320 personas entre mujeres con sus niños y chicas, mujeres solas y chicas jovencitas que ya tienen 18 años y entonces no pueden, no se consideran menores no acompañadas y están también ahí a la espera de un recurso de acogida temporal.
3: Claro, aquí vemos que estamos en un depósito, ¿no?, de comida, en un almacén de comida improvisado. Esto imagino que lo estáis haciendo cargo vosotros a través de donaciones de gente que os ha ayudado también, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Desde el primer día hemos estado recibiendo llamadas de toda la península y donaciones. Y gracias a ello podemos estar repartiendo ahora mismo entre la carpa y la barriada de aquí del Príncipe pues unas 1.200, 1.300 comidas diarias.
3: El gobierno cifra en un poquito más de 3.000 las personas que están fuera de los centros de acogida. ¿Tú crees que ese número es cierto?
4: No, para nada. Simplemente hay que acercarse a la playa del Trampolín, donde además por cifras de la Cruz Roja, que es la que reparte la comida diariamente ahí, ellos ahora mismo esta semana se están repartiendo cerca de 5.000 comidas. Eso sin contar con todas las personas.

0: sí que és un afegitó més que ja encara fa patir més, diguem.
1: A mi les imatges de fa pocs dies de diverses persones amb banderes espanyoles asseguts bloquejant el pas de convois d'ajuda humanitària em van traslladar directament als que vam veure a territoris ocupats a Palestina amb ajuda humanitària, perquè era la mateixa idea, no? El nostre enemic és aquest, no mereix viure i, per tant, no mereix ni menjar. No? I això és terrorífic. És terrorífic. Deixant de banda, evidentment, tota la crisi diplomàtica i tots els intríngulis que suposo que algun dia acabarem d'esbrinar o no, de què ha passat amb aquesta entrada de gent aquest mes de juliol, no? Com, fins a quin punt el Marroc ha sigut complicat d'això o no, que sembla que evidentment, no, segons hem vist, és així, no? Deixant de banda d'això, les ONGs, i en aquest cas la Creu Roja, el que pretén és que aquesta gent no mori de gana, no?
2: Doncs, Jordi Borràs, ho hem de deixar aquí, una guia jove per plantar cara als discursos d'odi, alimentar la bèstia. El títol boníssim. Boníssim. També, de veritat que el recomano molt, aquest llibre, que se'l llegeixin a casa, com deies, les famílies, al voltant d'aquest llibre. Jordi, gràcies per haver vingut.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que celebreu bé la Mercè, Ernest. Sou d'anar a concerts i coses d'aquestes?
3: Jo sempre sóc més de Laia. Vull dir que jo, de les dues patrons de la ciutat, sóc de Laia. Però ja li concedirem una gràcia a la Mercè.
2: Doncs vinga, Ernest, Carles, gràcies. Nosaltres d'aquí un moment parlarem amb els pregoners de les festes de la Mercè d'enguany. Ara, com sempre, el relleu a Ràdio 4 el donem al Xavi Freixas. Arriben primer les notícies i a la 2cat continuem.
4: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Comencem al Parlament de Catalunya, on el president de la Generalitat s'enfronta al fiasco dels informes PISA. Salvador Illa ha reconegut que l'error que va deixar fora de les proves un 23,3% de l'alumnat mai s'hauria d'haver produït. Cambra Catalana, Lorena Enns, bon dia.
6: Bon dia, sí. Després de repassar la cronologia, la cadena de fets, el president admet que va ser un error inacceptable. El sistema reconeix no va funcionar. Salvador Illa assegura que es va produir perquè la informació de la incidència no es va elevar als responsables polítics. Per evitar que es torni a repetir, defensa, l'executiu ja ha pres tot un seguit de mesures.
7: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè s'determinin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
6: Uns expedients que puntualitza Illa estan en curs i que, per tant, encara no es poden anticipar resultats. Per Junts, però, les explicacions del president no han estat suficients. Mònica Salas.
8: Vostè no és un cronista. Vostè és el president de la Generalitat de Catalunya. I després d'aquesta crònica inicial que ha fet sobre l'escàndol PISA, com és que encara avui manté la consellera Niubó?
6: Esquerra, de la seva banda, els acusa d'opacitat, asseguren que el govern ho sabia molt abans del que diu. Una compareixença que el president ha aprofitat també per tornar a demanar tant a la comunitat educativa com als grups polítics un acord de país que defensa torni l'educació catalana a la inversió del 6% en PIB.
5: Gràcies, Lorena. Doncs bé, d'altra banda, el govern català ha descartat que les obres de millora de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona hagin estat al darrere de la caiguda d'un sostre ahir al vespre, que va deixar 3 ferits lleus. Marga Esparza.
9: L'estació de Renfe de Fabra i Puig continua tancada després que ahir la tarda, poc després de les 7, s'esfondrés una part del sostre de l'estació per causes que de moment es desconeixen. Com a conseqüència de l'esfondrament, 3 persones van resultar ferides lleus. Des de l'incident, els trens no s'aturen en aquesta estació i es recomana als usuaris que baixin a la següent estació i agafin la línia 1 del metro per tornar fins a Fabra i Puig si ho necessiten. Però hi ha usuaris que encara no sabien res.
10: No tenia ni idea. Jo ara ja anava a Badalona. Bueno, segurament trucaré perquè em passin a buscar un cotxe.
11: No el sabia. Bueno, creo que iré a Sagrera o veré si hay algún autobús para movilizarme.
12: No, me acabo de dar cuenta. Siempre cojo el R4, que bueno, la misma distancia, porque voy a Plaza Cataluña. Pero con el tren voy más rápido y ahora voy a ir metro. Voy a llegar tarde, voy a avisar a mi jefe y ya está. Y tranquila.
9: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, diu que s'estan investigant les causes i que no es relacionen la caiguda del sostre amb les obres de millora de l'estació que van començar la setmana passada.
5: Per cert, gràcies, Marga. Encara un apunt sobre el transport ferroviari. Els trens de la R2 Sud circulen a aquesta hora amb retards que poden superar els 20 minuts. El motiu, segons informa Renfe, és una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. I d'altra banda, la R3 s'ofereix servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà i la Tor de Querol per una altra incidència. Dues persones han resultat ferides a causa d'una explosió de gas aquesta matinada en un hotel de Vilanova de la Muga. Per causes que encara s'investiguen, ha esclatat un dipòsit de gas propà que estava a l'exterior de l'establiment. Joan Sisquella.
13: Segons els bombers, el sinistre s'ha produït poc després de les dues de la matinada i també ha provocat danys materials molt importants a l'establiment. És una antiga masia de planta baixa i dos pisos i bona part de les parets exteriors han caigut. La primera inspecció també ha certificat danys estructurals greus. Una de les persones ferides ha ingressat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona, i l'altre, que ha patit ferides lleus, l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona.
5: I anem ara a Madrid. Centenars de persones es concentren davant l'habitatge de Mari Carmen, una dona de 87 anys amb discapacitat, a qui un fons d'inversió vol desnonar del pis on viu des de fa més de 7 dècades. Abans d'entrar a la sessió de control al Congrés, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha lamentat la situació i ha carregat contra l'administració d'Isabel Díaz Ayuso.
14: En el mismo día en que ayer se estaban organizando movimientos sociales y vecinales para acompañar en el dolor a Mari Carmen y para evitar este desahucio, quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, la señora Ayuso, se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores, a estos buitres, a decirle que aquí no piensa regular el mercado y que, por tanto, campa a sus anchas.
5: Una donant anònima s'ha ofert a pagar una part del lloguer de Mari Carmen per evitar el desnonament. Segons el sindicat de llogateres, es tracta d'una escriptora coneguda. La proposta preveu que la Mari Carmen continuï pagant els 500 euros mensuals que abona actualment i que l'escriptora cobreixi la diferència fins als 2.650 euros mensuals que reclama la propietat. I de l'exterior, en un apunt, 10 víctimes mortals han provocat ja el tifó d'Ujuan al Japó. També hi ha 4 desapareguts i una trentena de ferits per les pluges rècord, esllavissades de terra i inundacions a l'àrea metropolitana de Tòquio. A l'illa d'Oshima, en els últims 2 dies han caigut 832 mil·límetres de pluja, uns 2 cops i mig més que la mitjana de tot el mes de setembre. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
15: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Aquest matí entrevistarem el doctor Manuel Sanz Sagarra. Abans, però, Anna Sáez, directora del Segre. Com estàs? Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Salvador Cot, editor del Grup Món. Bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Què fas tan lluny del micròfon, tu, Joan López Alegre?
3: És que no sóc editor de res i estic acomplexat.
0: Tu ets professor a la Universitat de la Toliva. Què dius? Com va això?
3: Bé, acomplexat, clar, amb tants editors. No sóc ningú.
0: Sabeu qui és el doctor Sanz Sagarra? Qui no sap qui és el doctor Sanz Sagarra? El prestigiós cirurgià que assegura que hi ha vida més enllà de la mort. Ara acaba de publicar un nou llibre, es titula La humanitat en crisi, i reflexiona sobre per què tenim tanta por a la mort. I per què, diu, mentre vivim ens sentim buits, tot i tenir-ho tot, diu ell. López Alegre.
3: Jo és que em vaig quedar amb Ghost, el Patrick Swayze i la Demi Moore, i més enllà d'això sóc una persona bastant plana i no he evolucionat amb la vida després de la mort.
0: Anna Sáez, el doctor Sanz Sagarra assegura que, diu, un minut, només un minut d'estrès profund pot desactivar el teu sistema immunològic durant 6 hores, tu.
1: Sí, això ho hem patit tots, no? Em temo que després d'algun dia estressant després apareix aquell refredat que no et treus en un mes, etc. Sí, hauríem de viure més tranquils, però és difícil. O sigui, la teoria la sabem, però no sabem com portar-ho a la pràctica.
0: Efectivament, Salvador Cot, clar, és complicat, és
2: com,
0: això.
2: Hombre, això és com quan surts d'un enterrament. Hòstia, no ens hauríem d'emprenyar tant, fixa-t'hi, sí, noia.

0: Però
1: tornem-hi. Una cosa, Anna, escolta, tu els dies que no tens una mica d'estrès no pateixes perquè dius que hi ha algo que no estàs fent bé?
2: T'estresses perquè no tens estrès.
1: Exacte, vale, sí senyor, vale. Això em passa. Jo reconec que a mi això em passa.
3: Sí, sí. A mi em costa molt desconnectar, sí, jo reconec que és un problema que tinc, però no ara que tinc una responsabilitat, vull dir, quan tenia 20 anys ja em passava, em costa molt de desconnectar.
4: Bé, ara de seguida en parlarem, de tot això que us avançarem. Per tant, només un titular per començar. Diversos temes. El primer, el constitucional, avala amnistia la malversació a Jordi Turull i, per tant, s'obre la porta al retorn de Carles Puigdemont. Salvador.
2: Sembla que ara és evident que sí, que s'executarà aquesta decisió. Jo crec que també hi ha un càlcul polític per part de determinades autoritats judicials espanyoles de que torni en època Pedro Sánchez.
4: Joan.
0: Bueno, jo crec que a partir d'aquí ara s'obre una etapa molt interessant, que és que passarem a afegir un nou jarrón chino a la llista de jarrons chinos que tenim en aquest país. Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, i ara tindrem Carles Puigdemont. Què farem amb Carles Puigdemont? Serà líder de l'oposició, com va demanar la senyora de la CUP, passejarà per Catalunya, com ha dit ell, es presentarà a les autonòmiques per perdre contra Sílvia Orriols. És molt interessant.
4: Anna.
3: Sí, no sé què farà Puigdemont quan torni, ni si tornarà tan aviat com sembla, perquè, no sé, em temo que alguna altra cosa es trauran de la màniga, però en tot cas el que no podia ser és que el Suprem continués en rebel·lió, és a dir, la llei d'amnistia pot agradar més o menys, però és una llei vigent i per tant, doncs, els jutges el mínim que poden fer és aplicar-la. I aquest deliri de considerar malversació el fet que si no haguessin emprat aquests diners haurien hagut de pagar i per tant s'haurien enriquit, a veure, és una cosa molt perversa, molt delirant, és que la paraula és delirant i vull dir, crec que això ja queia pel seu propi pes.
4: Bé, i alerta per una possible nova arribada massiva de migrants a Ceuta. El govern espanyol ja ha reforçat la frontera, una mica Ceuta torna a estar amb l'ai al cor. Pedro Sánchez diu que el Marroc va fallar en la protecció de la frontera a Ceuta. Ara de seguida el sentirem també, el president espanyol.
0: És curiós, que passin dos mesos i se'n vagi a dir això als Estats Units i ens hem de preguntar per què ho diu als Estats Units i per què li diu a qui li diu, que és a la CNN.
2: Això de Ceuta cada cop costarà més diners. Perquè, primer, Ceuta no té agricultura, evidentment, no té indústria, tampoc no té comerç, perquè en tenia, era una mena de paradís fiscal cutre, i el Marroc va decidir que ho deixés de ser i tampoc no té comerç. Per tant, la seva indústria fonamental és l'exèrcit espanyol. Tots els catalans que conec que han estat a Ceuta han estat fent la mili. Vull dir que jo, la veritat, pagar per allà no sé quantes pedres amb banderes espanyoles clavades allà costa molt car i encara costarà més car quan guanyi el PP i Vox.
4: Anna Sáez.
3: A veure, sí, però també has de pensar què pensa la gent de Ceuta, i la gent de Ceuta estan com molt orgullosos de ser espanyols, sinó tenen aquest sentiment de pertenència que a mi també em resulta estrany, perquè és evident que, doncs, vaja, tant Ceuta com Melilla són unes, vaja, que estan al Marroc, no n'hi ha cap tipus de dubte. Però també crec que igual que nosaltres volem que ens tinguin en compte, crec que també s'hauria de tenir en compte els habitants d'allà. Efectivament, això de Ceuta s'està complicant cada vegada més. Crec que no es va valorar en el seu moment la magnitud del problema i ara, doncs, tothom intenta treure'n un rèdit polític que crec que està fent... Estàvem parlant ara, fins i tot, que s'ha vandalitzat, dic, a la tertúlia del Cafè d'Idees, vandalitzat la seu de Creu Roja. Vull dir, estem arribant a un moment que crec que s'està fent... s'està complicant d'una manera amarga, de que ja no estem parlant de política, si estàs a favor, en contra, t'agrada més o menys, estem parlant de deshumanitzar una sèrie, milers de persones.
4: Bé, aquest matí també aprofundirem en la normativa europea que vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys, amb molts convidats, Jordi Vila.
5: Sí, i també vol controlar-ne l'accés i l'ús als menors d'entre 15 i 18 anys. Ho farem amb una taula plena de professionals del sector que ens ajudaran a entendre què diu la normativa, com s'ho faran per verificar que les plataformes compleixin els controls d'edat i ens recordaran com afecten les xarxes a la salut mental dels menors. De tot plegat, en parlarem amb Ramon Arnó, advocat de la Família Digital, Toni Reboredo, expert i divulgador informàtic, i el psicòleg Antoni Baena, especialista en salut digital. No us ho perdeu.
4: Bé, i el Reboredo, justament, que a més d'expert en informàtica és col·laborador habitual d'aquest programa, avui

0: Aquest matí ens explicarà també quines són les paraules que no hem de pronunciar mai de la vida quan responem una trucada a un número desconegut. Mi fa molt de temps em van dir no diguis mai sí. Després poden fer editar-ho i muntar en funció de la seva conveniència jo, i poden fer fer veure, vaja, que has dit sí a no sé què.
1: Però el, quan hi havia de ministre el Garzón, no el jutge, el d'Izquierda Unida, va dir que faria una llei per la que no ens trucarien en trucades comercials.
2: Funcionant
1: però jo crec
2: bé,
1: que des que va anunciar això, jo rebo més trucades comercials, perquè jo no sé vosaltres, però a mi dos al dia no me les estalvia ningú.
0: No, no, o tres, o quatre, o cinc.
3: Es fan per intel·ligència desastre, artificial, això. Suposo.
0: No? Suposo que sí.
1: No, a més, totes es diuen Marta. Hola, me llamo Marta.
0: Ah, sí?
2: Perdona,
0: sí.
2: Joan, jo tinc amb això, puc... jo quan fa molts anys vaig tenir una feina de telemàrqueting i el primer dia doncs, ens van fer una prova, com un, havies de fer com un teatret, no?, per a veure si te'n sabies sortir o no. Després les escollides, estàvem doncs, amb unes taules molt grans i ens van dir que Marta Ruiz era un nom en màrqueting i per tant totes ens havíem de dir Marta Ruiz. Ui. I llavors trucàvem, hola, soc Marta Ruiz, de tal lloc, i deies doncs una... vaja, vull dir, era per incentivar una compra en uns grans magatzems. Però totes ens deien Marta Ruiz perquè segons aquelles persones eren noms en màrqueting.
0: Bé, escolteu, és dimecres i per tant avui toca fer safareig amb el periodista Marc Villanueva.
4: Que avui ens parlarà de la boda de l'Anna Padilla, la filla de Paz Padilla, i del rei emèrit Joan Carles, que està a París amb dues de les seves quatre netes. I atenció, Joaquim Prat es va fer la vasectomia un mes després de néixer el seu segon fill. D'això també en parlarà. I una notícia trista, la mort del fill de Cindy Crawford.
0: Bé, d'aquí 24 hores, on serem, Jordi? De festa major.
4: Doncs sí, perquè...
0: Demà aquest programa no es farà des dels estudis centrals de Ràdio Televisió Espanyola a Barcelona,
4: No, no. El farem des del Parc de l'Estació del Nord. Com sabeu, Ràdio 4 celebra aquest any el seu 50è aniversari, per això durant aquesta temporada tindrem més presència al carrer. La primera sortida destacada la fem demà, dia de la Mercè. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda tindrem una programació especial que es farà, com dèiem, des del Parc de l'Estació del Nord, un dels punts destacats de la Mercè, que enguany té com a ciutat convidada Shanghai. Pel que fa al nostre programa, el matí de Ràdio 4, us podem avançar que ens visitarà en directe Dani Pubill, net de paret. Ahir.

0: que no parió.
1: El farem cantar, el Dani, demà.
2: Ui, tant i tant. I és que la rumba serà protagonista, a les festes de la Mercè.
1: A les festes de la Mercè.
3: Però aquest era Peret, no era el Dani.
1: Home, clar, aquest és l'avi.
3: Clar,
1: el mestre,
3: sí,
1: el Dani, que sentirem demà.
3: Aquest és el que era el meu veí, del carrer de la Palma de Mataró. Bueno, i el teu també, no?
1: Que maco era Peret, eh?
3: Sí,
1: ja vaig tenir la sort d'entrevistar-lo moltes vegades. Un tio encantador, encantador.
4: I un cop ja... Ell va tenir una etapa curiosa que es va fer com pastor evangelista.
2: Sí.
4: El pla d'en Boet és un tema ara que està molt de moda, dels evangelistes. Després va tornar a la música i quan es va jubilar es passava tot el dia a la terrassa del Baliluro, a la plaça de Santa Anna. I era collonut, perquè te sentaves allà amb ella a xerrar i podies passar la tarda de tertúlia amb el Peret. Estava molt bé.
1: Ah, molt bé. Doncs escolta'm, demà el seu net serà amb nosaltres fent el matí de Ràdio 4. També vindrà l'Alfred Rodríguez Picó. Per la mort de Déu, que s'acabi la calor,
2: Uix,
1: que plogui...
2: A veure què ens diu.
1: I que surtin bolets als boscos.
2: Perquè sempre que arriba el Picó sempre passen coses, meteorològiques.
1: Doncs
2: també tindrem
1: esperem que sí,
2: a la Marta,
1: que
2: si no... Tips i Xavi a Lopau de Pons.
1: Lopau de Pons!

0: A la Saez, podries baixar que hi ha l'Opau demà, a la festa major de Barcelona, tu.
1: És molt crac, l'Opau.
0: Ja ens ho passarem molt bé. Oients, heu de venir tots, perquè, a més, regalarem dinar, sopars, pastissos entre els assistents al matí de Ràdio 4.
2: No us ho perdeu, perquè ens podeu veure en directe, amb la pública que ens vingueu a veure, passaran moltes coses. Podreu també escoltar l'entrevista que li farem a l'Anna Lleó, cap de festes i festivals de l'Institut de Cultura de Barcelona, que ens explicarà tot el que donarà de si la Mercè i altres programes que es faran des del parc de l'estació aquest dia de demà, dia de la Mercè, doncs l'edició migdia de l'informatiu,
0: sí,
2: i la tarda amb Xavi Martínez.
0: I recordem,
2: una festa de la Mercè, Xavi, que comença avui a les 7 de la tarda amb el pregó de festa major que es farà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest any els encarregats són Toni, Meritxell Falgueres, pare i filla, propietaris de l'històric celler de Gelida del barri de Sants. Per tant, el món del vi protagonista aquestes festes de la Mercè.
0: Oients, demà ens veiem a aquesta hora al parc de l'estació del Nord i fem el programa junts i en directe. I avui també tenim premi per vosaltres. Què regalem avui, Jordi Vila?
2: Us convidem a dinar o sopar a un restaurant. Avui, atenció, és un dels finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla. És la primera competició catalana d'esmorzars i de forquilla. El seu plat estrella, com podreu tastar, és la Cachipanda.
0: La Cachipanda?
2: Cachipanda.
0: No saben què és això, aquí, Anna Sáenz. Explica'ls-ho tu.
2: Què és això? Cachipanda.
0: Què? És un plat típic i tradicional de la cuina de Lleida. També de la franja de Ponent.
2: Doncs, Xavi, és la primera
0: vegada. Un estofat o s'enfaina amb verdures de l'hort i carn de porc o cargols. Anna.
1: Sí, exacte, ho has dit perfecte.
3: Això per esmorzar, heu dit.
0: Esmorzar a Forquilla.
3: Pots baixar rodant des de Lleida fins a Barcelona.
0: Escolta, si voleu un bon tiberi de franc per dues persones, heu d'encertar el so del dia. Mira, avui és aquest, escolteu. Molt fàcil, això, Jordi Vila.
2: Sí, avui l'hem posat molt fàcil.
0: Molt fàcil, va. Doncs aneu trucant al 900-454-455. 900-454-455. Marta Inglés i Pau Robert, al control de so. Ara mateix passen 6 minuts d'un quart d'11.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Dos ferits, un de crític per l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Peralada. Què més sabem ara mateix, Ramon Castelló?
2: Doncs que es tractaria d'un home de 47 anys el que n'ha sortit pitjor parat, aquest ferit crític, i un altre de 74 ha estat ferit lleu per l'explosió d'un dipòsit de gas a un hotel de Vilanova de la Muga, a Peralada. La deflagració ha provocat greus danys estructurals a la masia, que és de planta baixa i dos pisos, amb el col·lapse de bona part dels tancaments.
1: I un mort, 13 ferits i 64 atesos en un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès.
2: La residència té planta baixa i tres pisos, i al moment dels fets hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El SEM ha hagut d'atendre 78 persones, una ha mort, 13 han resultat ferides menys greus per inhalació de fum i 64 lleus. Els 13 ferits han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni.
1: Aquest matí a la tertúlia, l'editor del Grup Món, Salvador Cot, el professor de la Universitat Abat d'Oliva, Joan López Alegre, i l'Anna Sáez, que és la directora del Segre de Lleida. Per cert, a aquesta hora, l'edició digital del diari que dirigeixes, Anna, obre amb aquest titular: la dona que van trobar morta a l'agost al pantà d'Utgesa va ser escanyada.
3: Exacte, sí, una notícia que vam saber ahir, doncs el 19 d'agost, doncs es va trobar aquest cos sense vida d'una dona al pantà d'Utgesa. Evidentment, en aquell moment portava temps a l'aigua, no se sabia si havia caigut accidentalment, si s'havia suïcidat, però finalment doncs l'autòpsia ha determinat que era una mort violenta, i ara els Mossos doncs estan investigant. És una dona d'una cinquantena d'anys, i sembla ser que seria d'origen romanès.
1: Bé, és un quart i mig d'onze. I aquest matí el president Salvador Illa compareix al Parlament per donar explicacions sobre el desastre de les proves PISA.

0: Anem cap allà, cap al Parlament en directe, i tenim a la nostra companya dels serveis informatius, Lorena Enns. Lorena, què ens expliques? Què diuen? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs la sessió s'ha iniciat amb el reconeixement del president. Salvador Illa ha admès errors greus i inacceptables en les proves PISA. Després de repassar la cronologia dels fets, el president ha apuntat al Consell d'Avaluació per no informar bé els centres. Assegura que l'error es va cometre perquè la informació de la incidència no es va elevar als responsables polítics. L'escoltem.
2: La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del departament. Per tant, durant mesos existia dins de l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de PISA que no va arribar als nivells de decisió que haurien hagut de conèixer.
1: Per evitar que es torni a repetir, el govern defensa que ha reforçat els mecanismes de supervisió, ha rellevat la secretària general d'Educació i ha obert 3 expedients disciplinaris. Uns expedients que puntualitza Illa estan en curs i que, per tant, encara no són determinants. Les explicacions han estat insuficients pels grups. Junts exigeix el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i Esquerra, en un discurs en el qual han elevat el to, acusen el govern d'opacitat. Mònica Sales i Jordi Albert.
3: I malgrat aquest balanç, i malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faça fora. Perquè en qualsevol empresa, la consellera Niubó ja no hi treballaria.
4: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda. Ho han amagat. I ens tenen ja massa acostumats a amagar els seus errors.
1: El PP, de la seva banda, ha confirmat finalment la seva assistència a la cimera d'educació de divendres si el govern defensa els populars es mostra disposat de veritat a resoldre la crisi educativa.
0: Moltes gràcies, Lorena. Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Merci. Qualsevol novetat, ja ho saps, eh? Línies obertes, com sempre.
1: D'acord,
0: amb tu.
1: Companys,
0: que vagi bé. Una abraçada. Adéu, Lorena. Quin desastre.
5: De dalt a baix, és a dir, tot... Per començar, no ha sigut ningú. És a dir, els polítics no han sigut perquè no se'ls va dir... I hi ha uns funcionaris que no se sap qui són, que tenen uns expedients que no sabem què diuen i que tampoc no sabem com s'acabaran. Tot això és una vergonya absoluta i no fa més que incrementar la sospita de que això hagi pogut ser un acte voluntari. És a dir, no anem a les proves PISA perquè seran tan desastroses que millor que no hi anem per raons tècniques. I ja els hi donarem... la culpa amb uns funcionaris misteriosos que no se sap qui són i que al final total no passarà res.
6: Anem a veure. Les explicacions d'Illa no són creïbles. En quin sentit? El que Illa ens està dient és hi ha uns funcionaris que van prendre una decisió unilateral sense cap ordre jeràrquica d'excloure amb una part de la canalla de les proves PISA perquè són nanos que tenen una atenció especialitzada en l'aula i que per tant podien empitjorar les dades. I aquesta decisió ens hem de creure, segons Illa, que això ho pren un funcionari o dos o tres per al seu motu propi. Mira, senzillament això no és versemblant perquè no. Tothom sap com funciona l'administració, com és la jerarquia de l'administració i per tant això no és creïble. Primer tema. I segon tema, i amb això acabo. Jo crec sincerament que la cimera que s'ha convocat divendres és per intentar pressionar els sindicats i per fer una fugida del tema del problema de les vagues i de les negociacions. Intento fer una reunió a la que intento demostrar unitat i amb això faig pressió sobre l'USTEC i amb això intento canviar el relat del problema en el que jo estic quedant malament. Però no hi ha al darrere cap voluntat d'analitzar veritablement quins són els problemes de l'ensenyament a dia d'avui a Catalunya.
0: Anna.
7: És que ara ho deia molt bé el Joan, no? Jo crec que, evidentment, entre les proves PISA i les vagues i les protestes dels sindicats no estem parlant del mateix, però estem parlant del mateix, no? I això s'ha fet molt gran. Jo crec que ell ha fet avui l'única cosa que podia fer, que era admetre un error. El que passa que també costa de creure doncs, això, que aquest error, primer, 3 únics expedients, o sigui, en tot cas, si això ho havien fet uns funcionaris, crec que hauria d'haver molta més gent implicada. I llavors, quan es diu que els polítics no en tenien coneixement, així potser jo vaig molt errada, però jo diria que la secretària general és la número 2 del departament i, per tant, jo diria que seria un càrrec polític important, a més, i per tant, doncs, els polítics sí que ho sabien, perquè des del moment que s'ha cessat a la secretària general és que alguna implicació li van veure.
0: Bé, 2 minuts per 11:15, més coses. Abans en parlàvem. El TC obre pas a l'amnistia amb la vista posada al Suprem. El 6 d'octubre el Constitucional obre una nova fase i tot quedarà a l'espera de la sala penal que presidia Marchena. Ramon.
8: Sí, la majoria del Constitucional, per tant, ha rebutjat el criteri

0: desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara, com és la llei d'amnistia.
1: Jordi Turull parla de jutges que fan activisme polític, diu Joan López Alegre.
2: Bueno, sí, l'invent del lawfare el van posar en marxa com a concepte, primer els independentistes, ho va comprar Podemos, ho ha acabat comprant el sanchisme. Jo vull posar l'accent en una cosa. Més enllà de Puigdemont o de Turull, crec que no s'està parlant tant de la figura de Junqueras i crec sincerament que té la seva rellevància, perquè Junqueras sí que ha complert condemna, va ser amnistiat, però precisament per el que diu la llei d'amnistia que va redactar el PSOE, no el PP, no els jutges, no Vox, Junqueras està actualment inhabilitat per la que la llei diu que si s'ha comès malversació, això no formava part de l'amnistia. Quan s'apliqui la resolució del Tribunal Constitucional, Junqueras, que s'ha autoerigit a si mateix com a candidat a la presidència de la Generalitat d'Esquerra Republicana, jo crec que deixarà de ser un soci tan lleial com ha sigut fins ara del PSC i del PSOE i començarà a reclamar eleccions, eleccions, eleccions, eleccions. I crec que un cop Junqueras tingui mà lliure per poder estar en el cartell electoral, veurem un canvi d'escenari a la relació actualment plàcida entre el PSC i Esquerra, i crec que això li deu fer un favor a Sánchez, no sé ben què, perquè no crec que li aprovin pressupostos ni res, però li posa una mala situació a Salvador Illa.
1: Salvador Cot.
3: Jo crec que, aviam, que és evident que els jutges del Tribunal Suprem han estat en l'estratègia de la dreta espanyola, és evident, abans de que s'aprovés la llei ja deien que no l'aplicarien, i és una mica la justícia dels hermanos Marx, no? Allò, quan jo tinc un delicte i no en tinc un altre. Al principi era rebel·lió, perquè llavors això es defugia dels tribunals de l'àmbit català, després no va ser això, però va ser sedició, després no sé què, ara és malversació, malversació ja és qualsevol cosa, és igual, i si canviessin la llei seguirien sense complir-la perquè fan ostentació d'això. O sigui, ells consideren que poden complir aquesta llei o no, i de fet ho han dit públicament, no hi ha cap problema, ho diuen en general. No?
2: Tu has llegit, no et vull ofendre, però tu has llegit les 25 pàgines que va escriure Llarena sobre el tema de el TJUE i el Constitucional, perquè no diu res del que tu estàs dient, eh? Amb tot el meu respecte. Eh?
3: Sí, sí, no,
2: Llarena
3: però
2: diu tot el contrari. Llarena diu, escolti, això s'ha d'aplicar, s'aplicarà a partir del Constitucional, les salvaguardes que hi ha en relació a la malversació venen establertes per la llei, o sigui, és d'un garantisme impecable, eh? Jo et recomano que t'ho llegeixis, perquè no és el que tu estàs dient, ni molt menys.
3: Però malversació és qualsevol cosa. És a dir, en el moment en què tu has tingut accés a decisions públiques, que per tant impliquen diners, i has fet alguna, has pres alguna decisió, llavors, això és malversació.
2: No, és que confoneu malversació amb apropiació. Això,
3: no, malversació...
2: Abans també, amb tot el meu respecte...
3: Ells diuen, qualsevol decisió que hagi pres algú que tingui un càrrec polític i, per tant, tingui accés a l'administració pública, per tant, a diners, qualsevol decisió, encara que no s'hagi fotut ni cinc a la butxaca, qualsevol cosa és malversació.
2: Sí, sí, és que, efectivament, ho estàs explicant molt bé. Una cosa és malversació i l'altra cosa és apropiació. I es pot malversar legalment sense apropiar, i ho explico en un segon, si m'ho permet el Xavi. Malversar vol dir que un pressupost públic, cada cèntim està assignat amb una partida. Si tu agafes diners d'una partida i els gastes en una cosa que no és per aquella partida, estàs legalment malversant. I això és un delicte. Encara que no vagi a la teva butxaca.
3: No, d'acord, tots els polítics...
2: Això és la definició.
3: Tots els polítics estarien a la presó. I els del Tribunal Suprem, els primers. Vull dir, aquí...
2: No, el Tribunal Suprem qualsevol cosa, no és un polític.
3: Qualsevol cosa.
2: No malversa un jutge.
3: És a dir, el lawfare, en realitat, és com la dona del Pedro Sánchez. O sigui, qualsevol cosa que hagi fet, la trucada, el no sé què, que això es fa constantment. La lawfare és l'aplicació diferencial. És a dir, si el pare del Mariano Rajoy estava a la Moncloa i tenia un cuidador i no sé què nosaltres, pagava l'Estat, no fem res. Si la dona del Pedro Sánchez truca no sé qui, sí que fem.
2: Per tant, els
3: és
2: senyors
3: així
2: de la Complutense també estan fent lawfare,
3: si
2: segons tu. Perquè, clar...
3: Si el Zapatero fa negocis no sé què, actuem. Si els fa l'Aznar, que en fa una vila... O sigui, Iberdrola, què collons sap d'energia elèctrica? No sap res. L'únic que fa és influir, canviar coses i tal. Per tant, actuar sobre

0: gestionar sobre persones que tenen decisions. Per tant, està malversant, també. De dalt a baix. I, en canvi, no fem res. Ja està.
1: Què rius? Després, Joan López Alegre, que no. Tinc moltes ganes de sentir l'Anna, també.
2: Sí, és que anava a dir que... No, no, però la llei el que diu és que no es pot amnistiar la malversació quan hi ha ànim de lucre. I el Suprem diu que hi va haver ànim de lucre perquè, si no, ho hauríem pagat de la seva butxaca. Que això és una hipòtesi del Suprem. Per tant, la malversació sí que s'amnistia. No s'amnistia la malversació amb ànim de lucre. I el que s'inventa el Suprem és que hi va haver aquest ànim de lucre.
3: És que, pel mig, el govern socialista, per facilitar les seves relacions amb l'independentisme, va fer un canvi legal que jo crec que és catastròfic, perquè facilita la corrupció a tots els nivells, que va ser dir que quan no hi ha apropiació de diners, no hi ha malversació. La qual va baixar l'umbral de quin és el nivell d'exigència que tenen que tenir els servidors públics, que són els càrrecs, que són els càrrecs polítics.
0: I no, vale, doncs això,
4: només vull dir una cosa.
1: Acaba, Joan, sisplau.
3: I només vull dir una cosa de Begoña Gómez. Vull recordar que és la pròpia Universitat Complutense de Madrid la que ha denunciat a Begoña Gómez per l'apropiació del software. I si vosaltres considereu que és lawfare que una persona que no té ni un grau universitari acabi tenint una càtedra d'una universitat pública que és de les més importants d'Espanya, juntament amb l'Autònoma i la Universitat de Barcelona, aleshores ja, nois, esteu disposats i no us enfadeu a justificar qualsevol cosa.
0: No, però llavors tots a la presó, tots. L'Aznar el primer, el Felipe González el segon, l'Emeri, tots.
3: Tu coneixes molta gent que no tinc un grau universitari que li donguin una càtedra a la Complutense.
0: No,
3: tu creus que si tu haguessis trucat al rector de la Universitat de Barcelona, el senyor Guardi, li haguessis dit vingui a
0: no,
3: veure
0: ja
3: a casa meva, t'hagués vingut a veure a casa teva?
0: Ja ho sé.
3: Doncs ja està.
0: Però sempre
3: doncs
0: prenguin els mateixos, els altres no. És igual, a mi em sembla bé.
3: És que els altres no ho han fet en
0: és
3: aquest
0: que tots
3: cas.
0: A la presó.
3: La dona del González, la dona del Zapatero, dona del Rajoy, havien fet això. La que està delinquint és aquesta
0: Joan,
3: dona.
0: El González i l'Aznar no fan negocis privats. Pasta seva a la butxaca per influir en governs internacionals, no sé què, per concessions, tal. No. Pasta molta,
3: és que,
0: diners,
3: és
0: clac,
3: que
0: clac,
3: no,
0: clac.
3: És molts. Que no gestionen un pressupost públic.
0: No però truquen al que es gestiona.
3: No barregis les coses.
0: A l'Aznar, jo... per què? Què sap de gas?
3: Salvador.
0: Què sap de gas l'Aznar? Digue'm què sap de gas l'Aznar, que és inspector d'Hisenda. No té ni puta idea. L'únic que fa és trucar.
3: Tu i jo podrem estar d'acord amb una cosa, que és que els excàrrecs polítics tindrien que tenir un règim d'incompatibilitats més estricte. I jo amb això estaria d'acord. Però el que no pots dir és que perquè una persona, després de passar el seu plaç d'incompatibilitat, li donin un càrrec com un Consell d'Administració, és un corrupte.
0: Sí.
3: Perquè no és així.
0: No és així. Digue'm per què li donen, sisplau. Què sap de gas l'Aznar? Digue'm, sisplau, què sap de gas l'Aznar.
3: Escolta'm.
0: No sap res, molt bé. Et reprodueixo la trucada. Oye, tú eres el de... Hostia, alcalde, que queremos montar aquí una planta, te van a venir unos tíos de no sé qué, no sé cuánto. Coño, yo hace mucho que no estoy en Ciudad Real. És això. Pasta a la butxaca per això.
3: Em sembla...
0: Si es vol, t'ho explico més.
3: Em sembla molt bé.
0: T'ho torno a explicar amb el Felipe González.
3: Em sembla molt bé que modifiquen la llei d'incompatibilitats, però això... No,
0: tú eres el alcalde que no sé qué, pues oye, que hoy conozco unos tíos que nos interesa esto, y ya está.
1: A no saber.
3: Sí, sí.
2: No sé, jo crec que s'hauria de fer alguna cosa perquè cada vegada doncs, tenim més expresidents i exconsellers i exdiputats i exministres i alguna cosa n'haurem de fer perquè... decidir exactament què poden fer i què no. Però, en tot cas, el que no pot ser, diguéssim, és que només s'investigui en una part i a l'altra no.
0: Però si hi ha...
3: És que
0: ha,
3: no és veritat, això que estàs dient.
0: No, Joan, per la teva informació, hi ha empreses senceres, una que es diu Acento,
3: no, ja
0: és
3: no,
0: del
3: ja
0: Pepe
3: no existeix,
0: Blanco
3: ja no
0: i l'Alfonso Alonso i no sé què, que l'únic que hi ha aquí, aquell d'Esquerra, que no me'n recordo com es diu, també el Gami, i tots aquests allò, tots estan allà, i tot és trucar, no saben res, només truquen, i tot això sí que és, hòstia, a muerte con ellos, o no?
3: Escolta'm,
0: La
3: gestió... Per cert, el govern... No, és que el que esteu dient senzillament no és cert. Per cert, el govern va intentar regular el tema dels lobbies i ha sigut els sindicats, sobretot, els que més s'han oposat a que reguli el tema dels lobbies. Com a informació, i per tant, la llei de regulació dels lobbies, que com els que tu acabes d'esmentar, aquests de Cento, que ja no es diuen així, ha acabat decaient, però vull insistir

0: Insistir, no és cert que s'investigui només amb uns i els altres no. Que aquí, en el cas que tu, l'has citat tu, Salvador, no l'he citat jo, sí, de la dona del president del govern, és una persona que ha estat denunciada per la Universitat Complutense, no per Vox, no per Manos Libias, per la Universitat Complutense, sí, perquè ella s'ha apropiat un software que era de la Universitat Complutense i està investigada perquè hi ha una funcionària pública de la Moncloa que feia gestions particulars en funció de la seva carrera professional
1: Joan,
0: privada.
1: Que, Joan, és que no...
0: I
1: no,
0: això no havia passat mai.
1: Saps què passa? Que no, ara no sé fer la veu d'aquesta senyora i em costaria molt, però la trucada
0: però
1: és la mateixa.
0: No,
1: la trucada
0: no,
1: és la
0: no
1: mateixa.
0: És veritat.
1: Igual, igual, ho saps perfectament. Si no ho vols reconèixer, no ho reconeixes.
0: Bueno, llavors, tanquem l'oficina de l'Artur Mas, tanquem l'oficina del Quim Torra, que és un senyor que creu que jo tinc una tara d'ADN, tanquem l'oficina del Pepe Montilla, tanquem l'oficina de tota aquesta gent que deuen fer exactament tot això. Jo no,
1: doncs
0: jo no imitaré. Jo no imitaré a hola Arturo, sóc l'Arturo, hola alcalde de Sal, voldrien aquí muntar un abocador, no? Per imitar-ho, no? I aleshores també hem d'investigar i fotre el trullo a l'Artur Mas, no? Clar, és que no té sentit el que estàs dit, perdó.
2: 5 minuts i 3 quarts d'11.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Senyora i senyors, que sapigueu que hi ha oients que us aplaudeixen, que truquen al 900-454-455 per dir que bona la tertúlia dels dimecres, amb el Cot, el Joan i l'Anna, des de Lleida. De veritat.
1: No. Tot és mèrit del Joan, perquè diu unes coses...
2: És mèrit dels tres, de tots tres.
0: Este programa va bien.
2: Ai, senyor. Espera, deixa'm saludar aquesta hora el Marc Silvestre, perquè, nois, aquesta matinada, a les 2:05, ha començat la tardor astronòmica. No res, això, aquestes coses, no? Això, un tràmit. Dius, i què? Molt bé, som a la tardor. Som a la tardor, però continua fent una calor que no es pot aguantar, Marc.
4: Bon dia, Xavi. Sí, sí, no fem els oients, que ha començat la tardor astronòmica, per tant, oficialment, però realment encara estem amb aquesta dinàmica estiuenca, aquest estiu que ja podríem dir que s'ha allargat 4 mesos i encara li queden alguns dies més.
2: Alguns dies més? Espero que no gaires, perquè la gent estem cansats ja de tanta calor.
4: Sí, doncs aquest dijous encara hem de tenir un petit repunt de la temperatura, dijous, divendres, per tant, tornarem a fer 30 graus a moltes comarques de Catalunya, fins i tot també a la costa, a la mateixa ciutat de Barcelona, per aquestes festes de la Mercè, que jo podríem dir que són les més càlides i més estables potser de les últimes dècades, i per tant, doncs, encara aquest ambient estiuenc, dijous, divendres, a partir del cap de setmana la cosa ja comença a fer una mica de baixada, però lentament, de moment encara sense refrescades importants a la vista.
2: Afluixa la calor, per tant, el cap de setmana, entenc, Marc, però quan plourà? Per la mort de Déu, quan plourà?
4: Doncs és la pregunta que ens fem tots i que tots estem esperant. A partir de dilluns ja sembla que l'atmosfera es vol començar a bellugar, es forma una gran pertorbació atlàntica, canviarà sud i sud-oest i això es traduirà sobretot en els primers ruixats i tempestes, sobretot comarques del nord de Lleida, Pirineu Occidental, Prepirineu, allà les palanques muntanyoses poden fer feina i les pluges poden ser importants i es poden reforçar. Veurem si també ja comença a descarregar algun ruixat, tot i que seria dispers, cap a Ponent, que estan passant una sequera extrema i extraordinària, ben bé fa des del maig que no plou amb ganes. I per tant, de mica en mica, la situació s'anirà inestabilitzant i sembla que a principis d'octubre ja podríem tenir un canvi de temps amb cara i ulls que ens podria portar una regada generosa a més comarques de Catalunya i tot això doncs, seria ja l'avantsala d'un mes d'octubre que en principi ha de ser més plujós, ha de ser més inestable i ens ha de donar ja un temps per fi de tardor.
2: Carai, tu, això sí que ens agrada. Ara més d'un deu pensar, au, ara Sant Miquel i aigua, perquè clar, ara Santa Tecla, Tarragona.
5: Sí.
2: La Mercè a Barcelona, sí, sí. La Misericòrdia a Reus, Sant Miquel a Lleida, Anna Sáez.
5: Home, és un clàssic, sí, per Sant Miquel no plou, ja sí que la sequera serà greu.
2: Sí, sí, ja és greu, l'altre dia parlàvem del tema aquest de l'oliva, que sí, cada setmana que passa es perd un percentatge de la collita.
5: És que fa moltíssima calor des de fa molts mesos i no cau ni una gota, sí que és la tempesta perfecta.
2: I tant, doncs mira, estem esperançats amb tot això que ens expliques, Marc Silvestre. Encara falten uns quants dies, però hi ha canvis a la vista i tant de bo es vagi confirmant tot plegat. Tot i que tindrem una tardor...
4: Ja canvis a la vista, sí.
2: Sí, una tardor moguda. Les tendències anuncien un octubre i amb el mar tan calent, a la que tinguem aire fred per dalt i totes les condicions, a la Guaita amb les Danes, enguany.
1: Exacte, l'octubre és perillós, la tardor és perillosa.
0: Sempre.
2: Marc, moltes gràcies, anem parlant. I gràcies, que vagi
4: gràcies
2: bé.
4: Gràcies a vosaltres. Adéu. Igualment, que vagi bé, adéu.
2: Merci, home. Demà tindrem el Picó, aquest programa que farem. Ramon Castelló.
6: Sí, sí.
2: Els que vulgueu veure el Picó en directe...
6: El parc de l'Estació del Nord, des de les 10.
2: Tots cap allà, A partir de les 10 del matí us hi esperem a tots, també al migdia i després a la tarda de 4 a 7 amb el Xavi Martínez. Alguna novetat a Ceuta?
6: Doncs estem
2: tots pendents de Ceuta aquest matí.
6: Sí, sí, en alerta davant de la possible nova entrada massiva. Mentre Sánchez, per cert, ho explicarem, ha fet unes declaracions que ha canviat el discurs que havia fet fins ara. De fet, a Ceuta s'ha reforçat la vigilància davant les convocatòries a la xarxa per intentar una nova entrada, en aquest cas pendents també del que faci el Marroc en aquesta ocasió, que hauria reforçat en principi el dispositiu fronterer. Dins d'aquest context, Pedro Sánchez, que recordem està a Nova York, a la cimera de Nacions Unides, allà s'atenen molts mitjans internacionals, entre ells la CNN, on per primera vegada ha assenyalat que va fallar el control fronterer.
7: We have developed a very positive bilateral.
6: Primer diu que han desenvolupat una relació bilateral molt positiva amb Marroc. Hem demanat a Marroc respostes, diu, i mesures, perquè per nosaltres està clar que el seu mecanisme de control fronterer ha fallat.
2: Bé, i el Marroc aquest dimecres vota en plena crisi de Ceuta i sota l'amenaça d'una abstenció rècord. Salvador Cot.
1: Sí, no, està clar que el Marroc és qui té la clau de tot. De tota manera, això, al principi de la tertúlia ho deia l'Anna, la gent de Ceuta, no? O sigui, que és la crisi aquesta la provoca una crisi social de Ceuta, no? La gent de Ceuta, qui són la gent de Ceuta, no? Tenen 80.000 habitants aproximadament cadascuna, Ceuta i Melilla. La meitat aproximadament són gent autòctona, àrabs, no? Amazics a Melilla. I l'altra meitat són, diguéssim, culturalment espanyols. Tenint en compte que a Ceuta, per exemple, més de la meitat de la població activa són funcionaris, bàsicament militars i funcionaris de l'Estat, o sigui, allò és població bàsicament desplaçada per l'Estat, allà, i la població autòctona són els que doncs són la base social. Per què volen ser espanyols? Perquè allò és una illa social amb protecció social europea, tot i que sigui un lloc pobre en relació a d'altres llocs de la península, doncs s'extuplica, multiplica per 6, la renda dels pobles del costat. Per tant, tots tenen interès. Si Ceuta no fos una colònia, si no ho fos, doncs tindria població autòctona, no? I per exemple, doncs es reconeixeria l'àrab, no? Com a llengua oficial, es reconeix l'aranès, que té molts menys parlants que l'àrab a Melilla, doncs es reconeixeria i hi hauria una actitud diferent. No ho és, per què? Doncs perquè pràcticament no hi ha població culturalment espanyola que sigui d'allà, o sigui, arriben i se'n van i tal. Això, mantenir aquesta ficció, mantenir aquest imperiat, mantenir aquestes colonietes, costa molts diners i com que el PP i Vox estan fent aquesta exhibició patriotera, quan aquests governin encara ens costarà més, perquè jo si fos el rei del Marroc el que faria seria pujar la factura perquè aquests, com que necessiten mantenir les banderes espanyoles allà més que els socialistes, doncs encara pagaran més.
2: Ana Sáez.
5: Sí, però a la vegada jo crec que és terrible, aquesta manera com PP i Vox sobretot estan contribuint a que la crisi de Ceuta s'agreugi. És com si estan a favor de que s'agreugi perquè això pot fer caure Pedro Sánchez, no? I crec que no se n'han compte les conseqüències tan dramàtiques per a milers de persones que estan allà, inclosos els habitants de Ceuta, no? El fet de, per exemple, no voler rebre, no voler repartir aquestes persones, que no deixar que vinguin a la península, evidentment això obliga a condemnar la gent de Ceuta, perquè tenen una barbaritat, és impossible que els serveis de Ceuta puguin assumir aquesta realitat. I és molt bèstia, no?, que per causar aquest desgast al govern central doncs s'acabi perjudicant els propis habitants de Ceuta, que a més tenen un govern del PP. És molt pervers, això.
0: Bueno, els habitants de Ceuta, qui els ha perjudicat és, primer, el govern del Marroc enviant-los 80.000 persones, i segona, el govern espanyol no fent res, primer, per evitar que entrin, i segona, per tornar-los allà on no tindrien que haver sortit mai, que és del Marroc, jo.
5: Bueno, però la llei diu que no pots...
0: A l'intent del govern socialista de col·locar-li la llufa de tot plegat a l'alcalde o al president de la ciutat autònoma de Ceuta, a Vives, jo els animo i els encoratjo, no tindran cap mena d'èxit. Jo crec
5: però,
0: que és...
5: Joan, però... Vives, ell quan va començar la crisi, per cert, semblava una persona molt sensata, que estava dient coses molt sensates, i de cop va visitar Feijó Ceuta i el pobre va canviar radicalment, va estar en contra de tot sistemàticament i s'està jugant amb aquest desgast. Feijó... La llei diu que els menors els s'han d'atendre. Sí, això és el que diu la llei, no es poden tornar.
0: La llei el que diu amb les competències que té Ceuta, que no és una comunitat autònoma a l'ús, com et dic, és una ciutat autònoma, és que és el Ministeri d'Afers Socials de l'Estat qui té que qualificar en aquests menors i a partir d'aquí tindrem que intervenir dels serveis socials de l'Ajuntament. El Ministeri no ha fet aquesta tasca. I vull recordar una cosa que és fonamental, per ficar tan sols un exemple. Ahir va començar amb una setmana tard el curs universitari a Ceuta. Hi ha 1.800 persones que estudien a la Universitat de Ceuta. No sé si són musulmanes o cristianes, Salvador. Hi ha 1.800 estudiants. El fet és que s'han hagut de suprimir les classes de la tarda per inseguretat ciutadana i per el número de denúncies que hi ha d'agressions sexuals que estan havent-hi a Ceuta. Amb la qual, clar, dic que això és culpa de Vox i el PP, quan hi ha una responsabilitat evident del Ministeri de l'Interior, doncs què voleu que us digui?
5: Però això estàs parlant de coses diferents, Joan. O sigui, una cosa és qui és el responsable del que ha passat. Però ara ha passat.
0: Això i del que està passant.
5: Exacte, però això ja està passant, això s'ha de resoldre, i la manera de resoldre-ho no és tirant merda i merda i merda no. Perquè pringui Pedro Sánchez, perquè és així, vull dir, ens importa molt poc tot el que està passant a Ceuta, el que volem és que així hi hagi un desgast,
0: Anna,
5: del govern socialista.
0: Tu ets una experta i una referència en comunicació pública i amb influència per al teu paper com a directora del diari. Tu creus que si la gent de Ceuta no seguís reclamant atenció, Sánchez en aquests moments no estaria enterrant-ho? Perquè vull recordar que va ser un personatge tan nefast com Óscar Puente, o que 24 hores més tard va posar un dels seus meravellosos tuits dient otra crisis que ha resolt el Pedro Sánchez. Clar.
2: 9 minuts i les 11.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: I tenim una notícia d'última hora. Detinguda la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort a la seva casa de Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat, Ramon.
6: Sí, ho acaben de fer públic fa una estona els Mossos d'Esquadra a la xarxa social X, on han detingut, com deies, la parella de l'arquitecte a Madrid per estar presumptament relacionada amb la seva mort a Baqueira. El cas està sota secret d'investigació. Joan Pere va morir el passat dia de Sant Esteve, el 26 de desembre, aparentment per un infart quan es trobava de vacances a la Vall d'Aran. La mort, qualificada en aquell moment per causes naturals, es troba ara en investigació i cal aclarir-la. Segons les informacions que es coneixen, després del sopar de Nadal, del 24, Joan Pere s'hauria mostrat indisposat, va anar a l'Hospital de Vila, d'allà en va sortir el dia 25, però va morir finalment doncs el dia següent. El cos va ser trobat per un familiar després de no poder localitzar-lo i accedir a l'habitatge on també hi havia la seva parella. Recordem que era una persona de molt prestigi i que al seu funeral doncs hi van prendre part persones de poder i d'empresariat i de la burgesia de
2: Catalunya. Sí, senyor. Notícia de fa pocs minuts, que també llegim ja aquesta hora a l'edició digital del Segreana. Detenen a Madrid la parella d'un arquitecte barceloní mort a Baqueira per Sant Esteve. Josep Joan Pere estava a la seva segona residència i inicialment es va considerar que havia patit un atac de cor.
5: Sí, sí, a veure, és un d'aquells casos que impacten també pel context, no? De vegades doncs, sembla que en un context molt lluny de la marginalitat aquestes coses no passen, i també passen.
2: Bé, escolteu, més coses. L'Iran i els riscos de la intel·ligència artificial. Els grans temes de l'Assemblea General de l'ONU.
6: Sí, de fet, hi ha molta diplomàcia a part del que passa dintre de l'Assemblea General, dintre de la seu de l'ONU. De fet, Donald Trump també es reuneix avui amb Xi Jinping, però ahir el vam poder escoltar també a Macron, que va alertar de la guerra d'Ucraïna que no s'estengués per Europa, o Antonio Guterres, atenció, que per la seva banda va reclamar una intel·ligència artificial al servei de la humanitat i va advertir, a diferència de Trump, que va parlar de superintel·ligència, va voler potenciar això, que no es reguli. En canvi, Guterres va dir i va alertar en compte amb els robots assassins.
2: Robots assassins. Teniu por que això de la IA i que els robots ens puguin acabar matant al
6: final. Se'ns compliqui, no?
2: Doncs no. Ens complicaran la vida del tot, aquests, o no?
0: No.
1: Jo, que sóc aficionat al còmic, n'he vist molts de robots assassins. I, de fet, si us hi fixeu, segur que recordeu 2001 del Kubrick, no?
0: Sí, i somiaré.
1: Aquella màquina, aquell superordinador, el HAL, ja és això, o sigui, va amb una nau que té una missió i els humans, doncs, no són perfectes i fan coses i s'equivoquen i cometen errors que poden posar en perill, doncs, la missió, i la màquina, que actua com una intel·ligència artificial, doncs decideix que és millor suprimir-los i continuar la missió. No?
2: Bé, quins perills hi veus, això de la intel·ligència artificial, Anna Sáez?
5: Vaja, crec que els que tothom, no? O sigui, d'una banda és evident que és un pas endavant tecnològic que gairebé és una altra revolució en ella mateixa, però evidentment la tecnologia va molt per endavant de la societat, de les lleis, si és que cal legislar res, però sobretot jo crec que el gran problema d'intel·ligència artificial és que està en mans de persones que es poden comptar amb els dits d'una mà, i que això és el que ho fa extremadament perillós, no? El fet de que tots com a societat, tots els nostres estats, tot depèn del poder d'unes persones que no rendeixen comptes més que a Wall Street. Això crec que m'espanta una mica.
2: Joan López Alegre.
8: Jo crec que...
2: Què creus tu, veure?
8: Jo crec que hi ha una falsa alarma sobre el tema de la intel·ligència artificial. És una revolució, i a més, si ho penseu per un moment, els que ja tenim una certa edat com jo, vam viure l'arribada d'internet, després de les xarxes socials, ara de la IA, i poder el gran canvi d'un salt a l'altre és que els espais de temps cada vegada són més curts. Sí, internet van entrar mica en mica, després van arribar les xarxes, però ara allò de la IA és d'avui per demà. I quan diu hi haurà robots assassins, bueno, doncs si tu no vols que la IA enviï correus electrònics per tu, no connectis el xat GPT amb el teu ordenador a través del Drive. No? O sigui, pren tu mateix mesures d'autoprotecció, però que la IA ve a canviar moltes formes de feina, ve a crear professions com fa 15 anys no existia la feina de community manager, per ficar un exemple. Ve a crear professions que no coneixem i ve a arxivar la història a altres menes de feines actuals, és una evidència. Per la gent gran, com jo, és més un problema. Per la gent jove s'ho han de prendre molt en sèrio.
1: És terrible perquè a hores d'ara comença a ser difícil parlar amb persones. És a dir, si tu volguessis parlar amb TikTok, no? Tu vols parlar amb algú? No ho aconseguiries.
8: Yeah.
1: O amb cap xarxa social, No ho aconseguiries. No existeix. Sabem que són empreses, Però no passaries dels formularis i de la intel·ligència artificial. Jo l'altre dia vaig voler fer un parte d'accidents del cotxe perquè volia arreglar totes les rascades, no? Clar, el parte ja et ve predeterminat. El lloc del sinistre. I dius, no, cap, o sigui, són les rascades, no? Ferits? No. Tal, no sé què. I si no li dones tot de dades... O sigui, no, i no aconsegueixes, i truques i respon la intel·ligència artificial.
2: Bé, 3 minuts i les 11. El Madrid ja és menys que un club. Així titula Salvador Cot el seu article d'opinió al món.cat.
1: Home, tornem a allò de Ceuta. El Madrid és més que un club? Clar, és més que un club. O sigui, és el nacionalisme espanyol, en la màxima expressió. La gent que és del Madrid aquí vol dir coses, polítiques també, no? Clar, sí, resulta que en el moment en què, home, han d'exhibir el màxim patriotisme i les màximes banderes espanyoles possibles, i resulta que els hi surt l'Mbappé i dos més, i els hi diu, no, jo passo. Hosti,
8: jo diré una cosa.
1: Com a mínim el Barça, dir, escolti, a mi totes les seves banderes espanyoles no m'interessen, per tant, deixi'm en pau.
2: El Joan, vol dir una cosa i li permetem.
8: Josep Pla va dir que no hi havia res més semblant a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres. No hi ha res més semblant al Real Madrid que al Futbol Club Barcelona. Tenen els mateixos vicis, la mateixa idea de supremacisme esportiu, la mateixa idea de nacionalisme polític, la mateixa instrumentalització, el mateix control i corrupció. O sigui, com diu la gent que canta en els camps, merengues i culers, la misma M és.
1: Doncs per això, sí, però nosaltres no se'n rebota ningú. I el Madrid sí, tu, això és l'hòstia.
0: Bueno, que no se'l rebota, que no se'l rebota ningú és un dir, però bueno.
2: Visca l'Espanyol, Joan López Alegre.
0: Visca, sempre.
2: Sempre.
0: El gran club de Catalunya.
2: Com el veus?
0: Malament.
2: Aquesta temporada sempre, una mica molt irregular, de moment.
0: Molt malament, molt malament. Sí. Jo crec que Manolo... Ja veurem què passa amb Manolo.
2: En canvi, tenim un Barça fantàstic, que anava a dir el millor Barça, no sé
1: que,
2: si el
1: a
2: millor,
1: a més,
2: però...
1: Que, a més a més, fa la seva funció, a part de que guanya, a part de que és fantàstic, no?, i causa admiració, doncs, a més, doncs, actua el que no fan les nostres institucions. O sigui, resulta que la Policia Nacional apallissa amb un nano perquè porta una estelada i el Barça respon. No?
0: Sense dubte.
1: I diu, escolta, és prioritari l'estelada abans de dels homenatges a la selecció
0: Rodri,
1: espanyola. Pedri, actua i ho fa.
0: Rodri i Pedri, grans militants de la ANC.
2: Anna Sáez...
1: No, escolta, el club fa el que ha de fer.
2: Sí, Anna, sí. Com es presenta Sant Miquel? Perquè sí, festes de la Mercè a Barcelona, també la Misericòrdia a Reus, sí. Santa Tecla avui a Tarragona, però... Sant Miquel, ja ho tenim aquí, a tocar, això.
9: Sí, Sant Miquel a Lleida, el que passa que ja sabeu que és la festa major petita, diguéssim,
2: sí,
9: no?
2: Sí.
9: Per tant, doncs mai és tan lluïda com la de maig. I a més, ara ja sabeu que la fira de Sant Miquel, privilegi des de l'edat mitjana, etc, sí, etc, doncs s'ha traslladat a finals d'octubre com a fira agrobiotec, molt més tecnològica, i ja no tenim aquella fira de tractors que tant ens agradava.
2: Ah, sí, senyora. Escolta'm, moltes gràcies a tots tres. Un plaer tenir-vos al matí a Ràdio 4 i us espero dimecres. No falleu mai,
0: que vagi.
2: Les notícies. Ara tornem, oients.
10: Són les 11.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès errors greus i inacceptables a les proves PISA, un error que va deixar fora de les proves, recordem, un 23,3% de l'alumnat. Les explicacions del president, però, no han estat suficients per l'oposició. Cambra Catalana, Lorena Enns, bon dia.
11: Bon dia, sí. Els grups han respost amb duresa a les explicacions del president. Junts acusa ella de convertir Catalunya en la riota de PISA i insisteix a demanar la destitució de Niubó. Els socis, Esquerra i Comuns, acusen el govern d'opacitat i de manca de transparència. Mònica Sala, Jordi Albert i Jessica Albiach.
12: I malgrat aquest balanç i malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faci fora.
13: Em sembla força sospitós que al setembre-octubre del 2025 cessessin de les seves funcions les dues responsables dels PISA, la directora i la secretària de l'àmbit.
14: Durant mesos, m'atreviria a dir, més d'un any, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament.
11: Els populars acusen Illa de voler socialitzar el fracàs de PISA i confirmen finalment la seva assistència a la cimera va divendres si Illa es compromet a impulsar canvis estructurals al model educatiu. Vox, de la seva banda, atribueix l'error al fracàs absolut de l'escola catalana i acusa Illa de corrupta.
10: Gràcies, Lorena. I des de l'1 d'agost, 54 nens i nenes que van arribar sols a Ceuta han estat reagrupats amb les seves famílies a la península. Ho ha explicat la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, als micròfons de Ràdio Nacional, qui ha apuntat que el reagrupament és més senzill quan els familiars es troben a Espanya i no a un altre país.
15: Es mucho más comprimido en el tiempo, es mucho más ágil, es igual de garantista, pero es verdad que el procedimiento se acorta sustancialmente. Esto nos ha permitido que ya haya 54 niños y niñas reagrupados con sus familias y que estemos trabajando en otros 300 expedientes aproximadamente para dar salida cuanto antes a este número de niños y niñas.
10: Rego ha subratllat que el reagrupament familiar és sempre la primera opció, sigui al país d'origen o a un altre lloc, encara que ha recordat que el trasllat de part d'ells a la península també alleugeria la situació a Ceuta. Durant la sessió de control al govern, per cert, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha expulsat avui de l'hemicicle la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, per ensenyar un esprai de gas pebre. Tot plegat mentre Vázquez retreia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que a Ceuta les dones i els infants es mouen per la ciutat, ha dit, amb un esprai de gas pebre a la butxaca.
16: ¿Sabe lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico.
17: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga
18: señores diputados y diputadas.
10: Aquesta tarda s'activa una nova operació sortida pel pont de la Mercè, ja que aquest dijous és festiu a Barcelona. S'espera que surtin de l'àrea metropolitana prop de 580.000 vehicles, ho explica el Cafè d'Idees de Ràdio 4, Anna Pintor, sotsdirectora de Seguretat Viària de Trànsit.
19: Aproximadament de sortida esperem uns 580.000 vehicles i de tornada uns 270.000 vehicles. Pensem que és un pont però que es va

0: mobilitat d'oci, de sortida cap als entorns d'oci i una mobilitat obligada perquè també recordem que és un dia laboral.
1: El Servei Català de Trànsit reforçarà els trams nord i sud de l'AP7 durant el pont de la Mercè i també preveu una elevada mobilitat cap a destinacions de muntanya, amb afectacions a vies com la C16, la C55 i la C17. I acabem a l'Alt Urgell. El consistori de Montferrer ha prohibit el consum d'aigua de l'aixeta, que ha provocat diversos casos de gastroenteritis. Més detalls, Pepa Sant Genís.
2: L'Ajuntament de Montferrer a l'Alt Urgell ha declarat no apte pel consum humà l'aigua de boca del nucli d'Aravell, després de detectar connexions fraudulentes de la xarxa de rec amb la xarxa d'aigua potable que haurien provocat la seva contaminació. Els veïns van alertar que l'aigua de l'aixeta sortia tèrbola i amb un gust diferent. Alguns dels veïns han hagut d'anar aquests dies al servei d'urgències del Sant Hospital de la Seu d'Urgell amb quadres aguts de gastroenteritis. El consistori ha publicat un ban municipal per prohibir als veïns utilitzar l'aigua de l'aixeta per cuinar, rentar aliments, inclús per raspallar-se les dents. L'alcalde de Montferrer ha informat que l'empresa concessionària del servei de l'aigua ja ha localitzat dos habitatges que tenien habilitada aquesta connexió fraudulenta de l'aigua i que exigiran responsabilitats.
1: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
3: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: De 12, ara mateix, això és el matí de Ràdio 4, i de seguida entrevistem en directe el doctor Manuel Sanz Segarra, Ana Córdoba.
1: Sí, així és, una entrevista que teníem moltes ganes de fer.
0: És un crac, és un crac.
1: Sí, perquè acaba de publicar un nou llibre, La humanitat en crisi, i ves que només amb aquest títol...
0: Exacte.
1: Em sembla que ja ho hem dit tot,
0: ja ho hem dit bastant tot. Però vaja, ara en parlarem amb calma amb el doctor Sanz Segarra, i després també posem un tema damunt la taula, perquè se'n parla molt, però és que és un problema gros, el tema de l'accés dels menors a les xarxes socials, ara que la Unió Europea els vol prohibir als menors de 13 anys, que de tota manera això pot trigar un any...
1: Sí, es vol prohibir completament l'accés dels menors a les xarxes socials, i el que es proposa és que dels 13 als menors de 13, res, dels 13 als 15 hauria de ser controlat pels pares i mares, però clar,
0: això?
1: Aquí està el tema. Per això avui volem aprofundir en aquest tema, fer una taula, no?, on en puguem parlar amb calma.
0: Amb gent que en sap, eh?
1: Exacte.
0: No és allò de dir, una altra vegada parlar d'això. És que és un problema gros, i en parlarem amb gent molt documentada, el Ramon Arnó, advocat responsable de la Família Digital, l'Antoni Baena, coordinador de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC, i el Toni Reboredo, que és un autèntic crac, col·laborador d'aquest programa, expert informàtic, divulgador tecnològic...
1: Exacte. No es tracta de tornar a parlar d'un tema recurrent del qual ja se n'ha parlat molt, sinó de veure realment què tenim sobre la taula. Intentarem anar desgranant què diu aquesta normativa de la Unió Europea, de quina manera això es pot dur a la pràctica, és a dir, tècnicament... Podem saber qui hi ha al darrere d'un usuari d'Instagram o de TikTok? Tot això com es pot fer? Les plataformes què hauran de fer? Estan disposades a fer el que calgui i perdre aquest públic menor de 13 anys? I també recordar una mica l'impacte en la salut mental de tot plegat.
0: I el Marc Villanueva, farem safareig. És dimecres, surten a la venda les revistes, La premsa del cor, a veure què diuen Lola, lectures...
1: Sí, avui ens parlarà de la boda de l'Anna Padilla, que és la filla de la Paz Padilla, i del rei emèrit Joan Carles, que està a París amb dues...

0: dues de les seves quatre netes i, atenció, Joaquim Prat es fa la vasectomia un mes després de néixer el seu segon fill i també una notícia trista, la mort del fill de Cindy Crawford.
1: Mare meva. Escolta'm, avui volem saber, perquè clar, ara ho sentíem al butlletí, que hi ha una operació sortida, perquè hi ha molta gent que, clar, té pont 4 dies a Barcelona i, per tant, aquest migdia, aquesta tarda i demà al matí encara tocaran el 2, carretera i Manta. Arriba un cap de setmana llarg i quan arriba el cap de setmana, sigui llarg o curt, diguéssim, sempre volem saber quins són els millors productes que podem trobar al mercat. Aquesta setmana, quin és el millor peix? Quin és el millor marís? Quina és la millor fruita, la millor verdura?
0: Mira, doncs ens ho explicarà l'Elisabet Carvajal, això.
1: Exacte, els majoristes de Mercabarna són els que més en saben de tota aquesta història. D'aquí a 24 hores ens podreu veure, oients, perquè demà no farem el programa des dels estudis centrals de Ràdio Televisió Espanyola a Barcelona. Demà serem anem de festa parc... major, també.
0: Exacte, i serem al Parc de l'Estació del Nord.
1: Ah.
0: Per fer un programa especial amb un munt de sorpreses, per veure'ns cara a cara amb els oients i poder gaudir de la festa major també, que des d'aquí, des de l'estudi, no la gaudim, i allà hi serem a tope.
1: Sí, senyora, i a més, molt ben acompanyats, vindrà l'Alfred Rodríguez Picó. Farem, com sempre, tertúlia d'actualitat també durant la primera hora amb el Lluís Falgàs. El Falgàs! Qui no coneix el Falgàs? Doncs demà el podeu veure allà en persona. El Lluís Carrasco, l'Anna Grau, sí, això per començar. Després el Picó, amb la previsió del temps, aquests canvis que ens ha avançat el Marc que podrien arribar una mica a partir del cap de setmana i sobretot de cara a la setmana que ve i especialment de cara al mes d'octubre. Però és que, a més, regalarem coses, oients, dinar, sopars, pastissos...
0: Exacte, regalarem coses, com sempre, en aquest programa,
1: que
0: ens encanta.
1: Demà, demà jugarem amb els que vingueu allà a veure'ns. Sabeu a qui tindreu, també, si veniu? A qui veureu? La Marta Fuster, la Marta Tips.
0: Sí, ja he preparat uns consells per demà.
1: Sí?
0: Consells per superar la festa major.
1: Ah, això ens interessa molt a tots.
0: Aquest està molt bé.
1: Mira, a qui també interessa això, sí, és a Lo Pau de Por.

0: només per veure la Pau de Pons val la pena venir, eh?
1: Sí, tant.
0: Això ens ho passarem bomba demà.
1: I a la Marta Tips,
0: i a la Marta Tips, i al Pico. I el net de Peret, el gran Dani Pubill, que també ens actuarà en directe demà al programa especial del Matí de Ràdio 4 per les festes de la Mercè.

0: que Ràdio 4 se'n va de festa major amb els oients tots junts. Farem la ràdio junts demà.
1: Matí, migdia, molt bé.
0: Matí, migdia i tarda, eh? I serem tot el dia, també, l'edició migdia de l'informatiu i després amb el gran Xavi Martínez i tot el seu equip de 4 a 7 de la tarda. Això promet, oients, de veritat, no us ho perdeu, si podeu. A més, farà bon temps.
1: Sí, farà bo,
0: per mi,
1: tindrem
0: mal temps.
1: Festa, per mi, música...
0: Per mi, seria bon temps seria que plogués.
1: Demà és bo, demà és bon temps.
0: Sí, però no, sí, no pot ploure avui perquè és Tarragona.
1: Si no, no podries fer el programa en directe des del carrer.
0: Avui perquè és Santa... I tant, com el faríem? És molt
1: com,
0: bonic,
1: xops.
0: És molt bonic mullar-se. Sí, home, sí, i tant, i contents, tu. Però no, no patiu, que farà sol amb aquesta caloreta més o menys suportable ja i per tant, us hi esperem a tots, de veritat. Marta Inglés i Pau Robert, el control de so, un minut i un quart de 12.

0: Doctor Sansagarra, com estàs? Bon dia, doctor.
1: Bon dia i bona hora. Molt de gust estar amb tots vostès.
0: El gust és nostre, doctor. Ens encanta parlar una estona amb vostè. Les vegades que ho hem fet, ens ho hem passat bomba i, a més, n'hem après molt.
2: Sí, aprenem moltes coses luxe. Del doctor Sansagarra.
0: És un luxe tenir doctors com vostè en aquest país. I, a més, acaba de treure un nou llibre. Es titula La humanitat en crisi. Una miqueta d'aquí l'Anna Córdoba diu, clar, diu, amb aquest títol ja ho diu tot, el doctor.
2: És que estem fatal.
1: Són molt generosos vostès amb les seves amables paraules amb mi, envers la meva persona. Gràcies.
0: És així, això. I els oients pensen el mateix, sí?
2: A mi m'agradaria moltíssim, doctor, que ens expliqués aquest títol, és a dir, La humanitat en crisi. Sí, en parlem, no? Tothom diu, estem en crisi, estem tips d'aquesta vida, no la sabem gaudir, però parli'ns una miqueta de la reflexió que fa en aquest llibre. Per què ha triat aquest títol?
1: He triat aquest títol precisament al veure i a l'estudiar la societat i al veure els whatsapps i emails que rebo, doncs en relació, en primer lloc, a la posició de la societat actual envers la mort i, en segon lloc, amb un estudi que vam fer al Col·legi de Metges, que va participar al Col·legi de Metges, i vam, sobre la vida del ser humà a Catalunya, sí. I vam veure doncs, que la supervivència és molt bona. Pensin que fa 100 anys la vida mitja era de 40 anys i actualment sobrepassa els 80. Hem doblat l'edat mitja.
2: Sí.
1: El progrés científic i tecnològic és important. Però vam quedar realment molt sorpresos i afectats al veure que dels 15 als 35 anys la principal causa de mort és el suïcidi. Què hem fet amb la nostra joventut? Què hem fet pares i avis? Què hem condicionat un entorn social? Sí. En què aboca els nostres fills al suïcidi, que és la destrucció de la vida.
2: I què hem fet, llavors, doctor? Què és el que hem fet? Per què ha passat això?
1: Doncs miri, la causa fonamental i més profunda de la crisi que pateix la humanitat, que no hi ha cap dubte que hi ha una crisi, no és ni política, ni és econòmica, ni és tecnològica, ni és... Única i exclusivament la causa més important és existencial. És a dir, el concepte de lo que és realment la vida.
2: Sí.
1: La vida en la societat actual s'interpreta o està dominada per un gran egocentrisme, és a dir, per un gran cientifisme. Es considera el ser humà com a cos i ment. I la ment, el cos és matèria, i la ment és un epifenomen de la matèria, és a dir, és conseqüència de l'activitat del cervell.
2: Sí.
1: Això ens aboca a definir el ser humà amb aquella famosa frase de René Descartes, un dels pares del mètode científic, penso, llavors existeixo.
2: Sí.
1: Això què vol dir? Que quan deixo de pensar en la mort, deixo d'existir. És a dir, la mort és la fi de la nostra existència. La identitat amb aquesta ontologia materialista de la concepció del ser humà ens porta a el que definim com l'ego. Ego és la nostra falsa identitat. Jo li dic el no jo. Aquest ego és totalment materialista i el que busca són objectius materialistes. Èxit, fama, riquesa, poder, domini. És el que veiem a la nostra societat. I per aconseguir-ho s'adopten dinàmiques vitals tremendament negatives. Veiem que hi ha molt de ressentiment, odi, agressivitat, violència, mort, contaminació. Vull dir, veiem el nostre entorn que el ser humà es comporta d'una manera il·lògica, irresponsable. Per què? Perquè estem dominats per l'ego.
0: Yeah.
1: Hem oblidat que realment som cos i ment, és evident, però la nostra autèntica realitat existencial és la supraconsciència o esperit. Som sers espirituals que durant un temps finit ens posem a dins d'un cos material per fer la nostra vida. I ens hem equivocat i pensem que el cos és lo important, és la nostra identitat. I no, el cos és un traje, una funda que ens posem durant un temps i quan hem fet el camí el traiem fora. Vull dir, ja sigui que es podreixi o que el cremem, però la nostra identitat perdura. Li dic això perquè ho hem demostrat de manera objectiva.
2: Doctor, la seva experiència, perdoni, però és especialment rellevant perquè vostè durant dècades ha treballat com a cirurgià i ha estat testimoni del patiment, la malaltia i la mort, i ha viscut moltes situacions que l'han dut a pensar que efectivament som molt més que un cos.
1: Exacte. Vostè, el que ha dit és ben cert. A mi tot això m'ha fet pensar. Jo vaig sortir de la facultat amb una formació totalment materialista, amb un ego hipertrofiat. Però m'he donat compte al costat dels meus malalts que tenim un ego, però per sobre l'ego hi ha la nostra autèntica identitat. I la societat això ho ha perdut, no ho sap. Es deixa portar totalment per l'ego. I ha arribat a una situació, una crisi és ni més ni menys que l'expressió d'un autoengany. Yeah. Està estructural i psicològicament enganyat el ser humà. I llavors fa la crisi existencial. Aquesta és la situació.
0: Una situació complicada. Doctor Sant Segarra, el meu poble diuen està trinxat, això, farà un pet. Clar, sí, anem... Va de mal en pitjor, tot això, doctor Sant Segarra.
1: Jo tinc molta fe en el ser humà i pensi sí? que tenim un poder interior amb la nostra superconsciència immens. I el que hem de fer és obrir portals, obrir portes d'esperança que la humanitat descobreixi.
0: Com ho hem de fer, això? Com ho fem, això? Bé, aquest matí els tertulians, que dèiem avui tindrem el doctor Sant Segarra, el Salvador Cot, el Joan López Alegre i l'Anna Sáez, clar, diu, és que la teoria és molt fàcil, diguéssim, però després aplicar-ho tot això, què hem de fer i com ho hem de fer? Com podem aconseguir
2: això? Sí, com connectem, doctor, amb la nostra supraconsciència, no? Perquè explicar-ho és senzill, però després, en el nostre dia a dia, com ho fem? Per tocar de peus a terra, recuperar allò que és realment la nostra essència i ser més feliços?
1: És la realitat el que vostè explica. Miri, no és fàcil. Tales de Mileto, un dels famosos savis grecs presocràtic del segle VI abans de Crist, va dir, diu, el més difícil del ser humà és conèixer ell mateix i el més fàcil és parlar malament dels altres. Mm-hmm. Aquesta frase té tota la vigència avui dia. Mm-hmm. Estaran vostès d'acord amb mi. Mirin, jo pensava en un egocentrisme total quan vaig sortir de la facultat, però he tractat una sèrie de malalts de mort clínica i he descobert el que es diuen les experiències properes a la mort que he estudiat molts altres companys. Mm-hmm. I amb les experiències properes a la mort avui tenim proves objectives i proves en base científica de que som cos, ment, però que hi ha una consciència que perdura després de la mort física i que té continuïtat a fora del cervell, és a dir, que surt fora. Mm-hmm. Continua després de la mort física. I aquesta és la nostra autèntica identitat, la supraconsciència. Aquests malalts canvien totalment. Jo els he seguit durant molts anys, els que hem aconseguit recuperar un cop els hem recuperat de la mort clínica. Mm-hmm. Aquesta gent tenen ja coneixement de la seva realitat existencial. Són gent que tot el material passa a ser un segon terme, és a dir, és un mitjà, ja no és la fi de la seva vida. I són gent que regeixen la seva vida pels arquetips que van descriure Platon, Kant i Jung, que són unes normes universals que regeixen la dinàmica de la humanitat seguint uns principis ètics. I són gent que es mouen amb empatia, altruisme, bondat, justícia, amor, bellesa. Escolti'm, el món seria el cel, seria una meravella si funcionés així. Uh-huh. Doncs aquesta gent que toca la supraconsciència, doncs es mouen amb aquesta dinàmica. Llavors vostè s'ha fet una pregunta molt lògica. Com podem conèixer? Els que han tingut una mort clínica, s'han recuperat i han contactat, aquests ja han obert la porta i ja coneixen la realitat. Però jo no aconsello que tothom busqui una mort clínica, no se'n recuperen tots.
0: Yeah.
1: Yeah. Llavors, hi ha mètodes per contactar amb ella? Sí, hi ha mètodes. És la meditació ben feta o l'oració ben feta. És a dir, buscar un camí que no ens distregui el nostre ego, ens manté la ment amb un continu bombardeig d'estímuls, records i pensaments i no ens deixa centrar. En canvi, la meditació, l'oració devota, ens manté amb un sol pensament i amb una tècnica i amb el temps i amb els anys s'arriba a contactar amb la supraconsciència. Li dic per experiència, perquè jo fa anys que medito, jo contacto amb la meva supraconsciència. I el que diuen els malalts a l'experiència propera a la mort, li puc garantir que és totalment cert.
0: A vostè no li deu fer por, això de morir?
1: En absolut. En absolut. A mi, jo el que és lògic, una cosa és el dolor i l'altra és el patiment.
0: Sí, això sí.
1: Són dues coses diferents.
0: Està clar.
1: A mi, jo patiment no en tindré gens per la mort. Ara, el dolor a mi no m'agrada. I quan arribi aquest moment, el trànsit, li diré, doncs, als meus companys, posem un medicament per treure'm el dolor físic. Mm. Però el que és la concepció existencial meva la tinc claríssim. Per tant, jo sé que passo a una d'això, a una altra dimensió.
0: Ja. I creuen la reencarnació?
1: No sols a mi n'hi crec, sinó que avui també està demostrada científicament amb hipnosis i moltes coses, li podria dir.
0: Sí.
1: Sí, expliqui, està expliqui. Demostrada.
2: De quina manera expliqui, està expliqui, demostrada, sí. No?
1: Està demostrada, doncs, amb la hipnosis, amb estudis d'hipnosis de vides passades. Sobretot els treballs importants són els de Brian Weiss i Jan Stevenson. Jan Stevenson, catedràtic de psiquiatria de la Universitat de Virgínia, Estats Units.
0: Sí.
1: Mira, li explicaré un sol cas. Un malalt es va visitar amb el Jan Stevenson perquè tenia un problema neuròtic tremendo. No podia pujar amb avió, li agafava un pànic tremendo.
2: Sí.
1: I l'home, amb la seva feina, tenia que pujar amb avions. L'home va visitar el psiquiatre li fa un estudi, el psicoanalitza, diu, jo no li trobo cap foc neuròtic a la seva vida que justifiqui això. Diu, però jo tinc experiència fent hipnosis de buscar vides passades. I aquest home diu, faci'm el que vulgui, però tregui'm aquesta por que tinc.
2: Vull treballar, no? Fàcil que sigui, però he de treballar.
1: Exacte. Li va fer hipnosis, i en una de les hipnosis aquest home diu, jo em deia fulanito de tal, un nom i cognoms diferents dels que va dir en el metge. Era pilot d'un avió de caça, model tal, matrícula tal, anava amb el portaavions tal, vaig participar en la batalla tal. Em van tocar, es va encendre l'avió, no vaig poder saltar, em vaig anar cremant, mentre queia vaig caure al mar i vaig morir.
0: Wow.
1: Aquest metge agafa les dades aquestes i se'n va al Ministeri de la Guerra dels Estats Units. I li diu, escolti'm, m'interessa això, podem veure-ho? Sí, no hi ha cap inconvenient. Miren els arxius, diu, vostès van tenir un pilot que es deia així? Miren els registres, diu, exacte. Pilotava un avió de caça d'aquest model? Exacte. La matrícula de l'avió era aquesta? Diu, exacte. Va participar en aquesta batalla? Diu, exacte. Diu, i no va tornar ja. El van tocar i no va tornar.
2: Mare
1: I com aquestes? Li podria dir infinitat de casos. Hi ha una cosa que es diu xenoglòssia. Sap què és la xenoglòssia? Un nen.
0: No.
1: El porten a un país, volien anar a un país. I els pares estranyats. I al final, el Jan Stevenson, aquest psiquiatre, diu, anem a aquest país. I van anar a aquest país amb el nen i quan arriben ell, el nen va dir, diu, jo aquesta ciutat la conec, hi he estat. Mm. Un nen petit, petitet.
2: Sí.
1: Diu, aquí hi havia això, això, això. I els pares li diuen, home, però si hi ha edificis de vidre. El Jan Stevenson, el psiquiatre, diu, anem a l'Ajuntament. Van a l'Ajuntament i miren. El que va dir el nen exactament és el que havia feia 200-300 anys. I surt de l'Ajuntament i es posa a parlar la llengua d'aquell país que no havia estudiat mai. Això es diu xenoglòssia.
2: Mare meva.
1: I li podria dir tants casos, el que passa que la religió no ho accepta, això. Ho acceptava al principi, els evangelis primitius, el d'Enoc, per exemple, acceptava la reencarnació.
2: Doctor.
1: Però a partir del concili de Constantinople, els dos que van haver-hi, el de Nicea, es va eliminar i com a, vull dir, era una heresia, vull dir, creure amb la reencarnació. Però és una realitat. Mira, jo vaig estar amb el papa Francesc, que va llegir un llibre i vaig anar amb ell, i vaig estar amb ell parlant més de 3/4 d'hora. I vam discutir una sèrie de temes. I una de les coses que ell va dir, diu, vostè omple teatres, diu, i l'església està buida. Diu, al fin i al cap, vostè diu el mateix que diu l'església, que tenim cos, ment i un esperit. L'església diu esperit, jo dic superconsciència, i aquesta superconsciència és holística respecte a la consciència primera. La consciència primera és l'origen de totes les religions. Vostè aquesta consciència primera universal li pot dir Déu, Jehovà, Alà, Abraham, tal, registre càssic, com vostè vulgui. I vostè diu el mateix, però vostè omple i l'Església no hi va. Diu, per què? Dic, santetat, l'Església està encara en una situació que es mou amb dogmes i la gent vol evidències. Jo faig el mateix amb el camí científic, amb evidència, i la gent no vol. I el papa no em va contestar, però va fer sí amb el cap. El mateix papa Francesc, ja veu què li dic.
2: Increïble.
1: I sap què em va dir al final?
0: Què li va dir?
1: Diu, continuï fent el que fa, perquè la societat en què vivim necessita el que vostè fa i pregaré per vostè perquè ho fa.

0: És una lògica aplastant, amiga meva. Mire,
1: Sí?
0: amb les experiències properes a la mort, és freqüentíssim que quan tenen una experiència propera a la mort, una de les característiques que fan és que contacten amb sers que estaven units molt intensament, efectivament, i a morts. Tinc un cas, fixi's, una companya meva de l'hospital que va tenir un accident amb mort clínica. Aquell dia estava de cap de guàrdia a l'Hospital Universitari de Bellvitge, la vaig rebre, morta, la vam recuperar, al cap de 7 o 8 minuts en maniobres ja establertes de reanimació cardiorrespiratòria, la vaig operar perquè tenia una hemorràgia tremenda per lesió del fetge i la melsa, es va recuperar, i en el postoperatori em va explicar que havia tingut una experiència propera al mort. Aquesta persona estava amb dol, perquè se li havia mort la mare, que estava tremendament unida amb ella. Em va dir, doctor, durant l'experiència propera a la mort, aquestes vivències que he tingut, he estat amb la meva mare. M'he comunicat telepàticament amb la meva mare. He abraçat a la meva mare. I la meva mare m'ha dit que m'espera que quan acabi la vida amb el segle de la dimensió humana tridimensional, ens trobarem després. Diu, la mort és un... No és veritat. És un pas a una altra dimensió energètica. Ens trobarem a l'altre costat amb els sers estimats. Hi ha persones que inclús contacten amb la seva mascota ja morta, ja veu, durant l'experiència propera a la mort.
1: Puc explicar dues experiències properes a la mort que he conegut de primera mà? Sí?
0: N'hi ha mils.
1: D'una banda, el meu avi, quan era jove, treballava en un magatzem, d'acord? I ell, bé, doncs, una grua el va agafar, el va atropellar i li va trencar totes les costelles. Ell estava en situació de mort clínica. De fet, li van dir al seu germà que ell era mort. I aleshores, tot això va ser molt abans que jo naixés, però ell sempre em va dir a mi, des de petita, jo no tinc por de morir-me perquè ja sé el que és morir. I ell el que descrivia era que veia, com si ell estigués més amunt, però ell veia el seu cos i el seu germà plorant a sobre seu, i que ell estava en un lloc on hi havia molta llum, és a dir, veia el seu germà, però no podia sentir pena. Ell deia que estava bé, li sabia greu que ell plorés, però que ell estava molt bé, i que per això no tenia por de morir. I realment va viure tota la vida convençut d'aquesta idea.
2: A vostè li sorprèn zero, això, doctor, el que acaba d'explicar l'Anna.
0: Miri què li vaig a dir. El que vostè m'ha explicat és tan cert. Miri, els malalts que jo recupero de mort clínica i tenen experiència propera a la mort, sap què em diuen alguns?
2: Què?
0: Diu, doctor, vostè m'ha perjudicat reanimant-me. Vostè no sap la pau, harmonia, goig i amor que es viu a l'altre costat.
2: S'hi troben, troben bé i s'hi voldrien
0: no
2: quedar.
0: Volen, no volen tornar. Diu, vostè amb les seves maniobres i les seves coses em torna un altre cop al bany de llàgrims. Això em diuen els malalts. Ja veu què li dic?
1: Com que no ho coneixem, no?, des d'aquesta banda...
2: Hi ha molta gent que no s'ho creu, això, doctor Sant Segarra. No, això és perquè delires quan estàs...
1: No, mira, l'altre...
2: Hi ha molta gent que no s'ho creu, com molta gent no es creu el tema de la reencarnació. Igual que tinc un amic que té claríssim que és la setena vida, l'actual, per ell.
1: Té clar quina és.
2: Aquí, hi ha molta gent que diu tot això...
0: Hi ha persones que tenen la capacitat de contactar amb vides passades, amb situació de vigília, és a dir, desperts, amb situació viva.
1: Sí.
0: Hi ha persones que tenen aquesta qualitat.
2: Ja. L'altre dia el doctor Sant Segarra deia, diu, el pitjor que pots fer, o el pitjor que pot fer un ser humà és asseure's davant de del televisor.
0: Totalment d'acord. Miri...
2: Per què?
0: Perquè el que hem de procurar sempre és mantenir una vida activa, positiva, creativa i al servei de la societat.
2: Yeah.
0: Això és l'important. El motiu de la nostra existència és això, tenir una vida activa, positiva, amb una motivació. I al final de tot, l'important de la nostra vida és descobrir el ser, descobrir la supraconsciència. Mm-hmm. Controlar l'ego. L'ego el necessitem, però és el nostre servidor. I l'hem transformat en el nostre rector, és el que ens mana. Per això hem arribat a la crisi. Llavors el que hem de fer és controlar l'ego i descobrir la nostra autèntica identitat, que el món canviarà totalment.
2: Bé.
0: És dir, aquesta és la situació. Mira, estic acabant-lo ja, un llibre que sap com es diu, el quart.
2: Com?
0: Es diu El trànsit. S'ha d'eliminar la paraula mort. El final de la nostra vida és un trànsit, un pas de la dimensió humana, que és tridimensional, al món astral.
2: Quan publicarà?
0: No és la fi de la nostra existència.
2: El trànsit abans de Sant Jordi o no?
0: No, ara ha sortit aquest, sí. Aquest altre sortirà l'any que ve.
2: Ja.
0: L'has d'entregar al novembre a Planeta, l'editarà Planeta.
2: Perfecte.
0: Com tots els meus.
2: Gràcies per avançar-nos aquí al matí de Ràdio 4. De moment acaba de publicar La humanitat en crisi.
0: En crisi.

0: El tema intel·ligència artificial, n'hi ha molts que diu que s'ho acabarà carregant tot, això.
1: No, escolti, mira una cosa, el progrés no podem anar en contra d'ell. És fonamental el progrés. Recordi, per exemple, l'energia atòmica, quan es va descobrir. El bé que ha fet a la humanitat, a la medicina, la fem servir molt. És fonamental el poder aplicar els coneixements de la mecànica quàntica que ens proporciona tota l'efectivitat de l'energia atòmica. Però, escolti'm, en un segon van matar 200.000 persones amb una bomba atòmica. Com fem servir el progrés? El mateix passa amb la intel·ligència artificial. Si la fem servir bé, ens donarà una facilitat de progrés extraordinari. Ara, si posem a dins de la intel·ligència artificial uns algoritmes i un software que digui qualsevol ser viu que tu veguis pel carrer, pega-li un tiro i mata'l, tindrem una altra vegada el Terminator. Se recorda aquelles pel·lícules del Terminator? Pues, és a dir, depèn del que posem. Pensi que la intel·ligència artificial el que fa és gestionar informació, però no tindrà mai vivència subjectiva. No sabrà el que és amor, el que és la pena, el que és la felicitat. La vivència subjectiva, això només ho té la supraconsciència, el nostre esperit. Això no ho pot tenir mai la màquina. Ara, la màquina anirà a una velocitat que el nostre raonament no pot anar i ens ajudarà moltíssim. I s'ha d'anar al tàndum. Miri, amb ressonàncies magnètiques funcionals ja estem veient que les joves, els nanos, que abusen de les redes socials, de les pantalles i la intel·ligència artificial,
0: ara.
1: Tenen canvis morfològics al cervell. Hem vist una disminució de la massa gris del lòbul frontal, on el ser humà té les activitats més elevades, l'activitat intel·lectiva, racional i el lliure albir. Hi ha una disminució de la quantitat de neurones. Podem atrofiar el ser humà, el nostre ser, el que no funciona s'atrofia. Si donem la nostra mentalitat, la nostra intel·ligència, les nostres decisions i llibertat a una màquina, ens atrofiarem nosaltres. La màquina ens té que ajudar, però nosaltres som els que realment tenim la vivència subjectiva, tenim intel·ligència i tenim esperit, que no ho tindrà mai la màquina.
0: Sí, la realitat és que això de les xarxes socials, les pantalles, el mòbil, canalla i no canalla, joves, grans, adolescents, gent de totes les edats que s'hi passa 8, 10, 12 i 14 hores al dia enganxat. Això no se'ns pot carregar al final, doctor Sansagarra?
1: Se'ns carregarà, tant des del punt de vista biològic, perquè vull dir, no fem treballar la ment, estem encantats amb el que ens diuen a la red, el missatge de la red, i després físicament no ens movem, sentats tot el dia amb la deixosa mà. Vostè va pel carrer, veu un restaurant, el pare dinant, el pare amb el telèfon, la mare amb el telèfon i els nanos amb la tablet. Això, vull dir, per l'educació dels nens, sobretot fins als 9-10 anys, que és quan s'estructura el caràcter de la persona humana, es necessita educar. Educar és parlar, abraçar, fer un petó, comentar les coses, el contacte humà és fonamental, i això s'ha perdut per les dichoses reds. Jo no vaig contra les reds, el que dic que té que haver un control. Canadà i Estats Units ja ho volen prohibir, vostès ho han dit al principi del programa, i aquí ja s'està discutint. Recordi l'informe PISA, el que ha sortit. Vull dir, el desastre que estem, no estem educant, estem formant. Formar vol dir donar un caudal conceptual i unes habilitats per fer persones que siguin bons enginyers, arquitectes, conductors de tren, d'avió. Però és que nosaltres no som cos i ment. Nosaltres som cos i ment, però fonamentalment esperit, i necessitem un desenvolupament integral de les tres coses que som nosaltres. I les reds i la formació actual evita el més important. Però pensi que hi ha darrere de tot això uns interessos polítics, fàctics, econòmics i mitjans d'informació, no incloc. No queden inclosos vostès, eh?
0: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Tot el que els interessa és tenir una massa que no tingui autocrítica. Fer un ramat que el porten on volen. Aquest és el problema. Bé. Perquè la persona que contacta amb la seva supraconsciència és una persona que és feliç. El que no contacta, que va amb l'ego, té moments de plaer, però mai és feliç. I el que contacta amb la supraconsciència és lliure i té autocrítica, i això no els interessa.
0: Yeah.
1: Entén?
0: Yeah.
1: És molt profund, és molt, tot això està en el llibre de la humanitat en crisi.
0: Ens el llegirem, de dalt a baix, li asseguro, doctor. Miri, si m'ho permet, aprofito per saludar, perquè ja el tenim aquí en directe, l'Antoni Baena, que és coordinador de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC. Antoni, bon dia. Moltes gràcies per seguir el matí de Ràdio 4. També tenim el Toni Reboredo.

0: expert informàtic, divulgador tecnològic i col·laborador habitual d'aquest programa. Toni, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: I ens acompanya en directe també el Ramon Arnó, advocat responsable de la família digital. Ramon, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia des de Lleida.
0: Bon dia des de Lleida. Escolta, tenim el luxe de tenir aquí en directe, en aquests moments, com sentiu, el doctor Manuel Sanz Segarra, que justament estava parlant ara del tema que ens ocupa. Tenim un problema gros que no és fàcil de resoldre, per bé que ara tots fa dies que sabem que la Unió Europea prohibirà l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, cosa que, per cert, pot passar d'aquí un any. Probablement abans no.
1: En parlarem
0: i en podem parlar ara una mica també, si m'ho permet el doctor Sanz Segarra, aprofitant que el tenim
3: molt
0: aquí
3: de luxe.
0: En directe.
3: És un luxe. És un luxe tenir aquestes persones aquí al costat nostre.
0: Sí, senyor. Ja. I el luxe és tenir-te
3: tu també.
0: No
3: presencials, però sí conceptualment.
0: Doctor, escolta, clar, tenim un problema gros i la solució no és fàcil. Com ho controles? Què passa? I què s'ha de fer aquí? Antoni Baena.
4: Clar, és que no sé si tenim un problema gros. Aquí hem de començar per aquí. Si tenim un problema en el qual l'evidència diu que hi ha una petita part, perquè estem parlant...
0: El doctor Sanz Segarra acaba de dir que això, segons com, bueno, s'ho pot això... acabar carregant tot.
4: Bueno,
0: és a dir, que hi ha moltes persones que es passen 8, 10, 12 hores enganxades allà.
4: Sí. Clar, sí? El problema és que els estudis el que diuen és que el temps no diu res. És a què estàs dedicant el temps. Perquè, clar, abans teníem la càmera de fotos, el llibre, la ràdio, i anaven canviant, i això no era un problema. Ara, com estàs tot el dia en un dispositiu, però els estudis han canviat. El que abans es deia, doncs, porta 10 hores, ara a què ha dedicat aquestes 10 hores? Llavors, quan s'analitza, l'important, la pregunta és, té impacte sobre la salut mental? O és més, que ens fa nosa que els nostres fills estiguin tot el dia amb les pantalles?
5: Però això, les són, proves demostren que hi ha un impacte sobre la salut mental.
0: I tant.
4: No.
0: Doctor Sanz Segarra, sisplau. No. Escoltem el doctor Sanz Segarra.
3: Hombre, que tenim un impacte, jo li puc dir que des del punt de vista inclús morfològic, amb les ressonàncies magnètiques funcionals estem veient canvis morfològics al cervell. Les persones que abunden molt o que usen d'una manera excessiva les pantalles. Hi ha una falta d'activitat intel·lectiva mental. I el ser humà, el que no funciona, s'atrofia. Això és una realitat. Estic d'acord amb vostè que no és el temps, sinó com fem servir aquest temps. Però és que l'impacte de les pantalles és extraordinari, i vostè en sap més que jo d'això. I amb la intel·ligència artificial, escolti'm, els nanos, abans els hi deien... Jo, per exemple, com professor a l'universitat, li tinc que dir que és penós. Jo no puc fer un examen demanant que em desenvolupin, un tema general gran. No els hi puc dir, explica'm sobre el càncer d'esòfag. És que no saben escriure, no saben redactar, ni tenen ortografia. M'entén? Hem de fer exàmens tipus test, perquè és que si no, no hi ha manera de... La gent està formada d'una manera que la màquina està atrofiant aspectes importants del ser humà. Jo dic que la màquina, per mi, és fonamental, ho he dit, i ho defensaré sempre. Amb cirurgia és fonamental, amb totes les especialitats mèdiques i amb totes les àrees de la cultura humana. Però s'ha d'usar, s'ha de fer servir d'una manera racional i lògica. I cuidar-ho en el moment formatiu de les criatures. Pensin que estem formant. El caràcter és la manera de ser, pensar i actuar del ser humà. I s'estructura amb uns hàbits. I els hàbits s'adquireixen. Es comencen al claustre matern fins als 8-10 anys. Quins hàbits posem als nanos? Llavors, sap quin és el que estic vivint jo al Col·legi de Metges? Que dels 15 als 35 anys, la principal causa de mort és el suïcidi. Jo opero els que prenen self-fumant i lleixiu per suïcidar-se. Alguns els salvem. I els hi pregunto, per què ho feu, això? Diu, tenim de tot. Estem rodejats d'abundància i quantitat i riquesa. Diu, però això ens dona moments de plaer. Però tenim un buit tremendo. No té sentit, com diu Víctor Frankl, el gran psicòleg de la tercera escola de psicologia de psiquiatria. Falta sentit. I la màquina atrofia la persona. La necessitem per evolucionar. Estic d'acord amb vostès, però cuidado, que això no deteriori el desenvolupament humà de les persones.
0: Bé, aquí un pas. Toni Reboredo, expert informàtic i divulgador tecnològic.
1: Jo he de dir que abans d'entrar aquí al programa he estat xerrant una estoneta amb Antoni Baena, que no ens coneixíem, ha sigut un plaer xerrar amb ell, hem estat a fora a la sala d'espera, i en 15 minuts m'ha canviat molt el xip de quan he parlat amb ell. És a dir, tenim molt interioritzat el tema de que realment les pantalles són dolentes, hi ha estudis que diuen, i després parles amb una persona que realment es dedica a això, que realment es dedica a fer els estudis, que realment es dedica a estudiar els estudis, i quan et poses sobre la taula les dades reals dels estudis que realment seran fora del populisme que podem veure a les telenotícies,

0: notícies fora del titular ràpid de les redes socials són males, no sé què, quan realment et poses a analitzar, això us ho explicaré i que el tenim aquí, no? Però quan realment et poses a analitzar els estudis reals, perquè hi ha una cosa, jo no voldria ser advocat del diable, o sí, però realment acabem de parlar d'una cosa molt important, i és, bueno, és que abans teníem un llibre, teníem un diari, teníem una càmera de fotos, teníem la tele per veure una pel·lícula, El problema és que ara ho tenim tot en el mateix dispositiu. Llavors, quan tu veus una persona 5 hores davant d'una pantalla, dius, hòstia, aquest tio, bueno, és que igual porta 5 hores llegint el diari.
1: Però el problema una mica és el contingut, és a dir, quan estem parlant de menors de 13 anys, El contingut que estan mirant, majoritàriament no són notícies, és contingut que va generant la mateixa xarxa social fent scroll, addictiu per ells, i en molts casos és contingut que no és correcte, no sé l'Antoni com pensa.
2: Ara de seguida anem amb tu, Antoni, però abans deixem sentir també el Ramon Arnau, advocat responsable de la família digital. Ramon, endavant.
3: Bon dia, doncs jo crec que no és populisme. Mira, just ahir es va publicar per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya un importantíssim estudi que es diu Les tecnologies digitals en la infància, adolescència i la joventut. El teniu accessible. És un estudi basat en més de 700 estudis internacionals que diuen de forma incontestable que l'impacte de les pantalles a edats molt joves, dels 0 als 6 anys, té efectes irreversibles sobre el neurodesenvolupament infantil i juvenil. Sí, és a dir, no estem parlant d'una associació de no sé on que fa un estudi a instància de part, sinó de tot un departament de salut, i cal mirar la llista de les persones que han intervingut en aquest estudi que es va publicar ahir. Són 333 planes i val molt la pena que ens el mirem. I això canvia l'orientació i la realitat del que vindrà a nivell legal. És a dir, sí que hi ha un impacte real de l'ús de les pantalles, sobretot amb edats molt joves. De fet, el reglament aquest europeu famós de la setmana passada, la normativa aquesta europea que ens vindrà damunt d'aquí un any, com deies tu fa un moment, fixa l'edat als 3 anys. Jo crec que, com els pediatres catalans diuen, i aquest estudi, hauríem de començar a limitar l'ús de les pantalles fins als 6 anys. És a dir, ja dels 0 a 6 hauríem de protegir a la infància i excloure-la de totes aquestes interaccions, diguéssim, digitals. Bé. I fer el que fem tota la vida, que són interaccions humanes. És a dir, tenim evidències científiques a partir d'ahir amb un estudi, diguéssim...
2: Un estudi que tenim damunt la taula, i que efectivament, mira, diu, els impactes identificats en nens de 0 a 6 anys van des de retards en el desenvolupament del llenguatge, el desenvolupament motor, a dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme, augment de pes, miopia, alteració del cercle circadià i del son, canvis en el funcionament cognitiu i emocional i desplaçaments de les interaccions cara a cara, és a dir, de 7 a 11 anys, això m'hi podria estar tot el matí. A les conseqüències, diu aquest estudi, de l'accés de pantalles, van des d'interferències en l'aprenentatge, augment del risc de miopia, obesitat, augment del risc de càries per la tendència al consum de productes que la provoquen durant l'ús dels dispositius, trastorn del son o malestar emocional. I conseqüències així en totes les franges d'edat. Antoni Baena, coordinador de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
0: Està posant cares,
4: Jo fa molt temps que treballo amb salut digital i sempre explico l'anècdota de que jo vaig fer la meva tesis doctoral i em vaig saber d'incorporar el grup d'addiccions a internet perquè no existia un grup que parlés de la tecnologia com a positiu. Llavors només era jo. Vale? Un exemple paradigmàtic és el suïcidi, per exemple. El suïcidi ha baixat a Espanya. I llavors continuem parlant de que l'impacte de la tecnologia és que augmenta el suïcidi, no? Ha baixat. Però ningú parla quants suïcidis s'han evitat amb la tecnologia. L'Hospital del Mar té un programa de detecció precoç amb intel·ligència artificial del suïcidi que detecta molt ràpidament si una persona té un risc de suïcidi. Llavors, el que estem fent és fer un totum revolutum i no dir quines persones no haurien de tenir accés a la tecnologia perquè, per les seves característiques cognitives, l'accés a la tecnologia accelerarà que facin un intent de suïcidi. Però en general no augmenta el suïcidi per l'ús de pantalles.
1: Bé. Però, doctor, no crec que sigui...
2: Una cosa, Ana Córdoba, tenim el doctor Sant Segarra, que lògicament té el seu temps també, i porta molta estona amb nosaltres, i ja per deixar-lo lliure, doctor Sant Segarra, no sé si abans d'acabar, i a partir de tot el que s'acaba de comentar, pot afegir alguna cosa més, alguna altra reflexió?
5: Sí, Xavier, li agraeixo aquest moment que em dona. És extraordinari el que han comentat aquestes persones expertes en tot això, que jo comparteixo. Però fixin-se bé una cosa que han dit, vull dir, aquest estudi, la Universitat de Harvard, Massachusetts, i aquest estudi que ha tret la Generalitat, i vostè ha llegit, és una realitat objectiva que les pantalles mal usades i en moments inadequats del desenvolupament...
1: Aquesta és la clau.
5: ...del desenvolupament caracterològic de la persona són nocives.
2: Però això, doctor Sant Segarra, està fet per enganxar-nos, això.
5: Sí, ja busca enganxar-nos.

0: Està fet perquè ben, estiguem 10 o 12 minuts.
1: Les pantalles ben usades són fonamentals pel progrés de la humanitat. Jo la defensaré sempre, són extraordinàries. La intel·ligència artificial. En el segle XX vam tenir la digitalització, telecomunicacions, i el XXI tenim la intel·ligència artificial i la robòtica. Ens vindrà la robòtica. Tot això és positiu, però s'ha de controlar, s'ha de controlar, igual que hem controlat l'energia atòmica, doncs s'ha de controlar, bueno, intentem, no sabem què passarà amb l'energia atòmica, però vull dir, s'ha de controlar. I els efectes, vostè ho ha llegit, no es poden negar, són objectius, però és per un mal ús de la tecnologia, i com més important és la tecnologia, sí, més beneficis dona, però més perillosa pot ser. I això és el que... I se'ns ha donat la intel·ligència artificial i les reds sense que hi hagi alguna legislació establerta i que controli això. A mi em fan uns disbarats totals, no sé si ho saben, em simulen, agafen vídeos meus i em posen a anunciar productes que no tinc res que veure. És a dir, s'estan fent barbaritats amb la intel·ligència artificial i amb les reds, perquè no hi ha un control. Però jo la defensaré sempre, el progrés científic és fonamental. Jo crec que el progrés científic i la realitat existencial del ser humà van units i mai estaran en contra si s'orienten bé.
0: Bé, mira, aquest estudi també diu que l'alumnat de 14 a 18 anys està connectat a la xarxa per oci una mitjana de 4,8 hores diàries en jornades laborables i 6,7 hores els caps de setmana. Toni Reboredo.
2: Clar, però estem parlant, és el que deia moltes vegades, no? Fa una estona. 4 hores durant el dia. Però quines són aquestes?
0: Gairebé 5.
2: Gairebé 5.
0: I gairebé 7 al cap de setmana.
2: Són aquestes 5 o 4 hores. Jo no defensaré en cap moment passar-nos hores excessives davant de les xarxes socials. Jo no defensaré en cap moment fer un ús irresponsable d'aquestes tecnologies, però jo, laborablement parlant, ja em passo moltes més de 4 o 6 hores davant del mòbil. Quan anem al lavabo i ens estem sentats la tassa 15 minuts, aquests 15 minuts compten dintre d'aquestes hores.
3: Això ens han dit moltes vegades que no ho hem de fer mai. És dolentíssim per la nostra salut, que ho sapigueu, perquè pot provocar, no recordo exactament què era, te'n recordes? Passar moltes hores al lavabo.
2: Adormecimiento de las nalgas o alguna cosa
3: així. Sí, t'adorm el cul, bàsicament.
2: Jo tinc una pregunta pel doctor Sansagarra, si se'm permet.
0: Endavant.
2: Realment, doctor, vostè creu que hi ha una mano negra de fons de les grans empreses que volen que les noves generacions siguin intel·lectualment més baixes i que siguin fàcils de controlar, com los nazis querían quemar los libros i tot això? Realment hi ha una mà negra darrere de les grans tecnològiques que volen que la societat sigui intel·lectualment curteta per portar-los com a xais i com un rebanyo d'ovelles? Això ho pensa realment?
1: Home, jo li vaig dir una cosa. D'una manera oberta i descarada no és, però d'una manera molt sutil sí que hi ha. Per exemple, en els plans d'estudi s'està plantejant i s'està fent retirar les humanitats. Es vol retirar la filosofia. La filosofia és el que ens ensenya a raonar lògicament i a buscar la veritat. Totes les disciplines, totes les ciències de la humanitat fan servir la filosofia. És el raonament lògic, els silogismes de Sòcrates. És a dir, que en algun aspecte, després ho veig amb el d'això, com venen els nanos a la universitat, els alumnes meus, la falta de formació integral, humana, amb capacitat de síntesi. Són gent ja molt polaritzada, és a dir, que poc desenvolupada la seva activitat intel·lectiva racional, com a sers humans. Jo no puc dir que d'una manera descarada ho fan, però que d'una manera subtil sí que jo hi veig una orientació cap a la formació. I no educació, jo sí que la veig.
0: Perdoneu, aquest agost... Anna, un segon. Marc Villanueva, com estàs? Bon dia.
4: Hola, és que estic... És a dir, no és civilí. Aquest agost, Meta ha pagat 18.000 milions de dòlars per evitar el judici perquè han detectat falles a la protecció dels menors. És a dir, la pròpia empresa de Facebook, d'Instagram, de tots aquests, assumeix que no protegien els menors, que eren especialment addictius als menors, i ha pagat 18.000 milions, d'acord amb totes les fiscalies dels Estats Units, per evitar el judici perquè assumeixen que hi ha un error, és a dir, que no protegeixen prou els seus menors. No és que sigui civil, ells mateixos han reconegut que hi ha un error a aquestes xarxes socials a la protecció.
2: Però jo crec que estem parlant de coses diferents, sí.
4: No. Per què han pagat 18.000 milions, Meta?
2: Una cosa és voler guanyar diners i una altra cosa és voler que la societat sigui ignorant.
3: Perdoneu, jo crec que arribats a aquest punt, perquè aquesta entrevista estava plantejada d'una altra manera,
0: però aquesta entrevista, aquest debat és especialment ric i interessant gràcies a la presència de tots plegats, també el doctor Sant Segarra. En aquest programa som així, i ens agrada improvisar i fer les coses no com estan previstes i sobre el guió.
3: Jo crec que arribats a aquest punt és molt interessant que el doctor Antoni Baena

0: ens pugui explicar, perquè jo, personalment, no esperava ni molt menys aquesta resposta per part seva. Aleshores, que ens expliqui, perquè...
1: Calla, que mig convençut el Reboredo abans d'entrar.
0: Ja.
1: Per tant, et volem escoltar amb atenció.
0: Antoni Baena.
2: Cobro de les tecnològiques.
0: Sobretot, entendre, és a dir, nosaltres en cap cas estem posant en dubte que la tecnologia pugui ser positiva, sinó el que s'està posant en dubte és l'abús de les xarxes o l'ús de les xarxes que s'està fent per part dels menors, l'impacte en la salut mental que això té en els nens i les nenes, perquè són nens i nenes molt petits, que estan veient coses... I sobretot que no s'estan relacionant cara a cara amb les persones, sinó que estan 4, 5 hores mirant una pantalla sols.
1: O 14 hores, Antoni Baena.
2: 14 hores. Jo he col·laborat amb aquest informe de la Generalitat, en el qual es deien coses com això de la càries, que van dir, ostres, no posis lo de la càries, perquè si ha augmentat la tecnologia i ja la fa servir el 90% de la gent, de la població més gran de 15 anys, doncs qualsevol cosa que puguis relacionar, relaciones amb el tema de pantalles. Òbviament, són empreses que no han patit cap errada. O sigui, són empreses que el que volen és afavorir que estiguis el màxim de temps possible.
3: Sí, actives, com el tabac.
2: Això està claríssim, això és el que busquen. I, per tant, el que s'ha de fer és protegir als menors d'això, que ningú pensi que jo sóc naïf. Una altra cosa és, això està tenint un impacte sobre la salut mental? Què diuen les dades? Doncs les dades diuen que no té un impacte tan important com de vegades em fan pensar, perquè ara tot està relacionat amb les xarxes o amb les pantalles. Primer, la definició. Què és addicció a les pantalles? Torno a dir, és un concepte que tothom creu que sap del que estem parlant, però després quan dius de què estàs parlant, cadascú parla d'una cosa diferent.
0: Però és saludable tenir un nen, per exemple, de 8 anys, 3 hores davant d'una pantalla sol, en lloc d'estar-se relacionant, jugant, movent-se?
2: Home, la pregunta ja, de per si, ja respons que no. Però per cada estudi que hi ha un impacte sobre no sé què, o la intel·ligència artificial, hi ha d'altres que diuen que millora la creativitat. Però s'ha de saber fer servir. ¿Vale? I llavors, el problema principal, per això jo deia, el problema principal no és tant d'addicció, sinó de que no tenim competències digitals suficients. Poso un exemple,
0: no ho fem servir bé.
2: No ho fem servir bé. Poso un exemple molt clar. Van convidar a l'Ajuntament de Vitoria a fer una xerrada de com fer servir correctament la tecnologia entre les famílies, i hi havia dues famílies que deien, la meva filla ha patit assetjament sexual amb el mòbil. I clar, estan hiperpreocupades. La frase va ser lapidària. Va dir, és que jo confiava en la meva filla. I dius, la teva filla té 13 anys, com és que has de confiar? Li dones un mòbil i no saps exactament tots els perills que té. Si potser no el saps ni tu,
4: exacte,
2: que rebràs un WhatsApp, exacte, i et dirà, escolta, dona'm diners que he perdut, i caus. Uh-huh. I perdona, i acabo, eh? I llavors va haver-hi una altra persona que va dir, doncs mira, t'explico la meva experiència. La meva filla estava trista perquè es perdia totes les activitats de classe perquè jo tenia por de donar-li un mòbil. Dic, vaig agafar un mòbil, vaig fer un contracte en la qual tenia 13, 14 anys, la mateixa edat que l'altra. Has de fer això, jo tinc les contrasenyes, jo sé amb qui estàs, tu no... Des de llavors la meva filla és feliç.
1: Bé, doctor Sant Segarra, alguna cosa més?
5: No, li agraeixo molt. Jo he après molt, eh? Li agraeixo, ha sigut un plaer poder contactar amb persones doctes i tan expertes amb això.
1: I nosaltres...
5: Perquè sentim moltes veritats aquí, estic d'acord, eh?
1: I nosaltres n'aprenem i n'hem après de vostè. Ha estat un luxe tenir-lo una vegada més aquí al matí de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies. Fins quan vostè vulgui, Manuel.
5: És molt amable, Xavier. Ha sigut un plaer també per mi. Gràcies, gràcies, gràcies. Una abraçada forta.
1: Una gran abraçada i que vagi molt bé això. Toni Reboredo, mira, ens queden menys de 2 minuts per les 12, digues.
4: Molt fàcil, molt ràpid. El que està dient l'Antoni, per mi, és una qüestió de formació i de poder no... La paraula intrusisme és una mica complicada, però fixeu-vos, no sabeu si sabeu què és el Douyin. Douyin és l'empresa mare de TikTok. Primer, Douyin va crear el TikTok a Xina, li van posar un altre nom. Bueno, el TikTok que nosaltres coneixem a Europa, a Xina es diu Douyin. Bé, Douyin, punto uno. A Xina està prohibit a partir de per la nit, els nens no el poden fer servir, és a dir, automàticament es talla. Punto dos, Douyin, durant l'ús d'aquesta xarxa en els nens, que tenen més de 14 anys, prioritza en el seu algoritme el contingut de divulgació tecnològica, de divulgació científica, d'exploració de museus, cultural, artística, etc. Llavors, no és un problema d'ús de les xarxes socials, és un problema de que han descobert que a Europa no hi ha normativa, echémoslos todos y venga, que miren todos los niños.
1: Bé, Ramon Arnaud, fem una cosa. Ara sentirem de seguida les notícies de les 12. En 5 minuts tornem en directe. Us demano tots, sisplau, que us quedeu uns minuts més, sí, per poder seguir parlant d'aquest tema i de moltes altres coses, eh? Villanueva.
6: No m'has presentat, i parlem del dimecres de la Pinsa
1: Rosa. Comences a
4: Villanueva, que t'estimem, Villanueva.
1: Villanueva, abans de parlar, has d'esperar.

0: que el presentador i director del programa et digui bon dia, Marc Villanueva, el company del control et podrà obrir el micròfon i les coses sortiran bé.
1: Entres aquí com un elefant a una cacharreria, clar.
0: Si no hi ha una mica de protocol, això no funciona.
1: Posa ordre. Xavi Freixa, et posa ordre.
0: Que no marxi, a veure, ho intentarem. Que no marxi ningú, que tornem de seguida. Fins ara mateix.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia, comencem parlant d'ensenyament. El president del Consell d'Educació, Joan Manuel del Pozo, assegura que el debat de país encarregat pel govern ha de substituir l'espai reivindicatiu liderat pels sindicats. Més detalls, Laura Hurtado.
4: L'exconseller ha defensat que el president Salvador Illa li ha demanat arribar a acords amb tota la comunitat educativa per superar el que ha titllat com a situacions convulses. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
5: Com a espai predominant, no estic dient que els sindicats quedin exclosos, en absolut. El Consell que presideixo, el Consell d'Educació de Catalunya, hi tenen representació important i participen molt activament, i n'estic molt content per dir-ho així. No estan exclosos perquè no ho podrien estar legalment, no ho haurien d'estar democràticament, però sí que crec que han de comprendre que l'educació no és només una qüestió de dignitat laboral dels docents.
4: Del Pozo ha defensat l'educació inclusiva i ha assenyalat que cal millorar els mecanismes d'atenció a l'alumnat nouvingut.
2: Detinguda la dona de l'arquitecte Josep Joan Pera per la seva mort aquest Nadal a la casa que tenia a Baqueira. Sergi Bassoles.
6: Sí, la policia catalana ha informat aquest mateix matí de la detenció de la parella del conegut arquitecte. La dona de 65 anys ha estat arrestada a Madrid. Està acusada de l'homicidi de la seva parella en una causa que està declarada secreta. La mort de l'arquitecte de 72 anys es va produir durant les vacances de Nadal, quan passava uns dies a la residència que té a Baqueira, pràcticament al costat de la coneguda estació d'esquí. La nit de Nadal, Josep Joan Pera va anar a l'hospital en trobar-se malament. Després de passar la nit a urgències, el dia següent va rebre l'alta i finalment el 26 de desembre, és a dir, per Sant Esteve, va ser trobat mort al seu domicili. Fonts policials consultades per aquests micròfons expliquen que les incongruències en la declaració de la seva parella i ara detinguda van despertar les suspicàcies dels investigadors i malgrat que les autòpsies preliminars van atribuir la mort possiblement a un problema de salut, la investigació policial i judicial ha trobat indicis de criminalitat.
2: Gràcies, Sergi. 11 dels 13 ferits a l'incendi de la residència aquesta nit a l'Ametlla del Vallès sortiran avui de l'hospital i seran reubicats a centres sociosanitaris o residències. Els altres dos romandran ingressats. En paral·lel, s'investiguen les causes del foc, que també ha deixat una víctima mortal. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
7: De la víctima se sap que és un home de 53 anys. De les causes hem d'esperar les investigacions de Mossos d'Esquadra, esperar l'informe per veure qui ha pogut ser el motiu de l'incendi.
2: Més qüestions. Renfe apunta les pluges intenses de la setmana passada i les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig. N'ha parlat Javier Domènech, director d'estacions de Renfe.
8: Les lluvias de la setmana passada en les que cayeron 100 litros por metro cuadrado provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso. El yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación fuera un factor exponencial para que cayera este cañizo.
2: I anem a la demarcació de Girona, on els Mossos han detingut la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per una presumpta estafa de 2 milions d'euros. El cas ja acumula prop de 400 denúncies, Gemma Esteve.
9: Alguns dels afectats van pagar per unes vacances que en molts casos no van arribar a gaudir. Altres explicaven que els van cancel·lar els viatges i no els van retornar els diners. L'agència funcionava principalment per internet i xarxes socials i oferia viatges a preus molt competitius. Segons fonts properes al cas, contactava directament amb empreses dels països de destinació per reduir intermediaris. La clientela havia crescut sobretot gràcies al boca a orella després que alguns clients hi haguessin viatjat anteriorment sense problemes. Les reserves s'havien de pagar per avançat i en la seva totalitat. Ara, gairebé dos mesos després que el cas sortís a la llum, la investigació dels Mossos ha avançat amb la detenció de la propietària d'aquesta agència.
2: I acabem a Madrid. La Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui vol desnonar un fons d'inversió, finalment haurà de deixar

0: al seu pis, on ha viscut durant més de 7 dècades. Malgrat que una donant anònima s'havia ofert a pagar bona part del lloguer de la Mari Carmen, que li havien apujat fins als 2.650 euros al mes, la propietat no ho ha acceptat. Tampoc li han deixat un marge per poder emportar-se les seves pertinences, ho ha explicat la seva advocada Beatriz Duro.
1: La última noticia que tenemos es que se va a ejecutar el lanzamiento, están ya en ello. Y no, que ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora, ni de dos, ni de nada, para sacar sus pertenencias, que saque sus cosas más personales y que el resto se lo mandarán a la dirección que ella indique, que de momento no puede indicar.
0: Els agents de la Policia Nacional estan desallotjant les persones que acompanyaven Mari Carmen a l'interior del seu habitatge. L'afectada, en un missatge difós pel sindicat de llogateres, ha agraït el suport de tothom qui ha tractat d'aturar el seu desnonament. És el quart intent i, finalment, com dèiem, s'executarà. Això és tot. Tornem a més notícies a la una.
2: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una, ara mateix. Què passa? Què passa, Ana Córdoba? Quin problema tens ara? Avui té problemes, l'Ana Córdoba. Ah, no passa res, dona. Escolta'm una cosa, no se sent. Què t'anava a dir, Villanueva? El titular més destacat de la premsa del cor.
1: Doncs mira, el casament català que ha reunit a més VIPs des de fa anys aquest dissabte a Torroella de Montgrí.
0: Ah, sí, la filla de la Paz.
1: Ja,
0: No.
2: No
0: ho sé.
1: La filla de la Paz és Anna Padilla, sí. Catalana, de pare català, però no. El que té 600 convidats i ha estat a Torroella de Montgrí, la filla de la Paz s'ha casat a Cádiz, a Zahara, de los Atunes. L'altra boda de la rocambolesca de l'any ha estat el fill petit de José Cregueras, que és el CEO del grup Planeta. Home, sí. Freixes, el jefe de l'editorial Planeta, d'Antena 3, d'Onda Cero, de La Sexta, de ràdios, teles, tot. I una altra noia, filla també de família rica, bona catalana. Per tant, han anat 600 convidats, tot Antena 3, tots els famosos de Catalunya estaven en aquesta boda a Torroella de Montgrí.
3: Com organitzes les taules de 600 convidats?
2: L'altre dia va venir un expert en protocol que ens deia com s'havien d'organitzar les taules dels casaments.
1: 600
2: de convidats. Alerta, perquè no ho fem bé.
1: Quanta gent va anar al teu casament, Freixas?
0: Jo no m'he casat encara.
1: Ah, doncs escolta'm, el teu, Córdoba, quanta gent va anar al teu casament?
2: No ho sé, no ho recordo.
1: 600, Freixas,
2: no
1: t'hi caben. No,
2: 600 segur que no,
1: Has de llogar?
2: Sí, n'hi ha alguna cosa.
1: No. Parlarem,
3: però tenen un edifici molt gran.
0: Escolteu, tenim aquí, recordem-ho, l'Antoni Baena, coordinador de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC, també el Ramon Arnó, advocat responsable de la Família Digital, el Toni Reboredo, expert informàtic i divulgador tecnològic i col·laborador habitual d'aquest programa. Però en aquesta tercera hora ens acompanya més gent. Per exemple, Ferran Accensi, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Tu ets pagès, ets restaurador...
4: Una mica de tot.
0: Una mica de tot. Sí,
4: Lleida, el ser pagès no és cap novetat. Vull dir, pràcticament ho som tots, de famílies pageses.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ara de seguida parlem amb tu també i et pots incorporar i pots participar del debat que tenim damunt la taula una miqueta.
4: No, us he vist molt animats a la boda i...
1: Home, sí.
0: El tema és el mal ús, el que dèieu abans, Antoni sí. Baena, però clar, el tema és com ho controles, això, perquè sentim aquests testimonis de pares que diuen, noi, el meu fill està 12-14 hores al dia amb el mòbil i hem arribat a patir per la seva vida. Clar, com es controla això?
2: Parlàvem que hi ha aquesta nova normativa, no?, que està sobre la taula, que s'ha d'acabar de tirar endavant, però hi ha aquesta normativa europea que el que vol és prohibir les xarxes completament als menors de 13 i de 13 a 15 que hagi d'estar supervisada pels pares i les mares. Nosaltres, arribats a aquest punt, després que hagueu estat expressant, no?, els diferents punts de vista, si és bo o no és bo, trobo que el que sí que tots esteu d'acord és que l'ús que se'n fa és la clau d'aquestes xarxes socials. Per tant, la normativa, Ramon Arnó, explica'ns què diu exactament i com vol controlar l'ús que es fa de les xarxes. És a dir, hi haurà, per exemple, un control, aquest scroll infinit, que és una de les coses que fa més mal, perquè fa que no se'n puguin desenganxar els petits.
5: Així és. De fet, és una proposta de reglament europeu que s'aprovarà d'aquí un any. És a dir, això no és res més que un document de treball. D'acord? Aquest document de treball diu que fins als 3 anys exclusió total de les pantalles. Algú ha dit, amb tota la raó del món, què estem parlant? De pantalles, de mòbils, de xarxes socials o d'intel·ligència artificial? Perquè el gran risc no són les xarxes socials, el gran risc és la intel·ligència artificial generativa, que és composar un adult a l'habitació del teu fill perquè li respon i li dona consells absolutament per tot. És a dir, el primer nivell del reglament europeu és fins als 3 anys res. El segon és dels 3 als 13, de forma excepcional, és a dir, els nois i noies de 3 a 13 anys podran tenir només un perfil creat pels pares, pels progenitors, a unes xarxes socials, diguéssim, vinculades amb el món del vídeo. YouTube, per posar un exemple, no? La tercera proposta és dels 13 als 15, també els perfils creats pels pares, és a dir, fins als 15 anys, els menors de 15 anys, no podran crear-se un perfil autònom, no?, sinó dels 13 als 15 el pare i la mare crea el perfil, controla i vigili, que és el que fan els nois i les noies, i a partir dels 15, barra lliure. Hem de dir que en aquest moment a Espanya l'edat són
3: Ramon,
5: 14 anys.
3: Ramon, jo tinc davant la normativa que l'estic llegint ara, i no em surt així. A dir, a mi em surt que el control parental i aquestes minicontes en les que només poden fer servir depèn de quins vídeos, és a dir, el YouTube Kids, tot això, Em surt entre 13 i 15 anys. En el cas de menors entre 13 i 15 anys, la proposta preveu el control parental, lo que permite a los autores crear minicuentas.
2: No, però són minicomptes, Toni...
3: Los menores de entre 3 i 13 poden acceder a Menos Social, així com a YouTube Kids. Mm. Sí, sí, sí, exacte. Hi ha unes certes xarxes creades com el YouTube Kids, especials per nens entre 3 i 13 anys. Tenim raó, sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: Molt bé.
5: Insistim que és una proposta. I després no hem d'oblidar que darrere hi haurà totes les Metas i Google fent pressió perquè això no tiri endavant, perquè evidentment quan més baixem, no?, l'edat d'accés a internet, més contentes estan les tecnològiques, i quan més restriccions posem, més problemes hi ha per part de elles, perquè deixen d'ingressar publicitat.
2: Clar, el problema, Ramon, és que en cas que això tiri endavant, per poder-ho aplicar, és el que comentàvem, aquí el paper dels pares i les mares passa a ser clau. Aleshores, què en penseu vosaltres, sí, com experts?
0: Sí, sí. Antoni Baena, sisplau, endavant, sí, i anem enllestint. Oients, sí, sí, sí. No, és molt important i ens preocupa molt, però no ens hi estarem tot el matí, a tampoc, digues.
6: Està claríssim que s'ha de regular contra aquestes empreses, perquè aquestes empreses el que busquen és un negoci i els hi és igual l'impacte sobre la salut mental, això està claríssim. No em sembla malament la proposta, perquè lo de la prohibició em sembla ridícul, no? Perquè a més a França s'ha tombat per altres tipus de lleis, com el dret de la informació que tenen les joves, però a més pensar que als 16 anys tu entres a internet i el controlaràs. No, el que has d'anar és tutoritzant els teus fills des de que són petits. Hi ha un filòsof que diu, dona-li un mòbil a un nen abans dels 13 anys perquè et fa cas, no? Mm-hmm. Però, clar, després dels 13 anys ja no et fa cas. Per tant, has d'anar-lo educant, ensenyant els riscos que té, el que representa posar una foto, que és la petjada digital que estarà per sempre. Tot això li has d'anar educant a poc i deixant-li, doncs, que vagi obrint-se en com en qualsevol altra part, diguem-ne, de la vida que estàs educant els teus fills. El que jo volia deixar clar és que l'impacte sobre la salut mental és mínim en el sentit de que hi ha un 10%, 15%, només que és aquest impacte. Una altra cosa és que accedeixin a continguts que no són adequats, per tant, això s'ha de controlar. Però, clar, per exemple, YouTube Kids. Jo als meus fills els vaig haver de treure YouTube Kids perquè era tan, diguem-ne, capava tantes coses que al final ells tenien 8 anys i li posaven coses de 4 anys. Per tant, no és tan fàcil. Aquest contingut és per 8 anys, per 7, per 9... No, és que diu una paraulota i, per tant, ja està bloquejat. Això és molt difícil. Per tant, el que sempre s'aconsella és que siguin els pares que estiguin al costat del seu fill, mirant el mòbil, el que estan veient i compartint, igual que compartim el futbol o compartint els videojocs o compartim una pel·lícula. I tu vas tutoritzant què coses està veient, quines coses pot entrar i quines no pot entrar. Però el que no pots fer és donar-li un mòbil i esperar, doncs, que no passi res. I després queixar-te de què passa.
0: Bé, Ramon Arnó, per anar acabant.
5: Hi ha una part de prohibició i una part de risc. És com el Codi de Circulació, és a dir, hi ha d'haver una part prohibitiva, una part de generació de risc, i hem de posar els pares i les mares, els tutors, al centre de les decisions. El gran problema, crec jo, amb tot aquest món digital dels nostres fills i filles, és que els progenitors no tenim una estratègia digital. Tenim una estratègia a la família alimentària, una estratègia educativa, una estratègia econòmica, però no tenim estratègia. No sabem què farem als 10, als 12, als 14 i als 16 anys. I aleshores la pressió social se'ns imposa i fem el que fan les persones del nostre costat. És necessari signar un contracte digital parental que ens ajudi a establir una estratègia dels 6 als 14 anys.
0: Bé,
5: almenys.
0: Toni Reboredo.
3: Clar, és que això fa falta una formació. Jo t'entenc, Ramon, el que estàs dient, estic perfectament alineat a tu, perquè és que jo soc pare, jo tinc dues criatures ja som...

0: Quants anys?
1: 13 i 16, ja no són criatures.
2: Segons com es miri.
1: Però bueno, esto ya hi ha ahí, eh? Em refereixo a que jo he viscut a aquesta època dels nens petits, d'arribar després de treballar 10 hores, de l'autobús t'arriba tard, has de fer el sopar, has de sortir, i el nen vol estar amb tu, i és que estava donant cops a la taula i ara el Xavi Feix m'està dient no donis cops a la taula, que s'ha escoltat.
3: No, però prou, home, que si no mira la Marta Inglés.
1: Em posa cares d'aquestes fent... Perdó. Llavors, venia a dir que és molt fàcil, perquè tu tens els dos nens, que un està plorant, l'altre t'està demanant l'atenció, volen sortir al parc, els hi dones un mòbil, s'ha acabat el nen. Ja no hi ha nen.
3: Molt breument, Anna Còrdova. Ah, no, pensava que em deies que volies dir alguna cosa
2: més. No, estava escoltant el
3: Toni. Ja n'hi ha prou. Moltes gràcies, en continuarem parlant, lògicament. Només faltaria, però de moment per avui ja està. Gràcies. Ramon Arnaud, advocat responsable de la Família Digital, Antoni Baena, coordinador de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, director del Màster de Salut Digital de la UOC. Déu-n'hi-do, nen.
4: Sí, sí. Bueno, ja sempre m'ha tocat fer aquest paper, sí, no em preocupa ja.
3: A tu, Reboredo, no et deixo marxar, eh?
1: Quedes una estona. Tinc truquillos per explicar-vos.
3: Perfecte, moltes gràcies. Escolteu, fins una altra, que vagi bé. Gràcies.
5: Bon dia, gràcies.
3: Mira, és un quart i un minut d'una, ara mateix.
6: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
3: Villanueva, de seguida anem amb la premsa del cor i tot això que tant t'interessa a tu.
7: Dimecres.
3: És dimecres. Ferran Accensi, del restaurant Voltaplats, de Benavent de Segrià. Com estàs?
7: Molt bé, molt bé. La veritat, molt content d'haver vingut aquí amb aquesta sala.
3: I nosaltres de que hagis vingut. No havies vingut mai a la ràdio, encara?
7: Aquí, a casa vostra, no.
3: A Ràdio Televisió Espanyola, no?
7: A Lleida, sí, eh?
3: A Lleida?
7: Sí, a la divisió que tinc a Lleida, sí.
3: La delegació de Ràdio Televisió Espanyola a Lleida. Sí, molt bé.
7: Està allà al carrer.
3: Aquest matí teníem l'Anna Sáez, la directora del Segre.
7: Ah, molt bé.
3: La tenim cada setmana a la tertúlia. I el Francesc Guillaumet, el director de la Mañana.
7: També el conec molt.
3: També el tenim cada setmana del món.
7: Els conec. La meva etapa de la ANC i coses així més activistes. Els vaig conèixer i tinc la sort de conèixer-los, clar.
3: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres també i sobretot parlem del territori, ens agrada, Què passa a Lleida, què passa a la Catalunya Central, què passa a Girona, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, no només a Barcelona, que també, també i sobretot, bueno, que són molts aquí, però vaja, no només Barcelona i àrea metropolitana.
7: Lleida té moltes coses interessants per explicar, sí. I per, bueno, jo crec que són força conegudes, no? Ara abans hi havia un col·laborador que està aquí participant, que és el Ramon Arnaud, que també és de Lleida i és un especialista, doncs, en tot el que és seguretat de les empreses.
3: Molt bé, perfecte, doncs ara de seguida parlem, perquè, noi, alguna cosa fas molt bé, tu. Cuinar.
7: Espero que més d'una.
3: No, alguna cosa fas molt bé, perquè diu que has guanyat el primer lloc com a finalista per Lleida, la Lliga del Porc i la Forquilla. Explica'ns què és això de la Lliga del Porc i la Forquilla, per començar.
7: Jo és la primera vegada que vaig participar. Nosaltres tenim el restaurant que fa des del 1 de febrer que estem oberts, i l'afició a la cuina sempre l'he tingut des de sempre. Jo mantinc i practico una cuina familiar, una cuina de casa, una cuina de tota la vida, on hi ha molt element i molt producte de la pagesia.
3: Sí.
7: I sense... A veure, no per dir res, sense floritures, diguem-ne, no? És un plat amb sabors d'abans, i aquest plat que vam presentar amb aquesta primera edició, doncs era una cachipanda.
3: Cachipanda, aquí no saben ni què vol dir.
1: Què és una cachipanda?
3: No saben ni què vol dir aquí. Aquest matí ho dèiem amb l'Anna. Ferran, mira, el Jordi Vila, gairebé no sabia ni com s'havia de pronunciar.
8: Primera notícia, la veritat és que és un nom que dona joc, eh?
7: Segur que l'heu provat moltes vegades. El que passa que està feta, tal com us comentava abans, amb producte de Lleida, evidentment, dels nostres ramaders i dels nostres pagesos, i és com una samfaina, diguem-ne que és en base de pebrot, ceba, fas com un sofregit amb tomata, li acompanyes una miqueta d'all, i després, doncs, l'element de la carn és l'element de la tupina. És el confitat de la tupina. I això direm, suposo que no sé si ho coneixeu o no, abans, antigament, quan es guardaven els aliments, quan es matava el porc, hi havia dues maneres de guardar-los. Era amb sal, perquè congeladors no n'hi havia, o amb oli de la tupina. El cuinaven amb oli d'oliva bo, i llavors el ficaven en uns recipients que eren les tupines, i allí amb l'oli es guardava aquest aliment. Nosaltres fem la tupina, la fem poqueta, clar, quan matàvem el porc en fèiem molta a casa. Nosaltres teníem la sort de tindre tot el cercle tancat, teníem els aliments, teníem les mares, engreixàvem el porc, el matàvem i teníem la botiga, que llavors en diem tocineries, la

0: carnisseria, on veníem el porc embotit, que també era una manera de vendre-li amb embotit, amb sal o amb la tupina.
1: Bé, deus conèixer la Teresa Pinós, tu?
0: Pinós de...
1: Blaudieta, de Pons.
0: No.
1: No la segueixes a Instagram? Busca-la.
0: No, la Carme de Vallfogona...
1: Blaudieta.
0: No la conec.
1: Cansaladeria, xarcuteria, no la conec. Tota la vida Pons. Ahir va estar aquí, ara fa justament 24 hores. Sí. Mira, és l'àudio més escoltat a la web de Ràdio 4, l'entrevista que vam fer, que és la tia de l'Opau de Pons.
0: Ah, és la tieta. El Pau és molt conegut, el nostre Pau, sí, home. És molt flamenc.
1: Doncs
0: molt
1: la seva tieta és tan coneguda com ell.
2: De tot Ràdio 4 és el més escoltat d'ahir, Francesc, sí, felicitats.
1: Home, mira, RTV.
2: No, m'alegro, perquè s'interessa, sí, aquestes coses de territori interessen.
1: Ràdio 4, sota de tot, hi ha el més escoltat. Doncs mira, justament la...
2: La tieta de l'Opau, que té una tossineria.
1: No, tenia.
2: Tenia, està jubilada.
1: Fa receptes a Instagram. T'has de posar al dia, també, eh?
2: Bueno, Freixas, no la conec, però miraré la... Escolta, Teresa Pinós,
1: gastrosàvia, la recepta dels millors macarrons. Escolta, nen, aquest...
3: A mi és que m'acaben de desbloquejar un record, ara, perquè saps que jo vinc de Galícia, de família gallega, i jo de petitó, a casa dels meus avis, tenien aquella garrafa de vidre gran amb un tap molt gran, i a dintre guardaven els xoriços que havien fet a la matança, ple d'oli. Llavors jo recordo que quan la meva àvia no mirava...
0: S'ha de coure abans, el passes per la paella i després el fiques allà i el conserves amb oli.
3: Doncs sí, m'has desbloquejat un record.
1: Molt bé, escolta'm, tu parla del teu tema...
3: Jo parlo del meu, sí.
1: Perquè, no, pots parlar de tot, lògicament. Però avui ens has d'explicar, com sempre, coses molt interessants.
3: Tinc truquillos, ja veuràs. Truquillos tecnològics.
1: És un crac.
3: Ja veuràs que us van bé, que us van molt bé.
1: És un crac, aquest tio. Escolta, què no hem de dir mai quan rebem una trucada d'un número desconegut? Aquest matí parlàvem amb els tertulians, que anunciàvem que vindries al programa justament a parlar...
3: Clar, és que és molt fàcil...
1: A parlar d'això.
3: És molt fàcil el sí, és molt fàcil el clar, totes aquestes paraules que diem... Sí. Jo ara ja m'he acostumat, quan sempre que em truquen, jo no dic sí, perquè aquí ho tenim molt fàcil, no? Sempre, sí, no, hola.
1: Hola, jo també. Sí, des de que em van dir no diguis mai més sí a algú que no coneguis.
3: Clar, després...
1: Perquè què passa si dius sí? Quin és el perill? Expliquem-ho.
3: Bueno, primer que podem... ja és molt fàcil clonar veus amb intel·ligència artificial i sabeu que moltes empreses ja estan adoptant aquest sistema de contracte per veu, no? És a dir, tu ara truques a Telefònica, demanes una línia nova, una DSL, el que sigui, i diu, vale, pues inicio la grabación del contrato por voz. Llavors, ara ens hem d'acostumar una mica, depèn de quines paraules, ja és posar-nos una mica paranoics, perquè realment amb clonació de veu després es pot clonar tot. Però quan menys dades li donem, més fàcil. Perquè totes aquestes coses que et truquen i et diu, perdón, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con quién quería usted hablar? No li diem el nostre nom directament, si és que ni siquiera és. ¿Me puede confirmar su dirección para enviarle? No le voy a confirmar mi dirección porque si me tiene que enviar algo es que usted ya la tiene. Totes aquestes pautes hem de tenir una mica en compte i acostumar-nos a quan no sabem directament, i sobretot si ens truquen del banc, si ens truquen de l'asseguradora, no tenim aquella conversació. Perdone, ya los llamo yo a ustedes. Si em truquen del meu banc per demanar-me sense informació, no, ya los truco, no.
4: Ho dius en castellà perquè habitualment...
3: faig aquest canvi d'idioma a vegades sense voler, no? Mira, perquè quan et truquen normalment et truquen en castellà.
1: La Marta Inglés diu, jo contesto en català i em pengen.
3: Res, llestos. Sí.
1: Digui'm.
3: Això tenim molt fàcil els que parlem català, no?
1: Si dius digui'm, ja...
3: Sí, i a més és molt fàcil i també anar en compte perquè el fet que et parlin en català moltes vegades ja et dona una confiança, cert? Que com que no estem acostumats a que certs fraus i estafes siguin en català, quan et truquen i parlen en català ja agafes com confiança ràpida i hem d'anar en compte amb tot això. Així que trucs fàcils. No confiar en cap trucada i quan ens truquen del banc, de l'oficina, de qualsevol cosa, no, ja lo llamo jo por la tarde. I ja et truques tu després quan faci falta la teva oficina, però tallem aquestes trucades.
1: Ah, molt bé. Diu que has provat, no sé què, hem de tastar alguna cosa aquest matí? O tinc mal entès?
0: No l'he portat, però sí que farem un sorteig, farem un sorteig.
1: A veure, Jordi Vila, en aquest guió...
0: La Sílvia no em va dir que el portés, sinó que hauríem pogut portar-lo, fer una degustació aquí, perquè més va acompanyar...
1: Ens has portat dues racions. Com ens recomanes menjar-les? Barregem l'ou amb tot? Necessitem una bona esca de pa? On són les racions?
2: Jordi, la guió no ha fallat.
1: Nen, això s'ha de millorar, eh?
4: Doncs...
2: No li hem dit al convidat que porti xoriço.
4: D'acord.
2: Ens imaginarem, veus un xoriço boníssim.
4: En un programa en directe tot és possible.
1: Sí, i tant.
4: Tot és possible.
1: Això sempre. Escolta'm una cosa, doncs explica'm més i millor què és això de la catxipanda, perquè molta gent no sap.
0: Doncs va acompanyada també en caragol. Caragol bo bé, caragol de Lleida.
1: Sempre amb caragol?
0: Sí. I ha de ser un caragol... Bé, nosaltres sí que tenim alguna mica de fixacions amb el producte. Ha de ser un caragol especial, sobretot, que sigui de Lleida. Perquè, per exemple, el de Girona és més gros, i a vegades hi ha molt caragol que ens ve de fora, de Romania o d'altres indrets, o fins i tot de Galícia o d'altres indrets, que llavors són molt més grossos i és un caragol diferent. La Lleida és més petitet.
1: Molt grossot,
0: no
1: a mi em fa fàstic.
0: No convé que sigui gros.

0: I això, pues, acompanyat amb la tupina, bueno, amb el confitat aquest de la costella i la llangonissa, i amb totes les verdures, fa una combinació excel·lent.
1: Bé, escolta, a l'oient que encerti el so del dia, què li regalaràs, què li donaràs?
0: Pues li regalarem dos dinars amb catxipanda.
1: Dos dinars amb catxipanda.
0: La seva acompanyant, sí.
1: Carai, nen.
0: Clar.
1: Molt bé.
0: Acompanyats amb, hauran un, bon, de venir a amb un bon vi, hauran de vindre Benavent, això sí.
1: Ah, Benavent de Segrià.
0: Llàstima de no haver
1: que no de, reportat. Del que Segrià, que hi ha molta gent que diu del Segrià, de Segrià. Benavent de Segrià. Sí, important.
0: Sí.
1: El nom dels pobles, tal i com però, toca. És una cosa que fot una ràbia.
0: No té confusió. Hi ha el Benavent de la Conca, Benavent de Tremp, però hi ha el Benavent de Segrià.
1: Sí.
0: Nosaltres som els que vam acompanyar el Jaume I, el Conqueridor, a alliberar València dels àrabs.
1: Sí, sí.
0: I hi ha poblacions que tenen el cognom de Benavent dos vegades. Llavors, fica Benavent, yeah. Cal Quico, cal Cisco, cal... Com pel carter pugui repartir, yeah. Les cartes ho feixi.
1: Va, doncs mira, fem una cosa, recordem quin és el so del dia, oients, i aneu trucant al 900-454-455. És molt fàcil avui, eh? Escolteu amb atenció, ja veuràs. Mira, mira, mira. Hi ha moltes cases. Realment aquest cant podria ser més nítid, eh? Perquè...
2: Està lluny, aquesta bèstia està lluny, eh?
1: Exacte, és com de lluny, això, no?, una mica, però vaja.
3: Això és el rodalí.
1: Hi ha molta gent que en té amb gàbia a casa, molta gent.
4: Poden ser blaus, verds, grocs...
1: No puc dir res més, Jordi.
4: Tots els colors barrejats, eh?
1: Gràcies. 900-454-455. Falten 4 minuts per 1:15.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Vinga, va, Villanueva. Què diu a Lectures, avui?
2: A Lectures és la que va més fluixa aquesta setmana.
1: Ah, sí? Doncs no. Greu, sí. Anem a Lola?
2: Lola té els dos casaments que de la setmana. L'Anna Ferrer, Padilla, filla de l'Albert Ferrer i de la Paz Padilla. La Paz Padilla es va enamorar a Catalunya, recordeu-vos-en, perquè va estar fa 25 anys vivint a Barcelona perquè era, treballava a Cròniques Marcianes, que era el programa de nit que feia el Xavier Cerdà, que es feia cada nit des de Telecinco aquí a Posat Esplugues. I es va enamorar d'un tio català, l'Albert Ferrer, es van separar, però va tenir una filla, l'Anna Ferrer, que és mig catalana, mig andalusa, mig madrilenya, s'ha casat aquest cap de setmana i mereix la portada de la revista Hola, que tots els casaments sempre són feliços, Freixes, perquè veiem com va vestida la núvia. Aquesta moda de nuvis moderns que van sense corbata, Freixes, què et sembla? Tu, no t'agrada massa? Nuvis sense corbata, modernets... Well, Freixes, com que no s'ha casat, és com jo.
1: Jo no m'he casat mai de la vida.
3: Villanueva, convidats, no. Quants convidats? L'altre eren 600, aquests?
2: No ho aquí, no 250, que déu-n'hi-do, perquè són de caler. Són de caler.
4: Que, per cert,
2: a Zahara los Atunes, que estan a lluny,
4: la celebració va tenir lloc a Zahara de los Atunes, a Cádiz,
2: sí,
4: que
2: perquè ella és d'allà.
4: Molt significatiu per la família.
2: Per la Paz Padilla, allà també era el seu segon marit. Un lloc maco, però escolta, a mi la que m'agrada... M'agrada, bo, Freixes, és la gran boda de Torroella de Montgrí, 600 convidats. Els nuvis no són molt famosos, són el fill de José Carreras, que és diguéssim, és un dels empresaris més importants de Catalunya, Freixes, és el CEO de tota l'editorial Planeta, de tot Antena 3, de tota la Sexta, de tota Onda Cero, de La Razón, de tot aquest conglomerat mediàtic que suposa la família Lara, com que van morir el patriarca Lara, José Manuel Lara, i van morir els seus dos fills, José Manuel i Fernando, a Fernando amb un accident de trànsit molt tràgic i a José Manuel també, doncs ara la família va decidir que s'encarregaria de tota la gestió de l'imperi Planeta, José Carreras. Què vol dir això? Que en aquests casaments ha anat tothom, Freixes. Tothom, que és algú en el país. Ha anat el sector literari, és a dir, els escriptors de Planeta han anat tots. Jo què sé, Pilar Eire, Carmen Posadas, jo què sé, Boris Izaguirre, aquests han anat. Han anat presentadors de les seves cadenes. Doncs ha anat Susana Griso, que fa poc es va casar també a l'hotel La Gavina, a Segaró, aquest estiu. Doncs va anar Susana Griso, o la Sonsoles Ònega, o gent que treballa en Tena 3. Una curiositat, va anar Matías Prats, que dius, home, un amic lleig que Matías Prats, que treballa els caps de setmana, no fes l'informatiu d'Antena 3 per anar al casament del fill del seu jefe. Però no, això és mulla, i el Matías Prats no va fer l'Antena 3 Notícies perquè se'n va anar al casament del fill de José Carreras, Guillermo Carreras. Es van casar, i després ja la tercera part, que és els polítics, la gent en poder, Freixes, i va anar Alberto Núñez Feijóo, per exemple, que saps que Antena 3 té un viatge cap allà, o va anar també el president de la Generalitat, Salvador Illa, o també van anar, doncs, grans empresaris, Anna Botín, el jefe del Corte Inglés, el Brufau, directors de diaris... Una reunió social, diguéssim...
4: La pregunta és, hi ha algú que no va anar?
3: Jordi, no ens han cridat.
2: Mira, els que estem en aquesta taula, que no deben ser prou poderosos, no deben ser prou grits per anar a un casament així. Que saps que és el fill i món, és un casament de 600 persones, que déu-n'hi-do. La gran notícia per mi, Feixes, és una altra, que t'agradarà més encara.
1: A veure.

0: lògiques, tot i que és reversible, i el Joaquim Prat, amb tota la seva personalitat, decideix que aquest és el titular de la seva entrevista, doncs, amb la revista 10 minuts.
1: Oh, felicitats.
0: Freixes,
1: que vols que et digui, vull dir, no.
0: O un dia podries parlar aquí amb un doctor de quin moment és recomanable la vasectomia, gent que està preocupada per la vasectomia, si és reversible o
1: no
0: vasectomia.
1: Això no et dic que no, això és una altra història.
0: Doncs tens un tio popular, no deu ser fàcil dir que t'has fet una vasectomia. No,
2: a més, ho va dir de forma pública en aquests Premis Xicote, celebrats fa poc, al mes de setembre, no?
0: Tots sorpresos, ho ha recollit la revista 10 minuts, perquè és notícia, Freixes, és notícia.
1: Molt bé. No vols que et digui, no.
3: Ferran, tu fas també convidades de boda, com es diu? Banquets.
4: Jo estic casat, ja estic divorciat, tinc dos fills, tinc la vasectomia.
0: Però fas el càtering.
3: Estàs casat i el restaurant feu també bodes, batejos, no?
4: És molt petitet, el restaurant és petitet.
1: Tu encara no t'has separat, Reboredo?
3: Jo m'he casat 3 cops.
1: Ah, ui, així.
3: Però, no, amb la mateixa, amb la mateixa.
1: Ah, 3 cops amb la mateixa.
3: Ojo, sí, sí.
1: Com s'entén, això?
3: Bueno, perquè jo sóc de Galícia, la meva dona és d'aquí, llavors...
1: Ah, allò que n'has de fer una aquí. Allà...
3: En comptes de portar la gent d'allà cap aquí i d'aquí cap allà, doncs vam dir, fem-ne una a cada costat.
1: Bé, explica'm un altre truc, home, d'aquests que tant ens agraden.
3: Escolta, el tema de la bateria no ho portem gens bé, això, eh?
1: No.
3: Vull deixar clar el que s'ha de fer amb les bateries dels mòbils, com es carrega, com no es carrega. Després ningú em fotrà cas, però jo ho deixo explicat.
1: Bé, els mòbils, quan tenen una edat, i pareu de donar cops a la taula, sisplau, quan tenen una edat, no fora la bateria, no val res.
0: A veure, primer
3: vaig intentar... No, bueno, sí, hi ha l'obsolescència programada dintre de la tecnologia. Això no dic que no. Però jo us vaig explicar, d'una forma intentaré ràpida i que ho entenem tothom, què és una bateria, com funciona una bateria. I us faré un símil. Imagineu-vos que teniu un riu i corre aigua, no? Llavors aquesta aigua, al córrer l'aigua, fa girar un molí, no? Llavors el molí gira gràcies a que l'aigua corre, no a l'aigua en si, sinó que corre l'aigua. Bé, hem d'imaginar alguna cosa així com que la bateria passen unes partícules d'una banda a l'altra de la bateria, és a dir, fan que corri, quan tu connectes una pila, aquesta pila surten electrons de la pila, van passant per un cable, aquests electrons fan que s'encenguin les bombetes o fan que s'encenguin els altaveus i tornen cap a la bateria un altre cop. Quan aquesta bateria la carregues, fas l'efecte invers i, bueno, imaginem-nos dues habitacions on passen persones d'una habitació a l'altra i de l'altra habitació a l'una. Aquest flux de persones és el que fa que les coses funcionin. Doncs bé, cada vegada que passen persones d'una habitació a l'altra, pel camí se n'emmoren algunes. És a dir, imagineu-vos un... Jo que sóc gallec, sabeu un tanque de purín, no?, on es guarden els purins. Quan el buides, certs purins es queden enganxats a les parets. Si el buidem i tornem a posar purín, ja hi cap menys. Si tu no neteges les parets del tanque del purín cada X temps, el purín cada vegada aniria fent més petit el tanque. És un exemple una mica absurd, però ens ajuda a entendre que les bateries cada vegada tenen menys càrrega, doncs perquè cada vegada el flux d'aquestes partícules és menor. Bé, com podem intentar minimitzar que això ens passi? Intentar minimitzar que les bateries ens durin al màxim. És algo que no farem, i és... No s'hauria de deixar que cap bateria de cap dispositiu baixi del 20%. Això és més o menys fàcil, perquè quan veus que la bateria...
1: Carregar el 20. Està... Com a tard, quan estiguem al 20,
3: exactament.
1: Abans que baixi al 17, millor començar...
3: Exacte. A més, les mòbils, la majoria ja t'avisen, no? S'ha puesto en modo ahorro de bateria, no sé què, perquè ja està al 20%. Bé, a partir d'aquí el carreguem, no el deixem baixar d'aquí. El problema és no carregar-la més del 80%, que això seria l'ideal. És a dir, mantenir una franja de bateria carregada entre el 20 i el 80% és el que fa que la bateria et duri més. Estic parlant de més anys, no més estona de càrrega. Clar, quan carreguem el mòbil? Quan ens anem a dormir el deixem a sobre la mesita. Tu no et despertaràs cada mitja hora per veure si el mòbil està al 79%.
2: Tenir-lo carregant durant tota la nit, això és recomanable o no?
3: Clar, és el que deia. Quan un cop el mòbil ja està carregat, el mòbil té un circuit de càrrega intel·ligent que deixa d'absorbir càrrega i ja no carrega més la bateria. El problema és que el bo seria no carregar-lo al 100%. L'ideal per un aparell tecnològic, el mòbil, el portàtil, la taula, el que sigui, és carregar-lo fins al 80%. Això sí que ens allargarà la vida de bateria. Llavors, no baixar del 20 és fàcil, no passar del 80 és més difícil perquè el deixem carregant de nit. Després està el tema dels carregadors ràpids. El carregador ràpid és una eina superxula perquè amb res, amb 15 minuts, en 10 minuts, igual t'ha carregat el 60, el 70% del mòbil i quan tens pressa va molt bé. Un truquillo bo quan tenim pressa és si realment hem de sortir d'aquí 15 minuts, mires el mòbil i dius, ostres, que només tinc el 2% i ara he de marxar. Bueno, si necessitem carregar la màxima quantitat de càrrega possible en el nostre mòbil i hem de sortir, doncs, bueno, hi ha un truquillo que igual guanyes uns percentatges, és si el pots apagar millor, perquè llavors vol dir que tota la càrrega que entri en el mòbil dirà directe a carregar la bateria.

0: no necessitarà. Quan tu tens el mòbil endollat, part d'aquesta càrrega que està entrant serveix per mantenir els processos actius del mòbil i part d'aquesta càrrega se'n va a carregar la bateria. Si nosaltres tenim pressa per carregar-lo, apaga el mòbil o posa'l en modo avió, llavors et carregarà més ràpid. Els carregadors ràpids van molt bé, però més del mateix, no són bons si el deixem endollat ja per sempre, perquè arribarà al 100% i forçarà la bateria molt ràpid. Resumiendo, entre el 20 i el 80% és l'ideal perquè la bateria ens duri més anys, i quan volem carregar el mòbil d'una forma ràpida, carreguem-lo amb el mòbil apagat, que agafarà més càrrega.
1: Carai, molt bé això. Sí? Okay. Què et sembla?
2: Bueno, jo sóc dels que el deixo...
1: Com ho veus tu?
2: Jo sóc dels que el deixo tota la nit carregant.
1: Tu ets de Benavent, de tota la vida, o no?
2: Sí, sí, de
1: Benavent. Vas néixer allà. Quan sou, a Benavent?
2: Vam néixer a l'Arnau de Vilanova, a Lleida,
1: però... Ja ho imagino. No, antigament la gent naixia a casa, eh?
2: Bueno, antigament sí, però...
1: Antigament.
2: A la meva edat ja vam estar a la ratlla de que anàvem a l'hospital.
1: Molt bé. Dic, quan sou?
2: 1.600 habitants.
1: 1.600.
2: 1.600.
1: Molt bé.
2: És un poblet que estem a 7 quilòmetres de la ciutat, estem... Bueno, molt bé, la veritat és que...
1: La cuina catalana és la millor del món.
2: Evidentment, jo crec que sí. Però arreu de tot el país,
1: com és que cada cop és menys habitual la cuina catalana? Cada cop costa més trobar restaurants com el teu. Per què?
2: Jo no ho crec,
1: eh? Sí, home, sí.
2: Sí?
1: Sí, home, i tant. Ahir ho parlàvem amb el Joan Parés, que té un restaurant, Can Joan, aquí a Barcelona, que sí, és un xef excel·lent, sí. És brutal. És de Cubells, però porta anys i panys aquí a Barcelona.
2: No, Cubells també és...
1: Diu, noi, diu, costa molt trobar restaurants amb bona cuina catalana. Abans era molt més habitual, això. I el Capdavall és el millor que hi ha, i sense... Nosaltres... massa floritures i massa tonteria, sí. I massa modernó. És el menjar de tota la vida, el menjar català.
2: Bueno, jo crec que avui en dia els cuiners, per destacar-se, ara estan fent un programa doncs, amb el tema del bulli, tal com la seva evolució i tot el que es va fer. Jo crec que el cuiner el que vol és donar-li un plus al seu plat, una mica de creativitat, i a vegades ens passem a la creativitat.
1: Ah, ara.
2: I perquè a vegades dius, això és un peu de porc amb no sé què, i dius això. Sí,
1: aquells restaurants encara et posen no una bona amanida. Un bon enciam, que també és important. Una bona tonyina, un ou dur, un parell d'espàrrecs, quatre olives, sí? I no, hi ha llocs d'aquests que van evolucionant i diu, calla, que ara ho farem modern, això. Et posen una fulla de color morat, una altra de color verd, dos pensaments allà al mig i no sé què, tres o quatre fulletes d'enciam. Dius, home, no, fes-me l'amanida de tota la vida.
3: Impossible, Freixes. Tu i jo hem dinat junts moltes vegades,
1: Freixes. Encara hi ha restaurants així,
3: eh? Jo hem dinat junts molts dies, Freixes, i costa molt trobar
1: sempre restaurants. Sempre em portes amb els llocs, tu, i ja et portaré jo la propera vegada.
3: Però és que al nostre barri, recorda-ho, Freixes, al nostre barri no hi havia
1: llocs. Anem a Benavent o anem a Can Joan?
3: Sí, però això no vam saber per fer menú de dilluns a divendres.
2: Una mica llunyet d'aquí.
3: Una mica llunyet.
2: Però tenim allí, tenim productors locals del costat del poble que fan, per exemple, aquest enciam de roure, que és extraordinari, i l'estan produint per tots els supermercats de Catalunya.
1: Ja, però, ja.
2: I també tenim productors de tomata, que, bueno, pues, és que no té res a veure amb els tomates que comprem als supermercats.
1: Però el tomàquet a l'hivern costa. Sí. Trobar tomàquet bo a l'hivern, ara l'estiu amb l'hort, és una passada.
2: Estem parlant de la temporada aquesta d'ara, de la primavera-estiu.
1: Oh, sí, clar, ara sí.
2: Però cada vegada la primavera s'allarga més, o comença l'estiu més aviat, i la tardor o l'estiu s'acaba més tard. Per
1: ja,
2: sí.
1: Ja.
2: Per tant, tenim aquest producte una bona temporada.
1: Molt bé. Perfecte. Ara parlarem amb l'Elisabet Carvajal. Sí, dels majoristes de Mercabarna. Cada setmana ens diu què és el millor que podem trobar al mercat. El millor peix, el millor marisc, la millor fruita, la millor verdura. És periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna, que és preciós, això. No es pot morir ningú sense anar, sense veure Mercabarna.
0: Al col·le de petita ens portaven, eh?
1: És una passada.
0: És una excursió típica dels col·les, ara.
1: Els col·les, t'anava a dir, m'agrada que em diguis que és una excursió, una sortida típica, perquè és que això també i sobretot s'ha d'ensenyar a la canalla, que ahir ho deia la Teresa Pinós. La canalla d'avui en dia, i la joventut, no sap anar a comprar al mercat. La majoria no saben res.
0: També és cert que els mercats s'estan començant a adaptar, perquè jo sóc fill de Pollera i hem tingut mercat tota la vida. I clar, els mercats quan obren? A les 7 del matí i tanquen a la 1 al migdia. Hosti, les noves generacions hi havia que adaptar a aquest horari. Sí que és cert que hi ha els nous mercats...
1: El dissabte al matí, home, s'hi pot anar.
0: Sí, el dissabte al matí, però tu no pots pretendre que una persona que viu a una
1: parada... Hi ha mercats
0: parada...
1: a la boqueria, moltes parades tanquen, però n'hi ha d'obertes
0: sí, sí,
1: a la tarda.
0: Sí que és cert que ara
1: també.
0: Els mercats s'estan modernitzant i estan posant un punt de recollida d'aliments, estan obrint amb uns horaris més extensos. Però, clar, el mercat, el problema que ha tingut tota la vida ha sigut el tema d'horari. És que qui anava? Els jubilats que podien anar, les dones jubilades que podien anar a la bossa al matí, però si no...
1: Elisabet Carvajal, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, quina és la millor fruita que puc trobar aquests dies al mercat?
4: Aquesta és difícil quedar-se amb una, perquè estem en un moment de fruita molt maca i també molt nostra. Jo poder em quedaria amb el mango i amb la...
1: Molt nostre, el mango, molt nostre, això del mango.
4: Bueno,
1: jo quan
4: ja
1: era
4: sí.
1: petit no sabia el que era, jo.
4: Bueno, però des de fa moltes temporades ja que el tenim, no de proximitat, perquè ens arriba d'Andalusia, però tens raó.
1: No, ara sí, ara sí. Era una mica broma, eh? És que amb l'Elisabet...
0: Sí. És que el Ferran Adrià...
1: Fa molts anys que ens coneixem amb l'Elisabet Carvajal.
0: Hi ha una broma que deia el Ferran Adrià, deia, els canelons de Nadal són molt nostres, són molt catalans, i diu, bueno, el canaló és una pasta italiana amb una salsa francesa, així que...
1: Ja. Però, sí, què més, Elisabet?
4: Mango. El que tenim molt bo aquesta setmana és la xirimoia, els mangos, les prunes, destaquem sobretot la Clàudia Aragonesa, tot i que en tenim de molt bones d'extremenyes, el préssec groc de Calanda i el que dèiem, la figa coll de dama de Lleida, que no pot faltar en amanides, en postres i en berenars.
1: Bé, mira, avui en tenim un de ponent aquí, el Ferran Accensi, del restaurant Volta
2: Plats.
1: Figa
2: coll de dama del Guaire.
1: El Guaire.
2: Al costat de Manavent.
1: Sí, clar.
2: La majoria de les figues
1: venen
2: del Guaire.
1: Diu que és més petita per la calor aquest any, no?
2: Bueno, la fruita en general ha sigut més petita, les peres també han sigut una miqueta d'uns calibres més baixos, però això també li dona més sucre, també, eh? Que sigui més
1: dolç.
2: La calor, més dolça. La calor li dona molt sucre a la fruita.
1: La coll de dama és la millor. Blanca o negra, és igual.
2: Sí, blanca o negra, o també hi ha una de carabasseta que és ratllada. Ja. Aquesta ja no és tan habitual als mercats.
1: No, això ja és més modern, això.
2: No, al contrari.
1: Una figa ratllada. No,
2: ratllada. Sí, pues és grogueta amb ratlles verdes i en diuen de carabasseta.
1: Ja, ara també fan maduixes de color blanc.
2: Aquesta seria...
1: Quina gràcia té una maduixa de color blanc?
2: No massa.
1: O un maduixot de color blanc.
2: Sí, no, no.
1: Ai,
2: massa,
1: senyor. No ho sé. Què més, Elisabet? Veig aquí moniatos, carbassons...
4: Sí, d'hortalisses. Bueno, sens dubte, la protagonista de la setmana és, i em sembla que ens acompanyarà uns quants dies, és la carbassa. I volem recordar doncs, la Fira de la Carbassa de Sant Feliu de Codines, aquí a propet, al Vallès Oriental, que se celebra aquest cap de setmana i que arriba ja a la seva 21a edició, estofada amb cremes. Bueno, si tenim cuiner aquí, qui millor que ell per aconsellar-nos?
1: Mira, l'altre dia, Elisabet, justament vam entrevistar l'alcalde de Sidamon, un poble del Pla d'Urgell, perquè el cap de setmana passat es va fer la fira i el concurs aquest de la carbassa més grossa, que és una carbassa d'un pagès de Navarra, si no recordo malament, que van allà, a Sidamon, una carbassa que pesa 807 quilos, tu. 807 quilos.
0: I la va portar des de Navarra, tu.
1: Sí, clar. Hosti. Això el cap de setmana passat... El cap de setmana passat, sí. Allà, a Sidamon. Mira, aquí hi ha la fotografia, per si la voleu veure. Una passada.
3: És com una vaca. 1.000 quilos és el que pesa una vaca.
1: I l'any passat o l'altre en va fer una de més de 1.100 quilos, aquest mateix pagès. Si es veu que té una llavor, no sé.
3: Malmelada.
2: No sé com ho fan, això. Això no sé com ho fan. Unes quantes reaccions de carabassa aquí, eh?
1: Sí. I col a mi em sona més a l'hivern, però ja m'ho deies la setmana passada, que ja és bon moment per comprar.
4: Ja n'hi ha. És un moment en què trobem cosa d'estiu encara, com el carbassó, que el trobem encara molt bo i molt sucós.
1: Sí.
4: També bon tomàquet madur i també ja trobem moniato i col.
1: Va,
4: aquí...
1: peix i marisc, Elisabet, quins són els productes de més qualitat ara mateix? I entenc que tot això que ens dius ve de preu, que som catalans. Vull dir...
4: us trio aquells productes que estan en el seu... que estan en molt bon moment i que el mercat majorista presenten uns preus molt estables.
1: D'acord. Tema peix i marisc.
4: Aquest matí al mercat hem vist, al mercat central del peix, molta sardina i molt seitó.
1: D'acord.
4: Bon moment, una bona ocasió doncs, per celebrar la Mercè doncs, amb aquests dos peixets tan nostres, aquí sí que ho podem dir.
1: Molt bé, la Mercè o Santa Tecla o la Misericòrdia, o Sant Miquel a Lleida. Què més?
4: I de cos que us destaquem la rossellona i també el cargol punxenc, però potser el producte que ens fa més gràcia a suggerir-vos és l'escòrpora. Tenim molt bona setmana d'escòrpora, mediterrània, ideal per fer un bon suquet o el que ens diguin els xefs que teniu aquí amb vosaltres.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, molt bé. Carn i aviram.
4: Doncs mira, de car veiem a Llotges que la car de porc modera una mica el preu aquesta setmana. Així que podem optar per un tall ben bo, com la llaminera, que és el filet, el tall més noble del porc. Però bueno, del porc ens agrada tot, la cansalada, la costella, els peus, així que això a gust de cadascú. I també doncs, per celebrar Santa Tecla, la Mercè, el que fins i tot per celebrar que som feliços, no? Doncs us aconsellen també el pollastre de pagès, criat a l'aire lliure i de granges catalanes. Dir-vos que als mercats municipals el trobareu sencer, sempre més bé de preu, o despassejat.
1: No, si sou de cuixes, no sou de pits... La Teresa Pinós em vaig dir, pollastre de corral, diu, això ho diu els de Barcelona. Dic, sí, jo no sóc de Barcelona. Però és veritat, pollastre de corral s'ha dit tota la vida.
3: Tota la vida, que és el bo.
2: És el pollastre, el bo, que és una mica més gran que el pollastre habitual, sí, de les granges, és més gran, està més fet.
1: Teoria és més bo, però jo crec que és una mica més dur. Allò s'ha de cuinar molt bé. Perquè, clar, és una bèstia que ha fet, sí, més exercici.
3: S'ha de saber que
1: no estan, tots amuntegats, sí, com a la granja, sinó que allà van amunt i avall.
2: És més gran.
1: Allò, buf, no ho sé.
3: Més dur, freses de múscul.
4: No, no, aquest és criat a l'aire lliure, eh? Aquest no és de corral, el que jo us dic, eh?
1: Aquest està quadrat, si està criat a l'aire lliure.
4: Sí, sí, criat a l'aire lliure.
1: Deu ser més bo, però és com més dur, això. Bueno, clar, està més musculat, no, la bèstia està més musculada.
5: El que té molta, fama és el de Pota Blava, el de, sí, del Prat, eh? Sí. Aquest pollastre, sí, té molt bona fama.
1: Cert, cert. Elisabet, escolta, moltes gràcies i et farem cas, com sempre, i esperem veure...
4: Aviam si és veritat que em feu cas.
1: Porta una cistella, dona, d'aquella...
4: La setmana vinent, setmana vinent.
1: Oients, la setmana que... nen, Villanueva.
3: Mercabarna.
1: Una cistella.
3: És que Mercabarna és el paradís.
4: Mercabarna.
1: Una passada, tio, uns productes espectaculars. Olors. I ho regalem als oients. Per tant, atenció, oients, dijous de la setmana que ve, que tindreu productes els millors. I de qui són els millors? Dels majoristes de Mercabarna. Gràcies, Elisabet.
4: La setmana que ve.
1: Bona festa major.
4: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu. Ai, senyor, què?
3: Una freda, una calenta. Va, escolta'm, la Ola, vam, que s'ha mort el fill de la Cindy Crawford, sí, no ho has assabentat. Ha entrat, saps que hi ha una maledicció, que és la maledicció dels 27 anys, no, Freixes? És una edat que es considera problemàtica per quan ets un VIP, ets un músic, ets un artista, ets un model, perquè diguéssim que és el zènit de la teva disbauxa. Uh-huh. Als 27 anys va morir Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, més recentment, doncs als 27 anys s'ha mort el fill gran de la Cindy Crawford, que també era model i que va morir, el van ingressar amb una clínica de rehabilitació, va tenir un infart i el diumenge al matí el van trobar mort, Freixes. Una desgràcia. Sí, hem de vigilar això. Això vol dir que los ricos també lloren una mica, Freixes, com deia el Culebrot, que en totes partes cuecen habas, que totes les famílies, fins i tot les més riques, les més guapes i les més famoses del planeta tenen problemes a casa. El matrimoni és molt feliç. La Cindy Crawford va ser dona al Richard Gere fa molts anys i era precisament la filla de la Cindy Crawford, és actriu i fa una sèrie amb el fill del Richard Gere. Doncs la Cindy Crawford està més unida que mai al seu marit i a la seva filla perquè han perdut dissortadament el seu fill gran. Que descansi en pau, Freixes, però això també és notícia i també ho porta a la revista Hola. I parlant de fills, la revista Hola també ens porta el rei Joan Carles amb dues de les seves netes. Quines dues netes? No les netes importantes, no les princeses que els diuen.
1: Home, totes deuen ser igual d'importants per ell.
3: No, perquè hi ha dues que són línia directa, la successió, Leonor i Sofia, i les altres dues, que són l'Urdangarín i la Meritxalar.
1: Igual, no te'ls estimes a tots igual.
3: Freixes, això un dia també t'hauries de portar un psicòleg que et digui si tots els avis estimen els fills igual o tots els pares estimem els fills igual.
1: Que ets d'aquells que
3: t'estima diferent.
1: D'aquells que diuen que si tens dos fills sempre te n'estimes més a un que a l'altre.
3: Estimes això, diferent, jo crec.
1: Mentir, jo crec que estimat els estimes els dos iguals. Totalment. Després pots entendre més amb un
0: que amb l'altre.
3: Igual en quantitat, però diferent amb interessos. Però, no? Amb un tens més afinitat amb unes coses, amb un altre més afinitat amb unes altres.
1: Sí, senyor.
3: Un dels dos progenitors pot tenir més afinitat amb un que amb un altre, i això també passa en totes les cases, cadascú ho sap.
1: D'acord.
3: Que el rei Joan Carles, els seus favorits, són els Meritxalar, ho sap tothom. Primer perquè són els primers, després perquè són els que són més semblants, i després perquè els veu. Les dues filles de la Letícia no les veu mai, el Joan Carles. Ah. En canvi, aquí s'han anat a París, s'ha recollit un premi, i tenim una foto de la revista Hola, que saps que és el juisjo de la monarquia a Espanya, de la Victòria Federica de Meritxalar i la Irene Urdangarín, juntes amb el seu avi matern.
1: Ah, molt bé, perfecte. Què, Reboredo?
0: Què, voleu més truquillo?
1: Sí, amb algun truc més,
0: sisplau. Escolta'm una cosa, tu ets molt de manzanites, oi? Tu ets d'iPhone, crec recordar, no?
1: Jo...
0: Tu portes iPhone a sobre, el Jordi Vila també, no?
5: Jo porto un, sí.
3: Jo
5: era d'Android i farà dos anys i mig em vas passar
3: l'iPhone. No suporto la pometa.
0: Em sembla molt bé.
3: Una secta,
0: tio. Escolta'm, doncs et vaig explicar-te una cosa. Perquè els d'iPhone tota la vida han tingut el que es diu iDrop. L'iDrop, el feu servir? Si al Xavi Freixas li ha de passar un vídeo al Jordi Vila, li passarà per WhatsApp perquè aquest és una mica troglodit amb això de les tecnologies, sí, i no s'entera.
1: I mira que ens en passem de vídeos, eh?
0: Però, escolta,
5: l'iDrop
0: Jordi Vila, què és l'iDrop?
5: L'utilitzem molt per passar-nos els vídeos quan acabem de gravar a lo Pau de Pons, no?
0: Ah, exacte.
1: Doncs és una eina... A lo Pau de Pons, o al Picó, o a la Montse Folk, o a...
0: Bueno, l'iDrop serveix per...
5: Sí, però si no tens iDrop al teu mòbil no hi pots passar. Has de tenir
1: l'iDrop. O el Reboredo, que també l'hauríem de gravar.
0: No, el Reboredo
1: no. Però és que ara tenim unes càmeres fantàstiques que graven. A partir d'ara hem de treure els vídeos, que són de primeríssima
0: qualitat. Estic d'esquena, jo, avui. M'he sentat aquí, estic d'esquena.
1: No, és igual, sempre tens una càmera de... Mira, ara surts tu.
0: Aquella estic jo guapo.
1: Veus? Clar que sí, home.
5: Doncs l'AirDrop és una aplicació, no?, que tenen els...
0: Que permet passar directament d'un iPhone a un altre...

0: que estigui a prop sense tenir que passar per WhatsApp o per la vulguis enviar. Doncs bé, hi ha la mateixa aplicació, el que passa que no la fem servir. Els que fem servir Android, Villanueva, no fem servir el Quick Share. No, i el Quick Share és una eina molt semblant. Tu agafes una fotografia, agafes un vídeo, li cliques al botó de compartir i et surt compartir con Instagram, compartir con WhatsApp, por Telegram, por... I una d'aquestes opcions, normalment és la primera, és compartir por Quick Share.
1: Ah, vaig a mirar-ho.
0: Et surt Quick Share, ja veuràs que et sortirà. En el moment en què tu agafes un vídeo i li dius compartir con Quick Share, la gràcia és que si tu tens una persona a prop, sense tenir que tenir connexió a internet, sense tenir que estar connectat, sense tenir que gastar dades a través de la connexió wifi o Bluetooth del teu telèfon, els dos telèfons es connecten entre si i tu a mi em podràs passar el vídeo directament si estem un al costat de l'altre. I com es fa això? Obres la foto, el vídeo, el que vulguis, i dius compartir, li dones a Quick Share, i a sota et posa generar QR, generar código QR. Ho veus que ho posa aquí?
1: Sí, ho veig.
0: Jo ara vaig amb el meu mòbil, li foto una foto en el teu QR, i la foto o el vídeo surt del teu mòbil i va directament al meu sense passar per internet, sense passar, me l'envies directament per la connectivitat.
1: I ningú t'afaneja, ni el núvol, ni el senyor coreà, ni ningú.
0: Si no tens connexió, funciona igual, si estàs sense poder, en un avió podem fer-ho, i no gastes dades també. Així que això era una eina que va dissenyar Samsung en el seu dia i només es podia fer entre Samsungs, però després Google va ficar mà de per mig, ho va voler comprar i ara ja ho tenen gairebé tots els Androids. Podem que tothom passi les coses a través de Quick Share sense tenir que gastar dades ni tenir que fer connexions remotes, que molt és molt bé. Més ràpid, fiable, estable i fantàstic.
2: Perfecte. Ferran Accensi, del restaurant Volta Plats de Benavent de Segrià. A banda de la catxipanda...
3: Nosaltres de tecnologia amb la pagoïna no... És més tradicional.
0: No tens una gullera digital
2: un cullerat. Abans de la catxipanda...
3: Tenim l'Instagram, va molt bé.
2: Destaca altres plats estrella, home, que feu a casa vostra.
3: Nosaltres, com a plats estrella, doncs, també tenim una bona galta, una galta de porc, l'acompanyem, la servim desossada, l'acompanyem amb unes bones patates, una bona escalivada, que també fem nosaltres. I després, no sé, vull dir, a veure, és uns cigrons amb popets, també fem un... com a cuina de mar.
2: Ha de ser boníssim. L'escalivada també, per suposat.
3: L'escalivada feta per nosaltres.
2: A la brasa.
3: Bueno, la fem al forn, però també quan tinc l'oportunitat que tinc la brasa en marxa, també la faig a la brasa.
2: Molt bé.
3: A la brasa li dona un toquet també del fumet.
2: La brasa és la brasa.
3: És diferent.
2: Calla per tot.
3: Llavors, a veure, la cuina que fem no és la mateixa cuina que la que faig jo per casa com la que fem pel restaurant, però per casa, doncs arrossos, fideus... aquests fets així, amb el seu xup-xup. Nosaltres fem la cuina del xup-xup.
2: He de venir un dia perquè això m'agradarà segur.
3: Ua de bou.
2: Per mi això és un bon restaurant. És així. Nosaltres... No em portis amb massa cosa moderna.
0: Al McDonald's. No vas al McDonald's.
1: No, el bulli.
2: No hi he menjat mai.
1: Disfrutar, tot això, per això.
2: Mai, de veritat.
3: Però nosaltres també fem una bona hamburguesa. Vull dir que al final hi ha gent... Nosaltres som un restaurant d'entrepans, per la nit, a l'hora de sopar, hamburgueses, pizzas...
2: Saps qui vol venir de franc? El teu restaurant, un oient que es diu Virgínia. Com estàs, Virgínia?
4: Hola, molt bé.
2: Bon dia. Des d'on truques, tu?
4: Jo ara estem per la carretera. Anem de Castellà del Vallès cap a Lleida, perquè jo soc de Llardecans, d'un poble de Lleida.
2: Ja sabem on és, i tant.
1: Molt Llardecans,
2: sí. Perfecte, molt bé.
1: Sí. És a prop del restaurant, Freixes, que jo no hi entenc.
2: Home, allà tot és més o menys a prop.
3: Mitjoreta.
4: Sí, mitjoreta.
2: Ah, rai.
4: Sí, estem a mitjoreta de Lleida, nosaltres. Rai. No arriba a mitjoreta, sí.
2: Molt bé. Sí, doncs, escolta, ens agradaria molt que ho encertessis, això, eh?
4: A veure, no sé.
2: Endevina-ho. Què et sembla que és, això? Què et sembla que és?
4: Que ho torneu a posar, o no?
2: Sí, el tens per aquí, de fons. Va, endevina-ho, això. Virgínia, què és, això?
4: Un lloro?
2: És un lloro, sí o no? Mira, quin disgust. T'ho juro que volia que guanyessis, Virgínia. Quin disgust m'has fotut.
4: I un periquito, però bueno.
2: Ai, senyor. Només em pot dir un, Virgínia. Em sap molt de greu. Fa molt que ens escoltes o no?
4: Bueno, ja fa uns dies, sí. Vaig trucar un altre dia, eh? I em va tocar una safata de croissants.
2: Carai, així ja no...
4: Però, clar, no els vaig tastar, perquè resulta que jo estava a Lleida i, mira, una neboda meva els van a buscar de Barcelona.
2: Ah, doncs mira, me n'alegro per la neboda. Escolta'm, moltes...
4: Bueno, mira, ho hem tornat a provar, no passa res. Un altre
2: dia. I quan vulguis hi tornem a provar sort. Gràcies, Virgínia.
4: Ja hi anirem sense que ens toqui,
2: eh? Això mateix, hi pot anar pagant, eh? Que no passa res. Molt bé.
4: Sí, i tant, que sí, i tant.
2: Gràcies, Virgínia.
4: I anirem. Hi anirem. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt amable, de veritat. Merci, una abraçada.
4: De res, adéu.
2: Josep, bon dia.
5: Bon dia.
2: D'on truques tu, Josep?
5: Jo truco de Vilafranca del Penedès.
2: Des de Vilafranca del Penedès i te'n vols anar a Benavent de Segrià. Jo també ho faria.
5: Sí. Si fa falta, sí, i encantat d'anar-hi.
2: Doncs esperem que faci falta. Endevineu això, per l'amor de Déu.
5: Aviam.
2: Què et sembla que és això, Josep?
5: Jo crec que és un periquito.
2: És un periquito? Sí, senyor. Mira, pobra Virgínia. Diu, estava entre el lloro i el periquito. Arriba a dir
1: lloro, hagués parlat, hagués dit la bona tarda.
2: Me n'alegro molt, Josep, de veritat, de Vilafranca.
5: Només dir-vos una cosa, que fa una setmana que us escolto.
2: Sí.
5: Encantat d'escoltar-vos, vull dir, he descobert Ràdio 4, la vida Siquirita.
2: Carai.
5: La primera vegada que truco i la primera vegada que em toca alguna
2: cosa. Doncs d'això se'n diu arribar i moldre, ho celebrem moltíssim, de veritat. Escolta, de veritat, i com ens has descobert? Què va ser, casualitat? Vas posar la ràdio un dia, vas canviar?
5: Vaig fer l'actualització del ràdio amb un cotxe nou d'empresa que m'han donat ara.
2: Sí.
5: I vaig posar... Bueno, va sortir Radio 4, Xavi Freixa, i ja està. I a partir d'aquí, doncs, ja... Un oient més.
2: Mira,
5: ja estava...
2: em fas feliç, de veritat.
5: De fet, molt cansat de tertúlies esbeixades a tot arreu. Llavors ja arriba un moment que t'encantes.
2: Molt amable. Sí. Doncs content que t'agradi el matí de Radio 4 i espero que ens continuïs escoltant i que tornis moltíssim a trucar i a guanyar quan vulguis. Sí? Sí?
5: Bueno, no, esperem que sí, però bueno, ja, que aquesta vegada ha sigut una sort terrible.
2: Doncs sí, i a més un restaurant que em fas enveja sana, t'ho prometo, perquè hi aniria jo mateix. Sí. Moltes gràcies, Josep, una abraçada gran.
5: Què haig de fer jo ara?
2: Ara, no penjar. Ara la Sílvia García del Pozo, que és la productora del programa, t'explicarà més i millor com manegar-ho, tot plegat.
5: És com és la primera vegada, doncs clar.
2: No passa res. Gràcies, Josep. Merci. No penges fins ara. Gràcies.
5: No penjo.
2: Merci. 3 minuts i la una. Demà fem el programa des de...
6: al Parc de l'Estació del Nord.
2: I us hi esperem a tots, perquè hi haurà l'Alfred Rodríguez Picó, tindrem a la Marta Tips, farem tertúlia d'actualitat, vindrà el net del Paret, sí, el Dani Pomill.
6: I tant. Tocarem música en directe, rumba, tindrem a l'Anna Lleó, la cap de festes i festivals de l'Ajuntament, que ens explicarà tot el que donarà així de la Mercè, farem connexions, anirem cap aquí, anirem cap allà.
2: Bé, i saps qui vindrà també, Ferran, demà?
3: Qui vindrà?
2: Lo Pau de Pons! Mm.

0: És un artista, el Pau.
1: Què dius, què dius?
0: És un artista.
1: Oi tant,
0: artista,
1: ho tenim, artista, ho tenim claríssim, i els oients sí, també. El tenim cada setmana aquí, el matí de Ràdio 4.
0: Algunes vegades hem tingut l'oportunitat de tindre-la en directe i és una passada.
1: L'has tingut en directe allà al restaurant?
0: No, en un restaurant del costat, del Menà, que és molt amic d'un... Bueno, allà li diuen, com ja diu el restaurant aquell, el... Bueno, ell es deu Manel Escolar, era un líder de la Unió de Pagesos, era molt amic d'ell, i la veritat és que muntaven allà un xou xulo, xulo.
1: Oh, sempre, allà on va, hi ha xou.
0: La lia, la lia.
1: Ja vindrem un dia, el Pau i jo, al teu restaurant.
0: Va, vinga, sí? Va, ha vingut Doctor Prats, ha vingut el Peyu, ha vingut gent
1: doncs va
0: a sopar, gent, bueno...
1: Un cap de setmana que sigui per Lleida,
0: vinga,
1: vindrem.
0: Sereu ben rebuts.
1: Ah, moltes gràcies, merci. Escolteu, nois, moltes gràcies a tots, i demà, Jordi, demà serà un gran dia a Ràdio 4.
2: Demà serà un gran dia, jo la veritat és que estic comptant les hores que calen. Que
1: sí,
2: falten. Sí, perquè ens ho passarem pipa.
1: Per demà o pel cap de setmana?
2: No, no, Xavi.
1: Hores?
2: No, home, no, per demà, no, per demà, Xavi.
3: Això al nord on hem d'anar?
4: Són de les poques persones que esteu felices.
3: Això al nord, a on? Al parc?
2: Se comença la festa major de Barcelona.
4: I, i us toca treballar.
3: Sí,
2: escolta, més de 100 concerts, eh? Escolta,
1: on vaig? Que et pregunten una cosa.
3: On vaig, l'estació del nord, jo?
2: L'estació del nord, doncs, està a tocar d'Arc de Triomf.
3: No, clar, però hi ha l'estació d'autobusos i un parc.
2: Davant de l'estació d'autobusos. Dins el parc, dins el parc, davant de l'edifici. Allí estarem.
1: Veniu tots, oients, demà, que farem una festa grossa, ens ho passarem bé i tenim premis pels oients, pels que vingueu per allà, jugarem i guanyarem dinars, sopars i pastissos i moltes altres coses. Demà, Ràdio 4 se'n va de festa major, amb vosaltres, amb els oients. Moltes gràcies a tots i us hi esperem, sobretot aquest dijous, dia de la Mercè. Us deixo amb les notícies de la una i després la Mariola.
2: Dinarès.
3: Anem a dinar.
1: Au, va, fins demà, bon dia a tothom.
4: Vinga, bon dinar.
0: Adéu, bon dia.
5: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver al mar al port de la Selva, a l'Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar. Gemma Esteve.
7: El cos l'han localitzat cap a 3:15 del matí unes persones que es trobaven pescant. Al veure que es tractava d'una persona surant a l'aigua, han avisat ràpidament el 112. Salvament Marítim s'ha desplaçat fins a la zona i poc abans de 9:15 han recuperat el cos i l'han traslladat fins al port del municipi. Un cop allà, la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cadàver i ha obert una investigació per determinar qui és la víctima, quan va morir i quines són les causes de la mort. Segons les primeres informacions, es tracta d'un home d'entre 50 i 60 anys que duia un banyador. Tot apunta que feia diversos dies que havia mort. Les característiques del cos han permès descartar més que es tracti del menor de 16 anys que va desaparèixer a Roses el mes de juny durant una sortida en moto d'aigua.
6: I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi a una residència sociosanitària de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit, que ha deixat, recordem, una víctima mortal, un home de 53 anys i 13 ferits ingressats a hospitals de Mollet, Granollers i Sant Celoni. És previst que la majoria en surtin durant el dia d'avui, excepte dues, una de les quals està a la UCI. Raúl Moreno és el conseller de Drets Socials.
8: No hi ha per cremades, la majoria són per inhalacions de fums, després doncs, hi ha una persona que està a la UCI, una qüestió que s'ha d'anar vigilant, i l'altra persona que es mantindrà ingressada doncs són per temes respiratoris. Hem de veure com evoluciona i la resta doncs s'anirà donant l'alta durant el dia d'avui per ser reubicades a altres centres.
6: I assegura que els sistemes de seguretat han funcionat. Gairebé una vuitantena de persones han resultat afectades per l'incendi i han hagut de ser evacuades o confinades, i exceptuant els usuaris que han estat hospitalitzats, ja han estat reubicades en altres zones de la mateixa residència on no ha arribat el foc. La primera i la segona planta serien inhabitables. I l'Hospital Sant Joan de Reus és pioner en evitar la sobremedicació de la gent major de 65 anys. Té un comitè tècnic format per especialistes i metges d'atenció primària que valoren cada cas per intentar reduir medicació. Ara, però, va més enllà i vol reduir també la polimedicació en persones de més de 75 anys que fan un ingrés hospitalari domiciliari. Més detalls, Judit Huerta.
9: S'estima que al voltant del 20% dels medicaments consumits per persones majors de 65 anys podrien considerar-se inadequats. Moltes vegades el problema és que qui coordina el consum de tots aquests fàrmacs és el professional d'atenció primària, que no sempre té la possibilitat de consultar els especialistes. Dubtes. Ara volen aplicar també aquesta coordinació a persones de més de 75 anys que es troben en un ingrés hospitalari domiciliari i estudiar-ne les conseqüències. Mar Cervera Martínez és la cap del servei de farmàcia de l'Hospital Sant Joan de Reus.
7: dosis.
10: Iatrogenia, los efectos nocivos de los medicamentos pueden aumentar el riesgo de caídas, pueden aumentar el riesgo de interacciones, de reacciones adversas, y estos pacientes son mucho más frágiles, ¿no?, que un paciente joven que no tiene pluripatología.
9: El tractament simultani de múltiples malalties provoca que el nombre creixent de persones grans consumeixi 5 o més medicaments de manera habitual, una situació especialment freqüent entre pacients amb multimorbiditat i patologies cardiovasculars.
6: El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial de trànsit pel pont de la Mercè de Barcelona, on s'espera una sortida de 580.000 vehicles i un retorn de 270.000, Toni Condé.
11: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.993 agents entre avui i diumenge durant el dispositiu. Entre les mesures que ha avançat Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, estan les restriccions a camions a l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Massanet avui a la tarda, demà al matí i diumenge a la tarda, límits de velocitat variables avui en la sortida entre Barcelona i Martorell en la B23 i l'AP7 i també controls de carretera amb helicòpters a l'AP7 nord i sud i a les vies C14, C16 i C17. També s'aplicaran carrils addicionals en la tornada.
12: I es posaran carrils addicionals entre Vilafranca i Molins de Rei, en el retorn de diumenge, entre Llinars del Vallès i Montornès del Vallès, i a la C32, entre el que és Llavaneres i Montgat.
11: El director del Servei Català de Trànsit també ha recomanat fer els moviments fora dels pics de congestió que es preveuen avui a les 7 de la tarda, demà a la 1 i diumenge a les 7 de la tarda.
6: Per cert, que el mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla Meritxell, sommelier, seran els encarregats aquesta tarda de donar el tret de sortida a les festes de la Mercè amb el tradicional pregó al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
13: Ràdio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Aquest estiu he llegit més que mai. Us està passant que com més enganxats esteu a seguir el que passa a les xarxes, qui us envia missatges per WhatsApp, més necessiteu tenir aquella necessitat d'agafar un llibre i estar per una sola cosa? Què està passant? El gaudir de llegir, el gaudir d'aprendre, el gaudir d'evadir-te. Una de les meves tàctiques per escollir un bon llibre sembla una contradicció, però és de les xarxes. Hi ha tanta gent bona que proposa lectures d'abans i d'ara. La segona tàctica és la de tota la vida, infiltrar-me a les boniques llibreries que hi ha repartides per Catalunya, llibreries petites i ben cuidades, llocs acollidors i cada vegada més creatius, amables i bonics. Que no tanquin mai i, sobretot, no fem allò tan lleig de mirar i després comprar per internet. Això tampoc es fa amb els llibres. Anem a veure què els passa avui als diners.
2: Els diners.
3: Marta, Marta, ja sóc aquí. He tornat de la setmana del llibre en català.
4: Ah, molt bé. I què? Què has comprat? Un parell de novetats?
3: Bé, un parell és un concepte molt relatiu. Diguem que he fet país.
4: Oh, Jordi, això no són bosses. Això és una cooperativa sencera. Quants n'hi ha aquí?
3: A veure, la novel·la de narrativa, l'assaig sociològic, tres de poètica, la guia de bolets del Pirineu i una de cuina a l'Empordà i la biografia en dos volums de...
4: Jordi, vivim en un pis de 60 metres quadrats, no a la Biblioteca Nacional. On penses posar tot això si la taula del menjador és a punt de col·lapsar?
3: I si traiem la televisió? Pensa en l'espai que guanyaríem per la literatura.
4: I si traiem la teva roba de l'armari i posem els teus llibres? Perquè la pròxima setmana o trobem una tàctica per organitzar aquest caos o dormiràs sobre la pila de llibres.
5: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez a la redacció, el Pau Rovira al control de so, vosaltres a la participació, aquí us parla Mariola Dinarès. Quina és la teva tàctica per escollir un bon llibre? Quins estàs llegint ara mateix?
5: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Avui el llibre és el gran protagonista de La Tàctica. Només començar, hem de connectar, evidentment, cap a la Setmana del Llibre en Català, que està fent molt d'èxit de participació i amb casetes per triar i remenar un munt de llibres i activitats paral·leles. Organitzadors i editors ens ajudaran també a escollir un bon llibre i de passada coneixerem com està anant tot plegat. Editors.cat, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, és l'entitat organitzadora principal de la Setmana del Llibre en Català. Connectem amb la setmana on hi ha Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat i director de l'editorial Barcino. Oriol, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Què li està passant al llibre, Oriol?
6: Què li està passant al llibre? Home, està passant que està visquent aquesta setmana una setmana esplèndida. Estem contentíssims, hi ha una oferta increïble de llibre en català, molt diversa, i l'afluència a públic és brutal.
1: Escolta, notes que viu un bon moment? Només em passa a mi, que necessito un llibre per desconnectar. M'he passat d'optimista, només començar?
6: No, jo crec que sí, que viu la lectura. Per una banda, veiem que els índexs de lectura de la gent jove cauen, la comprensió lectora, proves PISA, etc. Però alhora també veiem com les ganes de llegir i les vendes de llibres pugen. Per tant, sí, jo crec que sí que viu un bon moment el llibre, sempre amb una salut una mica fràgil, però amb un bon moment, indubtablement. Sí, sí.
1: Quina és la teva tàctica personal per triar un bon llibre?
6: Ui, mira, depèn molt de l'estat d'ànim i del moment. A vegades necessites uns llibres més per evadir-te, aleshores busques autors o gèneres que saps que et distrauran. A vegades tens ganes d'aprofundir en un tema i llavors busques llibres tipus d'assaig. I a vegades simplement vols anar a aquell valor segur, aquell autor que saps que no et falla mai, i ja vas, o aquell editorial que saps que no et falla mai, i va sobre segur. Per tant, depèn molt del moment, però sí que m'hi penso bastant abans de triar un nou llibre, és veritat, sí.
1: Escolta, el sisè dia de la setmana del llibre en català, com està anant? Podem fer ja un primer balanç?
6: Sí, a veure, està anant molt bé. Realment, per començar, el temps ens està acompanyant, una mica de calor, és cert, però no ens plou. El temps ens està acompanyant i, sobretot, ens està acompanyant el públic. Cada dia tots els actes són plens, matí i tarda hi ha gent. Els matins acostumaven a ser fluixos, però aquest matí, que és un dimecres, és un no parar. El cap de setmana passat va ser esplèndid, amb moltíssima afluència a les parades i a les presentacions, i comptem que la Mercè i el cap de setmana de la Mercè, això serà una festa, una autèntica festa. Estem molt, molt contents.
1: Demà serà un bon dia, que és festiu a Barcelona ciutat, segurament, i fa ganes com de sortir al carrer, no? El lema és molt per veure, molt per llegir. Què diries que està funcionant més? Les vendes de llibre, les activitats programades, l'afluència?
6: Ostres, jo crec que és que tot. És que aquest any tot està funcionant molt. Jo parlo amb companys paradistes, o nosaltres mateixos a la parada, i les vendes ens estan anant molt bé. Com et deia, els actes, hi ha gent a tots els actes, tots són plens, i l'afluència de gent és no parar, és que és un no parar. I a més, entre setmana, el bo que té és que hi ha molta gent, però pots passejar còmodament, pots mirar, pots remenar. Al cap de setmana sí que hi ha moments que costa més, perquè està a tope. Per tant, jo us diria, veniu com abans millor, perquè estareu amb més calma. Tot està anant molt bé, la veritat.
1: Abans feies referència al tema dels més menuts, no? que els hi costa, la comprensió lectora, sí. Tot això, però sí que hi ha un gir de guió a l'era digital, que és que no ens l'esperàvem, que és que els joves estan llegint molt més que els adults, no? Els joves d'entre 14 i 24 anys, aquesta franja, estan encapçalant estadístiques de lectura a tot l'estat, segons l'últim barem, per exemple, del Ministeri Espanyol de Cultura. Això no sé si a les editorials us ho esperàveu.
6: A veure, d'una banda, sí que intuíem que després de tot accés ve un cert retorn a la normalitat, no? I després d'un moment en què semblava que el digital havia de arrasar amb el llibre, veiem que tornem a una normalitat i que, com que els joves tenen tants inputs de tota mena digitals, potser han descobert el plaer de posar-te sol davant del teu llibre, concentrar-te en un text i en una història, i després, i aquesta és potser la diferència amb generacions anteriors, compartir-ho molt, no? Compartir-ho per xarxes, compartir-ho per YouTube, compartir-ho per Instagram, per TikTok, i això fa que es creï que els lectors entre ells es reconeguin i es retroalimentin. Jo crec que això és molt bo.
1: A Catalunya es publiquen entre 30.000 o 40.000 títols a l'any, dels quals 7.000 són en català, és a dir, un de cada quatre llibres editats a Catalunya, aproximadament el 24%. És en català, Oriol, com valores aquestes dades? I clar, també volia parlar això sobre el llibre en català, concretament.
6: Doncs ara, les valoro en el sentit que l'oferta és molt àmplia, hi ha molta oferta en català, hi ha molta oferta en altres llengües, en castellà per descomptat, però tot i així encara hi ha camps, hi ha àmbits en què el llibre en català ha de créixer. És a dir, així com en narrativa, en traduccions, en literatura, l'oferta està molt equilibrada i les dades de venda segurament també, hi ha àmbits com l'assaig, el pensament, els llibres de divulgació científica, la història, la novel·la romàntica, que és un gènere que està pujant molt entre els joves, en què aquí tenim camp per córrer i deures per fer els editors en català.
1: Clar, hi ha d'haver-hi de tot en català, és a dir, no? Hem de normalitzar, ha d'haver-hi de tot.
6: Home, esclar, sí, sí. De fet, la fira ja és una mostra d'això, eh? Aquí trobem llibres de tota mena. Però és cert que hi ha alguns gèneres que encara no estem on arribarem a estar.
1: El que és evident és que hi ha un boom d'prescriptors en català joves, sí, a les xarxes socials, a TikTok i a Instagram. Després, la Júlia Stals, la nostra col·laboradora, que ha estat a la setmana i n'ha trobat uns quants i ha pogut parlar amb ells, ens en parlarà. De fet, heu estrenat un stand amb això, amb la Bet Molina cada dia, per tant, sí, Parlarem també amb ella. I sí que és un pas endavant també per adaptar-se també als nous temps, no, Oriol?
6: Totalment. Per nosaltres és un element estratègic que, a més, han anat sorgint de forma orgànica. I tots aquests creadors joves han anat apareixent. Eren nanos, nois, que els agradava la lectura, que els agradava compartir-ho, que veien que feien altres llengües. I primer van començar, potser d'una manera una mica amateur, diguéssim, com tot el que es comença, però ara veiem un nivell altíssim. O sigui, tenim prescriptors digitals que són de primer nivell i ho fan molt i molt bé. això és un gran èxit de la nostra cultura.
1: Doncs que bé, això avui ho celebrarem a la Tàctica. Bona setmana de llibre en català. Ja sabeu, fins diumenge al Passeig Lluís Companys de Barcelona a gaudir de la cultura, del llibre en català i de totes les activitats paral·leles, que són un munt les que heu organitzat. Gràcies, Oriol. Moltes gràcies. L'Oriol Magrinyà, que és editor, és un dels organitzadors d'aquesta setmana de llibre en català, president d'editors.cat i director de l'editorial Barcino.

0: Avui compartim tàctiques per escollir un bon llibre. Com ho deu fer la Laura Huerga, que és l'editora i fundadora de Raig Verd? Hola, Laura, què tal?
1: Hola, Mariola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Clar, Raig Verd sou una editorial, no sé si diríem petita, li diem així?
1: Independent.
0: Independent,
1: sí.
0: Una editorial independent, i abans a fora ja estàvem fent, diríem, el precafè de la tàctica, i ja comentàvem, no, que de fet, parlant de llibres en català, la feina que esteu fent aquests segells petits, independents, és brutal, això és així.
1: Bueno, aportem bibliodiversitat, molta exigència, molta qualitat, i crec que és el que en els darrers 15... fins i tot 20 anys, és una de les coses que més ha enriquit la cultura catalana, el llibre en català, i per tant, en aquesta diversitat hem trobat molts més lectors que abans només trobaven aquests continguts en castellà, i ara també estan en català, i la seva llengua és el català, i per fi poden llegir-los en català.
0: Clar, jo parlava d'un primer gir de guió, el fet que la gent jove, no, de partir 14-24, està llegint. Un altre gir de guió seria, en contra d'Amazon, les petites esteu també sobrevivint.
1: Sí, no, i a més és que ho fem sobretot, jo crec, amb una complicitat molt directa amb les llibreries independents, no, que és una de les grans singularitats del Principat, que tenim moltíssimes, una xarxa de llibreries excepcional, una xarxa de biblioteques també excepcional, que també prescriuen una, esperem, potencial xarxa de biblioteques escolars, no? Que també ens ajudin a fer créixer els lectors en llengua catalana en aquesta diversitat, també. Però, clar, vull dir, aquesta excepcionalitat el que ha provocat és que moltes editorials independents trobin els seus llocs, trobin gent que les defensa, també, perquè sense això jo crec que hagués estat impossible. I totes aquestes complicitats, doncs, ofereixen un panorama més ric i més divers, eh? Jo no sóc de les que diuen les grans no han d'existir, ni molt menys. Sempre matiso això perquè cadascú té una funció i també a les grans es fa molt bona feina, també es fa molt producte comercial, però crec que ens necessitem a tots per realment tenir tota aquesta oferta en català i poder ser competitius amb la llengua dominant, que és el castellà.
0: Dic, ara faré un paral·lelisme molt fet així, una mica, diríem, maldestre, diríem, no?
1: Va.
0: Però a les xarxes socials, no? I amb això que s'ha parlat dels macroinfluencers, no? De la crisi, dic, clar, els grans que ho tenen tot van a la baixa, i en canvi el nínxol, l'específic, el molt curat i tal, és una clara tendència que potser també en podem agafar una mica, això, jo dic, per trobar una lectura positiva també, no?, en els més petits.
1: Clar, bé, hi ha sempre de tot, no?, i el tema està en que els grans influencers, els espais dominants, diguéssim, normalment estan a la venda.
0: Clar,
1: i els grans les poden pagar. Llavors, davant d'això sempre hi ha una resistència que jo trobo fascinant. L'ésser humà, en aquest sentit, crec que sempre ens pot sorprendre, que és la que posa en valor, doncs, altres coses, no? Jo això no ho faig perquè em paguin, jo això ho faig perquè m'ho crec, no? I un gran exemple d'això són els prescriptors que dèiem abans, en llengua catalana. Fàcil seria que fessin aquesta feina en castellà, no? I a veure si tenien més seguidors o el que fos. Però, tanmateix, decideixen per activisme, per ideologia, per política, fer-ho en la seva llengua, i igual que ho fem nosaltres, eh? Vull dir, que també és una decisió política.
0: O sigui, sí, la veritat és que és un sector difícil, no? Però sí que és veritat que amb consciència es poden fer coses. Quines són les claus per escollir bé un llibre, segons tu? O tu què fas a nivell personal?
1: Clar, no, jo no tinc les claus per fer-ho bé, diguéssim. Sí que tinc les meves...
0: Quines són les teves personals?
1: Sí, exacte, les meves opinions o les meves accions, no? Nosaltres, que quan seleccionem un llibre de narrativa o d'assaig, intentem que sempre siguin, doncs, en el fons o en la forma, innovadors. És a dir, que o bé estigui experimentant amb la llengua o amb l'estructura o, jo què sé, o que els temes no se'ns hagin presentat d'aquella forma mai abans. O sigui, que aquest llibre sigui realment una sorpresa en algun sentit, que no sigui un llibre que ja has llegit abans, no? Hi ha editorials que no, que normalment fan, o sigui, que poden fer el mateix llibre, no?, diverses formes, però una mica replicant el que ja funciona per tal de donar viabilitat al projecte i perquè pensen que això és el que volen fer, eh? Vull dir, és totalment legítim. Però nosaltres sempre volem oferir aquesta sorpresa al lector, cosa que ens agraeixen molt els lectors perquè troben una diversitat de continguts, d'autors i, bueno, de tot, de gèneres, bueno, que els fidelitza a la marca.
0: Però és bona idea, per exemple, deixar-nos guiar per la portada o el títol d'un llibre?
1: Per què no? Quan es treballa amb grans il·lustradors, de fet, és un element més, no?, que nosaltres utilitzem per atraure els lectors, i en el nostre cas, que treballem amb grans il·lustradors de primera fila catalans, doncs clar que sí, invertim diners perquè això sigui un element atractiu, no? I de fet, el nostre dissenyador, el Tono Cristòfol, s'hi deixa molta estona en que això sigui atractiu i sigui bonic. I hem cuidat sempre els continguts, però sempre presentant-los en el millor continent, els títols, els colors, i de vegades l'encertes i de vegades no, no dic que no ens equivoquem algun cop, eh?
0: Però sí que és veritat que ja que el llibre és una cosa que tens a mà, no?
1: Clar, és un objecte. De,
0: no és efímer, sinó que el tens, sí. Que sigui bonic, no? Clar, en aquest cas avui n'has portat un, que es diu L'home a qui ja no agradaven els gats, que és groc i negre, que els publicistes diuen que és la combinació més cridanera de tots, no?
1: Ni ho sabia, o sigui, imagina't els coneixements que tinc jo de màrqueting.
0: Que per cert, ara obrint un altre meló, estava mirant una mica el vostre web i les vostres coses, i veus que des del juliol teniu un advertiment ahir que parlàvem. Ahir vam dedicar el programa a parlar d'intel·ligència artificial i hi ha com un segell, no?, que des del juliol dieu, nosaltres, no?, o sigui, crec concretament que diu que esteu apartats de la IA, no? Com ho dieu, això?
1: El que fem és defensar un positiu. Nosaltres treballem amb humans i s'ha demostrat que la gent, quan li presentes el mateix text o el mateix treball, pot ser una il·lustració, i li dius que està fet per un IA o per un humà, valoren sistemàticament el que està fet per un humà. I nosaltres ho volíem posar en valor, perquè de fet és una cosa que fem, ens gastem els diners per fer-ho bé, i és veritat que potser serem menys competitius, menys rendibles, i no sé quantes coses més ens diuen, no?, de com que ens quedem obsolets. Però al contrari d'això, estem posant en valor tota una feina artesanal que fan un munt de professionals i que pensem, doncs, que la IA no pot fer de la mateixa manera.
0: És a dir, que poseu el segell fet per un humà.
1: Sí, sí, a partir de setembre tots els llibres posa fet per humans.
0: Molt bé, és que és veritat, és que al final haurem d'anar així, no? Perquè hi haurà tanta cosa feta amb IA,
1: que
0: hem de posar el segell de l'home.
1: Clar, és una informació addicional que tu li dones al lector, que pot ser rellevant o no, però segur que hi ha lectors que li donen importància.
0: Clar que sí. Com podem saber si les recomanacions d'altres lectors són fiables? Això també és un altre tema, no?
1: Jo crec que has d'anar generant els teus prescriptors de confiança.
0: D'acord.
1: I aquí trobes bibliotecaris, també els escolars, trobes els teus llibreters, trobes els teus segells editorials que saps, no?, que són de referència, i vas mirant de les coses que t'atreuen més o menys. Bueno, de fet, hi ha diferents estratègies, no? També hi ha programes de llibres on l'encerten sempre, hi ha programes de llibres que estan subjectes al llibre comercial o al poder de les grans empreses, això és inevitable, però has d'anar escollint quins són els teus referents per anar escollint les teves lectures. Perquè hi ha una llau tan bèstia de llibres que, si no fem això, és impossible, no? No pots escollir res.
0: A mi sempre m'ha fascinat l'entrar en una llibreria, el tema col·locació. Està passant amb els llibres el mateix que els supermercats? És a dir, que hi ha llibres posats estratègicament d'una manera en una llibreria així, o cada llibreria ho fa com vol, o té a veure amb les editorials? És que és una cosa, és un neguit que tinc de fa temps, això.
1: Mira, ets la primera persona que en 15 anys em pregunta això, i és importantíssim. Sí, passa. Hi ha aparadors pagats, hi ha taules pagades, hi ha espais comercials pagats, i per això és molt important que escollim les llibreries que no es defineixen per aquests criteris, sinó pel seu propi criteri prescriptor, i que escullen què tenen a la taula, què tenen els aparadors, i no es deixen... Clar, és molt fàcil deixar-se finançar aquests espais, no?, i fer la teva llibreria, doncs, més...

0: rendible, no, més rendible no, sostenible, simplement, perquè tu has de quadrar els números a final d'any, doncs així. No, hi ha qui posa més llengua catalana, sabent que per cada llibre en llengua catalana en vens dos en llengua castellana i tanmateix tens pràcticament tota la llibreria en català, i hi ha qui escull llibreria, la llibreria tenir editorials independents perquè sap que li donen un valor, no? Aquesta combinació d'aquesta diversitat de llibres els hi donen un valor també a ells com a prescriptor. Llavors, bàsicament és com en tot, saber si els teus continguts estan a la venda o no, i això es pot aplicar des dels prescriptors als llibreters passant per als mitjans de comunicació.
1: Però això que has dit, o sigui, és una cosa que el sector sap però que no es diu, el tema aquest de que paguen per estar en un lloc concret, com els supermercats.
0: Sí.
1: És una qüestió que ja ho doneu per entès, però que no és com oficial, diríem.
0: Clar, bueno, sí que és oficial, vull dir. Sí, el que passa és que el tema és com en una revista. Tu quan tens un diari, quan tu tens un contingut que és publicitat, ho has d'indicar.
1: Clar,
0: doncs en
1: una
0: llibreria,
1: content, no?
0: Clar, en una llibreria potser també estaria bé, però jo no sóc ningú per ni decidir.
1: Ai, que estem aquí obrint un meló molt bo.
0: Clar, és un meló.
1: Com a les radiofórmules musicals, per exemple, no?
0: Clar.
1: Que sona més un disc o un altre. Clar, és que això, ja et dic, la llibreria és com un súper, gairebé. Escolta, quins petits detalls d'un llibre solen revelar que pot ser una bona lectura? Dona'ns algunes claus.
0: A veure, torna-hi.
1: O sigui, hi ha alguna petita cosa que diguis, serà un bon llibre? O sigui, però estètic, no. Clar, estètic no pot ser.
0: No.
1: Per exemple, al darrere, el resum que feu. Això és una cosa que fa que vengui molt el llibre, per exemple, els resums... Jo sóc d'aquelles que miro
0: passa?
1: La solapa i totes
0: no,
1: aquestes coses.
0: No, t'entenc, i t'entenc perfectament.
1: O no té res a veure,
0: però,
1: això.
0: Jo escullo el llibre potser 2 anys abans de publicar-lo, no? Llavors
1: clar.
0: Comencem amb un procés de traducció, no? Qui serà el traductor adient per aquest llibre, correcció, maquetació, tal, i al final doncs escull una data de publicació, etc. T'he de dir que fins que no m'arriba d'impremta i obro la capsa, no sóc capaç de dir si aquell llibre funcionarà o no. I en el moment en què obro la capsa de la impremta, o sigui, pots tenir indicis, vull dir, no vull dir que anem a cegues. Hi ha llibres que sabem que són més fàcils i llibres que són difícils. En sóc molt conscient. Però el moment en què obro la capsa de la impremta és un moment molt important per dir, ostres, ha quedat perfecte, funcionarà molt bé. Ostres, m'he equivocat, que també passa. M'he equivocat en la presentació, en tal, el títol, no li he posat els premis a la coberta... M'he equivocat, no? I, ostres, punxarem.
1: És que estic fent una mica un paral·lelisme quan preparem un dels programes de la tàctica, que dius, tinc un tema molt clar, però també és la manera com el vens, com el titules, com fas la crida...
0: Com l'acompanyes.
1: Clar, tot això cada vegada agafa també més importància perquè s'entengui el que tu volies, no, amb allò? És difícil aconseguir això.
0: Clar, has de tenir molt clar què vols dir i alhora després potser no ho saps dir ben bé, no? I a més entren tants elements en joc a l'hora de construir un llibre, tantes persones... i que s'han d'entendre molt bé, diguéssim, però bé, té aquesta part d'impredictibilitat que trobo també fascinant, vull dir que a mi això m'agrada.
1: Laura, a banda d'editora, també has escrit 2 contes per a nens i has escrit un assaig, Tocalla, sobre la llibertat d'expressió i manifestació. Clar, contes per nens i nenes, hem de començar a fomentar la lectura i l'interès pels llibres des de que són ben petits, com es fa això? És el que veuen a casa?
0: I tant. Mira, sentia una entrevista a la Tina Vallès, gran escriptora,
1: sí,
0: divulgadora, prescriptora, tot, intel·lectual, que precisament deia que hem d'envoltar els nens de llibres. Han de tenir, sentir la presència dels llibres tota l'estona. Els hem de portar a les biblioteques escolars, han de tenir la sort que el seu col·le tingui, no?, de biblioteca escolar. Però bé, hem d'estimular i incentivar que hi hagi aquestes biblioteques escolars. Hem d'anar a llibreries amb ells, han d'estar envoltats de llibres, no? Després ens diuen, és l'acudit aquell, hi ha un acudit que a mi em fa molta gràcia sempre, que són 2 pares amb 2 fills, no?, en un banc, i està una mare i un pare i un fill amb la tablet i un pare i un fill amb el llibre, no? I llavors un pare li pregunta a l'altre, com t'ho fas? Pues clar, si la mare està llegint, el nen està llegint, no? No dic que això passi sempre, però és evident que un entorn de llibres proporciona un entorn per poder llegir. I si no existeix, no llegirà, i és evident, bueno, és que no... És un mesur, una mica.
1: Pel que fa a aquest assaig que dèiem, el Tocalla, és una anàlisi i una reflexió sobre la censura, la repressió de la dissidència, la criminalització de la protesta i de la pobresa. La vas escriure juntament amb la Blanca Busquets. Què diries, que hi ha més censura o autocensura?
0: Clar, potser en aquest moment actual estem caminats cap a l'autocensura, però comencen a haver indicis de censura molt preocupants arreu del món. Això també t'ho dic com a presidenta del PEN català, que treballem casos d'escriptors empresonats arreu del món, que és el primer

0: també provoquen això. A mi em sembla molt preocupant i crec que hem de lluitar i hem de fer més activisme, i sobretot en un moment on s'escolta tant els feixistes i a la gent que embruta el discurs, crec que més que mai hem de ser capaços de dir no, jo dubto, no, jo tinc una altra opinió, no, jo penso que és important la llibertat i la democràcia, i poder defensar tot això, perquè encara que em sembli que és de calaix, però és que ara mateix s'està posant en qüestió, no?
1: Tu com a editora t'has arribat a autocensurar? De que t'hagi arribat de dir vull editar això, no ho faig per, no sé si per por o...
0: Ja, no.
1: T'ha passat això?
0: Soc bastant atípica perquè també fins i tot en temes que m'han pogut portar problemes no tinc mai por. Sempre penso, no tinc res a perdre. No és que no tingui res a perdre, evidentment perdo coses pel camí, però crec que no hem de donar importància a les coses que perdem, que són molt més importants les coses que podríem perdre en cas d'estar callats.
1: Mm-hmm. Valenta, és que ets valenta.
0: Mira, bueno, oients, inconscient.
1: Coses que ens diuen a les xarxes. Mira, l'Àlex ens comenta que té un munt de llibres a casa, però ara s'ha de mudar a un pis més petit i no sap què fer-ne. Clar, és que a veure, clar, el que estàvem parlant és molt important, però clar, el tema de tenir molts llibres a casa, què...
0: Jo no tinc la solució perquè he de comprar una prestatgeria nova. Vull dir que el problema d'espai no sóc jo qui te'l pugui resoldre, em sap molt greu perquè és un drama, ho sé, però quina joia tenir la casa plena de llibres. Vull dir, és un tipus de felicitat que difícilment es pot entendre si no el comparteixes. Mm.
1: T'he de dir que el meu vídeo a les xarxes, que se m'ha viralitzat més a la història, a la meva curta o bueno, llarga història a les xarxes, és un que proposava aplicacions per vendre llibres.
0: Clar, de fet existeixen, vull dir que es poden vendre llibres per...
1: I llavors hi ha gent que deia, em criticava i deia, no, és que també hi ha homes de botigues o llocs,
0: clar,
1: que tu pots cedir els llibres també, o, no?
0: Sí.
1: Que això seria una millor pràctica.
0: Hi ha moltes entitats i espais on es poden formular biblioteques comunitàries. De fet, nosaltres ho hem fet com a editorial molts cops, de llibres que hem pensat que podien ser útils, de fer donacions, no?
1: Donacions o intercanvis fins i tot també, no? De llibres a vegades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per què no? Sí, sí. O donacions a les presons. Ja sé que és una cosa popular opinion, però...
1: No,
0: però
1: trobo superbé.
0: És una de les coses que ens semblen més importants. A nosaltres com a editorial hem fet enviaments a presons perquè és molt important que tinguin una biblioteca, perquè una biblioteca pot canviar la vida d'algú i perquè, de fet, si van acompanyats de cartes... No? Dirigides als presos, moltes vegades presos polítics, també és molt important.
1: Ara semblaré molt poètica, però un llibre et pot canviar la vida.
0: Sí, tant, te la pot transformar. Pot no fer-ho, també, això també és veritat, però te la pot canviar. A mi me la va canviar.
1: Un en concret?
0: No, els llibres em van canviar la vida.
1: És que no m'ha dit quin...
0: No, perquè jo vinc d'una família molt humil, monoparental, on la meva mare es deixava hores treballant per nosaltres, i una biblioteca al costat de casa va fer que jo tingués un interès per la lectura i pel coneixement, científic també, humanístic, que potser d'una altra manera no ho hagués pogut tenir, no? Perquè tampoc no teníem recursos. I clarament la biblioteca em va canviar la vida. Mira, ara sóc editora, o sigui que millor que jo, no sé si...
1: Escriu ja un llibre de la teva vida, si us plau.
0: No és tan interessant.
1: No, que sí, perdona, només amb això que has dit...
0: Bé, ja està, s'acaba aquí el capítol.
1: M'he posat de pell de gallina, de veritat, eh?
0: No, bueno, gràcies.
1: No, és que ho trobo superbonic, això, no?
0: És molt bonic.
1: Home, i la teva mare també és molt lectora?
0: La meva mare tenia pocs llibres, però molt importants. Tenia Hermann Hesse, tenia Kafka, que són llibres que jo vaig llegir molt aviat, segurament massa aviat per entendre'ls, però com són els que teníem a casa, vam llegir-los. Fins i tot ens va comprar una enciclopèdia per fascicles, així que es feia en aquella època, i ens llegíem l'enciclopèdia, ma germana i jo, vull dir, així estàvem... Teníem massa temps lliure, em sembla.
1: No, és que és un exemple concret del que dèiem, no? Del compartir, no? De casa, aquest interès per la lectura. A veure, la Laia de Granollers ens comenta que li agradaria saber la teva opinió sobre els personatges famosos i mediàtics que publiquen llibres. Com els rebeu des del sector?
0: Formen part del que és el sector editorial, però també el de la música, el del cinema, no? Vull dir que el sector editorial en aquest sentit no és singular, funciona com els altres. I hi ha, evidentment, el món de la imatge i hi ha el món del llibre. I jo crec que hi ha persones que van a buscar un tipus de literatura i hi ha persones que van a buscar el medicament.

0: mediàtic, no? Però això passa també amb el cinema, passa també amb la música, passa amb tots els àmbits de la cultura. Vull dir, jo crec que els lectors han d'anar trobant quins espais els interessen més i ja està.
1: Mira, per exemple, abans l'Oriol al començar deia que, no sé, que cada llibre depèn de l'estat d'ànim, que és l'escull un llibre o un altre, depèn de l'estat d'ànim o l'època o el dia. Tu també et passa això, que segons quin llibre doncs agafa, esculls un o altre?
0: Bé, jo no vull explicar com de caòtica i anàrquica sóc en el tema d'escollir llibres, perquè em fa una mica vergonya, però jo sempre tinc...
1: Per què?
0: Tinc,
1: no?
0: Bueno, sempre tinc 4 o 5 llibres oberts a mitges. Alguns els acabo, d'altres no, i sóc molt capritxosa. Em compro llibres que no llegeixo i que potser 2 o 3 anys després em trobo a la prestatgeria i vinga, ara és el moment, no? Compro bastant compulsivament, potser perquè sóc del sector i sé el que costa vendre llibres, però és que m'agrada molt tenir llibres. Potser en això sóc molt fetichista i és l'única cosa en la que em considero consumista, ni per la roba, ni per res, però pels llibres sí.
1: Pels llibres sí, segurament sí, sí. Això ara molta gent que t'està escoltant ho està pensant. També suposo que surts a fora i vas a les fires, no? No? I també has d'escollir. En aquell moment, escollir bons llibres de fora, i no sé, suposo també traduccions, o que tu els vulguis acabar tenint a l'editorial, és complicat també, perquè m'imagino que també hi ha com molta competència a les fires, no? Entre vosaltres, o
0: sí.
1: com funciona això?
0: Bé, entre nosaltres, no, la competència que hi ha, quan hi ha competència, que no tanta, perquè al final no som tants publicants, ja. Malauradament,
1: sí.
0: Es resol pues, a veure una mica qui ofereix més diners o millors condicions, no? Vull dir que en el moment en què hi ha competència. No, el que és difícil és escollir, perquè hi ha molts llibres molt bons i a tu t'agradaria publicar-los tots, però evidentment no pots, no? I has d'escollir què faràs i dir... I jo sempre explico que la meva feina es basa sobretot en dir que no. I és una pena, eh? Però sobretot, clar, si a 26 llibres l'any dic que sí, vol dir que li estic dient que no a 250 llibres. I això... I de vegades t'equivoques i de vegades veus que un llibre en una altra editorial ha tingut molt d'èxit, tu l'havies rebutjat, bé, però potser aquell llibre en la teva editorial no hagués funcionat, també.
1: Aquí també ens plantegem que, a banda de fer consultoris útils, que cada dia proposant coses, també volem fer com tallers pràctics a través de la ràdio perquè la gent aprengui a fer coses, no? I ens estem plantejant fer un dia un taller d'escriptura. Tu creus que hi ha un boom de tallers d'escriptura ara, aquests moments?
0: Hi ha un boom de tallers d'escriptura, cosa que no em sembla negativa. Potser negatiu és que nosaltres tenim una allau de propostes, però que la gent escrigui és sa, fins i tot si després no pretens publicar res. Escriure és una forma d'alliberament, d'endreçar els pensaments, sobretot escriure a mà, està demostrat que t'organitza, que fixes el coneixement. Escriure és fantàstic en molts àmbits del pensament, eh? Més enllà d'això, aprendre a escriure, no? Tenir eines per atraure en els continguts, bé, és una cosa tan nova, diguéssim, que jo la veig molt complicada. Jo no sabria fer-ho, per exemple, ensenyar...
1: Has dit així de com de passada que teniu una allau de propostes. O sigui, hi ha moltíssima gent escrivint en aquests moments
0: però
1: i que les arriben.
0: Però sempre n'hi ha hagut molts, eh? Vull dir, tampoc és una cosa d'ara. La gent abans també escrivia i sempre feia la broma, no? Hi ha més escriptors que lectors, eh? Es fa aquesta broma dintre el sector. Però és una exageració, evidentment, eh? Però... Clar, ara hi ha, a més, els tallers d'escriptura, que jo crec que canalitzen tota aquesta gent que té aquesta necessitat d'escriure, que jo trobo que és fascinant, doncs a través de tallers. Però si una cosa et fa escriptor, i és una gran formació d'escriptors, és llegir molt. No hi ha bon escriptor que no hi hagi llegit, que no hagi llegit, i això ho dic perquè de vegades diuen no, és que si llegeixes et contamines d'altres escriptors. No hi ha idea massa absurda i més ridícula que pensar que no llegir et fa més autèntic. Em sembla... bueno, quan ho he llegit és que no sé ni què dir. Em sembla la idea més estúpida.
1: Mira, va, anem, és el moment de fer el reel de la tàctica.
2: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
1: Avui al Reel de la Tàctica no volem fer ni pesca clics ni clickbait de tot el que hem parlat, que... Volem demanar-te directament de tot el que hem parlat, tu què vols que es viralitzi? Què creus que t'ha de destacar? Hem parlat d'un munt de coses, eh? Avui, pressió. Després no dieu, és que clar, m'heu tret un clip d'una cosa... No, però, per exemple, jo què sé, quina frase s'hauria de viralitzar segons
0: és
1: tu?
0: És que ni me'n record.

0: aquest edit. O sigui, ara mateix, però... amb tot l'allau de coses que hem
1: parlat... I si
0: parlat,
1: dic les tres tàctiques per escollir un bon llibre, va, això?
0: Les tres tàctiques per part dels lectors?
1: Sí.
0: Sí, no, va. Això hi podríem tornar. Les va. Tres tàctiques per escollir un bon llibre és escull un bon bibliotecari, escull un bon llibreter i escull bones editorials que siguin prescriptores amb els seus segells.
1: Perquè totes les editorials el que sí que és evident és que tenen com una personalitat, no? És a dir, o no?
0: Totes no, però n'hi ha que en tenen. Llavors, jo crec que aquestes poden fidelitzar molt, molt bé els seus lectors i les altres s'han de trobar el que van fent bé, que també està molt bé. Eh? Mm-hmm.
1: Doncs la veritat és que ha estat molt bé la conversa, hem passat una mica per tot arreu, ens has dit secrets i mira, que clar, el titular més cridaner, ja saps quin és, no? Les llibreries són el nou supermercat.
0: Això ho has dit tu, no ho he dit jo, eh?
1: No, això no t'ho faré, això no t'ho faré.
0: No. A part que hi ha llibreries que funcionen així, hi ha moltíssimes que no, per sort.
1: No, però és veritat que vas a les parades de Sant Jordi i hi ha uns llibres que són els primers que veus, també.
0: Sí, això, no entrem en això.
1: No, això un altre dia. Ara estem a la setmana del llibre, que és el nou Sant Jordi, d'altra banda.
0: És el millor Sant Jordi, és el Sant Jordi millorat perquè es troba tot al fons de les editorials, que ara mateix és molt difícil de trobar a les llibreries i crec que també moltíssimes llibreries que venen en les seves seleccions i que és xulíssim per trobar coses noves.
1: Doncs està molt bé parlant de llibres. Laura Huergas, l'editora i fundadora de Raig Verd, moltíssimes gràcies. Ja veieu, hi ha un boom de llibreries, de clubs de lectura, de gent que escriu i també de creadors de continguts de la xarxa que us ajuden a escollir i us fan la tàctica del millor llibre.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès. Si jo fos...

0: Doncs això és el poeta modernet de les al·lèrgiques al pol·len. Això és la tàctica de Ràdio 4. Avui us estem preguntant tàctiques per escollir un bon llibre. Hi ha un gran fenomen dels prescriptors a xarxes socials. La Júlia Stals ens porta les tàctiques dels famosos o la gent més popular i coneguda. En el sector del llibre, ara, a banda dels escriptors i escriptores, els personatges més populars en el sector són els creadors de continguts que ens ajuden a triar. Hola, Júlia, com estàs?
1: Hola, molt bé. Mariola, hi ha un boom de prescriptors.
0: Què has descobert aquesta setmana?
1: He descobert que, precisament, sent la setmana del llibre en català, doncs que aquest any hi ha una novetat molt interessant. Per primer cop, la setmana ha incorporat converses amb creadors digitals que recomanen i critiquen llibres a les xarxes socials. La Bet Molina, que és periodista i creadora de contingut cultural, cada dia a les 6 de la tarda entrevista creadors de continguts de llibres. Ha pogut parlar amb creadors com Mixa, Laia Santís o els Books Hunters, que a tu, Mariola, especialment t'agraden molt.
0: Perquè són dels primers que van començar-ho a fer, els Books Hunters. Sí, sí.
1: Exactament. I tot això passa a l'escenari 3, per si voleu anar, que encara i sou a temps. I doncs hem pogut parlar amb la Laia Bonjó, que és dels Book Hunters, i ens explicava això sobre escollir un bon llibre.
2: Això de triar un bon llibre és com intentar triar un bon meló, que fins que no l'obris no ho sabràs. Però sí que hi ha certes coses que potser ens ajuden a orientar-nos, per exemple, doncs, per temàtica. Nosaltres tenim els nostres gèneres preferits, per tant, si un llibre ens atreu pel tema que tracta, doncs és possible que també ens acabi agradant. Això no vol dir que un llibre, perquè estigui a tot arreu, hagi de ser bo, sinó que simplement vol dir que aquest llibre se li està fent més publicitat, no?
1: I també ens comentava que una altra tàctica que tenen és que hi ha editorials i traductors que són els seus preferits i això ja els fa confiar en si els pot agradar aquella lectura.
0: Això, de fet, ens ho estava dient ara, no? La Laura, de dir, si ja saps com un segell més o menys com és, dius, ja, igual ja és èxit assegurat, no?
1: Exacte. I la Bet Molina ens ha explicat com està vivint aquests dies a la setmana.
3: Descobrint una mica quin és el punt d'unió entre la literatura i les xarxes socials, perquè hi és, i hi ha moltes coses a aprendre. I, de fet, aquesta activitat és una novetat exclusiva d'aquesta edició de la setmana que jo no la deixaria escapar, perquè realment també hi ha el torn de preguntes pel públic per totes aquelles persones que estan interessades en crear contingut i descobrint una mica quins són els secrets, les polèmiques que també s'hi amaguen al darrere.

0: meus ojos. A veure, Júlia Estels, amb qui vens avui, que veig que hi ha una persona al teu costat?
1: Avui vinc acompanyada d'una creadora catalana que en poc temps s'ha fet una comunitat. Té 23.000 seguidors a Instagram i és una de les pioneres del BookTok en català. De fet, va ser una de les primeres creadores catalanes que es va llançar a recomanar lectures en aquest format i va impulsar el hashtag BookTokCat, tipus com el estic tocat, doncs el BookTokCat, per crear comunitat al voltant de la literatura en català a les xarxes.
2: Aquest personatge masculí ha estat escrit per una dona i això es nota. Us vinc a parlar de la història que no és de les que més us enganxarà, però sí que és una de les que us farà seguir continuar llegint. Per la sinceritat, per la tranquil·litat, per com d'agradable és el text, per com d'agradable és la
1: història. Ella és la Marta Sangrà, la creadora de contingut que hi ha al darrere del projecte La Mar de Llibres. També coordina clubs de lectura, fa classes de literatures, assessora editorials, ha treballat com a assistent editorial i ha conduït el podcast Paraules Salades. Ens ha d'explicar el repte que el va portar a llegir només en català i per què.
0: Hola, Marta, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Escolta, explica'ns això del repte.
3: Doncs jo un dia em vaig adonar parlant amb un exnòvio aquest que tenia quan tenia 20 anys, que em va dir, Marta, tu te n'adones que només llegeixes en castellà? I vaig dir, és veritat? Com pot ser això, no? I vaig fer el clic i vaig dir, va, aquest any com a repte llegiré tots els llibres que pugui en català, només llegiré en català. I per fer-ho públic, perquè com fas un repte públic, el fas real, vaig dir, i em faré un canal d'Instagram i de YouTube i allà explicaré aquest viatge com és i com són aquests llibres que estic llegint.
0: Quin any era, recordes?
3: No ho sé, hauria de ser...
0: Fa bastant temps,
3: sí,
0: això.
3: Sí, sí, fa bastant temps.
0: Clar, vas començar a YouTube, però avui la teva comunitat més gran és a Instagram, amb gairebé, bueno, més de 20.000 seguidors. Com ha canviat la manera de parlar de llibres d'una plataforma a l'altra o si és que ha canviat?
3: Sí, ha canviat molt, perquè clar, tu abans li dedicaves quasi 10 minuts a parlar només d'un llibre. I ara, en un minut i mig, has de poder explicar el màxim de coses possibles. I clar, és una mica agobiant. A mi m'agrada molt més el format YouTube, però el temps que tinc i els recursos que tinc doncs em donen més per Instagram.
1: Clar, Marta, tu ets una de les pioneres del BookTok en català. Abans, aquest tipus de contingut, clar, abans no existia. Com era fer aquest tipus de contingut?
3: Clar, en català sí, no existia, però el BookTok en català existia quan no hi havia TikTok, hi havia Instagram, abans d'Instagram hi havia YouTube, abans de YouTube hi havia blogs, i quan hi havia blogs hi havia prescriptors, o sigui, bloggers de llibres. O sigui, sempre que hi ha hagut una xarxa social hi han hagut prescriptors de llibres. Llavors, potser en català no hi ha hagut, però sempre han existit i sempre han estat allà.
0: Uh-huh. I, clar, aquesta etiqueta la vas realment començar tu? O com va anar? O va ser uns quants que vau començar-la a fer? O...?
3: Crec que va ser una cosa molt orgànica, perquè no ho recordo. O sigui, sí que vaig començar a utilitzar-la molt i a posar-la als meus vídeos, però no sé si vaig ser la primera a utilitzar-la, si... No me'n recordo.
0: Clar, perquè... Potser l'etiqueta sí que és una manera de trobar-nos, no?, entre les persones que esteu fent, que la veritat és que hi ha un munt de gent que t'ha descobert molt. No, jo crec que tu has tingut un creixement molt els últims temps, no sé si des d'aquest estiu o ja fa més temps, però sí que... A què atribueixes aquest boom?
3: Jo crec que en què no tenia feina durant un temps.
0: Vas publicar molt.
3: Sí, va ser l'any passat, l'estiu passat, vaig passar de 6.000, 7.000 seguidors a 17.000 seguidors, o sigui 10.000 seguidors en 3 o 4 mesos, i perquè tenia molt de temps i podia dedicar-me a fer vídeos i a penjar 3 o 4 vídeos per setmana, penjar més històries, ser molt més constant.
0: Ho dic també per ajudar gent que t'estigui escoltant que fa creació de continguts, és a dir, que vas publicar molt...
3: Sí.
0: I també vas triar i continguts bons, també, no?
3: Clar, i de qualitat.
1: Però en aquest cas no és fàcil perquè havies de llegir molt i publicar molt.
3: Sí, clar, però de llegir ja ho tenia una mica a la meva rutina.
0: Què et fa confiar en la recomanació d'una persona que parla de llibres a xarxes?
3: Ostres, clar, jo tinc com alguns seguidors o alguna gent de la que més o menys em sento com més propera, i llavors ja com...

0: més o menys en fibro, perquè ja sé com són aquest tipus de persones. I llavors, d'una recomanació random, potser em costa una mica més fiar-me. O sigui, això sí que és cert
1: que... Gent que ja t'agrada com la manera de ser, diríem,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. I, o sigui, per exemple, o per exemple, les meves amigues també, que fan creació de contingut, també sé quin és el seu criteri, i llavors quan diuen, ai Marta, he llegit aquest llibre o veig aquest vídeo d'aquesta persona, dic, ah mira, doncs, si li ha agradat, jo que sé, a l'Ània, doncs sé que segurament m'agradarà a mi, però depèn també del llibre perquè hi hagi coses diferents, però sí que és cert que m'inspira molta confiança saber ja qui és la persona.
1: Bueno, que al fons és el de sempre, m'ho ha dit una amiga, no? Vull dir...
0: Sí, exacte.
2: És el de sempre, però a les xarxes i entre els creadors de contingut de llibres en català, feu comunitat, us ajudeu entre vosaltres...
0: Sí, sí, la veritat és que com coincidim a tot arreu, doncs ens hem acabat fent amigues amb el temps i hem portat grans amistats d'aquí.
2: Clar, i teniu alguna característica que us defineix a cada un, no?
0: Jo crec que el xulo de la xarxa aquesta que creem contingut de llibres és que són molt diferents els uns amb els altres. O sigui, els book hunters van a un públic molt determinat i fan un tipus de vídeo molt determinat. L'Anya, per exemple, és molt més juvenil i un públic molt més jove, d'entre 19 i 25 anys. Jo crec que sí que la franja de gent entre 25 i 35. I recomanem coses bastant diferents. Llavors fa que tot sigui molt heterogeni i que no sigui un mercat únic i saturat, mercat, per dir-ho...
1: Creus que formes part molt d'un nínxol o que està generalitzat que la gent llegeix, per exemple, d'aquestes franges? Clar, jo deia en començar, no? Hi ha algunes coses que nosaltres teníem com molt frases lapidàries de la gent jove no llegeix i potser no, aquesta frase lapidària no és tan real, no? Hi ha una mena, jo li dic, per no dir plot twist, dic el gir de guió, no? Però sí que és veritat que han passat coses que no previstes, no, en el tema dels llibres?
0: Sí. Jo abans feia xerrades d'institut sobre prescripció lectora i animava doncs, a la gent a llegir i vaig veure unes estadístiques, clar, això potser estic parlant de fa 3 o 4 anys, i deia que els joves no llegien tampoc, que en veritat són un dels grups socials que més llegeixen. I justament em feia molta gràcia perquè a mi molts cops com a lectora em venia doncs, el típic boomer de 50-60 anys dient no hauries de llegir això, hauries de llegir coses més serioses. I aquesta persona que m'ho deia, jo pensava quants llibres llegeixes tu a l'any i estadísticament sou una de les part de la població que menys llegeix. I llavors, clar, els joves potser no llegim tan poc com ens pensem i sempre se'ls vol criminalitzar. I si sempre estàs dient és que no llegiu, és que traieu-me les notes, és que sou tontos, és que no sé què, al final doncs t'acabes creient.
1: Bueno, i coses com, per exemple, no, la novel·la romàntica sempre no, ha tingut com un prejudici. S'ha de llegir, i com més llegeixi, i és igual. Si a alguna persona li va bé llegir novel·la romàntica, per què ho hem de, no? Ho hem de normalitzar més, que llegeixi tothom que vulgui, no?
0: Clar, i a vegades hi ha gent que no llegeix i aquest tipus de novel·les poden ser una porta d'entrada per llegir altre tipus de literatura. I llavors, clar, no podem dir, no, és que les novel·les més comercials són el dimoni. És que, clar, hi ha gent que potser fa 5 anys que no llegeix i que s'ha llegit l'assistenta i que a partir d'aquí ha començat
1: I,
0: a...
1: I per Sant Jordi ens ha passat molt que hem vist cues, que de cop dic, què està passant allà? I hi ha gent que no tenia controlat segons quin fenomen, que només s'ha estat a les xarxes, no?
0: Sí, sí,
1: això
0: sí.
1: Ha passat molt, no? Qui és, no? Ara ja no potser ja no, no passa tant, no?
2: I també passa que el boom de l'any en què es llegeix més, aquí a Catalunya almenys és Sant Jordi, i també veníem d'un moment doncs, que l'any passat una influencer molt coneguda deia doncs, que llegir no et fa més llest. I ara estem en un moment que sembla que hi ha el boom de l'intel·lectualisme en plataformes com Substack, per exemple. Tu ho has notat d'alguna manera?
0: Sí, jo crec que està bé intel·lectualitzar les coses, no? Perquè si no hem passat com d'aquesta fase de I'm just a girl, jo només faig aquest tipus de coses, com intentant, com que ser tonta està guai, i és el moment, jo crec, de dir no, ser tontes no està bé, hem d'intel·lectualitzar les coses, hem de pensar les coses que passaran a la nostra societat, i la lectura és una de les formes que tenim d'entendre què està passant.
1: Has deixat algun llibre a mitges, tu, alguna vegada?
0: Uf, moltíssims. Sí, potser no el 50%, però un 30-40% dels llibres que llegeixo no els acabo.
1: I en quin moment dius no, passo?
0: No, molt ràpid, a les 20-30 pàgines.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Jo amb això... O sigui, hi ha gent que comença un llibre i se l'ha d'acabar, jo no.
1: No s'ha de deixar una mica de paciència?
0: No, gens. O sigui, la vida és molt curta per llegir llibres dolents. O sigui...
2: Ostres, però què et fa deixar-lo?
0: No ho sé, a vegades el tipus d'escriptura, l'estil no m'agrada, a vegades la història... per moltes raons diferents.
1: Que bo. Escolta, la Setmana del Llibre en Català, clar, és la primera vegada que hi ha aquest estand pels creadors de contingut i que sou també prescriptors, no? Què suposa per això, per vosaltres, que tu també hi passes per allà?
0: Doncs a mi personalment em fa moltíssima il·lusió que comptin amb nosaltres, perquè sí que és cert que ens ha costat molt als creadors de contingut que se'ns vegi i se'ns visibilitzi la feina que estem fent, no? A poc a poc, doncs, se'ns ha començat a convidar a rodes de premsa, se'ns ha començat a convidar actes per promoure la lectura, i ara que es faci això, la Setmana del Llibre en Català, jo crec que una mica és com la culminació d'aquest procés de reconeixement que estem tenint, perquè portem molts anys i molta gent deia, bueno, és que aquests quatre friquis o aquests no sé què, i és com, no, nosaltres també estem fent una feina que no treu cap de les altres que es fan, és una feina totalment diferent, però també té valor i també impacta en el mercat del llibre. O sigui, a mi m'han escrit llibreries dient, escolta, ha vingut molta gent a preguntar-me per aquest llibre que es va publicar fa molt de temps i he vist aquest vídeo teu que s'ha fet viral i he entès perquè ens l'ha vingut a comprar la gent, no?
1: Quina és la prescripció que més èxit has tingut?
0: Mira, jo crec que O nits blanques de Dostoyevsky, que va tenir moltíssims likes, que dius, ostres, que Nits blanques de Dostoyevsky de sobte tanta gent llegeixi. I l'altre és un llibre que es diu Res, que el va publicar com a negre. I és un llibre així com molt raro sobre uns nens que fan com una mena d'escultura d'art amb coses que els importen i comencen a deixar, doncs jo primer deixo la bicicleta, que m'importa molt, no? Doncs jo després deixo el diari, doncs després deixo la urna amb les cendres de la meva germana, i cada cop les coses que deixen són com més heavies, no? I parla sobre el sentit de la vida.
1: Ai, ara entenc per què la gent no va anar a comprar, perquè de la manera que ho expliques ja et fa ganes com de tenir el llibre. Escolta, ha estat un plaer, i no sé, hi ha moltíssims creadors de contingut també, que a vegades, vull dir, no posem tampoc tothom al mateix sac, és veritat que també seleccionem els que seguim també, no? I això es nota, però doncs molt bona feina. I Júlia, sí. Estàs, no sé si vols fer algun últim pregunta que queda.
2: No, jo volia saber si alguna autora o autor t'ha escrit per donar-te les gràcies per haver-lo recomanat.
0: Sí. I em fa molta il·lusió perquè jo abans era la que obria els escriptors dient-li, ai, m'ha agradat molt el teu llibre, i ara, com que passi així al revés...
2: S'ha canviat el rol.
0: Sí, em fa molta il·lusió.
1: Doncs avui amb la Marta Sangrà, la creadora de continguts, la podeu seguir a Mar de Llibres. No sé si t'està funcionant més Instagram o TikTok.
0: Instagram 100%.
1: Instagram 100%. Júlia Stals, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Demà la tàctica... Demà passarem dels llibres a les flors. Tàctica perquè no se'ns morin les flors ni les plantes. Tindrem el jardiner a l'estudi, especialista en passeigisme i plantes, Sergi Alarcón. A xarxes també té molt èxit, és @arbredisseny i paisatgisme. Preguntes sobre les vostres plantes, notes de veu al 690-080-830. Tinc prevista una pregunta sobre oliveres i una pregunta sobre hortènsies. Què passa amb les hortènsies? Som la Natàlia Sánchez de la redacció, el Genís Sabater, Marta Inglés i Pau Robert a la realització, tots vosaltres a la participació, i qui us parla, Mariola Dinarès. Ara ens actualitzem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez. Adéu-siau.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el fiasco a les proves PISA, que van invalidar els resultats, però descarta depurar més responsabilitats polítiques. Considera que amb el relleu de la secretària general i els expedients oberts ja n'hi ha prou. El president s'ha aferrat a un nou pacte de país per oblidar PISA i rellançar l'educació.
2: Hem decidit obrir una nova etapa o proposar-vos obrir una nova etapa, un temps nou per aconseguir que l'educació a Catalunya torni als nivells d'excel·lència que mai no hauria d'haver perdut.
0: Els socis de govern i la resta de l'oposició demanen la dimissió de la consellera Niubó i adverteixen Illa que l'acord de país no pot ser una cortina de fum per amagar els problemes de PISA. I avui també pendents de la dona del conegut arquitecte Josep Joan Pere i Miret, els Mossos d'Esquadra l'han detingut a Madrid acusada d'homicidi, tot i que segons les autòpsies preliminars la víctima hauria mort per un problema de salut. L'home de 72 anys va ser trobat mort a una residència que tenia Baqueira el 26 de desembre, dia de Sant Esteve de l'any passat.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, fins ara, Lourdes.
3: Comencem amb una última hora judicial. L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comunicat al jutge que les joies trobades a la caixa forta del seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita del 2007. Segons l'escrit enviat al magistrat, va acceptar l'obsequi per deferència, diu, i demana cooperació internacional del país àrab per acreditar-ho. I més enllà d'això, rebombori avui al Congrés dels Diputats enmig del debat per la situació a Ceuta, que ha començat amb un esprai de gas pebre, ha continuat amb l'expulsió d'una diputada del PP i ha acabat amb la clausura dels banys de l'hemicicle. Anem a la cambra baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
4: Bona tarda. El Congrés ha hagut de tancar 3 banys, alguns despatxos i una cafeteria de la cambra baixa. Fins a 12 persones han hagut de ser ateses. L'avís ha arribat poc després de les 10, quan la diputada popular Ana Vázquez havia sortit ja de l'hemicicle després d'ensenyar l'esprai al ministre Marlaska.
5: ¿Sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico.
4: La presidenta del Congrés li ha demanat que abandonés l'hemicicle. El reglament del Congrés prohibeix portar armes a l'hemicicle. El PP s'ha queixat a la sessió de control.
6: Las mujeres ceutíes y sus niños también tienen derecho a poder ir tranquilos al colegio.
7: Un gas pimienta no es un arma, señora presidenta. Es su seguridad.
8: Es usted la vergüenza d'esta institució, senyora Armengol.
4: Als passadissos, la diputada ha dit que abans de la sessió ho havia buidat al carrer.
5: Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
4: Després, un treballador del PP ha reconegut que ella li ha donat l'esprai al pati per netejar-lo i que ell l'havia acabat de buidar al bany. El Congrés manté que s'ha buidat completament. Finalment, la policia ha aconseguit que la diputada ho deixi a comissaria.
3: Gràcies, Rosa. Per cert, que des de l'1 d'agost, 54 nens i nenes que van arribar sols a Ceuta han estat reagrupats amb les seves famílies a la península. Ho ha explicat la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, als micròfons de Ràdio Nacional, que ha apuntat que el reagrupament és més senzill quan els familiars es troben a Espanya i no a un altre país.
9: Es mucho más comprimido en el tiempo, es mucho más ágil, es igual de garantista, pero es verdad que el procedimiento se acorta sustancialmente. Esto nos ha permitido que ya haya 54 niños y niñas reagrupados con sus familias y que estemos trabajando en otros 300 expedientes aproximadamente para dar salida cuanto antes a este número de niños y niñas.
3: Rego ha subratllat que el reagrupament familiar és sempre la primera opció, sigui al país d'origen o en un altre lloc, encara que ha recordat que el trasllat de part d'ells a la península també alleugeraria la situació a Ceuta. I més enllà de la política, a Madrid, la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui volia desnonar un fons d'inversió, ha hagut de deixar el seu pis on hi ha viscut durant més de 7 dècades. El d'avui era el quart intent i ha estat envoltat per un dispositiu policial de més d'una quinzena de furgons. Míriam Andreu.
10: Madrid, Aquest ha estat el moment en què la Mari Carmen, amb un 50% de discapacitat, ha abandonat el seu edifici en una llitera portada pels serveis d'emergències. Malgrat que una donant anònima s'havia ofert a pagar bona part del lloguer de l'afectada, que li havien apujat dels 500 als 2.650 euros al mes, la propietat no ho ha acceptat. Ho ha explicat la seva advocada, Beatriz Duro, a Televisió Espanyola.
11: El problema és que hemos tenido enfrente a este fondo Urbagestión, que la verdad es que solamente quieren el desahucio de Mari Carmen sin entrar a valorar ninguna otra opción de las muchas que se han propuesto desde hace meses.
10: Tampoc li han donat temps a marge per a poder emportar-se les seves pertinences.
11: No han pedido ni siquiera dar un plazo mínimo para que pueda recoger sus cosas y vaciar la casa.
10: Centenars de persones s'han concentrat davant de l'edifici per tractar d'aturar el desnonament i membres del sindicat de llogateres han estat desallotjats de l'immoble per les autoritats, que han prohibit l'accés als mitjans de comunicació més enllà del cordó policial.
3: Per cert, que el Sindicat de Llogateres Català ha convocat una concentració aquesta tarda davant la delegació

0: Acció del govern espanyol a Barcelona. A l'Assemblea General de les Nacions Unides tan importants són els discursos oficials dels màxims mandataris com les reunions que entre ells es produeixen. I a la d'enguany, que se celebra des d'aquest dimarts a Nova York, Donald Trump n'ha estat el protagonista. Pau Alemany, bona tarda.
1: Cada vegada que el president dels Estats Units intervé en un esdeveniment com aquest, la geopolítica mundial queda sacsejada. De la guerra iniciada per ell mateix a l'Iran, promet o un acord o l'aniquilació de la República Islàmica, de l'invasió russa a Ucraïna, que la pau està més a prop del que sembla, i del pacte amb Groenlàndia, que li permetrà posar bases militars i controlar les matèries primeres. Cridanera ha estat la trobada amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ambient distès i anunci d'enfortir les relacions amb el rerefons dels acords per extreure el petroli veneçolà. I com que dels assassinats d'Israel a Gaza ha preferit no parlar-ne tant, el president de França, Emmanuel Macron, ha tret el tema al seu discurs.
2: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?
1: Quina credibilitat tenim si continuem inactius front al que ocorre a Gaza, s'ha preguntat Macron. L'ONU són discursos, reunions i també absències, com la del president d'Espanya, Pedro Sánchez, al sopar de recepció dels líders organitzat pel govern de Trump. No volia tenir la foto amb ell. En canvi, sí que la va tenir amb Delcy Rodríguez quan aquesta se li va acostar per demanar-li parlar sobre el futur de Venezuela. Aquest dimecres de matinada serà el torn de Sánchez per intervenir a l'Assemblea General de l'ONU.
0: I uns 10 milions d'europeus han participat a l'enquesta del Banc Central sobre el disseny dels futurs bitllets d'euro. Una xifra d'èxit, segons la institució, que demostra el gran interès per decidir quina imatge durem a les carteres i butxaques a partir del 2030. Clara Ontanyón.
3: 10 milions d'europeus, que equivalen al 2,6% de la població de la zona euro, que s'han entretingut escollint si prefereixen que al seu dia a dia els acompanyin retrats colorits de personatges il·lustres com Leonardo da Vinci, Beethoven o Marie Curie, o dibuixos de rius i ocells com el petit i arrodonit per les roques o l'elegant cigonya blanca. A més, també hi havia opció per replantejar el format i passar del bitllet horitzontal al vertical, com per exemple ho són els francs suïssos. El resultat d'aquesta consulta, combinada amb l'opinió d'un jurat independent i les recomanacions d'un estudi tècnic, es compartiran amb el Consell de Govern del BCE, que a finals d'any haurà de decidir el disseny final dels bitllets d'euro que entraran en circulació el 2030.
0: Repassem altres informacions de l'àmbit internacional en un format més breu amb Toni Conde. El Marroc vota avui amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a favorit per ser el proper primer ministre.
4: La cita electoral es produeix en un context de creixement macroeconòmic al país amb un increment del PIB del 4,9% al 2025, però també amb les pugnes dins del cercle del monarca Mohamed VI, l'elevat cost de la vida, l'atur juvenil i la recent crisi de Ceuta.
0: Les autoritats russes rebutgen sol·licituds per protestar contra suposades falsificacions i intents de frau a les eleccions legislatives.
4: A la ciutat de Kazan, l'Ajuntament ha prohibit una manifestació convocada per l'activista Dmitri Rumiantsev amb l'argument que no pot garantir la seguretat dels assistents. També han estat rebutjades peticions similars a altres ciutats russes com Sant Petersburg o Perm.
0: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Churches, que després de 3 anys tornen amb una nova cançó, Roses. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Les explicacions de Salvador Illa al Parlament per donar explicacions sobre els errors a les proves PISA no han agradat ni als socis ni a l'oposició. Segons el president, que ha reconegut errors greus inacceptables, l'abril de 2025 es va començar a tenir constància de les incidències, però aquestes no van arribar als responsables polítics, que ho haurien d'haver sabut fins al febrer d'aquest any. Escoltem Mònica Sales de Junts, Jordi Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
2: Malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faci fora.
3: Em sembla força sospitós que al setembre-octubre del 2025 cessessin de les seves funcions les dues responsables dels PISA.
4: Durant mesos, m'atreviria a dir, més d'un any, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament.
1: De l'àmbit judicial, els Mossos d'Esquadra han detingut avui a Madrid la parella del conegut arquitecte Josep Joan Pere i Miret, qui va ser trobat mort a una residència que tenia Baqueira el 26 de desembre, dia de Sant Esteve de l'any passat. La dona té 65 anys i està acusada d'homicidi, tot i que les autòpsies preliminars van atribuir la mort a un possible problema de salut. I aquest dimecres, pendents també de la investigació que ha de concloure quina ha estat la causa de l'incendi aquesta nit a una residència sociosanitària a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, que ha deixat un home mort i 13 ferits, un d'ells encara a la UCI. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. A les 12 d'aquest migdia, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa el dispositiu especial pel pont de la Mercè. Anem a veure si a aquesta hora hi ha ja o no problemes per circular. Sílvia Del Amo.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la circulació és especialment intensa. Hi ha bastant volum de trànsit a les dues rondes i en sentit amb dos nusos. Per tant, demanar-vos cautela i que mantingueu les distàncies de seguretat. També els accessos nord tenim diverses incidències. A la C-17, a Montcal en sentit Vic, hi ha un carril tallat i a Mollet en sentit Barcelona hi ha retencions. En el cas de la C-58, una mica d'antitud per accedir a Trinitat i Rondes. Pel que fa a la P-7, ara mateix destaca que hi ha retencions a Santa Perpètua de Mogoda per un carril tallat per una avaria i retencions de 3 quilòmetres a Barberà en sentit Girona. La 2 a Sant Joan d'Espí, 5 quilòmetres en sentit Lleida. Això és tot. Bona tarda.
1: I quin temps ens espera a l'inici d'aquest pont? AM, Noelia García.
6: Avui dimecres comença la tardor i a Catalunya continuem amb temps càlid i estable. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis que continuen altes a moltes zones per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 22 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufa vent fluix o moderat de direcció variable.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: El fiasco de les proves PISA ha aterrat avui al Parlament. El president de la Generalitat ha reconegut errors greus, assegura que es van produir mancances en la transmissió d'informació, però l'oposició no ha comprat les seves explicacions. Els grups insisteixen en demanar la destitució de la consellera Niubó. Cambra Catalana, Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. Si el president reconeix que els errors que van desencadenar l'exclusió d'un 23% de l'alumnat de les proves mai s'haurien d'haver produït. Salvador Illa ha apuntat al Consell d'Avaluació, assegura que no va informar bé els centres i que, per tant, la informació no es va elevar als responsables polítics.
8: La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del departament. Per tant, durant mesos existia dins de l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de PISA que no va arribar als nivells de decisió que haurien hagut de conèixer.
7: Salvador Illa entona l'autocrítica, sí, però descarta depurar responsabilitats polítiques. Considera que amb el relleu de la secretària general i els expedients oberts ja n'hi ha prou. El president s'ha aferrat a un nou pacte de país per girar full de PISA i rellençar l'educació. Els socis, però tampoc l'oposició, han comprat el seu discurs. Entre acusacions d'opacitat i manca de transparència, els grups han demanat la destitució de Niubó com a responsable política i adverteixen Illa que l'acord de país no pot ser una cortina de fum per amagar els problemes. Mònica Sala, Junts, Jordi Albert, Esquerra, Jèssica de Comuns i Alejandro Fernández, PP.
2: Vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faci fora.
3: Ja n'hi ha prou d'amagar la veritat. ja n'hi ha prou d'opacitat.
4: Aquest debat de país el que no pot ser és ni l'excusa per salvar a la consellera Niubó ni un nou pacte fake.
9: Si de verdad quiere profundizar en cambios, no necesariamente los que yo impongo aquí, ni muchísimo menos, pero cambios estructurales profundos, hablaremos.
7: El president es compromet a que el pacte educatiu tingui poques mesures i que vagin acompanyades amb de recursos i dates de compliment.
1: Sobre la qüestió de PISA, els sindicats majoritaris de l'àmbit educatiu tampoc troben prou clares les explicacions del president i demanen també responsabilitats polítiques. Més detalls, Laura Hurtado.
10: Així ho han expressat en declaracions a aquesta emissora Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
11: No expliquen aquesta opacitat, aquesta manca de transparència, el fet de que s'amagués durant tants mesos.
12: Hi ha hagut fins a 6 advertiments de que s'havia comès l'error en un moment en què es podia haver subsanat i en cap moment s'ha parlat de cap tipus de responsabilitat política.
10: Mentrestant, continua obert el conflicte educatiu que el govern vol canalitzar a través d'un debat de país liderat pel Consell d'Educació. Escoltem el seu president Joan Manuel del Pozo al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
13: Un nou espai de diàleg que substitueixi l'espai de reivindicació permanent, que és el que ha dominat, per dir-ho així, l'últim any, fins a crear situacions que moltes persones ja hem anomenat, jo inclòs, unes situacions convulses.
10: Aquest divendres el president Salvador Illa ha convocat tots els grups polítics a una cimera on espera tancar un acord de país en matèria educativa.
1: Doncs després del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el nou acord marc que preveu un increment del finançament pels serveis socials, migracions, primera acollida i altres programes de protecció social entre el 2027 i el 2030 amb una inversió de més de 2.300 milions d'euros. L'acord de la Generalitat amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Marga Esparza.
14: S'incrementa el preu del servei d'atenció domiciliària al SAT. Això permetrà millorar les condicions laborals dels treballadors del servei. Passaran dels 24 euros l'hora als 27 l'any 2027 i arribaran als 30 euros al 2030. També es consoliden 111 professionals en el marc del Pla Cura per donar suport a l'elaboració dels plans individuals d'atenció, els PIA, amb l'objectiu d'agilitzar el procés de dependència i reduir els temps d'espera. Per lluitar contra el sensellarisme s'incorporen 93 nous educadors i referents especialitzats al territori i 1.100 noves places d'urgència, d'atenció diurna, allotjament temporal o pisos d'inclusió. També més equips d'atenció a la infància i l'adolescència i més recursos pel món local. Salvador Illa, president del govern.
15: Els sectors més vulnerables de la nostra societat que requereixen unes polítiques específiques per ajudar-los, diguem-ne, a tirar endavant el seu projecte de vida. No? Fer això en col·laboració amb el món local és imprescindible, perquè és la manera més efectiva d'arribar a aquestes persones i la manera més eficient també de destinar aquests recursos. No?
14: Una inversió de més de 2.300 milions d'euros.
1: I parlem ara dels autònoms perquè l'arribada d'estrangers manté el creixement d'aquest col·lectiu a Catalunya. Un de cada 6 treballadors per compte propi, més de 100.000, procedeix d'un altre país, Climent Sabater.
16: Aquesta xifra, 107.000 treballadors autònoms estrangers, suposa un augment del 5%, evolució que contrasta amb el retrocés dels treballadors autòctons per compte propi. Segons l'informe del Consell del Treball Econòmic i Social, un de cada 6 autònoms és forà i dos terços, uns 70.000, procedeixen de països extracomunitaris. És el treballador estranger, doncs, el que manté el creixement del col·lectiu en un moment d'expansió econòmica i de millora de la qualitat de l'ocupació assalariada, segons el president del CETESC, Siriaco Hidalgo.
17: Tenim aquesta resiliència del treball autònom en un context d'un fort creixement de l'ocupació, de la qualitat de l'ocupació i del creixement econòmic. Per tant, qui ha afavorit això, diríem, ha sigut el treballador i la treballadora estrangera.
16: Els autònoms estrangers es concentren sobretot al sector serveis i a les comarques de Barcelona. Al Barcelonès, per exemple, el 30% dels autònoms són d'un altre país. A l'Alta Ribagorça, en canvi, el percentatge cau al 5%.
0: Edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Madrid la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere i Miret. Se li investiga per les sospites de la seva implicació en la defunció de l'autor de la seu de Puig, Quatre Cases o al centre logístic de Mango. Què en sabem, Sergi Bassoles?
18: Malgrat que l'autòpsia en un primer moment no va dibuixar signes de criminalitat, el comportament de la dona hauria despertat les suspicàcies entre els investigadors dels Mossos. El que d'entrada semblava un simple infart, poc a poc es van encaminant cap a un possible crim. L'arquitecte de 72 anys va sopar amb la seva parella de 65 la nit de Nadal a la casa que tenia a Baqueira. Després del sopar va començar a trobar-se malament i va anar a l'hospital. Al cap de poques hores va rebre l'alta pel que tot semblava indicar que es tractava d'una indigestió. Finalment, però, el dia següent, el 26 de desembre, és a dir, Sant Esteve, va ser localitzat sense vida al seu domicili. Segons confirmen fonts policials consultades per Ràdio 4, hauria estat el nebot del finat qui, després de no aconseguir contactar amb el seu oncle, s'hauria personat a la casa. I va ser aleshores quan va trobar l'arquitecte mort i a la dona, ara detinguda, molt alterada. De fet, detallen aquestes mateixes fonts, la trucada d'emergències l'hauria fet el nebot i no pas ella. Una investigació que continua declarada secreta i, de moment, no ha transcendit si la detenció estaria vinculada a una presumpta negativa d'auxili a l'arquitecte o existirien altres indicis de criminalitat.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi en una residència sociosanitària a l'Ametlla del Vallès que ha causat la mort d'un home. Raúl Moreno és el conseller de Drets Socials.
19: La víctima se sap que és un home de 53 anys. De les causes hem d'esperar les investigacions de Mossos d'Esquadra, esperar l'informe per veure qui ha pogut ser el motiu de l'incendi.
1: 11 dels 13 ferits sortiran avui a l'hospital i seran reubicats a centres sociosanitaris o residencials. Els altres dos romandran ingressats. Un d'ells està a la UCI. El foc ha deixat inhabitables la primera i la segona planta de l'edifici. I un altre succés, en aquest cas una explosió de gas propà en un hotel rural de Vilanova de la Muga, a Peralada, ha deixat dues persones ferides, una d'elles en estat crític. És un home de 47 anys que treballava a la finca i que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El propietari de 74 anys també ha resultat ferit, tot i que n'ha estat lleu. En el moment de l'explosió hi havia una clienta que ha sortit il·lesa perquè la zona que s'utilitza com a allotjament turístic no ha quedat afectada. La deflagració s'ha produït pels vols de les 2 de la matinada i ha provocat un incendi i greus danys estructurals a la masia. El primer avís l'ha donat un veí de la zona, en Joan Cros, que ha sentit la forta explosió.
20: Hem sentit una explosió com una bomba. Quan he sortit he vist tota la flama i un fum negre com un bolet i hem vingut cap aquí i hem vist un noi ferit aquí... Molt greu, ha sigut una explosió de gas i ha caigut tota la masia.
1: Més coses, Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació de Fabra i Puig com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre d'aquest dimarts. N'ha parlat Javier Domènech, director d'estacions de Renfe.
21: Cayeron 100 litros por metro cuadrado, incluso se vieron afectados los talleres de aquel lado de Renfe que quedaron inundados. Provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso.
1: L'operadora retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar tota l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Els viatges de Rodalies amb destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb la línia 1 del metro de Barcelona. L'incident va provocar 3 ferits lleus. I avui, 23 de setembre, comença la tardor i deixem enrere l'estiu més càlid des que hi ha registres, seguint la mateixa tendència. La temperatura de l'aigua del mar també ha trencat tots els rècords i encara trigarà a refredar-se. Per exemple, avui les boies de ports de l'Estat marquen 26,6 graus a la costa de l'Ametlla de Mar i de 26,1 a Barcelona, uns valors 2 graus per sobre. Clara Ontanyón, de la mitjana, aquesta època de l'any.
22: Una aigua del mar més calenta implica més vapor d'aigua i més energia pel desenvolupament de tempestes que poden desencadenar pluges torrencials. Ramon Pasqual és delegat a Catalunya de l'EMET.
23: Segur que hi haurà episodis d'aiguats, ja hem tingut alguns, i és normal a la tardor mediterrània, és normal, però amb aquestes condicions són més possibles.
22: L'escalfament de l'aigua afecta directament els ecosistemes. En primer lloc, en la circulació dels corrents marins. Miquel Goló és oceanògraf de l'ICTA UAB.
24: Vamos a limitar el aflojamiento de aguas profundas, que son muy importantes para los ecosistemas marinos, porque estas aguas van a llevar muchos nutrientes que van a servir para el fitoplancton, el zooplancton y toda la cadena trófica del Mediterráneo.
22: A conseqüència, disminueix la quantitat d'oxigen dissolt a l'aigua i és més probable que apareguin espècies invasores.
1: Els Mossos han detingut la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per una presumpta estafa de 2 milions d'euros, el que ja acumula prop de 400 denúncies 2 mesos després de que sortís a la llum. Alguns dels afectats van pagar per unes vacances que en molts casos no van arribar a gaudir. Altres explicaven que els van cancel·lar els viatges i no els van retornar els diners o que, tot i haver pagat, no tenien ni els vols ni els hotels reservats. I en aquesta darrera setmana les infeccions respiratòries segur que ho han notat, han augmentat en conjunt, però sobretot el que més ha repuntat és la Covid-19 per sobre de la grip. Segons la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, els més afectats són els més joves. Més detalls, Anna Banyeres. Tot i que no s'estan fent tests, els quadres clínics que arriben a les consultes d'atenció primària indiquen un ascens de les infeccions respiratòries, sobretot de coronavirus, que està afectant la població més jove. Doctor Jordi Mestres, vocal de la Canfic.
2: No estem veient encara gent gran. De fet, això també ho reporten als hospitals amb dades, no? No hi ha ingressos greus. De moment estem veient població més jove, que també quadra una mica amb els canvis estacionals, no? De setembre, no? Inici de curs, inici de classes, però ja quadra una mica doncs el que veiem a la consulta amb el que està passant al carrer.
1: I tot i que de moment els nivells de transmissió són baixos, s'insisteix en les mesures preventives, atès que els més joves són els principals transmissors dels virus i que no s'ha engegat la campanya de vacunació.
2: Pantat de mans, estornudar i tossir amb un mocador a la màniga, a airejar, perquè comencem ja a doncs, estar en llocs més tancats, no? Per les classes, per la feina, etc., intentar ventilar de tant en tant.
1: Pendents de fins on arribarà el pic de la Covid, els metges confien que amb el fred es frenarà i se situarà per sota de la grip. Tarragona celebra ara en aquests moments la seva segona jornada castellera de les festes. Avui actuen les quatre colles locals, les joves xiquets de Tarragona, els xiquets de Tarragona, els xiquets del Serrallo i la colla de Sant Pere i Sant Pau, que ha obert l'actuació. Judit Huerta, bona tarda, com està anant?
3: Bona tarda, la Diada Castellera va per la segona ronda. Ha començat amb un bon regús. Els 5 de 8 de la colla Sant Pere i Sant Pau, que han treballat per descarregar-lo. Eloi Pérez és el cap de colla.
5: Està molt assajat, però al final, al 5, quan puges allà dalt, no pots esperar res més que aguantar i apretar.
3: Els segons a la llista en l'actuació i més ambiciosos, la jove Xiquets de Tarragona han obert amb un 5 de 9 en folre un dels castells considerats de gamma extra. Un castell que s'ha mogut molt, tant mentre el carregaven com mentre el descarregaven. La Xantequera ha pujat al pom de dalt.
6: Ha anat molt mogudet, però bueno, ha sigut el més mogut de la temporada.
3: I el Xiquet del Serrallo han fet en aquesta primera ronda el 3 de 8 un castell que de nou no han pogut descarregar. La cotxadora ha anat lenta i no hi ha hagut prou força per aguantar. Pau Batlló puja a segons.
8: A nivell de segons la pujada era molt bona, bé, s'ha sentat bastant el castell d'entrada a 15 i sí que quan ha passat ha començat el nervi i ja el 3 d'això que gira i apeta.
3: Els xiquets de Tarragona s'han quedat amb el 4 de 9 en folre en la primera ronda, una Diada Castellera que té un visitant d'excepció al nunci apostòlic, representant diplomàtic de la Santa Seu.
1: Gràcies, Judit. I de Tarragona a Barcelona, perquè el mestre celleré Antoni Falgueres i la seva filla Meritxell Somalier són els encarregats aquesta tarda a les 7 de donar el tret de sortida a les festes de la Mercè amb el tradicional pregó. Un pregó que marca l'inici de 5 dies de festa on Xangai és la ciutat convidada i amb una programació amb 109 concerts que reparteixen Montse Soto pels 10 districtes de la ciutat.
25: Toni Falgueres és propietari del celler de Gelida amb 131 anys d'història al barri de Sants. Tant ell com son pare van néixer al recambró d'aquesta botiga del carrer del Vallespí de Barcelona. La seva elecció com a pregoner arriba en un any en què la ciutat és, a més, la capital europea del comerç local. Així que el seu pregó serà un pregó que posi en valor el comerç de proximitat i també el consum de vi responsable. Ho explicava aquest matí al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga.
26: Si ho podem explicar bé, perquè la veritat és que ens estem quedant sense serveis i és, o sigui, una llàstima, perquè jo crec que quan entres a una botiga i tens algun dubte, aquest comerç assistit és fantàstic, no?
25: Pel que fa a la programació musical d'avui a la Mercè, les veus de Pol Batlle i Lluïsa Sobral dialogaran al grec, la Rambla del Raval tindrà un accent portuguès amb Humana Taranja, Sunflowers i el pop de nova generació de Maria Reis, el Moll de la Fusta i sonarà el jazz experimental i la tradició marroquina de Kiu i Maurat Belouadi i a la plaça de la Catedral hi trobareu el fang, el sul i la música disco dels neerlandesos Arp Freak and the Perpetual Singers, que a les 10 de la nit aniran precedits de la rumba catalana del Sabor de Gràcia, que celebren 30 anys als escenaris en format de gran orquestra. Cantem cançons d'amor vora
1: la platja. Doncs Ràdio 4 celebra demà dijous la Mercè amb una programació especial des del Parc de l'Estació del Nord de Barcelona en el marc dels actes del 50è aniversari de l'emissora. De 10 a 1 podran sentir el matí de Ràdio 4 dirigit per Xavi Freixas, on hi tindrem tertúlies, entrevistes i molta música. A 2:15 comptaran amb una edició migdia d'aquest informatiu especial on posarem el focus en el comerç local precisament amb l'Antoni Falgueres, pregoner d'enguany de les festes de la Mercè, i a partir de les 4 sortirem al carrer amb la tarda de Ràdio 4 amb entrevistes, més actuacions i continguts vinculats convidats a la Festa Major. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5, també a Ràdio 4 amb el Quart Temps i el José María Rubí. Que passin molt bona tarda.

0: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: El quart temps. José María Rubí.
2: Bona tarda. La Supercopa ACB guanyada aquest passat cap de setmana pel Joventut de Badalona. I a Badalona va ser el primer tastet d'una temporada de bàsquet que es posa a tota velocitat aquesta setmana amb l'inici de les dues grans competicions per nosaltres. Demà comença l'Eurolliga i el cap de setmana la Lliga i avui el

0: El món han continuat preparant aquest matí el seu debut a la present edició de la Nations League, que serà dissabte a Anglaterra. Aquest migdia, després de la sessió preparatòria, l'encarregat d'atendre els mitjans de comunicació en la sala de premsa de la ciutat del futbol de Las Rozas ha estat un debutant, com és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. L'andalús ha estat molt elegant i tenint paraules de gratitud cap a l'entitat blanquilova i tot el que ha suposat i continua representant per ell.
1: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
0: I ja en clau equip nacional, el davanter Perico ha assegurat que s'ho està passant d'allò més bé, que està gaudint moltíssim de poder entrenar, de poder treballar amb els actuals campions del món. I Roberto també ha explicat el consell que li ha donat a l'arribada a la concentració del combinat nacional al seleccionador Luis de la Fuente.
1: Que siga haciendo como he estado haciendo este principio de temporada, ¿no? Que sea yo, que al final lo que me ha traído aquí es cómo he trabajado, que disfrute sobre todo, que aprenda también.
0: Doncs aquesta setmana, aquestes setmanes, són setmanes de seleccions en el futbol que juguen els homes. Aquesta, en concret, és la setmana d'inici de la Champions en el futbol que juguen les dones. I el Barça comença la defensa del títol aconseguit la passada temporada. Ho farà a casa, rebent el París Futbol Club a partir de les 9 de la nit. Dani Esclusa, per la primera jornada de la fase de grup, es confirmen les baixes i les novetats que ja dibuixava ahir l'entrenador Pere Romeu.
2: Amb Irene Paredes present a la convocatòria, s'ho perdran Vicky López i Kika Nazaret, amb dues amb dolències musculars, així com René Van Asten i Aitana Bonmatí, cada vegada més a prop, això sí, d'entrar en dinàmica de competició. Com ja és habitual aquesta temporada, la convocatòria la completen diverses jugadores joves de la cantera, totes elles de la màxima confiança del tècnic Pere Romeu, que ja va explicar ahir que totes les integrants de la plantilla culer estan preparades per lluitar per tots els títols. Un Pere Romeu, això sí, que va voler deixar clara la dificultat d'un rival, el París Futbol Club, que ja els va complicar les coses la temporada passada. L'escoltem.
3: El París és un equip que la temporada passada ens va fer un plantejament de tapar-nos molt al mig del camp, de tapar-nos molt les nostres organitzadores del joc, de donar-nos temps a l'inici, de marcar-nos molt a prop a les dues jugadores de fora. Segueix la mateixa entrenadora, és un equip que no ha fet grans canvis d'aquell 11 titular del desembre passat. I és un equip vertical, és un equip ràpid, és un equip físic, és un equip que té la seva dificultat jugar perquè té una identitat de joc força marcada des de fa moltes temporades.
2: Doncs un debut a la màxima competició continental que arriba exactament 4 mesos després de l'últim partit, de gran record en aquesta competició, la final d'Oslo de la temporada passada. És cert que hi ha hagut moviments importants a la plantilla, però el míster ja es va encarregar ahir de deixar clar que el Barça tornarà a lluitar per alçar el trofeu. Tot això a partir de les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff, recordem, primer partit de la fase Lliga de la Champions, Barça-París Futbol Club.
0: Avui debut en les Blaugrana, el Madrid ho va fer ahir empatant a 1 a casa contra el PSG, i dos resultats més que recuperem dels enfrontaments de dimarts: l'Arsenal 1, Koge de Dinamarca 0, i l'empat a 2 entre el Bayern de Múnich i el Manchester City. Avui comença la seva participació a la Copa d'Europa la Real Societat. És el primer equip espanyol que prendrà part a la segona competició continental femenina, una competició que, recordo, va néixer l'any passat. El conjunt basc visitarà el Hearts escocès des de les 8 del vespre. És el partit d'anada del que és la darrera eliminatòria prèvia, com dic, d'aquesta Copa d'Europa. I ara, en 25 minuts, a les 3 de la tarda, comença la primera semifinal del Mundial Sots 20, on la selecció espanyola, com ens té acostumats, ha arribat als darrers partits, als partits definitius. L'equip nacional s'enfronta des de les 3, insisteixo, a Itàlia. Són les 2:36, aparquem el futbol. Els Mundials de Ciclisme de Canadà, avui jornada avall, jornada de descans, un dia que ens serveix als aficionats per digerir la barbaritat una més que va fer ahir Benjamín Noval amb 17

0: anys ha guanyat la corona de la categoria sots 20. Jaume torna a confirmar que és la gran esperança nacional de cara al mig i al llarg termini.
1: És, de fet, el projecte més potent del ciclisme espanyol. Farà l'octubre 18 anys. És fill d'un altre corredor, Benjamín Noval, gregari d'Alberto Contador. Ha signat ja un contracte de llarga durada amb l'Ineos. Està dominant la categoria júnior amb mà de ferro, amb victòries de tota mena. És el més similar, de fet, que s'ha vist en aquestes edats a Remco Evenepoel. Va quedar fora de les medalles i potser del Mallot Arc de Sant Martí l'any passat a Kigali per una caiguda a 3 quilòmetres de la meta. A l'arribada, ahir, deia que era un somni fet realitat, però no amagava que pensa en el doblet en guanyar també la prova de ruta.
2: Era un objetivo desde el principio de la temporada, pero bueno, sí que para la crono no tenía tan claro que tenía estas posibilidades, sabía que era posible, pero bueno, aún no me lo creo y estoy asimilándolo todavía.
1: Demà la cursa en línia, veurem si fa aquest històric doblet que només ha aconseguit fins ara Evenepoel.
0: I com hem dit, els bojos de la Cistella i en concret de l'Eurolliga ja no han d'esperar més, perquè demà torna una nova edició de la millor competició de bàsquet del món després de l'NBA. Parlo de clubs, òbviament. I Josep Capel, el Barça debutarà al Palau contra l'Efes. Amb quina sensació arriba el vestidor culer aquest quilòmetre zero de la gran competició?
3: Incertesa. Comença pel Barça una de les eurolligues més complicades de la seva història per diverses raons. D'una banda, porta 3 anys a la deriva i sense títols, ja no entra en el ventall de clars favorits amb un pressupost bastant inferior al d'altres equips com Dubai, Fenerbahçe, Olympiacos, Panathinaikos o el mateix Real Madrid, i perquè inicia un projecte nou amb molts canvis i que, evidentment, com deia, genera incertesa. La secció estarà o està ara en mans de Xevi Pujol, que ha volgut fer un gir total amb 11 cares noves i un estil de jugadors que configuren una plantilla oposada al que es buscava els últims anys. Joventut, cames i intensitat per sobre de noms i d'experiència, en qualitat i talent, això sí, però en el tram final de les seves carreres. L'objectiu és clar, poder competir a Europa amb homes que aguantin el ritme dels partits i d'una competició tan llarga i exigent. L'ambició al vestidor, però, segueix sent molt alta. Així ho explicava un dels 4 que es mantenen, Darío Brizuela.
4: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y ahora pensamos en que somos el equipo pequeño, ¿no? Somos el Barça y hay que entenderlo desde el día 1.
3: Això sí, per Sekulić el primer objectiu és aconseguir un estil de joc reconeixible i entrar als play-offs. El tècnic, per cert, ha confirmat que per demà encara no podrà ser-hi el britànic Bowman, com tampoc el francès Makundu, al que encara li queda un mes mínim de recuperació.
0: Aquí al quart temps les promeses es compleixen i per això, des d'ara, fem gran prèvia de l'Eurolliga i de la Lliga CB. Per nosaltres és un autèntic luxe poder fer-ho amb dues de les persones més influents en l'univers basquetbolístic a casa nostra, però no només a casa nostra. Més enllà de casa nostra, diria que també. Marc Mundet, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Gerard Soler, molt bona tarda, moltes gràcies.
6: Bona tarda, un plaer.
0: Aviam, comencem primer per el que tenim ja de ja, l'arrencament, l'inici de l'Eurolliga, perquè, a més, aquesta feina que avancem ara ens servirà per tenir ja avançat l'anàlisi d'uns quants equips, o dels equips més importants, de cara quan rematem amb l'inici de l'ACB. Aviam com ens surt el joc. Marc, et demano una classificació de favorits i candidats. Tu quins diries que realment tenen arguments a Europa per dir que són favorits per aixecar l'Eurolliga?
5: Jo et diria els dos grecs, Panathinaikos sobretot i Olympiacos. El Real Madrid és un equip que, vaja, ja ho està demostrant, acaba de proclamar-se campió de la Supercopa, que farà un salt de qualitat. Però per mi el gran outsider aquesta temporada a Europa és Dubai, un equip que s'ha construït amb molt de criteri, amb molt de cap, i que de la mà de Xavi Pascual jo estic convençut que serà diguem-ne, el que remuntarà més posicions a la graella d'inici, comparant la temporada anterior amb la que ha de venir ara. Mm.
0: Gerard, poses o treus algú d'aquest primer esglaó?
6: Et diré que afegeixo Fenerbahçe. Jo crec que amb Saras ha aconseguit un punt de competitivitat molt alt, han fitxat jugadors amb molt de talent. Aquí, evidentment, ara el que faltarà és com aconsegueix ensemblar tot això i que l'equip funcioni com un equip, però crec que és un dels equips amb més talent de tota l'Eurolliga.
0: El Gerard dona 5 noms, el Marc n'havia posat sobre la taula 4, estan pràcticament d'acord. Continuo per tu, Gerard. Hem dit que aquests són els que tenen més arguments per dir és un objectiu. És realista pensar que hem d'estar en la baralla. Algun candidat més? Algun equip més que, si tot s'alinea, almenys estigui per donar-li un ensurt a aquests 4-5 equips?
6: Doncs m'agrada l'aposta de Žalgiris, especialment si Valančiūnas està sa, perquè crec que és un jugador que serà dels més determinants de tota l'Eurolliga. Han fitxat una línia exterior amb molts punts i han sabut mantenir jugadors com Nigel Williams-Goss, que crec que era fonamental per a ells. I em sembla que és un equip que, si tot quadra com ha de quadrar i sobretot té aquest punt de salut, pot ser un equip que pugui donar un ensurt, no?, a un d'aquests grans i per què no, colar-se en una Final Four.
0: Marc, algun altre nom del que haguem d'estar pendents perquè tu consideres que sí que pot arribar a ser una aposta?
7: Jo t'hi poso un 6è i amb això tindríem els 6 equips que fan el factor o que no passaran pel play-in. Mm-hmm. Jo t'hi poso Hapoel de Jerusalem. Hapoel de Tel Aviv, perdona. Que s'hi han gastat molts diners, han portat un ex dels Clippers com és Amir Coffey, han portat Tomas Satoranski amb Dimos i Tudis a la banqueta. Ja la temporada passada van estar a dalt i l'aposta econòmica i esportiva continua molt ferma, malgrat que, i això és un hàndicap, començaran, i jo diria que acabaran la temporada jugant els partits fora de casa. L'Eurolliga i tot el bàsquet internacional encara no s'atreveix a desembarcar a Israel per tot el tema del conflicte a l'Orient Mitjà, i això és un handicap que els pesarà, perquè realment anar a jugar a la Madalies dono fe que és un dels pavellons més complicats d'Europa.
0: Aquestes són les apostes del Marc i del Gerard. Això fa bona pinta, per dir-ho d'alguna manera. I a l'inrevés, Marc, algun projecte que, tot i els intents, tu no et creguis? On diries que no fa bona olor?
7: Baskonia. Baskonia. Vull dir, hi ha fins i tot el seu general manager demanava aquesta setmana un mes més de pretemporada, perquè realment les coses no els hi pinten bé. Ja estan començant a pensar fins i tot en canvis de jugadors quan encara no ha començat ni la temporada. I és un equip que a mesura que van passant els anys es va quedant enrere. Ja s'hi va quedar la temporada passada i és un equip que patirà per mantenir el seu estatus esportiu i fins i tot m'atreveixo a dir institucional en un moment de canvis com és amb tot l'intent de desembarcament de l'NBA a Europa i ara aquesta, diguem-ne, intenció de fusió o d'estudi de col·laboració conjunta entre l'Eurolliga i l'NBA, és evident que Vitoria és un mercat que queda absolutament al marge de tot això. Si la política esportiva tampoc acompanya, deia d'en Sergi Žalgiris, Žalgiris és un mercat petit, però que en canvi té un pes i una influència brutal a Europa. Baskonia no. Per tant, per mi és un dels projectes que més perill ara mateix.
0: Algun projecte sospitós més per tu, Gerard?
6: No sospitós, sinó que el que ens havien venut fa 3 mesos, el que acabarà sent Esbel, evidentment és molt, molt, molt diferent. Havia de ser un equip amb grans estrelles de l'Eurolliga, amb una inversió de pressupost brutal, amb jugadors com Silvén Francisco, Daniel Tais, fins i tot algun altre ex-NBA, i acaba sent un equip que ara mateix costa entendre si serà capaç de guanyar amb gaires partits aquesta Eurolliga, perquè més enllà de Jay Crowder, que segurament és el nom més llaminer, no?, de cara a l'aficionat, és una plantilla d'un nivell bastant, bastant baix, en el que serà absolutament fonamental la participació d'un Patty Mills, que és un jugador d'avançada edat, si el pot explotar algun jugador com Botgaig. A mi em sembla que no tant com a decepció, sinó que el que ens havíem promès fa 3 mesos, no?, i el que ens imaginàvem que anava a ser aquest Esbel, el que acabarà sent aquest any, evidentment hi ha un salt molt, molt gran.
0: Ja heu fet pinzellades respecte a alguns dels 4 equips espanyols i a com li pot anar al Madrid, en teoria bé, a Baskonia no tant, però no hem parlat encara del Barça. A nivell Europa, aquest nou Barça, Gerard, el creus o no el veus?
6: Clar, aquí hem de definir què és creure'ns aquest Barça. Jo crec que és un Barça per estar lluitant per les posicions de play-offs, per estar en aquest top 10, perquè

0: una miqueta de sort poder lluitar al top 6, però a mi em sembla que és difícil, perquè són moltes incorporacions noves, és un equip completament diferent, amb un estil diferent, i que necessitarà molt de temps, i l'Eurolliga no et perdona. L'Eurolliga d'aquí 3 mesos, pràcticament, si no has fet els deures, estaràs ja molt, molt despenjat. Per tant, a veure com competeix i a veure com és capaç de construir Sekulic i tot l'equip des del primer moment, i també si pot tenir un punt menys de mala sort amb lesions, perquè ja ha tingut jugadors importants o que han de ser estructurals que s'han perdut aquesta pretemporada i aquesta primera Supercopa. Crec que al final l'objectiu del Barça, insisteixo, ha de ser estar al play-off de l'Eurolliga, ja sigui mitjançant aquest top 10 o entrant en el top 6, i després, bueno, una eliminatòria de 5 partits, veurem.
1: Estàs d'acord, Marc, en el sostre que pot tenir aquest nou projecte d'Alexander Sekulic? I sobretot, deia el Gerard, que el més important és que aconsegueixi ubicar bé el terra?
2: Sí, passa per aquí, eh? És un Barça que aquest any, o almenys la primera impressió que tinc, estructuralment o conceptualment, molt diferent al que hem vist els últims anys. És un Barça molt més físic, tot l'acumulació de la temporada, de la pretemporada, doncs, hòstia, hem vist com agafava 51 rebots en la semifinal contra València a la Supercopa, i és un equip que potser ha perdut un punt de genialitat, no? Però en canvi ha guanyat molt, molt, molt múscul, no? És profund, encara que presenta, és pretemporada, tot just, algunes carències en joc d'atac, en circulació de pilota, en creació, en encert des de la línia de 3 punts, no? Però bueno, és un equip que està per fer. El que més, si vols tu, pot tranquil·litzar cara a l'aficionat culer és que sembla ser, aparentment, es té bastant clar la idea de joc que es vol, no? Hi ha una estructura que és clara, que és Robinson, Panther, Umude, Parra, Nebo, i a partir d'aquí, doncs, segones unitats i una mica anar-hi anant, no? Però sí, l'any passat Xavi Pasqual es va queixar sobretot de la dolència física de l'equip. El Barça era una de fullola, era de pla dur, pràcticament, i aquest any no. Hi ha molt més físic, hi ha molt més múscul, es perd creació, es perd, en certa manera, un punt de talent, malgrat que Justin Robinson em sembla un base fantàstic, i a veure fins on és capaç d'arribar en aquesta lluita, com deia en Sergi, per intentar entrar, si no és directe, si no és via play-in, en els quarts de final de l'Eurolliga.
1: I ens falta per ubicar València, un equip de Final Four l'any passat, però a qui li han tret pràcticament tot, i començant pel Pedro Martínez. On l'ubiques, Gerard, a València? Capaç d'estar a prop, almenys, del nivell de l'any passat?
0: Crec que és una situació bastant similar a la del Barça. No veig un València arribant a la Final Four, no veig un València estant durant tota la temporada en el top 6 de l'Eurolliga. Ha canviat moltes peces, el primer de tot l'entrenador, arriba en Xavi Albert, que té una filosofia de joc molt, molt similar a la de Pedro Martínez, però que necessitarà temps i també necessitarà que la plantilla li faci confiança, i crec que això és molt important. I després una sèrie de jugadors que han de fer un pas endavant, més enllà de Shorts i Armoni Bruix, que crec que són dos jugadors que són dos fitxatges 100% de cara a present. Tot el que pugui fer créixer també la plantilla amb Mario Sansuperi, amb Corbalán, amb Gueye, crec que són jugadors que si tenen aquest punt d'explosió que esperen, doncs evidentment augmentaran molt les possibilitats de València Bàsquet. Per mi, un altre equip que ha de ser candidat a intentar estar en les posicions de play-offs, no crec que se li pugui demanar més.
1: Si haguessis d'apostar a mitjans de setembre els 4 equips que juguen la Final Four?
0: No seré gaire original. Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahçe i Real Madrid.
1: I qui la guanya?
0: Jo crec que és l'any de Panathinaikos. Crec que han fet molt bona plantilla, molt, molt completa, i amb Zelko un altre cop torna a agafar un impuls pràcticament imparable.
1: Canvies alguna cosa, Marc?
2: Sí, bueno, haig de ser una mica coherent amb el que he dit al principi. Jo canvio Fenerbahçe per Dubai. molt a mi pesar, crec que la guanyarà Panathinaikos.
1: Bueno, doncs en això esteu d'acord i no hi ha tanta discrepància, tanta diferència respecte a la final a 4 que dibuixeu. Marxem a la CB, ja tenim analitzats els 4 equips d'Eurolliga, però ens falta de cara a la competició domèstica per analitzar tots els altres equips catalans. Per exemple, començo pel Joventut, després del subidón d'haver guanyat la Supercopa a Badalona. Gerard, la penya té arguments per almenys repetir la lluita per tot com l'any passat.
0: Sí, jo crec que sí. La plantilla que s'ha fet a l'estiu és de qualitat i hem vist aquesta primera mostra, la Supercopa, d'un equip amb molt de talent a la línia exterior. Evidentment, tot dependrà de la situació de Tomic i tot el joc interior, no? Si pot tenir aquest punt de salut i pot recuperar el croat, crec que és una de les plantilles més il·lusionants de cara a la temporada, perquè han fitxat amb molt de sentit, tenen dos jugadors amb un talent exuberant com són Ricky i la Provítola, i crec que també el treball de Miret durant tot aquest temps ha estat molt i molt bo. Quin graó el situem? Bé, jo crec que és un equip sense cap mena de dubte de play-off, i a partir d'aquí veurem, perquè ja l'any passat doncs va eliminar un Baskonia que a priori havia de ser superior.
1: L'ADN Manresa, Marc, pot donar per alguna cosa més que en les darreres temporades? Podem somiar que els del Bages estiguin almenys lluitant amb arguments per estar entre els 8 millors?
2: A mi se'm fa difícil pensar-ho, eh? És veritat que tampoc els he vist bastant de reull. Han pescat del Pauk de Saònica un 4, Timmy Allen, que ha de ser la referència, com a mínim en el mid-range. No va fer una bona temporada i és una mica una aposta per intentar doncs estirar posicions cap amunt. En l'últim partit de pretemporada va estar molt bé un Ali Digerià, que s'han tret de la màniga, Chibu Akbo, un jugador que vam descobrir l'any passat amb el Xolet a la primera fase de la BCL contra el Joventut. En l'últim partit de pretemporada contra Corunya se'n va anar fins als 33 punts. És una incògnita. La veritat és que aquí sí que la vella guàrdia de Diego Campo hi tindrà molt a dir. La mà de l'entrenador serà per mi fonamental per veure fins on pot arribar el Quintanars Manresa, que ja et dic, per mi a priori queda un esgragó per sota de la lluita de play-off, almenys en la graella de sortida.
1: I a Girona i a Lleida, Gerard, només se'ls ha de demanar que estiguin una temporada més a l'ACB i tot el que sigui per sobre d'això, doncs a celebrar-ho, no?
0: Sí, no, jo crec que els dos projectes ja han de començar a mirar una miqueta més amunt. L'ambició que ha mostrat Girona al mercat, amb jugadors de molta qualitat a la línia exterior com Mac McClung o Jaxel Pérez, fa que haguin de ser ambiciosos. Això vol dir, evidentment, doncs, mantenir la categoria, però també mirar aquestes posicions d'Europa per poder tornar a jugar a Europa la temporada següent. I crec que també ha de ser l'objectiu de l'Ilerna Lleida. És un equip que ha fitxat molt bé aquest estiu, amb l'arribada d'un dels grans referents de tota la pretemporada CB, com ha estat Zachary Perrin, però també molt bones sensacions d'aquesta dupla entre Darius McGee i James Bainmont. Crec que també és un any per Lleida per mirar una miqueta més amunt i per dir, per què no em puc colar en aquestes 12-13 posicions que donen accés a Europa.
1: I qui guanyarà la CB, Marc?
2: Buf, a priori el Madrid. És a dir, el Madrid ha fet 7 fitxatges, val? I per mi té molt valor haver guanyat la Supercopa de l'Eurolliga, havent-ho fet contra dos clars aspirants, estar durant tota la lliga regular a dalt, com són Dubai a semifinals i Olympiacos a la final. Crec que més enllà de les cares noves al Madrid, crec que serà l'any de Teo Maledon, després d'un curs amb molts dubtes. Ja ho vam veure en la final d'aquesta Supercopa de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. I de moment Pedro Martínez està fent una cosa que jo crec que és molt intel·ligent per part seva, que és tirar per ara de tots els que ja coneixen la competició, tant a l'ACB com a l'Eurolliga. Tota la vella guàrdia del Madrid, a més de Jaime Pradilla, de l'Ubabu Cabarrot, i és normal que així sigui, no? És allò de más vale malo conocido que bueno por conocer, no? A veure com es fan del comiat de Mario Gesoña, que compte que no sigui un viatge d'anada i tornada i ens el trobem a Europa una altra vegada molt abans del que ens pensem. Era molt complicat que el Madrid trobés un cromo, per substituir Gerson, a veure com entre Cabarrós, Antonen, Pradilla, a veure com s'ho fan, però traslladat a l'ACB, hòstia, és que a mi Pedro Martínez em sembla ara mateix el millor entrenador d'Europa, de llarg.
1: Acabo amb tu, Gerard, pel que heu dibuixat quan parlàvem de l'Eurolliga. És evident que un glaó per sobre dels demés mínim està el Madrid, que després per sobte, i sobretot mirant d'on venen, hem de col·locar Barça-València. I algú més, si som realistes?
0: És difícil. Jo crec que el projecte de Baskonia, coincideixo molt amb el que deia abans el Marc, no m'acaba de convèncer perquè em sembla molt, molt difús, no? Molts dubtes. A veure Unicaja, no? Que crec que ha fet una bona plantilla i que pot ser competitiu. M'agrada també el que està creant Tenerife, que ha estat un dels equips més seriosos també a nivell de pretemporada, i amb TJ Bamba, que és una nova incorporació com un jugador diferent, no? El que estem acostumats a veure amb Marcelinho i Schermadini, però la realitat és la que és. Jo crec que el que no guanyi la Lliga el Real Madrid, que no guanyi l'ACB el Real Madrid, seria la gran sorpresa de la temporada. Crec que està no un esgraó, sinó dos o tres per sobre de la resta.
1: Gerard Soler, Marc Mundet, hem pres molts apunts i sobretot ens ho hem passat molt bé. Moltíssimes, moltíssimes gràcies als dos.
2: A vosaltres.
0: Un plaer, una abraçada.
1: I abans d'acabar, encara tenim temps, Jaume, per explicar que l'eliminatòria de quarts de final de la Billie Jean King Cup entre Espanya i Kazakhstan se'n va al punt definitiu de dobles.
3: El duel que enfrontarà Cristina Buxa i Sara Sorribes contra Anna Danilina i Xibek Kulambayeva. El primer punt de l'eliminatòria ha estat per l'equip espanyol. Victòria per 2-16-0 de Jessica Bouzas contra Sonia Xillenbayeva. El segon punt ha estat pel Kazakhstan, ha caigut per 2-16-1 Cristina Buxa contra Julia Pulintseva. Recordem que no juga la número 1 del món, Elena Rybakina, per una lesió al tendó d'Aquiles, baixa sensible per l'equip kazakh, i que a semifinals espera la República Txeca, que ahir va superar per la via ràpida per 2-0 la Gran Bretanya.
1: Doncs està previst que aquest partit decisiu de dobles, que han de guanyar si volen estar a semifinals la parella que conformen Buxa i Sorribes, comenci en 5 minutets. Està programat per les 3:05 de la tarda. Per avui ho deixem aquí. Fins aquí al quart temps. Hem passat ja a l'equador de la setmana. Se'ns està fent curteta com totes, perquè ens encanta tenir-los a l'altre costat, a tots vostès. Sospitem que vosaltres, si ens han seguit fins aquí, doncs els hi passa el mateix. Demà dijous tornem per celebrar la Mercè com es mereix. Ara butlletí de notícies i després el Carles Mesa i els Irrepetibles. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comunicat al jutge José Luis Calama que les joies trobades a la caixa forta del seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita del 2007. Segons l'escrit enviat al magistrat, per Zapatero, va acceptar l'obsequi per deferència i demana cooperació internacional del país àrab per acreditar-ho. Recordem que, en relació amb aquests fets, investiguen l'expresident socialista per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraban. La presentació de l'escrit es produeix després que el jutge Calama hagi fixat un termini de 3 dies per aportar documentació al respecte. L'Aldea del Tebre i la Ràpita posaran a prova un sistema que permet perfeccionar les alertes i ajustar la prevenció i les actuacions davant d'episodis meteorològics extrems com els temporals de pluja o els episodis de vent. Judit Huerta.
2: Es tracta d'Argo City, desenvolupat per l'empresa HIDS, responsable del sistema Argos, amb què treballa també el SECAT. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar els documents de protecció civil municipals de cada localitat, vincular cada situació de risc a actuacions concretes i alertar de temporals violents amb una antelació

0: sessió de 10 dies a 2 hores, però també és més concret en períodes curts de temps. Arnau Galí és responsable de l'empresa que ha desenvolupat aquest sistema.
1: Això ens permet activar un altre tipus d'alertes que ens poden fer entrar en fase d'emergència. L'Ajuntament ja té previst que en fase d'emergència reuneix un equip de protecció, avisa el CECAT, etc. Té uns protocols. I llavors, la tercera fase nosaltres, a part de generar les alertes, és digitalitzem tots aquests protocols d'actuació.
0: La contractació l'ha fet la Mancomunitat d'Alta Gestió i és una eina pionera a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
2: Gràcies, Judit. I a la demarcació de Girona, els càmpings reclamen millorar les connexions amb l'AVE i l'aeroport de Girona per afavorir la desestacionalització del turisme. La petició s'ha fet durant el Congrés Anual del Sector celebrat a Castell, Platja d'Aro. Gemma Esteve.
3: Els empresaris consideren que cal reforçar el transport públic davant d'una temporada que cada vegada s'allarga més. També amb la mirada posada en la Ryder Cup del 2031, que serà un dels grans aconteixements esportius que viurà la demarcació. Miquel Gota Negre és el president de l'Associació de Càmpings de Girona.
4: Hem d'adaptar el transport públic a la realitat actual. I si volem potenciar que la gent utilitzi el transport públic, hi ha d'haver comunicacions des dels principals hubs, les dues estacions del tren d'alta velocitat i l'aeroport, amb tots els punts turístics importants del territori. I això s'han de fer amb connexions directes.
3: Més enllà de les infraestructures, els càmpings gironins també asseguren estar preparats per afrontar els temporals i els episodis de pluja d'aquesta tardor, amb protocols de prevenció i les instal·lacions a punt per actuar davant de possibles aiguats. En quant al perfil dels clients, els turistes de l'Estat són majoritaris, seguits dels Països Baixos i França, uns campistes que diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
2: I en un context marcat per la preocupació per la salut emocional dels joves, l'Hospital Sant Joan de Déu ha impulsat durant 4 anys el programa GENCA de prevenció de la salut mental a secundària. Després de treballar els nivells de resiliència de 82.000 estudiants de 500 centres educatius d'11 comunitats autònomes, els resultats confirmen una millora del seu benestar emocional, però sobretot de la seva capacitat de resposta. Esther Camprodon, adjunta a la direcció mèdica.
5: Els resultats suggereixen que aquesta intervenció no només contribueix a reduir el malestar emocional, sinó que també enforteix les competències socioemocionals personals i socials, considerades factors de protecció davant de futurs problemes de salut mental.
2: Aquests resultats han permès noves aliances mèdiques que permetran estendre el seu impacte a 3 cursos més i a més centres escolars. El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, Meritxell Sommelier, són els encarregats aquesta tarda de donar el tret de sortida a les festes de la Mercè, amb el tradicional pregó al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Una cita que marca l'inici d'unes festes de la Mercè on Xangai és la ciutat convidada, amb més d'un centenar d'artistes xinesos participants i una programació amb 109 concerts que es reparteix pels 10 districtes de la ciutat. Toni Falgueres, propietari del celler de Gelida del barri de Sants, amb 131 anys d'història, ha explicat en una entrevista aquest matí al Cafè d'Idees que amb el seu pregó vol posar en valor el comerç de proximitat.
6: Si ho podem explicar bé, perquè la veritat és que ens estem quedant sense serveis i és, o sigui, una llàstima, perquè jo crec que quan entres a una botiga i tens algun dubte, aquest comerç assistit és fantàstic, no?
2: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
7: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
8: De qui és aquest encenedor, Carlos?
9: Doncs del meu pare. És un encenedor Ronson, que sempre hi feia molta... posava la marca, perquè... I el recordo de sempre, de nen, de, i fumava. I,
8: sí,
9: i
8: doncs, fumava molt.
9: Sí, des dels 14 sí, anys allà.
8: Déu-n'hi-do, eh?
9: Sí, sí, sí. I res, i quan es va morir, doncs la meva mare me'l va donar, perquè de fet quan ella es va quedar embarassada de mi, li va regalar al meu pare.
8: Ah, era un regal de la teva mare al teu pare.
9: Al meu pare, quan es va quedar embarassada.
8: Quants anys deu tenir, això?
9: Hòstia, ara m'he fotut en un problema, no? Pues, més de 61 tindrà 61.
8: Clar, si fem càlculs, sí.
9: Sí, ha estat una mala idea portar aquest encenedor.
8: Tranquil, que després fins i tot recordaré el dia del teu naixement, o sigui, vale, no pateix.
9: Vale.
8: Tu has fumat alguna vegada?
9: Algunes nits he
8: algunes
9: fumat,
8: nits.
9: Però bueno, com Marlene Dietrich, o sigui, encara no sé passar-me el fum, ja. Vull dir que no, però no he estat fumador mai.
8: Uh-huh.
9: Sí, sí, sí. Igual és per això, perquè no mai he sabut, no, fer-ho, o sigui... A part...

0: Ara ja no
1: millor,
0: tant.
1: Millor.
0: Sí, ara ja no tant, però al principi, jo que sé, quan jo era adolescent i jove, la gent que fumava tenia com un misteri, no?
1: Sí, o sigui... és veritat. Ara això s'ha perdut una mica, afortunadament. Sí.
0: Afortunadament.
1: Sí. Avui el nostre irrepetible és l'escriptor Carlos Zanón.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Carlos Zanón, benvingut a Irrepetibles.
0: Moltes gràcies. Estic molt content d'estar aquí.
1: Igualment. Poeta, lletrista, articulista, crític literari, escriptor. Per cert, tinc aquí sobre la taula la teva darrera novel·la, Objetos perdidos, després en parlarem. I a més, des de 2017, comissari de la BC Negra, el Festival de Novel·la Negra de Barcelona. Suposo que ja esteu preparant la propera edició de la Barcelona Negra de 2027, no?
0: Sí, sí, sí, doncs sí, ja estem preparant, enllestint, ja tenim les invitacions rebudes pels autors i estem intentant una mica ara col·locar tot el Tetris.
1: L'agenda, no?
0: Exacte, i res, bueno, amb moltes ganes, com cada any. Aquest any serà el mes de febrer.
1: Febrer.
0: A principis de febrer, i doncs molt content de fer aquesta iniciativa, que realment la veritat és que és molt popular i
1: sí,
0: molt agraïda,
1: sí, sí,
0: la veritat.
1: Sí. No pots avançar res, no, suposo?
0: No.
1: No? Res de res?
0: No, no.
1: Alguna exclusiva?
0: No, no, no, no,
1: no. És massa aviat, potser, no?
0: Sí, sí, no, i a part que ens agrada una mica doncs, mantenir el misteri, no? Ja que el festival és de gènere d'aquest, doncs, i mantenir una miqueta el misteri, no? El que jo crec que s'ha aconseguit ja molts anys abans, quan ho feia el Paco Camarasa sí. i tal... és que la gent va al festival sabent que el que trobarà l'interessarà, no? Per conegut o per desconegut, no? Però que l'oferta... Això sí que volíem fer-ho.
1: O sigui, no? Els noms no són un reclam, al final.
0: No.
1: El reclam és el festival en si.
0: Sí, sí, sí. Jo tenia en clar, per exemple, jo anava molt al festival de Sitges, de cinema.
1: Sí.
0: O a Primavera Sound, és a dir, que tu vas allà i dius...
1: M'agradarà.
0: Sí, és una experiència, no? És una actitud.
1: Sí.
0: I després hi havia pel·lis que t'agradaven o grups que no t'agradaven, però bueno, la idea de que realment darrere del festival hi havia un plantejament, una idea, un projecte, feia doncs, que anessis amb tota la ment oberta, no? De dir, vaig a veure si m'agrada això que no conec, no? Jo crec que això és el que hem volgut mantenir.
1: Esperem la propera edició. Escrius cada dia, Carlos?
0: Sí, la veritat
1: sí,
0: és que
1: entre
0: una cosa i una altra, sí, entre els articles, els llibres i... Sí, la veritat és que és el meu ofici i...
1: Però és una necessitat, també?
0: És una bona pregunta. Jo crec que... Bueno, acaba sent allò que fas una mica, no? I aleshores em suporto un mes si estic escrivint, no? Escrivint no deixa de ser, encara que no facis literatura, no deixa de ser una manera d'ordenar-te, no? De pensar bé, no? Deia Javier Marías deia que escriure és pensar millor, no? Una mica. Quan estic fent això, que tinc una habilitat... per escriure i no tinc habilitats per altres coses, doncs la meva vida és més ordenada i m'agrada més, no? Però també hi ha èpoques, per exemple, que t'agradaria doncs, que haver-te dedicat a una altra cosa, clar.
1: Ja. Yeah. I com és la teva rutina d'escriptura? Perquè crec que t'agrada matinar, no?
0: Sí.
1: No
0: jo
1: sé si encara.
0: Sempre, eh? I quan estava estudiant també, vull dir que no m'importa, o sigui, m'aixeco amb bon humor i m'agrada matinar i fins a l'hora de dinar són les hores més productives, no? Després, la veritat és que no acabo de funcionar, no? Però, ja, diguem, si fos 5-6 hores pel matí, més o menys de feina, a vegades és corregir, a vegades és escriure, a vegades és buscar documentació, doncs són les millors hores per mi.
1: I les idees poden sortir a qualsevol lloc?
0: Sí.
1: És a dir, aquí, en aquest estudi de ràdio, potser pots trobar una història, una bona història?
0: Sí, jo crec que el fet d'escriure i d'intentar trobar símbols i coses a l'exterior que puguin explicar-te, de certa manera, és això, és trobar una mena de pistes falses o pistes misterioses i descobert i amagades, en certa manera, fa que sempre estiguis escrivint, sempre estiguis amb el radar posat, esperant que passin coses, veient, mirant a la gent, mirant d'una manera gairebé intuïtiva, no? Jo crec que sempre estàs

0: a la casa d'escriure, no? No descanses, independentment de que et posis a escriure doncs, amb el paper o amb l'ordinador, tota la vida estàs doncs això, especialitzat en veure què passa fora per poder-ho interpretar una mica. Doncs, allò. El Francisco Casavella tenia una imatge molt bona, que era la del... A les pel·lícules dels westerns sempre hi havia doncs, els yanquis, els americans, i sempre hi havia un indi que feia una mica, que sabia parlar una mica americà o el que fos, i aleshores sempre l'enviaven amb ell a veure què havia a les muntanyes, i quan tornava, amb el seu mig llenguatge explicava què havia vist, i una mica, doncs sí, tal, tal, tal, no? I aleshores amb això deia que l'escriptor és una mica així, és
1: Aquest
0: l'indi que,
1: indi,
0: sí,
1: no?
0: que
1: Que
0: va allà
1: interpreta.
0: i quan torna amb la mitja llengua que té intenta una mica doncs, explicar què ha vist, no? O interpretar, jo crec que està molt ben vist
1: És molt bona la imatge,
0: la
1: sí.
0: imatge,
1: Sí.
0: sí.
1: Tirem la vista enrere.

0: Carlos Zanón González. Vas néixer l'1 de maig de 1966 a Barcelona. Què recordes d'aquell petit Carlos?
1: Bé, doncs... recordo que era com molt reservat, molt observador, en certa manera, molt de casa, vull dir que em feia bastant... Bueno, m'havien inculcat bastanta por del fora, de l'exterior, sí, de que podia passar això, podia passar una altra,
0: yeah.
1: I bastant introvertit, molt vergonyós, per exemple. I bueno, que estava bé a casa, m'agradava fer deures, per exemple, això sí que me'n recordo, m'agradava anar al col·le i m'agradava molt el futbol, o sigui, jo em passava hores i hores jugant al futbol, al carrer, al pati, amb qualsevol possibilitat.
0: I aquesta cançó que estem escoltant la vas sentir a la ràdio del taxi del teu pare.
1: Sí, era una ràdio que no tenia casset, o sigui, crec que era una Belter, i me'n recordo que havien anat a la platja a Castelldefels i de tornada, o sigui, jo coneixia més o menys, havia sentit alguna cançó dels Beatles, no? Però no aquesta, no? I de sobte aquesta, que és una del George Harrison, vaig pensar, hòstia, em va flipar, vaig pensar que era super brillant i meravellosa, no? I en certa manera tot allò que era tornant al cotxe, que t'havia passat tot el dia a la platja amb la sorra, de sobte era com la sensació de que hi havia un lloc on passaven coses meravelloses i doncs que es produïen meravelles, com aquesta cançó sortint ja et dic, d'un Belter que se sentia mig malament. I recordo l'impacte de la bellesa, en certa manera, no? D'una cosa extraordinària, sí, sí, sí.
0: El teu pare taxista, la teva mare?
1: La meva mare cosia i després va ser dependenta d'una tenda de modes.
0: I com era la relació que tenies amb els teus pares?
1: Bueno, amb la meva mare sempre ha estat superbona. És a dir,
0: estaves més estona amb ella, clar.
1: Sí, sí. No? I a part, bueno, la meva mare, que encara viu, és una persona molt alegre i molt divertida i sempre ha tingut bona relació. Amb el meu pare, doncs, la relació era més complicada, no?
0: Sí?
1: Bueno, ell va tenir una infància bastant difícil i aleshores era una persona que no arribava a estar en un lloc, no? O sigui, no tinc... De mateixa manera que sí que tinc la presència de la meva mare, el meu pare era com si no estigués, no? Una mica i quan es va morir no és que tinguéssim una mala relació, no? Però és una relació més complexa, no? Jo, amb el meu pare, no? De coses que a vegades veus en tu i penses, hòstia, això m'ho podia haver estalviat, no? Però bueno, cadascú fa el que millor pot i ja està. I jo l'únic que intento sempre, com passa a tothom, és... Jo tinc un fill, no? Doncs totes aquestes coses que penso, hòstia, això m'ho podia haver estalviat, intentar que s'ho estalviï ell, no?
0: I sempre va dir que no volia que et dediquessis al taxi.
1: Sí, això ho tenia clar.
0: Ho tenia molt clar.
1: O sigui, podria haver dit, mira, vull ser atracador de bancs. Bé, correcte, perfecte.
0: Molt bé, endavant.
1: Una bona feina, intensa, però...
0: Sí, perillosa,
1: sí,
0: però bé.
1: Sí, perquè, bueno, quan jo era petita, fer el taxi era no tenir vacances, si feies vacances no cobraves, no tenia seguretat social...
0: Ja.
1: I a part ella es posava també sense... una mica filosòfic, no? Perquè jo al principi pensava... que la seva feina era superguai, perquè sorties quan volies, tornaves quan volies, estaves conduint tot el dia per Barcelona.
0: Ja, donant voltes, no?
1: Sí, pensava, doncs això és una feina de puta mare, no tens jefe, fas el que vols, tornes a casa quan vols. Però aleshores ell em deia, no, però tu saps lo destructiu que és que tu no vulguis anar enlloc, és a dir, que siguin els altres els que t'envien d'un costat a un altre. O de vegades, jo me'n recordo que venia i feia olor a màquina, no? D'estar 8-10 hores amb un cotxe, no? Sí que després entens que és destructiu, no? Una cosa és que tu vulguis anar a un lloc, una altra cosa que estiguis pendent de que algú t'agafi i et digui, mira, doncs anem a la Barceloneta, i allà què fas? Doncs esperes que un altre t'enviï a una altra banda, no? Com si fos una bola de billar. Però bueno, per això ell no volia que considerava que era una feina molt dura i ell s'estimava més que estudiés.
0: Clar. O tu somiaves que volia jugar al Barça.
1: Total, total, total. Jo...
0: Bueno, com tants nens, no?
1: Sí.
0: Com quasi tots.
1: Sí, sí, jo, bueno, el Cruyff, no, recordo anar la primera vegada al Barça a veure un partit amb el Cruyff, que era un Barça de Salamanca, 3-1, però el meu ídol era Neskens. Uh-huh. O sigui, jo sóc més de la segona jornada de jugadors i, jo què sé, pues, estava flipat, per, evidentment, per jugar al Barça, però sobretot per... pel futbol, o sigui, jo retallava les fotos dels gols dels diaris i me'ls posava per l'habitació, imagina, amb grapes, o sigui, era una cosa... Sí, sí, no, molt futbolero. Però, bueno, recordo, sí, una vida de poble, uh-huh, certa manera.
0: I observaves Barcelona des d'allà dalt?
1: Sí,
0: sí?
1: Tenia una terrassa, bueno, tenien dues terrasses i des d'allà es veia tot Barcelona, no? I me'n recordo aquesta idea de que abans dèiem de com era de petit... de mirar Barcelona com el lloc on em passarien les coses, no? És a dir, les coses que no em passaven, perquè ja no passava res, jo mirava Barcelona i pensava, hòstia, aquí, en aquestes cases, estaran els meus propers amics, la noia...
0: Ah, sí? Tu pensaves això?
1: Sí, la noia de la que m'enamoraré i tindré fills i em casaré i... Però sempre era una mena com... Barcelona com un escenari, no? Que després, ja més de gran, llegint el Mercè, no? Les últimes dades con Teresa, aquesta idea de Barcelona com un escenari on baixes a que et passin coses i després tornes, no?, a la muntanya, doncs sí que era, però sí, sí, era un pensament que jo tenia, més que res perquè sempre esperaves, doncs, quan anessis a COU o quan anessis a batxillerat o quan anessis a jugar a futbol, et passessin coses, no? En certa manera és com aquestes cançons o aquestes cançons de gent que viu a un poble, un barri on no passa res, no? On tot sempre és el mateix i el barri sempre té les mateixes lleis, les mateixes persones, doncs vols una mica la ciutat, no? Baixar a Barcelona, que passessin coses.
0: Mm-hmm. I hi ha un fet important a la teva vida, que és que el teu tiet Sebi mor en un accident de cotxe quan tenia 23 anys. Mm-hmm. Tu en tenies 8.
1: Sí.
0: Com ho vas viure, això?
1: Bé, bueno, recordo perfectament el dia que truquen a casa i era un migdia i estàvem menjant macarrons, o sigui, jo me'n recordo molt això, però sobretot, bueno, era un tiet que li agradava molt llegir perquè era professor. Me'n recordo que estava llegint una novel·la de Frederick Forsyth quan es va morir, a Chacal, mm-hmm, i que no la va acabar, no? I una vegada vaig escriure un conte que ell tornava per acabar la novel·la, no?, per saber com acabava Chacal. I bé, doncs en aquell moment, bueno, no puc dir que tingués sentís pena, perquè és més el que va propiciar amb la meva família, no? I a mi em va passar que perquè els meus avis no trobessin tant el dolor o la pena de la pèrdua del seu fill, em van enviar... Bueno, vivia amb ells una mica, no? O sigui, era una altra torre del mateix carrer, però passava molt de temps amb ell, i aleshores ell tenia una màquina d'escriure i tenia una biblioteca, i de fet jo em vaig començar, doncs, a aficionar a llegir els llibres, perquè era una manera com de connectar amb un món, no? De...

0: que hi havia llibres de tot, d'aprendre judo en 20 lecciones a Anna Karenina. O
1: sigui, llegia de tot.
0: De tot, de tot.
1: El teu tiet.
0: I aleshores, bueno, i sobretot la màquina d'escriure, que encara la conservo, és la màquina d'escriure on vaig començar a escriure, no?
1: Ah, sí? Sí, en aquella?
0: Sí, sí, la Olivetti verda...
1: Sí, sí, de tota la
0: de
1: vida.
0: De tota la vida.
1: Sí.
0: Doncs sí, vaig començar...
1: 60-70.
0: Clar, sí. Vaig començar ja a escriure i... és aquestes coses de... iniciàtiques una mica.
1: Ja, i molta relació amb els avis, clar.
0: Sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí, molta.
1: Que potser, si no hagués passat això, no hagués estat tan intensa, no?
0: Totalment, i també una mirada molt pessimista, no? No sé, era una família que havia perdut la guerra, que l'havia passat molt malament, que havien estat represaliats, després, hòstia, quan comença a estar bé, se't mata un fill amb un accident de cotxe, la família queda molt reduïda, l'amor està molt present, de sobte, no? Realment sí que t'afecta molt, i jo vaig tenir molta relació amb la meva iaia, que també era una persona que li agradava molt llegir, o sigui, no havia estudiat, però li agradava molt llegir els diaris, els llibres d'història, o sigui que de certa manera pues sí que vaig estar molt... Em comprava discos, ella, perquè li agradava, perquè sempre deia que quan no estigués aquí pues me'n recordaria amb els discos, i és veritat, no? Que tinc discos que em va comprar ella i on va donar ella els diners. I sí, jo aquestes coses, segurament sense aquest fet no hagués tingut aquesta relació.

0: I tu escoltaves molta ràdio.
1: Molta.
0: I molta música a la ràdio, no?
1: Sí, jo de fet vaig començar a escriure per la ràdio, perquè sentia les cançons que posaven a la ràdio, generalment en anglès i tal, i aleshores m'esperava que el locutor doncs, digués el títol en castellà, i jo, bueno, pues escrivia un poema o el que fos.
0: Sí, creaves un poema arrel d'aquesta cançó.
1: O sigui, per una mica el que creia que podia dir o el que a mi em motivava, no? I jo vaig escriure, vaig començar així clarament, o sigui, no va ser llegint llibres que volia ser escriptor, sinó que en certa manera bueno, volies connectar amb la força que té la música, no? Que té un poder d'evocació i de nervi, no? De present absolut, no? De dir, escolta, t'has d'explicar una història, fes-me cas, no? Aquesta idea. I la ràdio va ser super, super important per mi.
0: I el Lou Reed també, que està sonant
1: sí,
0: de fons.
1: Sí, sí. Jo tindria 14 anys i aleshores va ser en un programa de televisió, no sé, crec que el cantant de Soft Cell li van dir que la seva música era molt trista i ell va dir, trista? El que és trista és el Berlín del Lou Reed, no? I aleshores, clar, el dia següent vaig anar a les Rambles
0: a buscar-la,
1: evidentment. I aleshores, en 14 anys, doncs clar, també em vaig comprar un llibre que traduïa les cançons i tal. I era això que quan baixaves a les Rambles era un món, no? O sigui, també allà en els quioscos es compraves llibres de poesia i tal. I em vaig comprar aquest disc de segona mà i vaig flipar, o sigui, perquè tota aquesta història és de yonquis, de gent que suïcida, de gent que li donen una pallissa i li diuen, sí, pots pagar-me, però mai t'estimaré, no? O sigui, aquesta sensació, primer, de que hi havia una vida més bèstia que la que podies sentir en el barri, no? Que era que tenies la teva nòvia, que estudiava banca i tot això. I la vida dels teus pares, no? És una cosa que a ells no els agradava. I, d'altra banda, que amb la poesia, amb les lletres, es podia abocar alguna cosa més que sentiments cursis, no? Era una demostració de que amb la música i amb les lletres podies il·lustrar un món que fos un món que s'allunyés de la cursileria i de lo que t'agrada sentir, no? Que et diguessin coses que et fessin mal o que et motivessin.
0: No hi ha discussió, no? Els músics són grans poetes, també.
1: Totalment.
0: Perquè hi ha qui diu que no.
1: Sí,
0: encara,
1: sí, jo crec que els músics, a veure, tenen el que fan no és la poesia moltes vegades, però tenen una capacitat de vocació i de connexió amb una mena de realitat brutal, és a dir, o sigui, aquesta sensació de que tu senties una cançó, jo que sé, d'una banda de Detroit i tinguessis la sensació de que sabies que t'entenien, que estaven dient unes coses que per tu i que al teu voltant ningú t'entenia, però aquesta banda de Detroit sí que t'entenia, això és misteriós, és poètic, no? I la música i la poesia, a mesura que s'allunya de la música, s'allunya de la poesia, de fet. I els músics, evidentment, o sigui, aquesta capacitat de vocació, de complicitat amb el que t'estàs sentint, de dir les petites coses, és la fantasia de l'art popular. Moltes vegades són cançons de gent que analfabeta, o gent que no sap fer més que tres acords i dir quatre obvietats, però creen una cosa molt, molt especial, i evidentment, o sigui, jo què sé, tenim gent que està fent unes lletres brutals, o sigui, però en aquell moment, en els anys 60, 70, 80 i ara, o sigui, el Jarvis Cocker, per exemple, jo crec que és un tio brutal, el Morrissey, ho dic per una mica per la meva generació, sí. O jo què sé, la PJ Harvey, el Nick Cave, o sigui, tots fan unes lletres molt, molt, molt interessants, i jo què sé, per exemple, jo què sé, el Nacho Vegas, o no sé,
2: gent molt, molt, molt, molt potent, eh? És a dir, fins i tot, no sé, jo que sé, la Sant Antoni Afonso, les lletres són brutals.
0: Sí. O sigui, són històries.
2: Són històries, són històries. Són històries. Sí, sí. O sigui, et fan una història de res, o la Ludwig van, per exemple, també. Mm-hmm. Vull dir que són gent molt, molt bona, molt bona.

0: Què et passa amb els bicis?
1: Bueno, tinc una història divertida. O sigui, jo quan anava al col·le, el col·le era molt petit i aleshores, quan tenies 13-14 anys, hi havia un col·lega que era fan dels Rolling, un altre que era dels Beatles, un altre que feia dels Who, i a mi no em quedava grup. O sigui, no tenia grup, de fet, perquè havies de ser... O sigui, ningú, no podies competir amb altre, no? I aleshores, un d'aquests amics, el seu pare, treballava a Círculo de Lectores,
0: sí.
1: I aleshores em va vendre un casset dels Bee Gees, que és aquest del Main Course, que és el millor disc que han fet de l'any 75. I, bueno, hòstia, em van agradar molt. O sigui, em va... Sobretot a mi m'agrada molt la primera època, m'agrada molt el pop dels anys 60, el pop vocal, les veus, m'agrada molt. I, bueno, doncs em vaig comprar tot el que sortia. O sigui,
0: sí, col·leccionaves tot.
1: Sí, encara, o sigui, tinc una col·lecció de singles, de pirates, de tot. O sigui, som molt, molt, molt freak d'ells, encara que tenen una època complicada. Però jo crec que és una banda molt, molt a reivindicar. O sigui, tenen una qualitat melòdica molt, molt diferent i molt estranya.
0: Un altre punt important a la teva biografia, perquè alguna vegada has explicat que als 18 et van diagnosticar hepatitis C. Com va ser allò? Quant de temps va durar? Bueno, com ho vas viure?
1: Al principi, fins i tot, no hi havia ni el diagnòstic.
0: Ni el diagnòstic,
1: no?
0: Clar.
1: És a dir que... bueno, em van dir que tenien aquesta malaltia, que no podia veure i no podia tenir qualsevol... És a dir, havies d'estar controlat. En aquest moment, als 18 anys, home, et talla la progressió etílica, no molt, perquè feies casa... Però, bueno, el que sí que et condiciona, perquè al llarg de la vida vaig fer molts tractaments per curar-me i la veritat és que no funcionaven fins que no van trobar la vacuna, en certa manera. Bueno, és la perspectiva de que tens una relació amb la vida diferent, és a dir, que sí,
0: sí,
1: perquè... cada 6 mesos, un any, entres en bòxers i et diuen, a veure, perquè evidentment l'hepatitis C el que deriva és una cirrosi i aleshores sempre estàs com esperant que en algun moment això es dispari, no? I bueno, et vas acostumant, però sí que suposo que crea també una mirada determinada, no?
0: I arribem al moment en què t'has de matricular a la universitat, comences periodisme, però després canvies a dret. Què va passar aquí?
1: Bueno, que vaig conèixer una noia,
0: bàsicament.
1: O sigui, jo que volia tenia claríssim... Sempre he tingut claríssim la meva vocació i volia escriure. I aleshores vaig pensar... Vaig decidir que filologia no, perquè no volien que em treguessin la fantasia de llegir, no? O sigui, no...

0: Examinant m'embobaria que acabaries fart, no? O sigui, crec que si estudies piano 7 anys sabràs tocar molt bé el piano, però igual no pots composar com Paul McCartney, no? És a dir, i aleshores jo no volia que em passés això, igual era una idea absolutament idiota, no dic que no. I aleshores, bueno, periodisme era com una manera de dir, bueno, pues, podré escriure els diaris i aquestes coses, no? Però vaig conèixer una noia que em va agradar molt i aleshores ella feia dret i vaig pensar, bueno, o sigui, pues, en canvi a
1: Però
0: dret...
1: escolta, t'havia interessat el dret alguna vegada?
0: Mai, mai,
1: Gens.
0: gens. És a dir, si, home, jo... Si
1: I
0: hagués...
1: comences dret.
0: Sí, i l'acabo.
1: Ja.
0: Sí. I a part, el plan era gairebé perfecte, però clar, no, com no em feia molt cas la noia anava per la tarda i jo em vaig matricular pel matí.
1: Fatal.
0: Fatal, o sigui,
1: L'estratègia fatal.
0: fatal, fatal,
1: Fatal,
0: és
1: fatal.
0: millorable. I aleshores, bueno, després em vaig canviar, bueno, i vam fer les maniobres d'apropament així, però va ser per això. Però també, primer, dret era, en aquell moment era empollar, vull dir que tampoc, no era fer matemàtiques
1: Ja.
0: o altres coses de ciències que jo era inhàbil, o sigui, per estudiar servia. I després perquè jo pensava que podia dedicar-me a escriure res, als 21, 22 anys, deia, bueno, faig això una
1: I ja
0: estoneta
1: escriuré.
0: i la fama i la prosperitat me
1: Ja.
0: llamen.
1: I acabes fent d'advocat penalista.
0: Sí.
1: Per què?
0: Buf. Bueno, vaig fer primer de tot, però bueno, em vaig especialitzar una mica en... Buf, no ho sé, o sigui, jo crec que hi havia una part d'interès d'aquest nen observador que parlàvem al principi, de mirar com viuen altres realitats, no? I no ser intrusiu, és a dir, intentar... Entres allà, però no entres amb l'ànim de mirar i anar-te'n a casa teva, sinó que, de certa manera, t'impliques una mica. Sempre em va fascinar molt els sentiments i les relacions fortes que es creen en situacions molt complicades i lo febles que són les que tenim en situacions fàcils, no? És a dir, que, jo que sé, famílies molt desestructurades o gent que tenia el pare o la mare a la presó, arribava el diumenge i anaven a veure'ls, no? I després nosaltres teníem igual, tens l'avi o l'àvia a la residència i passes 2 mesos i no vas a veure'ls, no? Aleshores, bueno, això sempre m'ha interessat molt, no? En quin moment... viure bé et separa de sentir, no? I, bueno, hi havia una cosa aquí interessant. Després
1: Home, és material literari també, tot
0: Total,
1: això,
0: total. I
1: no?
0: després també, això ho vas descobrir més endavant, però, per exemple, sobretot el dret penal, el que fas tu és molt semblant a escriure un llibre. És a dir, tu tens una versió, la veritat no existeix, tens unes proves que t'interessen que es vegin, i li dones un relat i altres que no t'interessen i les amagues, i amb tot això tu crees un relat del que presumptament ha passat, un relat interessat,
1: Sí.
0: i li expliques a un lector, que és el jutge, el que ha de dir, hòstia, doncs et crec, em sembla
1: I l'has de
0: versemblant,
1: convèncer, clar.
0: versemblant, perquè realment el que va passar no ho sap ningú, només ho saben els protagonistes. I aleshores, si el jutge diu, hòstia, doncs em sembla versemblant el que ha dit aquest, doncs, en certa manera, és molt semblant de quan tu aconsegueixes amb una novel·la que el lector es cregui aquesta ficció sofisticada que és la literatura, no?
1: I durant anys vas compaginar dret
0: Sí.
1: i escriptura i el 1989 vas publicar El sabor de tu boca borratxa, editorial Nínfula, un llibre de poemes, la teva primera publicació. Què vas sentir,
0: Va,
1: Carlos?
0: molta il·lusió i
1: Sí.
0: molt orgull, sí, em va fer molta il·lusió, sí, per mi era, sí, ho recordo amb moltíssima il·lusió i molt orgull, era molt important, o sigui, tenia
1: Clar.
0: 22 anys i bueno, jo què sé, o sigui, ho recordo d'una manera fantàstica, fins i tot quan sabies, per exemple, que sortia una crítica, anava amb els meus amics de matinada esperant els diaris que venien als quioscs de les Rambles. Imagina, que mundo tan antidiluviano, però sí, molt,
1: Ara
0: molt...
1: les esperes així, amb tanta intensitat, les
0: Sí, però
1: crítiques?
0: bueno, ho mires al
1: O
0: mòbil.
1: sigui, t'interessen.
0: Sí, sí,
1: Ah.
0: sí, sí, sí, sí, sí, m'interessen. Sobretot, hi ha una cosa que no és... no estan al elogi o cap

0: diguin que ets l'hòstia i tal, sinó que sempre interessa que et llegeixin bé, no? Que t'interpretin.
1: Ja. Sí.
0: Hi ha moltes coses als llibres que tu has posat que ningú mai parla d'elles o no se n'adonen. És possible perquè tu no ho facis bé o perquè no interessin a ningú, però de vegades quan es llegeixen bé i t'interpreten bé, doncs és molt agradable. És a dir, sí que hi ha gent que fa llibres perquè sigui un passapàgina de consulta de dentista, no? Però realment el que tu estàs construint, estàs intentant comunicar-te, no? I aleshores a mi m'interessa quan es llegeixen bé. M'interessa el tema de la crítica en aquest sentit, m'interessa més que diguin que la novel·la és l'hòstia i que és un thriller apasionante, no puedes dejar de leerlo. O sea, això és... M'estimo més que em critiquin malament,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Escoltem un fragment d'una entrevista que et van fer l'any 1995 al programa Preguntes i Respuestes, Televisió Espanyola, dirigit per Adelina Castillejo. Aquell dia dedicaven el programa a la poesia. Tindries uns 29 anys.
2: Yo pienso que uno de los problemas de la poesía es que no vende. Entonces... las editoriales son una industria que tiene un producto y que tienen que venderlo. Si ese producto no se vende, se cae una serie de vicios, se crea un mundo de cierta manera endogámico en el que al no ser un producto vendible no se le da la atención necesaria, se cierra un círculo de gente que lee, que a su vez compra, que a su vez escribe, que a su vez tiene un amigo que edita. Y yo pienso que al joven lo tiene difícil como en todas las otras cosas. Pienso que en general escribir poesía, publicar poesía, está mal. Pero bueno, yo no soy partidario de quejarme mucho, la verdad.
1: Sembla que les coses han canviat perquè ara sembla que sí que es llegeix poesia.
0: Sí, no? Sí. Sí, absolutament. Jo crec que el món ha canviat en aquest sentit, no? De veritat que les xarxes socials almenys han popularitzat, i sí que és veritat que hi ha un mercat de gent jove que publica i edita. Però el que pensava, en certa manera, també és veritat, en el sentit de que no deixa de ser un món molt endogàmic. La narrativa té un aspecte més industrial que fa que tu... És a dir, que l'editor, si aconsegueixes entrar en un circuit més o menys normal, l'editor no t'està fent un favor publicant-te un llibre, sinó que està invertint en tu perquè creu que tens un potencial perquè ell es guanyi la vida. I això dona una idea del teu valor, que la poesia sempre tothom t'està fent com un favor, no? En el món del que jo venia. I tothom eren amics, és a dir, et ficàvem en una antologia, si tu eres amic, si no eres amic, et publicaven, jo et publico, tu em publiques, jo et convido. I jo quan vas veure aquest món vaig pensar, hòstia, m'estimo més derivar-me a un lloc que diguis, jo tinc aquesta novel·la, si no t'interessa no me la publiques, no hem de ser amics, i que inverteix el teu esforç i els teus diners en mi, no? No em facis un favor. I en aquest sentit jo sí que tenia aquesta sensació, no? És a dir, de trencar l'amiguisme i trencar el... i entrar una mena en el mercat, no? D'una manera positiva.
1: Clar. I de fet vas escriure uns quants llibres de poemes fins que l'any 2008 publiques la teva primera novel·la, Nadie ama un hombre bueno, i he llegit que ja havies escrit altres novel·les però que les havien rebutjat.
0: Sí.
1: Per què aquesta sí? I com es viu el rebuig de les editorials, Carlos?
0: Jo vaig estar 20 anys intentant publicar narrativa, és a dir...
1: Que és molt de temps, eh?
0: Molt de temps.
1: Molt de temps.
0: I aleshores, ara, si em preguntes com no et vas desanimar, no ho sé. És que no ho sé. Perquè era sempre el mateix, et dedicaves molt de temps, havies de treballar i escriure, treies temps de tot, de la família, dels amics, de la teva pròpia vida... Feies un munt de fotocòpies, enviaves un munt d'editorials, enviaves un munt de gens i te les tornaven i tornaves a refer la novel·la perquè pensaves que ja sabies què li passava i arribava un moment que estaves desesperat i de sobte començaves una altra novel·la. I jo quan vaig publicar la primera tenia dos o tres fetes i me les havien rebutjat. També és veritat que crec que va estar bé, o sigui, no, crec que no es mereixien ser publicades. O sigui, probablement ara l'hagués publicat a Amazon i tots els meus col·legues haguessin posat 5 estrelles, però amb el meu creixement com a autor va estar bé, perquè realment no eren... És a dir, les podia haver publicat després, perquè m'ho van oferir, però les vas mirar i vas pensar que no tenien el nivell d'això. Aleshores, vaig publicar una novel·la, Nadie un hombre bueno, que amb una editorial molt petita i tal, i jo ja tenia una altra perquè em van oferir, volem publicar-te una novel·la, i li vaig donar aquesta. I jo tenia l'altra, que era Tarde, mal i nunca. Però aquesta, jo tenia un pàlpit de que aquesta era més important, no? I aquesta també va ser, un any després la vaig publicar amb una altra editorial petita, i això és el boca a boca va fer que la novel·la es convertís en una novel·la important, i aleshores la va fitxar RBA, i bueno, va guanyar premis i tal, i va ser el boca a boca, i una periodista, Rosa Mora, que va descobrir el llibre i va començar a dir que era una novel·la negra estranya, i tan estranya, i Paco Camarasa també va començar... És a dir, que va ser una qüestió de molta gent, no? Però a mi em va costar moltíssim. No sé d'on... Cada vegada que te rebutjaven et deien que el teu fill era... No valia per estudiar, o era lleig, o el que sigui. Mal, però, sí. Bueno... ningú t'espera a la festa, és a dir, has de reivindicar el dret a estar a la festa.
1: 2009 es va estrenar el documental Érase una vez Juan Marsé, dirigit per Marcos Hernández Bermejo, en què vas participar com a guionista, Carlos, al costat de la Núria Villazán. Escoltem un fragment d'aquest documental, a més, al programa Imprescindibles de Televisió Espanyola.
3: Le debo muchísimo a Carmen, en el sentido de creer en mí desde el primer momento. Desde el primer día que llegué a mi casa, que vivía en casa de mis padres, y estaba hablando con mi madre. Yo había publicado la primera novela y ella vino y dice, solamente quiero que me des permiso para buscarle salida a tus libros. Yo recuerdo que dije, yo no sé si voy a escribir otro, porque no tenía clara la vocación.
1: I la Carmen a la que es referia el Juan Marsé és l'agent literària Carme Balcells, i no sé si entre els somnis d'un escriptor és tenir un agent tipus Carme Balcells.
0: Sí.
1: Era com la mare dels autors, no?
0: Sí. Bueno, per lo mateix, és a dir, primer que... O sigui, l'escriure i crear i dedicar-te a l'art implica una mica un ego determinat, és a dir, clar, un ego, en el fons... Vas a parlar del que ha parlat tothom tota la vida, però creus que tens un punt de vista diferent. És molt difícil vendre de tu mateix. És molt difícil això que veus a les pel·lícules d'arribar a una editorial de tinc un llibre fantàstic, seu aquí i te'l llegeixes, no? Aquella mateixa nit. És, ja, a dir,
1: no
0: és
1: passa,
0: molt difícil dir que tu ets l'hòstia, no? I aleshores... Un agent et permet, en principi, doncs, que hi ha un intermediari, és a dir, hi ha algú que també creu en tu, que realment et dedica el seu temps, i aquest temps, si no et ven, l'ha perdut, no? I aleshores el fet de tenir un agent i que ja no siguis tu qui ha de dir al món que aquesta novel·la és fantàstica, sinó que és una tercera persona, hòstia, treu molt d'esforç que dediques. O sigui, t'has dedicat a escriure o el que sigui, evidentment, es porten el seu percentatge, i evidentment hi ha agents...
1: És un negoci, no deixa de
0: clar,
1: ser un negoci.
0: Bons, no? Dolents, sí, sí. I pitjors, però realment és important.
1: Carlos, per què et sents especialment còmode escrivint novel·la negra?
0: Bueno, no ho sé si... O sigui, jo crec que escric un tipus de novel·la que sí que té alguna connexió amb la novel·la negra, però crec que si entenem novel·la negra com L'estranger de camí o Crimen i castigo, m'entens? És a dir, jo crec que m'agrada la novel·la assistencialista, la novel·la de personatges, la novel·la psicològica, la novel·la de barri, i no m'interessa qui va matar a qui. O sigui, no m'interessa la investigació. M'interessa per què en determinats moments la violència pot ser un llenguatge, o per què considerem que amb la violència podem fer justícia, és a dir, podíem tenir el que nosaltres volem, no? El que ens mereixem, no? Aquesta idea a mi m'agrada. Aleshores, crec que la novel·la negra et permet tenir una tensió amb el lector que, si no, jo hagués divagat molt, no? És a dir, hagués Venia de la poesia, d'un cert Passos perduts, que és la poesia, i aleshores a mi la novel·la negra em va permetre tenir un raïs d'un tren que havia de sortir i havia d'arribar, no? I en aquest sentit a mi m'ha facilitat explicar el meu món. Però no crec que sigui evidentment un autor de novel·la negra típic i tòpic en el sentit, no? Sinó que crec que és una de les eines que faig servir, no? I per això tampoc hi ha molta violència en les meves novel·les, però sí que m'interessa una mena, hi ha una novel·la que m'agrada molt i una pel·lícula que és el cartero siempre llama dos veces, no? I aleshores és qualsevol persona, si pogués tenir al seu abast l'amor de la seva vida o la seva passió, mataria algú? I jo crec que és una pregunta adient, és a dir, no... Què series capaç de ser feliç per ser feliç o per tenir el que consideres que et mereixes, no? Bueno...
1: Difícil resposta,
0: difícil
1: eh?
0: Resposta.
1: Molt difícil resposta.
0: Pues aquestes preguntes són les que m'agraden del gènere.
1: Per cert, sobre el cinema, el 2012 vas publicar No hi ha més a casa. Aquesta va guanyar el Premi València Negra millor novel·la negra de l'any 2012 i va ser un èxit de lectors amb noves edicions en pocs mesos. I he llegit que havia de ser una pel·lícula dirigida per Daniel Carpersoro. Però finalment què va passar?
0: Bueno, vam estar ja amb el guió, amb el projecte, i al final ens havien donat ja doncs, les subvencions i tal, i van tenir una de les productores va tenir un problema amb Hisenda i el Ministeri es va retirar la subvenció, i aleshores ja portaven 3-4 anys i estaven tots farts d'intentar aixecar el projecte, i va quedar a no res, no? Vaig fer el guió amb el Daniel Carpersoro i, bueno, va ser una experiència xula, però...
1: O sigui, s'ha quedat en un calaix.
0: Exacte.
1: En un calaix.
0: O sigui que, si algú vol trucar, tenim els telèfons oberts.
1: Escolta, dius que no t'agrada gaire l'etiqueta aquesta de novel·la negra, però l'any 2014, per exemple, publiques la novel·la Jo fui Johnny Thunders, gràcies a la que vas guanyar, per exemple, entre ells, el guardó Dashiell Hammett el 2015, lliurat durant la Setmana Negra de Gijón, que és un dels més importants.
0: Bueno, abans hem esmentat el Pau Camarasa. El Pau Camarasa sempre deia que tenir, o sigui, que et posin un segell, el que fa és que quan un arribi a la llibreria sàpiga on buscar-te, no?
1: Aleshores, home, és important.
0: Clar, aleshores, jo crec que és un gènere que permet tant barrejar-te amb altres gèneres que en aquest sentit, Jo fui Johnny Thunders, per exemple, sí que és una novel·la negra, però també és una novel·la de música i també és una novel·la que és un western, vull dir que... El nombre de la Rosa és una novel·la negra, però també és una novel·la històrica. Blade Runner és una novel·la futurista, però també és una novel·la de detectius. Aleshores, jo crec que es pot anar agafada a molts jocs, però evidentment, seria un desagraït, perquè si no hagués coincidit aquests llibres amb un boom del gènere, probablement no hauria aconseguit el que ha aconseguit. És a dir, hauria quedat diluït una mica amb una narrativa que no m'hagués trobat un lloc.

0: Somrius?
1: Sí, home.
0: Això ho vaig explicar bé, eh?
1: Home, això és una traïció total, eh?
0: Sí?
1: Sí, bueno, aquest és el grup que, en el que tocava jo, amb els meus col·legues, que es deia Alicia Golpea, i res, vaig passar de tocar la guitarra malament a tocar el baix malament, a cantar malament, i al final em vaig quedar parlant fort.
0: Tan malament, tampoc.
1: No, parlava fort, o sigui, era una mica de... Però, bueno, em permetia també el que abans parlàvem, o sigui, les lletres sempre me les reservava jo en plan Monopoly,
0: yeah.
1: I la veritat és que era molt divertit, o sigui, m'ho vas passar molt bé. La sensació de tocar amb els teus col·legues un dissabte per la nit en qualsevol lloc és molt xulo, o sigui, una experiència fantàstica, és una experiència elèctrica i molt divertida.
0: Era complir un somni, també?
1: Sí, la veritat és que... Quan jo tenia 14 anys volia ser això, una estrella del rock, escriure, ser actor, qualsevol cosa menys fer el taxi.
0: Exacte.
1: I ser advocat.

0: descobrir en quin moment et converteixes en autor de cançons, com aquesta que estem escoltant.
1: Sí, doncs...
0: Bo, Estela Loquillo.
1: Bé, doncs també d'una manera casual, o sigui...
0: Casual?
1: Sí, perquè en realitat no sabria molt bé com... Bueno, jo crec que amb el Loquillo, abans de publicar les novel·les, jo vaig fer un llibre sobre el Gulli de Bill, i ell va fer el pròleg, i es van conèixer d'allà.
0: Yeah.
1: I del llibre ell va treure trossos i va ser la primera cançó que van col·laborar, L'Hijo de Nadie, i després hem anat col·laborant, i després també va... Bueno, arrel de la gent que llegia les novel·les, també, jo que sé, amb els Brighton 64, també van fer bastants cançons, van fer fins i tot un disc doble, el Tren de la Bruja, i... Però va venir una mica així, no? És a dir, que una vegada entres, és veritat que una vegada entres, doncs et surten coses, no? O sigui, col·laboracions amb premsa, clar, pròlegs, clar. Mil coses, i aleshores, com a mi m'agrada escriure tot, fins i tot la llista de la compra, m'ho passo bé, o sigui, per mi tot és una manera d'expressar-me.
0: Està molt bé. El 2015 publiques el llibre de relats Marley estava muerto, 2017 la novel·la Taxi, a Salamandra, i l'any 2019, Carballo, Problemes d'identitat, una novel·la en què revius l'històric detectiu creat per Manuel Vázquez Montalbán. Escoltem com explicava el propi Vázquez Montalbán com va sorgir aquesta sèrie de novel·les en una entrevista del programa Toda una vida de Ràdio Nacional, any 1993.
2: Yo estaba hasta las narices de la novela que se estaba escribiendo entonces en España, entre ellas de las que escribía yo mismo, pero sobre todo esas novelas en las que, como se había descartado para siempre el realismo social, ya no se podía escribir novela con ideología, no se podía escribir novela con personajes, no se podía escribir novela con historia. Entonces empezaron a aparecer unas novelas en las cuales los personajes tardaban 30 páginas en abrir una ventana, 40 páginas en subir una escalera,
3: sí, sí.
2: 50 páginas en rascarse la nariz, ¿no?
3: Sí.
2: Ante eso yo reaccioné proponiendo un tipo de novela, de nuevo, argumental, con intriga, y lo hice de una manera totalmente lúdica, hasta el punto de que mis primeras novelas no se entendieron, ni las entendió la crítica, ni las entendió el lector, cuando muchos dijeron que era una operación comercial. Y de las primeras novelas de la serie Carballo yo he vendido pues 1.500 ejemplares o 1.800.
0: Te he unido la encárrec. No?
1: Sí, la veritat és que...
0: Molt complicat.
1: Sí, la veritat és que em vaig començar a agobiar quan ja estava entregada per publicar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Durant el procés, no?
1: No, vaig pensar que era un privilegi, que realment aquestes novel·les que llegies quan eres jove, d'una mena de... com et deixaves còmics o discos, et deixaves carballos, no?, la possibilitat de poder tu, doncs, agafar, era un privilegi, no? Era com si t'agradava jugar al futbol i et diuen, mira, aquest diumenge podràs sortir i jugar una mica amb el Barça, no? Pues passar-li la pilota a Pedri, oi? Que, evidentment, pots pensar, hòstia, em quedaré glaçat, no? Però també pots pensar, hòstia, pots aprofitar l'oportunitat. I la veritat és que m'ho vas passar molt bé escrivint el llibre, amb el personatge, fins i tot les qüestions formals que vas solucionar, doncs jo crec que per poder fer meu el personatge, crec que està molt bé. I és una de les novel·les que més content estic, no?, de totes les que he fet.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Curiós.
1: Sí, és veritat que sí.
0: Al voltant de l'any 2019-2020 comença una etapa complicada a la teva vida. Carlos, mor el teu pare, et divorcies i et detecten un linfoma. I vas arribar a dir que estaves cansat de viure.
1: Sí, suposo que, bueno, tenia que veure molt amb un estadi de depressiu, no?
0: Sí.
1: És aquest punt de que no et llençaries a les rodes d'un cotxe, però si surts i t'atropellen, doncs no està malament, no? O sigui, arriba un moment que estàs cansat de viure, no? Que viure és un esforç que trobes, no? I perds una mica, doncs, la il·lusió i les ganes, no? I és, bueno, va ser una època complicada, vull dir que no puc dir que vaig estar deprimit, perquè probablement quan em van diagnosticar linfoma s'activa una cosa de dir, bueno, primer em curo d'això, o primer, i després ja em dedico a deprimir-me
0: no?
1: o el tal, no? Però al cap formula una mena o el cos, més bé, no? Una manera de no, hòstia, vull sobreviure i després ja pues, ens dedicarem a pensar que el món és molt trist, però de moment... I bé, finalment vaig acabar... Bueno, va sortir tot bé, em vaig curar i aquí estic.
0: I escriure et va ajudar, suposo.
1: Sí, sí, escriure sempre, sempre a mi sempre m'ajuda. Vull dir que en el moment que ho deixes, ho col·loques fora i li dones una forma, perds una miqueta la por, no? És com quan obres la llum de l'habitació que està fosca i de sobte t'adones que el pitjor era el teu, la teva por, no, no era, yeah, que no hi havia raó, no?
0: I així van sorgir Love Song i Objetos Perdidos, que és la novel·la que tenim sobre la taula. Mm. Les crítiques no han estat
1: no,
0: lentes.
1: No. Jo he tingut sort, sempre he tingut crítiques bones, no? Però, bueno, vull dir que... O sigui, jo crec que el que volia dir és que el compromís és amb tu. Com després de gairebé 20 anys publicant novel·les, és a dir, que com et miren els altres ja és una cosa que tu no controles, mm-hmm, no? La gent té la teva pròpia opinió sobre el que fas. Però sí, a mi, jo no em puc queixar, vull dir que jo he tingut molta sort en aquest sentit, a nivell de crítics, de públic, la gent sempre és molt carinyosa amb mi i puc publicar, no? Que també... Me'n recordo molt de 20 anys intentant publicar.
0: Que no podies.
1: Clar, sí, sí. O sigui, jo ho gaudeixo cada dia.
0: Carlos Tanón, poeta, lletrista, articulista, crític literari... En fi, de moment esperem el febrer BCN Negre i també aquesta novel·la és la darrera, Objetos Perdidos. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i marxem amb Julieta Venegas. Me voy.
1: Exacte, sí, jo crec que és ideal. Sí, sí, m'encanta aquesta cançó. Jo crec que és el que parlava, la cançó pop perfecta, no?
0: Moltes
1: sí.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Gràcies, Carlos.
1: Un plaer.
0: I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí i la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Per què no?

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, Mari Carmen, la dona de 87 anys esnonada avui per un fons d'inversió després de 7 dècades a casa seva, a Madrid, continua ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón després de sortir de l'edifici en camilla. Àlex Eloi, bona tarda.
2: Bona tarda. Ho ha confirmat la seva advocada Beatriz Duro als micròfons de Ràdio Nacional, que també ha recordat que ara mateix no té alternativa habitacional quan sortir de l'hospital. Assegura que el fons d'inversió que l'ha fet fora s'ha negat en tot moment a negociar, tot i que hi havia persones anònimes que s'havien oferit a abonar el seu lloguer.
3: Había personas varias, nos constan ya que querían pagar el alquiler que la propiedad quisiera. Había otras muchas alternativas que estábamos barajando, que estábamos intentando negociar con ellos desde hace meses, pero se han negado en todo momento rotundo a cualquier solución que no fuera el desahucio, que es lo único que querían.
2: L'empresa que ha tret Mari Carmen de casa seva és Urba Gestión Desarrollo e Inversiones SL, una societat que es va constituir a Madrid el 2005, una plataforma especialitzada en la promoció i la gestió de productes d'inversió. El desnonament d'aquest matí s'ha viscut en moments de tensió. La policia ha hagut de carregar contra els concentrats, molts d'ells veïns, però també activistes, artistes i polítics que ho han intentat impedir sense èxit.
0: Gràcies, Àlex. Doncs a partir de les 7 de la tarda, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per protestar contra aquest desnonament. L'emergència habitacional es troba a l'ordre del dia. De fet, un estudi del Banc d'Espanya calcula que el dèficit acumulat des del 2021 ja és de 755.000 pisos i que podria superar el milió entre aquest any i el 2028. De tribunals, l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu per blanquejar gairebé 900.000 euros orquestrat pel narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi que va presentar ell mateix davant la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. Així, l'Audiència Nacional condemna Miñanco a 17 anys a presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa el 2017. De la cultura, ho acabem de conèixer. El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Teatre 2026, dotat amb 30.000 euros, a l'actor català Oriol Pla. El jurat ha reconegut la seva interpretació a Gola, un espectacle enlluernador que demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i on introdueix el llenguatge del clown en el fet teatral, segons assegura el jurat. L'èxit de l'obra, que explora el concepte de l'accés, el vici de devorar i les necessitats insaciables de la societat actual, l'ha combinat amb la seva fita històrica en l'àmbit audiovisual en guanyar l'Emmy Internacional al millor actor pel seu paper a la sèrie Yo Adicto. I uns 580.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont de la Mercè entre avui dimecres al migdia i les 3 de la tarda de demà dijous, així que coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment no parlem de massa problemes en aquesta xarxa viària, sí que hi ha moviment, volum de trànsit, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Per exemple, és cert que a l'extrem nord hi ha aturades de 2-3 quilòmetres a la C58 i a la C33, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, però d'entrada a Barcelona, en aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. També parlem d'aturades puntuals a l'AP7, res de l'altre món, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. I a l'extrem sud de Barcelona ens quedem amb l'autovia A2, també aturades d'un parell de quilòmetres a Cornellà de Llobregat, sentit Martorell, o a la C32, autopista del Garraf, zona de Sant Boi de Llobregat, també un parell de quilòmetres, sentit sud, sentit Castelldefels. Per tant, com podem comprovar, parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, sense més sorpreses, sense més incidències. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies. I també pel que fa a la informació de serveis, la circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat restablerta entre la Garriga i Puigcerdà després que aquest matí hagi quedat interrompuda per una incidència que afectava el subministrament elèctric. Renfe ha establert servei d'alternatiu per carretera que es manté de moment. I pel que fa al temps, avui comença la tardor, però continua l'ambient càlid amb temperatures molt elevades, amb màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 32 també a Barcelona i a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

José Luis Rodríguez Zapatero assegura que les joies valorades en més d'un milió d'euros trobades a la caixa forta del seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Això diu José Luis Rodríguez Zapatero, un regal de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. L'expresident diu que les va acceptar per deferència, que no n'era conscient del valor i ha demanat que les autoritats saudites n'acreditin l'origen. El jutge José Luis Calama està investigant aquestes peces dins del cas Plus Ultra i n'ha encarregat una nova taxació. Fins a quin punt un president pot considerar personal un regal milionari rebut d'un cap d'estat mentre exerceix el càrrec? I encara més quan el seu propi govern havia fixat

0: Avui el president Salvador Illa ha admès que el que va passar amb les proves PISA va ser greu i inacceptable.
1: Sí, ja ha comparegut aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves del 2025. Un 23,2% dels alumnes seleccionats van quedar exclosos de l'examen quan l'OCDE recomana no superar el 5%. El resultat, les dades catalanes no es poden comparar ni amb altres països ni amb edicions anteriors. Salvador Illa ha afirmat que aquest escenari no s'hauria d'haver donat.
2: No hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè se terminin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
1: I avui ha aparegut un altre element especialment delicat. El problema s'havia detectat mentre les proves encara s'estaven fent, segons ha explicat. I ja hi va haver avisos i diversos informes tècnics, però no es van prendre les mesures correctores necessàries ni la informació va arribar durant mesos als nivells de la decisió del departament. El cas, recordem, ha provocat 3 expedients disciplinaris i el cessament de la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. Illa, però, no ha assenyalat avui nous responsables mentre la investigació interna continua oberta. Pel que fa a l'oposició, des de Junts han acusat el president de la Generalitat de convertir Catalunya en la riota de PISA pels errors en la mostra d'aquestes proves i ha carregat contra la consellera d'Educació, Esther Niubó. Des d'Esquerra, Isaac Albert ha qüestionat les dimissions d'octubre de 2025 de la directora general de currículum, Mercè Andreu, i de la seva superior, la secretària de Millores Educatives, Josefa Beltrán, per les quals ha reclamat explicacions. I des dels Comuns, Jessica Albiach creu que l'executiu d'IA ja coneixia la situació al departament. Escoltem Sales, Albert i Albiach.
3: I malgrat aquest balanç i malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faça fora.
4: Em sembla força sospitós que al setembre-octubre del 2025 cessessin de les seves funcions les dues responsables dels PISA, la directora i la secretària de l'àmbit.
5: Durant mesos, m'atreviria a dir, més d'un any, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament.
1: El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat el president de la Generalitat de voler socialitzar, diu, el fracàs de les proves PISA. Des de Vox, Ignacio Garriga ha acusat el president català d'aprofundir en la mentida i la corrupció. Escoltem Fernández i Garriga.
6: Y mientras organizaba eclipses, el sistema educativo catalán se convertía en el hazmerreír de toda Europa. ¿No se le cae la cara de vergüenza, señorilla? ¿No se le cae la cara de vergüenza? Pues debería.
7: Y usted se podrá poner aquí estupendo, se podrá disfrazar, como dice el señor Alejandro Fernández, del yerno ideal, pero la corrupción y la mentira subyace de este fracaso absoluto de PISA.
1: La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha insistit en demanar la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i des d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusat Illa de falsejar dades. La conseqüència va més enllà d'aquesta polèmica política, com que PISA es fa cada 3 anys, com dèiem, Catalunya no tornarà a tenir una nova dada comparable fins l'any 2029.
0: I del Parlament anem al Congrés dels Diputats. Mare meva, avui amb un protagonista, diríem, inesperat. Un pot de gas pebre. A les 9 del matí ha començat la sessió de control al govern. Abans de les 10 del matí, la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, ha mantingut un cara a cara amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
8: I ha estat aleshores, Xavi, quan aquest pot d'esprai pebre ha agafat protagonisme. La diputada l'ha ensenyat per denunciar la manca de seguretat a Ceuta i ha afirmat que les dones i els infants es mouen per la ciutat amb un esprai de gas pebre a la butxaca.
9: ¿Sabe lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico.
8: I després d'aquesta intervenció, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'ha cridat a l'ordre, acollint-se a l'article 101 del reglament de la cambra per introduir una arma prohibida, ha dit.
10: La botella de gas pimienta que ha ensenyat la senyora Vázquez és una arma. Le ruego, senyora Vázquez, que salga. Señores diputados y diputadas.
0: Una arma.
8: Clar, l'ha instat a abandonar l'hemicicle i Vázquez ha sortit de la cambra. De la cambra baixa,
0: sí,
8: bàsicament.
0: Sí, sí, sí, sí.
9: No conoce ni el reglamento de armas. Esto no es un arma. Esto solo tiene 30 mililitros. Además, estaba vacío, pero bueno, que ya no es un arma. ¿Qué está diciendo? ¿Que todas las mujeres portan armas en Ceuta? ¿Que todos los niños en los colegios portan armas en Ceuta? Esta es la normalidad que ellos quieren decir que existe en Ceuta cuando no existe. Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada,

0: y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: Es molt bèstia. Ella, heu sentit, no?, que ha dit està vacío. Mm. Està vacío, eh? D'acord.
2: Això és el que ha dit, però gairebé 2:15 al matí els serveis de la cambra han rebut el primer avís d'alerta sanitària en detectar un fort olor de gas pebre en un dels lavabos de l'edifici d'ampliació dels grups parlamentaris. Una dona d'una delegació de Mauritània que estava de visita al Congrés ha acabat vomitant i la policia ha fet fora d'aquella zona els periodistes que treballaven allà. Fins i tot s'han hagut de precintar 3 lavabos i una cuina. Un dels treballadors del PP ha reconegut que després de rebre indicacions de Vázquez de rentar l'esprai després de buidar-lo, admès haver manipulat el pot en un dels lavabos. Clar, el Congrés hauria de decidir ara si imposa alguna sanció o no. A tot això, segons fonts policials han afirmat aquí a la tarda de Ràdio 4, això no és un arma, això es pot portar, però sempre que sigui reglamentari, sempre que entri doncs, dins d'aquesta normativa, i pot arribar fins a 100 mil·lilitres. Per tant, això es pot portar pel carrer i es pot fer servir com a autodefensa, no?, en cas de sentir-te amenaçat.
1: Ho ha dit ella, ho ha dit Ana Vázquez, no? És de 30 mil·lilitres, important. Segons fonts d'aquest programa, hem pogut parlar més aquestes darreres hores. Directament és informació policial, no és un arma, eh?
2: No
1: està considerat això com un arma.
2: No està considerat com un arma, és un element d'autodefensa que és legal, que es pot fer servir fins a 100 mil·lilitres i d'unes determinades marques que estan autoritzades, eh?
1: Sí. Són fons policials, insistim, que ens han assegurat això. No és un arma.
3: I que és una notícia, recordem, que si algú s'ha despertat avui, que això ha passat realment al Congrés dels Diputats,
1: sí,
3: és a dir, que sembla pels àudios, i aquí que estem jugant al Cluedo, o que estem buscant un pot de gas pebre por ahí. No, això és... segur que algú, pel que sigui que va despertar-se ara... Això ha passat aquest matí al Congrés, a la cambra baixa.
1: No,
3: o sigui,
1: avui és així és tot el dia. El viral del dia, que clar, sap greu riure, no? Perquè dius, si 3 lavabos precintats, una cuina del Congrés dels Diputats...
3: Una dona
1: també,
3: de la base de Mauritània que ha acabat allò afectada pel gas.
1: Vomitant,
3: a veure.
1: Clar, però alhora dius, ostres, també quina pena, no?, que tantes persones a Ceuta hagin d'anar amb aquest gas pebre.
3: Al final
1: no
3: es parla
1: pebre.
3: De la qüestió potser més important, que és posar solucions al que s'ha de posar.
1: Bé, i tanquem aquestes 4 de la tarda, que avui venen potents. Parlant de la Covid, recordeu el que era la Covid? Doncs bé, torna a ser el virus respiratori predominant a Catalunya. Durant la setmana del 14 al 20 de setembre, el coronavirus ha avançat la grip ja l'ha passat. Ja, la Covid ja és la infecció respiratòria que es detecta amb més freqüència. Tot això segons les dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
2: I representa gairebé un 30% dels virus respiratoris detectats. Segueix el rinovirus, que és un dels principals responsables del refredat comú, amb un 22,5%, i més enrere hi ha la grip, amb un 11%. I això passa en un context en què, en general, les infeccions respiratòries ja comencen a pujar. Ara bé, els experts demanen posar aquestes dades en context. Que la Covid sigui el virus predominant no vol dir que Catalunya estigui davant d'una gran nova onada o d'una situació de pandèmia ni d'epidèmia. De fet, el que està passant encaixa amb el comportament habitual dels virus respiratoris quan arriba la tardor, que justament ha arribat avui a les 2 de la matinada, la tardor, amb el retorn a les escoles, també amb la tornada a la feina i progressivament més temps per estar en espais tancats. La situació actual és molt diferent de la dels primers anys de pandèmia, amb bona part de la població ja està pràcticament tota vacunada, una infecció per coronavirus que avui provoca símptomes similars als d'un refredat, mal de coll, tos, congestió, mal de cap o malestar general. Això no vol dir que el virus hagi deixat de representar un risc, evidentment. De fet, d'aquí uns dies, el dia 5 d'octubre, començarà la campanya de vacunació contra la Covid i la grip adreçada als grups de risc, entre els quals hi ha les persones de més de 65 anys i també les persones amb determinades patologies.
1: Diu la nostra Vanessa Hogarth que ho va passar fa tres setmanes. Sí. Hola, Vanessa, bona tarda.
4: Mira, t'explico una cosa.
1: Què?
4: És 100% segur, perquè m'anava a fer la prova i em van dir no te la facis perquè et donarà positiu i t'espantaràs, i ara no és la Covid d'abans. I es veu que hi va haver una passa a l'estiu que de sobte, no era de la tardor això de les primeres pluges, dels primers freds, sinó que de sobte tenia el coll,
2: no sé què...
4: Sí, estava... I llavors em van dir, no et preocupis, que segur que és això, però no et feies la prova. I jo vaig seguir, dic, mira, tenia per fer-me la prova i dic, no me la faig perquè si no... Bueno, no va avançar, va ser una semaleta tonta i ja està.
2: Jo me l'hagués fet per saber-ho, perquè jo aquesta cosa m'agrada saber-ho. Però
1: sí, però és bèstia, però que durant aquesta setmana, del 14 al 20 de setembre, que el coronavirus ja ha avançat la grip. I és la infecció respiratòria que es detecta amb més freqüència.
2: I és que he passat el coronavirus com 5 o 6 vegades.
4: Jo també. Sí. Jo també. Jo 4
1: que recordi una.
3: Una, que recordi una.
4: Jo estava a Cambrils,
2: a Usen. Jo, que sàpiga 4, segur.
4: Aïllada de la gent, sabia que no contagiaria ningú. I dic, segur que si m'ho faig i em surt que sí, em començo a trobar pitjor. En aquest cas em van dir, no, o sigui, tu tranquil·la, que ja et passarà. I em va passar, em va passar.
1: Per cert, que ho has dit, Maria, així de passada, que ja és oficialment som a la tardor.
2: Sí, sí, sí, sí, ha entrat la tardor avui a les 2:50 de la matinada, si no m'equivoco.
3: Ja es nota, han baixat les temperatures, una barbaritat.
2: No, ja va dir ahir l'Emet que seria
3: un dormint, no sé vosaltres, i aquí... Ui, jo tinc la jaqueta a la porta d'aquí a la redacció per sortir, perquè a les 7 de la tarda farà un fred.
4: Avui és el meu sant.
1: Ai, felicitats.
3: Felicitats.
4: 23, Santa Vanessa. Oi?
3: Sí.
4: És molt fort.
2: Què dius, Tecla?
4: Jo vaig saber... No, Vanessa.
2: Ja, ja.
3: O Vanessa, Tecla.
4: Sempre sí, no, perquè també es fa per Santa Esther, perquè era un nom, un dia ho vaig explicar, és molt llarg.
2: És Santa Esther, avui?
4: Sí.
2: El sant de la meva sogra.
4: I llavors el tema és que el Jonathan Swift va fer unes poesies dedicades amb una, no ho podia dir perquè era una alumna seva. Ell era un professor de literatura, els viatges de Gulliver, i llavors li va dedicar amb una alumna seva.
3: Ah, sí, sí, sí.
4: I com que no li podia dir en públic que li dedicava a l'alumna, que tenia 22 anys d'alumna, però crec que estava casada o alguna cosa així, li va fer un composat de noms que és Esther, es deia Esther Van Der Eyde. I era Esther Van... Va posar l'avant primer la E, se li va col·locar una A, i el primer cop que es troba el nom de Vanessa és a les poesies de Jonathan Swift.
1: Uau.
4: Has vist que bonic?
3: Jo no ho sabia.
4: Normalment no foto aquests rotllos,
1: no,
4: eh?
1: Però és preciós.
4: Però és que és molt maco.
1: Nota que tu saps bé, que et va arribar, eh? Que deia la Maria, sí, tardor, això a l'hemisferi nord, però a l'hemisferi sud, tant de primavera, eh? Ja, celebrant la primavera.
3: Sí. Clar, ara pensava, arribarà a la tarda. Arribarà més tard. No, no, no. No és com l'any, això, no, clar. No, no, no arriba el primer any a Austràlia, després aquí. No, no, això. Ja van al revés, clar.
4: Et dic una cosa, que amb el que m'agrada a mi la calor, que el dia del meu sant comenci la tardor...
1: Ja.
4: No,
1: però ja no és tardor.
3: Això és abans.
2: Si
3: ara estem igual que el mes d'agost.
2: Però si l'Emet va dir ahir que seria un dels octubres i de les tardors més càlides que recorda.
1: La castanyada ja no encaixa.
4: Tant de bo, tant de bo.
3: A la castanyada abans, jo recordo, estrenar el pijama d'hivern.
1: Home, a la castanyada...
3: El pijama d'hivern s'estrenava el 31 d'octubre a les 2 de la nit menjant castanyes. Ara, ni estrenes pijama d'hivern, i les castanyes...
1: Ja no et venen de gust.
3: Amb respecte pel gremi, però no ve de gust en aquell moment, perquè no fa
1: que... Esperem que sí, esperem que aquest any sí, eh?
2: No, ja van dir que no, ahir ho va dir l'Emet, eh?
4: Pues panellets, que menjarem panellets.
2: No, que va dir que menjarien els panellets i les castanyes. Però van dir que els mapes a llarg termini diuen que serà una tardor molt càlida i que ens menjarem les castanyes amb màniga curta, ja ho van dir. Per cert, jo, la gent que us agrada la calor, jo ja he arribat a un punt que no us puc respectar, ho sento. Totes les opinions són respectables. No, jo no puc, no puc. A la gent que us agrada la calor, no.
3: Declaracions dures de Maria Coll ara mateix a la tarda.
5: Curiositat, declaracions...
4: Hi ha gent que la calor li senta bé i hi ha gent que li senta malament.
2: Aquesta calor no li senta bé
4: a mi. Em senta
2: bé,
4: molt bé.
2: A ningú li senta bé.
1: Avui, a part de tot plegat, 23 de setembre, també és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, important. És el Dia Internacional de les Llengües de Signes, és el Dia Mundial de la Bisexualitat i també és el Dia Mundial de la Síndrome de les Cames Inquietes.
2: Vaja.
1: Què?
3: Ui.
1: Coneixem, jo conec més d'una persona amb això, eh?
4: Jo dec tenir una miqueta d'aquest últim,
3: eh? A mi passa a vegades, sí, a vegades tinc tendència...
4: Jo sempre em moc.
1: Tot el dia movent la cama, encara que estiguis al moment més tranquil del dia, eh?
4: La cama va pel seu compte.
1: Sí.
4: Sí, una miqueta sí. Però bueno, és una manera de treure els nervis. Nervis,
3: sí, no? Són nervis interns.
1: Bé, Vanessa.
4: Parlant de nervis.
1: Farem, si vols, com el futbol, primera i segona part de la crònica social. Abans del butlletí de les 5... Primera part.
4: Molt bé, mira, jo parlant que parlàveu del Parlament i tot això que ha passat, dic, mira, jo tenia un rifirrafes que portar i s'han quedat tan curts, dic, passem pàgina.
1: Sí, ara ja et sembla res, no?
4: Ara em sembla res. Sí, sí, mira, sí. Tenim el tema de l'Elia Martínez i Amaya Montero, de l'Oreja de Van Gogh. Llavors, aquí hi ha un rifirrafe.
1: Ho vam comentar ahir, primera
4: hora. Ho vau comentar. Posem l'anunci una mica?
1: Sí.
4: Va, posem l'anunci, escoltem a la Leire què fa.
6: Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibe resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre. ¿De qué os pensabais que estaba hablando? Y es que ir por libre con la luz pulsada de Brown es decir adiós al dolor de la cera, a tener que pasarte la cuchilla cada 3 días o a pedir citas previas. Es conseguir un 95% de reducción del vello en solo 3 sesiones desde casa. Luz pulsada de Brown. Cuando empiezas a ir por libre, todo mejora.
4: Todo mejora, todo mejora. ¿Qué pasa?

0: aquí hi ha un tema. Que llavors sembla que aquesta noia ha aprofitat l'ocasió, certament, ella fa broma, té tot el dret del món, però llavors dos detalls que ella també en l'anunci agafa un gerro de que hi ha roses seques i llavors les canvia per clavells blancs. I llavors també hi ha la imatge de que ella està com dormint, com hi ha una cançó que es diu Lo que te conté mentre hacías la dormida. Llavors ella, exacte, ella fa doncs com de Maya. Què passa? Que hi ha aquests dos punts.
1: Totes les tones són referències a Maya Montero.
0: Clar, clar. Llavors la Maya, aquí ve la història, però després us explico perquè, escolta, la Maya va dient cosetes a la que diu algú la Leire, taca! No pot dir res.
2: Contraatac.
3: Però si no para.
0: No, però jo t'explico. Era del team Amaya, però escolta, la Leire té tot el dret del món. És que ella respon a pulles de la Maya i de l'oreja de Van Gogh. Mira, escoltem què diu. Ara t'ho explicaré, ja veuràs. T'explico el que diu la Maya amb una cançó, després d'això, eh? Ella li demana que tot acabi, ja, por favor,
3: home,
0: que no
3: que
0: pot aguantar-la més.
3: Home, és que ja ho hauria d'haver superat fa molt, eh?
0: Espera. Ara és quan tu et sorprendràs.
3: A veure.
0: És molt fort. Ella ha fet això perquè fa poc la Maya Montero, no la Leire, va dir en un concert, va assegurar, no he agafat més talls per no matxacar-vos, ¿vale? Però va dir que el primer amor és el verdadero. I van estar parlant amb un periodista a l'escenari molta estona de es que el primer amor es de verdadero y ahora me he dado cuenta y ahora nos hemos dado cuenta y van a parlar de claro, por eso han vuelto contigo, que se habían ido y ahora han vuelto porque tú eres el...
3: Això ho diu la cançó de la playa. Sí. Diu, porque escolta, el primer me vuelvo a empezar, que el primer amor es no sé qué y todos los otros son para olvidar.
1: Aquesta.
3: No sé si és aquesta cançó o no, eh?
0: Però escolta...
1: La playa és la playa.
3: Sí,
0: Maria,
3: no sé si ho diu
0: Maria,
3: no. perdó.
0: Sí, però el que jo explico és que a part de la cançó, la Maya Montero va estar parlant amb un periodista sobre aquest tema rient i fent conya d'aquest tema. Yeah. Llavors, ella va fer la conya de l'anunci i li va contestar lo de roses perquè va començar la Maya Montero a parlar públicament al concert de es que han vuelto conmigo porque soy el amor verdadero. A lo que en el seu moment la Leire va contestar algunos no hemos sido, le dedico la canción a los que no hemos sido el primer amor de la vida de alguien, pero ahí estamos, va dir la Leire. I llavors, arrel d'això, que a mi em sembla molt bé, però em sembla molt curiós que la persona que tira la primera pulla s'enfada quan l'altra reacciona. O sigui, ella pot tirar mil pulles, la Maya...
2: Però no et pots enfadar si l'altra respon.
0: L'altra no pot, eh? Llavors això a mi em sembla una miqueta...
2: Trobo que has de ser molt fan de l'oreja de Van Gogh per entendre les pulles.
1: Sí.
2: És a dir,
1: sí.
2: No és un combat, no és un combat dialèctic que... de nivell usuari. Has de tenir la discografia sencera,
1: sí.
2: Des de El viaje de Copperpool, lo que te conté mientras te hace la dormida, Leire Martín, Immortal... O sigui, has de fer un esforç. Jo tinc a casa com una mena de... A la paret tinc les fotos, tinc les declaracions i vaig posant, mira, ara està contra aquesta, ara sortirà l'altra declaració, ara farà l'altra.
3: La pobra...
1: Per això tenim la Vanessa Hall.
0: Mira que a mi... O sigui, jo la tinc a Maya i... O sigui, sap greu per la Leire.
3: Quan acaben, la primera cançó que fa la Leire és una cançó en referència directa a això. O sigui, no...
1: El primer cinc en solitari, vol dir.
3: Sí, tu nombre.
0: Sí. Tu nombre, tu nombre, i després l'últim que ha fet...
3: Abans, Martín, és la primera que hem sentit.
0: L'últim que ha fet es diu Cabeza de Ratón, també sí. Fent al·lusió que era Cabeza de Ratón, ara, o mejor cola de dragón o cola de león, tot
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí.
0: Jo estic d'acord, però el que et vull dir simplement és que no, la que tira pulles, l'única no és la Leire.
1: La
0: Maya també en tira i es queda molt a gust.
3: Nunca fui tuya, búscate alguien que me sustituya, no sé, és que ja el tenien. Sé que
1: això és la fase, Shakira Bizarrap, diguéssim,
2: sí.
1: De la Leire, no?
2: Ara, estem aquí.
0: Tot. Mira, que és que dic una cosa, que és que jo era team Amaya. Team Amaya, però la Leire
1: són.
0: Jo al·lucino perquè és veritat que ja l'han fet fora d'un grup que ha estat 17 anys. A ella li fa mal, pot cantar mil cançons.
1: I va ser molt lleig, tot. Va ser un procés molt fosc,
0: I et dic, a ella la van anar a buscar, que no va ser la Maya que se m'anà del grup. Que jo quan canta la Maya, em arriba més la Maya, a mi, perquè sóc de la seva època. Però entenc que si ja se'n va i la fan fora d'aquesta manera, que de sobte ja estava tot fet, que asseguraven que no estava tot fet, ja estava tot tancat i barrat.
2: Tancadíssim, estava en pany i forrellat.
0: I ella ja com una tonta que no sabia res. No, a mi em sembla bé que les dues diguin, però que ella, por favor, bueno, ella també et dic una cosa, ella també ha fet de les seves i també es queixa. O sigui que aquí, que nos den vidilla i que se vayan enviant missatges, que això és divertit.
2: I prenem nota de tot.
3: Hombre,
2: per no perdre'ns ni un capítol d'aquest seriot.
1: hi ha una batalla...
0: Un altre, nen.
1: És que, no, és que esto, està tot tan polaritzat...
0: Xavi, que mare de Déu.
1: Aquesta, Belén Esteban, Jules Janeiro. Ui, per ui, molta ui, gent ui, que ui, no ho sàpiga...
2: Ai, aquí.
1: Ara, si vols, ho expliques bé.
0: Sí.
1: Però Jules Janeiro no és filla de Belén Esteban. És no. filla de Jesulín de Ubrique...
0: Sí.
1: I la Campanario.
2: I Maria José Campanario.
1: I Maria José Campanario.
0: Campanario, molt bé. I et dic una cosa, que clar, aquesta batalla també ha anat sumant-se, va començar aquest estiu, al juliol, però ha anat creixent, creixent, creixent, fins que també ha aparegut un anunci, una campanya publicitària, abans que la de la Leire. O sigui, denuncia, anuncia, tiro perquè me toca. Mira, amb tot comença l'estiu, com deia, amb unes declaracions de Belén Esteban, sobre la seva filla Andrea, que va dir que la seva filla Andrea, que és cert, té raó, no és una nepo baby, perquè en cap moment està a la palestra i s'aprofita de la condició aquesta. Llavors, escoltem el que ha desencadenat, bueno, la bogeria. Escoltem a la Belén Esteban.
4: Yo lo único que he dicho, que mi hija no es una nepo baby.
5: ¿Y te consideras que Julia sí? ¿Es una nepo baby Julia Janeiro?
4: Y mucha gente más.
0: O sea, sí. Veritat.
4: Por ser esa estaterelu, aunque tiene una gran carrera profesional, ¿eh?
6: Pues te doy la raó.
0: Sí. És així, vull dir que no, cas, no diu cap
2: mentida. Per baby, baby, ja no, potser. O sigui...
1: Llavors, per edat, nepo, clar, ha estat una nepo baby.
2: Ha estat.
6: Nepo sí, sí, como sí. hija. O sea, a baby como hija, això nepo sí, de nepotismo.
2: Això sí.
0: Totalment. Sí, sí. Llavors, la Jules...
1: Sí.
0: Hem de tallar amb un segonet.
1: Sí.
0: Ara, no, no, tallem, tallem.
1: Temps afegit de la primera part.
2: Deixem-ho així. Deixem-ho llavors, així. La Jules... I que la gent, així, els oients, aquí... que esperin.
1: Exacte.
6: Afegim 5 minuts.
1: 5 minuts afegit, que és el butlletí, que arriba allà per actualitzar què està passant al món, 5 en punt de la tarda, i després seguim amb la Vanessa Hogarth. I moltes més notícies, perquè a part d'aquesta batalla, Belén Esteban, Jules Janeiro, hem de parlar també, per exemple, del príncep Harry, que està desafiant la família reial amb un documental sobre Diana. Uf, de seguida.
7: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. A l'Assemblea General de les Nacions Unides, l'Iran ha contrarrestat les acusacions dels Estats Units d'aquest dimarts en un discurs en què el president Masoud Pezeshkian ha reivindicat la necessitat de tenir armes nuclears. Pau Alemany, bona tarda.
9: Bona tarda. Durant la seva intervenció de fa uns minuts, Pezeshkian ha rebatut les acusacions de terrorisme llançades per Donald Trump. Amb un llibre a la mà, ha mostrat imatges de les 120 noies assassinades en una escola iraniana. Així ho explicava, i amb aquest argument ha defensat que els terroristes són els qui cometen aquests atacs en referència als Estats Units. L'Iran també ha reivindicat el seu dret a tenir armes nuclears per protegir-se i que aquestes no poden estar en mans d'uns pocs països. I una qüestió més sobre la qual ha incidit, la guerra a Gaza, amb més de 80.000 persones assassinades, que ha qualificat de fracàs. I davant d'aquestes paraules, l'únic representant dels Estats Units que quedava ha abandonat l'Assemblea General. I també sobre aquest esdeveniment de l'ONU, el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que realitzarà un viatge exprés a Nova York per intervenir-hi.
8: Gràcies, Pau. D'altra banda, ho acabem de conèixer, dues notícies de tribunals. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 4 anys de presó al futbolista Santiago Mina per un delicte d'abús sexual a una dona el juliol del 2017 en una furgoneta estacionada a les proximitats d'una discoteca de Mojácar, Almeria. El Suprem, per tant, ha rebutjat l'absolució plantejada per Mina, que alegava que va actuar en interpretar erròniament el consentiment de la dona. I en aquest context també acabem de conèixer que el Tribunal Suprem francès ha confirmat que el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, serà jutjat per acusació de violació presentada per una jove el 2023. La decisió ja no es pot recórrer. La màxima instància judicial francesa ha rebutjat el recurs de la defensa contra l'ordre d'enviament a judici dictada al juny pel Tribunal d'Apel·lació de Versalles. Hakimi sempre ha negat els fets i sosté que les relacions van ser consentides. Presó provisional per l'home acusat d'atropellar el dilluns d'aquesta setmana la seva dona als Pallaresos, al Tarragonès, i deixar-la malferida. Judit Huerta.
10: El jutge de Guàrdia de Tarragona ha dictat una ordre de protecció respecte de la mare i les filles i una altra d'allunyament de 500 metres i la prohibició de comunicar-se. Li ha retirat la pàtria potestat de les menors. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós en grau de tentativa, danys, alcoholèmia i trencament de mesura cautelar. Els fets van passar el dilluns abans de les 9 del matí. La dona va sortir de casa seva per portar les nenes a l'escola. Quan les petites eren dins el cotxe, l'agressor, que l'esperava fora, la va embestir amb un altre vehicle, deixant-la greument ferida. Els Mossos van detenir l'home, que ja tenia una ordre d'allunyament al mateix lloc dels fets. La dona continua ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on es recupera de les greus ferides.
8: Gràcies, Judit. I el jutjat ha acordat llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, detinguda per estafar uns 400 clients pel valor de 2 milions d'euros. Sí que se li han imposat mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització judicial, la compareixença al jutjat quan sigui requerida i l'embargament preventiu pel valor dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada. I uns 580.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont de la Mercè entre aquest dimecres al migdia i les 3 de la tarda de demà dijous. Coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. De moment no és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha un moviment en general, sobretot a l'àrea metropolitana i les seves rondes. Per exemple, és cert que la ronda de dalt i la ronda litoral van molt carregades, amb aturades destacades, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa a la resta de vies, a l'extrem sud de Barcelona, destaca l'autovia A2 com a molt lenta, amb aturades durant 4-5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan Despí en sentit Martorell. Per tant, autovia A2 sortint de Barcelona i que presenta aturades destacades. L'AP7, en general, prou bé. Si va carregada és la zona del Vallès, Barberà del Vallès, quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona. A l'extrem nord, poca cosa. C58, bàsicament, aturades de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. I també a la zona del Vallès, aturades, molt puntuals, a la C17, a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
8: I la previsió del temps per les properes hores. Emet Noelia García, bona tarda.
12: Bona tarda. Avui dimecres comença la tardor i a Catalunya continuem amb temps càlid i estable. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis que continuen altes de moltes zones per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 22 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
8: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
13: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Doncs entre Zapatero, que justifica el jutge que les joies són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan ell era president, entre Illa admetent errors greus en el, tot el que ha passat amb els informes PISA i, a més, apuntant al Consell d'Avaluació per no informar bé els centres, entre aquest pot de gas pebre al Congrés, han precintat algunes zones després que una diputada del PP n'hagi exhibit un avui, entre Oriol Pla, Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura i moltes altres coses, Belén Esteban. Entre
1: Belén
0: tot
1: Esteban.
0: Això, Belén Esteban, sempre.
1: Totalment.
0: Resisteix al pas del temps. Resisteix.
2: Però sempre hi és, sempre hi és.
1: Sempre
2: Espanya.
1: Hi és.
2: És sempre Espanya. Hi és. A qualsevol moment, sempre hi és.
1: I aquesta Jules vol com ser com la nova. I clar, no es pot comparar a Belén Esteban. Llavors, què passa? Que la Belén Esteban diu, escolta, aquí hi ha molta nepo baby. I no dic per la meva filla, que no ho és, que és així, no ho és. Llavors, la Jules, pues, també, mira, aprofita que li han dit aquesta polleta i diu, pues, li han proposat un anunci, ha fet una campanya d'endolls. I diuen, qualsevol cosa que s'enxufa està a aquesta casa que es publica, o sigui, que fa publicitat, no direm el nom. Llavors, ella està encantada de la vida perquè és molt graciós. Surt ella amb una endolla enorme i el cable dient, pues me han enxufado, què passa, no?
3: Mira, i tenim... no podia, o sigui, la gent que fa això, com la del Kiko i...
1: Sí!
3: La Irene Rosales, l'ex de Kiko Rivera, va fer una publicitat, tu vas explicar,
1: sí,
3: dient...
1: Sí, sí.
3: No te comas un mal Kiko.
1: Sí, que es va enfadar molt i la va demandar, però clar, al final, escolta, mira, ella li han preguntat per la campanya, perquè és com, bueno, és que és molt bo també, i la gent que ho pilla ràpid i la truca, és que són uns cracs, els de màrqueting, felicitats per ells.
2: Una molt bona campanya.
1: Molt bones campanyes.
0: Un deu. I superactual, és molt difícil, perquè és superactual, això. Quan han trigat a fer aquesta campanya?
1: Mira, és que va sortir ella amb una fotografia gegant que està també a la carretera, i està la Jules amb el fons vermell, ella també com vermell, amb una endolla enorme.
0: A veure?
1: Vull dir, perquè no hi ha, de moment, no s'ha sentit, és una fotografia...
0: No, les declaracions, el que ha dit ella, no?
1: El que ha dit ella. Ella respost molt bé amb això, sobre aquest anunci, i també molt divertida. Mira què diu.
4: Parada para las respuestas de Belén o de, bueno, la gente que le rodea, que haya podido ser, bueno, que gracias a ella hayas conseguido este tipo de proyecto.
5: Mira, yo creo que si yo he conseguido algo no es por ella, precisamente, es por cómo yo soy. Creo que me he mostrado desde el minuto uno de la misma manera que me veis detrás de cámara. Y por supuesto que estoy preparada. Yo nací preparada.
1: ¡Ay! Ella nació preparada.
2: Clar que sí.
0: Clar, de confiança.
2: Digue tu mateixa que... Vinga, molt bé.
1: Et dic una cosa, hi ha un altre tall que després també la cosa com que puja una mica de mare i comencen a dir, doncs, que si hi ha dues versions de la història, la cosa es comença a escalfar, ja no és ja-ja-ja, hi-hi-hi. I llavors parla la Jules sobre el moment aquest de que té 23 anys i que això no pot ser, que ja en veia no li expliquin res, però que hi ha dues versions.
6: Después de tu campaña publicitaria, Belén Esteban podría como contraatacar con otra campaña. ¿A ti te consta algo de eso? ¿Te gustaría que lo hiciese, no?
7: No hablo de esa señora.
2: Uy.
1: Ahora no habla.
2: Ahora no volvemos. Ahora no volvemos a hablar.
8: Que no se esconda, que bastante ha discutido ya con tu madre y que contigo no quiere discutir.
7: Que conmigo no puede discutir.
1: Ya en papeles.
7: Como algo no puede.
8: Sí, pero ella insinúa como que tú has salido y tu padre está escondido, que quien tiene que dar la cara es tu padre.
7: No voy a hablar de eso, no voy a entrar.
8: Y que tengáis valor para contar la verdad, la historia.
7: Pero si es que a mí me encantaría. A mí me encantaría.
8: Dos, uno dice la verdad y el otro no.
1: ¿Cuál es la versión buena?
8: Claro.
1: Aquí hay una exclusiva, ¿eh?
7: Ah.
2: Hombre,
1: ya
2: diners pel mig.
1: Qui ho explica primer?
2: Ya diners pel mig.
0: A mí me encantaría.
1: I ha dit, molt bé, i també saps què ha dit? Ha dit, ¿cómo llevas que estés discutiendo contigo, Belén Esteban? I diu, es que conmigo no puede. Però no puede, es que no puede, perquè aquí hi ha un contracte, hi ha uns papers...
0: No puede, perquè és il·legal.
1: Que no puede. Bueno, ho han establert així, per al que sigui, perquè ja és major d'edat, però... No puede, i ho entenc perquè, a veure, bueno, discutint estan una mica amb els anuncis, amb la Cristina
3: Ha. És la filla del seu ex, vull dir, saps?
0: Perquè...
3: És la germana de la seva filla.
1: Exacte.
0: La germana de l'Andreita.
2: És la germana de l'Andreita.
0: I què tal es porten elles, Vanessa, Andrea i Jules?
1: Mira, una cosa, elles
0: molt diferents,
1: se sap, molt diferents, se sap que sempre s'havien portat molt bé. Però és veritat que quan van creixent, doncs l'Andreïta no entra, sí que li ha donat permís a la mare, a la Belén Esteban, per parlar, li ha donat permís, ella està al marge total, i la Jules doncs va fent cas una miqueta a la Maria José Campanella i al seu pare. I què diu la Belén Esteban? Acusa una mica el pare, i jo crec que té raó, que fan que parli la Jules, perquè la Jules és una noia jove, llavors no la poden atar, no poden, però a través de la Jules la van picant. Llavors, clar, per això diu la Belén que surt el teu pare, que això és molt divertit, però que surti que digui el que t'està dient a tu. Aquí hi ha un jaleo familiar total, que amb tot aquest jaleo sí. Ha aparegut la Belén Esteban i li han preguntat també, escolta, què passa amb tot aquest jaleo? I ha volgut també rebaixar una mica el to, cosa que, mira, celebrem una mica perquè, escolta, que tot comença just la tardor, han dit, no?
0: S'agraeix una mica.
1: Sí, sí, o no?
0: Belén Light.
9: Mirad, yo como os dije ayer, perdonadme, yo no voy a ir en contra de Julia. Creo que Julia es una niña de 23 años que la están ofreciendo muchas oportunidades y las está cogiendo, que está muy bien. Pero creo que la verdad solo tiene un camino y que los hemos vivido. Mira, hoy por ejemplo estaba yo viendo a mi amigo John Aramendi, que me gusta mucho el programa. El verano
1: public.
9: Se mueve. I quan he vist Alessia Rivas, con todo mi respeto...
10: Nosaltres som de la tarda de Radio 4, eh?
1: No, per això, entre la cuña, diu mi amigo John... Ja,
10: per buscar col·laboracions, eh?
1: Sí. Con el que voy a hacer un programa mañana...
3: Jules Janeiro.
10: Con el que voy a firmar mañana un contrato con la cadena...
1: Total, que estan així, que qualsevol dia... Bueno, després de parlar amb els seus advocats, rebaixar el to les dues, aquí hi ha alguna exclusiva, Jules, perquè volen dir... que hi ha dues versions...
3: El tatu que porta.
1: Sí,
3: porta un tatuatge aquí al pit, que és sí. Que posa 666. I clar, molta gent li va dir, saps que això és el número del diable, saps que tal... I ella va dir, però si jo pensava que volia dir equilibri. No, i clar, no. S'ho va tatuar a sota.
1: Equilibrio.
3: Porta 666, equilibrio.
1: És
3: una
0: clara, bon personatge.
3: Aclareix el tatuatge.
1: I et dic una cosa, això és veritat. No, tothom sap el que és 666, però és veritat que jo vaig buscar la informació i dic que això s'ho ha inventat, i es veu que això és una cosa antiga que sempre ha sigut associat al diable, però que com a número 9, en tema de numerologia, sí que és el número de l'equilibri de la pau. Però dic que aquí hi ha una mica de cachondeito. No, t'ho juro, es veu que sí. I ja, que
10: ara, molta gent... El 666 ara és la pau.
1: La pau i l'equilibri.
0: El que era Lucifer fa dues setmanes,
10: era el dimoni, ara és la pau.
3: Sí. Bueno, ella ho va aclarir, eh? 666, equilibri. Per si algú li preguntava...
1: I ho va apuntar baix per si de cas.
3: Va apuntar sota.
10: Va dir, oye, ¿me puedes mirar a ver qué tengo aquí escrito que no me acuerdo de qui va el 666?
1: A veure, aquesta noia, jo crec que ho ha passat molt malament. Ah. I ara sembla que el que s'està currant és una mica, doncs, està donant peixet a l'assumpte per a explicar la seva versió de la història, que diu que no explicarà, però vés a saber si acabarà explicant jo sofri mucho porque veía cosas y tal. Yeah. No sé, ja veurem. Jo tenia un tema molt enterrat, el de la Belén Esteban i el dels Janeiro,
0: sí.
1: però
0: aquí... Però tot torna, eh?
1: I la pasta fa falta.
10: Home. El diner fa ressorgir.
1: Totalment. Que res, no dic que sigui mentida en absolut, però que el money... O sigui, la pasta manda bastant, eh? Perquè, clar, s'han de mantenir molta gent. Uh-huh. Cada cop va, que si n'és una, que si la cosina, no? Que si la família crece i fa falta la pela.
0: Bona gent, l'Andreïta.
1: L'Andreïta és una santa.
0: Sí, la vaig conèixer, vaig tenir tracte.
1: Ah, sí, que bé.
0: Sí. Vaig tenir tracte perquè Belén Esteban em va trucar 300 vegades. Era una època que l'Andreïta era oient d'un programa que fèiem, uh-huh. Que era un programa sobre fenomen fan, no? I llavors jo vaig... entrevistar Justin Bieber en més d'una ocasió. I l'Andreïta era believer, no, el següent. O sigui, era fan del Justin d'una manera
1: bona.
0: Impressionant. I llavors em va demanar la Belén Esteban si en una de les entrevistes jo podia, sisplau, doncs, acompanyar el Justin Bieber amb la seva filla.
3: I ho vas fer?
10: I què? Com va?
0: Li van presentar al Justin Bieber.
3: Ja, clar, sí. Ja m'ho imaginava.
0: I també a José Mourinho. Va ser una situació surrealista, Andreïta,
10: José Mourinho... O sigui, un moment, estàs dient que vas reunir José Mourinho, Justin Bieber, Andreïta, Belén Esteban...
0: Sí, això va passar.
10: En un mateix espai...
0: No, això va passar.
10: O sigui, clar, tu...
0: Hotel Urban de Madrid. No, perquè si t'explico...
10: Oi, Xavi,
0: si algun dia t'explico...
10: Ui, això m'ho explica més coses, jo ho
1: coneixo més, això. Tu ets com el germà gran del Justin Bieber, no?, una mica. T'ho han dit o no?
0: En aquella època?
1: Sí.
0: Pot ser, no sé.
1: Una mica. No?
3: D'aquí?
0: No,
1: que va. No, ella ho té claríssim que no.
3: Estic buscant aquest moment.
0: En fi, i...
1: Pues a veure què passa.
0: El va conèixer...
3: Andrea se hizo viral en España tras publicar más de 110 tuits dedicados al artista en apenas 4 horas.
0: És que li agradava
3: no
0: molt.
3: No sé si és l'Andreïta o no, aquesta, però... Tenia
1: la... una mica de
3: sí,
1: toc.
3: Sí, sí, que és.
0: I Belén Esteban, doncs, molt agraïda, molt maga, també. Sí, en fi.
10: Quines coses, Xavi.
0: Sí, sí, sí. Teníem sí, relació, sí. Anàvem parlant de tant en tant.
3: S'assemblen, eh, l'Andrea Janeiro i la Belén. S'assemblen sí, sí. moltíssim.
0: Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, ella, sí. Ella va estudiar comunicació, recordo sí, que em deia sí. la mare que està estudiant...
1: Que volia, igual volia fer tele, sí. però ja es va dedicar com més a la ràdio.
0: Sí, sí, sí. Com va marxar, que, va marxar a estudiar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, als Estats Units, sí. Mm. Sí, sí, ha fet, ara es dedica més al tema periodisme, però en el món agència. No, no, és molt maca, vull dir, és veritat, doncs està aprofitant de res, no li poden dir
0: no,
1: encara.
0: No, ella no és nepo baby.
1: I ella, el que diu la Belén, és nepo baby com 50.000 bueno, més, però, no, però ho és, vull dir, mira...
0: Bé, i tanquem amb el príncep Harry, que desafia, el que dèiem abans, atenció a aquesta notícia, sí. el príncep Harry que desafia a la família reial amb un documental sobre Diana, just quan Charles Spencer publica llibre amb noves revelacions.
1: Totalment, és que passen dues coses aquí, o tres, o quatre, però primer que el Harry, després d'estar a fora, que ell mateix es va autoexiliar als Estats Units, algo que semblava impossible, ha tornat al Regne Unit. I llavors tothom deia que es portaran bé, que tornarà a formar part de la família reial. Sí, però no. O sigui, lo de Sua Alteza, la seva Altesa, com es diu això, que ara no em surt en català?
0: Excel·lència.
1: La seva excel·lència.
10: Majestat. No,
1: sa majestat.
10: Sa majestat.
1: Sa majestat.
10: Majestat.
1: Molt bé, David. Doncs pues això no li podran dir.
10: Gràcies.
1: I llavors ells s'han de pagar la seva seguretat privada. Eh? Vull dir que no poden tenir la seguretat a compte.

0: dels impostos de la gent d'Anglaterra.
1: Cal més...
0: Tenen que estirar-se la butxaqueta.
1: Paga tu la seguretat.
0: Exacte.
1: I apa.
0: Llavors, què passa amb això? Diuen, bueno, però si més no és un apropament a la família. Doncs sí, però no. Doncs sí, però no. Jo pensava que sí, però no. Per què? Perquè ara, que tot just serà el 30 aniversari de la mort de la Diana, la seva mare, vol fer un documental. Un documental que fa 10 anys el va fer junt amb el seu germà, l'Enric, i van el Guillermo, perdó, i van decidir que ara, bueno, estan en partit peres, ja no són amics, i el farà pel seu compte. Mm. I, a més, vol que participi el Charles Spencer. El Charles Spencer, que és el germà de la difunta Lady Di. Què passa? Que si entra amb fabricar aquest documental el germà, ja no és el fill que explica alguna cosa, i tenia 12 anys, o sigui, quan va morir, explica alguna cosa d'oïdes. No, no, que està el germà de la Lady Di explicant coses. Just quan ha tret un llibre, ahir va sortir el llibre, que és tot un, o sigui, una declaració d'intencions i com una altra batalla que han posat sobre la taula amb la família reial britànica. En el llibre parla de coses tan fortes com que el Carles III va dir de la Lady Di que quan va morir que aviat s'oblidaria tothom d'ella. O sigui, unes coses... I l'altre més fort de tot és que diu, assegura el Charles Spencer, que la seva germana Jane va rebre una trucada la nit abans de l'accident a París, dient que passaria un accident amb la Lady Di. I clar, això és com posant el focus un altre cop a Buckingham.
1: Clar, els posa en el punt
0: que,
1: de mira.
0: És que clar, vull dir, o sigui, això és com tot esclata pels aires i aquí hi haurà mar un altre cop, hi haurà jaleito del
2: Mare
0: bueno.
2: Mare de Déu.
0: Què t'ha semblat?
3: Bé,
0: al·lucinant.
3: No, increïble. I mira que se'ns acaba el temps i no hem parlat tampoc d'Aitana, que ha dit que s'està eliminant alguns tatuatges.
0: Sí.
2: Ai,
0: que
2: no?
0: Sí,
2: ho vaig veure.
3: El tema d'esborrar-se tatuatges és un meló...
0: Diu que estarà 2 anys amb làser, que quan tenia depre...
3: Sí, és molt lent, això.
2: Que se'ls va fer quan tenia pressió.
0: I se'n va fer mogollón en plan compulsivament. També diu això, també s'ha de dir, que no associem els tatuatges a la depressió. Vull dir que a Miguel li va donar per aquí, però que, bueno, que et mira molt els tatuadors i que troba que és un art estupendo. Però, bueno, que s'està traient a poc. Posem el tall.
3: Podem
2: la gent es treu,
3: no?
2: Pit, es treuen tatus, s'ho treuen tot.
3: La 3, sí. Jaume, sí.
4: Oye, tengo muchas tiris que me las estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos, va a ser un proceso largo, de 2 años por lo menos. Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, me dejo varios, ¿eh? Me encantan muchísimo, me encanta el arte de la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, ¿eh? Pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar, pero en plan loca. Y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso. Entonces me estoy quitando bastantes, pero bueno, igualmente no lo vais a notar, lo iréis notando con el tiempo. Lo que pasa es que justamente hace 2 días, como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego no nadie se vaya a preocupar, que no es nada. Bueno, ya dejo de hablar de mí y voy a empezar a leer vuestros cartelitos. Porque...
3: Doncs això, el que dèiem, molt bé. Jo em vaig esborrar un també, l'únic que tenia, que era molt petitó, que el portava aquí, bé, el podia tapar amb un rellotge, eh?
1: El canell, aquí,
3: sí,
1: no?
3: Sí, el canell, exacte, sí, a sota, el canell.
0: S'esborra bé?
3: Sí, però són moltes sessions...
1: Fa mal?
3: Sí, fa molt mal, però molt ràpid, no, vull dir, no t'assabentes.
2: El teu també era molt petit, eh?
0: Clar,
3: sí, exacte.
2: Que si és una cosa gran.
3: Exacte,
1: fa més mal el fer-se'l o el treure-se'l?
2: No, el fer-se'l no fa gens de mal. Bueno, a veure...
1: És que jo no entenc, perquè... No entenc perquè...
2: Jo em porto 11.
0: La satisfacció de treure-te'l
3: supera
0: el dolor, no?
3: Sí, i a part... Pareix una cosa molt espaiada en el temps, eh? Que ho has de deixar com 3-4 mesos, perquè el cos ha d'expulsar tot allò...
0: Les toxines, no? De la tintura.
3: Clar, de la tinta.
0: Clar.
5: Sí, jo en porto 11 i només un puc dir que em va fer molt, molt, molt mal, que és el de les costelles.
1: El de les costelles.
5: Però els altres...
1: El de la sagrada família.
5: Sí, els altres no m'han fet gaire mal, la veritat. Em porto un fins i tot a les mans.
1: No us en foteu dels tatuatges, per l'amor de Déu. No és que se l'hagi fet a la sagrada família, Vanessa, no és que porta tatuada la sagrada família.
0: És el que anava a dir, portes a la sagrada família.
3: És un skyline, no?
1: Skyline.
3: És com un skyline de Barcelona, és la Torre Agbar, no?
1: Bueno, es veu la Torre Agbar, no? La sagrada família.
3: Ahí fèiem conya i dèiem, es veu la ràdio, mira, es veu Indra.
1: L'edifici
5: d'aquí. No se n'enfoteu dels meus tatuatges. Em porto 10, ara t'ensenyo. I fins i tot porto les mans tatuades. Vull dir que no, que a mi no m'han fet tots tan mal. El de les costelles sí que em va fer molt, molt, molt mal. I només n'esborraria.

0: burbuja por pinchar muy grande.
1: La burbuja no la vamos a pinchar.
2: Pero yo creo que, bueno, no sé. No sé si en general lo que es, no lo sé. Pero en mi caso me genera un cierto interés periodístico.
3: Sí, hay mucho
2: de
3: eso.
2: O sea, en mi caso me pasa, ¿eh? Vale. A mí me pasa para tema... O sea, por mi trabajo, a mí me genera un cierto interés de investigar y de cómo puede ser y de...
3: Sí, es como un choque de atractivos,
2: sí, a mí me pasa un poco eso, ¿sabes?
0: Ese acercamiento yo creo que es súper legítimo. Lo que pasa que también hay... Siempre se habla de por qué prestamos tanta atención a los delincuentes.
2: Claro, sí, sí.
0: Y te van a dar respuestas hasta antropológicas de que se remiten a nuestros ancestros,
2: total,
0: de que
2: total.
0: Tenían que mirar al depredador, identificarlo y todo esto, como cosas...
2: Y de que creemos que también es como para identificar que a nosotros no nos va a pasar, ¿sabes? También eso también lo dicen los expertos.
0: Sí, y luego tiene que ver con intentar meternos en vidas que ni siquiera comprendemos. Pero cuando ya esto... Uno sabe cuando roza el amarillismo, el true crime.
2: Sí, claro, totalmente.
0: Y yo creo que muchas veces esa línea... se cruza y no habría nada malo si no se cruzase a costa de las personas que están ahí.
2: Claro.
0: Y bueno, un ejemplo claro lo hemos tenido hace poco, ¿no? Con el libro que van a sacar de Bretón y luego lo retiraron porque...
3: Ostras,
0: choca con valores, yo creo que también, pues... que no merecen vender libros a costa del sufrimiento de una madre. Eso es, esa es mi idea.
2: O el documental, que s'havia de fer un documental també sobre el cas d'aquell nen d'Almeria, de Gabriel.
3: Sí, el pececito.
2: Exacte, que s'havia de fer un documental i la seva mare, els seus pares ho van paralitzar, però fins i tot ja s'havien rodat escenes a la presó amb la seva, amb la persona que està condemnada, no, per aquest assassinat.
3: Ana Julia Quezada, no?
0: Sí, i además estos true crime, la qüestió és que además sempre tenen una narrativa ja muy... Tienen una fórmula.
2: Sí, sí.
0: O sea, no es que te intentan explicar nada más que...
3: Ya, y nens pel mig, ¿eh?
0: Sí.
3: Niños por el medio.
2: No, en aquest cas és horrorós. Ya,
0: claro, sí, sobre todo también.
3: Cuidado lo que tocamos, ¿eh? Que hay cosas, yo creo, que son sagradas.
0: Sí, y como espectador está bien que te plantes eso, yo creo, también.
3: Sí.
0: ¿Qué estoy viendo?
3: Pues te leemos, José Manuel. Muchísimas gracias por venir a presentar hoy aquí Histeria. Esta novela negra que, bueno, tú coges la transición como excusa, digamos, para tocar temas muchísimo más importantes como los que han salido aquí en esta charla, aquí esta tarde, y me parece maravilloso, así que te agradecemos mucho la visita.
0: Gracias a vosotros por invitarme.
3: Gracias, José Manuel. Histeria, doncs ja tinc una altra.
2: En tenim molts.
3: Ja, pues jo estava, clar, jo m'he d'acabar ara el darrer, que era Sangre y Fuego. Fuego y Sangre, ara no me'n recordo. Bé, això és La Casa del Dragón, feta llibre, però amplificada, no? Doncs el següent serà Histeria, del José Manuel del Río. Ja el tinc apuntat. 5:41, bona hora per saludar el Toni Cano. Ja sabeu que és l'home micròfon, l'home carrer, l'home que ens regala el pols real de l'opinió de la gent. Hola, Toni, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, què tal? Com esteu? Com va tot?
3: On ets? Molt bé, molt bé. On ets tu?
4: Bé, doncs estic aquí als voltants del Mercat de Sant Antoni, mercat preciós, després de més dels anys que ha trigat en fer la rehabilitació, i tot el que es viu aquí al voltant, no? Perquè pensem que avui doncs, hi ha les seves paradetes de roba, però que els diumenges és espectacular. Això
2: sí, venen aquí a canviar cromos els nens el diumenge.
4: Sí, encara, a dia d'avui, encara es fa. Bé, i el que porto avui com a tema, ojo, perquè potser el titular és una mica polèmic.
2: Ai, a veure.
4: A veure.
2: Ens agrada.
4: Estem vivint depressions per sobre de les nostres possibilitats?
2: Uau.
4: Per què? Perquè m'he adonat doncs, que ens està passant que tenim un estil de vida que no ens ajuda a ser feliços. El dissabte passat jo vaig anar al mercat i m'ho vaig passar molt bé comprant. Vaig fer 4 compres i vaig xerrar i vaig arribar, hola Toni, què tal? I jo vaig dir, hola Ramon, què tal? Hola, què tal, Tània? I vaig, perquè conec a la gent, xerrem una mica, què tal? Però després vaig anar al súper a comprar una cervesa que m'agradarà molt, que només venen amb un súper en concret. Clar, hi vaig anar i el tracte va ser totalment diferent. Va ser un tracte inhòspit. I vaig dir, clar, la majoria de gent compra aquí, no allà. I clar, per molta gent és un patiment anar a comprar, quan dius, hauria de ser un moment de gaudir, de compartir, d'estar en xarxa. Llavors aquest tema normalment ho porto, però avui ho porto al carrer, perquè vull saber si la gent gaudeix o pateix d'això que hem de fer, que és comprar els queviures. Clar, i a veure què hi ha, i si potser doncs estem potser prenent pastilletes per la depressió o per l'ansietat, quan dius, ojo, que potser el que ens està portant aquest estil de vida és això. Podem fer un canvi d'estil de vida i potser podem deixar de prendre fàrmacs? O potser no, eh?
2: Som animals socials.
4: Totalment, això aquest, una mica anem aquí, que sobretot tothom que estigui ara mateix patint una depressió, si us plau, que no em prenguin, saps, dir, este tio gilipolla, que podíem pensar-ho,
3: si que ens necessitem els uns als altres, però històricament des del moment que vam néixer.
4: Clar.
3: O sigui, som una espècie que no faria res si no té ajuda d'algú altre quan neix. Això no passa amb la resta d'espècies animals.
2: Més idiotes des que naixem.
3: No,
2: o sigui, sí, és veritat.
3: Vinculades ja directament a l'altre, a l'ajuda de l'altre. No?
2: Tots els animals quan neixen ja poden fer de tot a l'hora i mitja de vida, caminen, segueixen, si res, i al cap de 4 dies ja viuen sols, i nosaltres no.
3: Ah, doncs
4: mira, aquí tinc... A veure, anem a veure, perquè tinc aquí una gent al carrer. Hola, què tal, com estem?
1: Hola.
4: Com estàs?
1: Molt bé, aquí.
4: Molt bé. Tu vas sovint a comprar, o sigui, vius sola, vius a...
1: Ara mateix vis sola i, bueno, sí, vaig a comprar bàsicament al supermercat.
4: Vas a comprar al súper?
1: Sí.
4: I què tal? Per tu és un moment de gaudir, de dir, vaig al súper i faig...
1: La veritat és que no, és una mica estressant. A vegades vaig a la fruiteria, si puc, però bàsicament...
4: A la fruiteria del barri, i saps qui... El fruiter o fruitera, la coneixes?
1: No.
4: No?
1: No.
4: Però has dit hola, què tal? I t'has presentat?
1: Sí, però no, em diuen hola i ja està.
4: I ja està, bueno, però bueno, vale. I llavors, la qüestió és, el súper no t'agrada molt. Has provat de fer mercat, de botiguetes...
1: Sí, el que passa que normalment estic treballant i, clar, el mercat, bueno, quan surto a treballar està tancat i l'única opció que queda és súper.
4: Clar, el dissabte al matí, per exemple, podria ser. Hi ha molts, molts, molts mercats que ja obren també per les tardes, que tenen dies de tarda. O sigui, s'ha de mirar perquè a l'horari no són tots els dies i tal, però bueno, és a fer. Tu quan eres petita anaves a la compra, jo que sé, amb algú de la família, ja fos l'àvia, la mare, i ho vivies diferent?
1: Bueno, primer hi havia menys gent, crec, i sí, era més tranquil, era més lent.
4: Ah, i esperaven a parlar amb la veïna, potser?
1: Potser sí, sí, sobretot els de la caixa, sí. Ara ja no.
4: Ai, doncs potser és això, que anem massa ràpid, I tens aquí al costat una persona, veritat, que ell no és d'aquí, no?
1: No, està de visita, és d'Austràlia.
4: Oh my God! Anem a veure, perquè com ho viuen a Austràlia, això, O sigui, hello, are you from Australia?
5: Yeah, mate.
4: Sí, ell és d'Austràlia, ha dit que sí, que ho corrobora. I where do you buy? Where do you do the grocery in Australia?
5: Woolworths, just shopping centres and
4: supermarkets. En centres comercials. En centres comercials, diu, i en supermarkets. You don't have markets like this one that we have in front? L'estic preguntant si tenen mercats com el de Sant Antoni.
5: Not common.
4: No, és no comú fer-ho, no?
5: No.
4: Where you been here? Has estat aquí ja?
5: Sorry?
4: Where you been in this market?
5: Yes.
4: What do you see?
5: All the fresh food, it's beautiful.
4: He vist que clar, tota la fruita fresca, el menjar fresc.
6: Tot molt bé.
4: Tot això, clar, li sembla molt bé.
6: Molt bé.
4: I has vist did you see people talking? People talking one to each other, like in a nice chat.
5: Yes, the connection's beautiful. We don't get that back home.
4: Clar, està dient, clar, li he preguntat això, que si ha vist gent xerrant entre si, i diu que sí, i que això, clar, no ho tenen a Austràlia. Clar, tenen cangurs que salten, però després això no tenen.
6: No xerren.
2: I koalas.
4: No xerren. I koalas. You are from koala or kangaroo?
5: Kangaroo, 100%.
4: Kangaroo for you.
5: Kangaroo all the way.
4: But kangaroo is not nice, no? Maybe he can punch you?
5: Yes, but they taste good.
4: Okay. Que no, que el cangur no és tan simpàtic com sembla, que et pot fotre una estomacada bona, But they hit people or not?
5: Not often. But if they take your dog and stuff, you gotta...
4: Amb el seu gos.
6: Amb el gos?
4: Oh, baralles de gos i cangurs. Mare meva, això no es veu aquí, Clar, és que, ojo, que estan...
6: Tot arribarà, Toni, tot arribarà.
4: Sí, home, tot arribarà, sí. I la gran pregunta és com ha arribat aquest noi? How long do you take your flight to arrive here? Quant de temps ha trigat el seu? Perquè recordem que Austràlia està a l'altra punta del planeta.
5: Over 24 hours.
4: 24 hores
2: viatjant pel món?
4: One flight?
5: No, I took...
4: How many flights? How many?
5: Four.
4: Quatre vols? Quatre vols per arribar fins a Barcelona.
6: Quatre vols?
4: Quatre vols, imagina't, o sigui... Però, and you were mistaken or no? It was
5: cheap.
4: Ha buscat la part barata, ha buscat la part barata. Clar, sembla català aquest noi, així m'agrada. Molt bé, benvingut a Catalunya.
2: Com es diu,
4: What is your name?
5: Echo.
4: Echo, qué bonito nombre,
6: Echo.
4: Echo, es muy de radio, el Echo. Well, nice to meet you, un tot un plaer conèixer-te. En jo Eloi, que ho passeu molt bé, gràcies. I aneu a comprar a la botiga petita.
6: Això, sí, comerç de proximitat, quilòmetre zero.
4: Home, sisplau, això sempre és important. Anem a veure, perquè tenim aquí, que mira, tenim aquí més gent. A veure, tinc una terrasseta plena de gent. Anem a veure que aquí està... Oh, que mola, perquè estem a la tardor, hem entrat avui.
6: Sí.
4: I clar, estem en aquest punt tan bonic de que comença a fer una temperatura agradable per estar al carrer.

0: sense massa calor i encara no ha arribat el fred i estem aquí. Mira, tinc aquí. Hola, què tal, com esteu?
1: Molt bones, com esteu?
0: Com et dius?
2: Bona tarda, Arnau.
0: Arnau i?
1: Lluc Piqué.
0: Arnau i Lluc Piqué.
3: Ai, quina, lo
0: de Piqué ho dius perquè tens alguna...
1: Res a veure, res. No sí. M'agrada dir el cognom.
0: Maria, quina veu t'ha agradat més? La del Lluc o la de...
3: A veure, podem dir els seus noms?
0: Pots dir els noms, el teu nom un altre cop?
2: Jo em deia Arnau.
0: Arnau
1: és més radiofònica, he de dir.
0: No, totes dues, eh? Ojo, eh?
3: Sí, però potser la de l'Arnau m'agrada.
0: La de l'Arnau, no? L'Arnau que ha dit... A veure, una pregunta. Com és? Maria.
1: Maria, escolta'm.
3: Digues.
1: Què passa aquí?
3: No sé, m'ha agradat la teva veu.
1: Estic gelós, ara.
0: No, que és el Lluc, que és el Lluc.
1: Gelós, Maria.
0: Està gelós, el Lluc. A veure, anem a veure. Aneu a comprar habitualment? Feu la compra de casa?
2: Jo faig la compra al supermercat o al mercat municipal més pròxim.
0: Sí. Ah, hi ha dues diferències molt grans. Es fa al súper o al mercat. És totalment diferent comprar una banda o una altra?
2: El dilluns la faig a un lloc, el dimecres o dijous la faig a un altre.
0: Quina gaudeixes?
2: Per gaudir, des d'un punt de vista capitalista, la faig més de forma gaudida al supermercat. Però...
0: Per què has dit capitalista? A veure.
2: Perquè hi ha més productes del que m'agrada. Jo què sé, hi ha guanciale multiplicat per 3 al supermercat. Però...
0: Has dit guanciale? Què?
2: Guanciale.
0: Pots explicar a l'audiència? A mi primer diré
4: guanciale.
2: És el típic comentari de subnormal, però...
0: Subnormal! No, ei, aquell... No, no.
1: Es fan guanciale, no es fan bacon. Això l'audiència ho ha de saber.
0: Ah, vale, que estan parlant... Vale, a veure.
2: Com a persona bàsica que faig carbonara, m'agrada triar entre diversos guanciales. Però...
0: Però què és el guanciale?
2: El guanciale és una espècie de galta de vedella fumada italiana que serveix com a bacon per fer carbonara.
1: Italians realment fan la carbonara. O sigui, tu fas una carbonara amb bacon...
0: Però nosaltres la carbonara la fem amb llet.
1: Apa! No, es fa mou.
0: No es fa mou.
1: Ara.
0: Clar.
2: Ni llet ni nata.
0: No, o sigui, nata,
3: Toni,
0: això.
3: L'Arnau i el Lluc no són de Barcelona. Macarrons.
2: Com que no fas macarrons?
0: D'on sou? Estan dient que no sou...
2: Jo sóc de Palamós.
3: Ah, ja t'ho dic jo.
0: Clar. T'han notat aquí.
3: Ja sabia jo.
0: I tu?
1: Jo de Gràcia, del barri de Gràcia, Barcelona.
4: Ah, molt bé.
0: Miró de Gràcia, sí que és de Barcelona.
4: De la vila de Gràcia,
0: doncs,
4: i tant.
0: Has encertat a mitges,
3: no,
0: eh?
3: Perquè jo he dit... Quina veu he dit que m'agradava jo, l'Arnau? L'Arnau no és de Barcelona.
2: Però clar, des de...
0: No, l'Arnau sí que és de Barcelona. Ah.
4: Què és l'altre, Maria? Què és l'altre?
5: Va, sisplau, una mica d'ordre, va.
4: No s'entén res, eh? No s'entén res.
5: Home, clar, és que...
0: No s'entén res.
5: T'ha pensat els oients que estan gravats i escoltant Ràdio 4, que no s'entén res.
3: Els encanta, això.
0: No. A veure, el que anem a fer...
5: A pams. Poc a poc.
0: Anem a pams. A veure, estàvem parlant...
5: Que s'entengui.
0: Que de manera capitalista...
5: Sí.
0: A veure, aquí gaudeixen el súper. Tu gaudeixes el súper perquè ja més ha sortit i potser... Vale.
2: Jo gaudeixo més al supermercat perquè hi ha més diferències de productes, però... Jo idealment prefereixo anar al mercat municipal i triar el que compro cada setmana de forma inflexible, que són les mateixes coses.
0: I després, a més, qui t'atén al mercat municipal, tu saps qui és,
2: sí,
0: i ells saben qui ets tu.
2: Sí, a veure, també he de dir que els supermercats que vaig es diuen Gespa, aquí bon preu, sempre hi ha la mateixa persona i ho gaudeixo de forma imparcial.
0: Clar, perquè és a Palamós.
2: No, aquí, perquè la meva parella viu a Poble Sec.
0: O sigui, vas al barri.
2: A Palamós he de dir que sí que vaig al mercat, a Poble Sec vaig a barri, vaig al bon preu d'aquí, al Gespa de Poble Sec.
0: Molt bé. I llavors aquí també podríem dir que és més de proximitat.
5: Ells no són parella.
2: Excepte el bon preu.
0: No, ells no són parella, Xavi. No, ells no són parella. No,
1: però ho podem ser tu i jo, si vols.
0: Ginebra sola. Ui, què ha passat aquí?
5: Ai, Toni, què t'ha passat?
0: Què ha passat aquí? Què ha passat? El què? No, ells no són parella.
5: Sí, però t'han dit a tu.
0: No, a mi no em fiquis a la qüestió ara. A mi m'ha dit... Aquí has dit tu.
1: A Xavi.
0: A tu. A tu, Xavi,
5: t'he pillat,
0: ojo, eh?
5: Estic agafat, Xavi. Estic ja...
0: Bueno, Xavi, tu saps el que es diu trieja, poliamor...
5: Sí, home,
0: Xavi,
5: ja veuràs,
0: que va
5: quan
0: molt bé
5: a casa
0: per
5: ja
0: pagar la hipoteca.
5: Això. Sí.
0: No, però tu, quan la gala comenci al col·le, imagina't que en contra de dues butxaques per pagar el que és la...
5: Ah, que també aporten calés.
0: Home,
3: clar! Ah, sí, llavors sí, clar. Volem.
5: Home, s'està posant al país... Clar. Que jo crec que això serà molt necessari en els propers anys.
4: Això es diu
5: per pagar qualsevol cosa.
4: Això es diu cooperatives.
5: Mora viva.
0: Clar, cooperatives d'amor.
4: D'amor. Amor cooperativista.
0: A veure, anem a veure, doncs, cooperativistament, tu que ets més de comprar al mercat, al comerç tradicional, o anar a grans superfícies, o fins i tot online.
1: No, jo t'ho dic, jo... Soc de Gràcia i a Gràcia tinc el bon preu al costat de casa. Però sí que és veritat
0: que... Quina publicitat l'estem fent al bon preu?
5: Sí,
0: sense... Que això és la ràdio pública massa, i no fem publicitat, però bueno...
1: Hem de posar un pi. Però a Gràcia, al mercat de la Bassaria, que ara l'han portat al passeig de Sant Joan, i allà hi compro... Sí. aquelles coses que no acostumo a trobar al bon preu, com, jo que sé, el producte fresc, el peix, el marisc, tot això, la carn...
0: El producte fresc ha de ser de confiança.
1: Exacte.
0: I has de tenir aquesta persona que et digui... Clar, perquè a mi em diuen, mira-li el just als ulls per saber si és fresc. Jo no ho sé.
5: Mira-li el just. Mira-li el just als ulls del just.
0: No, el lluc. No,
5: el lluc. Mira-li el lluc als ulls del just.
6: Mira-li el just al lluc.
5: Mira-li els ulls, lluc, el just, seria, no?
6: Sí.
1: I ahir som amb la broma fa...
0: No, no, que jo no, perdona, jo no estava fent la broma, no ha estat ell, jo no he fet la broma, Lluc.
6: Culpa del Toni.
5: Això és el Toni, això és el Toni, eh?
0: Jo no sóc, home, si ara fico a mi, que jo estic al carrer, perdoneu-me, eh? Que aquí els periodistes de carrer ens juguem la vida, eh?
3: Pregunta'ls què fan demà de 4 a 7 per la Mercè.
0: Demà què feu de 4 a 7 per la Mercè?
2: És bo.
1: Doncs suposo que quedarem l'Arnau, que no és la meva parella.
2: Ai,
1: veurem la programació.
2: Farem, una, doncs farem unes copes... Farem una...
0: Ara, saps el que podeu fer? Digue-li, Maria, digue-li.
3: Venir-nos a veure a la tarda a Ràdio 4 en directe, que estarem fent el programa des del parc de l'Estació del Nord.
0: Doncs al parc de l'Estació del Nord heu d'anar a conèixer aquesta gent meravellosa que us està parlant pel ping, que me'n parla amb el pinganillo, i us parlo a vosaltres. Doncs demà en directe per la Mercè, la tarda de Ràdio Nacional, de Ràdio 4, doncs la tindreu allà.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies per la recomanació i no ens ho perdrem.
3: Ai, a veure si coneixem demà a l'Arnau i el
0: Lluc. Sí. I per cert, hem de dir que el mercat... que el mercat que el Lluc estava comentant ho estan deixant molt maco, eh?
5: Sí.
0: Estan deixant
5: l'estan acabant.
1: Aviam com acaba.
5: L'estan acabant. L'altre dia vaig passar pel costat, l'estan acabant i estan fent els últims detalls, estan posant també les palmeres interiors i tot això.
0: És que està preciós, és que és com un botànic. I a més han respectat, sobretot molt important, que respectin,
5: maco,
0: com ha fet
5: maco,
0: aquí el Mas Sant Antoni, l'estructura antiga. No podem dir tots els mercats que han fet el mateix.
1: Sí. Tenim moltes ganes, els veïns de Gràcia, de veure com realment acaba i com obre
0: les serem allà.
5: S'ho han pres amb calma, per tant, a veure si ens conviden a la inauguració.
0: Home, clar que ens convidaran, home. Però que sí, no? Bé, doncs, parella, no parella, un plaer,
6: molt bé.
0: Que adéu-siau, adéu. Sí, anem a...
6: Ai.
0: És que està... Sí, no, que no em diguis.
6: No, bé.
0: Que comencen els problemes tècnics.
6: No m'espantis. Avui molt bé.
0: Que m'agafa.
5: Avui estupendo.
0: Aquí... Mira, tinc aquí un banc ple de senyores que estan aquí assegudes. Hola, què tal? Com està?
7: Bé.
0: Com es diu vostè?
7: Dolors.
0: Dolors, vostè és d'aquí, de Sant Antoni?
7: Sí.
0: Sí? Vostè ve a comprar aquí al mercat?
7: Sí.
0: A vostè li agrada comprar al mercat?
7: Sí, sí.
0: Sí? Mm. I què troba? Què troba? Mm-hmm. Està dient un sí.
7: Perquè a vegades compra el súper.
0: També compra el súper, també pot passar. Però quan compra el súper, troba la mateixa qualitat humana, podríem dir, que diguin...
7: No. És més entranyable al mercat. Clar. Molt més.
5: Molt bé.
0: Normalment,
5: clar que sí.
0: A les parades que va, coneixen el seu nom, et diuen pel nom, et pregunten què tal, com estàs...
7: Sí, al súper no.
0: No, al súper...
7: Passes per caixa i punt.
0: I ximpum, i ja està.
7: I ja està.
0: Llavors, o sigui, vostè diria que al mercat per aquesta banda li agrada força més, no?
7: Sí.
0: Sembla que estigui induint una mica les seves respostes, que potser sí, però realment...
6: Sí.
5: No, una mica només, Toni, una mica.
0: No, fa molt. Però vostè ha comprat tota la vida...
7: Sí.
0: És del barri tota la vida?
7: Sí, sóc.
0: O sigui, vostè se'n recorda quan era petita venia aquí al mercat?
7: Sí. A veure, no, petita no, perquè fa 52 anys que estic aquí i a lo millor quan era petita no venia.
0: D'on ve vostè?
7: Uau, quantes preguntes, oi?
0: Com són de tafaners aquests periodistes, eh? Hola, què tal, com està vostè? A veure, aquí l'amiga... L'amiga no vol parlar directament, ha dit, jo no parlo. Hem de dir que la seva amiga porta un caminador, que això és meravella, total, perquè serveixen per sortir al carrer amb seguretat i, a més, serveix de carro de la compra, que està ideal. I per barris com aquests, que són planets, van molt bé, eh?
7: Sí.
0: I llavors vostè m'estava dient d'on ve. M'ho pot dir o no?
7: Home, ja és pregunta massa, va.
0: Ja, va.
7: Va,
0: però bé, Dolors, tampoc la gent sap el seu cognom, eh?
7: Galícia.
0: Ah, Galícia, vostè. Oh,
5: visca Galícia.
0: Visca Galícia.
5: Visca Galícia.
0: Que ens agrada. De quina de les províncies de Galícia?
7: Orense. La més lletja.
0: No, home, ojo,
5: no digui això, Orense, no.
0: Home, Orense, amb aquestes aigües termals que té, que són espectaculars.
7: Molt important, això.
0: Recomanat per tothom, que ens està sentint aquí a Ràdio 4, Orense, és meravellós. Sí, és vostè oient de Ràdio 4?
7: Alguna vegada.
0: Oh. Molt bé, doncs clar, la tarda.
6: Com ha de ser, com ha de
7: a la tarda. A quina hora esteu per...
0: Doncs ara mateix estem.
3: Ah, de 4 a 7.
6: I demà, si es volen apropar, doncs, demà...
7: Ara sí que ho...
0: I demà pot apropar-se a l'estació del Nord, allà al parc de l'estació del Nord, i allà doncs, doncs tindrà la ràdio en viu, en directe, per la Mercè.
6: Estarem fent el programa allà.
7: Doncs mira, vaig allà, a veure.
0: Molt bé, molt bé.
6: Digue-li
0: que l'esperem. I us recomanem un viatget meravellós a Ourense, si voleu gaudir, perquè a més és espectacular. Tu vas caminant per Ourense, per la ciutat, per la capital d'Ourense, i llavors gires una cantonada, hi ha gent amb banyador, amb una plaça, perquè hi ha aigües termals. I te'n vas pel riu i llavors hi ha unes entrades del riu amb aigua termal i després hi ha unes aigua... I després tenen com unes termes que li diuen les privades, però que són 7 euros, més o menys, quan jo vaig anar just abans de pandèmia. Espectacular. Anirem, o sigui, doncs, la qualitat de vida és brutal.
6: Has après bona nota, no, David?
3: Molt, esteu parlant de les termes. Sí, sí, sí. Jo no aniré a buscar balnearis a fora de casa perquè jo, Caldes de Montbuí, visc al poble dels balnearis.
0: Està molt bé. Toni, que no. També tenim aigües termals. Ah. Bueno, Dolors, un plaer conèixer't. Adéu-siau.
6: Toni, sí, Xavi, gràcies. Digue'm. No, que ens encantaria que demà poguessis estar amb nosaltres al directe a l'exterior que farem el programa al carrer, però que et trobarem molt a faltar, ja ho saps.
0: Jo us trobaré molt a faltar, clar, és el tema d'estar dividit en Catalunya i Madrid, i demà justament em toca estar a Madrid, el dia de la Mercè, si és que...
6: T'estimem molt, Toni, molt.
0: Ho passeu molt bé.
6: Mua, petó gegant. Demà, és un dia molt especial. És la Mercè i la celebrem juntes a la tarda de Ràdio 4, perquè Maria Coll, David Gallac, estarem en directe fent el programa al carrer. A on?
4: Al parc de l'Estació del Nord.
3: De 4 a 7, acompanyeu-nos.
6: De 4 a 7 de la tarda, demà. Ara, butlletí de les 6 i després seguim, que tenim una tarda potent.
8: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona tarda. El conflicte per la sobirania nacional dels Estats Units està sent un dels punts més rellevants de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que aquest dimecres encara la seva segona jornada. L'últim conflicte sobre la taula ha estat el de les Illes Malvines, entre l'Argentina, que la reclama, i el Regne Unit, que n'és l'autoritat administrativa. Amb més detalls, Pau Alemany, bona tarda.
10: Bona tarda. La darrera hora ha estat el torn del president de l'Argentina, Javier Milei, que ha reivindicat la sobirania sobre les Malvines i ha criticat que l'ONU mire cap a un altre costat. Una valoració que arriba després que el primer ministre del Regne Unit, Andy Bonham, digués que es mantindrà ferm davant les amenaces de l'estat del dret.
11: Malvinas es para nosotros una causa nacional.
12: Including where they threaten the rights of British territories to remain British, such as the Falkland Islands.
10: Milei també ha mostrat la seva connivència amb l'Israel i ha posat el focus sobre el terrorisme islàmic, un discurs que contrasta amb el de l'anterior ponent, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, que ha defensat que el terrorisme el realitzen països com els Estats Units. Pezeshkian ha justificat la política del seu país respecte a l'estret d'Hormuz i la necessitat de cobrar un pagament en aquest enclau de l'economia marítima.
9: Gràcies, Pau. Doncs precisament per aquest conflicte al Pròxim Orient, els preus dels combustibles es mantenen a l'alça, el que ha portat algunes aerolínies a pujar les tarifes i a retallar el número d'operacions. Un escenari que, si s'allarga gaire temps, podria tenir grans conseqüències per les companyies aerolínies. El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, ha assegurat que l'any vinent podríem assistir a la fallida de diverses companyies, diu, les més petites o les que tenen més marge. Aquí a Espanya, des d'Iberia, integrada juntament amb IAG, asseguren que l'aixecament de preus no canvia el seu full de ruta. Diego Fernández és el director d'estratègia.
13: Eso nos ha obligado a tomar medidas que han ayudado a contener el impacto que ese aumento del precio de combustible iba a tener, pero no renunciamos a nuestro plan. Seguimos convencidos de desarrollar nuestro plan y seguir invirtiendo tal y como lo teníamos previsto.
9: I encara de l'àmbit econòmic, però una altra cara. A partir de les 7 de la tarda, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que portava 7 dècades a casa seva a Madrid i que a hores d'ara continua ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón després d'haver sortit de l'edifici en camilla. Ho ha confirmat la seva advocada, Beatriz Duro, als micròfons de Ràdio Nacional, que també ha recordat que ara mateix no té cap alternativa habitacional quan surti de l'hospital. Ha assegurat que el fons d'inversió, que l'ha desnonada, s'ha negat en tot moment a negociar, tot i que fins i tot hi havia persones anònimes que s'havien ofert a abonar el seu lloguer.
14: Había personas varias, nos constan ya que querían pagar el alquiler que esta, que la propiedad quisiera. Había otras muchas alternativas que estábamos barajando y que estábamos intentando negociar con ellos desde hace meses, pero se han negado en todo momento rotundo a cualquier solución que no fuera el desahucio, que es lo único que querían.
9: L'empresa que ha tret la Mari Carmen de casa seva és Urba Gestión Desarrollo y Inversiones S.A.L., una societat que es va constituir a Madrid el 2005, una plataforma especialitzada en la promoció i la gestió de productes d'inversió. El desnonament d'aquest matí s'ha viscut en moments de tensió. La policia ha hagut de carregar contra els concentrats, molts d'ells veïns, però també activistes, artistes i polítics que ho han intentat impedir sense èxit. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes en plena operació sortida, per alguns, per aquest pont de la Mercè. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'un accident que s'ha produït fa poca estona a l'autopista AP7 a l'altura de la Roca del Vallès. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, i ja parlem d'aturades d'uns 3 quilòmetres que poden anar a més. De moment, retencions entre Granollers i la Roca del Vallès. Això, com us dèiem, passa a l'autopista AP7 en sentit nord a sentit Girona a causa d'un accident. També com a incidències tenim les obres de Jorba a l'autovia A2. Ara provoquen aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida. De la resta de la xarxa viària, destaquem aturades de 2-3 quilòmetres a la C59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. També a l'extrem nord de Barcelona, C58 aturades, això, uns 3 quilòmetres al tram de Sant Quirze, Badia del Vallès, en sentit Barcelona, i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Això, com us dèiem, és l'autopista C58. Acabem a l'extrem sud de Barcelona, autovia A2, també aturades sortint de Barcelona entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, com us dèiem, autovia A2, sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
9: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
16: Ràdio 4.

0: T'agraden els sticks aquests de sal, no?, que porto a la ràdio, David Gallac?
1: Jo ahir ja vaig dir que estava entrant un camió carregat amb 5 palencs d'aquests palets de palets, i ara mateix comuniquem que s'han acabat les existències. Xavi, no sé si ho puc explicar.
0: M'ho han dit,
1: s'han acabat les existències de palitos. És a dir, si algú ara mateix a Barcelona, a metropolitana, vol comprar aquests tipus de palets...
0: I a Catalunya
1: tots,
0: tampoc, eh?
1: No, els té tots Xavi Martínez.
0: Sí, sí. És el que té haver deixat de fumar.
1: Sí, exacte. Mira, guanyes amb salut augmentes el consum de palitos de... Com has dit? Salats?
0: Són com pretzels.
1: Pretzels, però d'en forma allargada, no?
0: Exacte. Sí, molt estreta, m'encanten. Molta sal, en fi.
1: Molt bé.
0: Marc Viernes, molt bona tarda, com estàs? Marc? Ui... Anem a veure si podem saludar el Marc Viernes des dels estudis de Girona. Hola, Marc.
2: Hola.
0: Ara sí, hola.
2: Ai.
0: Com estàs?
2: No, m'estava fent el mut.
0: No, ja.
2: Us estava posant a prova.
0: T'agrada, com t'agrada. Una abraçada, Iker García, des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya.
2: No, no hi ha l'Iker avui.
1: Ai, no?
2: No.
0: Qui tenim?
2: Està de pont.
0: La Pilar.
1: La Pilar, molt bé.
0: Pilar, un petó molt gran.
2: Un petó molt gran, Pilar.
0: Moltes gràcies, per fer-ho possible. Per fer possible la presència d'aquest... home tan especial, que es diu Marc Viernes.
2: Sí, què tal?
0: Com estàs?
2: Molt bé. Bueno, ara, l'informatiu aquest és obligatori, sempre.
0: El butlletí de l'hora en punt?
2: Sí, el butlletí aquest.
0: Te'l menges sempre? Sí, home, clar, hem d'estar informats, som una ràdio pública.
2: Sempre acaba igual, eh? Accident i obres, tu. O sigui, sisplau, la gent, a veure com conduïm, perquè sí que és veritat que una mica de cuidado.
0: Sí, sí.
2: No tinguem tanta pressa pel pont. Jo no sé quin pont, també.
3: Però si pont només és a Tarragona i a Barcelona.
2: No, és que jo també estava pensant, dic, de quin pont estan parlant? O sigui...
0: No, la meva filla va a l'escola demà, eh?
2: Home. Ah, sí? Va al col·le?
0: Sí, i tant.
2: Ah,
0: al Vallès sí, van totes.
2: Clar. Ah, clar. Clar, és que només és festa a Barcelona.
3: I a Tarragona avui. Avui és festa a Tarragona.
2: Sí,
3: Santa
2: Tecla.
0: Ara en parlarem, de Santa Tecla.
2: Santa Tecla. I a Barcelona també, que és festa demà de la Mercè. Bueno, a Barcelona és festa cada dia.
0: Sí.
3: Exacte, molt bé. Això ho diu ma mare. A Barcelona sempre
1: és festa. Sempre hi ha festa, sempre hi ha festa.
0: És festa guiri cada dia, no?
2: Sí, sempre és festa guiri, festa catalana, castellana i sobretot argentina.
1: Sí, sí.
2: Argentina sempre és festa, sí.
0: Sí.
2: Qualsevol argentí que ens estigui escoltant, si vol sentir la festa nacional argentina, pot anar a la Barceloneta. Made in Argentina.
1: Que trobarà una representació de tot el bo
2: i
1: millor.
2: I mate. I mate. Sempre mate. Sempre mate.
0: Marc Viernes, tinc la sensació de que últimament has sortit de la teva zona de confort.
2: A veure, m'estan obligant.
0: És una percepció que tinc, eh?
2: Sí, no, és que m'estan obligant. Per començar, des que m'heu contractat aquí, també he hagut de sortir de la meva zona de confort.
0: Sí, per què, per què?
2: Sí, perquè, per començar, que m'ha pillat una època que estic fent de tot, llavors per mi això és sortir de la zona de confort. Ara mateix estic aquí, que és sortir de la zona de confort. I jo vull fer, avui volia parlar, no?, de lo innecessari que és. Sí, no, és que és innecessari, perquè crec que hi ha molt coach, hi ha molta gent fent molt de mal, molts amics també fent molt de mal, molts plans fent molt de mal. No sé per què aquesta bogeria que li ha donat a tothom per voler sortir
0: no
2: de la
0: parem,
2: zona de confort.
0: Sí, sí.
2: A sobre, si no surts, et fan sentir malament,
0: sí,
2: com que ets avorrit, o com que no tens ganes de viure. Que dius, què tindrà que veure la zona de confort si jo no tinc ganes de viure ni a la zona ni fora de la zona? Quina tonteria és aquesta? Llavors, avui volia parlar de tota aquesta gent a la gent que no vol sortir, li vull dir, nena, tranquil·la, ho estàs fent molt bé.
1: No surtis, no cal, quieta,
2: no surtis,
1: quieta.
2: No cal, i a la gent que surt, pues només dir-li, ets molt pesada, tu. O sigui, sí, a mi, mira, aquest cap de setmana que em van oferir, ja ves tu, anar de puenting.
3: Ai, ai, no.
2: Home.
0: Quina mandra.
1: Uf.
2: Quina mandra.
0: No ho faria mai, això. I per
1: jo
0: mi
1: tampoc
0: seria sortir de la meva zona de confort, fer això.
2: Això, no,
3: això és una tonteria.
0: Això seria fer l'imbècil.
2: És una tonteria.
0: Respecte a tothom qui gaudeix amb...
2: Sí, respecte a tothom, respecte a Smartbox, que ha de viure d'alguna cosa, però...
0: Exacte.
2: Si us plau, si és una bestiesa, és una tonteria. També existeix la petanca, també, vull dir, o sigui, una cosa molt més tranquil·la.
1: M'agrada més, sí, sí, sí.
2: És molt violenta, això molt violenta. Sí, però...
0: Depèn com te la llencin.
2: Sí, sí, sí, per
3: I
2: això.
3: I tu no penses, Marc, que s'estan democratitzant coses que no són democratitzables? És a dir, no pot ser que qualsevol persona, jo ara mateix, que no he anat mai a fer submarinisme, me'n vagi a Tailàndia i entregui un C-24 de submarinisme en 10 dies, no ho creus?
2: Sí, sí, no, no, totalment, i a part, això, aquesta cosa de dir, he vist, he nedat amb tortugues, i jo penso...
1: Cal?
2: I cal? Per què no les deixes en pau? És que t'han trucat a tu les tortugues perquè les molestis.
1: A les tortugues els agrada que anidis amb elles?
2: Sí, exacte. És a dir... O sigui, algú em pot dir que una tortuga se li ha apropat perquè vol nedar? És que no volen. O sigui, no volen, si us plau.
0: Molta tonteria, tenim.
2: Molta tonteria. Uh-huh. I a part, això, per exemple, del puenting, vull recordar que fa molt poc, crec que fa un mes o dos mesos, ara que ja ha passat temps, podem comentar-ho i no riure, però bueno, comentar-ho així com una mica. A veure, no sé si us recordeu, aquesta noia que va anar a llançar-se de puenting i es van deixar la corda.
0: Ostres, el vídeo del Brasil va ser terrible, allò. Clar, posa la pell de
2: gallina. O sigui, estem parlant ja d'una cosa que... Ho està fent tanta gent... Que inclús la gent que treballa perquè tu facis puenting s'està començant a deixar coses tan importants com la corda.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, perquè abans, quan no ho feia tanta gent, que era una cosa superesporàdica, especial, no? Com una cosa que dius, vaig a fer puenting un cop a l'any, doncs llavors, clar, hi havia poca gent que hi anava i la gent que treballava pues deia, la corda. Però clar, quan ja tothom s'ha posat tan de moda, està tothom anant allà, clar, arriba un moment que dius, nena, portes el casco? Sí. I la corda no, doncs te l'has deixat. M'entens? O sigui que ja és que estem arribant a uns punts que dius, no.
0: És que jo no sé si penses igual, Marc, una sensació de que hem de tenir experiències noves tota l'estona.
2: Tota l'estona. No,
0: tota l'estona. És esgotador. O sigui, estem malalts de dopamina. Sí. De bo.
1: Sí. Un estrès?
2: Sí, home, tota l'estona. Jo tinc... La meva amiga també. També volia sortir de la seva zona de confort, també. Sí. Clar, perquè quan surts de tot, també en l'àmbit de l'amor, no? I clar, tant sortir, tant sortir...

0: escolta, que li va fotre les banyes. Diu, és la zona de confort. No, ets una marrana. A veure, si us plau. Sí,
1: aneu sortint per les zones de confort, aneu sortint, les parelles ja veureu que us trobareu sorpresa.
0: Si us plau, quan sortiu, porteu les calces posades, perquè, clar, tampoc cal sortir amb les calces pels peus. Llavors...
2: Com deia en 21, le llamáis poliamor a los cuernos de siempre,
0: no? Exacto, exacte. No, no, per això... Mira, a mi m'està passant una cosa, que jo mai hagués pensat que m'arribés a passar... Estic començant a trobar a faltar la meva feina de caixer al supermercat.
2: Què dius?
0: Sí, sí, sí.
2: Quan fa ja que no... Ja fa anys, no?
0: Cinc anys. I estava molt bé, però està arribant un moment que dic... m'està posant molt nerviós això, perquè, clar, quan jo tenia l'horari de súper, que a sobre era partit, clar, ni t'ho planteges, lo de la zona de confort, perquè dius...
2: No, no.
0: Quan? A quina hora? La meva zona de... Sortir a la zona de confort era treure-li la corretja al meu gos.
2: Sí, sí.
0: I era la cosa més loca que podia llegar jo a fer. Sí. Clar, i ara estic un moment que dic... trobo a faltar jo estar quiet al caixer, a la caixa, mira...
2: Pixel.
0: Passar quatre carbassons, discutir una mica,
3: el
0: saps?
3: El teu gos racista, o sigui,
2: La vida tranquil·la.
0: Sí, el meu gos racista, exacte.
2: Sí, és veritat, recordem que el Marc Viernes diu que té un gos racista.
0: Sí.
2: Un chihuahua, no?
0: Molt fort, sí.
3: Com es diu?
0: Winter.
3: Ai,
1: Winter. Oh.
2: Si adoptes un altre, posa-li is coming.
0: Sí, no, això m'ho deia molt la gent. M'ha dit, the winter is coming. Perquè el vaig adoptar quan va passar tot lo de la sèrie aquesta,
2: Joc
0: que jo no
2: trons.
0: He vist.
3: Sí, jo tampoc.
2: Sí, meravellosa.
1: No sé de què va.
2: En fi, llavors, dius, Marc Viernes, que fins i tot has trobat a faltar aquell moment que llavors no t'agradava segurament, no? O volies fer altres coses, però que quan ja no el tens era símbol també de calma, d'avorrir-se una mica, de tranquil·litat, que ara és un luxe, això, no?
0: Sí, ara això també és un luxe, perquè ara ni tan sols els plans són com abans, no? Aquesta cosa de dir, quedo amb els amics el diumenge, i tu anaves al bar del costat de casa, no? O sigui, et demanaves lo de sempre i tal. És que ara la gent està innovant en totes les begudes. O sigui, els plans, a tal. L'altre dia, bueno, l'altre dia ja fa un temps i tal, jo per un aniversari fuimos a l'humor amarillo aquest.
3: Ah, sí.
2: Ah, sí. Ai, què tal, això?
1: Què tal? Això, sí, sí.
3: Home, es va despedir des de
0: mira, què tal? Doncs pues mira, a la segona planta de l'Hospital Clínic t'atenen superbé. O sigui, vull dir, a veure, és que jo ja tinc una edat, almenys. Que sóc molt jove, però tinc una edat. Jo no estic per estar corrents fent proves de l'humor amarillo aquest, que caos, que la goma aquesta crema, tal... O sigui, dos turmells trencats, jo no, Jo no. Jo una mica esguinçat, però altres dos turmells del meu grup d'amics també trencats.
1: El balanç va ser aquest, no?
0: Sí, Sí, exacte. Després una
2: la Guàrdia Urbana...
0: Sí, una baralla de grup, que és lo típic, I molts diners gastats.
2: Ja. Però ara tothom parla d'això, de l'humor amarillo.
3: Un amic meu va fer una despedida de solter, un comiat de solter, i es va enfonsar el pit, com es diu, l'esternón, se'l va enfonsar així.
1: Oh, quin mal!
2: Ja se li va quedar esternof.
3: No?
0: Ostres!
2: Bueno, perdó. No, però... Ja marxo, eh?
0: No, però clar, o sigui, és greu, llavors...
2: Ja. Sí.
0: Clar, arriba un moment, jo he deixat d'agafar el telèfon, per exemple... Saps aquestes... Primer, que em truquin em sembla violent, no sé si penseu el mateix.
1: Sí.
0: O sigui, a mi
2: està
0: no m'agrada...
2: Està passant, és molt
0: a
2: fort.
0: A mi no m'agrada gens, abans no m'importava. Però jo ara ha arribat un moment que jo, tots els meus amics ho saben, si em volen trucar m'han de dir per WhatsApp. Et truco...
1: Et puc trucar?
0: Et puc trucar, encara que jo estigui tocant-me la panxa a casa meva. Però, si us plau, o sigui, jo començo a notar i tot que em truquin és violent. I l'altre dia em deia un amic, però i si és una emergència? I dic, jo estic a casa tranquil i no puc fer res. O sigui,
2: no, és veritat,
0: si és una emergència, què vols... O sigui, jo m'he anat a viure a Girona perquè aquestes coses no m'afectin.
2: O sigui, tu eres de Barcelona,
0: de Barcelona,
2: no?
0: Jo he fugit...
2: I vas marxar de la capital catalana i vas anar a Girona per això, precisament.
0: Per trobar una zona de confort realment confortable, tranquil·la, on no puguin haver, per exemple, trucades d'última hora...
3: I l'has trobat?
0: Home, sí, perquè jo aquí he fet una cosa que és no faig nous amics.
3: Ah, molt bé.
0: Saps? Estic buscant com aquesta cosa de dir confort de veritat.
2: Ja.
0: Ara sí que vull trobar un confort de veritat. Perquè, clar, si ara em truquen, per exemple, d'emergència, o són les 10 de la nit i algú em truca, jo no l'agafo, primer, perquè no em dóna la gana, i segon, perquè jo ja sóc lluny del meu grup d'amics.
1: No arribes, no arribes.
0: No arribes.
1: No arribes, en lloc ràpid.
2: No arribes a les emergències.

0: passi el que passi, sí, jo ja sí, no sí. arribo. I l'altre dia em deien, i si s'ha mort no sé què, dic, pues ja està mort. Vull clar, dir, clar. Què vols que faci si sí, ja és sí, mort? És... O sigui, no puc fer res. És que últimament la estàs filosofia... molt avorrit. No, no estic avorrit, estic... zona de confort, però la de veritat.
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: vosaltres viviu a Barcelona, no?
2: No,
3: jo al Vallès. La
2: Maria Barcelona, també, sí, Vila de Gràcia, Vila de Gràcia.
0: Pues, mira, sí. Escolta, tu de Vila de Gràcia entendràs, per exemple, que Vila de Gràcia, zona de confort, not found.
2: Zona de not confort found. Ni està, ni se l'espera, ni o sigui, tornarà en cas que en clar, algun moment d'aquesta vida...
0: Clar, la zona de confort de Gràcia pot ser la Plaça del Sol, amb una birra a la mà i tothom... O sigui, ja, és el màxim
2: i 300.000 persones al teu voltant...
0: De ja. parlar anglesa.
2: Sí, exacte.
0: O sigui,
2: tal qual.
0: Clar, per això. O sigui, jo ja estic fugint de tot això, jo busco tranquil·litat, jo no m'estic fent vell, com molta gent me'n diu, que me diu, t'estàs fent massa gran, ràpid, t'estàs avorrint, i jo dic, no m'estic avorrint. Jo he tornat a jugar al Pokémon i tot, fixa't el que t'estic
3: jugant.
0: Avui he aconseguit la medalla 8, o sigui, i estoy a punto de entrar en la Liga Pokémon ja, esta noche, ¿sabes? O sea, de hecho, me habéis jodido toda la puta partida, ¿vale?
3: Escolta, t'hem posat un estudi de ràdio a un minut de casa teva. Vinga,
0: això
3: home,
0: és veritat.
3: A sobre et queixaràs.
0: Home. Això és veritat, això no, però és veritat.
3: Ara, en sèrio, és el Pokémon rojo,
0: sí,
3: azul,
0: sí,
3: els
0: sí.
3: primers,
0: no,
3: eh?
0: No, sí, sí, el primer, o sigui, el vermell, el primer sí, que va tenir sí, color, sí, sí, el primer sí, sí. que va tenir color, o sigui, perquè era en blanc i negre, no?, la primera Game Boy,
3: sí.
0: i després ja van treure el vermell i el blau, que ja portava una mica de color.
3: Sí.
0: Vale, doncs pues aquest l'han remasteritzat, com es digui això, com es diu, bueno, com que sí. tal, llavors jo ara el puc tenir a la Switch, vale? però que els guai. Gràfics i tot són els d'abans i tal.
3: Sí, sí, sí.
0: I mira, porto una setmana i mitja de relax.
3: Quina meravella.
0: O sigui, quan jo la setmana passada vaig dir, quan em deia Bienvenido a Pueblo Paleta, vaig dir
3: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això és casa, això sí, sí que és confort.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això sí que és confort. O sigui, m'encanta, m'encanta. O sigui, estic supercontent. No, supercontent.
3: Però dius això, Marc Villarnés, en el moment en què més gent et truca, que més gent et reclama...
0: Sí, sí. No,
3: mira,
0: no,
3: entre
0: perquè...
3: ells nosaltres, eh? Vull dir que al final...
0: No, no, però tu saps que nosaltres ho portem tot molt organitzat.
3: Sí,
0: jo no
3: tant,
0: tinc problema. Però clar, ara s'estan esdevenint moltes coses que no estan gens organitzades, que està com tot... Oh, ara truca no sé qui, ara tal... La gent comença a tenir, per exemple, el meu número que jo no li he donat a aquesta persona,
3: ui.
0: I de sobte em truca algú que jo dic, bueno, on està la protecció de dades aquí? Perdona, qui t'ha donat, no? I clar, i tot això m'està fent com del pal. No, basta, basta, basta. O sigui, prou.
3: És una mica superat o no, potser, darrerament?
0: No sé què dir-te. Estic una mica superat, sí.
3: Ja.
0: Sí, sí, sí, estic una mica... Sí, potser. Ai, m'estic... Sóc estúpid? No. No, ara...
3: No, estúpid per què?
0: No, perquè jo ara sí, m'estic desfogant una mica, m'estic donant compte, i ara estic pensant, ai, semblo una persona massa gran?
3: No, però...
0: No, no.
3: Però primer de tot, sí. ser gran no és dolent, eh?
0: No, no, ser gran... No, no, m'enteneu? No, no, i tant que no, i tant que no, però...
3: És experiència, és
0: clar,
3: tenir visió
0: totalment,
3: de la vida...
0: Sí, totalment, però enteneu el que estic dient,
3: sí,
0: no?,
3: sí,
0: aquesta
3: sí,
0: tarda,
3: sí,
0: d'això sí. de... Lo que tu deies, Xavi, no?, sí. que ara hi ha com molta cosa d'aquesta de voler fer tota l'estona coses noves, sortir d'aquí, sortir
3: sí,
0: d'allà,
3: sí, sí, sí, sí.
0: ara que la benzina està tan cara, la gent només vol que agafa el cotxe i anar lluny, o sigui, que jo dic...
2: Molta
0: i després,
2: mandra.
0: I després
2: mandra,
0: jo miro a la cara, després jo miro a la cara a la meva amiga Lucía, que em diu, pues, perquè ella sí que surt de la zona de confort, però surt i surt, aquesta és la de les calces, ella surt i surt i no para de sortir, i em diu, que no me ves la cara lo bien que estoy, i escolta, la mateixa cara que els dies abans que els dies que tenia la meva àvia abans de morir, la mateixa cara, que jo li dic, pues jo no te veo tan bien, com tu et penses. O sigui, que també crec que estar sortint tota l'estona de la zona de confort també dona una cosa d'estrès, saps? I una cosa d'estar patint, perquè, clar, estàs tot el dia neguitós, com pensant, què necessito nou? Què puc experimentar?
3: Això és terrible.
0: Què puc no sé què? Què tal? Mira, no experimenteu tant. I sobretot, de coses dolentes i il·legals, gent que té 30 i pico i tal. Nen, si no ho has fet ja, què fots amb els ous pelats
2: molt
0: experimentant? M'entens? No ho has fet amb els 20? nena...
2: Ara és tard, ara és tard.
0: Ara és tard, o sigui, què m'estàs dient? Perquè a vegades també em trobo a cada persona que dic... no, és que jo no salia antes de la zona de confort. Bueno, pues no salgas ahora, perquè...
2: Ah, no surtis ara, què fas? No surtis, que prendràs mal,
0: perquè prendràs mal, nena, perquè no tens el mateix estómac, no tens el mateix nas, escolta... O sigui...
3: Però tu no tens una sensació cada cop més forta, Marc Viernes, de que darrerament tothom es va quedar... S'ha quedat, gairebé tothom s'ha quedat als 25?
0: Sí. Sí,
3: la gent,
0: sí,
3: la gent no creix,
1: és
3: tu, estan fent
1: no
3: coses
1: de
3: juvenils.
0: Vosaltres
3: no
0: penseu que té alguna cosa a veure el Covid? Perquè molta gent m'ho planteja.
1: Sí, i tant,
0: quan jo parlo d'això, molta gent em diu és que el Covid ens va fer una pausa, no sé què. I jo a vegades penso, a veure, li va fer una pausa a la gent que començava als 18, se li va tallar el viatge de fi de curs i anava a perdre la virginitat i al final es va haver de quedar a casa. Però, perdoneu, gent que té la meva edat, a mi el Covid em va pillar ja grandet, que no vaig perdre tant.
3: Jo no paro de veure a gent de 30, 35, 40, 45, 50 fent coses d'adolescent.
1: Que són que tenen 15 anys.
0: Sí, és que és fort.
3: I no volen sortir d'això.
0: Sí, no volen. I clar, jo crec que tampoc val al final tot, no?, sota el lema aquest de... Pues, bueno, és que s'ha de viure. Bueno, s'ha de viure. Depèn de l'edat que tinguis, s'ha de morir. O sigui, cuidado. Cuidado que estàs més a prop de la caja de pino que de viure. Llavors, s'ha de viure. No, t'has de cuidar. O sigui... Que jo tenia un veí amb certa edat ja, que ens trobàvem molt al bar... que amb una edat molt avançada em deia s'ha de viure, s'ha de viure. Jo li deia, Miquel, t'has de cuidar.
3: Jo sí.
1: Per no dir-li, Miquel, t'has de morir, no?
0: Sí, clar. Jo, clar, ell ja ho entenia una mica, però, per cert, fa molt de temps que no et ve. Miquel, on ets,
1: mort,
0: Miquel?
1: Ai,
0: Miquel,
3: però a Barcelona,
0: are you in Sancho de Ávila?
3: Are you in Sancho de Ávila? Que es va parir. No, m'ha agradat molt, perquè t'has obert avui, Marc.
0: Sí, m'he obert. És que ho necessitava.
3: Sí.
0: I a part,
3: sí,
0: i a part també ho estava pensant, perquè com demà és la Mercè, clar, és un dia molt de sortir de la zona de confort.
3: Sí, també és veritat.
0: Llavors, demà, bueno, cuidado, ens escoltarem, donarem uns tips, parlarem una mica de les festes de la... Demà on he d'anar, Xavi?
3: Demà, és que demà...
2: On estarem?
3: Hem de dir que ens acompanyarà el meravellós Marc Viernes. Estarà amb nosaltres demà en aquest la tarda de Ràdio 4 que farem especial al carrer.
2: Al parc de l'Estació del Nord. Gràcies, de 4 David. A 7 de la tarda, eh?
0: Ah, estupendo, m'encanta aquest parc.
3: És un parc preciós.
0: Sí.
3: Ens estan enviant fotos ja de la carpa que estan muntant, no?
1: Pel fantàstic, i a més estarem allà molt i molt bé, i si ens vens a veure, encara millor.
0: Clar, home, que vingui tothom, que porteu outfits de la Mercè, que porteu el mòbil lligat.
2: A on?
0: Sí, home, el mòbil lligat a la Mercè sempre.
3: No, molt bona recomanació, Marc Viernes. Això és servei públic, el que estàs fent, evidentment.
0: Això és servei públic. I allà on estiguin els meus tres mòbils, que ja vaig veure fa 2 anys que un està a Hong Kong, sisplau.
1: A Hong Kong?
0: Sí, i jo no he anat a Hong Kong, eh?
1: Pensava que l'havies portat
2: tu. No, perquè no cal sortir de la zona de confort, per tant, Hong Kong pilla lluny.
0: No cal sortir de la zona de confort perquè el teu mòbil arribi a Hong Kong.
2: Exacte.
0: Això que tothom ho sàpiga. Llavors, sí, tot lligat.
3: Doncs demà sortim de la zona de confort tots plegats, tots junts.
0: Ai, però veus, jo si sortim junts, jo estupendo.
3: Perquè a més, que està guai, que tu a Girona, nosaltres aquí té un punt romàntic com de...
0: Sí,
3: però ens hem... Ràdio de tota la vida, no? De no veure's, però... tinc ganes de veure't demà.
0: Sí, perquè ens veiem les cares, home, gesticulem tots junts...
1: Ens toquem, també.
2: Taula compartida, compartirem tot l'espai.
0: Clar, home.
2: La mateixa carpa tots plegats i plegades.
0: De sobte fent una petita zona de confort conjunta.
3: Exacte.
0: A mi això m'agrada molt, que és com el círculo del silencio, de l'amistat, saps? Aquestes coses que dius...
3: Ens has de dir quina beguda vols que et posem sota la taula, saps? Amagada per tu demà.
0: Cervesa.
3: Molt bé.
1: Molt bé.
3: Molt bé, una 0-0 farem.
0: Sí, és que és la meva... Això és confort.
3: Sí. Marc Viernes, doncs demà t'esperem.
0: Demà ens veiem, ens escoltem i tot.
3: Petó gegant.
0: Un petó gegant. Adéu, guapo.
3: Adéu, guapo.
2: Adéu.
4: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: El que dèiem amb el Marc Viernés, us esperem demà, per fer gaudir de la Mercè en directe amb la tarda de Ràdio 4. A on, David Gallac?
1: Al parc de l'Estació del Nord.
0: És fàcil, Maria?
2: És molt fàcil. De 4 a 7 de la tarda estarem allà. Ens podràs acompanyar, nosaltres, els col·laboradors i a tothom.

0: Com que vulguis, estarem allà per rebre't i per veure com es fa la ràdio en directe.
1: Amb el Marc Viernes. Marc Viernes, que és una bomba. Amb el Damià Amorós. Home, la història de la Mercè. Amb l'Adam Martín. És que és un dia molt de nutrició, de poder parlar de nutrició malament, saps? De què fem malament a les festes majors, en aquest cas a la Mercè, no? A l'hora de beure, de potser no descansar, de no dormir, de menjar, tot el dia menjant, tot el dia bevent coses.
0: Consultori sexual, també. Oh. Amb l'Eva Moreno. Podràs acostar-te allà i dir-li els teus dubtes, tots els problemes que tinguis. Consultori de parella, consultori sexual amb l'Eva Moreno. No cal, no direm el teu nom, no pateixis, però si vols, li podràs preguntar allà en directe, tots els dubtes que tinguis.
2: Un dia perquè els oients i les oients vinguin i facin això, els dubtes en directe, en persona, si volen.
1: A Blau de Carreres, també. Tindrem a la Clàudia Martín. Sabeu qui és? És una meravella.
2: Ui,
1: bueno, s'ha fet super famosa amb la seva empresa. És una wedding planner. L'empresa es diu Entre Tonos Academy. Ella és la CEO, la CEO, CEO. CEO també és el de web, no? La de,
2: CEO,
1: de
2: CEO és el web,
1: CEO
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: et trobin,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí,
1: sí. A veure si el CEO de la tarda de Ràdio 4 comença a pujar allà, perquè a Google surten coses rares quan poses la tarda a Ràdio 4. Però bé, això és un altre tema.
2: Què vols dir?
1: Ella és la CEO de Entre Tonos Academy i serà molt, molt interessant parlar dels nous casaments. Maria, és una bogeria el que està passant ara
0: totalment,
1: amb els casaments.
0: Totalment, sí, sí, sí. Hi ha casaments de 500 convidats, gens que s'endeuta pels casaments.
1: D'una setmana.
0: És una barbaritat, sí, sí, sí.
1: Pre-boda, boda, boda,
0: post-boda, tot. També parlarem amb el Pere Tantinyà de la Fura dels Baus.
1: Ah, sí, home.
0: Que són uns mítics de la Mercè, sempre preparen espectacles de teatre. La Fura dels Baus són fantàstics. I música en directe, Xavi, que sí. Això ens agrada, oi?
2: Aquí com, tindrem, aquí tindrem.
1: Com
2: aquí,
1: ens
2: aquí,
1: agrada.
2: Aquí.
1: És un artista català fantàstic. Molts el coneixereu pel Benidorm Fest. Va fer una balada impressionant. El Roger Pedrós, que a més en directe jo crec que és del millor que tenim a la música d'aquest país.
0: Canta molt, molt, molt, molt bé.
1: I cantarà en directe, a més. En fi, i més sorpreses, tampoc ho... Ara
0: no,
1: ho
0: moltes més coses.
1: Rebentarem
0: i tant, no
1: tot.
0: Cal.
2: No ho explicarem tot avui, perquè heu de venir a veure'ns al Parc de l'Estació del Nord.
1: Demà, a partir de les 4 de la tarda, al Parc de l'Estació del Nord, la tarda de Ràdio 4 en directe al carrer amb vosaltres, amb tu, i amb tu, i amb tu, Maria, i amb el David Gallac. I ara què? Teníem pendent moltes coses, eh? Perquè què ha passat? Què ha passat amb aquest... És un maletí ple de bitllets de...
2: Sí, recorda...
1: Què ha passat?
2: Anem a
1: PAMS. A Girona,
2: anem
1: això?
2: A PAMS. Recordeu, abans de Girona, però recordeu vosaltres que l'altre dia vam parlar de que finalitzava el termini per decidir, era el dilluns això, quin disseny dels bitllets
0: d'euro... Sí, sí,
2: d'euro
0: sí, sí, tant.
2: S'havia de decidir? Doncs,
1: sí.
2: Clar, això ja ha passat, s'ha acabat el termini i gairebé 10 milions d'europeus han participat en l'enquesta del Banc Central Europeu sobre aquest disseny dels futurs bitllets euro. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha dit que aquesta meravellosa xifra demostra el gran interès dels europeus en els pròxims bitllets. Es tracta d'una nova fita per preparar la pròxima sèrie dels bitllets. Segons el banc, hi han participat el 2,6% de la població de la zona euro, dels quals el 66% eren menors de 35 anys. És a dir, des del 23 de juliol fins al dilluns passat, com us expliquem, s'han fet el que és aquesta enquesta, s'ha
1: sí.
2: donat l'opinió sobre aquest disseny, no ha sortit, és a dir, no, les opcions nostres,
1: sí.
2: he de dir, Xavi,
1: no,
2: que no hi eren, no.
1: Són
2: les temàtiques les que hi havia, cultura europea, rius
1: sí, sí,
2: i
1: sí,
2: ocells.
1: Sí.
2: El que us explicàvem, que l'entitat decidirà la nova imatge dels diners a finals d'any i s'espera que entri en circulació a partir de l'any 2030. A banda de l'enquesta pública, recordem que també vam explicar doncs, que el Banc Central Europeu realitzava un altre formulari, en
1: sí.
2: aquest cas enfocat a d'altres perfils predeterminats. I els resultats d'aquestes dues consultes, així com les recomanacions d'un jurat independent i d'un estudi tècnic, es compartiran amb el Consell de Govern de l'entitat que ha de decidir aquest disseny final. Després de la decisió que està prevista per finals d'any és quan s'adaptarà el disseny per adaptar-lo a aquestes necessitats, diuen, de seguretat, d'accessibilitat i de sostenibilitat. Això quan entrarà? Això no serà demà, ni serà d'aquí a pocs dies. Amb calma, a partir de la dècada del 2030.
1: Ah, el 2030.
2: Ja,
1: tot passarà el 2030,
2: passarà
1: no?
2: Passarà el 2030. Aleshores,
1: el Mundial d'Espanya...
2: Mundial...
1: L'agenda, ja, que arriba l'agenda, no?
2: Agenda 2030,
1: total.
2: aquell any 2030,
1: sí, sí, sí.
2: i conviuran els dos dissenys durant un temps indeterminat. Per tant, estarem molt atents.
1: I el que et deia, David, que parlant de bitllets, i aquí a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir a Girona un home de 46 anys després de trobar el seu vehicle dins el seu vehicle gairebé 250.000 euros en bitllets.
2: Però atenció, perquè a l'interior de la màquina hi havia una màquina per comptar bitllets. Billetes!

0: Els policies van comprovar que l'home estava molt nerviós, que mirava constantment al voltant, van registrar el vehicle i a la part posterior van localitzar una màquina per comptar bitllets. A veure, una màquina per comptar bitllets és una cosa que el maleter del cotxe no és gaire habitual. No sé ben bé si és freqüent portar-la, però jo crec que no seria el que... Què van trobar també? Una motxilla amb aquesta gran quantitat de diners distribuïts en tres bosses. En total, 251.000 euros repartits en 25 feixos de bitllets, cadascun de 200 euros. No indica el disseny. Aquí no diu de quin disseny era o de quin disseny serien, com que total, dels antics, parlem. Després de comprovar els diners, els agents van determinar que uns 249.800 eren aparentment falsos. Els Mossos, que van fer? Van detenir l'autor, el conductor, com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de moneda i efectes timbrats. El detingut és un home de 46 anys sense antecedents policials. Per tant, bitllets, el tema és això, entre els models que s'han de decidir, els nous models. Coses que passen amb gent que porta màquines per comptar diners al maleter del cotxe. Déu-n'hi-do com està l'actualitat monetària, podem dir?
1: Bitlletística.
2: Bitlletística. Bitllets també se'n sumen a Nova York aquests dies. Sempre, en realitat, a Nova York. Però aquests dies encara més. Voleu anar a Nova York? Connectem en directe amb Nova York, que està parlant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'Assemblea General de la ONU, intervenint en directe des de Nova York.
3: Por tanto, más resilientes ante shocks energéticos que nos vienen de fuera, y en segundo lugar, ser también más competitivos de lo que éramos en 2018. Y también para nuestras empresas fue un 23% inferior a la media europea. Un 31% menor que en Alemania. Y un 40% menor que en Italia. Y bueno, aquí hay muchos empresarios de éxito, nadie mejor, por tanto, que ustedes para saber lo que significa a la hora de elegir, por ejemplo, dónde ubicar una planta industrial, cuál es el precio competitivo o no que pueda tener nuestra energía y, por tanto, también nuestra electricidad. Y por eso creo que es tan importante lo que estamos logrando. Convertir una debilidad histórica de la economía española, como siempre ha sido el coste de la energía para las pequeñas empresas, para las medianas empresas, por supuesto también para las grandes, en una auténtica fortaleza estratégica en términos relativos respecto al conjunto de la Unión Europea para atraer riqueza, atraer inversión y, por tanto, también oportunidades, por cierto, a territorios donde generalmente la reindustrialización pasada pues no tuvo lugar.
2: Està intervenint el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ara mateix des de Nova York en un acte empresarial a la Cambra de Comerç a motiu d'aquesta Assemblea General de la ONU. Bé, ampliarem aquestes declaracions i aquesta informació, evidentment, en 23 minuts, quan arribin les 7 de la tarda a l'edició vespre. Última hora, també, des dels Estats Units. Maria Coll.
4: Sí, Xavi, perquè Harvey Weinstein ha estat condemnat a 15 anys de presó per agressió sexual, el delicte d'agressió sexual que va ser comès el 2006 contra Miriam Hali a Nova York, justament, i recordeu que va ser el que va impulsar el moviment Me Too. Sí. Aquest productor de cinema estatunidenc, en Harvey Weinstein, que està condemnat fa uns minuts a 15 anys de presó. Això va passar, com diem, el 2006 a Nova York, ha estat declarat culpable de delicte sexual per primer grau en un nou judici celebrat el 2025, després que el màxim tribunal de Nova York anul·lés la seva condemna el 2020. La històrica condemna per delictes sexuals a la seva contra el 2020 va centrar l'atenció en aquest primer cas, com diem, que va suposar tot el moviment Me Too i de moltíssimes dones que van denunciar que a Hollywood, a la indústria del cinema, havien estat agredides sexualment tant per ell com per també altres productors de la indústria, no?
2: I canviem radicalment de tema, i és que, ho comentàvem fa uns minuts, demà celebrarem la Mercè a la capital catalana, a Barcelona. A més, farem el programa al carrer, però avui estem celebrant Santa Tecla, tarragonines, tarragonins. I és molt especial. Avui és 23 de setembre, la diada de Santa Tecla a Tarragona, i per aquest motiu volem parlar amb el Marc Griso, productor executiu d'Accions Especials al Diari de Tarragona, per saber quin és l'ambient de la jornada, Marc Grisso?
1: Què tal, Xavi? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A Tarragona, la veritat és que sí. A Tarragona està vivint un dels dies més importants de l'any. També és veritat que les festes de Sant Magí, celebrades al mes d'agost, també són potser les més tarragonines, i aquestes són les més mediàtiques, les

0: més grans, però sens dubte són dies importants per a la ciutat. La festa fa molts dies que està oberta, la festa fa molts dies doncs, que ha arrencat. Un dels actes més multitudinaris és la baixada de l'àliga que es va fer aquest dilluns a la nit, si no recordo malament, i la veritat és que, com sempre, és una meravella poder veure el que són les escales de la catedral amb tantíssima gent i sobretot en un moment més especial com és la baixada de l'àliga.
1: Un dia de molta activitat avui, però anem a repassar quins són els actes més destacats.
0: Entre els actes d'avui més importants, doncs, evidentment, oficis religiosos, molta activitat, però un dels punts també més importants ha estat el que és la segona jornada castellera. El diumenge passat les principals colles de tot Catalunya es van trobar al que és a la plaça de la Font i per començar doncs, a exhibir múscul casteller, tenint en compte que en poques setmanes tenim el concurs de castells, la 30a edició que se celebra a la Tarraconense plaça, i avui és el dia de les quatre colles locals.
2: I, Xavi, hem d'estar molt pendents d'aquest concurs de castells, sí, que no podem avançar gaire cosa, però només dic que, evidentment, Ràdio 4 serà present, d'alguna manera. Sí. Però no podem dir res més,
1: No
2: farem spoiler, perquè no sé si m'ho deixen dir. Però bé, només, cliffhanger, esteu pendents perquè Ràdio 4 potser estarà present en aquest concurs de castells.
1: I si algú encara s'està plantejant si anar o no fins a Tarragona, en Marc ens descriu com seran la resta d'activitats.
0: Doncs una de les coses que encara ens queden per viure, Xavi, és el que és els pilars caminant. Això és un acte que es fa demà al migdia. Les colles de la ciutat primer fan una petita jornada castellera, el que és el Pla de la Seu, és a dir, pràcticament a un petit espai que és on, ja, on acaben les escales de la catedral i comença el carrer Major, i des d'allí, un cop acabada la jornada, el que fan és un pilar caminant. El que fan és pujar les escales de la catedral, fer mitja volta, i en caminen uns 500-700 metres, costa avall, carrer Major, fins a arribar a lo que és a la porta principal de l'Ajuntament de la plaça de la Font. És un dia, sobretot, molt espiritual, és un dia amb molta energia, amb molta força, molt de carinyo, perquè les colles hi posen molt d'impuls perquè per poder fer aquest recorregut. La veritat és que no és que sigui una distància molt, molt, molt, molt gran, però sí que és veritat doncs, que són dies que la gent de Tarragona ho vol veure i la gent de Tarragona vol ser-hi.
1: Moltes gràcies. Marc Griso, gràcies.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, Xavi, i a tot l'equip de Ràdio 4 per aprovar-vos a Tarragona. Un plaer i res, fins molt aviat. Gràcies.
1: Tan maco el Marc Griso. Santa Tecla, qui era la santa? Per què Tarragona ho celebra amb tanta intensitat, Maria?
2: Mira, ara ho ha explicat el Marc, però el 23 de setembre, que és avui, Tarragona celebra Santa Tecla, la seva festa major. Però qui realment qui era Santa Tecla i com va acabar convertint-se en la patrona d'aquesta ciutat de Tarragona? Doncs Santa Tecla d'Iconi és una figura cristiana del segle I vinculada a la tradició de Sant Pau. Era una jove que va abandonar el seu compromís matrimonial després d'escoltar predicar a Sant Pau i es va convertir al cristianisme. Va patir diverses persecucions i el nom de Tecla prové del grec Tecla i el nom apareix en actes apòcrifes i relacionades amb Sant Pau i la Santa. És un culte que està documentat a Tarragona, atenció, des del 1091. O sigui,
3: carai,
2: atenció, eh?
3: Déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do.
2: Quan la butlla del Papa Urbà inclou ja la seva festivitat, però el gran punt d'inflexió arriba al 1321, quan arriba a Tarragona la relíquia del braç de Santa Tecla, procedent d'Orient, aconseguida per la intercessió del rei Jaume II. La ciutat li va fer una rebuda espectacular, el 1321, amb una gran processó que van sortir al carrer amb aquest seguici popular. Una festa que avui té una estructura de més de 650 anys d'història, ja ho hem sentit. Les ordinacions de Santa Tecla del 1370 ja regulaven elements com la cercavila i la processó en aquest braç de Santa Tecla que està allà a Tarragona.
1: Carai, carai, carai. Maria Amorós, eh?
3: Maria està fent aquí una recreació. Que Déu-n'hi-do, molt bé, Maria.
1: Quantes tecles hi ha a Tarragona?
2: Clar, és que Tecla és un nom.
1: Tecla és un nom, clar.
2: I n'hi ha poquetes, eh? M'ha semblat a mi molt poc.
3: Quantes?
2: Jo crec que els tarragonins de Tarragonines heu de posar més Tecla. Actualment, aquest 2026, hi ha 33 persones empadronades a Tarragona amb el nom de Tecla. Són poquetes, 33. I clar, el que fa l'Ajuntament és ajuntar-les a totes en un dinar, el tradicional dinar de Santa Tecla. Això va ser ahir i 18 d'elles van anar en aquest dinar.
1: Ah.
2: Atenció, perquè la més gran té 90 anys i la més jove només un anyet de Tecles.
1: Hi ha una mini tecla.
2: Una tecleta. I la més gran, 90. És una festivitat, com diem, medieval, doncs, que encara està.
1: A veure...

0: quantes mercès trobem demà?
1: Demà és la mercè. Que vinguin i que ens ho diguin. És a dir, fem una crida.
2: Jo crec que n'hi ha moltes més que tecles.
1: Fem una crida a les mercès. Les mercès que vulgueu venir demà al parc de l'Estació del Nord de 4 a 7. Veniu, hola, em dic mercè, i us saludarem i ja farem alguna cosa amb el programa.
2: Però, Xavi, saps què és el que es beu a Santa Tecla? Quina és la beguda tradicional?
0: Quina?
2: Perquè si no la coneixes et farà molta gràcia, perquè es diu mamadeta, la beguda tradicional de Santa Tecla. I tant, és una beguda oficial de la Festa de Tarragona.
0: I què porta això? Què és?
2: Mira, és granissat, és molt bo, eh? És granissat de llimona, xartres groc i xartres verd, que és un tipus de licor, no? És una, la proporció tradicional, que fins i tot està recollida a l'Ajuntament, és una part de xartres groc, una de xartres verd i 8 parts de granissat.
0: Sí. Si féssim 10 parts, 8 serien granissat i només una de xartres groc i una altra d'Albert.
2: Exacte. I aquí, clar,
0: Albert,
2: atenció,
0: això...
1: Albert.
2: Aquí no és una tradició que tingui molts anys d'història. Això és del 94, eh?
0: Sí.
2: Va ser un grup d'amics del Vall de Diables de Tarragona que van dir, escolta, aquí hem de fer una beguda, i van posar-li el nom de l'esperit de Santa Tecla. Però el nom de mamadeta es va popularitzar posteriorment i, clar, doncs feia molta gràcia. I atenció, perquè el xartrès, dieu, això és francès. Bé, doncs no, perquè està vinculat a Tarragona i hem d'anar molt més enrere.
0: Chartreuse.
2: Chartreuse, esclar, i dieu, això és francès. Bé, doncs està vinculat a Tarragona perquè els monjos cartuxians van arribar a la ciutat entre el 1903 i van produir Chartreuse fins al 1989. Per tant, és una beguda que es va produir a Tarragona durant molts segles i això es veu en un tipus de recipient reutilitzable que es diu el barrilet. Es porta penjat al coll i cada any va canviant de disseny. Jo havia anat molts anys a Tarragona perquè havia tingut una parella a Tarragona durant molts anys.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: No ho sabia, jo, això.
2: Sí, no ho sabies?
0: Un noviet, eh?
2: Sí, el meu ex és de Tarragona, ens portem bé, no tenim problema.
0: Tarraconòvio.
2: Sí.
0: Que tapa de Tarragona, ciutat.
2: No, del Morell, que està molt a propet de Tarragona.
0: El Morell.
1: El Morell. El Morell, sí. El Morell.
2: Sí, sí,
1: que són, els del Morell es diuen Morell...
2: El Miquel, el meu ex, el Miquel Prió.
1: No, el teu ex ja, però...
2: Però jo ho puc dir, però tinc el
1: Morellensa. Morellensa, sí, Morellenc.
0: Morellistes.
1: Morellenc, perdó, Morellenc o Morellenca.
2: Doncs el Miquel era del Morell i una abraçada a tota la seva família, el Jaume, la Tina, l'Andreu, que jo els estimo molt, tinc molta...
0: No tindrà res a veure amb els licors Morell o vins
2: Morell. No. El que hi ha al Morell, que segurament et sona, és el vermut Izaguirre. El vermut Izaguirre,
0: sí,
2: que és molt conegut, un vermut de Reus, doncs és del Morell, aquest vermut, escolta. El que sí, però tenen... Això et farà gràcia ara, per això t'ho hauria d'explicar per antenes. Igual, tenen una granja d'ous, el Miquel, també.
1: També?
2: No, no ens vam conèixer per això,
0: tu.
2: Eh?
1: Sí. Però va ser la Unió, la granja...
2: No, va anar a partir d'aquí, però bé, ens vam conèixer, sí, perquè la seva família i la meva tracten amb els ous, i sí. I vam estar uns quants anys junts, però sí. Mira, guaita, però
1: els ous?
0: No, típic amor adolescent, eh? Estem parlant
2: d'amor... Sí, jo tenia 20 anyets.
0: Clar, això és que ni compta, saps?
2: No, però vull dir que...
0: Això no s'ha de comptar com a parella.
2: Vull dir, érem jovenets, érem molt jovenets, i ja està, jo ara m'he casat amb una altra persona, ell també, i ja està, però molt bé, que ens portem bé, que no tenim cap problema.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Una salutació als morellencs i morellenques que ens escolten.
0: Sí, sí, sí, una abraçada per Morell. Que, no, deia que demà, a veure quantes mercès trobem. A veure, David Gallà.
2: El nom de Tecla s'ha de posar més i el de mercè també.
1: Sí.
2: No esteu d'acord?
0: Sí, però és que aquí hi ha un tema, a veure. Ara són les 6 i 47 minuts. I d'aquí a pocs minuts, a les 7 de la tarda, començaran oficialment les festes de la mercè a la capital catalana, a Barcelona. El vi català tindrà una forta presència, per cert, el pregó de la mercè 2026, que es farà des del Saló de Cent de l'Ajuntament. Enguany se n'ha fet l'encàrrec a dos grans experts, els propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
1: És un pregó a quatre mans. Els Falgueres brindaran per donar inici a la Festa Major de Barcelona amb un discurs que volen, avancen, que es paladegi, es vegi i s'assaboreixi. Nosaltres estarem, com molt bé deies, Xavi, atents i atentes a les 7 de la tarda.
0: Sí.
1: Però volem fer una llista de pregoners i pregoneres a qui no han d'imitar, si us plau. No cal imitar. Aquesta és la nostra intenció.
0: Sí.
1: No són referents. Ara sabreu els motius pels quals he fet aquesta tria. A veure, comencem per l'any 2022, festes de Sant Isidre a Madrid, i amb Antonio Resines fent un pregó a la seva manera.
3: Como pregonero vuestro que soy, os debo un pregón. Y este pregón que os debo, os lo voy a pagar. Que yo, como pregonero vuestro que soy, os debo un pregón. Y este pregón que os debo, os lo voy a pagar.
4: Un momento, Antonio. No sé si os habéis enterado que Antonio os debe un pregón.
3: Y como os debo un pregón, os lo voy a pagar. O sea, vamos a ver. No sé si os habéis dado cuenta que yo os debo un pregón.
4: Pero vamos a ver, que si os ha quedado claro que Antonio os debe un pregón, porque si no me ha dicho que estoy yo aquí para aclararlo.

0: Shop.
1: Qué bueno es el alcalde, lo ha hecho estupendo el tío. Gracias, alcalde. Empezamos.
0: Sí, empezamos. A ver, claro, es que no
2: era pasó. Aquí no tengo
0: no era ni el pregó, era el pre-pregó. Fem també quatre mans en aquest cas, eh? No sé si amb la mateixa traça que el faran el Toni i la Meritxell Falgueres. La parella de Resines Martínez Almeida, que és l'alcalde de Madrid, van intentar-ho, però jo crec que intentaven fer broma, allò que dius, ah, alcalde, sí. ¿Por qué no fem allò de que jo hago ver i tu dices, me interrumpes i luego...
2: Sí, però jo crec que com que una part del guió no
0: va,
2: va perdre,
0: clar.
2: No?
0: Jo crec que sí, l'Ajuntament va tenir una idea, Resines sí. Una altra, i a l'hora de parlar-ho van parlar coses diferents. Som-hi amb un altre exemple que no han de seguir. Atenció, n'hem parlat d'ella avui. Belén Esteban, any 2025, pregonera de l'orgull LGTBIQ+, de Sevilla, i deia això.
3: Aquí estamos reunidas, todas, todos y todes. Es un auténtico placer compartir esto con vosotros. Pese a no ser oficialmente del colectivo, bueno... Sí que pertenezco a él.
0: Ella mateixa entra i surt dels jardins amb una facilitat. Primer, ostres, diu... Todos, todas y todes. Si escoltem bé, no s'ha dit todes. Diu sí, todo es.
4: Todo es.
0: Diu com un... Diu el nom d'un central del PSG. Sí, todo es.
2: No ho diu ferma, saps? Com...
0: Todo es i gol. Todo es.
4: Todo es.
0: Qui és todo es? El que juga al PSG d'extrem dret. A veure, Belén,
5: sabeu senta't. Que en català, com es diu todes en català, ho sabeu, no?
4: Totis.
5: Totis.
0: Totis, sí, sí. Però,
5: sempre m'agrada.
0: Digue-li Maria, a la Belén, digue-li que s'aprengui totis si no sap dir todes. No sé. Diu, no sé del col·lectiu, però és igual a qui estoy. Anem, 2022, vinga, tornem aquell any, Orgull de Madrid, en aquest cas amb Isabel Pantoja com a protagonista.
6: Porque yo soy una más de ustedes, ¿eh? Que lo sepáis. Y vuestro orgullo es mi orgullo. Porque sin vosotros, los de todo el mundo... Esta que está aquí no estaría aquí de pie. Así que os agradezco con todo mi corazón a este colectivo que llevo en mi alma. Pero en mi alma desde que comencé a cantar.
5: Pues si sembla la Pantoja.
0: Clar que sí. Pantoja. Pantoja, oh,
5: la Pantoja. És la Pantoja, no?
4: Sí, sí, sí.
5: Ah,
0: Isabel Pantoja. A veure, Maria, he dit Pantoja, no he dit Pantoja. A veure, m'he equivocat, no he dit Pantoja abans.
5: Has dit Pantoja.
2: Sí, perquè just en aquell moment la Maria estava acabant de dissenyar una cosa, has dit Pantoja.
5: Pantoja.
0: He dit Pantoja, no, ja pot ser que he dit Pantoja.
5: Has dit Pantoja.
0: No, Isabel Pantoja era la protagonista. Ella justifica. Tu vas a fer
5: el
0: prego.
5: És que sabeu què passa? Que hem de fer moltes coses alhora. Som multiworking aquí a la ràdio. Llavors jo ara estava fent una cosa i no he pogut escoltar bé el que deia.
0: Que veureu en un altre lloc. No passa res. Isabel Pantoja, que és qui estava fent aquest prego. Això és com tu vas a fer un prego, no sé, a la festa major d'una associació d'empresaris del metall i dius, perquè jo soy del metal, i no has tocat metall a la teva vida, però és igual.
5: Però jo crec, una cosa, jo crec que la Pantoja sí que havia tocat metall, eh?
0: Sí.
5: L'únic que no ho havia dit.
0: Sí, el que passa que igual...
2: Això es comenta.
0: Per tant,
5: ho vam comentar amb el Santi Meifrena aquest estiu d'aquella mítica portada de...
0: Amb Maria del Monte. Correcte.
2: I Encarna, no? No.
5: Amb Maria del Monte.
2: No, estic jo barrejant coses.
0: Encarna anava de vacances amb...
5: Sí que havia tocat metall. M'ha agradat molt, sí que havia tocat metall,
2: eh? I tant, i tant.
0: Ara ho direm així, no havia tocat metall.
5: Sí.
0: Bé, deixem Isabel Pantoja.
2: Era del Betis, diu un amic meu.
0: Del Betis.
2: És una altra forma de dir-ho.
0: Era del Betis.
5: No,
2: sí. Ui, no sé, això diu un amic meu, que tampoc està massa bé del cap. Eh?
0: Escolteu.
5: Que era lesbiana, no passa res.
2: Sí.
0: Deixem el Betis.
2: Sí.
0: Si ens volem posar creatius, sí, fem com Joaquín Sabina l'any 2019 al Carnaval de Cádiz.
7: Cádiz es mi retrato en un espejo donde me veo más guapo y menos viejo. Cádiz es una amante clandestina porque muere de amor un tal Sabino. El carnaval es un juego que agita el mítico fuego de la duda.
5: Però si sembla el Sabina. És broma, Sabina. És broma.
0: Ara t'he pillat. Joaquín Sabina. Podem fer poesia? Jo proposo el següent. Visca la festa de Barcelona, que a mi m'enamora com una ona. Visca la festa de la Mercè, on passa tot i no passa res. Visca la capital catalana, on es pot fer el que et dona la gana.
2: Molt bé, David Gallà.
0: Aquesta és la meva proposta.
2: Doncs el nivell de Sabina, et dic.
0: Que és el mateix nivell.
2: Sí.
0: Però anem ara canviant de localitat. Ribeira, localitat de Corunya. L'any 2008, com a pregonera, Gisela, que com tothom sap, va néixer molt a prop de Ribeira, concretament a 1.104 quilòmetres, perquè va néixer al Bruc. Escolta'm un fragment.
8: Tengo que confesar que estoy enamorada de estas mierdas y que siempre que puedo me escapo para visitarlas. Como catalana,
4: me unen a vosotros muchas más cosas de las que podéis imaginar. Los orígenes de una tierra con cultura e idioma propios o el amor al mar. Tan distinto mi Mediterráneo del Atlántico que baña esta ciudad, pero igualmente mágico y misterioso.
0: Pues es el Mediterráneo.
4: Las raíces de Ribeira están también unidas con las mías. Los primeros catalanes que se asentaron en esta zona para establecer el Salazón, por ejemplo, que fue el motor económico de las Rías Baixas y de los mercaderes catalanes, hicieron florecer pueblos como este, en los que los apellidos como Soler, Aguiar, Colomer, Artola, Calvo, Campaña y otros muchos que seguro que os resultan muy familiares.
0: A veure, es està fent increïble. 8 apellidos catalanes. És a dir, ella li va donar la idea a Emilio Martínez Lázaro. Li va dir, aquí hi ha una pel·lícula. Gisela B, però el següent que tenim a continuació, no, l'últim ja, no sabia ben bé on estava. Anem l'any passat, 2025, fins a Elx.
9: I Litizelio, Litizano, i una cosa. Gracias por permitirme serlo, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Viva Elche! ¡Viva la madre del Neu! ¡Felices fiestas!
0: Sí, sí. Felices fiestas és l'únic vaquerizo que has dit bé, perquè il·licitanos, ni s'ho sap, viva la mare del neu. Què és la mare del neu? La mare de la neu serà la mare de Déu.
2: La mare de Déu, no?
0: Però la mare del neu... Però doncs,
5: A mi la Gisela m'encanta perquè és, ha buscat a Google, ha buscat a Google coses semblants que tenen Catalunya i Ribeira.
0: És que imagineu-vos ara mateix el fet. Em toca fer un pregó a això, a la localitat... una localitat de no sé on, busco a Google a veure què hi ha. Oi, me una mucho
2: época,
0: todo esto.
2: Era època en què realment la Gisela seria una de les persones més famoses del país, no? Perquè no havia passat
0: 2008.
2: Tant de temps, no? D'aquella primera edició. Sí, sí, set anys del gran impacte d'OT. De l'edició del Bisbal, de la Chenoa, Manu Tenorio, Gisela era una de les més importants.
0: Algú de Ribeira haurà anat a fer el pregó del Bruc? És el que m'ha quedat al dubte. No m'ha donat temps de buscar-ho.
2: No,
5: per cert, sabeu de qui és el complet avui?
0: Ai,
5: de
0: qui?
5: De Julio Iglesias.
2: Avui és l'aniversari de Julito.
5: Julito Iglesias avui fa 83 anys.
2: 83 anys.
5: 23 de setembre del 1943 va néixer Julio Iglesias,
2: feina,
5: un dia com avui.
2: Té feina, té feina. Li ha agafat en una època amb coses. Amb coses a... És la veu, no? És possible.
10: Capitán de un velero que no tiene mar.
5: Que m'agrada. A mi una persona que ha aconseguit ser cantant i porter del Real Madrid em sembla fascinant.
0: I les dues coses és igual.
2: Álvaro Benito. Álvaro Benito.
5: T'ho anava a dir, cantant de Pink Noise. Sí. Cantant de Pink Noise i no va ser porter.
2: No.
5: Però va
0: I comentarista de futbol.
2: Molt bon comentari. A mi m'agrada molt, eh? Com ho fa?
0: Tres coses.
5: No sabia que Pink Noise estava de gira, ho vaig descobrir ahir.
2: Sí,
5: però bé,
2: sí,
5: avui
2: sí,
5: és el complet de Julito Iglesias.
2: Julio Iglesias.
5: Que l'ha felicitat a Neu Bregón per Instagram i ara ho he vist. Ha posat hoy cumpleaños mi amigo del alma, mi querido Julio Iglesias.
2: Qué honor
5: ser
2: no,
5: tu amiga.
2: Està cancel·lat,
0: que,
2: Julio Iglesias,
0: sí, sí.
2: Ara mateix.
0: Ara,
2: no? Podríem dir que es, el van cancel·lar o no? O ja està tot solucionat?
5: Va sortir que s'arxivava la causa.
2: Per això t'ho dic. Que jo, ja podem retirar la cancel·lació a Julio Iglesias o no? Per qui ho ha de dir, això?
5: Bueno,
2: no, ja sé que tu no,
5: a mi m'agrada el Julito. Però no estic d'acord, evidentment, amb res del que va passar, òbviament, no? Però es va arxivar la querella, no?
2: Doncs demà tornarem amb moltes més coses i sobretot amb un programa que hem preparat per demà molt especial. Demà celebrarem la Festa de la Mercè, ho farem des de la ciutat de Barcelona, ho farem en directe. On, David Gallac?
0: Des del parc de l'Estació del Nord. Mira, no us ho perdeu.
2: És que em costa molt.
5: No sé sempre li preguntes amb ell.
2: Sí, perquè em dona molta seguretat, perquè jo és que sempre estic a punt de dir des del Mercat de Sant Antoni.
0: Imagineu,
2: no sé per què.
0: Us imagineu? Què diem cada estona un lloc diferent?
2: Sí, seria increïble.
0: I els oients i les oients ens deixen de buscar.
2: No.
0: Des del carrer Guipúscoa... No.
2: Però m'agradaria molt, això.
0: Rambla de Guipúscoa...
2: No. És a l'Estació del Nord.
5: Va, vine, que així ens farem fotos. Si tu vols, ens posaràs cara, et posarem cara... Si vols, el Xavi Martínez també et pot signar un autògraf, on tu vulguis.
2: I la Maria...
5: Jo no, pel Xavi és més famós.
2: No, tu cada dia ets més celebrity a Catalunya.
0: Estarem fent una signatura de guions de 4-7.
2: Doncs sí.
5: Signatura de guions.
0: En lloc de signar discos, signarem guions.
2: Exacte, escaletes.
0: Portarem papers per signar i signarem guions a 4-7 al parc de l'Estació del Nord.
5: I el Martín Noia, que també estarà allà, i veure
0: també,
5: quines
0: també,
5: mans.
0: També, sí, sí, sí.
5: I el Jaume Tudela, que em sembla que es queda
0: també, aquí.
2: No, el Jaume es queda a l'estudi, no veig.
5: Es queda per si hi ha algun problema allà.
0: Que no hi haurà. Que no hi haurà.

0: Que no hi haurà,
1: però a vegades...
2: The Equalizer, Jaume Tudela. Doncs demà a les 4 més, al carrer, al... l'estació...
0: Al parc de l'estació del Nord.
2: Va. Gràcies, Martín Noia, Jaume Tudela, gràcies a la Sònia Rodríguez Justícia, gràcies, David Gallà.
0: Fins demà.
3: Adéu.
2: Maria Coll, demà a les 4. Gràcies, família. És una meravella ser part de la tarda de Ràdio 4 i d'aquesta casa de Ràdio 4, eh? Cada dia ho passem millor, gaudim més i millor i aprenem més coses. I si vols saber què està passant... Res com Ràdio 4. Res com l'edició vespre que arriba ara mateix.
4: La tarda de Ràdio 4.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. La imatge d'una dona de 87 anys amb discapacitat sortint en llitera del pis de Madrid, on vivia des de feia 71 anys, desnonada, obre el relat del dia. Són alguns dels sons del dia d'aquest matí a Madrid, al barri de Vallecas. Un fons d'inversió ha executat el desnonament. Centenars de veïns han intentat impedir-ho. La imatge ha arribat al Congrés, ha convertit una història particular en una pregunta col·lectiva de què serveix proclamar el dret a l'habitatge si, quan arriba l'últim dia, ningú no és capaç de garantir-lo. El govern assenyala els partits que han bloquejat mesures per frenar els desnonaments com Partit Popular, Vox i Junts. Els seus socis li han retret que encara no hagi aprovat una nova moratòria i les administracions es passen responsabilitat els uns als altres. El conflicte polític existeix i se'n parlarà, però no pot tapar el resultat. Potser aquest desnonament és la gota que fa vessar el vas, perquè el malestar no neix només d'una escena que indigna. Hi ha molts motius que fan que l'habitatge sigui a dia d'avui el que més preocupa els espanyols, ho diu l'Institut Nacional d'Estadística. A aquesta hora també concentracions programades a moltes ciutats. A Madrid es fa davant del polèmic àtic de 6 milions comprat pel govern de Madrid. A Barcelona, davant la delegació del govern, de seguida estarem allà, creix la indignació per la incògnita de si es podrà evitar el proper desnonament. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javier Martínez a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem amb Laura Bonill. L'Assemblea General de l'ONU està evidenciant la tensió internacional amb un nou xoc entre l'Iran i els Estats Units.
2: A l'inici de la segona jornada, el president iranià Masoud Pezeshkian ha acusat Estats Units de terrorisme. I ha defensat el seu dret a la sobirania nuclear, tot plegat en resposta a les amenaces de Donald Trump. Mentrestant, també hi ha sobre la taula el genocidi a Gaza, amb cada cop més països, com França i el Regne Unit, reclamant la solució dels dos estats.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat que les joies trobades al seu despatx són un regal personal del rei de l'Aràbia Saudita.
2: L'expresident del govern espanyol ha explicat al jutge que el rei saudita que li va regalar aquestes joies i, de fet, ha sol·licitat la col·laboració de la monarquia del país per confirmar aquesta versió. Zapatero respon així al requeriment judicial per aclarir l'origen de les peces.
0: 12 persones ateses, diverses zones acordonades i una diputada del Partit Popular convidada a marxar de l'hemicicle. Aquest és el balanç de la sessió de control d'avui al Congrés.
2: Tot ha començat amb l'exhibició d'un esprai de gas pebre per part de la diputada popular Ana Vázquez.
3: Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico.
2: Francina Armengol, presidenta de la Cambra Baixa, ha informat de la prohibició de dur armes a l'hemicicle, situació que s'ha agreujat en conèixer que s'han acordonat diversos espais i s'han atès 12 persones per inhalació del gas pebre.
0: L'actor català Oriol Pla, guardonat amb el Premi Nacional de Teatre 2026, dotat amb 30.000 euros.
2: El Ministeri de Cultura reconeix la seva trajectòria, especialment la seva interpretació a Gola, l'espectacle que combina teatre i clown amb una tècnica, diuen, extraordinària. Pla, recordem, també ha guanyat un Emmy internacional pel seu paper a Yo Adicto.
0: I en esports, el Barça debuta a la Champions femenina d'aquesta temporada, aquesta nit, a l'estadi Johan Cruyff. Josep Capel, bon vespre.
4: Bon vespre. Reben el París a partir de les 9 de la nit. Pere Romeu recupera Irene Paredes, però perd Vicky López i Kika Nazaret per lesió que s'afegeixen a les baixes ja conegudes d'Aitana, Van Asten i Alexandri, a més d'Aixa Càmara i Carla Julià, que estan amb la selecció espanyola sub-20, que s'acaba de classificar per la final del Mundial de Polònia al Super Itàlia per 2-0. La primera ref, aquesta nit a les 9, Europa, Real Madrid-Castilla, en bàsquet a 8:45, final de la Lliga Catalana Femenina entre el Girona i el Cadí la Seu. I en tennis, Espanya s'ha classificat per les semifinals de la Copa Billie Jean King al superar Kazakhstan per 2-1 i ara se les veurà amb la República Txeca.
0: Informació de serveis. Pont de la Mercè. Han sortit de Barcelona 184.000 vehicles. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial des d'avui al migdia fins diumenge a les 12 de la nit. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
5: I es posaran carrils addicionals entre Vilafranca i Molins de Rei en el retorn de diumenge, entre Llinars del Vallès i Montornès del Vallès, i a la C32 entre el que és Llavaneres i Montgat.
0: Estarem pendents de com se circula, molta prudència, però ens interessem també com se circula a aquesta hora. Roger Serra, hola.
6: Hola, bona tarda. Ara hi ha moviment en general en aquesta xarxa viària, aturades, podríem dir habituals, per una banda en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, rondes carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, però és que a més tenim algunes incidències. La més important, l'accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la Roca del Vallès, queda un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, aturades de gairebé 8 quilòmetres entre Mollet i la Roca del Vallès. Això passa a l'autopista AP7 en sentit nord, com us dèiem, a causa d'un accident. No deixem l'AP7, mirem el tram de Cerdanyola del Vallès, perquè trobarem un altre accident, en aquest cas, que talla carril en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, aturades de més de 2 quilòmetres en aquest punt de Cerdanyola, autopista AP7, direcció sud. A més, les obres de Jorba, ara a l'autovia A2, provoquen aturades de més de 2 quilòmetres en sentit Lleida i ens indiquen que un vehicle avariat també provoca aturades importants a la carretera C58, a Vacarisses i en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Bé, doncs també de mobilitat. Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les obres recentment iniciades a l'estació de Fabra i Puig com a hipòtesis pel despreniment del fals sostre d'aquest dimarts que va deixar 3 ferits lleus. Els viatgers de Rodalies amb destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb la línia 1 del metro de Barcelona. Previsió meteorològica per demà. Aimet Noelia García.
7: Demà dijous de Catalunya continuarà el temps estable i càlid sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Temperatures mínimes de 16 graus a Girona i a Lleida, 18 a Barcelona i 19 graus a Tarragona. Les temperatures baixaran a partir de dilluns.
0: Són les 7 i 6 del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: La Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, ha estat desnonada aquest dimecres després de viure més de 7 dècades al mateix pis del barri del Retiro. Era el quart intent de desallotjament i després d'esgotar totes les vies judicials, finalment la dona ha abandonat l'immoble en Camilla. Hores d'ara continua ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón. Què en sabem, Laura Morill? Bon vespre.
2: Bon vespre. Sí, el pis on ha viscut la Mari Carmen durant més de 7 dècades ara és propietat d'Urba Gestión, una empresa inversora que el va adquirir l'any 2020 i que va intentar incrementar el lloguer, multiplicant-lo per 5. Centenars de persones han intentat evitar-ho, concentrant-se davant del seu portal des de la nit d'aquest dimarts. Convocats pel Sindicat de Llogateres de Madrid, els manifestants han mantingut la protesta fins a l'arribada de la comitiva judicial i la policia, que ha carregat contra els activistes i ha generat moments de tensió. Aldo Reverte, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, en declaracions a Ràdio Nacional, ha denunciat aquesta violència.
8: Se han hecho todo tipo de maniobras de sumisión con la gente que resistía pacíficamente en la puerta. Se ha utilizado gas pimienta para desalojar a las personas que estaban resistiendo pacíficamente. Todo ha valido.
2: L'advocada de la Mari Carmen ha denunciat que no té cap mena d'alternativa habitacional al fons d'inversió Urba Gestión. A més, es va negar a ajornar el desallotjament, tot i el suport veïnal que s'havia ofert a fer front a les despeses del lloguer. La Mari Carmen, de 87 anys, ha hagut de ser ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón.
0: I viurà a casa d'uns familiars, segons hem pogut saber també. Gràcies, Laura. El desnonament de Mari Carmen ha centrat el debat polític. Els socis li han retret al govern espanyol que no faci el suficient per pal·liar la problemàtica de l'habitatge, mentre la dreta, Laura, també se suma a les crítiques.
2: Els socis li han demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que desbloquegi el decret d'habitatge amb mesures antidesnonament per a les famílies més vulnerables. Sumar parla d'indecència i de vergonya i espera que aquest desnonament suposi un punt d'inflexió. En aquest sentit, exigeix al PSOE aprovar el decret sense perdre un minut més.

0: La semana que viene, sin falta, el Consejo de Ministros debe aprobar el Real Decreto de Vivienda con los desahucios y traerlo aquí y que todo el mundo esté a la altura.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, culpava la dreta del desnonament, acusa la Comunitat de Madrid i Isabel Díaz Ayuso de posar una estora vermella als fons voltor i de frustrar les alternatives que el govern havia ofert a la Mari Carmen.
2: La empresa se cachondea de las administraciones públicas, se cachondea de la ciudadanía española porque tiene una presidenta que les protege, que ayer mismo, insisto, ella se fue a apoyar a los fondos que hoy la están desahuciando.
1: El Partit Popular ha passat de puntetes i s'ha limitat a qüestionar la capacitat de l'executiu. Borja Semper.
3: Pues que llegará un momento en que estas cosas acabarán, pero desde luego con este gobierno no. Muchas gracias.
1: Esquerra i Podemos han criticat la manca de contundència al govern, Gabriel Rufián i Ione Belarra.
4: No puede ser que la ministra de Vivienda sea la ministra, en fin, más suave para con este drama.
5: Han forzado los límites de lo posible en muchas ocasiones cuando han querido. Que lo fuercen para proteger a la gente y para cumplir con la Constitución.
1: Recordem que el darrer decret que paralitzava el desnonament de les famílies més vulnerables va ser tombat al febrer al Congrés per Partit Popular, Vox i Junts.
6: Gràcies. Doncs una vegada s'ha confirmat el desnonament, ràpidament s'han organitzat diferents manifestacions. A Madrid es fa davant, com dèiem, del polèmic àtic comprat pel govern de Madrid. A aquesta hora també a Barcelona la delegació del govern al carrer Mallorca, on el sindicat de llogateres ha convocat la seva concentració com a mostra de suport a la Mari Carmen. Allà està el nostre company Àlex Eloi. Bon vespre.
7: Bon vespre. Sota el lema per totes les Mari Carmen, prop de 200 de persones es concentren a hores d'ara davant la delegació del govern aquí al carrer Mallorca per mostrar el seu rebuig al desnonament i la seva solidaritat amb Mari Carmen. El sindicat de llogateres ha qualificat de brutalitat policial l'actuació dels agents i ha acusat el govern de ser també responsable per tenir al calaix el decret d'habitatge que contempla mesures per evitar el desnonament de les famílies vulnerables. Fa uns minuts hem pogut parlar amb dos membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Francisco i Rafael, que ens deien que cada dia reben missatges de famílies per aturar desnonaments i no donen a l'abast.
8: Eso es terrible. Nos están echando a todas las familias a la calle por la especulación de la vivienda. Y esto, como no lo pare el gobierno, no sé dónde vamos a llegar. Faltarán puentes para recoger a las familias a este paso.
9: A mí, yo llevo el teléfono de la PA de Barcelona, ¿no? Y cada día me llaman gente, cada día, tres o cuatro personas, y además con una urgencia. El martes me llama una familia que tiene desahucio para el viernes, y no da tiempo.
7: En aquesta concentració també es vol recordar els darrers desnonaments a Catalunya amb la Sílvia, una veïna de Barcelona amb una discapacitat desnonada després de 13 anys que va intentar suïcidar-se, i el cas de l'Olga, una veïna de Santa Eulàlia a Hospitalet, que es va llevar la vida després de ser desnonada amb dues filles. Com sentiu, de fons, a aquesta hora continua aquesta concentració amb cada vegada més persones que ja van arribant.
6: Aquest és el so a Barcelona, aquesta hora al carrer Mallorca, en directe des d'aquesta concentració. En canvi, la pressió social sí que ha pogut evitar el desnonament d'una de les 11 famílies de menors que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic. La comitiva judicial ha entrat aquest dimecres a l'immoble i el llançament ja havia començat quan s'ha ordenat aturar el procés. La família afectada fins i tot havia començat a treure les seves pertinences de la casa. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat finalment la suspensió del desnonament. Es tracta d'una família amb tres menors que abans vivia al carrer. Clara Cusó, de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès, demana solucions a llarg termini per reallotjar les famílies afectades.
10: En aquest cas concret el que demanem és un reallotjament de la família en un espai d'emergència, no? O en un recurs d'emergència. A la ciutat de Vic s'ha tancat aquest any l'alberg municipal de la ciutat i per tant sabem que cada vegada hi ha menys recursos d'aquestes característiques i el que no pot ser és que s'ofereixi tan sols tres nits d'hostal per a aquestes famílies.
6: El cas forma part de la situació que vivien 11 famílies que ocupen pisos de titularitat pública a Vic. En aquests habitatges hi viuen una 60 de persones, la meitat menors d'edat, i algunes famílies ja han rebut les notificacions de desnonament.
11: Edició Vespre.
6: Un esprai de gas pebre també ha estat motiu de polèmica avui, però dins el Congrés de Diputats. Ha estat exhibit per una diputada del Partit Popular i que ha obligat a desallotjar diverses dependències del Congrés. 12 persones han hagut de ser ateses. Tots els detalls, Cambra Baixa, Rosa Carreño.
12: Bona tarda. Sí, la policia ha hagut de tancar tres banys i altres instal·lacions del Congrés i 12 persones han hagut de ser ateses per intoxicació després que un treballador del PP manipulés un esprai de gas pebre que la diputada Ana Vázquez ha mostrat a l'hemicicle.
13: ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la

0: falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico.
1: Francina Armengol ha recordat a la diputada que el reglament del Congrés prohibeix portar armes i que havia de lliurar-la a la policia. Feijóo ha estat un dels pocs diputats del PP que no ha aplaudit a la seva diputada, però altres portaveus l'han defensada.
2: Las mujeres ceutíes y sus niños también tienen derecho a poder ir tranquilos al colegio.
3: Un gas pimienta no es un arma, señora presidenta. Es su seguridad.
4: Es usted la vergüenza de esta institución, señora Armengol.
1: Als passadissos, Vázquez ha dit que abans de la sessió de control ella havia buidat l'esprai al carrer.
0: De 30 mililitros y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: Però després un treballador del PP ha reconegut que ella li ha donat al pati del Congrés i que ell l'havia acabat de buidar al bany. La mesa del Congrés ha d'estudiar ara si ha de sancionar algú per l'incident d'avui.
5: Per cert, gràcies, Rosa Carreño. Ceuta, la frontera continua en calma, tot i l'alerta per les crides difoses a xarxes per intentar una nova entrada coincidint amb les eleccions marroquines. Interior reforçat Ceuta amb 75 agents, 120 agents durant la nit també i 90 durant el dia. Aquesta és la darrera hora sobre Ceuta. També us expliquem en format més breu de tribunals un obsequi personal. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha donat les primeres explicacions sobre l'origen de les joies que guardava al seu despatx Cristina Martín.
6: A l'escrit que Zapatero ha remès a l'Audiència Nacional, l'expresident diu que va ser un regal del rei d'Aràbia Saudita l'any 2007. Segons els experts, només es pot perseguir un delicte fiscal fins a 4 anys després de rebre'l. José María Mollinedo, portaveu del Sindicat de Tècnics d'Hisenda Gesta.
7: Està àmpliament prescrita la qualsevol responsabilidad tributaria o incluso la investigación de contrabando que habría iniciado la investigación el juez Calama, porque estarían ambos delitos ampliamente prescritos al transcurrir los 4 años.
6: Per aclarir si el delicte ha prescrit, la justícia haurà de confirmar que les joies són de 2007.
5: I l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas de narcotràfic de Sito Miñanco.
6: El tribunal considera que no va participar en l'operatiu per blanquejar gairebé 900.000 euros orquestrat pel narcotràfic en gallec, qui està condemnat a 17 anys de presó.
5: Són les 7 i 16 minuts. El president de la Generalitat reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. En el marc de la seva compareixença per retre comptes dels errors en les proves, Salvador Illa ha assegurat que es van produir mancances en la transmissió d'informació. L'oposició, però, no ha fet cas d'aquestes explicacions. L'ha criticat Lorena Enns.
8: Un error que mai s'hauria d'haver produït fruit d'erraves d'interpretació i supervisió. Són les explicacions que ha donat a Salvador Illa davant la cambra per tractar d'explicar per què fins a un 23% de l'alumnat va quedar exclòs de les proves. El president apunta al Consell d'Avaluació, assegura que les erraves que es van detectar no es van elevar quan tocava als responsables polítics.
9: Les diligències apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
8: Illa ha tornat a tancar files amb Niubó, considera que amb les mesures preses ja n'hi ha prou. Per girar full, el president ha cribat els grups a rellençar l'educació. Les explicacions, però, no han estat suficients ni per socis ni oposició. Els grups insisteixen que el destituir a Niubó i adverteixen al president. L'acord de país no pot ser una cortina de fum. Mònica Sala, Junts, Jordi Albert, Esquerra, Jessica Albià, Comuns, Alejandro Fernández, Partit Popular.
10: Com és que encara avui manté la consellera Niubó?
11: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda.
12: Per què ho van amagar? Per què no van informar d'aquest desgavell?
13: Si de verdad quiere profundizar en cambios, no necesariamente los que yo impongo aquí, ni muchísimo menos, pero cambios estructurales profundos, hablaremos.
8: Illa s'ha compromès a assolir un pacte de principis amb mesures que vagin acompanyades de recursos i dates de compliment.
5: Això dins la cambra. A fora, en paral·lel, el debat de país que planteja el govern continua obert al conflicte educatiu. Els sindicats exigeixen reobrir les negociacions mentre el president del Consell d'Educació assegura que cal abandonar l'espai reivindicatiu. Laura Hurtado.
14: Joan Manuel del Pozo, president de l'òrgan escollit per liderar el procés de debat, assegura que Salvador Illa li ha demanat arribar a acords amb el conjunt de la comunitat educativa. Són declaracions del Cafè d'Idees de Ràdio 4.
15: L'educació necessita perspectives pedagògiques i socials que van més enllà de la qüestió laboral. Aleshores, jo deia, substituir com a espai predominant la reivindicació permanent pel diàleg constant.
14: Els sindicats, però, critiquen que el govern pretengui desviar la negociació amb la part social. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
16: Tornem a exigir que s'obri la negociació amb el conjunt de les persones treballadores, també amb la comunitat educativa, els altres agents de la comunitat educativa, famílies, alumnat, per tant, tots aquells agents que conformem l'escola pública.
14: El Departament d'Educació encara no ha convocat la mesa ordinària amb totes les forces sindicals que estava prevista per aquesta setmana.
5: Segona jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que ha evidenciat els conflictes i les tensions entre els estats, amb diverses guerres sobrevolant els discursos. Aquest dimecres ha estat el torn de l'Iran, que ha acusat els Estats Units de ser ells, els terroristes, després que Donald Trump els amenacés de nou amb l'aniquilació. La fotografia del que ha donat de si el dia, Pau Alemany, bon vespre.
17: Bon vespre. El xoc verbal entre l'Iran i els Estats Units durant les últimes hores demostra que l'hostilitat continua vigent tot i els intents de pau. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ha mostrat les imatges de les 120 noies assassinades a una escola fa uns mesos per justificar que els terroristes són els qui cometen aquests actes en referència als Estats Units. Així ho expressava en un discurs en què ha remarcat la necessitat de tenir sobirania nuclear. Donald Trump, després d'haver intervingut aquest dimarts, ja no hi era per escoltar-lo, ja que d'aquí una estona es reunirà amb el president de la Xina, Xi Jinping, per abordar qüestions com la intel·ligència artificial o la independència de Taiwan. L'Iran també ha posat el focus sobre Gaza, on ja hi ha més de 80.000 persones assassinades i s'ha alineat així amb França o el Regne Unit, que n'han fet menció.
18: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?
19: We want to see Israeli and Palestinian people living side by side in peace and security.
17: Perdem credibilitat si no ho aturem, ha dit el president de França, Emmanuel Macron, i el primer ministre del Regne Unit, Andy Bonham, ha reivindicat la solució dels dos estats. Una posició que s'espera que també adopti el president espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva intervenció aquesta matinada.
5: Estarem pendents. Sánchez també acaba d'intervenir a la Cambra de Comerç entre Espanya i els Estats Units, coincidirà amb l'Assemblea General de l'ONU. Allà ha advertit dels efectes de la geopolítica a les butxaques dels ciutadans, amb l'exemple del preu de la benzina. Abans, però, Sánchez i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, també s'han reunit per primera vegada en persona, Pau.
17: Amb una evident sintonia entre els dos polítics que han defensat les polítiques progressistes.
20: That is why the powerful fear us, because day after day we show that a different path is possible and it works, it delivers to our ordinary people.
17: Per això els poderosos ens tenen por, perquè demostrem que existeix un altre camí possible i que funciona i que genera resultats per a la gent de carrer. I han reivindicat l'aportació de les persones migrants a Espanya. Mamdani ha elogiat l'augment del salari mínim espanyol i ha citat Federico García Lorca per reclamar més igualtat i justícia.
5: També s'han vist per primera vegada Donald Trump amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un cara a cara inèdit entre Washington i Caracas, Clara Ontañón.
21: Una trobada que arriba 8 mesos després del segrest de Nicolás Maduro, a qui Delcy havia promès lleialtat, tot i que després, contra tot pronòstic, s'ha apropat a la Casa Blanca. De fet, ha compartit una foto amb Trump a les xarxes socials amb el gest de la victòria i amb el desig de reforçar la relació bilateral entre els dos països.
5: Al Pròxim Orient han mort 4 palestins assassinats en nous atacs d'Israel contra Gaza.
21: Cada dia Israel envia atacs a la franja de Gaza que causa morts. En algunes ocasions són drons a objectius específics de membres de Hamas, però que sovint maten civils. Segons les autoritats de la franja, han mort 1.400 persones als atacs d'Israel després de la signatura de l'alto al foc l'octubre de 2025.
5: En clau econòmica, l'OCDE ha elevat la previsió de creixement del PIB d'Espanya al 2,6%.
21: L'organisme avisa que el creixement global s'ha moderat en el primer semestre de 2026 pel conflicte entre els Estats Units i l'Iran, tot i que es manté sòlid en molts països. Bones previsions de l'economia, però alhora la OCDE alerta de l'increment de la inflació fins al 3,7% a Espanya, 4 dècimes per sobre les previsions de juny.
5: El dimecres també ens ha deixat un mort, 13 ferits menys greus i 64 lleus en un incendi a la residència, en una residència a l'Ametlla del Vallès. Rosa Quillet.
22: Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi Can Focs a l'Ametlla del Vallès que ha causat la mort d'un home. Raúl Moreno és el conseller de Drets Socials.
23: La víctima se sap que és un home de 53 anys. De les causes hem d'esperar les investigacions de Mossos d'Esquadra, esperar l'informe per veure qui ha pogut ser el motiu de l'incendi.
22: 11 dels 13 ferits sortiran avui de l'hospital i seran reubicats a centres sociosanitaris o residencials. Els altres dos romandran ingressats. Un d'ells està a la UCI. El foc ha deixat inevitables la primera i la segona planta de l'edifici.
5: D'altra banda, també una explosió de gas propà en un hotel rural de Peralada ha deixat dos homes ferits aquesta matinada, un de 47 anys. Està en estat crític, l'altre, de 74, té ferides lleus. L'explosió ha causat greus danys estructurals a la masia de turisme rural. La principal hipòtesi és que el gas s'havia acumulat a la planta baixa, el dipòsit exterior ha quedat intacte. També hem sabut de la detenció a Madrid de la parella del reconegut arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort al Nadal passat. En un primer moment es va considerar una mort natural, però ara s'està investigant si l'home va ser enverinat. Sergi Bassoles.
0: El conegut arquitecte de 72 anys va començar a trobar-se malament després del sopar de la nit de Nadal. Passava les festes a la seva residència de Baqueira i ho feia amb la seva parella, una dona de Madrid amb qui feia dos anys mantenia una relació. Davant el que tot semblava indicar una indigestió, va decidir anar a urgències a l'Hospital de Viella. Després d'hores en observació va rebre l'alta l'endemà, el dia de Nadal. 24 hores més tard, però, per Sant Esteve, va ser localitzat sense vida al seu domicili. Segons han confirmat fonts de la investigació a Ràdio 4, va ser un nebot de Josep Joan Pere qui, després d'intentar sense èxit contactar amb el seu oncle, es va personar a l'immoble. En accedir a l'interior de l'habitatge, va trobar el cadàver de l'arquitecte i a la dona molt alterada. De fet, confirmen aquestes mateixes fonts, hauria estat el propi nebot i no pas ella el qui hauria alertat els serveis d'emergències. La investigació continua declarada secreta i entre les hipòtesis sobre la taula que la mort s'hagués produït per un enverinament.
5: Per cert, presó provisional també per l'home acusat d'atropellar el dilluns d'aquesta setmana la seva dona als Pallaresos, al Tarragonès, i deixar-la malferida.
2: Esports.
5: El Barça debuta a la Champions femenina d'aquesta temporada, aquesta nit, a l'estadi Johan Cruyff. Josep Capel, bon vespre.
3: Bon vespre. Comença la defensa del títol per les blaugranes que arriben al París a les 9 de la nit. Pere Romeu recupera Irene Paredes i amb l'alta mèdica, però han perdut dues noves jugadores. No han entrat a la convocatòria Vicky López i Quica Nazaret, lesionades al recte anterior de la cama dreta. La portuguesa haurà d'estar fora dels terrenys de joc 3 setmanes i la madrilenya dues. Recordem que ja eren baixa per aquest partit Aitana, Van Asten i Alexandri, a més d'Aixa Càmara i Carla Júlia, que estan amb la selecció espanyola Sos-20, que per cert s'acaba de classificar per la final del Mundial de Polònia al superar Itàlia per 2-0. També avui es juguen 3 partits més, de les 9 al Chelsea-Àustria de Viena, i en joc, de moment encara la primera part, Leuven 0, Roma 0 i Servet 0, Lyon 2. Més futbol aquesta setmana, hi ha compromisos de seleccions. Espanya prepara el partit a la Nations League de dissabte a Anglaterra. Una de les novetats és el davanter blanquiblau de l'espanyol Roberto Fernández, que ha explicat el que li ha dit el seleccionador Luis de la Fuente.
4: Que siga haciendo como he estado haciendo este principio de temporada, ¿no? Que sea yo, que al final lo que me ha traído aquí es cómo he trabajado, que disfrute sobre todo, que aprenda también.
3: Un parell més de punts de futbol. Javier Aguirre és el nou entrenador del València fins a final de temporada i aquesta nit a les 9 es juga el duel de la quarta jornada de la Lliga de la Primera Ref Europa, Real Madrid-Castella.
5: En poliesportiu també bàsquet i tenis.
3: En bàsquet avui es juga a Reus la final de la Lliga Catalana Femenina entre el Girona i el Cadí, la seva partida 2:15. Demà comença l'Eurolliga masculina amb el Barça debutant contra l'Efes al Palau. El tècnic Sekulic ha confirmat la baixa de l'aler pivot britànic Ebuoman. I en tenis, Espanya s'ha classificat per les semifinals de la Copa Billie Jean King al superar Kazakhstan per 2-1. El punt definitiu guanyat per la parella de dobles formada per Buxa Sorribes. El pròxim rival a semi serà la República Txeca.
5: Gràcies, Josep. Fins ara.
3: Fins ara.
5: En cultura, l'actor català Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 que concedeix el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. El jurat ha reconegut especialment la seva interpretació a Gola, un espectacle que ha creat, dirigit i protagonitzat juntament amb Pau Matas Noguer. En destaca el domini de diferents disciplines i la incorporació del llenguatge del clown al teatre. Oriol Pla, per tant, nou Premi Nacional de Teatre 2026. I a Barcelona, amb la lectura del pregó per part del propietari del celler de Gelida, Antoni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, la capital catalana dona a aquesta hora el tret de sortida de la festa major el pregó que està tenint lloc a aquesta hora al Saló de Cent de la coneguda com a Casa Gran. Maite Boada, bon vespre.
1: Bon vespre. Acaba de començar l'inici de festes i dia de gala a Barcelona amb aquesta lectura del pregó i una lectura en la qual Antoni Falgueres i la seva filla Meritxell Somalier és previst que facin una defensa del comerç local al comerç de proximitat. Si us sembla, connectem en directe amb el Saló de Cent.
5: Escolta'm.
6: Des d'aquesta nit fins al dia 27, durant aquests 5 dies, hem preparat per als ciutadans, persones i persones.
1: El pregó, recordem, suposarà el tret de sortida de 5 dies de festes amb 7-9 concerts, 55 actuacions de cultura popular i 180 funcions d'arts de carrer en 32 espais distribuïts per tota la ciutat i que comptaran amb Xangai com a ciutat convidada. Del programa cal destacar l'espectacle de drons amb 750 unitats que es faran guany a l'Espigó del Gas i la incorporació de Parc Güell per espectacles de música i dansa a la plaça de les Glòries, també per arts de carrer.
5: Gràcies, Maite. Estarem pendents de tota la festa gran. També Ràdio 4 celebra demà dijous la Mercè amb una programació especial des del Parc de l'Estació del Nord de Barcelona en el marc d'aquests actes del 50è aniversari de l'emissora de Ràdio 4. De 10 a 1 podran sentir el matí a Ràdio 4 dirigit per Xavi Freixas, on hi tindrem tertúlies, entrevistes i molta música. A dos quarts de dues també comptarem amb una edició migdia especial amb l'Helena Pérez, on posarem el focus en el comerç local amb Antoni Falgueres, pregoner d'enguany d'aquestes festes, i a partir de les 4 sortirem al carrer amb la tarda a Ràdio 4. Ho deixem aquí, demà tornarem, no fem festa, a les 7 en punt. Adéu-siau.
7: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
5: Aquest que escolten és l'ambient que han generat els centenars de persones que s'han desplaçat avui fins a la casa en la que ha viscut durant 70 anys Mari Carmen, que amb els seus 87 anys ha estat desnonada aquest matí, malgrat mai no ha deixat de pagar el lloguer, que és una persona amb mobilitat reduïda i que té una discapacitat del 50%. Alfons Voltó, que havia comprat l'edifici, ha aconseguit sortir-se amb la seva. L'advocada de Mari Carmen ha explicat avui que l'empresa s'ha negat en tot moment a negociar.
9: Havia persones, vàries, nos costan ya que querían pagar el alquiler que está que la propiedad quisiera. No había otras muchas alternativas que estábamos barajando y que estábamos intentando negociar con ellos desde hace meses, pero se han negado en todo momento rotundo a cualquier solución que no fuera el desahucio, que es lo único que querían.
5: La imatge d'aquesta dona, Mari Carmen, sortint de casa seva en una llitera amb la que l'han portat fins a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, s'ha convertit avui en la gran fotografia del dia. La indignació és total. Alfons Voltó havia pujat el preu del lloguer de poc més de 500 euros fins a 1.650 i s'ha negat en tot moment a negociar fins i tot amb el govern espanyol. Això és el que assegurava com a mínim avui la ministra Isabel Rodríguez, qui ha culpat la Comunitat de Madrid i a la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso.
24: La empresa se cachondea de las administraciones públicas, se cachondea de la ciudadanía española porque tiene una presidenta que les protege, que ayer mismo, insisto, ella se fue a apoyar a los fondos que hoy la están desahuciando.
5: Mentre el govern parlava amb aquests termes, els seus socis reclamaven avui l'executiu central mesures que, segons ells, podrien haver evitat aquesta situació. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
25: No puede ser que la ministra de Vivienda sea la ministra, en fin, más suave para con este drama.
26: Han forzado los límites de lo posible en muchas ocasiones cuando han querido. Que lo fuercen para proteger a la gente y para cumplir con la Constitución.
5: Des de les 7 de la tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració davant la delegació del govern al carrer Mallorca de Barcelona i connectarem en uns minuts, però en aquesta primera passa del nostre programa em permeten que parlarem també de les explicacions que ha donat avui el president de la Generalitat sobre el que ha passat amb les proves PISA. Salvador Illa ha situat en el punt de mira el Consell d'Avaluació.
27: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè s'determinin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
8: Què tal estan? Bon vespre. Passen 3 minuts de 7:45. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest dimecres en el que Barcelona es prepara per viure la seva festa major. No són pocs els vehicles que han sortit de l'àrea metropolitana i que és previst ho continuïn fent a les properes hores. Aquest 23 de setembre és ple d'altres noms propis als que haurem lògicament de fer referència. Avui José Luis Rodríguez Zapatero ha explicat al jutge que les joies que es van trobar al seu despatx van ser un regal que li va fer l'any 2007 al rei d'Aràbia Saudita i ha demanat que es demani a les autoritats d'aquest país que certifiquin aquesta versió. En parlarem més tard, perquè ara el que volem és fixar-nos en el que està passant a Nova York, on s'està vivint la segona jornada de l'Assemblea de les Nacions Unides. Realment ens podríem dedicar a això tot el programa? Ha parlat el president argentí Javier Milei, ha posat al damunt la taula el tema de les Malvines i també s'ha mostrat contrari a que hi hagi cap restricció al desenvolupament de la intel·ligència.

0: de l'economia espanyola i ha aplaudit que el salari mínim professional hagi augmentat el 66% durant el govern socialista. Hem anat a trucar a la porta d'algú que de política internacional ho sap tot. És el cap d'Internacional de La Vanguardia, en Ramon Aymerí. Què tal, Ramon? Com estàs? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni. Molt bé, com estem?
0: Molt bé. Dèiem que comentar simplement el que ha passat avui a les Nacions Unides ens donaria per tot el programa, eh?
1: Sí, jo penso que per tot l'any, fins i tot, perquè jo crec que s'exposen allà, diguem-ne, bé, i amb una cruesa que fins ara no coneixíem, diguem-ne que Donald Trump també ha canviat això, la manera de concedrir-se a l'ONU, a les Nacions Unides.
0: Certament, el discurs ahir de Donald Trump assenyalàvem que jo crec que no havia sentit mai la paraula jo tantes vegades en discurs polític, i és veritat que ha obert la porta a una resposta per part del president de l'Iran molt contundent, no?
1: Sí, exacte. És a dir, Iran segueix sent un os molt dur d'arrossegar pels Estats Units. Ell fa, ara ha dit que després dels midterms intentaran arribar a un acord, però realment Iran no s'acaba de moure de la seva posició i li segueix complicant els problemes i l'economia al Donald Trump.
0: Clar. Això d'una banda. Després tenim el tema de Javier Milei. Javier Milei, que ha reivindicat que no es reguli la intel·ligència artificial, i el que crida l'atenció és que últimament s'ha tornat a fixar en el tema de les Malvines, no?
1: Ah, exactament. Bé, de fet ha fet un discurs molt bel·licista. És a dir, fa 5 anys que ha sigut inversemblant tota aquesta colla de discursos. Doncs Javier Milei encara ha pujat un esgó més amunt, dient que, bueno, que la ONU no serveix per res, sempre ho ha dit, però que, a més, no està mirant a les Malvines per veure que no veu el problema. És a dir, és un home bel·licós. En fi, ja el coneixem.
0: Clar. I després tenim el tema, bé, dues coses, una previsió, no? La cimera Xina-Estats Units, que es viurà en les properes hores, que és veritablement interessantíssim, això, no?
1: És interessant perquè, a veure, no hi trobarem grans èxits, grans acords, però sí que les dues superpotències intentaran regular una mica aquestes relacions, és a dir, que no prenguin mal les dues. Les dues es necessiten, Estats Units necessita, Trump necessita alguna mena d'èxit, que li comprin Boeings, que li comprin soja, i per altra banda, la Xina, malgrat que se'n surt prou bé, necessita encara el mercat americà. És a dir, els dos tenen ganes d'entendre's. Aquí l'única mala notícia és que, com que Europa no està a la taula, nosaltres podem ser els que acabem pagant el pato quan les dues grans superpotències defineixin quin marc de relacions econòmiques tindran.
0: Que estrany, no, Ramon?
1: Fa temps que estem així. Sí, ja. Europa realment no acabem de sortir-ne.
0: Déu-n'hi-do. Europa, un dia podem parlar amb calma, no?, d'aquest sacseig que sembla que uns i altres estan provocant en Europa. Veurem cap a on ens porta, en qualsevol cas. I després tenim el tema Pedro Sánchez, Ramon, perquè la compareixença amb l'alcalde de Nova York crec que no li ha pogut sortir millor al president espanyol, no?
1: Sí, bé, jo penso que Pedro Sánchez mostra aquesta capacitat camaleònica, no? És a dir, aquesta... en fi, jo penso que està gastant els darrers cartutxos i és un home que és capaç de sortir-se'n de les situacions més difícils, i en aquests moments el que està fent és connectar amb l'esquerra que està de moda, que és l'esquerra de Mamdani, de la regidora de la nova alcaldessa de Berlín, és a dir, d'aquesta esquerra que surt. I bé, Pedro Sánchez té l'habilitat d'agafar-se aquí i, evidentment, com passa amb molts altres líders, és més reconegut a l'exterior que no pas a Espanya, a vegades. Potser és una mica potser el problema.
0: Potser es demana-t'ho una mica i tot, però que no veiem a Mamdani qualsevol dia d'aquests a Espanya en plena campanya electoral, no?
1: Tot pot acabar passant.
0: Déu-n'hi-do. En fi, de les coses que queden encara d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, hi ha alguna cosa que et creï especial interès, Ramon?
1: Bé, demà el Netanyahu, a veure quina... un altre home que segurament la dirà grossa també, i defensarà les seves posicions perquè està en campanya electoral i, per tant, dirà coses molt gruixutes.
0: Déu-n'hi-do. Sí, és interessant també sentir l'Autoritat Nacional Palestina. El que passa és que no estaran presents físicament a la sala perquè no els hi han donat el visat. Per tant, no poden anar als Estats Units. Ramon, gràcies, com sempre, per ajudar-nos a entendre aquesta complexitat que aquesta Assemblea General de les Nacions Unides ha portat a les nostres vides. Una abraçada. Gràcies, Ramon.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
0: Ara, 21 minuts i arribem a les 8 del vespre.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Ara, de seguida, començarem a incorporar veus al nostre programa, però abans tenim ganes de saber, efectivament, el temps que tindrem de cara a les properes hores, sobretot perquè, no només a Barcelona, hi ha altres ciutats catalanes, l'Hospitalet, Santa Coloma, però vaja, moltes més que també...

0: i demà fan dia festiu, amb la qual cosa hi haurà segur molt d'interès per saber quin temps tindrem de cara a aquestes hores. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
1: Hola, Toni, bon vespre.
0: Bon vespre. Com es prepara el dia de festa major, Jordi?
1: Doncs mira, es prepara amb calor, perquè les temperatures que avui han sigut altes, demà, el dia de la Mercè, encara seran una miqueta més altes. Refrescarà una mica més al matí, per tant, al matí gaudirem una mica més, però de dia pujaran les temperatures 1 o 2 graus respecte a les d'avui. Això vol dir demà màximes altes, de 28 a 32 o 33 graus. Pla de Lleida, una mica més altes, 34 o gairebé 35 graus, perquè avui han arribat els 34, demà poden ser els 35. Tot això amb molt de sol. Demà cap al vespre, algun nuvolet cap al nord del litoral, també cap a l'extrem sud. De cara a divendres, la temperatura afluixarà una miqueta, però continuen sent temperatures superiors a les normals. I al cap de setmana també, de sol, de calor, i això sí, primeres hores del matí, abriguem-nos. Si no, cap al Pirineu, mínimes de menys de 10 graus. És abrigar-s'hi força.
0: Bueno, ja toca, eh?
1: Ja toca, que a veure, és una miqueta el que tocaria. De fet, les temperatures mínimes no és que estiguin normalitzades, però s'hi acosten, les màximes estan encara desbordades. Durant tot el que resta de setmana, calor, i la setmana que ve, a partir de dilluns, podrien tenir ja algunes pluges cap al Pirineu, i els mapes del temps ens indiquen que a mitjans finals de la setmana que ve igual tenim pluges més fortes, i a més ja amb temperatures normals i per fi amb temps de tardor, que el trobem a faltar.
0: Mira, doncs t'has avançat perquè no va preguntar quan tindríem temperatures normals pels dies que toquen. Fins al finals de la setmana vinent, però com a mínim ja tenim una cita a l'horitzó proper. Jordi, gràcies i bona festa major.
1: Igualment, bona tarda.
0: Que vagi molt bé. 4 minuts i 3 quarts de 8. Dani Guillem, què tal? Bona tarda, Dani.
2: Què tal? Bon vespre.
0: La imatge de Mari Carmen, aquesta senyora de 87 anys, sortint de casa seva amb una llitera, la portaven a l'Hospital Gregorio Marañón, després d'haver pagat puntualment el seu lloguer, després que fins i tot el govern central, pel que diuen, ha intentat intercedir i no li han fet cas, és veritablement un despropòsit com pocs, no?
2: És un despropòsit humà, encara és pitjor, amb aquest qualificatiu, que demostra que la llei és insuficient per protegir aquest tipus de casos. Per mi és el cas paradigmàtic en què jo dic que l'administració ha de poder tenir un punt d'intervencionisme per poder garantir un dret constitucional, al mateix temps que tots sabem que l'habitatge mai deixarà de ser una part de mercat privat i que aquesta part no desapareixerà mai. I al mateix temps jo crec que és una imatge que pot canviar-ho tot des d'ara fins a les pròximes eleccions. I jo, tirant enrere, recordo les penúltimes eleccions d'Artur Mas, i ell llavors era candidat a president de la Generalitat, encara no va ser president, les segones a les que es va presentar. El debat llavors era la dació en pagament. Ah. Convergència i Unió es mostrava totalment en contra a la dació en pagament. Va haver-hi un suïcidi d'una persona gran, també, que estava a les portes d'un desnonament de l'autorització judicial perquè es tirés endavant, i va caure en plena campanya electoral. Aquella persona es va suïcidar i li va canviar la campanya electoral completament a Artur Mas, però del tot.
0: Doncs tant de bo tingui aquesta influència, aquest cas i la resta de casos, perquè aquesta setmana hem tingut un parell de notícies aquí a Catalunya potents: el desnonament de la Sílvia, aquest dilluns a Gràcia, amb un protocol per risc de suïcidi activat. La dona tenia acreditada una discapacitat, una discapacitat del 36% per motius de salut mental. La propietària del bloc té 24 pisos i dos locals. És l'empresa Bossan 2001 SE, per ser més exactes. I també aquesta setmana s'ha sabut que l'Olga, una veïna de l'Hospitalet que van desnonar fa 5 mesos, es va suïcidar arran del seu desnonament. Tenia dues filles, una d'elles menor, i el pis el va quedar un fons d'inversió. Carme Arcarazo és la portaveu del Sindicat de Llogateres. Carme, què tal? Bon vespre, bona tarda.
3: Hola, bon vespre, bona tarda.
0: Em sembla que esteu al davant de la delegació de govern de Barcelona, no?
3: Exactament, aquí estem.
0: Sou molta gent o no?
3: Sí, som centenars de persones, és a dir, ara res, deu fer 3 hores que hem anunciat la convocatòria, veient l'absurditat de tot plegat, i en molt poques hores això s'ha omplert de gom a gom.
0: Però fixa't...
3: I la gent, sí.
0: No, anava a dir, fixa't quina radiografia que vam de fer. La imatge de la Mari Carmen, aquesta senyora de 87 anys, a la que han fet fora i li havien pujat el lloguer de 500 a 1.650. Això d'una banda. I després aquests altres dues notícies que comentàvem ara fa un moment. La situació realment és com per posar-se a caminar buscant solucions, no?
3: Bueno, és que és absurd. És a dir, si això està passant és perquè teníem unes lleis que ho permeten. Com pot ser que davant del desnonament d'una dona de 87 anys que portava tota la vida visquent a casa seva, el govern, en comptes de protegir-la, d'aprovar lleis que ens permetin viure a casa nostra tota la vida, d'oferir-li alguna solució, l'únic que fan és enviar una policia a apallissar els pocs que sortim a defensar-los, a gassejar la gent. O sigui, és que no té cap sentit. El que passa avui és un despropòsit. Davant, o sigui, després ens preguntem, no, per què creix l'extrema dreta. Si l'extrema dreta creix és precisament perquè tenim un govern que és impotent, que porta anys bloquejant les propostes d'habitatge que nosaltres hem presentat i que el que fa és donar gas a l'extrema dreta, perquè el que es demostra és que un govern progressista no fa el que toca. Llavors, estem molt preocupats perquè això avui s'ha fet famós, però això passa cada setmana, i per això hem decidit que donem fins dimarts i li fem un ultimàtum al govern. Que o dimarts aproven aquest paquet de lleis que portem temps proposant a través del Consell de Ministres, o anirem cap a la vaga general.
0: Sí. O sigui, esteu en una convocatòria de vaga general, eh?
3: Si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge, que és un decret que porten anunciant des del mes de gener, sí, haurem de començar a plantejar-nos i a caminar cap a una vaga general, perquè sembla que no entenen altres coses. O sigui, estem parlant de que dilluns es va suïcidar l'Olga, que el mateix dilluns la Sílvia la van desnonar, tot i que hi havia el protocol activat per risc de suïcidi. Mm-hmm. Quanta més gent s'ha de treure la vida fins que aquest govern reaccioni? Llavors, bueno, com que nosaltres no volem que la gent se segueixi havent de treure la vida per situacions tan absurdes, per defensar l'especulació, crec que no ens deixen cap altre camí que anar cap a una vaga general.
0: És impressionant, eh? És impressionant. Segurament el pes de les imatges d'avui, perquè és veritat el que dius, eh? Cada setmana hi ha casos d'aquestes característiques, però pocs casos han estat tan mediàtics com el d'avui, que tenim la imatge d'aquesta senyora absolutament a totes les portades d'absolutament tots els diaris digitals, televisions i demés, pot acabar condicionant efectivament el comportament a l'hora de legislar, no? Esperarem, Carme, acabem de veure, per cert, unes imatges de les portes de la delegació de govern de Barcelona al carrer Mallorca, i efectivament veiem un munt de gent que s'hi ha afegit a la convocatòria del sindicari de llogateres. Moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Gràcies, de veritat. Bon vespre. Jordi Cerezuela, per ordre, com sempre, d'arribada, eh? Com estàs,
4: bona
0: Jordi?
4: Bona tarda.
0: Molt bé. Quina història, no?
4: Pues la veritat és que molt trista, per un costat, i per un altre, jo crec que com a societat ens tindria que fer reflexionar el motiu pel que hem permès, la societat en general, que béns essencials es converteixin en moneda de canvi i es converteixin en un negoci. Està passant amb la salut, amb la sanitat, està passant amb la vivenda. La vivenda és un bé essencial. Una persona en societat no pot viure al carrer. Amb la qual cosa, jo crec que tenim que canviar. Com deia la portaveu del sindicat de llogateres, tristament l'extrema dreta, ja no sé diferenciar entre dreta i extrema dreta, a vegades, llança un missatge molt contundent en aquest aspecte. Hi ha hagut una persona que fa pocs dies deia: la propietat privada no se toca. No sé si va ser el mateix dia o dia següent, va dir: xau pescau. Aquest és el missatge que s'està llançant. Això ho ha dit la presidenta de la Comunitat de Madrid: la propietat privada no se toca.
0: Yep. Alicia, què tal? Com estàs? Bon vespre. Alicia, hola. Alicia Ramos. Anaves a escoltar l'entrevista amb la Carme Arcarazo? Crec que estaves bastant d'acord amb el que estaves escoltant.
5: Home, amb els companys. És una vergonya i, a més, això acaba de començar.
0: Apropa't una mica més el micro, sisplau.
5: És una vergonya i tindrem molts casos més, perquè això és una conseqüència també del que deia la Carme, de la no aprovació del decret de moratòria de desnonaments. O sigui, estan començant tots i no tenim eines ara mateix per fer-ho. És una vergonya que sigui la població civil que estigui intentant donar respostes, que surti la ministra d'Habitatge sí, semblava una tertuliana en lloc d'una ministra, quan hi havia gent allà dient nosaltres paguem el lloguer, nosaltres fem coses. O sigui, el cas de la Olga és un cas molt greu d'un fons d'inversió, Cerberus, que va comprar a través del Sabadell. O sigui que en realitat hi ha uns interessos econòmics darrere de tot això, que és que, o sigui, serà impossible mantenir ara mateix el que ens vindrà, que és un alau de desnonaments per al tema de la moratòria de lloguers.
0: José Rodríguez, què tal, José? Sí,
6: mira, jo vaig ser diputat al ponent de la llei de control de preus i bastants decrets que es van fer per protegir l'habitatge. I un dels problemes més claus que teníem en tot el tema dels desnonaments és que des de les lleis catalanes no podíem modificar la llei d'enjuiciamiento civil. Quan es va fer la llei de vivienda, alguns li van dir al govern has de tocar la llei d'enjuiciamiento civil. Per què? Perquè per molt que tu posis una llei que abans de fer un desnonament, si és un gran tenidor, davant d'una persona que està en situació de vulnerabilitat, vostè té l'obligació de fer-li una oferta de lloguer social, sigui en l'habitatge on està o en un altre. Si el jutge llegeix la llei d'enjuiciamiento civil i la fa prevaldre, qualsevol llei que nosaltres fem que no toqui la llei d'enjuiciamiento civil, que l'obligui al jutge a dir, escolta, vostè, la llei d'enjuiciamiento civil obliga que si hi ha lleis de protecció s'hagin d'aplicar, molts jutges fan prevaldre la llei d'enjuiciamiento civil davant de qualsevol altra llei que hi hagi, i altres jutges no. Per tant, estem en molts desnonaments de situacions de vulnerabilitat davant de fons voltors que tenen un parc d'habitatge gran, per tant, compleixen clarament l'objecte de que són grans tenidors i d'aquests que no els volem protegir especialment, no es poden aplicar precisament per això. I llavors, està bé que la ministra d'Habitatge es fiqui en això, està bé fins i tot que l'Ada Colau vagi als desnonaments, etcètera, etcètera, però els que han governat a Madrid, a l'Estat, que és Sumar, que és Podemos, que és PSOE, han pogut canviar aquesta llei quan li hem dit. I aquest és el problema, és que no es vol... És a dir, es fan lleis amb molta bona voluntat, però no es vol anar al fons, perquè en el fons tocar la llei d'enjuiciamiento civil és canviar el sistema.
0: Ja. Yeah. Emiliano Bermúdez, què tal? Bon vespre, Emiliano.
7: Bon vespre.
0: Quina imatge, eh?
7: I una imatge terrible i una imatge que no es correspon amb un país que presumeix de ser la quarta potència, no?, de l'euro. Aquest és un problema molt complex i molt complicat, perquè tothom parla de propietat privada. La propietat privada és un dret constitucional, existeix, i jo penso que hem de respectar-la. Però, clar, cap carrega les tintes contra, diguéssim, l'actor principal d'aquesta situació, o de que es produeixin aquest tipus de situacions totalment inacceptables, que una senyora de 87 anys la posin al carrer. Això és inacceptable.
0: És molt fort, sí.
7: O una mare amb fills la posin al carrer. És inacceptable. Però les administracions, què fan? Una dada. Espanya té un 2% d'habitatge públic frente al 23% que té Alemanya, o el 24% que té els Països Baixos, Holanda, eh? És a dir, el problema que tenim en Espanya ara mateix, el principal problema que tenim a Catalunya i a la resta de l'Estat, és l'habitatge. Ho diu el CIS i és una qüestió que està en el carrer, vull dir, que no és cap secret, no? És l'habitatge. I és una mancança d'habitatge total i absoluta. En els últims 7 anys, Espanya ha crescut en quasi 4 milions d'habitants, que aquesta gent té que tenir un sostre, no? Perquè si no, malament. N'hi ha una carència d'habitatge terrible, tremenda. N'hi ha situacions, algunes que es coneixen i altres que no surten a los mitjans de comunicació, com aquestes, no? Totalment terribles. I passen cada dia. I les administracions què fan? La llei per limitar el preu de no sé què... No, perdoni. Falten quasi un milió d'habitatges en Espanya. Falten un milió d'habitatges en Espanya. I a Catalunya, quasi 400.000. I això és una realitat que és el rovell d'ou del problema. El que més és donar voltes a tot això, perquè aquesta senyora, si les administracions públiques i, diguéssim, la protecció social fos com tindria que ser en un país com el nostre, aquesta senyora tindria un habitatge social gratis que se li dona l'Estat. Perquè al final estem parlant contínuament de fons buitres i tal, que n'hi ha i que hem de regular, eh? a los fons buitres.
0: Home, sí.
7: Però escolti'm, que també n'hi ha propietaris petits que es troben en situacions i en conseqüències molt greus de persones que no paguen.
0: Són dos temes diferents.
7: Clar, són diferents.
0: Jo crec que quan agafem, crec que és un error, sincerament, agafar ara i posar el debat allà on està sempre.

0: avui tenim casos molt concrets de fons voltors. Sí, sí, sí. I aquí sí que no hi ha dubte possible. Però... O sigui, no estem parlant del senyor que té 6 pisos.
1: Vale,
0: estem parlant d'empreses que tenen 400 pisos.
1: És igual. És que la propietat privada, Toni, és una propietat privada per tothom. Ja. I aleshores la solució i la responsabilitat de solucionar això no és ni d'un fons buitre ni d'un particular. És de l'Estat, de les administracions públiques.
0: L'Estat, o jo diria més. Espera, ara tinc totes les paraules demanades. Ja us dic ara que si no ens dona temps, és evident que aquest és el gran tema del dia, si no ens dona temps abans de les 8, després continuarem. Però recordem una cosa. L'altre dia, en ple augment de l'ultradreta a nivell internacional, qui va guanyar a Berlín les eleccions va ser una senyora d'Esquerra potent. Però no Esquerra, Esquerra, eh? I justament el seu gran tema de campanya va ser l'habitatge.
1: Sí, sí.
0: El mateix que l'alcalde de Nova York. És a dir, perquè no estem parlant només d'una qüestió d'habitatge que afecta a Catalunya. Quan vam estar l'any passat a Estrasburg, que ens vam adonar que aquesta era una qüestió que afectava absolutament tota Europa. Ho dic per acompanyar el teu discurs d'un no només aquí s'ha de regular, és que potser Europa hauria de començar a fer passes clares en aquesta direcció.
1: Sí, sembla que ja ho està fent.
2: Sí,
0: ho està fent al ritme d'Europa. I aquest és el problema. Dani, sí.
3: Vàries coses, ràpidament. Jo, precisament per això que tu acabes de dir de la guanyadora de les eleccions a Berlín amb el tema d'habitatge com a primer tema, la visita de Pedro Sánchez amb l'alcalde de Nova York avui mateix, per això crec que la fotografia de Mari Carmen crec que seguirà un abans i un després des d'ara fins a les pròximes eleccions i espero que molt més enllà. Totalment d'acord, Emiliano, falta d'habitatge públic, però el fet de que hi hagués avui habitatge públic no hagués solucionat que el tema de la Mari Carmen no succeís, perquè la Mari Carmen, el seu problema no era treure-la d'un lloc i posar-la en un altre, era que es pogués quedar allà on te portava anys, dècades vivint.
0: 70 anys.
3: Exacte, i pagant religiosament. Aquí és on jo dic, és on jo crec, són en aquests casos on jo crec que l'intervencionisme del governant ha de poder entrar, perquè igual que hi ha un dret a la propietat privada, que està a la Constitució, hi ha un dret a la vivenda. I dit això, a mi em consta, perquè m'ha arribat i m'ha arribat de diferents llocs, ja que els socis de govern, sobretot els comuns, s'estan tornant a posar molt radicals amb aquest assumpte i van amb l'habitatge a tope des d'ara fins a les pròximes eleccions, perquè evidentment creuen que és una pota que amb ells els hi dona una autenticitat que ja van tenir en el seu dia i que han de recuperar. I en aquest sentit jo vull obrir un parèntesi. Jo discrepo de lo que dius. Jo crec que és un error que ara Ada Colau i que el seu cap de gabinet, Adrià Alemany i marit, quan estava d'alcaldessa, tornin a anar aquest tipus de situacions, perquè ara ja no són activistes, ja tenen un passat institucional i no van respondre a les expectatives que havien de respondre.
1: No,
3: per tant, jo crec que és un error ara mateix.
4: No, sí, jo estic d'acord amb tu.
2: Us puc explicar per què l'Ada estava allà. Sí.
0: Va, explica'ns-ho.
2: Bueno, l'Ada és veïna, vivia allà, precisament ella també està fent un trasllat, i la van trucar i li van demanar si podia baixar. Ella igualment va consultar el sindicat de llogateres i va dir, bueno, que no faci declaracions. Va ser la gent que estava al carrer i veïnes seves que la coneixien i que sabia que estava allà, que li van demanar que anés.
0: Si alguna cosa no és Ada Colau, jo la conec també molt personalment, perquè jo també soc veí, és innocent. O sigui, ella sap absolutament el que significa la seva fotografia allà a la porta, i justament quan t'acompanyes aquella fotografia del discurs del Dani, del que acaba de dir el Dani, sembla que hi hagi un punt d'un cert electoralisme.
2: Bueno, dic, en aquest moment ja et dic que ha sigut totalment...
0: Ho dic com a mínim, pot semblar-ho, eh? O sigui,
2: en aquest cas, sí, que ella ni ho esperava ni ho anava a fer.
0: No trec cap mena d'intenció, perquè a més estic segur de la bona voluntat d'Ada Colau des del punt de vista del moviment veïnal, però que ella és prou llesta per saber que la seva presència allà fa que el seu nom vagi inclòs en el titular, això està claríssim. José, i després crec que haurem d'anar a les notícies, i després, quan tornem de les notícies, Jordi, tu seràs el primer.
4: Tot el ràpid que pugui.
2: Jo he estat... també,
0: d'acord, digues.
4: Jo he estat en 30 desnonaments com a diputat fent treball de mediació. Mai he sortit en cap foto, mai. I totes cridades, o pel sindicat de barri de Tor, perquè sabien que jo podia anar i que feia un cert paper, o fins i tot amb càrrecs de diversos partits municipals, o també, fins i tot, d'algun altre diputat d'un altre grup més radical que deia, nosaltres no ens en sortim, vine. No he sortit mai a la foto i saps com, i se sap com anar sense sortir a la foto.
2: Bueno, no
4: i
2: sé,
4: més quan
2: si
4: no és un càrrec públic.
2: És tan fàcil no sortir a la foto.
0: Bueno, però en qualsevol cas no compartim el debat, si us sembla.
4: No, però en altra cosa...
0: El tema és tan interessant que jo no el desviaria, eh?

0: Digues.
1: I sobre el tema de la manca d'habitatge protegit a Espanya, excepte a Catalunya, que a partir del 2019 l'HPO és permanent, segueix sent fungible, és a dir, l'habitatge de protecció oficial desapareix. Catalunya va canviar la llei el 2019, però a Madrid encara hi ha promocions que només duren 10 anys. I aquesta venda de sòl públic que s'ha fet, ho ha fet dos partits grans de l'Estat.
0: No. Són les 8 en punt. No, tothom vol parlar. L'Emiliano Bermúdez està dient que no és veritat,
2: és que
0: això
2: és veritat.
0: Que comenta el José, però tindrem temps per seguir parlant, com si li dediquem tot el programa d'avui a parlar sobre la qüestió de l'habitatge, perquè efectivament, si alguna cosa tenim clar és que és la preocupació número 1, no només per qui té pis, sinó també per qui té fills, i pensa a on viuran els seus fills i les seves filles, no? Quan realment s'hagin d'enfrontar a un mercat immobiliari en el que la paraula fons voltor està massa present i en el que estem veient com efectivament ja no és l'antic propietari. Per això dic jo que no m'agradaria confondre els dos debats, no?, de què significa un gran tenidor. En aquest cas estem parlant de grans tenidors. En aquest cas sí que és indiscutible que la gent de la que parlem són grans tenidors.
3: Un gran tenidor és una persona que té més de 5 habitatges.
0: Ho sé, però el que t'estic dient és que justament intento evitar caure en la història d'aquest debat, de què significa tenir un gran tenidor. En aquest cas, tots tenen més de 30.
2: Bueno,
0: amb la qual cosa,
3: per això... Els fons tenen milers.
0: Escolteu-me un moment, feu-me cas, que hem de connectar amb la primera planta d'aquesta casa, que és on estan els serveis informatius. Ens acompanya, com sempre, Laura Monell. Bon vespre, Laura.
4: Bon vespre, Toni.
0: I el que estàvem parlant, no? M'imagino que comencem parlant d'aquesta concentració del sindicat de llogateres, no?
4: Exacte, Toni. I és que el desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, ha desencadenat aquesta onada de protestes arreu de l'Estat, no només a Barcelona. La veïna de Madrid ha estat expulsada del pis on havia viscut durant més de 7 dècades, malgrat la mobilització de centenars de persones que intentaven evitar-ne el desallotjament. Després del llançament, la dona ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Arran d'aquest cas, el sindicat de llogateres arreu de l'Estat ha convocat concentracions d'urgència en 12 ciutats, com ara Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Palma o Màlaga. Les mobilitzacions denuncien el desnonament i reclamen mesures més contundents per protegir el dret a l'habitatge. A Barcelona, centenars de persones estan concentrades davant la delegació del govern en senyal de protesta per aquest desallotjament. El sindicat de llogateres considera que aquests desnonaments, com el del dilluns a Barcelona, són legalment evitables. Els convocants també exigeixen al govern espanyol que desbloquegi de manera immediata el decret llei antidesnonaments. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, en declaracions al Pla B de Ràdio 4, ha anunciat una vaga general en cas que no s'aprovi aquest decret.
5: Si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge, que és un decret que porten anunciant des del mes de gener, sí, haurem de començar a plantejar-nos i a caminar cap a una vaga general, perquè sembla que no entenen altres coses.
4: Continuem a la capital catalana, però amb un escenari molt diferent, perquè amb un brindis per tots els que obren cada dia la persiana i pels que vindran en el futur, Antoni Falgueres i la seva filla Meritxell, és previst que donin el tret de sortida a les festes de la Mercè, reivindicant el comerç local i de proximitat al pregó d'inici de la festivitat.
6: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
7: I de les botigueres, perquè on compres també és una manera de fer barri.
4: La Mercè, ja en marxa, comptarà amb el seu programa amb 109 concerts en 16 escenaris i 14 localitzacions, on, pel que fa a la música, actuaran grups de 30 nacionalitats i procedències artístiques. I abans d'acabar, Toni, fem un apunt de l'àmbit esportiu, perquè ja coneixem l'11 del Barça femení pel partit de debut a la Champions femenina d'aquesta temporada, aquesta nit a les 9 a l'estadi Johan Cruyff. Amb quina combinació surt Pere Romeu? Dani Esclusa, bona tarda.
8: Què tal, Laura? Bona tarda. Doncs un Pere Romeu que surt per aquest debut de Champions aquí al Johan Cruyff, amb Catacoll a la porteria, defensa de 4, formada per Sidney, Martina, Irene Paredes i Esme, i al mig del camp per la capitana Patrick Guijarro i Clara Serra Jordi, una mica més avançades, Caroline i Caroline Graham Hansen, i en punta d'atac, Claudia Pina i Eva Pajor.
4: Gràcies, Dani. Doncs aquest partit contra el París, que començarà a les 9 de la nit.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents. Gràcies, Laura. Fins després.
4: A tu, fins ara.
0: Passen 4 minuts de les 8, anem a actualitzar ràpidament la informació. Hi ha molta gent que vol saber el temps de cara a les properes hores, perquè, clar, és que és festa a molts punts de Catalunya. Demà dijous nosaltres estarem aquí, per

0: cert, en directe al Pla B de Ràdio 4, com la resta de programes, ara que penso. Marxem fins a l'AIMET, una crònica de Noelia García. Bona tarda, Noelia.
1: Bona tarda. Avui dimecres comença la tardor i a Catalunya continuem amb temps càlid i estable. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis que continuen altes a moltes zones per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 22 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufa vent fluix o moderat de direcció variable. Demà dijous, pocs canvis als termòmetres. Màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 19 graus a Tarragona i 16 graus a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. I ara un apunt sobre el trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit. Ja no queden, de fet, retencions molt importants, aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig, que haurien de desaparèixer ben aviat a l'autopista AP7, a Montornès del Vallès, en sentit nord. Les obres de Jorba encara alenteixen la massa, un parell de quilòmetres, en sentit Lleida, o la B30 pot anar un pèl carregada a la zona de Barberà, en sentit nord, entre Cerdanyola i Barberà. Poca cosa, com us dèiem, en general, millora molt ràpida del trànsit en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts. Al Pla B de Ràdio 4, avui comentem l'actualitat amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb José Rodríguez, exdiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Emiliano Bermúdez, economista, especialista en habitatge i sector immobiliari, Alicia Ramos, exdiputada dels Comuns al Congrés dels Diputats i assessora del grup dels Comuns al Parlament, i el president del Consell Social de l'Observatori de la Discapacitat Física, Jordi Cerezuela. Si s'acaben d'incorporar vostès al nostre programa, i es poden imaginar que hi ha hagut un tema fins ara i que segurament durarà uns quants minuts més. No? Estem parlant dels desnonaments, no? Aquesta imatge que avui ens ha impressionat a tots, d'aquesta dona de 87 anys sortint amb una llitera de casa seva després de viure 70 anys en el mateix pis i de no haver faltat mai en el pagament del seu lloguer. Un lloguer, per cert, que l'empresa, un fons voltor, li volia pujar dels 500 i escaig euros que pagava en l'actualitat a 1.650 per una persona pensionista. Hi ha diverses paraules demanades. Hem arribat a les notícies amb diverses paraules demanades. Si no recordo malament per aquesta ordre, primer el Jordi Cerezuela, després l'Alicia Ramos i a continuació l'Emiliano García. Bermúdez,
3: tots,
0: perdó.
3: Digues. Tots estem comentant i ho sentim així, que és una pena i que imatges com aquestes que s'han vist per televisió no es tindrien que veure i que no podem deixar al carrer amb una senyora de 87 anys. Però el trist és que com a país, com a entitats, no aprenem. Us en recordeu de la Sareb? Aquest també és un gran tenidor. Uh-huh. És un gran tenidor. I li van tindre que parar, que dius, no pot ser, això suposo que és una notícia d'aquestes que són de broma, que són de pega. A la Sareb li van tindre que parar la venda de pisos, d'habitatges, a Blackstone i amb un altre fons. Dius, en sèrio?
0: Ens hem tornat boig.
3: En sèrio? La Sareb, que va amb diner públic, va recuperar aquestes vivendes, estaven plantejant-se vendre aquests pisos a Blackstone i perquè, afortunadament, algú va tindre sensibilitat, ho va fer públic i això es va aturar. De moment, està aturat, no tancat. Està aturat. Si busqueu qualsevol notícia, diran que està aturat. No aprenem com a societat. Entenc que tenim que defensar la propietat privada d'aquella persona que amb estalvis ha aconseguit dos pisos, tres pisos. Bueno, doncs això. Però torno a insistir, és un error que hem comès, que ve de molt antic, que amb aspectes que són essencials per la nostra vida, com és el tindre un lloc on poder-te amagar a la nit, ho hem convertit en algo d'intercanvi.
0: Sí, sí. un article de luxe, en definitiva. Alicia, sí.
4: Ui, si és que hem tocat tants temes. No, m'agradaria dir el que deia, no? Que havia canviat el relat al tema de la dació en pago. Bueno, la dació en pago no s'ha aconseguit en aquest país. Una anomalia respecte a molts països europeus, inclús als Estats Units. O sigui, vull dir que es va canviar el panorama, però la dació en pago, o sigui, ha de ser voluntat del banc que te la vulgui donar o no te la vulgui donar. Bueno. Estic d'acord amb ell amb el tema de que és veritat que s'havia fet habitatge públic amb cessió de sòl, que tu perdies aquest parc públic en el moment que es podia posar a la venda, i al final d'això també s'han aprofitat aquests inversors que t'havien ajudat a construir aquest parc públic i ens hem quedat sense parc públic. I ara mateix, ara, s'està iniciant a construir un parc públic que quedi en mans de l'administració i que sigui de lloguer sense possibilitat de venda. Amb el tema de la propietat privada no és veritat que és igual per tothom, perquè en aquest país hi ha una Constitució que diu que ha de tenir una funció social. I llavors el que diu el Jordi no és el mateix tenir dos pisos que ser un fons d'inversió, i no pot tenir el mateix tractament. I una de les coses, i que de fet hi ha molts pocs casos on hi ha desnonaments quan hi ha només un propietari, perquè hi ha unitats de desnonament com la SIFO que es dediquen a negociar amb aquest propietari. Amb aquesta dona tu tens un únic propietari i pots negociar amb ell què es fa amb aquesta dona. En aquest cas és impossible perquè hi ha aquests fons d'inversió. Llavors, és veritat que s'ha de fer pel públic, però també s'han de limitar els preus del lloguer, s'ha d'evitar la compra especulativa i s'ha de fer altres mesures que toquen la propietat privada, perquè ha de tenir una funció social, i tot això s'ha de fer amb un govern valent, i tenim raó, el que tenim no ho és.
0: Emiliano Bermúdez, sí.
5: Però que és un govern valent, o sigui, un govern valent que faci què? Si, saps què passa? Que des de fa 25 anys a Catalunya o a Espanya no hi ha hagut política d'habitatge. És mentida. És tot una mentida. Tot una mentida. L'habitatge ha sigut una eina per donar un missatge electoral, no? Construiré, i jo construiré, i de construir res de res. O sigui, la majoria de problemes que estem parlant aquí se solucionaria amb un mercat immobiliari equilibrat. A Espanya i a la resta de països d'Europa, que també tenen una situació no tan greu com l'espanyola, però tenen una situació molt complicada en l'habitatge, i els preus i la capacitat per adquirir un habitatge o per tenir un lloguer raonable, això aquí està totalment descontrolat. Però a la resta de països d'Europa també està passant ja. I el problema és molt senzill. Amb un mercat equilibrat, a Espanya i a la resta de països, no hi ha hagut cap tipus de problemes com els que estan parlant ara mateix. No hi ha hagut, o ha sigut residual. El que està passant ara és molt greu, i jo penso que la gent no sap ni la quarta part de lo que passa, de lo que passa en la situació del mercat de lloguer, de lo que passa en la situació de persones amb un sou normal de classe mitjà que volen comprar-se un habitatge per viure. És un desastre total. És un abandono total de les administracions públiques per fer una política coherent respecte a l'habitatge. I aleshores, les decisions que s'han agafat, moltes d'elles estan incloses en la llei de l'habitatge actual, són de cara a la galeria i són de caire electoral, perquè no resoldran el problema. I la prova de que no resoldran el problema és que és un problema que cada vegada s'agrava més. Cada any, al conjunt de l'Estat, i parlo de dades del conjunt de l'Estat perquè ho tinc més fresc, que a Catalunya el comportament és el mateix. Es creen a l'any 120 o 130.000 nous hogars en Espanya. La producció d'obra nova no arriba a 90.000. El gap que cada any se va produint en aquest tipus d'oferta-demanda és de 30 a 40.000 que s'acumulen a les més de 800.000 habitatges que falten. Quina solució s'està donant? La solució l'està donant la gent, el mercat. Què està fent? Lloguer d'habitacions a 600 euros. O sigui, és algo demencial. És algo demencial. N'hi ha una mancança d'oferta total i absoluta. I si això no se resol, escolta'm, ja podem fer el que volem. No es resoldrà el problema. No es resoldrà el problema. Ni limitant els preus. Tu limita el que tu vulguis. Si en una ciutat n'hi ha 100 persones que necessiten habitatge i n'hi ha 40 habitatges, n'hi ha 60, que per molt que tu intervinguis en los preus, aquesta 60 no tindrà un habitatge. I aquest és el problema, bàsicament perquè la gent ho entengui.
0: José Rodríguez, després del Dani, sí.
6: Anem a parlar de la Sareb, però m'ho has deixat molt centrat. Per què si... De fet, les dades de noves llars les tires molt baix. A Catalunya, l'economia basada en el turisme i expansiva necessita un creixement més o menys de l'ordre d'uns 100.000 treballadors l'any.

0: uns 100.000 treballadors any. Això són al voltant de 60.000, 70.000 noves llars. La capacitat constructiva, jo no dic el que construeixen, sinó la capacitat que tenen totes les empreses de la construcció catalanes, ronda els 15.000, 20.000, tirant molt, molt, molt, molt, molt a l'alça.
1: Per què?
0: No, per què? Perquè va haver-hi una crisi, una bombolla, i tot el sector va decidir a eixugar-se. I perquè, no, sí, i tant. Jo estic a les taules de diàleg social amb la patronal en l'àmbit d'habitatge, i això és el que ens acaben dient. L'empresari no vol créixer, perquè sap que el sector de la construcció és un sector procliu a les bombolles. I el mercat equilibrat... Deixa'm acabar, jo no t'interromput per res. El mercat equilibrat no es pot donar quan tu tens una patronal que contínuament necessita un creixement continu de 100.000 persones l'any. No hi ha capacitat constructiva que pugui fer-ho, i a més no hi ha sol. I després un model... Catalunya, Euskadi ha crescut en 40 anys un 3% de població, Catalunya un 36%. El pes del treball en turístic a Euskadi ha crescut una dècima. A Catalunya ha passat del 9,8 al 14%. És el model productiu especulatiu de determinats empresaris que alguns polítics també li doneu a xupluc, i a més esteu fent polítiques per afavorir-ho.
2: Caram, quants temes estem ficant dins d'aquesta història. Estem barrejant moltes coses, perquè efectivament un dia seria interessant. Últimament escolto molt aquesta comparativa entre Euskadi i Catalunya. Un dia aprofundirem en el per què es fa aquesta diferència. Efectivament, el José Rodríguez té raó, el model econòmic és completament diferent en un indret i a un altre. Et deixo 20 segons perquè m'estic saltant dos torns de paraula, tres en realitat, però volies dir una cosa molt breu, m'has dit, no?
1: Molt ràpid. És totalment evident i clar que tenim un problema de hogars que se construyen i habitatges que es posen al mercat. Home, que tu diguis, o que algú em digui, a mi, que porto 30 anys amb això, que el sector productiu de la promoció d'habitatges no té capacitat més que per construir 15.000 habitatges a Catalunya, perdona.
0: És el que ens diu la patronal de la construcció.
2: No facis abans el que ja treies ell.
1: Perdona un moment. Mira, aquí tenim un problema que no és ni de voluntat de la patronal, ni de mancança de sol, ni res d'això. Tenim un problema de traves administratives. Tenim un problema que per construir un edifici es triga un any, i aquest mateix edifici, els permisos i les traves són 5 anys. És un problema, no és un problema ni d'espai, ni és un problema de capacitat constructiva.
2: Vinga, Emiliano, queden 30 segons. Dani, sí.
3: Jo me'n vaig a la banda més purament política. Jo avui, lamentablement, suspenc a tota l'ala esquerra del Congrés.
1: I la dreta?
3: No.
1: També?
3: No, la dreta està fent la seva feina. O sigui, la senyora que abans en Jordi citava, de Chao Pescao, de Laticazo i de la que no faré complir la llei d'habitatge a la Comunitat de Madrid perquè, parlant en plata, me lo paso por el forro. Aquesta senyora està fent el que ella defensa. Però a l'escenari avui de tota la banda esquerra del Congrés, sota el meu punt de vista, és lamentable, perquè el que no pot fer l'esquerra és, davant d'aquesta situació, és barallar-se entre ella i aviam qui treu més el pit i aviam qui treu més el cap, des d'un punt de vista mediàtic. I disculpa que utilitzi el que has dit fa un moment, Alicia. No es pot dir que aquest govern és covard amb aquest assumpte, perquè formeu part del govern.
4: Sí, ja ho ve.
2: Seria interessant que treguis el tap del Jordi i la boca.
3: Llavors crec que l'enfoc de la situació és un altre. És un altre des d'un punt de vista de no criticar-se entre ells. L'enemic d'aquesta situació crec que no és el teu soci de govern, sinó que l'enemic està fora de tot això, que és el que nombreu molt encertadament, que són els fons voltors, el mercat especulatiu, etc etc. A mi, per exemple, venint d'una persona com l'Emiliano, el concepte mercat immobiliari equilibrat em sembla algú sensat, que és que crec que s'ha d'aconseguir aquest equilibri entre el dret a la propietat i el dret a la vivenda.
1: I el parc públic d'habitatge.
3: Sí, però això no ho solucionarem d'un dia per l'altre.
2: Ja, però portem no sé quants anys. La cosa està en que aquest discurs, des que jo faig ràdio, estic sentint a dir que això no soluciona d'un dia per l'altre, però que comencin algun dia.
3: I tu fas ràdio 9-10 anys abans que vaig començar.

0: per això et dic, imagina't.
1: El meu era un apunt molt breu.
0: Jordi Cerezo.
1: El meu era un apunt molt breu, arrel d'un comentari que tu has fet. Segur que tots recordeu, parlant d'habitatge, el pla 50.000 del president de la Generalitat, sí, del senyor Illa. Com ha anat això? Ha anat per barris? De quin color és l'Ajuntament? Hi ha aparegut terreny? Ha aparecido suelo? Amb la qual cosa, dius, ostres, segons quin color té l'Ajuntament ha aparegut més sol i segons quin color té l'Ajuntament encara no apareix sol. Amb la qual cosa, fins i tot amb una necessitat social com és l'habitatge, juguem i continuem fent política. I això és una realitat que s'ha posat fa relativament poc damunt de la taula. Ostres, com pot ser que aquí surti terreny, aquí no surt, aquí surt, aquí no surt i tal, perquè juguem a fer política fins i tot amb l'habitatge. No aprenem.
2: Emilia, no sé.
3: Perquè enganyem a la gent. Clarament. És una colla de mentides al voltant d'un problema social troncal. Troncal, perquè el problema de l'habitatge ara mateix està en la base de la construcció del teixit, no només econòmic, sinó social, de la capacitat de que la gent jove pugui emancipar-se i crear la seva pròpia estructura. O sigui, és un problema molt greu. Uh-huh. I la política, en conjunt, està mentint totalment des de fa molts anys. És mentida que no hi hagi sol. Això és una mentida així de gran. Sol, tot el que vulguis. El que n'hi ha són moltes traves. Moltes traves, totes les que tu vulguis. Quan arriba un promotor que vol fer una promoció, és un especulador i un... Bueno, aquest... La banca le té collat per la reminiscència de la bombolla immobiliària. Uh-huh. I les administracions públiques també. I les administracions públiques no se donen compte d'una cosa. Al final, la solució és la que és, eh? O es construís més, o aquí tenim un problema que cada any s'agravarà. I l'administració no, per si mateixa no construirà res. Fan promeses. Tothom diu que construiré. Després ja ho veiem, no? 7 anys de govern socialista, en aquest cas, analitzant el parc d'habitatges que s'han construït, escoltant convenis amb el sector privat per construir vivienda, habitatge de protecció oficial, si no passa res, en un mòdul de preu raonable, amb finançament públic i amb una part d'aquest habitatge que es pugui destinar al lloguer social per fer front a aquest tipus de desnonament i perquè no passi el que no pot passar en un país civilitzat. I és que gent de les característiques d'aquesta senyora o d'una mare que té 2 fills, que per lo que sigui té un problema econòmic, vagi al carrer.
0: José Rodríguez, sí.
4: A veure, a vegades es diu una cosa i posa el tinte de despertais i la primera qüestió és que, i no vull salvar la cara al Pedro Sánchez, però el govern de l'Estat no té l'obligació ni les funcions de fer edificació de nou habitatge. Això és competència de les comunitats autònomes. I en aquest cas, Catalunya, deia, han començat, sí. Fins al 2015, la política aquesta de retallades, la Generalitat estava venent habitatges. Ni en casol s'estava desfent del parc públic. I el 2015 es volia desfer del parc que tenia 15.000 habitatges, més o menys en propietat, o d'alguna manera els tenia a disposició per fer lloguer social. Es va canviar aquesta política i en el 2024 estaven en 45.000. Per tant, algunes coses s'han fet, és a dir, s'han 30.000. Els experts ens diuen que necessitem uns 100.000 per poder atendre totes les emergències habitacionals greus. Per tant, estem encara lluny d'això. Però s'ha avançat, això és cert. I és un tema que s'avança realment molt, molt lentament, perquè l'edificació, l'adquisició, etcètera, és cara i lenta. Però, per altra banda, també, jo el gran problema que veig és que no pots prometre 50.000 habitatges quan busques el sol, només tens sol per 17.000 i acabes fent 3.000, que és el que li ha passat al PSC. Fer 3.000, jo els aplaudeixo, són molts habitatges segons el ritme que es pot anar fent, i són 3.000 que van acumulant-se en aquesta bossa de 45.000 i que no es perdran mai més. Però el que no es pot dir és que hi ha sol per tot arreu, no. Els experts de l'àrea metropolitana, quan van presentar el projecte de disponibilitat de sol a tota la regió metropolitana de Barcelona, no només a l'AMB, deien que havia com a molt un 125.000, sol per 125.000 habitatges de tot tipus. Què amb això? Amb això no cobreixes el creixement continu que té de població la regió metropolitana de Barcelona ni el creixement previst. Per tant, no hi ha sol, clar que no hi ha sol, però
3: I tant que hi ha sol.
4: No hi ha sol.
3: I tant que sí.
4: T'estan dient que són necessaris, que és necessari incrementar el parc d'habitatges a Catalunya 250.000 i t'estan dient que només hi ha el sol. Si s'acaba mobilitzant, que el sol és difícil de mobilitzar, per 125.
0: El Dani, un segon. El Dani després l'Alicia, sí.
5: Jo pregunto, entenc que si al concepte mercat immobiliari equilibrat li afegim un repartiment demogràfic raonable, entenc que hi deu haver-hi sol, perquè, o sigui, al final, i se m'ha acusat a molts llocs de racista per dir això, però no tothom pot viure a Barcelona. Perquè Barcelona té la dimensió que té.
3: Però és el contrari.
5: I arribarà un punt en què la gent s'haurà de plantejar de que igual s'ha d'anar a viure fora de Barcelona i buscar oportunitats de vida fora de Barcelona. Sí, ara no ens fiquem, perquè teniu tota la raó, transport públic, comunicacions... És veritat.
3: Saps què passa?
4: Jo vaig més enllà. La gent va a viure on pot trobar feina. És a dir, i no va a viure a 100 quilòmetres...
5: Jo t'ho compro, això.
4: Per tant, i on s'està generant el gruix de feina a Catalunya? Abans ho he dit. Un sector turístic que tira molt fort, un sector del comerç que tira molt fort, i és a l'àrea metropolitana,
0: i a les zones de costa. L'Alicia demana la paraula fa una estona.
5: Però si desenvolupem bé aquest concepte de repartiment demogràfic responsable i proporcional, entenc que això també obre la finestra a moltes altres oportunitats industrials, laborals...
4: La gent no es mou si no generes... L'economia és la que mou la gent, no al revés.
0: Li toca a l'Alicia, sí.
6: A veure, jo crec que el gran problema d'habitatge és que l'habitatge s'ha convertit en un actiu financer, i llavors hi ha molta gent que té l'habitatge buit i no el lloga, o té molts habitatges que, o sigui, aquesta senyora que han desnonat, la Carme, no és perquè aquest pis no hi havia pis, sinó perquè li pujan el lloguer a 1.600. Llavors fem un lloc abans d'intentar construir. Fem i diem quants hi ha de fons d'inversions, quan hi ha de pisos turístics, quan hi ha de lloguers de temporada, quan aquests pisos, quan hi ha d'habitatges buits que no s'han rehabilitat, quan aquests pisos estiguin ocupats amb una limitació de lloguer, llavors lloguem al lloc de la construcció. El tema de la construcció, és veritat que no anirem a temps per construir un habitatge públic suficient per donar una emergència habitacional ràpida. Llavors tu, cada vegada que no frenes la pujada de lloguers, cada vegada que no frenes lloguers de temporada, tens més gent necessitada de tenir un habitatge públic. Després, mesures com el 30%, que és a dir, construïm i el 30% habitatge públic. Ah, això tampoc ho volem. Ara, amb la llei de l'habitatge, amb el tema de la llei d'habitatge, s'ha intentat fer el que tu dius, buscar un col·laborador privat per construir. Què et diuen? Sí, et dono 10 anys. El 10 anys, mira, me lo liberalizes i llavors és meu.
3: No.
6: Quina forma de construir habitatge?
3: No, és que diu coses que de veritat...
6: Sí, realment, sí, el tema de la construcció...
3: Mira, jo sempre he tingut la sensació de que el problema de l'habitatge és una qüestió de que les persones que estan a los mandos de l'avió, ho diré d'una manera, o sigui, no tienen ni puta idea de lo que están manejando, por dirlo d'una manera suave, pero ni puta idea. Si tú vols resoldre un problema, lo primero que has de fer és conèixer bé cuáles son las causas que provocan el problema. I això, en les polítiques d'habitatge o en l'actuació de l'administració, no ho hem vist. De veritat, no ho hem vist. I jo he parlat amb gent molt influent de l'administració pública en qüestions d'habitatge. I perdona, no es tenen les idees clares, perquè no es coneix el problema. El problema de l'habitatge a Catalunya i a tot arreu és un problema geogràfic, purament. No és un problema de sol. És un problema de permisos i d'agilitat per fer les coses. No és un problema financer, no ho és. És un problema d'analitzar correctament. Barcelona capital, té el problema que és una ciutat totalment encaixonada, el mar, la muntanya, el Besòs i el Prat. I aleshores la capacitat de construir a Barcelona, o fas el que va fer el Porcioles amb les remontes aquestes, i els edificis els fas amb 5 o 6 plantes més, ho fas això, o és molt complicat.
6: Però és que estem dels 9 anys, està dintre d'un habitatge, però, què m'estàs dient de construir? L'Olga de l'Hospitalet tenia la seva casa, és que la tenia.
3: Perdona un moment, jo estic parlant de la solució a un problema des de l'òptica d'aconseguir un mercat equilibrat, perquè jo estic totalment segur que si som capaços de construir un mercat equilibrat, i això no és tan complicat, és una qüestió de voluntat política i de posar recursos, molts d'aquests problemes es resoldran. I aleshores, el problema de Barcelona capital, o mires a l'àrea metropolitana i articules l'àrea metropolitana, i amb això és molt important la infraestructura, la mobilitat i tot això, o tenir un problema que no es pot resoldre. La gent que vulgui viure a Barcelona vol viure a Barcelona, perquè si se'n va a viure a Sant Just d'Esvern, doncs...
6: Però la gent que viu a Barcelona no vol pagar 2.000 de lloguer quan està cobrant 1.000 de salari.
3: Clar,
6: és, ja està.
3: Però és que no podrà, perquè tu no baixaràs el lloguer de Barcelona, perquè és una qüestió d'oferta i demanda.
6: Jo puc baixar el lloguer de Barcelona si faig una llei de limitació de preus de lloguer.
0: Clar, un segon, i sobretot no parleu a l'hora, perquè si aleshores no s'entén tot. Ara li toca al Jordi Cerezuela, però hi ha una cosa que sí que ens hauríem de plantejar. És veritat que no tothom viu a Barcelona. La pregunta és qui cap a Barcelona. És a dir, perquè si ens comencem a mirar una mica la tendència de qui està llogant pisos a Barcelona, ens adonem que els expats poden viure perfectament a Barcelona. Hi ha llocs, no ho sé, jo recordaré tota la vida una cosa que a mi em va sorprendre molt, perquè justament no estem parlant d'un lloc d'esquerres, estem parlant del Tirol, pràcticament frontera amb Àustria, com hi ha indrets allà, que o ets d'allà o no et venen un pis. Ho dic perquè és veritat, no tothom cap a Barcelona, però en mans de qui estem deixant l'habitatge a Barcelona? Jo crec que aquesta sí que és una pregunta que ens podem formular. Quan el comprador d'habitatge...
3: El 15%.
0: Sisplau, és un fons voltor, la meva pregunta és si realment és aquesta, si ens interessa realment. Si des d'un punt de vista polític ens interessa realment tot això que estem dient aquí i ens encongeix el cor quan vem fotografies, perquè té tota la raó l'Alícia, no estem parlant de gent que no té accés a un habitatge, estem parlant de gent a la que fan fora de casa seva. I això marca un punt diferent amb la conversa, que és, insisteix, un tema molt gran. I és molt fàcil que parlant d'una cosa ens n'anem a l'altra. Però jo el que crec que no hauríem de perdre vista del que estem parlant avui. I del que estem parlant avui és el que estan desnonant a gent perquè el fons voltor vol muntar o pisos de luxe o vol muntar el que vulgui muntar. I té raó l'Emiliano també amb això. Existeix el dret a la propietat privada. La pregunta és com cal regular una història que hi ha molts exemples al món, que es poden regular, i insisteixo, no?, que no podem parlar d'esquerres radicals, que indrets, ostres, amb una tendència molt cap a la dreta, o ets d'allà o no et venen un pis. Digues.
1: Jo no sé si obro un meló o no, el tanco molt, molt ràpid, però és que fem un mal ús de l'habitatge. Hi ha administracions públiques que han fet la compra de pisos per no utilitzar-los com a vivenda. Parlo de la senyora de Laticazo, que dice, no, jo compro un pis no per viure jo com a presidenta, no, és que muntaré una oficina. Dintre de la part còmica que pot tindre aquest comentari, entraria en un altre. Escolta, us heu visitat amb un odontòleg que està en el entresuelo segunda? Heu anat a l'advocat que està al primera? Heu anat al metge que té la seva consulta a l'entresuelo tercera? Tot això són vivendes.
3: I el local que està... I que
1: abans
3: es pot transformar l'habitatge.
1: A lo millor està buit. Clar. A lo millor està buit i aquell local està passant a ser un habitatge perquè no hi ha pisos. Estic obrint un meló, però tota la gent dels Airbnb que l'Ajuntament de Barcelona, doncs, amb bon criteri, diu, escolti, tot això fora, diuen, escolti, nosaltres i tots els que fan un mal ús de la vivenda. Sí. I us imagineu en una ciutat com Barcelona, he mencionat tres i segur que en deixo les gestories, els notaris, d'acord? Gestories, notaris, advocats, odontòlegs i metges que estan en pisos. Això és un mal ús de la vivenda.
0: Algú l'altre dia deia al programa, toc la paraula ara mateix, Emiliano, algú deia l'altre dia al programa que amb l'arribada de la intel·ligència artificial, ara que està tan de moda aquest debat, moltes de les oficines que hi ha a Barcelona acabaran reconvertides en pisos.
3: Sí.
0: I això no ho podem perdre tampoc de vista, digues, Emiliano.
3: Sí, si l'Ajuntament permet el canvi d'ús. Si l'Ajuntament permet el canvi d'ús. És cert, l'Ajuntament de Barcelona, concretament, per parlar de la nostra ciutat, té pisos que us té buit i no s'estan utilitzant.
0: Edificis d'oficines, vols dir?
3: No, pisos.
0: Ah, pisos.
3: Pisos. Que aquí és que n'hi ha una llei que no sé què, que tenim que arreglar no sé quanto, i porten 7 anys fent això. És cert que a Barcelona n'hi ha 10.000 pisos turístics, que no són molts, però són 10.000 pisos turístics. Sí que és veritat que l'Ajuntament sembla que a partir del 28 ja anul·larà totes les llicències de pisos turístics. És cert que a Barcelona n'hi ha molts i molts locals que podrien ser habitatges. I la típica oficina de l'entre

0: No, molt breu. És que acabo de rebre un WhatsApp. És el meu dentista, que diu que no torni.
1: És veritat. Dani, després el José, sí.
2: Jo crec que els debats que fa l'Emiliano i l'Alicia són complementaris, i evidentment del que estem parlant avui és per què es pot fer fora una senyora, per què se li pot pujar el lloguer un 200-300% d'un dia per l'altre, i per què això acaba com acaba. Pues és molt senzill, perquè el legislador no ha fet bé la seva feina. Perquè fa 4 dies es va aprovar una llei de l'habitatge i no es va contemplar el lloguer de temporada. I ara el lloguer de temporada està de moda.
3: Ni el lloguer turístic.
2: Ni el lloguer turístic. Allà el legislador no va fer bé la seva feina. No és l'únic cas en què el legislador no va fer bé la seva feina. Hi ha molts casos, no obrim ara melons, però la llei del sí és sí i del no és no és un altre cas on el legislador no fa bé la seva feina. Perquè va haver-hi unes conseqüències. Per tant, posa a prova a la política. El que passa avui, el cas de la Mari Carmen, el cas de l'Olga, els milers de casos, posa a prova la política. Què farà la política el dia de demà? Canviem la legislació? I la posem a el que està demanant la ciutadania? O anem a manifestacions, que sí que s'ha d'anar, i a concentracions? Però posa a prova la política. I aquí és on jo torno a reivindicar el que he dit abans.
4: És veritat, i li dono la
2: paraula. L'esquerra ha d'actuar amb un sol bloc, en aquest sentit.
4: El que passa és que, i tenia raó el José, aquesta és una qüestió que està transferida a les comunitats autònomes. De fet, ara mateix veiem imatges del 24 hores que a Madrid, mentre que aquí la gent s'està manifestant davant de la delegació de govern, s'ha anat a manifestar davant el polèmic àtic que ha comprat la comunitat de Madrid.
5: I parlant de comunitats autònomes, i t'agafo el fil, Catalunya ha pogut regular l'habitatge de temporada i ha pogut regular l'habitatge d'habitacions. És a dir, obliga que juguen habitacions com a molt treure tants calés com el que treuria jugant-ho tot. I això ja limita, o com a mínim...
6: Està impugnada la Tribunal Constitucional.
5: Sí, està impugnada, sí, però de moment és vigent i està funcionant, i això és feina del legislador. El Tribunal Constitucional és molt creatiu en aquestes opcions. Però en aquest cas, i és legítim que el PP ho envia al Tribunal Constitucional, però és vigent, està funcionant i està aconseguint que l'habitatge de temporada... Gent que conec que tenien pisos, l'han posat en habitatge de temporada, s'han trobat que s'han picat els dits. I només una qüestió, també, qüestió autonòmica, la duració de l'HPO, que és aquesta acumulació d'habitatges que hem de tenir, i em sap greu, i he hagut d'anar, perquè no m'agrada treure-li la raó a un company de tertúlia, però la web de Comunitat de Madrid... Quan parla de tipos de vivienda protegida, ¿cuánto dura la duración de las viviendas? Para las viviendas calificadas con destino a venta, uso propio o arrendamiento, 15 años. Y para las calificadas para arrendamiento con opción a compra, 10 años a partir de la fecha de la calificación definitiva. Es a dir, quan estàvem dient que aquí...
3: ¿Cuántas n'hi han d'aquestes?
5: És el mateix tipus d'HPO que tenim aquí.
3: No, però quantes n'hi han d'aquestes?
5: No, escolti, les que construeix, totes les que construeix la Comunitat de Madrid, totes les que promociona la Comunitat de Madrid en privats o públics. I en aquest sentit...
3: Que no va construir
5: aquest,
3: ara.
5: En aquest sentit, Madrid té un problema, els serveis tenen un problema perquè no tenen habitatges per poder ubicar persones en situació de vulnerabilitat perquè no té un parc públic en el que vagi acumulant. I això és una diferència. Encara que el parc públic català és minsa, perquè són 45.000. És minsa. Ara estan en 48.000 amb els 3.000 que ha fet els socialistes. Però Madrid, aquest parc, és a zero.
3: Però escolta'm,
6: sí, si només és que... una cosa, aquí són 20-30 i hi ha una moratòria. El Parlament s'ha aprovat una moratòria que aquestes no perdran la condició de vivienda
4: de protecció oficial.
6: I a més, que les pots vendre. Si és que no hi ha res, el meu pare tenia una de cooperativa i la va vendre. Perquè
5: sí,
6: no podia...
5: a preu protegit
6: a un senyor i una senyora del barri que necessitaven una casa i estaven a la llista. Clar. I no ha perdut diners, no ha perdut cap diner.
3: Clar, sí, sí. És que aquest és un sistema correcte i jo penso que just. Per la gent, pel que...
5: Però que Madrid no l'aplica.
3: Però escolta'm, però no s'entén la cosa a Madrid. És que si això no és...
5: Home, on ha desnonat aquesta senyora?
2: És que Madrid té una empresa que es dedica a especular amb el propi...
3: Escolta'm, Madrid, si el problema no és de Madrid. No és només de Madrid. O sigui, el problema lo tenim aquí. Lo tenim aquí, lo tenim a la resta de l'Estat. I a Madrid també. Si vols, en Madrid, és un problema una mica més agrujat. Però és un problema que és transversal. Transversal. I que, evidentment, les competències d'habitatge les tenen les comunitats autònomes, però aquí això és una coctelera que participa. L'Estat, perquè l'Estat, encara no tingui les competències, sí que pot donar recursos destinats exclusivament a la construcció d'habitatge a protecció oficial. O sigui, ho pot fer, I també estan els ajuntaments, que tota la vida s'han financiat en l'habitatge i que van a promoure d'una manera totalment

0: exorbitada la bombolla immobiliària. La van promoure els ajuntaments.
1: No només un apunt.
0: Escolta'm, o sigui, una cosa, és que...
1: Jo no dic que la construcció sigui necessària o no. El que dic és que si són... no és l'única mesura, no és la més important, i quan s'ha fet més de construcció no, ha acabat amb una bombolla immobiliària. Però, llavors intentem mirar...
2: No, la bombolla immobiliària va néixer amb la liberalització del sol, del PP. És a dir...
0: Sí, i la crisi financera de la subprime.
3: Estem a 20 minuts de les 9 de la nit. Ja us he dit que avui li dedicaríem aquest tema tant temps com calgués. Crec que tot està...
0: Ja per tota la nit.
3: No, podríem seguir... donant voltes una mica el mateix. I entenc que avui a mi m'agradaria conèixer, d'entrada, la vostra opinió sobre... És que a mi m'ha al·lucinat molt, ho parlàvem amb el Dani abans, aquesta compareixença conjunta que han fet avui Pedro Sánchez i l'alcalde de Nova York, en la que semblava que li estava fent la campanya electoral al senyor Mandami a Pedro Sánchez, no? Ha celebrat que el sou mínim interprofessional, el salari mínim interprofessional, hagi pujat un 66% durant la legislatura socialista, ha parlat de l'economia espanyola com el gran exemple a nivell del món, en fi, que ja ho dèiem abans amb el cap internacional de la Vanguardia, no m'estranyaria veure el senyor Mandani en època electoral per aquí, no?
4: Bueno, jo calculo que és possible que també veiem una reunió de Pedro Sánchez amb l'alcaldessa guanyadora de Berlín, amb Die Linke, perquè a nivell de... Sí, si algú se li ha de reconèixer a Pedro Sánchez és que la seva agenda internacional podríem dir que ha estat 95% impecable en els seus dos mandats, i que ha encertat, i no només ha encertat, sinó que molts cops li ha servit per sortir per la tangent amb alguna crisi interna que ha tingut aquí, sense anar més lluny, doncs, quan va sortir el cas Ábalos i el cas de les mascarilles, va utilitzar la seva agenda internacional per contrarrestar aquest assumpte. Cosa que, per exemple, ara això doncs, li ha servit també una mica perquè no es parli tant de Ceuta.
3: Ja. Com ho veus tu, Laura? Ai, Alicia, t'he dit, Laura.
1: Jo dic, no sé de què m'està parlant ara.
3: digues.
1: Bueno, jo crec que estic totalment d'acord. O sigui, crec que el Pedro Sánchez és un animal molt polític, molt capaç de fer aquestes coses. A més, amb polítiques que normalment venen dels seus socis de govern, no les seves. Doncs nosaltres, o sigui, com a societat civil, com a grup polític, tenim molts contactes a Die Linke, hem treballat amb Andami, i evidentment que ells interessa tenir com una figura com el Pedro Sánchez, i que, clar, dintre de l'Europa que tenim ara mateix, o a l'esquema mundial, o sigui, no podem negar que és una de les esperances que hi ha. Jo visc molt de temps als Estats Units i, evidentment, en comparació als drets que tenen allà, qualsevol cosa que fem aquí és uau, però clar. Bueno, clar, si tu aterrizes aquí i dius, bueno, és que no estem en aquest context, però estic totalment d'acord, també li serveix per trampejar coses que l'estan...
4: Clar. Mai més en dir-lo de trampejar.
3: Com ho veus tu, Emiliano?
0: No sé, jo penso que vivo en un altre país, no? Perquè Pedro Sánchez, bueno... És Pedro Sánchez, no? I tothom coneixem el que arrastra Pedro Sánchez, no? En els últims aconteciments. Que parla Mandani, lo normal, Mandani és progressista i està en la línia política, que tindrà reunions amb l'alcaldessa Rent, també és, diguéssim, de la seva ideologia política, és lo normal. Que Pedro Sánchez té una agenda internacional, hòstia, això depèn de a qui li demanis, no? Perquè la posició d'Espanya a nivell internacional jo no penso que sigui la més adequada, ni la millor, però això és una opinió meva, eh? O sigui, la situació que estem tenint ara mateix amb la qüestió de Ceuta i de Marroc, del Marroc, doncs penso que és una derivada de la política internacional de Pedro Sánchez, no? El paper d'Espanya en la Unió Europea és el que és. Y a nivel internacional, las grandes potencias, que sí, que ya, que los americanos, va a ser fuera y cojón, vale, de acuerdo. Pero son los que ahora mateix marcan la pauta. Ya sé que el Trump está más boig que cuerdo, ¿no? Pero son los que marcan la pauta. Aleshores, yo no estic molt content, com català i com espanyol, de la política internacional i del posicionament que té Espanya a nivell internacional. Jo, de opinió.
2: Mandani és un orfe, ideològicament. És a dir, és una persona que intenta fer polítiques socialdemòcrates en una ciutat en un país on la socialdemocràcia la miren com si fos una cosa alienígena. És a dir, i des del punt de... Quan parlo de socialdemocràcia no parlo del marc ideològic de la socialdemocràcia, sinó el que entenem una ciutat ordenada, amb transport públic, amb un comerç a la ciutat i coses d'aquestes. Ells parteixen d'una base molt allunyada. I llavors, tampoc té molt a qui referenciar-se, perquè alcaldes demòcrates tampoc és que estiguin fent moltes coses, potser amb el governador de Califòrnia, però es troba molt sol. I clar, actualment l'estat més gran que està governat per un partit socialdemòcrata o aparentment socialdemòcrata o que té les sigles aquestes i que a més s'ha fotut uns quants punts respecte al tema internacional, amb el tema d'Israel, etcètera, doncs és el Pedro Sánchez. Jo crec que Pedro Sánchez li fa un favor al Mandani anar-hi i Mandani li fa un favor a Pedro Sánchez rebent-lo. Però en aquest cas, jo crec que Mandani és encara més necessitat de tenir referents perquè el seu partit, el Partit Demòcrata, no és socialdemòcrata ni de bon tros i es troba, jo crec que des del seu punt de vista, es troba en una illa molt aïllat.
3: Jordi, tu què dius?
5: Pues em centro en la figura de Pedro Sánchez. A mi Mandani és un alcalde que m'agrada. És un pària dintre dels demòcrates i d'Estats Units. No n'hi ha molts mandanis. Però Pedro Sánchez, la veritat és que, em sembla que ho he comentat alguna vegada, la seva xistera és inacabable. És inacabable. Va traient una rere una altra, ens va traient... enganyifes, possiblement podríem juntar-ho amb altres conceptes com a trampes, ¿vale? ens va portant a enganyifes, però que ens van estar en un estat d'atenció i distreu la mirada cap a altres aspectes. El tema, s'ha comentat el tema Ceuta. Ostres, desitjo que arribi algun dia que ens enterem que no arribarà. La veritat de què és el que ha passat amb Ceuta.
3: Primer l'Alicia... No. Ara he pensat, Alicia o Laura? Primer l'Alicia i després el Dani.
1: No, és una punta... Un apunt, és que en realitat és veritat que el Partit Demòcrata dels Estats Units és un partit molt conservador en comparació amb el nostre, però és que té com tota l'esquerra també dintre, vull dir que quan tu t'arriba el resultat o els representants del Partit Demòcrata... darrere hi ha moltes lluites de molta esquerra, molt radical, eh? Llavors, o sigui, Mandami té una societat civil a Nova York, xicana, afroamericana, que han lluitat pels drets civils i que estan en pugna. El Caixo és una de les representants a Nova York també. Vull dir que no crec que estigui orfa, el que passa que sí, és orfa dintre del Partit Demòcrata majoritari, però que té molta base poblacional, social, que el respalda. El que passa és que no ha arribat mai. Però...
3: Què dius tu, Dani?
4: No, jo, en resposta a en Jordi, jo no crec que siguin enganyifes, perquè al final el relat és merament coherent. Vull dir, Pedro Sánchez ha anat a una assemblea, a una reunió de la ONU, no sé, mira, de la ONU, on hem vist com en dos dies, demà veurem el remat final, alguns dirigents, Donald Trump, Milei, puc incloure perfectament el president de l'Iran i demà Netanyahu, s'han carregat amb les seves intervencions un estament com Nacions Unides, que té moltes mancances, si voleu en podem parlar, però que té un símbol que no és el que estan transmetent aquests senyors. Llavors, Pedro Sánchez no va a la cimera que sempre organitza, aprofitar la cimera de l'ONU, al president dels Estats Units a la Casa Blanca. A mi me va faltar dir-li no hi vaig perquè ets tu, en comptes de dir no per problemes d'agenda. Saps? A mi els problemes d'agenda és molt política de tota la vida. I el dia següent es fa una foto amb algú que és oposadament contrari, radicalment, 180 graus no, 180 graus multiplicat per 5, a Donald Trump. Vull dir, em sembla coherent des d'un punt de vista de relat i d'agenda internacional, un cop més.
3: Curiosament, i irònicament, el dia anterior la foto està protagonitzada per Donald Trump i el propi alcalde de Nova York, i per cert, no va criticar la política de censura respecte a la CNN i també el rebuig de tot un seguit de cadenes de televisió. Ho dic perquè ha sorprès que Mandani no digués absolutament res i que això coincidís, d'altra banda, ara tinc la paraula, Jordi, amb l'anunci de la creació del seu propi canal de televisió, Trump Televisió.
4: De fet, jo crec que Delcy Rodríguez fa tota la caminata que fa a dins de la sala per anar a dir-li a Pedro Sánchez me gustaría ser como tú, con Donald Trump.
3: Lo de Delcy Rodríguez és la cosa més bèstia que jo he vist a la vida, no? Definir la trobada en la mateixa... a la mateixa ciutat on està detingut Nicolás Maduro, definir la trobada com històrica. Déu-n'hi-do.
5: Volia referir-me a allò d'Enganyifa. Enganyifa, màgia, distreure l'atenció. Això és el que ens fa Pedro Sánchez cada dos per tres. És on està la bolita, hi ha qui li pot dir que és Enganyifa, hi ha qui es distreure l'atenció, i els que creiem encara diem que és màgia.
0: Sou molt prudents.
5: Gràcies.
0: De veritat. Pedro Sánchez miente, i miente més que parla, ja està. Les coses són com són. Y té el problema que és el president del govern. President del govern. I lo que ara és blanco, demà a la tarda és negre. I n'hi ha gent que se lo compra, això. I escolta, jo un dirigent que em menteix, no. Però això, bueno, escolta.
2: Jo estic d'acord que més que mentir és camaleó ideològic. És a dir, recordo el 2017 el que deia respecte al tema del procés, quan deien que no hi ha l'UFAR, que no hi haurà amnistia mai de la vida...
0: Amb això portava raó.
2: No tenia raó.
0: Després com, no ho va fer, però bueno.
2: I després sí que l'UFAR contra la seva dona, sí que va haver amnistia... És a dir, jo entenc que la política, a vegades hem de ser flexibles, és a dir, en el sentit que la realitat xoca amb els teus valors i que tu has d'intentar que les coses avancin. I tu, per fer-ho, doncs, has d'intentar encaixar les idees que tu tens amb les possibilitats que hi ha. Però especialment Pedro Sánchez és bastant camaleònic.
3: Digues.
1: No, és que jo me'n recordo que fa poc va sortir la quantitat d'assessors que tenia Pedro Sánchez al seu gabinet i era, bueno, la suma de tots els nostres, però, bueno, multiplicat per mil. Jo crec que el que passa amb ells és que hi ha com el que és el partit del PSOE i la figura del Pedro Sánchez, que d'alguna manera intenten que siguin... deslligada una mica de moltes de les polítiques que fa el PSOE. S'ha construït com un sistema presidencial d'alguna manera, de forma indirecta. Llavors, ell sempre surt, no? O sigui, el seu partit està fent una política d'una manera i llavors ell surt i diu una altra cosa que no té res a veure amb les polítiques. Jo no crec que menteixi. És la construcció del seu personatge molt més presidencialista que no el portaveu d'un partit.
3: Estem a 8 minuts de les 9 en punt de la nit. Em quedo amb ganes de parlar de moltes altres coses. El tema d'avui era molt potent i això, evidentment, ha provocat que ens allarguessin molt amb aquesta qüestió, però, sincerament, em quedo amb ganes de parlar de les joies de Zapatero, per exemple, que avui hem sabut, com saben vostès, que li ha explicat al jutge que eren un regal del rei d'Aràbia Saudita. Què vols dir, Dani?
4: És que és un error sota el meu punt de vista. És que estàs obrint un meló. Tampoc hem parlat del gas pimienta,
3: yeah.
4: que és d'un nivell com a càrrec electe, que també que és molt criticable. Yeah. Però el de Zapatero és un error de primer de política.
3: Yeah.
4: Vull dir, tu com a dirigent no pots quedar-te aquestes joies.
3: Bueno, en parlarem, perquè aquest tema també portarà a cua. 7 minuts i les 9 de la nit. Toni Mata, què tal? Bona nit, Toni.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i persones a qui no us regala joies, cap rei. Com esteu?
3: Bé, a mi no em regalen joies.
6: Per el que sigui.
3: Però faig un anunci que soc molt regalable, vull dir... Digues.
6: Digues. Que et quedarien fantàsticament, però avui no vull posar el colofó parlant de Zapatero, sinó que vull parlar dels japonesos i la seva increïble esperança de vida. Perquè ara mateix hi ha al Japó més de 100.000 persones de més de 100 anys, no totes juntes, repartides pel país. Recordem que el Japó és el país d'Hiroshima, Nagasaki i Fukushima, és a dir, que hi ha tanta radioactivitat a l'ambient que el conillet de Duracell se li encenen els ulls. Doncs escolta, que aquesta gent s'ha especialitzat en longevitat, potser de tanta electricitat, el que passa és que no se'ls paguen mai els marcapassos, això podria ser. Això porta, Toni, però, situacions sorprenents, perquè actualment al Japó es venen més bolquers d'adult que de criatures. Així estan les coses, amigues i amics, amb bolquers arribes i amb bolquers te'n vas d'aquest món. Això està fent que els anuncis de Dodot al Japó siguin bastant menys cookies. Això és així. Per lo que sigui, no queda igual de bé. El tema és que l'exemple del Japó ens l'expliquen aquí els mitjans, això, com una referència. Com s'ho fan els japonesos per viure tant? Què mengen? Què fan? Quan dormen? Bueno, mengen peix, fan tai chi, fan el kameame, vés a saber. I aquest és el tema, aquest és el tema. Està la gent molt interessant saber com ho fan, perquè la gent, Toni Marín, no vol morir-se. Per lo que sigui, la humanitat ha decidit desafiar l'obsolescència programada de la genètica. Tots portem un rellotget que volem alterar. Però el tema essencial és, Toni, em pregunto jo, per què vols viure més? En què invertides el temps? Mireu, a Europa, de mitjana, passem unes 6 hores mirant pantalletes cada dia i unes 7 hores dormint. Jo trobo que les 7 hores dormint, jo baixo la mitjana. Fa molta enveja. Bueno, és igual, deixem-ho en 12 hores al dia, en total, per fer els números fàcils pels que han crescut en pis, a 12 hores diàries dormint o mirant pantalletes, val? Temps, en certa manera, inactiu. Això vol dir, ràpidament, que si tu vius 10 anys més, la meitat, 5, amics de Pisa, te l'hauràs passat en aquestes dues activitats. A veure, pensem-ho, perquè jo no sé si val la pena. Esteu allargant la vida per perdre el temps. Oiga, però què és això? Que algú posi ordre. A mi no m'interessa això. En canvi, en aquesta societat cada cop hi ha menys nens. La taxa de fertilitat japonesa ha caigut a una criatura per dona. Això vol dir que mentre segueixin fent falta dues persones per una criatura, per fer una criatura, doncs la població s'anirà reduint. Han dit que un 30% d'aquí al 2050. Anem, per tant, a un món sense criatures, Toni Marín, només amb persones amb l'aspecte de la poma que et vas deixar al cistell de la fruita fa dues setmanes. Els nens són l'objectiu a batre, diguem-ho clar, Toni Marín. Cada cop hi ha més vells i més gossos, que aquest és l'altre tema. I els pipicans a rebentar, els dels gossos, vull dir. Jo sé que els nens donen molta feina i que amb el que costa la seva manutenció pots anar de creuer cada dos mesos. Però, sincerament, ara pensa-ho, això. Per què et vols embarcar amb 2.000 desconeguts per menjar com bojos, visitar Santorini tots alhora amb banyador i deixar el vaixell prometent-vos una amistat eterna que durarà dos whatsapps? És això el que vols a la vida. Tenir fills no surt en cap recomanació per augmentar la longevitat, Toni Marín, perquè per viure més sempre et recomanen dormir prou hores, cosa que no faràs mai més, i evitar l'estrès, cosa que tampoc és possible. El tema, però, és que viuràs menys, però, amigues i amics, permeteu-me la frase de coach, haurà valgut la pena. Per tant, no ens fixem tant en els països amb gran longevitat i fixem-nos més en els països amb una bona taxa de natalitat i una certa relació entre la taxa també de felicitat, aquell PIB de la felicitat que tant s'anomena, i la vida en família.
3: És del Toni Mata. Gràcies, Toni. Una abraçada. Fins demà.
6: Que vagi molt bé. Fins demà.
3: Que vagi molt bé. Estem a una mica més de dos minuts de les 9. Ara està compareixent en roda de premsa, que per cert no para, és com la segona o tercera sí, que li veig sí, avui. Pedro Sánchez ha parlat, per cert, del tema al que li hem dedicat tots aquests minuts, quan ha definit el tema de Mari Carmen, aquesta senyora que ens ha sonat com una autèntica tragèdia social. Després de les 9, avui tinc moltes ganes de conèixer la persona que ens visita, perquè m'han dit que és un tio espectacular. La seva història és brutal. Probablement el Jordi el conegui, no ho sé, perquè és el sotsdirector de la Fundació DKD Integralia. Javier de Oña és una persona que va tenir un accident amb moto quan tenia 24 anys, va quedar tetraplègic. Té una tetraplègia a nivell C5, C6 motora i nivell C4, C5 sensitiva. No té mobilitat als peus, a les cames, als malucs, al tronc, a les mans, però els braços sí que els pot moure, no plenament, ja que no té tríceps en un braç, encara que li permet realitzar transferències per traslladar-se, per exemple, amb cotxe. Ha liat una, però en plan positiu, ho dic, perquè aquesta fundació, imagino que tu la coneixes bé, no, Jordi?
5: He estat allà, sí, la conec.
3: La Fundació DKD Integralia estan fent una feina meravellosa amb el que és l'ajuda a les persones que tenen discapacitats, no?
5: Física. Sí, és així. Sí, els conec des que van néixer. Tinc a dir, i permeten que mencioni el qui va ser el seu fundador, que és l'actual president de la Cambra de Barcelona, el doctor Josep Santa Creu, i fan una gran feina per empleabilitat de gent.
3: Doncs ara parlarem a partir de les 9 i pocs minuts, un cop els serveis informatius ens hagin situat en el que és una acció informativa d'un dia que no s'atura de cap manera. Ha estat un plaer, com sempre, un luxe, de fet, tenir-vos amb nosaltres, un debat interessantíssim. Dani Guillem, José Rodríguez, Emiliano Bermúdez, Alicia Ramos, Jordi Cerezuela, espero veure-us ben aviat per aquí. Moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa. Les notícies de les 9 i de seguida saludem el Jordi Merca, que ja el tenim al control, anem a dir-ho així, i després a Javier de Oña. Tot seguit, darrera hora del Pla B. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, compareixença a aquesta hora del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Un dels temes que està abordant en aquesta compareixença, en aquesta roda de premsa, abans d'intervenir a la nostra matinada al plenari, a la tarda de Nova York, ha parlat Pedro Sánchez del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, aquest matí a Madrid.
2: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar. Ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y creo que es muy importante también recordar que si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
0: Doncs aquest desnonament també ha generat múltiples protestes que s'han estès aquest vespre a 12 ciutats de l'estat espanyol. La dona, de 87 anys, com dèiem, ha estat desallotjada del pis de Madrid on havia viscut durant 70 anys en una actuació marcada per l'atenció policial i per la presència de centenars de veïns i activistes que intentaven evitar aquest desallotjament. La resposta dels col·lectius pel dret a l'habitatge ha estat immediata. El sindicat de llogateres ha convocat concentracions simultànies a ciutats com Barcelona, Sevilla, València, Palma o Oviedo per denunciar el que consideren un nou exemple de desprotecció davant l'augment dels lloguers i la pressió immobiliària. Ens quedem precisament a la concentració de Barcelona convocada pel Sindicat de Llogateres, com dèiem, a les portes de la delegació del govern. Allà hi és el nostre company, Àlex Eloi. Bona nit.
3: Bona nit. Sota el lema "Per totes les Mari Carmen i clauers en mà", centenars de persones s'han concentrat davant la delegació del govern aquí al carrer Mallorca per mostrar el seu rebuig al desnonament i la seva solidaritat amb Mari Carmen. El sindicat de llogateres ha qualificat de brutalitat policial l'actuació dels agents i ha acusat el govern de ser també responsable per tenir al calaix el decret d'habitatge que contempla mesures per evitar desnonament de famílies vulnerables. En aquest sentit, llancen un ultimàtum al govern espanyol. Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres.
4: Però dimarts que ve, si el PSOE no aprova un decret amb mesures que evitin que això de la Mari Carmen d'avui torni a passar, ells seran el següent. No podem aguantar més, el que ha passat avui és un punt d'inflexió i si dimarts no veiem que el Consell de Ministres aprova un decret amb una bateria de mesures serioses per evitar que això torni a passar, anem cap a la vaga general.
3: En aquesta concentració també s'ha recordat els desnonaments a Catalunya de la Sílvia, una veïna de Barcelona amb una discapacitat desnonada després de 13 anys que va intentar suïcidar-se, i el cas de l'Olga, una veïna de Santa Eulàlia a Hospitalet, que es va llevar la vida després de ser desnonada amb dues filles.
0: Gràcies, Àlex. I tornem a Nova York, des d'on hem sentit aquestes paraules del president del govern, Pedro Sánchez, que es troba allà amb motiu de la segona jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Des d'allà, des del plenari, avui ha intervingut el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que ha aprofitat el seu discurs per assegurar que Vladimir Putin acabarà fracassant a la guerra d'Ucraïna. El mandatari ucraïnès ha defensat que Rússia està pagant un preu molt alt en vides i recursos per mantenir l'ofensiva.
5: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us. But
0: de fet, Zelensky ha parlat de l'hivern a Ucraïna, que assegura que serà dur, però reitera que també ho serà per Rússia, i ha denunciat que el Kremlin continua alimentant una guerra que ja s'allarga des de fa gairebé 5 anys. Zelensky ha reclamat més pressió internacional contra Rússia per dificultar el finançament de la guerra, reforçant les sancions i reduint les relacions comercials amb Moscou. En esports, el Barça debuta aquesta hora contra el París a la Champions femenina d'aquesta temporada a l'estadi Johan Cruyff. El partit ha començat fa tot just 4 minuts, a les 9 de la nit, i de moment el marcador es manté a 0. I per acabar, un apunt de la cultura i també de municipal, perquè Barcelona ha obert oficialment aquest vespre les festes de la Mercè amb el pregó que enguany han protagonitzat Toni i Meritxell Falgueres, pare i filla, responsables del celler de Gelida a Sants. Amb tocs d'humor, els Falgueres han repassat els seus 131 anys d'història darrere el taulell i sobretot han reivindicat amb carinyo un model comercial i de ciutat que diuen està en perill.
6: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin, perquè la Barcelona de la gent no surt sempre.
0: I han acabat el pregó com no podia ser d'altra manera, brindant per la Mercè.
1: Visca la Mercè, visca la Festa Major, som Barcelona, visca Catalunya i a la vostra salut. Gràcies.
0: Enguany, les festes tenen com a ciutat convidada Xangai, que presentarà un espectacle amb 750 drons. El Piro Musical es veurà aquest 2026 des de la platja del Bogatell per les obres a l'Avinguda Maria Cristina. En l'apartat musical, les actuacions de Love of Lesbian o els Catarres s'espera que siguin les més multitudinàries. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
7: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Són les 9 i 6 minuts, Jordi Merca.
1: Què tal, com estàs?
0: Sempre és un gust.
1: Sí?
0: Sí.
1: Que guai.
0: Home, perquè el dia que ve el Jordi Merca, ja sap que al final d'aquest programa...
1: Algo passarà.
0: Passarà alguna cosa.
1: Divertida.
0: No ens, sí, no ens haurem d'esforçar gaire, no m'hauré de posar a fer preguntes o una entrevista seriosa, no.
1: Jo t'he de dir que avui m'ha passat una cosa, que jo sol a casa
0: sí?
1: reia molt de lo que estava escrivint.
0: Ah?
1: Sí, ho estava escrivint i m'estava rient.
0: Et feies gràcia tu mateix.
1: Sí, però...
0: Deixa'm dir-te que la gent que es fa gràcia a si mateixa...
1: Després no fa gràcia, això, eh?
0: Ja. Yeah.
1: Però és que jo estava escrivint i estava dient... I m'estava ja rient.
0: Però de la secció d'avui.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè la secció d'avui a qui no agradarà?
1: I mira que vinc una mica enfadat, eh? Mira, la secció d'avui, no vull avançar molt, però no li agradarà a aquella gent... Saps aquella gent que diu allò de... Jo, la calor, ja està. A mi que vingui l'hivern, que m'agrada el fred.
0: Ja.
1: Saps aquesta gent? Que és la mateixa gent que després diu no sé què posar-me, perquè al matí fa fred, al migdia fa calor, i a la nit torna a fer fred.
0: És veritat.
1: I semblo una ceba.
0: I no t'agrada aquesta gent?
1: Aquesta gent no m'agrada.
0: A tu què t'agrada més, la calor o l'hivern?
1: A mi m'agrada l'estiu.
0: T'agrada l'estiu.
1: Jo sóc pro-estiu.
0: O sigui, tu estàs feliç de la vida en què s'allargui l'estiu.
1: Sí, jo estic... Jo a 40 graus
0: sí?
1: sóc feliç de la vida.
0: Molt bé. Doncs jo no, deixa'm que et digui. Jo prefereixo
1: pues avui, l'hivern. Avui, veus? avui, pillaràs.
0: No el miris així, perquè és que t'has d'acostumar, saps? El Jordi Merca té aquesta cosa, eh? La gent que el va veure al teatre, doncs ja està habituada, però la gent que se'l troba per primera vegada en persona, doncs té aquesta cosa. Com estàs, Javier de Oña?
2: Bona molt nit. Bé, molt bé.
0: Benvingut al programa, eh?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Javier de Oña, sots director de la Fundació DKD Integralia. Em permetran que digui d'entrada que és un senyor molt simpàtic, en el que fins i tot hem estat parlant de futbol, que arriba a parlar amb futbol de mi, ai, amb mi, té molt de mèrit, eh? És el sotsdirector de la Fundació DKD Integralia, una organització, ens ho explicava el Jordi fa un moment, impulsada per DKD Assegurances i que té com a missió la integració social de persones amb discapacitat física, orgànica, sensorial i persones amb malalties mentals. És evident que parlarem de seguida de tot això. Però a mi impressiona molt que ell es va integrar en el que era el quadre laboral d'aquesta fundació quan feia només 2 anys... Uh-huh. que havia tingut un accident, tenia 24 anys quan va tenir aquest accident, un accident amb la moto, era l'any 1998, no, Javier?
2: Sí, el 20 de maig de 1998.
0: El dia que el Madrid, m'estaves explicant,
2: sí,
0: va guanyar...
2: Sí, pues mira, va ser el dia que el Madrid va guanyar la 7ª Copa d'Europa, que era la primera que la feia després de 30 anys.
0: Sí.
2: I, a més, amb un gol de Mijatovic en fora de joc. O sigui que el tema dels petits, el diable sempre està en els petits detalls.
0: Em sembla que m'estaves explicant, ho dic, perquè el tema és curiós, no? Que la teva
2: sí, és una història divertida. Bueno, divertida.
0: Sí, al final no és precisament feliç, no?
2: Bueno, les coses sempre passen per algun motiu,
0: això és
2: no?
0: veritat.
2: Però, bueno, pues jo la veritat és que jo sóc del Barça, però la meva nòvia que tenia llavors però, en aquella època era del Madrid i quan va guanyar la 7ª al Madrid em va trucar, jo estava tranquil·lament al sofà, estupendo, i em va trucar, va, vine, que el meu pare, que també era del Madrid, vol celebrar amb tu i amb una copa de cava. I jo, com, que jo no vaig celebrar el partit? Va, vine. I al final vaig anar, però no vaig arribar.
0: Vas tenir un accident en aquell
2: lloc. Clar, vaig tenir a l'Eixample. Jo baixava per al carrer Lepant i al carrer Rosselló, que un passa en Àmbar, l'altre passa una mica just, doncs va tenir un accident molt greu.
0: Al costat de casa meva. Jo he vist allà al costat.
2: Ah, sí?
0: Ja veus.
2: Clar.
0: 24 anys.
2: 24 anys, sí, sí. Vaig tenir un accident ahir important i, bueno, la vida torna a començar. No? Tot el que feies abans ja no ho pots fer, perquè tots
0: com
2: canvien.
0: Com una persona amb 24 anys, amb, bueno, una persona que té una vida totalment normal de
2: amunt
0: i avall, que a partir d'aleshores té la conseqüència que és una tetraplègia.
2: Una tetraplègia, correcte.
0: Que no es podrà moure de la cadira.
2: No, i llavors vaig estar 2 mesos sense moure del llit, perquè es va trencar 2-3 cervicals, que són les que em vaig deixar tetraplegi, però també em vaig trencar 2 dorsals i aquestes no em van operar i em van deixar durant 2 mesos. I clar, vaig estar 2 mesos al llit i mica en mica et vas donant una mica d'hòstia. I llavors, quan portes ja un mes, ja et posen la cadira, veus que el fisioterapeuta que ve et va dir si sents, no sents res i ja, bueno, te vas acostumant una mica a la nova vida, no?, que t'espera. I, bueno, amb 24 anys, la primera vegada que em vaig posar en la cadira de rodes, el primer que vaig anar és al gimnàs, que havia miralls que eren sencers de tot el cos, i la veritat és que va ser...
0: Ja m'imagino.
2: Buah, va ser brutal, em vaig posar a plorar, no podia... Però ja està, vaig passar i vaig pensar, ostres, tinc 24 anys, això s'ha de fer les coses cap endavant. Tenia molta gent al meu costat perquè estaven en la... Hospital Vallebron, la unitat de lesionat medular, i molta gent que havia tingut com jo, i vaig pensar, ostres, això has de tirar cap endavant. I també una mica amb la responsabilitat, no, de que de la teva família pues, ho passa molt malament, i si no veus que tu tires cap endavant, pues, també tens la responsabilitat que siguin feliços.
0: M'està venint al cap una frase, que diuen que és de Buda, i vés a saber si és de Buda o no, però que diu algo així com... La dic en castellà perquè l'he llegit en castellà. Lo que duele no és el canvi, és la resistència al canvi.
2: Correcto.
0: Segurament un, quan es troba en una situació com la teva, té dues possibilitats. Una, deixar-se anar per la depressió més absoluta i enfonsar-se del tot, o dir, molt bé, aquesta és la nova situació, vamos pa'lante.
2: Clar. Bueno, Miguel Martí Pol, que és el president, que va ser el president d'Honor, gràcies al doctor Santa Creu, va voler participar en la Fundació, sempre deia, no, que una discapacitat, un traumatisme, qualsevol cosa, mai es supera, sinó que s'assumeix. I una vegada s'assumeix, ja s'ha superat. Ja. Aquesta és la clau.
0: A mi el que m'ha impressionat és veure que tu estàs amb, la, amb aquest equip de la Fundació només 2 anys després. Sí. Perquè per molt que superis, 2 anys és un període de temps quan es dona una circumstància d'aquestes característiques relativament curt.
2: Relativament no? curt, sí. El que passa que jo abans treballava a l'aeroport i després estudiava per la nit, i llavors sempre he sigut molt de fer coses, bastant inquiet, no? Avui en dia potser em deien que tindria TDA, no? TDAH, no? Però bueno, vaig tenir molta empremta. I llavors, quan vaig tenir l'accident, vaig estar 6 mesos ingressat, després 6 mesos de rehabilitació, i de veritat, després necessitava fer alguna cosa, no? I vaig tenir l'oportunitat, gràcies al meu pare, que treballava de Cabé, a la companyia, i amb el doctor Santa Creu, que va tenir el projecte, no, de pensar que les persones amb discapacitat tenen unes habilitats, unes competències, que en el sector de salut seria molt bo per fer una cosa diferent, no? I va crear la Fundació, i quan la vaig veure, la veritat és que vaig pensar que era una oportunitat brutal per tornar una altra vegada a la societat de la que m'havia anat i portava un any fora, no?
0: Clar.
2: I jo el que volia era tornar a la societat, no? I que més possible, que és millor que tornar a la població activa, no? A la població activa, que ja ho diuen, no? Població activa és perquè estàs treballant. I jo feia moltes poques coses, perquè necessitava una persona que m'ajudés per anar al llit, per vestir-me, per dutxar-me, i l'únic que em donava compte que feia jo sol era treballar. Posava uns cascos, parlava amb la gent, em trucaven, i això per mi era bastant important, no?, quan van començar. O sigui, era quasi, en aquell moment, l'única cosa que feia totalment sol.
0: A mi el teu és un cas que em sembla de, ostres, de superació, digne de ser explicat, perquè, mira, el fill d'un amic meu fa poc ha tingut un accident de moto, no és una tetraplègia, però sí és una paraplègia.
2: Uh-huh.
0: I també un nano, ostres, molt jove, amb molta història, bueno, doncs sàvia, que s'haurà de passar tota la vida amb una cadira de rodes. I és fàcil, quan et passa una cosa com aquesta, que pensis, i ara què? I el teu, pel que jo sé, ostres, és un cas meravellós.
2: Però hi ha molts casos, eh?
0: Segur.
2: Però... Hi ha molta gent. L'ésser humà té una capacitat de superació molt, molt important, no? I de vegades no és anar en cadira o anar en crosses. Clar, tota tetraplègia porta... Pues incontinències, situacions que van de no control dels esfínters, o sigui, que caminar o no caminar no és la part més important.
0: És tot el que genera.
2: Tot el que genera, saps? De veritat. I de vegades també, jo, per exemple, quan els meus amics al principi anaven a l'hospital, ostres, tots estaven a distància, estaven... Ostres, jo sempre es deia, oye, que soy yo, que no passa nada, o sea, que vamos a ir...
0: És normal,
2: a
0: no? És la por desconegut,
2: la
0: això, por, no?
2: La por que té, com reacciones, no? És complicat, sí, Déu és Nicó. Complicat.
0: Però devia ser brutal, quan t'enamores d'una altra noia, no aquella noia primera, que no sé el que va passar, bueno, és igual, però crec que sou molt amics ara.
2: Som molt amics, la veritat és que ho van deixar perquè ella volia l'altre Javier, també, és normal.
0: Clar.
2: Ella tenia 23 anys, o sigui, era jove.
0: Portava, és fàcil d'entendre.
2: Portaven 11 anys junts, o sigui, portaven molt de temps junts. Però volia l'altra persona, i al final era entre ella, que volia ser la meva infermera, i jo, que estava molt a gust, perquè pensava, ostres, una noia molt maca, maca, maquíssima era, estava molt bé, pensava. Fins un dia que, ostres, això no pot continuar, jo he de començar una altra vegada la meva vida i saber si està sol en la vida, i llavors vaig estar una temporada sol. La veritat és que després, al poc temps, vaig conèixer la meva dona d'ara, però jo, com acabava de trencar amb una altra noia i acabava de conèixer-la, una altra, no sabia veritablement si sabia estar sol.
0: Yeah.
2: I pensava, ostres, m'estimaré, perquè jo sí que tinc una premissa, dos premisses importants. Primer, que per estimar els altres t'has d'estimar tu, perquè si tu no t'estimes a ti mateix és complicat.
0: És bàsic.
2: I després tinc la premissa de no em puc centrar en tot el que no faig, perquè si no, hòstia, la meva vida és una merda, és complicada, si no em centro en les coses
0: que pots fer.
2: Que
0: no?
2: Pot fer. I llavors, a partir d'aquí, hòstia, és la meva vida, és brutal.
0: No, i sobretot perquè has demostrat que pots fer moltes coses. És
2: moltíssima,
0: a dir, tens dos fills...
2: Tens dos fills, bessons, que van tindre la meva dona, que és fantàstica, que és com aquesta llum que veus de vegades, no, que no la coneixes, i llavors és fantàstica. Van tenir dos fills.
0: Ha de ser brutal, perquè, perdona, quan, no sé, a tots ens han deixat alguna vegada, o se'ns ha fet malament, no?, una història, i t'agafen totes les inseguretats del món, sobretot segons el moment en què t'agradi de dir, ostres, ningú més m'estimarà o ningú més es fixarà en mi, no? I ostres, m'imagino que quan un té un accident d'aquestes característiques, aquest dubte deu sortir seguríssim. I, en canvi, que guai veure com algú s'enamora de tu, oblidant-se de tota la resta, perquè s'enamoren de tu.
2: Sí,
0: no?
2: Sí,
0: això és meravellós.
2: De tu, de la persona, de parlar amb tu, de tota aquesta part, no, tan important. I la veritat és que sí. Bueno, jo en aquella època també, la veritat és que estava molt més guapo que ara, més prim, no? I ja ves...
0: Home, deixa't dir-te que ets un tio bastant guapo. O sigui, que és o no, Jordi?
1: Sí, home, ja m'agradaria a mi, eh?
2: O sigui, va ser molt bo. I després que bueno, pues es van conèixer, van començar a parlar, a tenir... I després ella és molt valenta, jo sóc una mica més... Ella és molt valenta, perquè jo els fills em donava molta por tenir fills, per com es relacionaràs amb ell, què podràs o no arribaràs a fer, i ella, que és molt valenta i molt tirada per allà, no et preocupis, que això se soluciona, i la veritat és que estem 17 anys ara...
0: La millor experiència de la vida.
2: La millor experiència de la vida, la veritat és que sí.
0: I són dos nens?
2: Nen i nena.
0: Nen i nena?
2: Nen i nena, sí, sí. Ara faran 18 anys, ara.
0: Com ha anat l'adolescència?
2: Bueno, va ser... Dur. Fa un any i mig o dos que hem començat a veure la llum, la veritat, perquè al principi costa una mica, però la veritat és que són molt bons i sí, són fantàstics.
0: Que guai. Sobretot, parlem una mica de la...
2: Pantem de la Fundació.
0: Però és que podria passar hores parlant amb tu. És que ja m'ho havien dit, que em passaria això. La Fundació DKB Integralia, ajudeu a gent a que pugui, d'alguna manera... fer una mica el que tu has fet, en realitat, no?
2: Clar, nosaltres el que fem és crear oportunitats per la inserció laboral de persones amb discapacitat i la vida autònoma de qualsevol tipus de persones amb discapacitat. És veritat, com tu dius, que de vegades, quan tu tens una discapacitat, un traumatisme, primer, quasi un 70% de la gent feia una altra activitat, l'ha de trencar, l'ha de sortir del món i tornar, i t'has de fer un reskilling, has de començar a fer... altres coses, les mateixes, diferents. I llavors, això és el que fem nosaltres, no? Ajudar, formar, acompanyar a totes les persones que volen tornar una altra vegada a la societat de la que han sortit alguna vegada, sempre.
0: Una societat que està oberta a aquest retorn?
2: Cada vegada més, però sí que és veritat que les empreses, jo em barallo molt amb les empreses, perquè també nosaltres tenim tres línies d'activitat, no? La fundació, el contact center, perquè és una activitat que no requereix una presència física, perquè en el sector de salut nosaltres tenim molta experiència, no programem visites, però no programem visites, sinó fem una atenció personalitzada. No? Aquesta empatia que tenim, aquesta s'aprofita. No? La segona línia és més de testing de negoci digital, de reskilling, de fer coses, i després de consultoria, no? D'ajudar les empreses a complir. Aquesta és la part més difícil, perquè les empreses encara fan la selecció curricularment. I curricularment nosaltres normalment no passem a la primera part, perquè nosaltres validem o volem més competència. Yeah. Quines competències necessites per fer un lloc de treball? Pues jo te la formaré, t'acompanyaré en les competències necessàries. No? Les empreses cada vegada estan més tenen unes polítiques més d'inclusió, és veritat, però en tot, en gènere, en edat, en discapacitat, però costa una mica perquè de vegades en el mateix currículum pues, les persones sense discapacitat. Per què? Perquè tenim sesgos de, ostres, i ara sí, i estarà molt de temps de baixa, i com l'ha de parlar, i què, com, saps?
0: La por dels teus amics.
2: La por.
0: És la por dels teus amics aquell primer dia que et van veure estirat al llit.
2: Passa. I normalment les empreses, la direcció, recursos humans, sí que estan més picats. Però de vegades és normal, quan baixes als comandaments intermitjos, que tenen molt de liu, dius, uf, amb tot el liu que tinc ara, una persona que l'he de fer una adaptació diferent. És veritat. No tothom. Hi haurà gent que amb estudis universitaris, que aquests no són el 85% de la gent que nosaltres anem, perquè aquests ja van directe com qualsevol persona. Nosaltres anem a l'altre, el 85% de gent que no té estudis, que treballava com jo a l'aeroport, que treballava a carpinter, que treballant a l'obra i ha tingut un accident, o ha tingut una malaltia, o ha tornat a començar. Hi ha moltes dones, especialment dones amb discapacitat, que és una altra discapacitat, i dona també és molt complexa.
0: Ah, sí? Per què?
2: Bueno, perquè tenen molt més dificultat d'accedir al món laboral, perquè de vegades també rebren de vegades una violència per la seva pròpia discapacitat per part de les seves parelles o de la seva o del seu entorn.
0: Aquesta sí que és una realitat molt amagada. No?
2: Molt amagada. Sí, sí, les persones amb discapacitat i dones tenen molt més problemes que persones amb discapacitat i homes.
0: Jo veus. O sigui, feu una feina d'acompanyament.
2: D'acompanyament.
0: Fonamentalment, després sí, d'inclusió.
2: D'inclusió.
0: En el mercat laboral, però la tasca que a mi em sembla més important és com aconseguiu que algú que segurament doncs, està en aquell moment de, ostres, Déu meu, se m'ha enfonsat el món, vegi que no, que
2: és possible.
0: Que el món és possible i que pot tirar endavant. I, que... sí.
2: I després amb totes les garanties, perquè els nostres clients que es contracten no per el projecte social, que també, sinó perquè fem la feina molt ben feta.
0: Home, no, clar.
2: La feina de qualitat, no? Perquè en totes les empreses que tenim, des de l'Hospital Sant Joan de Déu, que gestionem la seva cita prèvia, Institut Català de Retina, DKB... molts clients que volen el nostre servei per les nostres competències. El que sí que fem nosaltres és l'adaptació. Arribar, fem un itinerari personalitzat. Cada vegada, en l'empresa ordinària, per la voràgina, no ho fan tan personalitzat. Aquesta és la diferència entre una organització com la nostra.
0: En quanta gent arribeu a treballar?
2: Mira, nosaltres ara vam començar 9 persones en el 2000, avui són 640 persones.
0: Oh, 640?
2: 640, moltes. El 73% aproximadament discapacitat física i orgànica.
0: Perdona, què és la discapacitat orgànica?
2: La discapacitat orgànica és quan tens algun òrgan intern que no funciona o no el tens.
0: La orgànica d'òrgan, eh?
2: D'òrgan.
0: Ah, ok.
2: Cardiopaties, càncer, tens diferents coses que no... enfermedad del Crohn, diferent. I després, de la física, pues, com jo, que vaig en cadira, o falta una mà, o falta alguna cosa. I després tenim un 17% aproximadament de salut mental. Salut mental és un perfil que nosaltres en un any i mig hem augmentat un 4% les persones que estem incorporant. El perfil de

0: salut mental és un perfil molt bo. És a dir, perquè tenen unes competències, perquè tenen estudis, perquè tenen una formació molt més important, però en algun moment de la seva vida han tingut clar. S'ha de tenir un acompanyament diferent, però és un perfil molt bo. El que passa que si les persones amb discapacitat, tu a mi em veus en cadira, doncs ja saps que en cadira, però una persona amb salut mental, penses... O sigui...
1: Sí, sí, que no es veu.
0: No es veu i ja és com, ostres, quina por.
1: Ah, clar.
0: Quina por.
1: O sigui que la por encara és més gran.
0: És més gran, molt més gran, perquè penses tot, t'imagines tot el pitjor, sempre t'imagines, no el sesgo del ser humà, t'imagines el pitjor. I aquesta és un problema. Després tenim un 5% sensorial, aproximadament, i un 5% multidiscapacitat, no? Que és una mica el que, tot el que fem. Estic pegant una pana aquí,
1: no, no.
0: Toni.
1: Entens... Però és que no, al contrari.
0: Parlo i...
1: Et dic de veritat, Javier, que em tens flipant. O sigui, em tens flipant... Saps què m'estic plantejant? Quina cosa tan difícil. És a dir, qualsevol persona, si un dia li passa el que et va passar a tu, pensa, quina putada, faria marxa enrere i faria que no hagués passat això. Però veient tot el que tu has fet després, que difícil és prendre aquesta decisió.
0: Sí.
1: És a dir... No tindries la feina que tens, no tindries la dona que tens, no tindries els fills que tens. Que complicat, no?
0: Ho he pensat, de vegades, he pensat, si ara tornés el 20 de maig del 1998, ostres, ho faria, ho tornaria a tornar i no sortiria de casa, o què faria? Ho he pensat, de vegades. I sempre, no sé, penso, hòstia, si tal i com tinc la vida, jo ara... Crec que m'ha donat moltes més coses la discapacitat de les que m'atreu.
1: Que fort, eh? Si t'ho arriben a dir, no?
0: I de vegades no tot és alegria, eh? Que també tenim com tot, però bueno, com qualsevol, com tu, com el Jordi, qualsevol tindrà dies millors o pitjors. Però fent aquesta reflexió penso que he tingut més... que m'ha donat més coses, no?
1: Ja m'havien dit que m'agradaria molt conèixer.
0: Molt bé,
1: deixa'm dir-te que efectivament és així. M'agrada molt conèixer perquè insisteixo que és, crec, un exemple. Un exemple, no per una persona que té una discapacitat, eh? O sigui, bueno, és que en definitiva tots tenim algun tipus de discapacitats.
0: Tots.
1: No? O sigui, tots. Hi ha discapacitats emocionals, discapacitats... Jo què sé. Tots tenim les nostres limitacions i les nostres pors... I
0: tothom
1: serà
0: independents.
1: No? Clar, no? És que aquesta cosa que has dit tu has dit diverses coses molt interessants, no? Primer, que o t'estimes a tu o és impossible que t'estimen. I dos, que no pots quedar-te allà.
0: Clar.
1: Que has de tirar endavant, no? El palante, no? Que és aquella...
0: palante, molt.
1: Tu saps que normalment no és aquesta l'excepció la que s'utilitza, però sí que em sembla que és molt... Ostres, és que a vegades la vida, quan és tan putada, l'única cosa que tens és tirar endavant, no? I que bé. Doncs enhorabona.
0: Moltes gràcies.
1: Escolta, i ara el futur, què? És a dir, perquè, home, passat i present ho tenim clar. Quan projectes el futur, Javier...
0: El futur ho plantejo amb ganes d'estar tranquil, la veritat, de dedicar-me...
1: Això és que t'estàs sent gran, eh?
0: Sí, de dedicar-me a viatjar una mica, perquè la veritat és que tinc ganes de viatjar, m'agrada, però viatjar no per treball, sinó disfrutar, i després veure com els fills van creixent, van fer-se grans, no?, i sobretot sempre amb la meva dona, no?, que m'acompanyi i compartir amb ells tota la nostra vida, no?, penso.
1: Javier de Oña, ha estat de veritat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Seguim parlant, eh?
0: Molt bé.
1: Moltíssimes
0: moltes gràcies.
1: Gràcies
0: a tu.
1: Què et sembla, Jordi?
2: Molt maco, molt interessant. Mira, jo acabaré amb una reflexió. L'altre dia, a mi em passa molt que ens dediquem a fer riure i molta gent diu que la risa cura. Que és mentida. El riure no cura. Curen els metges, curen els professionals. Però és veritat que avui hem demostrat que el riure i el positivisme no cura. Però escolta, ho passes millor.
1: Perdona, jo sí que crec que cura el riure.
2: Jo crec que curen els metges, no? Que són els que...
1: Què penses tu? Bueno, no, és que les coses que ens curen... No
2: curen els medicaments.
0: Riure és gratis, riure és gratis. Llavors és millor estar a riure que no.
1: Exacte. Ens curi o no ens curi, ens ho passem millor.
2: Exacte. Com a mínim això.
1: Exacte, d'una altra manera. Ara farem una petita pausa. Javier, insisteixo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Moltes gràcies. Una petita pausa. Arribem gairebé a 2:15 i enfilem la recta final del Pla B de Ràdio 4 amb una secció que no agradarà a aquells que quan és hivern tenen ganes que arribi l'estiu i aquells que quan és estiu tenen ganes que arribi l'hivern.
2: Correcte.
1: Seria això, no?
2: Ens hauríem de posar una rebequeta per fer la secció.
1: Ja estàs al Teatre Barcelona o encara
2: no? No, el 7 de novembre.
1: 7 de novembre, 7 però de a Madrid novembre. Sí que estàs
2: a Madrid allà. Sí, vaig aquest dissabte a Madrid.
1: Una altra vegada?
2: Però és que les de Madrid no ens escolten, aquesta ràdio.
1: Les de Madrid?
2: Els de Madrid.
1: Has la gent de Madrid.
2: La gent de Madrid.
1: Les persones de
2: les
1: Madrid.
2: Les persones de Madrid no ens escolten aquí.
1: Els madrilenys i madrilenyes.
2: Perquè no entenen el català.
1: Bueno, i aquí sí.
2: Bueno, i aquí sí.
1: I aquí sí.
2: Això és
1: veritat. Va, que fem una petita pausa i de seguida enfilem la recta final del Pla B amb en Jordi Marca.
3: Greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: ¿Qué tal, sisters y hermanos?

0: Saps per què t'he posat una cançó de Love of Lesbian?
1: Per què?
0: Perquè aquest any, a la Mercè,
1: sí,
0: el dissabte 26 de setembre de 2026, a les 11 de la nit,
1: sí,
0: actua Love of Lesbian a la platja del Bogatell.
1: Sí.
0: I és l'últim concert abans d'allò que han dit l'aturada indefinida.
1: Ah, això no ho sabia.
0: Saps?
1: Això no ho sabia. Són guais, aquesta penya, eh?
0: Sí.
1: A mi m'agraden, eh? No sóc un fan, si no m'has sent les cançons de pe a pa, però és aquella gent que l'escoltes i dius... Ai,
0: mola. Ah, sí, sí, mola. És veritat.
1: Guai, eh?
0: Love of Lesbian, aquest dissabte, doncs, a les 11 de la nit, a la platja del Bogatell. Quin exemple, eh, el Javier? Quina passada, eh?
1: Molt guai. Ojalà tots tinguéssim una miqueta de Javier dintre nostre.
0: Tant de bo, sí, senyor.
1: Perquè a vegades t'aixeques i dius... Ai, ai, ai. Una miqueta de Javier dintre nostre aniria superguai.
0: T'imagino a tu, a casa, aixecant-te? Que dorms en pijama, tu?
1: Depèn de l'època de l'any.
0: Ah.
1: Home, si fa fred, sí, a l'estiu, no dormo en pijama.
0: És que t'imagino allò en pijama, allò... Oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, jo quan m'aixeco, oi, rondino...
0: Ah, sí?
1: Oh! Tinc un rato de rondinar, eh?
0: Sí, eh?
1: Oh!
0: Oh, és d'aquells que és millor que et deixin estar?
1: Sí, fins al cafelete...
0: Cafelete.
1: Al cafelete.
0: Quant temps trigues amb el cafelete? Cafè goletxa,
1: res, m'aixeco i vaig directament a la cafetera.
0: Ah, jo també ho faig, això.
1: Sí. Sí. Jo m'aixeco,
0: sí.
1: Sí, és a la rutina del col·le, d'anar al col·le amb les criatures,
0: sí.
1: M'aixeco,
0: sí.
1: Aixeco persianes d'habitació de criatures.
0: Ah, de criatures.
1: Home, la criatura... Bueno, i la casa meva també, jo baixo la... Tu no baixes la persiana?
0: Jo no.
1: Ja, però ja m'ostenta tot el solà, no?
0: Però jo m'aixeco, que encara no és el nostre sortit al sol.
1: Què t'has d'aixecar?
0: T'ho juro.
1: Si tu te'n vas a dormir tard.
0: Però m'aixeco a les 7, 3 quarts de 7.
1: Sí?
0: T'ho juro.
1: Bastant d'hora.
0: Bueno, m'agrada aixecar-me d'hora.
1: On vas?
0: Al gimnàs.
1: A aquella hora està tancat, el gimnàs?
0: No, ja està obert.
1: Saps per què et passa això? Saps per què passa això d'aixecar-te i que no sigui de...
0: Perquè dormo amb les finestres obertes.
1: No, perquè... I sobretot t'ha passat ara, perquè, clar, és que estem a punt... Bueno, acabem d'entrar.
0: Sí.
1: Avui és 23 de setembre.
0: Sí, senyor.
1: I acabem d'entrar, possiblement, possiblement, a la pitjor època de l'any.
0: Ah, sí?
1: Per mi, la pitjor època de l'any.
0: Que és l'època aquella que avui, no saps què posar-te.
1: Avui, per mi, és el dia més trist de l'any. Saps allò que hi ha el Blue Monday, i totes aquestes històries? Sí. A mi, per avui...
0: El Blue Monday? És el Blue Monday el dia més trist de l'any?
1: No, sí, Blue Monday.
0: El Blue Monday no és... Bueno, no ho sé.
1: El Cyber Monday?
0: El Cyber Monday...
1: És el dia que va després del Harry Potter.
0: Del Harry Potter,
1: sí. No, d'aquell de comprar tant.
0: Va, tira.
1: Vale. El Blue Monday, per mi, és Wednesday Monday, oi?
0: Wednesday Monday?
1: No.
0: Wednesday Monday?
1: No, Wednesday Monday no pot ser. Per mi, avui és Weaver...
0: Weaver, sí, és Weaver.
1: Per què? Per mi, és possiblement el dia més gris de l'any, avui.
0: Ah, sí?
1: Perquè avui, oficialment...
0: Ha començat la tardor.
1: Ha començat la tardor.
0: Ja.
1: Sense cap mena dubte, la tardor... És la pitjor època d'ara.
0: Però si tenim temperatures encara molt altes...
1: No, és igual. És que això no importa.
0: Però m'explica'm que fins finals de la setmana vinent...
1: Això no importa.
0: Continuarem tenint temperatures molt altes.
1: No importa.
0: Ah, no importa.
1: És tardor. La gent ja té a la ment...
0: És veritat.
1: La gent ja té dintre del cap que és la tardor. Hi ha gent a casa que avui ha dit tardor! Ha obert l'armari.
0: I s'ha posat roba de tardor.
1: Està fent el canvi d'armari.
0: És veritat.
1: Sí, és veritat.
0: És veritat.
1: És veritat.
0: Sí, sí.
1: Perquè ara, jo, clar, estem dient això, i ara venen els mi-mi-mi-mi-mi-mi, saps la gent que és mi-mi-mi-mi? Que tu dius algú i fa... Tu fas... Tu dius algú i dius mi-mi-mi-mi, sempre tenen algú a dir mi-mi-mi-mi-mi.
0: Jo faig un...
1: Mi-mi-mi-mi. Diu, però és que a mi m'agrada la tardor, perquè ja no...

0: Doncs calla, que a ningú li importa la teva...
1: Clar, clar.
0: Va, avui... La meva escomesa avui aquí...
1: Sí?
0: He posat aquesta paraula perquè és molt maca.
1: Molt.
0: La meva escomesa avui aquí és demostrar que la tardor és un rotllo patater.
1: Val.
0: T'has donat compte que faig servir la paraula escomesa?
1: Sí, sí.
0: I la paraula rotllo patater.
1: Sí, sí, m'hi ha donat.
0: La mateixa frase.
1: Sí, sí.
0: Jo soc capaç de lo mejor y de lo peor.
1: I també has dit, t'has donat compte.
0: T'has donat compte. Això no està ben dit?
1: T'has adonat.
0: I t'has donat compte, no es diu?
1: No.
0: Ah, perquè és una traducció, no? T'hi has dado cuenta.
1: Exacte.
0: Oh, a mi em passa molt, això, eh?
1: Bueno.
0: És un rotllo, però bueno, no passa res. Vale, jo directament, t'he de dir que jo directament,
1: sí,
0: la tardor,
1: sí,
0: la treia del calendari.
1: Ah, sí, eh?
0: Jo feia estiu, pam, hivern.
1: El dia 23 de
0: setembre... No, no cal, no cal que sigui el 23 de setembre. Podem fer que l'hivern arribi una mica més tard.
1: Ja.
0: Allargar l'estiu.
1: Ja.
0: Perquè a tothom li agrada l'estiu.
1: No?
0: Sí.
1: A tothom no li agrada l'estiu?
0: Sí.
1: No, no és veritat.
0: Jo faria l'estiu fins al 31 d'octubre.
1: Val.
0: Pam! Allà comença l'hivern.
1: Val.
0: I allarguem una miqueta aquest mes d'octubre a l'estiu, que està... L'estiu mola. L'estiu... Mira, tu veus... Això no està al guió, però m'és igual. Tu veus a la gent vestida d'estiu...
1: Sí.
0: I dius... Mira-te'l! Mira aquí! Mira!
1: És veritat.
0: Mira en colorainu!
1: Això es nota molt a la primavera? Sí, l'efecte contrari. Claro. Després de tant de temps amb tothom tot tan llarg, que la gent es comença a posar faldilles, bermudes, i fa alegria.
0: I el color de la roba. Ara ja comença la gent, a partir d'aquí...
1: El negre.
0: D'aquí 10-15 dies, la gent va de marró.
1: Sí, sí,
0: comença
1: és veritat. Jo sóc així.
0: El color marronós.
1: Jo sóc totalment així.
0: Pantalons foscos,
1: sí, sí, és
0: sabates
1: veritat.
0: Fosques...
1: És veritat.
0: Perquè hi ha... La tardor, el malrotllismo.
1: Però no és malrotllismo.
0: I la sequetat de la tardor. La tardor és una època seca. Ens invadeix.
1: Si no t'agrada gens, eh?
0: No, no, hi ha gent que diu... No, però és que la tardor està molt bé, saps? La tardor està... Hi ha gent que diu, la tardor... Perquè la gent que et parla... intentant... Diu, parla així d'aquesta manera. La tardor.
1: Però aquests no són els nyiqui-nyiqui d'abans, no?
0: No, aquests són els mi-mi-mi-mi-mi. De fet, hi ha els que t'intenten convèncer. Que, la tardor, la tardor. La tardor és una època molt bé, perquè ve la castanyada.
1: I cauen les
0: fulles. La castanyada, la castanyada.
1: La castanyada.
0: És un trunyaco.
1: Ja,
0: no. Estem... Per què? Perquè la castanyada... Abans!
1: No!
0: Abans la castanyada molava. Però ara que la gent diu allò de... Anem a fer el castagüín.
1: Això és horrorós.
0: Hòstia, quin... Oh,
1: però només la castanyada. A mi el que em sap greu és el Halloween. A mi el Halloween no m'agrada.
0: No, que ja no és Halloween.
1: Ara és castagüín.
0: Ara aquí a Catalunya ja es fa el castagüín. La gent s'ha inventat aquesta paraula. Aquesta gent que s'ha inventat el castagüín.
1: Home, però té una idea, eh? És a dir, en lloc de carbasses...
0: Castanyes.
1: Terrorífiques.
0: Castanyes
1: terrorífiques.
0: La castanya ja és terrorífica de per si.
1: Sí, és veritat.
0: La castanya és un fruit.
1: T'agrada la castanya?
0: M'agrada la castanya, però no la reacció que fa la castanya dintre el meu cos.
1: Ah, sí? Per què? Què li passa?
0: Home, tu fotot una bona tipa de castanyes
1: no
0: i vés-te'n a dormir.
1: Jo una castanya en tinc més que suficient.
0: Tu vés-te'n a dormir i ja veuràs quina olor fa el teu cos.
1: Ah, sí?
0: La castanya és tot saber que fa pet.
1: Ah, sí?
0: Home...
1: No sé, és que he menjat poques castanyes.
0: Ja ho vam parlar aquí una vegada. El pet és tal i com olorem nosaltres per dintre.
1: Uf.
0: Home, això ja ho vam portar aquí un dia, ja t'ho vaig portar aquí.
1: Jo conec més... Bé, és igual.
0: Jo conec gent que per dintre fa molt mal olor.
1: Està morta.
0: Està morta per dintre, però és així. El pet jo tinc aquesta... Aquesta gent que s'ha inventat el castagüín, això vam... La setmana passada vam obrir aquest meló del cunyaïsmo.
1: Sí.
0: Aquesta paraula va directe al cunyaïsmo.
1: A mi m'agrada molt el cunyaïsmo.
0: Aquesta paraula va directament a aquella gent que et diu los 40 son los nuevos 20, que parlava la setmana passada. Aquella gent que deia, jo als 20 feia coses que ara no faig.
1: Ja.
0: I dius, pues normal.
1: Normal.
0: Perquè eres inconscient i ara tens... Aquella gent que diu juernes. Aquella gent que diu, vamos a echar unos bailoteos.
1: Ahir el Ignacio Rigau deia que ara, entre la gent jove, s'està posant molt de moda recuperar expressions del passat.
0: Sí. A Madrid s'està tornant a dir què passa tronco.
1: Sí, aquest tipus de coses.
0: Jo pensava que el que passa tronco havia muerto. Ja teníem prou de troncos. I el tronco
1: ha resucitado.
0: La penya per Madrid, gent jove.
1: Què passa tronco?
0: Què passa tronco?
1: És que què passa tronco?
0: A mi m'agrada. A mi el tronco m'agrada molt.
1: A tu t'agrada el tronco?
0: A mi m'agrada el tronco i que em diguin què passa tron.
1: Què passa tron?
0: Què passa tron?
1: És una barreja entre tronco i bro.
0: I bro. No, però què passa tron és aquella tendència que tenim a, quan una expressió mola, retallar-la.
1: Ah, d'acord.
0: Què passa tron? De tronco, tron.
1: A mi m'agrada més tronco, però això ja és molt personal.
0: És el que tenim pressa i llavors retallem les frases.
1: Bueno.
0: Solstici de tardor!
1: Sí.
0: Acabem d'entrar al solstici de la tardor.
1: És veritat.
0: Perquè es diu...

0: solstici.
1: Per què?
0: No ho sé.
1: Perquè el sol...
0: Solstici, vale? Comença el 23 de setembre, o sigui, avui, i acaba el 21 de desembre.
1: Ja veus.
0: És que és molt, eh?
1: O sigui, que comença l'hivern que ja estem al Nadal, eh?
0: Clar, és que pensem que no, però el Nadal és el començament de l'hivern.
1: Ja veus.
0: Ja en parlarem, d'això.
1: Clar. Si quan arribi, agrada, no? Quan arribi.
0: Quan arribi. Si ens agrada. A mi l'hivern m'agrada.
1: A mi també.
0: A mi la tardor no m'agrada gens.
1: Ja.
0: Però l'hivern sí, per què?
1: Perquè fa fred.
0: Perquè està decidit. L'hivern, ja. L'hivern és una estació de l'any decidida.
1: Ja.
0: Va a lo que va, al fred.
1: Ja.
0: Hivern, fred, pum! Tardor, nic, no fa fred, plou una mica, i ja.
1: No et pots posar segons quina roba.
0: Claro.
1: Clar.
0: Ara ve aquella època, tu i jo anem amb moto per la ciutat.
1: Sí.
0: Ve aquella època, què et poses per anar amb moto?
1: Sí, ara? És un rotllo.
0: És un rotllo?
1: És un rotllo. És
0: jo ara venia amb màniga curta, pantaló llarg, màniga curta. Venia pelant-me de fred.
1: Ah, sí, eh?
0: Clar. Bueno,
1: avui?
0: Avui, ara.
1: Doncs mira.
0: Venia per l'autopista i dic, oh, m'hagués agafat una jaqueta.
1: Clar, és que hauries d'agafar una jaqueta.
0: Sí, però si m'agafo la jaqueta...
1: Fa calor.
0: Quina calor! Su!
1: Però a la teva moto...
0: Arribo aquí amb una peste.
1: No portes una maleta a la teva moto? Doncs la poses dins.
0: La porto, però m'he donat compte, l'arribo aquí.
1: Ah, d'acord.
0: L'altre dia la vaig deixar, perquè la vaig agafar. I després feia calor.
1: Val.
0: I la vaig deixar
1: allà. Però pots estar content perquè tornaràs a casa amb una temperatura adequada.
0: Ara sí.
1: Veus?
0: Perquè m'he donat compte. Però si no m'hagués donat compte...
1: Clar.
0: Solstici de tardor són 12 setmanes.
1: Sí.
0: El que vol dir 89 dies.
1: Sí.
0: El que vol dir 2.136 hores de tardor. D'aquest avorriment. Perquè la tardor ara anirem que és avorrida.
1: No t'agrada gens, eh?
0: I 128.000 minuts.
1: Són molts minuts, eh?
0: D'avorrimiento total.
1: Home, no, però segur que hi ha algun moment que estàs entretingut o alguna cosa.
0: No. Ho hem de dir, avui aquí, la tardor és avorrida. És l'època de l'any més avorrida de l'any.
1: Val, val.
0: Perquè és avorrida, no, què fas a la tardor? Avorrida. Fixa't si la tardor és avorrida. Què he buscat? Els fruits de la tardor. La tardor...
1: Clar, a l'estiu és veritat que els fruits són els millors. La síndria i el meló.
0: Home, i el mango.
1: I el mango.
0: El mango.
1: Val.
0: No la botiga.
1: Ja, ja ho he
0: fruit,
1: entès.
0: Eh?
1: Ja ho he entès.
0: Fruits de la tardor.
1: Sí.
0: La magrana.
1: Sí.
0: La magrana...
1: A mi la magrana m'agrada amb amanida.
0: Però la magrana... Però per pelar una magrana... Hi ha alguna cosa més difícil que pelar una magrana?
1: És veritat.
0: Que sempre te queda... Allò blanc
1: te
0: queda enganxat en el gra de la magrana.
1: És veritat.
0: I has d'estar menjant magrana i escopint tot el rato.
1: Hi ha una fruiteria prop de casa meva
0: que
1: et venen ja...
0: Pelada.
1: Sí.
0: Al Mercadona també.
1: Ah, sí?
0: No m'afio jo d'això.
1: Oh, per què?
0: Qui ha pelat allò? És com la pipa pelada. Qui ha pelat allò?
1: Bueno, però la fruiteria saps que ho han fet aquella gent.
0: Bueno, amb les mans.
1: I? Quantes coses no et menges tu que han passat per les mans de gent?
0: Fia, tu, de les mans de la gent.
1: Eh?
0: Igual que les pipes pelades. Qui pela les pipes pelades? No? O sigui,
1: algú?
0: Hi ha una fàbrica de penya que dius, tu de què treballes? No, jo en la SEAT, i tu?
1: Qui pela les pipes pelades?
0: Sí.
1: És una cosa,
0: home, tiro los labios de Carmen de Mairena, eh?
1: No, no, clar, però deu ser una màquina? Sí, no?
0: Home, suposo que sí.
1: Clar.
0: Mira, hi ha un programa molt guai.
1: No, no, no.
0: Una fàbrica plena de penya llarga.
1: No, no pot ser,
0: No. Mira, hi ha un programa que es diu a Discovery Max, hi ha un programa que es diu Cómo lo hacen. Està guapíssim, perquè t'ensenyen...
1: No?
0: Bueno, t'ensenyen com fan coses aleatòries. Una grua, però ja va un coixí, una làmpara d'aquestes així d'aranya. Potser algun dia fan les pipes pelades.
1: Ah, ja, potser, doncs ja m'ho diràs.
0: Ho buscaré.
1: Molt bé.
0: El caqui! T'has menjat un caqui tota la vida?
1: Sí.
0: Que asco!
1: Bueno, no,
0: a, mi
1: asco
0: caqui,
1: no.
0: A mi el caqui me recorda la meva iaia.
1: A la Glòria, que
0: la Glòria li agraden els caquis?
1: Li agraden els caquis.
0: Oh, no.
1: A la meva germana també. I a la meva mare crec que també.
0: El caqui es menja amb cullera o no? Glòria!
1: Sí.
0: Glòria Galeano. Sí, la sí. Glòria, per tant, caquis diu que sí. Però el caqui té com un os allà al mig. L'os és raro.
1: Sí, com el mango no, eh?
0: No.
1: El mango té un pedazo de hueso.
0: Un pedazo de hueso, el mango. No veus, eh? El caqui s'ha de menjar com... Però te deixes la pell a fora. És raríssim, el caqui.
1: Ja.
0: Té pepites.
1: A mi és que és molt...
0: Té pepites aleatòries,
1: però
0: el caqui.
1: És molt dolç, no?
0: És raríssim. A mi em recorda...
1: Tan dolça...
0: Sap greu, me recorda la meva iaia.
1: Bueno.
0: La meva iaia menjava caquis i feia coseta.
1: Perquè la gent a la que li agraden els caquis, li agraden molt.
0: La xirimoia!
1: A mi m'agrada la xirimoia.
0: Hòstia!
1: A mi t'he de dir...
0: Hi ha alguna cosa més avorrit que una xirimoia.
1: Bueno...
0: El nom és l'únic maco que té, xirimoia.
1: No, però el fruit
0: té nom de gos,
1: bo,
0: també, eh?
1: M'agrada el fruit.
0: Com li dius al teu gos, xirimoia?
1: No, no.
0: Com es deia el teu periquito?
1: El meu, Maria Teresa.
0: Maria Teresa, això.
1: Però fa molts anys d'això, eh? Jo era molt jove.
0: Me'n recordo,
1: era
0: és que m'encanta, m'encanta,
1: sí,
0: m'encanta.
1: Sí.
0: El raïm,
1: sí.
0: Fruita avorridíssima.
1: Sí, una mica
0: el raïm és una fruita avorrida.
1: Ja.
0: Què té el raïm?
1: bueno, petites, té pepites.
0: No, perquè ara ja no en té.
1: Ah, és veritat que te'l venen.
0: Si l'únic maco del raïm... Perquè l'únic maco del raïm era...
1: La Síndria ja te la venen sense pepites.
0: Oh, que avorrida, la Síndria sense pepites.
1: Ah, no, deixa't estar.
0: No, home, no.
1: Jo soc molt fan de la Síndria
0: sí?
1: sense pepites.
0: Fan de, home, sí. És fan de coses rares. Les peres!
1: Sí.
0: La pera és una fruita avorrida. Oh, estàs pelant una pera i t'estàs deprimint.
1: Ja. Yeah.
0: Tu peles una poma i dius, uah! Peres una pera i dius...
1: A tu t'agrada més les pomes que
0: ui,
1: les peres.
0: Ui, molt més.
1: Jo t'he de dir que sóc una mica al revés.
0: No, t'agrada la pera?
1: M'agrada la pera.
0: Les figues.
1: Ai, les figues m'agraden molt.
0: El codony.
1: El codony.
0: Algú més avorrit que el codony. Codony. Saps quan vas a un lloc i mira, he fet codony.
1: Allioli de codony.
0: Sí, clar.
1: T'ho juro.
0: Com ha d'haver-hi allioli de codony?
1: Sí, jo tinc una amiga que sí. té un restaurant...
0: Sí, que s'ho faci
1: que mirar. Es menja molt bé, per cert, i on sí? sovint et posen allò amb allioli de codony.
0: Sí, allioli de
1: codony. Sí, comida d'olla, ja posats.
0: Comida d'olla, sí? Al sí, restaurant o a l'allioli?
1: Al restaurant.
0: Ah, al restaurant diu comida d'olla.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, i fan allioli de codony.
1: Estupendes. Allioli de codony.
0: Perfecte, molt bé. No anirem. Castanyes! No, és broma, anirem, anirem, perquè em convidaràs.
1: Vinga, qual dia que vulguis.
0: Castanyes!
1: Castanyes.
0: Ja hem dit que la castanya...
1: Que no,
0: sí. La castanya, a més, a mi, jo tinc un problema sí. que m'agrada la castanya sense cuina.
1: Ah, sí?
0: A mi m'agrada castanya...
1: Crua.
0: Crua. Però, clar, és molt difícil
1: de pelar. A mi m'agrada més cuinada.
0: A mi m'agrada... I llavors és dificilíssima de pelar.
1: Dificilíssima.
0: Molt dificilíssima. Les nous...
1: Ja.
0: Les avellanes.
1: A mi m'agrada. Ui, les avellanes m'agraden molt.
0: Els pinyons.
1: Però m'agraden
0: molt. O el que tota la vida s'ha dit, un músic.
1: Ai.
0: Hi ha postre més avorrit que un músic?
1: Va haver-hi una època que es va posar molt de moda, el músic.
0: Sí, sí. Allà, on està el músic?
1: No ho sé.
0: Per la moda. La moda a vegades passa. Què passa? Ah, és tristíssim.
1: Ja.
0: És que a la tarda és tristíssim.
1: Sí, tot és trist, eh?
0: He arribat... Mira, no. He dit, a veure, anem a veure, perquè la música a vegades alegra...
1: Clar, alegra les coses.
0: José Luis Perales.
1: Sí, i com és ell?
0: Que José Luis Perales és un senyor que és de la tardor.
1: Sí, ah, per les peres.
0: Perquè és Perales.
1: Oh, que és dolent, si
0: no,
1: per favor.
0: Si no, seria...
1: És horrorós, és horrorós.
0: José Luis Perales, un grande, és un gran. I com suel, que lugar se enamoró de ti... Va fer una cançó que es deia Canción de Otoño. I tu dius, bueno, José Luis Perales, anem a acostar, sisplau, Canción de Otoño.
1: A veure...
2: Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy.
1: És que...
0: És tristíssima, la cançó.
1: Però José Luis Perales, totes
0: era
1: les seves
0: trist,
1: cançons...
0: Per què? Perquè aquesta tarda és un senyor de...
1: Però cantava molt bé.
0: Sí, sí, no té res a veure, però no és una cançó... No, es, no, no, no mola. Jo no m'imagino... Mira, diu, la cançó diu... Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle vacía. ¿Cómo muere el sol?
1: Però això era abans del canvi climàtic. Sí. Amb el canvi climàtic, aquesta cançó ara ja s'hauria d'escriure d'una altra manera.
0: Clar, Perales. Imagina que Perales hagués hecho Canción de Estío.
1: Ja. Yeah.
0: Seria ¿Cómo luce el sol en mi ventana?
1: Ah, sí, me'n recordo d'aquesta cançó. Ara, mira, aquesta ara, és la tornada. Mira. Va una mica en la mateixa línia que tu, eh? Perquè acaba de dir, perquè tu, que eres la risa de primavera.
0: Clar, per això, perquè veus? La cançó ja està pensant en primavera. Va. Clar, si la cançó fos d'estiu seria ¿Cómo luce el sol hoy en mi ventana? ¿Qué buen día hace? La calle está a tope de gente en las terracitas tomando vermú.
1: Ja.
0: No están vacías, están llenas de gente.
1: Clar.
0: El sol está más vivo que nunca. Estos días soledades de verano me ponen... Me ponen. Els dies de verano me ponen.
1: Ets un poeta, eh?
0: Jo sí.
1: Estic pensant com a lletrista de cançons.
0: Serrat! El gran Joan Manel Serrat va fer una cançó en castellà, perquè sí. a vegades feia cançons en castellà en Serrat,
1: sí.
0: que es deia Balada de Otoño.
1: Que bonica.
0: Balada de Otoño. Per què?
1: La tenim també?
0: No, no. Ah. Per què? Perquè era de Otoño.
1: Clar.
0: Per això era balada.
1: Ja. Ah, però si no, hagués estat del rock and roll de...
0: Claro! El Serrat no va fer la bachata de l'Otoño. Perquè l'otoño no pinta res, una bachata.
1: Ja, clar.
0: Deia, llueve. Llueve. Així com feia el Serrat, deia, llueve. No? Detrás de los cristales llueve y llueve.
1: Ah, que bonica és aquesta cançó.
0: Sobre los chopos medio deshojados.
1: És preciosa.
0: Sobre los pardos tejados.
1: Crec que no ho
0: sobre los campos, llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo. Llueve, tot rato llueve.
1: Ja, bueno, però és que...
0: La cançó del Serrat plou.
1: Però a tu no t'agrada quan plou?
0: No, m'agrada quan plou, m'amullo, no m'agrada.
1: A mi m'agrada
0: molt. YouTube!
1: Què?
0: YouTube!
1: Ah.
0: No lo dels vídeos, que és YouTube.
1: Ja, U2.
0: U2!
1: Sí.
0: Un grup de l'hòstia.
1: Sí, senyor.
0: Divertidíssim.
1: Sí.
0: Té una cançó sí. que es diu October.
1: Ah, ok.
0: La cançó més trista.
1: Ah, sí?
0: La cançó més trista, que és instrumental.
1: Sí.
0: Imagina't si és trista... es diu October.
1: Ja veus.
0: L'única cançó trista que té YouTube.

0: Ja veus.
1: Es diu...
0: YouTube, no.
1: YouTube, no.
0: YouTube. És que em semblava que estava
1: YouTube.
0: Dient YouTube.
1: No, YouTube. Ah, no, va, YouTube. YouTube és lo de los vídeos. YouTube. Okay. YouTube.
0: Vale.
1: Antonio Vega, Pasa el otoño. Los Pecos.
0: Los Pecos.
1: Será que llega el otoño.
0: Ah.
1: Guns N' Roses.
0: Ah, sí, eh?
1: No Vermen Rain. Guns N' Roses, que és la... Guns N' Roses. Tu pones Guns N' Roses.
0: Sí.
1: November Rain. ¿Te recuerdas November Rain?
0: No.
1: Es tristísimo.
0: Sí, ¿eh?
1: Es tristísimo.
0: La pluja de novembre.
1: No, no, mira que ho he intentat, eh? Jo ho he intentat.
0: Ja. Yeah.
1: Sí, jo no volia quedar malament. No volia fer una secció trista, però és que si és de la tardor...
0: Perdona un moment, sí, jo crec això, que no? Ja podem treure el José Luis Perales, sí, sí. Eh?
1: Podem treure el Perales,
0: no, no,
1: per favor,
0: res, sí. Perquè sí, sí, està sí. Bé, eh? Però...
1: Mira, hi hagi, la... mira, no, no, hi hagi un estudi que deia que la gent... Això és veritat, ho he llegit avui. Que la gent que neix a la tardor té una esperança de vida de 100 anys.
0: Ja veus.
1: Això és tristíssim.
0: Per què?
1: Tristíssim. Sí, algú que neix ara d'aquí 4 dies...
0: Sí?
1: Té una esperança de vida de 100 anys.
0: Però això és molt bo.
1: Tristíssim.
0: Per què?
1: Si el món se'n va a la merda.
0: Bueno...
1: 100 anys...
0: Portem tota la vida dient que el món se'n va a la merda.
1: Tu creus que... O sigui, d'aquí 100 anys, una persona que neix demà...
0: Sí.
1: D'aquí 100 anys...
0: Què?
1: Dirà... ¿Qué mierda mundo estoy?
0: ¿O no?
1: ¿Por qué he nacido la... ¿Hubiera nacido en el verano? Que tengo 60 años, a lo mejor. Estaría de coña.
0: Home, no, hi ha una diferència de 40 anys... d'esperança de vida
1: a l'estiu. No sé, potser la calor...
0: O neixes a... No, potser... És una teoria potser... molt xunga.
1: Les embarassades, si estan embarassades a l'hivern, potser allò dintre pues, fa més calor.
0: Ja, es conserva després... millor, no?
1: No sé, pitjor, no?
0: No, home, sí.
1: Les coses amb la calor es conserven
0: amb
1: pitjor.
0: Amb la calor, ah, d'acord.
1: On conserves tu les coses? A la nevera, fill?
0: A la nevera, sí.
1: Pues pues, si això dintre és un microones...
0: No t'havia entès bé.
1: Ah, vale, perfecte, ara ja m'has entès, no?
0: Bueno, o sigui, tota la conclusió...
1: Ah, jo he intentat ser sí. Positiu.
0: Vale.
1: I he buscat
0: coses
1: raons,
0: bones de la
1: coses
0: tardor.
1: Bones de la tardor.
0: Molt bé.
1: I he trobat un article que diu 10 razones para adorar la tardor.
0: Això és molt de revista Dunia, eh? Una
1: de
0: mica...
1: una tal Ana Díaz, sí. Que diu, periodista, sí. M'agrada molt, perquè l'Ana Díaz fa una secció que diu 10 razones para adorar la tardor.
0: La tardor.
1: I en la bio sí. Posa, periodista, amante de la gastronomia, de la playa, sí. Que dius, malament, a la tardor ja no podem anar gaire a la platja.
0: Bueno.
1: Los gatos?
0: Sí.
1: Això és veritat.
0: Això ho posa.
1: Los conciertos de Bruce Springsteen.
0: Caram.
1: Y aprendí de madre desde hace 2 años.
0: Ah, molt bé.
1: Pues mamá. Vale. Y ara está al final. 10 coses que segons aquesta senyora, Ana Díaz, o senyoreta, ens han d'agradar a la tardor. Número 1. El veranillo de San Miguel. Fixa't! Si la tardor és trista...
0: Que s'han d'anar al veranillo...
1: Que el més maco de la tardor és que, sisplau, s'allargui l'estiu.
0: Ja, ja.
1: I mira que és trista la tardor. Que estem... Me poso nerviós. Que el que volem és que s'allargui l'estiu.
0: Ja.
1: Fixa't si és dolent.
0: És una mica fort, sí.
1: Número 2. El paisatge de fulles... El paisatge de fulles de color que cauen dels arbres.
0: Jo aquí estic d'acord.
1: Aquí estic totalment en desacord.
0: Ah, sí?
1: Perquè que caiguin les fulles és el més incòmode.
0: Ja.
1: Que hi ha a la vida.
0: Però és únic.
1: Però és incòmode.
0: No, però també la neu és incòmode i és ben bonic, ens agrada
1: però,
0: la neu.
1: Però quan cauen les fulles, se queden a les clavegueres, després plou, s'inunda tot, estan les clavegueres plenes de fulles, vas pel carrer, te van caient fulles a sobre. Tristíssim.
0: Tristíssim.
1: Tu estàs ara a la a casa aquesta que tens a la muntanya, sí, estàs allà fotent-te un cafè,
0: sí.
1: I cau una fulla de l'arbre? I tu estàs content o estàs melancòlic?
0: Sí, a mi m'agrada.
1: No, tu te poses melancòlic.
0: Què dius, home?
1: Tu te poses a José Luis Perales.
0: Però a mi per què em fas preguntes i després les respons tu?
1: No ho sé, també no? És veritat. 3. El millor moment per començar projectes nous. Es veu que la tardor és tan trista? O sigui, la tardor hi ha tan poques coses a fer.
0: No és per això. Vens de les vacances.
1: No, no.
0: Vens de les vacances i has de posar en marxa els projectes.
1: És el pitjor moment de la vida i com no tens res a fer, projectes nous.
0: Vinga.
1: La roba de tardor...
0: Sí.
1: Que és calentita i confortable.
0: Ja, això...
1: Segons l'Anna.
0: Ah.
1: Diu que és calentita, però confortable. És
0: ja,
1: que la de l'hivern és calentita, però clar, l'hivern s'ha de portar més jaquetes.
0: Ja, clar,
1: potser és més incòmode. Ara,
0: és calentita aquell... i confortable.
1: Calentita i confortable. Número 5. Estem ansiosos de quedar amb els nostres amics.
0: Ja.
1: Perquè diu que no els hem vist durant l'estiu i ara volem explicar-nos les coses. Jo crec que estem ansiosos de quedar amb els nostres amics perquè no passen coses bones.
0: Ja.
1: Perquè com la tardor...
0: Per això també...
1: Com que la tardor és tristíssima.
0: És que por, quina mania li té la tardor.
1: És molt trista.
0: Bueno.
1: Volem això.
0: Va.
1: Número 6.
0: Sí.
1: Dormim una hora més.
0: Veus?
1: Per què?
0: No, però això només un dia.
1: Bueno, però en tot el sustís... O sigui, dormim una hora... Fixa't si és trista la tardor, que ens conformem amb que hi ha dia sí, a l'any.
0: Deixa'm dir-te que l'argó... No, no, aquesta noia va fer aquest article una mica allò...
1: Aquesta noia no, l'Anna Díaz.
0: Bueno, doncs això, l'Anna Díaz va fer aquest article una mica allò, mentre el gat...
1: Amante de los gatos, la gastronomía, la playa, los conciertos de Bruce Springsteen...
0: I aprendiz de madre,
1: de dos años.
0: Val, què més?
1: Això, fixa si és trist que ens alegrem de que hi ha un dia que a les 3 són les 2. Imagina't.
0: Això li passa a molta gent, de tota manera, a les discoteques. Oh. Oh, jo quan era jove i anava a les discoteques, aquella nit era meravellosa.
1: Aquella nit era una hora més allà dintre, suant tothom allà una hora més. Número 7.
0: Sí.
1: Diu que mola perquè s'estrenen les sèries noves. Ara la tardor...
0: Ara ja això ja no, eh?
1: Ara ja això no tant... No, o sigui, a Netflix ara d'aquí res estrenen ahir...
0: Va, Netflix ja, estrenen molt...
1: Sí,
0: coses.
1: Ara ja s'estrena tot l'any, però, clar, les sèries més potent, es veu que encara, no sé per què, s'esperen estrenar ara a la tardor. Número 8, Halloween.
0: Ois.
1: És que això ja...
0: Ja n'hem parlat
1: ja
0: abans.
1: Ja n'hem parlat.
0: Sí.
1: De fet, te auguro... de que aquest any no hi ha secció de Halloween.
0: Ah, sí.
1: No, ja no fem. Ho
0: agraeixo
1: molt. Sí, no? Ja vam fer l'any passat, ja secció de Halloween. Passarem per allà. O sigui, intentarem no parlar més de Halloween.
0: Vinga.
1: Halloween?
0: Què és això?
1: Halloween? Halloween?
0: Que ens queda un minut.
1: I ens queda l'última que diu perquè no és calorós com l'estiu ni gelat com l'hivern. Per què? Perquè és tan trist que no sap ni decidir-se.
0: És ni xitxa ni limonada.
1: Exacte, eh? Ni xitxa ni molà. Per què? Perquè la tardor és tristíssima i no sap ni on està.
0: Tinc una pregunta per tu.
1: No m'agrada la tardor.
0: Sortint-se de tot això,
1: sí.
0: Tu saps quina és la cançó que ha sonat més vegades a Spotify?
1: En el 2026?
0: No, al llarg de la seva història.
1: La sabia, però no me'n recordo.
0: Mira, és aquesta cançó... supera els 5.000 milions de reproduccions a la plataforma.
1: Pues més, em sorprèn, eh?
0: Sí.
1: És un temazo.
0: Però és un temazo, no hi ha per tant, no?
1: Sí, pensava que tiraria més com rotllo Michael Jackson, una cosa d'aquestes.
0: Va superar aquesta xifra, rècord, superant el lloc que abans ocupava Ed Sheeran amb Shape of You.
1: És veritat que es va posar molt de moda aquest.
0: Sí, bueno, doncs ja està, ara amb aquesta música arribarem fins a les 10.
1: Perfecte.
0: Escolta'm, com havíem quedat? T'agrada o no t'agrada la tardor?
1: Tristíssima la tardor, tristíssima, eh? Oh, que mal rotllo fa, eh?
0: Senyores i senyors, fins aquí. Demà, ja saben, demà és el dia de la Mercè, per tant, si vostès poden gaudir d'un dia de festa major meravellós...
1: Tu treballes?
0: Sí. Ah. I estarem en directe aquí, al Pla B, com tota la programació, lògicament, d'aquesta casa. A partir de 7:45, ens retrobem, d'acord? Demà més. Digues adéu, home.
1: Adéu!
0: Adéu, senyores i senyors. Fins demà, gràcies. Bona nit, adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana als grups polítics altura de mires i responsabilitat per aprovar al Congrés el decret llei d'habitatge. Tot plegat després del desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid que portava més de 70 anys vivint al mateix pis. Sánchez ha qualificat aquesta situació de tragèdia social i ha instat a l'aprovació urgent del decret d'habitatge que inclou una moratòria als desnonaments.
2: En este caso necesitamos la ayuda del Parlamento. Necesitamos la responsabilidad del Parlamento para convalidar un real decreto ley que nos permita que, entre otras cuestiones, desahucios como el que ha sufrido

0: una mujer mayor que ha pagado religiosamente su alquiler durante 70 años no vuelva a suceder ni en Madrid ni en ningún otro lugar de España.
1: El president del govern espanyol ha fet aquestes declaracions des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. És la seva primera compareixença després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi obert judici oral contra Begoña Gómez, la seva dona, un cas sobre el qual no s'ha pronunciat perquè assenyala Pedro Sánchez, diu que ja està tot dit. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres 23 de setembre que també ens deixa altres titulars. El desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, ha desencadenat una onada de protestes arreu de l'Estat convocades pel sindicat de llogateres a ciutats com Madrid, València, Palma, Sevilla o Barcelona. A la capital catalana, centenars de persones s'han concentrat a les portes de la delegació del govern. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha fet una crida a l'aprovació del decret de l'habitatge.
2: No podem aguantar més, el que ha fet avui és un punt d'inflexió i si dimarts no veiem que el Consell de Ministres aprova un decret amb una bateria de mesures serioses per evitar que això torni a passar, anem cap a la vaga general.
1: De successos, un home ha resultat ferit en un incident amb arma de foc al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres a la tarda. La víctima s'ha presentat en un centre hospitalari amb una ferida de bala, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ha assumit la investigació i intenta aclarir les circumstàncies de l'incident. De la cultura, l'actor català Oriol Pla, guardonat amb el Premi Nacional de Teatre 2026, dotat amb 30.000 euros. El Ministeri de Cultura ha reconegut la seva trajectòria, especialment la seva interpretació a Gola, espectacle que combina teatre i clown amb una tècnica, diuen, extraordinària. Pla, recordem, també ha guanyat un Emmy internacional pel seu paper a Yo Adicto. I en relació a aquesta casa, Ràdio 4 celebra demà dijous la Mercè amb una programació especial des del Parc de l'Estació del Nord de Barcelona en el marc dels actes del 50è aniversari de l'emissora. De 10 a 1 podran sentir el matí de Ràdio 4 dirigit per Xavi Freixas, on hi tindrem tertúlies, entrevistes i molta música. Dos quarts de dues comptarem amb una edició migdia especial amb l'Helena Pérez, on posarem el focus en el comerç local amb l'Antoni Falgueres, pregoner d'enguany de les festes de la Mercè, i a partir de les 4 a la tarda també sortirem al carrer amb la tarda de Ràdio 4, amb entrevistes, més actuacions i continguts vinculats a la Festa Major. I abans de marxar, ens fixem en l'actualitat esportiva. En marxa a l'estadi Johan Cruyff, el partit de debut del Barça a la Champions femenina. S'està enfrontant al París, acaba de començar el segon temps, minut 46, s'imposa el Barça per 4 gols a 1. I també fem una aturada en la informació de caire cultural, perquè, com dèiem, la Mercè 2026 ja ha arrencat a Barcelona amb 109 concerts i 235 actes fins diumenge, amb Xangai com a ciutat convidada. El cartell, Nil Moliner, els Amics de les Arts, els Catarres, la Pegatina, Love of Lesbian i l'Eire Martínez. A 2:15 està previst avui que actuï la banda de jazz experimental Kiu amb el marroquí Mourad Belloudadi. Diumenge el Piró Musical tancarà la festa per primera vegada a la Nova Icària per les obres a l'Avinguda de Maria Cristina. I acabem amb la previsió meteorològica de cara a demà. A Emet, Noelia García, bona nit.
3: Bona nit. Demà dijous de Catalunya continuarà el temps estable i càlid, sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Temperatures mínimes de 16 graus a Girona i a Lleida, 18 a Barcelona i 19 graus a Tarragona. Les temperatures baixaran a partir de dilluns. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Bona nit.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. És el moment de la coartada perfecta. Una estona de conversa, d'aprenentatge, d'històries, de ciència i de llum.

Som Cristian Estanescu i Laura González i això és El Sota Sospita. Entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva. Gràcies per ser-hi. Queda't, que comencem.

0: Miquel Sureda, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, content, ja estem a la tardor.
0: Ja estem a la tardor, sí. Content
1: avui,
0: tu, que estem a la tardor.
1: Avui hem començat, eh?
0: Jo no estic pas contenta per estar a la tardor.
1: Tu ets estiu total.
0: Jo sóc estiu.
1: 100%.
0: Jo estic feta de sal i de sorra.
1: Jo també, a mi també, però al cap d'uns mesos ja...
0: Ja, i de síndria, saps què vull dir?
1: Sí, no, jo estic content. Aquest estiu ha estat molt de calor, tu.
0: Ja, jo també, però m'és igual.
1: Ja.
0: L'alternativa és pitjor, saps què vull dir? Per mi...
1: Això quan fem el programa a l'hivern, aleshores sí que podrem quedar-nos amb tot.
0: Jo ara aviat és quan... Bueno, encara em queda una mica, eh? Però aviat és quan ja començo a pensar quina escapada puc fer a les Canàries i quan la puc fer.
1: Exacte.
0: Ja quan comença a fer més fresqueta...
1: Tu com valores aleshores, quan estàs 4 dies allà?
0: La veritat és que sí, la veritat és que sí. Bé, doncs, anem a continuar aprenent del que som, del que fem en aquest món, de com l'expliquem a través de la ciència o a través del que... Sí, de la curiositat, no? Al cap i a la fi, que és el que ens ofereixes cada setmana.
1: Exacte.
0: I estem fent un recorregut històric.
1: Sí, sí, sí. Si te'n recordes, la setmana passada vam estar parlant, vam començar amb el mitos, que era totes aquestes cosmogonies que ens permetien entendre com funciona el món o l'univers en les cultures antigues, i vam acabar, no?, parlant del logos, que era la raó, i vam parar en aquell moment en el qual alguns pensadors grecs se n'adonaven que potser era moment, no, de, en lloc d'intentar entendre la natura només amb històries boniques, pues intentar buscar causes, efectes, buscar arguments, no, construir aquests arguments, que a més dèiem que ens permetia per primera vegada contrastar-los. I si tu tenies un argument o una teoria de com funcionava una cosa i jo en tenia una altra, com que ja no era un tema religiós, ja no era un mite, sinó que era un coneixement que estaves proposant tu, doncs podíem discutir-ho, no?
0: És veritat que, de totes maneres, en tota aquesta explicació, perquè vam arribar a això, no?, a l'aparició, diguéssim, de la raó, de l'argumentació, per intentar donar explicació a les coses, en el fons, aquesta part de mitos, de religió, de mitologia, de buscar en els déus el perquè de tot plegat, també tenia aquesta voluntat d'entendre el món. El que
1: Correcte.
0: Passa que des d'una fantasia o des de... Però és així com els antics homes i dones explicaven, doncs, per què plovia, per què sortia el sol o com funcionava
1: Clar.
0: el món.
1: És que, de fet, té tot el sentit del món.
0: Sí.
1: Al final, en petita escala... Jo ho veig fer als nens petits, per exemple. No?
0: Sí.
1: Els nens petits també es munten les seves petites cosmogonies per intentar entendre el seu entorn i les causes i efectes. I és molt bonic, de fet. És molt bonic com, no, d'aquest pensament màgic lentament van descobrint, doncs, que al final hi ha causes i efectes una mica més funcionals. I lo interessant, jo crec, d'aquest recorregut que estem fent és precisament aquest.
0: Sí.
1: De fet, avui parlarem d'un personatge molt important que va construir també un munt de coneixement.
0: Sí.
1: Veurem que aquest coneixement en bona part no estava bé, però entendrem per què es va equivocar. Que és que, bàsicament, quasi tot el que diu és el que diríem nosaltres, no?, si ens preguntéssim com funciona el món sense poder investigar-lo, doncs, amb microscopis o amb acceleròmetres o amb les eines que tenim ara.
0: Clar. Doncs endavant, anem a endinsar-nos en l'aportació d'Aristòtil.
1: Exacte, sí, sí. Aristòtil és una persona que aquesta idea, no, de que hem de trobar la raó per la que passen les coses, la porta a l'extrem.
0: Mm-hmm.

0: Ell no només intenta explicar alguna cosa concreta, sinó que intenta, bàsicament, trobar la raó per tot. I el tio s'encarrega de parlar del moviment dels cossos, de l'origen de la matèria, de com funciona el cel, dels animals, de la ment, s'atreveix amb l'ètica, amb la lògica, política, poesia, absolutament amb tot, i crea un marc, no, sobre el qual, d'alguna manera, no, ja veurem, treballem durant moltíssims, moltíssims anys. Per això aquest programa, ja ho vam comentar l'altre dia, l'anomena d'Aristòtil, Equivocar-se brillantment. Perquè és això, no? Vull parlar d'aquesta paradoxa o aquesta tensió que em sembla molt xula entre una persona que és molt brillant, com Aristòtil, i que va ser capaç de construir un conjunt de teories que estaven molt equivocades. I aquí vull fer un petit incís, perquè ahir just una lectora clandestina que es va llegir la primera pàgina del meu guió em va dir una cosa que em va fer pensar. Em va dir que no li semblava gaire estrany que algú brillant tingués teories equivocades. Va dir, tu ho poses com una paradoxa, però de fet, no? Jo conec moltíssims exemples de gent molt brillant.
1: Vull dir, tothom ens equivoquem, al cap i a la fi, fins i tot les menys brillants. No?
0: Exacte, i la veritat és que té raó. Però el que em fascina d'Aristòtil és que això està molt portat a l'extrem, no? Perquè amb Aristòtil estem parlant d'una de les figures més brillants, però també influents, no de la seva època, sinó de tota la història del pensament occidental. Va construir un sistema supercomplet per descriure el nostre món en absolutament tots els nivells, i resulta, no, que quasi tot o que molta part d'això estava profundament equivocat. Mm-hmm. Per això, saps, no és que algú molt brillant s'equivoqui, sinó que una de les persones que encara avui en dia considerem més influents es va equivocar moltíssim, i a més el seu pensament, vale, era tan potent, intel·lectualment tan potent, que generacions senceres l'han seguit fent servir durant 1.500 anys, sí, des d'ell.
1: Ah, vull dir, s'ha convertit en una icona pràcticament també de samarreta o de frase de tassa, no? Una mica.
0: Sí, de fet direm alguna frase.
1: Perquè a més se li atribueixen frases que no ha dit, però és igual. Tu dius qualsevol cosa que sembli així com lapidari i llavors dius Aristòtil.
0: A veure, tu en saps alguna? Que
1: no, n'hauria de buscar.
0: Jo en diré una.
1: A veure?
0: Quan arribem a la part de la política, que en principi se li atribueix. En direm dues, de fet. Una que en principi se li atribueix i l'altra que no se sap ben bé, però que queda molt xula.
1: D'acord.
0: Vale. Però posem una mica d'història al principi, si vols.
1: Si us plau.
0: Biografia ràpidament. Aristòtil neix l'any 384 abans de Crist. Ens situem.
1: Sí.
0: A Estagira, que és al nord de Grècia.
1: Sí.
0: I quan neix, el seu pare era un metge que estava molt a prop de la cort del rei de Macedònia. Macedònia estava al nord de Grècia.
1: D'allà va sortir Alexandre Magne.
0: De fet, parlarem d'Alexandre Magne.
1: Ai, que bé, m'agrada molt això.
0: Sí. Doncs per situar-nos, Grècia en aquella època no és la Grècia d'ara, no és un país, sinó que són un munt de ciutats-estat, aquestes polis, que tenen com certa independència, no? Comparteixen déus i una part cultural, però tenen independència. Però, en canvi, Macedònia era un regne monàrquic que estava al nord, no? I aleshores, això és important perquè després veureu que acaba sortint. Aleshores, Aristòtil als 17 anys se'n va a Atenes i es fa deixeble de Plató. Tothom coneix Plató. Mm-hmm. Quant temps creus que està estudiant amb ell? Quan diries així, com una carrera universitària?
1: Ni idea.
0: Bueno, s'està 20 anys allà.
1: 20 anys.
0: Pràcticament mitja vida.
1: Ostres.
0: De fet, se'n va d'Atenes...
1: Però no a la cova, no? Mirant figures.
0: Sortint de la cova.
1: Exacte. Mirant les ombres.
0: Exacte. De fet, se'n va quan mor Plató.
1: Sí?
0: I aleshores se'n va a Paràsia Menor i se'n va a l'illa de Lesbos. I això és important perquè allà fa molt les observacions importants de temes biològics sobre animals, sobre plantes, que després l'ajudaran a muntar tot el seu esquema mental. I després, tornant al que tu comentaves, rep un encàrrec molt singular, que és que el rei Filip II de Macedònia li demana que eduqui el seu fill, seu fill, que és un adolescent, que es diu Alexandre, i que és Alexandre el Gran. Sí. Per tant, tenim una de les més influents de la història, fent de professor particular a un dels conqueridors més famosos de tota la història, no? Després d'això, Aristòtil torna a Atenes i funda la seva pròpia escola, que es diu el Liceu. I aleshores allà, com hem dit, comença a parlar, i es feia molt en aquella època, es parlava de lògica, de física, d'astronomia, d'ètica...
1: Sí, però ell d'alguna manera, o sigui, estableix aquestes bases d'aquest tipus de pensament, no? De la lògica o de la biologia, bueno, Tot i que després estigui equivocat en moltes coses, però...
0: Sí, però... ell el que fa és dels primers que s'aixeca de la cadira, no? D'alguna manera, dels primers filòsofs que diu, no, jo no només teoritzaré aspectes filosòfics, sinó que m'aixecaré de la cadira, i ja tenia tot aquest recorregut que hem dit, en la que analitza animals, analitza plantes, i aleshores barreja una mica la part del filòsof teoritzant, no? El món de les formes, el món de les idees, amb una experiència més empírica.
1: Com més empíric, no? Més naturalista i...
0: Exacte, sobretot això en el camp

0: que més de la biologia, vale? Observa animals, parla moltíssim amb persones que treballen directament amb els animals, amb apicultors, amb pescadors, no? I aleshores, com deia, amb tot això acaba construint tota una arquitectura del món brutal. Després de tot això, simplement per acabar la seva història, l'any 323 abans de Crist, Alexandre Magne mor, i aleshores, durant tots aquests anys, Macedònia havia pres control de gran part de les ciutats de Grècia i d'Atenes, on estava Aristòtil. I aleshores Atenes, quan es mor Alexandre Magne, diuen ara és la nostra, i comencen a fer una petita revolta per treure's de sobre, diguem, aquest control, i aleshores Aristòtil es troba una mica en un merder, perquè ell està, és grec, està a Atenes, però té molta relació amb Macedònia, i aleshores acaba marxant perquè l'acusen d'impietat i realment ell tem per la seva vida. Aleshores, aquí és una de les frases que se li atribueixen, que ell diu que va marxar perquè no volia permetre que els atenencs pequessin dues vegades contra la filosofia, i diu pequessin dues vegades perquè Atenes ja feia un temps havien matat, condemnat a mort a Sòcrates.
1: Aleshores, és veritat, ell, que és com un dels primers grans judicis, exacte, documentats de la història, a més
0: i ell veu que es farà el mateix, no?, el seu cas, i aleshores diu que no pensa donar-los l'oportunitat de que pequin una, sí, segona vegada contra la filosofia. Aleshores se'n va a una illa grega que es diu Eubea, i al cap d'un any mor, ja amb 61-62 anys, per una malaltia, no? Això seria una mica la història d'aquest gran pensador. I ara que ja hem situat el personatge, doncs anem a parlar una mica del pensament. Ràpidament, no? Tornem, sí, a aquesta idea de volem saber què passa, i aleshores ell, bàsicament, el que crea és un sistema que es basa en... Són famoses les seves quatre causes, que és que tot, no?, i en certs casos tindrà sentit, i en certs casos nosaltres no li trobarem tant, però tot en aquest món ha de tenir... No? Es descriu mitjançant quatre coses, que és de què està fet,
1: sí,
0: quina forma té, com s'ha produït o qui l'ha produït i per què serveix.
1: Bueno,
0: sí, no? Té cert sentit.
1: Molt pràctic, sí.
0: Per exemple, aquí estem treballant amb una taula, no? Aquesta, sí, taula és de fusta, té una forma, ara no sabria dir de quina forma té, és un con truncat, sí, com un rectangle raro.
1: No m'ho facis dir.
0: La produïda, doncs, els que l'hagin fabricat, sí, i per què existeix, doncs és senzill, no? Perquè tenim els micros aquí sobre, tu tens l'ordinador, tot plegat. I això, en aquesta taula és fàcil, però clar, si ens preguntem, per exemple, el mateix per una pedra, o per una gota d'aigua, comencem a tenir problemes. Però ell intenta sistematitzar tant això que intenta començar a trobar raons per les quals les coses es comporten com es cosen en base a això. Uh-huh. Aleshores, per exemple, ell diu una pedra, ara veurem, no?, és terra, perquè ell divideix l'univers en diferents elements, i aleshores la terra té tendència a caure.
1: Clar, perquè pertany a la Terra.
0: Llavors,
1: si la llences cap amunt, ha de tornar al seu lloc.
0: Exacte. Però, en canvi, no té la tendència a moure's cap endavant. I això és important, ara ho veurem quan fa la mecànica, no? L'aigua també té tendència a caure, però té tendència a expandir-se. Uh-huh. En canvi, ell classifica en terra, aigua, foc i aire, els quatre elements clàssics.
1: O sigui, això ve d'Aristòtil, sí.
0: No sé si ve d'Aristòtil,
1: però té clar que són aquests quatre.
0: Però ell té clar que són aquests quatre, i és que cada element es comporta d'una certa manera, sí, que li permet, no?, entenent aquesta idea de que tot té una funció, doncs aquesta funció està barrejada amb això. La funció de l'aigua és expandir-se,
1: sí,
0: la funció de l'aire és pujar cap amunt, la funció del foc també és encara pujar més cap amunt, no? I aleshores comença a crear aquestes raons per les quals les coses es comporten de la manera, sí, que es comporten. Crea un nou element, a part d'aquests quatre, que també és bastant famós, que és l'èter. Uh-huh. I l'èter, on creus que està? On el situaries tu, si haguessis d'algú
1: no
0: així? L'èter està a l'espai.
1: A damunt dels altres,
0: exacte,
1: no? O sigui, si
0: diu...
1: hi ha la terra, hi ha l'aigua, hi ha l'aire i el foc,
0: exacte,
1: o el foc i l'aire, no sé quin va, doncs, amunt.
0: Exacte. Ell diu, aquí a la Terra les coses canvien.
1: Sí.
0: Les coses canvien, hi ha estacions, els animals es moren...
1: La marea puja i baixa, el que sigui.
0: Sí. En canvi... ell mira el cel i diu el cel és immutable.
1: Ah.
0: Que no ho és, però ja, realment, si el mires sense moltíssima atenció, sense telescopis, ho sembla, no? Sempre, cada cert... els cicles són sempre els mateixos, les estrelles són sempre les mateixes, no? I aleshores ell diu, aquest element immutable del cel és perquè hi ha un element que es diu èter, que és el que realment és com de la perfecció, els moviments circulars i tot això.
1: D'acord. Sí?
0: Aleshores, amb tot això d'aquí, ell és quan el que fa és crear... una idea en la qual cada cosa està al seu lloc, ara ho veurem, i tot es comporta de la manera que s'ha de comportar.
1: Uh-huh.
0: Sí? I aquí és on comencen a venir, entre cometes, els problemes, no? Perquè al intentar parlar de tot, això és el de sempre, és el de quan, no? Si intentes abarcar molt, doncs al final apretes poc, doncs ell al final, com que intenta sistematitzar-ho tot tant, li acaba quedant una teoria massa, massa, massa

0: complexa, ja ho veurem. Aleshores, per veure quines coses deia i quines eren veritat i quines no, et proposo fer-te un quiz.
1: Vaja, home, ja comencem aquí a examinar la Rubia. No hi ha dret.
0: No, és molt fàcil, mira. Jo tinc una afirmació, ¿vale?, i tu m'has de dir si avui en dia sabem si Aristòtil tenia raó o si estava equivocat. ¿Vale? Vale. És fàcil, és fàcil.
1: Ai,
0: vinga,
1: mare.
0: Podem posar música de pregunta.
1: No li facis buscar al Cristian.
0: És broma. Vinga, pregunta 1. Laura.
1: Sí, digue'm.
0: Aristòtil diu que la Terra és rodona.
1: Sí.
0: ¿Vale? I que està... De moment només direm això, la Terra és rodona. Aquí la pregunta és correcta o incorrecta.
1: Sí, que sí, és correcta.
0: Això és correcte. Sí, no? Sí. Això és molt important.
1: Esfèrica, diguéssim.
0: Exacte, és esfèrica, perfecte, sí, millor que rodona. I de fet dona arguments, ho ha vist al voltant amb l'ombra dels eclipsis, ho veu per com van canviant les estrelles en funció de quin lloc de la Terra estàs, per tant, ell té els seus arguments, per tant, punt per Aristòtil.
1: Molt bé.
0: Pregunta 2. Aquesta mateixa Terra esfèrica diu que està immòbil al centre de l'univers i que el Sol, la Lluna i tot gira al seu voltant.
1: Bueno, i això ja sabem que no.
0: Això sabem que no.
1: Sí.
0: Però... Té sentit.
1: Sí, té cert sentit, clar, clar.
0: Tu mires al cel...
1: Clar, estem quiets, nosaltres, i tota la resta de coses es mouen, d'astres, etc.
0: El fet és que si miréssim la velocitat a la que es mou la Terra, de rotació al voltant del seu eix i de traslació al voltant del Sol, és brutal.
1: Ja, està, és com estar en un Shambhala, no?
0: Clar, exacte, però com que estem dintre de la... Tenim la inèrcia d'aquest moviment,
1: no ens n'adonem.
0: Per tant, realment, no és bastant intuïtiu que el tio digui, bueno, pues, de fet, ja veurem, no? D'aquí algun programa parlarem de com hem anat aprenent la nostra... posició en l'univers i realment al principi de manera natural tothom
1: sí, sí, som el centre de l'univers, evidentment.
0: Parla que ens agrada ser el centre.
1: Home, el marit del món.
0: Vinga, per tant aquest és un error, però un error que es pot entendre. Pregunta 3. Damunt de la Lluna,
1: sí,
0: el cel és perfecte, és etern, és immutable.
1: Home, immutable no és, perquè ja ens ho has dit això, que sí, va canviant.
0: Sí, sí. Correcte. Això no és correcte, però també té cert sentit, no?
1: Sí, clar.
0: Nosaltres sabem avui que les estrelles neixen, evolucionen, es moren, com les cucaratges.
1: Que quan ens arriben la llum ja han mort, segurament, etcètera, no?
0: Sí, segurament no, de tant en tant passa que quan ens arriba la llum potser ha mort, però sí que inclús sabem que forats negres col·lisionen, vull dir, sabem un munt de coses, però era molt difícil de saber en aquell moment. I de fet faig un spoiler, ¿vale?, perquè arribarem a un personatge d'aquí uns segles, que es diu Tycho Brahe, que és un gran observador del cel i és el gran cronista del moviment dels astres que va permetre després que una persona que es diu Kepler i després Newton assentin les bases de tot el que és la teoria moderna de com ens movem per l'univers. Aquest tio que es diu Tycho Brahe troba de sobte, a ull nu estava tan acostumbrat a veure el cel que a ull nu va veure que de sobte hi havia una estrella nova.
1: Què dius?
0: Sí. Sí, sí, sí. Diu, aquí, entre tots aquests punts, avui n'ha aparegut una que ahir no hi era, no?
1: Ostres,
0: que
1: fort.
0: Sí, sí. I això és una supernova, això és realment una estrella que estava explotant,
1: sí,
0: i aleshores es va fer molt més brillant. I això va ser un dels primers indicis en contra d'aquesta idea aristotèlica de que el cel era immutable.
1: Era immutable.
0: Però han de passar segles, per això era simplement un spoiler.
1: Mm-hmm.
0: També el que hem comentat ara, no? Ell deia que la matèria està feta de terra, aigua, aire i foc i d'èter.
1: Sí.
0: Que això, si ens preguntéssim realment la base de la matèria són aquests 5 elements, què diríem, que sí o que no?
1: Home, de la matèria...
0: Sí, de
1: no,
0: qualsevol,
1: no,
0: de qualsevol no, matèria, no?
1: No, no.
0: No.
1: No,
0: ara sabem que són els àtoms,
1: clar,
0: no, que es poden juntar fent molècules i coses d'aquestes, tot i que també, no, d'alguna manera...
1: Però sí que és veritat que és reduccionista, però també s'entén, no?
0: Sí.
1: O sigui, terra, què vol dir terra?
0: Sí, sí. Bueno, coses dures,
1: no?
0: Al final, sí, sí.
1: Doncs, home, sí, una mica de raó tenia.
0: Una mica de raó tenia, no... És una cosa més simbòlica que realment física o química, però una mica de raó tenia. I ara, l'última d'aquest tipus, que deia que alguns éssers vius poden aparèixer espontàniament a partir del fang o de la matèria en descomposició.
1: Home, no. Sí?
0: No ho sé. Espontàniament,
1: no,
0: dir... ells sols.
1: Ah, ells sols? Sí, home,
0: espontàniament, per favor. Sense que hi hagi...
1: Sí, clar.
0: Allà...
1: Per combustió. Sí, home.
0: Clar, però per què creiem que ell opinava això?
1: Home, m'ho puc imaginar doncs que si una, no
0: fixa't
1: sé...
0: Fixa't que hem dit matèria en descomposició.
1: Clar, llavors si ell veu una poma podrida i llavors apareixen uns cucs, creu que han aparegut del no-res.
0: Totalment.
1: O sigui,
0: què
1: per
0: passa?
1: Observació entenc aquesta teoria.
0: Què ens falta? Un microscopi per entendre...
1: Clar,
0: que hem posat uns ous?
1: Per entendre la física i la mecànica quàntica, que no existia llavors.
0: Bueno, en aquest cas no era tan important la física i la mecànica quàntica,
1: bueno,
0: sinó veure coses tan petitones.
1: El món subatòmic, el món microscòpic en general,
0: sí, sí, sí,
1: vaja.
0: Sí, el món microscòpic en aquest cas serien doncs, larves que estan allà creixent...
1: Clar.
0: De la caca. Ell deia, de fet, que hi havia mosques que sorgien de la caca.
1: De la caca, també, sí, no? I els cucs de la terra des del no-res. Sí.
0: Exacte. Però fixeu-vos aleshores que portem bastants errors,

0: però tots tenen un cert, una certa lògica si ens basem només en l'observació. Sí. I ara, ràpidament, dos preguntes últimes sobre mecànica, vale? Que a mi m'importa molt això perquè marca la física aristotèlica, que això és un drama perquè la física aristotèlica va estar bastant equivocada durant molt de temps, però també té molt de sentit comú, que et faig una pregunta.
1: Sí.
0: Que és, si deixem caure des de la mateixa alçada, ara sortim pel balcó,
1: sí,
0: i deixem caure dues boles que tenen la mateixa forma, però una pesa 10 vegades més que l'altra...
1: Pues caure abans.
0: Clar, la pregunta és, la que té una massa 10 vegades més gran caurà abans.
1: Sí.
0: Vale? Això és el que el sentit comú ens diria
1: tots. Exacte.
0: I una altra cosa que ens diu el sentit comú és que si xuto una pilota, aquesta pilota al cap de poc es pararà. I que, per tant, perquè les coses es segueixin movent, he d'estar-li fent una força tota l'estona.
1: Clar.
0: Llavors, aquestes dues afirmacions, que tenen tot el sentit comú i que, de fet, molts dels oients i moltes de les oients segurament estarien d'acord, són falses.
1: Sí.
0: Les dues són falses. Perquè avui sabem que els objectes cauen independentment de la massa i també sabem que realment és el contrari. O sigui, nosaltres, l'estat natural dels cossos és a mantenir-se, movent-se a velocitat constant.
1: A no ser que alguna cosa els freni.
0: A no ser que alguna cosa els freni. El que passa és que l'exemple de la pilota que jo t'he dit és que quan jo xuto una pilota, no és que la pilota es vulgui parar, és que hi ha una força que el frena, que és la fricció amb l'aire i tant.
1: Sí. Vale?
0: No em vull ficar a explicar això en detall, perquè això seria ja ficar-me en una classe de mecànica i em faries fora.
1: No.
0: La setmana que ve canviaré la secció per una secció de macramé, però per sort arribarem, quan arribem a Galileu o a Newton, arribarem.
1: Sí,
0: ells seran els que rebatran aquestes idees i, per tant, ho podrem explicar millor.
1: Vale.
0: Però tota aquesta física aristotèlica, no? I al final té a veure amb aquest sistema, no? Ell intenta encaixar això i aleshores diu, vale, pues sí, les coses tenen tendència a caure i depenen de la massa, pues ho hem dit, no? Perquè l'element terra li mola anar cap a baix.
1: Clar.
0: I en canvi, la pilota que jo xuto es frenarà perquè l'element terra li mola anar cap a baix, però no cap endavant. Aleshores, si jo la xuto, ell sol diu no.
1: Bueno, clar, són els inicis de la ciència, diguéssim, no? De la física, tenint en compte que pocs anys abans, doncs és perquè vaja, perquè els déus ho volen.
0: Efectivament.
1: És que és un avenç considerable
0: i bastant vinculat realment a l'observació.
1: Ràpidament,
0: aleshores, també es fica en temes de com s'ha d'organitzar una societat.
1: Sí,
0: no? Ja hem dit que parlava de política.
1: És que Aristòtil sabia de tot.
0: I aleshores aquí diu
1: també
0: una
1: frase...
0: També
1: de com s'havien de comportar les dones, per cert.
0: Això, ara entrarem
1: en
0: això, de fet. Primer de tot, dir simplement que a ell se li atribueix una frase, en aquest cas sí que crec que és cert, que l'ésser humà és un animal polític.
1: Mm-hmm.
0: Aquesta frase l'hem sentit moltes vegades, doncs és d'Aristòtil. I efectivament, com tu deies, no, ell li agrada molt classificar la naturalesa de les coses i per tant comença a classificar sistemes polítics, per exemple, no, monarquia, aristocràcia, govern constitucional, què passa quan els polítics es corrompeixen. Però aquí hi ha una de les parts més incòmodes d'Aristòtil, perquè es pregunta qui pot ser realment un ciutadà.
1: Uh-huh.
0: I aleshores aquí ell comença a explicar doncs, que les dones no tenen una ciutadania plena, els esclaus tampoc.
1: Clar, perquè som... També hem nascut per combustió espontània des del terra com els cucs o gairebé?
0: No, ell diu que teniu opinió, però que no és una opinió que està al mateix nivell que els homes.
1: Clar, home, per favor.
0: Els esclaus també neixen per ser
1: esclaus. Directament.
0: Els estrangers tampoc tenen aquest dret, aquesta ciutadania. I el problema és que ell no està inventant ni...
1: Però ell va ser estranger quan va anar a Egipte, per exemple.
0: Ell va ser estranger, sí, però suposo que en aquell moment no, ell devia ser
1: tractat
0: de Schengen. Lo interessant aquí és que ell no diu aquesta és la societat que tenim, perquè això ja venia d'abans, ell no s'inventa tot això. Ell el que intenta és justificar-ho com a causes naturals.
1: Mm-hmm.
0: Vale? Ell el que fa és dir, no és que siguem racistes o no és que siguem sexistes, és que de manera natural, no, hi ha una inclinació directa, no? del propi cos i del propi esperit a que això sigui d'aquesta manera.
1: Sí.
0: O sigui que ho converteix en algo que no es pot canviar.
1: Clar, perquè la natura és així.
0: I curiosament, podem pensar que hem avançat, però no tant, perquè estem parlant de masclisme.
1: La vida és així, no l'ha inventat jo, que diria que...
0: Clar, però al segle XXI estem parlant de masclisme, el seguim tenint, estem parlant dels estrangers fora... És que només han d'obrir el diari i tot el que
1: estem parlant. Exacte, ja ho deia Aristòtil, o sigui, ja ho havia apuntat.
0: Pàgina 1, no? Un tio mata la seva dona, ja ho deia Aristòtil. Pàgina 3, no? Invasores en Espanya.
1: Exacte.
0: És brutal, o sigui, realment no hem millorat gens en aquest sentit.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Bueno, el progrés científic ens ha de salvar d'alguna cosa, se suposa, no? No sé. Va, com ho tanquem, això? Digue'm algun parell de frases d'Aristòtil.
0: Ho tanquem... T'he dit un parell, no en tinc més, a veure si per aquí en trobem alguna. Jo simplement volia explicar ràpidament per què si ho feia tot tan malament, doncs, o si estaven, aquestes teories estan equivocades, per què han durat tant? Perquè hi havia molta més gent dient coses allà. Per què just Aristòtil? Doncs tenim diverses raons. La primera

0: Mira, perquè el tio fa una història molt completa. Parla de tot, i això és guai, no?
1: Clar.
0: La segona de les raons és perquè semblava funcionar. Tot estava molt basat en el que empíricament li semblava a la gent. Perquè els seus llibres es van conservar. I la gent va començar a discutir-los. Tenia molts likes, entre cometes, no?
1: Sí,
0: tenia molt, tenia moltes visualitzacions i molts likes. Després, també perquè es va traduir a l'àrab, i aleshores va entrar també en tota la cultura àrab, i sobretot perquè entra a la universitat. Amb les primeres universitats, en el segle XII-XIII, a París, a Oxford, entra tot aquest corrent de coneixement no, d'Aristòtil, i aleshores, clar, entra els currículums i allà sí que es queda totalment enganxat.
1: Segurament s'ha convertit en un símbol del pensament antic, diguéssim, no? Si anem a la, pues això, a la Grècia clàssica, sí, doncs, sí. Doncs és el representant
0: i
1: essencial de tot.
0: Jo recordo quan estudiava a la universitat que Aristòtil era com que Aristòtil era com el gran enemic, no? Els profes i a mi m'estanyà en aquell moment perquè no havia estudiat gaire història de la ciència, però bueno, jo crec que és una manera equivocada de veure-ho, eh? Com dèiem, és una evolució natural i era un pas més. I amb això, d'alguna manera, ho tancaríem. No sé si tens alguna frase xula, tu.
1: No, ara estava buscant aquí frases, a veure si trobava alguna. Jo només et volia demanar que quan tinguis algun quiz o preguntes per mi, avisa'm abans, si
0: però
1: us plau,
0: perquè
1: jo no estic aquí per fer exàmens
0: però
1: tots
0: els dies.
1: Però
0: ho has fet superbé, has fet un 10.
1: En fi, a veure... Jo crec que Aristòtil creia que tot estava... Que el cervell, o sigui, el cervell, diguéssim, la intel·ligència estava en el cor.
0: Això no t'ho sé.
1: Això no ho saps, eh?
0: No,
1: no ho sé jo tampoc. Però no sé per què em sona. Però mira, som el que fem repetidament. L'excel·lència, per tant, no és un acte, sinó un hàbit.
0: Mira.
1: Bueno, té a veure amb el seu pensament de amb l'observació arribo a conclusions, sí. I arribo a aprenentatge, no?
0: Sí, això a Instagram hi ha gent que m'ho diu cada dia, eh? No sé si perquè...
1: Després, mira, l'ignorant afirma, el savi dubta i reflexiona. Això és una veritat que sí que
0: molt
1: perdura.
0: Molt socràtic, això.
1: També.
0: Sí, no?
1: Potser,
0: que
1: exacte.
0: Tota aquesta gent al final veuen de
1: seus... Clar, potser era follower de Sócrates.
0: Era follower, sí.
1: Llavors es va quedar amb aquesta idea i se la va fer seva, no? No sé. L'amic de tothom no és amic de ningú, parlant de l'amistat, per exemple...
0: T'he vist que el tio tocava tot, eh?
1: Tots els temes.
0: Podria ser tertulià.
1: Sí. Li estic demanant a la IA que em digui alguna frase sobre les dones d'Aristòtil, a veure si tinc alguna d'aquestes per acabar rebutjant. L'esclau està absolutament privat de voluntat. La dona la té, però subordinada. El nen la té, però incompleta. El mascle és per naturalesa superior i la femella inferior. Un governa i l'altre és governada.
0: Exacte.
1: Ho deixem aquí.
0: Sí.
1: Ho discutim. Ai, Aristòtil! Miquel Sureda, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Fins la setmana vinent, eh?
0: Tanquem amb la cançó.
1: Sí.
0: Que en aquest cas, aquesta setmana, és una cançó que es diu Mapes,
1: sí.
0: De Vetusta Morla.
1: Vale? M'encanta, Vetusta Morla.
0: No sé si coneixes aquesta cançó,
1: sí.
0: Però parla de... Això ho he escrit jo, eh? Però parla, jo dic, de la inutilitat de seguir models imposats, no? I molt rígids, i de la necessitat de trencar amb els motlles i que cadascú busqui el seu camí. I m'ha semblat apropiada, primer, perquè m'agrada molt aquest grup i m'agrada la cançó, però també perquè és el que hem fet ara. No? Hem encursat tot el coneixement,
1: sí.
0: En un motlle molt rígid, que òbviament va anar canviant al llarg dels segles, parlem que va durar 1.500 anys, però òbviament amb modificacions i adaptacions, però bueno, aquest motlle realment va, podríem dir, va fer molt de mal, però ni tant, no és exactament això, però sí va limitar molt el pensament, i veurem com d'aquí uns programes com doncs, es va sortint d'aquest mapa que ens tancava.
1: Miquel Sureda, gràcies. Fins
0: gràcies
1: la setmana vinent.
0: Adéu.

Continuem al Sota Sospita, és el moment de la biografia criminal. Avui ens traslladem a finals del segle XX per la biografia que tractarem, que podríem titular Literatura, Redempció i Engany. Estem, com deia, a finals del segle XX en una Europa que vol creure en la rehabilitació, en la cultura com a eina de transformació, en la possibilitat que fins i tot els individus més foscos puguin trobar una segona oportunitat. És en aquest context que hi ha una figura que encarna aquesta esperança. El seu nom era Jack Unterweger. Durant un temps havia estat presentat com a l'exemple gairebé perfecte de redempció. Era un home que des de la presó havia aconseguit reinventar-se a través de la literatura. És a dir, un assassí convertit en escriptor. Un criminal transformat en intel·lectual. Però el que semblava una història edificant va acabar sent una de les impostures més pertorbadores del segle. Johann, seria conegut com a Jack Unterweger, havia nascut el 1950 a Àustria, en un context social encara marcat per les ferides de la postguerra, de la Segona Guerra Mundial, en un país en el que, com molts d'altres de l'Europa central, doncs intentava reconstruir no només la seva economia, sinó també la seva identitat moral. En aquest context, la infantesa d'Unterweger, bé, era inestable. La seva mare és una treballadora sexual que passa, a més, llargues temporades a la presó, i ell, per tant, creix en entorns fragmentats, sense referents sòlids. Hi ha abandonament, hi ha violència, hi ha desarrelament, però també hi ha quelcom més difícil de detectar en aquell moment, i és una capacitat extraordinària per la manipulació, una intel·ligència emocional orientada no cap a l'empatia, sinó cap al control. Narcisisme, sí. Psicopatia, probablement. A la seva joventut ja acumula petits delictes com a robatoris, agressions i, en definitiva, una vida erràtica. Res especialment singular, podem dir, dintre de certs marges de marginalitat. Fins al 1974. Aquell any es converteix en criminal perquè assassina una jove de 18 anys, Margaret Schoen,

Sheffer, mor estrangulada amb el seu propi sostenidor. És un crim brutal i íntim alhora, no? No hi havia distància, no hi havia pressa, hi havia contacte, hi havia control, hi havia fins i tot una posada en escena que ja revelava un patró psicològic, la necessitat de domini absolut sobre la víctima. Jack Unterweger va ser detingut i condemnat a cadena perpètua. És a partir d'aquí, però, que succeeix quelcom que desafia qualsevol lògica que puguem esperar. Bé, d'una banda, a la presó Unterweger comença a escriure. Al principi, com a molts reclusos, no? Ell fa servir l'escriptura com una forma d'estructurar el temps, també de donar sentit a la seva reclusió, però aviat es percep quelcom diferent. No escriu només per si mateix, escriu per construir un personatge. Els seus textos comencen a circular fora de la presó. Hi ha relats, hi ha poemes, hi ha reflexions autobiogràfiques i, finalment, una obra que serà clau en la seva transformació pública. Una obra que es dirà Purgatori. En aquest llibre, Unterweger explica la seva vida, la seva infantesa, els seus traumes. El to és introspectiu, confessional, carregat, a més d'una aparent honestedat emocional. Es presenta com algú que ha entès la seva pròpia violència, que l'ha analitzat i que l'ha superat. A més, l'estil combina cruesa i lirisme. Hi ha moments de violència, podríem dir descarnada, però també hi ha passatges d'una sensibilitat que molts crítics consideren autèntica. L'escriptura no és tècnicament, diríem, excepcional, però sí prou poderosa com per generar una impressió, la d'estar davant una consciència que ha travessat l'horror i que ha retornat amb lucidesa. I aquí es troba, en realitat, el nucli de l'engany. Estem a l'Àustria, ara dels anys 80, que està molt receptiva, podríem dir, aquest tipus de relat, no? Existeix un clima cultural que aposta per la reinserció, per la funció social de l'art, per la idea de que el sistema penitenciari pot i, a més, ha de transformar els individus. I intel·lectuals, periodistes, escriptors comencen a donar suport al cas de Jack Unterweger. Es crea, doncs, com una narrativa col·lectiva. Jack Unterweger no és només un assassí. Ho va ser, va ser un homicida, va ser un monstre, però també es converteix en un exemple del que la cultura i la reinserció social poden arribar a aconseguir. El 1990, després d'anys de pressió mediàtica i del suport fins i tot de figures públiques, se li concedeix, recordem que és un home condemnat a cadena perpètua, la llibertat condicional. I el que succeeix aquí és profundament incòmode. Unterweger no surt de presó com un home anònim, surt convertit en una celebritat. Participa en programes de televisió, escriu articles, comença a assistir a diferents esdeveniments literaris, es mou amb agilitat en els cercles culturals de Viena. A més és que el seu passat criminal no s'amaga, però es reinterpreta. Ja no és una amenaça, és una història superada. Amb el temps, fins i tot comença a treballar com a periodista. I aquí és que la història es converteix gairebé en... sí, en un relat grotesc. Perquè se li comencen a encarregar reportatges sobre, atenció, criminalitat i sobre prostitució. I què passa? Doncs que comencen a aparèixer cadàvers de dones

en la seva majoria treballadores sexuals, que han matat, doncs, escanyant amb les seves pròpies peces de roba íntima. Clar, el patró és inquietantment familiar, oi? Però durant un temps ningú vol establir aquesta connexió. Esclar, fer-ho implicaria acceptar que el relat de la redempció, que tant s'ha anat construint en compte, diguéssim, no?, doncs és completament fals. Veureu, entre 1990 i 1992 diverses dones són assassinades a Àustria, a Txecoslovàquia i fins i tot als Estats Units. I és que Unterweger, en un dels seus viatges com a periodista, es troba a Los Angeles. Allà mateix es produeixen aquests crims amb el mateix modus operandi. En realitat, durant aquest període, la seva vida continua sense grans canvis. Ell és admirat, és escoltat, és respectat, és considerat. Però clar, aquesta coexistència, no?, la de l'intel·lectual i l'assassí actiu, converteix tot aquest cas en quelcom absolutament horrible. Perquè no hi ha un trencament entre les dues identitats, hi ha una continuïtat. Però vaja, finalment, l'acumulació de proves va fer impossible sostenir aquesta ficció i continuar dissociant el monstre del treballador o del professional o de l'intel·lectual. I finalment, el 1992, Jack Unterweger és detingut. Et pots imaginar, el procés judicial atrau una enorme atenció mediàtica. No es jutja només un assassí, sinó a tot un sistema de creences. La confiança en la rehabilitació, la capacitat transformadora de la cultura, la lectura moral de la literatura i el fet de que s'hagi perdonat una persona que havia comès un crim horrible, considerat que ja estava, entre cometes, curat. Durant el judici, Unterweger manté una actitud coherent amb el personatge que ha anat construint durant anys. Ell nega els fets, es mostra molt segur, fins i tot seductor en la seva manera d'expressar-se. Hi ha com una teatralitat evident, com si encara estigués escrivint el seu relat. Com si el judici fos simplement un altre capítol de la seva obra. Una escenificació. Finalment és declarat culpable de múltiples assassinats i condemnat, de nou, a cadena perpètua. Aquella mateixa nit, a la seva cel·la, se suïcida. Fa servir una corda i a partir d'aquí, doncs, acaba amb la seva vida. De fet, amb el mateix mètode pràcticament que havia fet servir amb les seves víctimes, no? Escanyat. Però clar, la seva història no és només la d'un assassí. És gairebé la història d'una il·lusió col·lectiva. És un gest final que molts interpreten no només com un acte desesperat, sinó com una darrera afirmació de control. Després de tot el personatge que s'havia construït, no podia permetre tornar a ser la persona que condemnaven. El cas de Jack Unterweger planteja certes preguntes incòmodes, no només sobre la naturalesa del crim, sinó sobre la nostra manera d'interpretar-lo. Perquè, com et deia, durant anys una part significativa de la societat va voler creure en la seva redempció. Va voler veure en la seva obra literària una prova de transformació. Va voler confiar que l'art podia domesticar la violència. Però potser no és perquè Unterweger va enganyar tanta gent, sinó perquè tanta gent necessitava creure'l, no? Fins a quin concepte, o fins a quin punt el concepte de criminal està construït a través de narratives, de relats que simplifiquen, que ordenen, que tranquil·litzen. De fet, la mateixa construcció de la psicologia criminal intenta
establir una sèrie de normes, de factors de risc, de comportaments que defineixin i que expliquin el perquè d'una persona que es converteix en criminal. Com funciona, com si hi hagués un patró únic. Unterweger, en tot cas, no va encaixar gaire en aquell motlle. És veritat que ell era culte, que era articulat, que era capaç de generar empatia, encara que no la sentís, però precisament per això va esdevenir una persona tan perillosa. I la literatura no va ser una prova de redempció, va ser una eina, un instrument dintre d'aquell repertori de manipulació i al mateix temps un mirall incòmode perquè en aquesta història, a banda d'un assassí, hi ha una societat que el converteix en símbol i que confon la narrativa amb la veritat. Hi ha persones interessants, que importants de la vida pública austríaca que li van donar suport. Tinc algunes frases aproximades del seu llibre de Purgatori. Et deia, no?, aquest to introspectiu, confessional, carregat de suposada honestedat emocional sobre la seva vida, infantesa, traumes. En un dels passatges escriu: "Busco en mi mateix quelcom que justifiqui la meva existència, però només trobo ombres." En un altre diu: "Tot allò que vaig ser sembla continuar dintre de mi, com si mai hagués desaparegut." Aquestes frases ens donen la imatge molt concreta, la d'un home que s'enfronta al seu propi abisme, que és conscient del dany que ha fet d'alguna manera i que intenta entendre'ns, entendre's i gairebé presentar-se com una víctima de si mateix. He après a posar paraules on abans només hi havia impulsos. Però les paraules no aturen res i no expliquen prou. Hi ha una part de mi que observa, que analitza, i una altra que actua sense deixar rastre de culpa. A vegades penso que sóc una persona, de vegades que sóc una suma de màscares, i que la més convincent és la que els altres volen veure.

Bé, és molt interessant la biografia, però sobretot, mira, entre les personalitats que consta que van donar suport a la seva petició, per exemple, de llibertat, perquè a més, molts intel·lectuals van acabar fent un escrit per tal que se li pogués concedir aquella llibertat condicional quan havia estat condemnat a cadena perpètua pel seu primer crim. Günter Grass, escriptor alemany i Premi Nobel de Literatura. Erik Fried, poeta i escriptor. Barbara Frischmuth, escriptora també. Erika Pluhar, escriptora, actriu i cantant. Peter Humer, periodista, presentador de ràdio. Bueno, la llista és llarga. Günter Nenning va arribar a organitzar autobusos perquè gent de fora anés a les lectures d'Unterweger a la presó de Stein. És a dir, no es tractava simplement d'una firma protocolària en una petició. Al voltant seu s'havia creat com una mena de fascinació cultural. I Jelinek, per exemple, va publicar textos a la revista literària d'Unterweger, Wortbrücke, i anys després, quan ja havien aparegut els nous assassinats, va revisar radicalment, això sí, la seva percepció. Vull dir, el 1991 encara defensava la qualitat literària, però posteriorment va arribar a dir, de purgatori me refereixo, de la biografia o de les memòries, posteriorment va arribar a dir que era impossible que la mateixa persona hagués escrit purgatori i els textos posteriors. Recordo això, que no era un escriptor brillant. I actualment està molt documentat que l'autoria real d'una part important de la seva obra és discutida. De fet, hi ha investigadors que assenyalen que tenia una col·laboradora, Sonia von Eisenstein, que va tenir un paper molt important del que es va reconèixer en el seu moment, i fins i tot es van arribar a detectar

plagis en algun dels seus textos, articles, etc. Potser no hem de confondre literatura amb redempció, però tampoc associar intel·ligència o capacitat amb bondat, perquè aquesta era una persona molt i molt fosca, amb dues condemnes perpètues. Fins aquí al Sota Sospita. Arribem a les 11 amb Fontaine's DC, Television Screens. De seguida arriba el Xavi Collado amb el Metrópoli. Nosaltres tornem demà amb més coartada, amb més Sota Sospita, a partir de les 10 de la nit aquí a Ràdio 4. Adéu-siau.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Com esteu? Molt bona nit. Salutacions de Xavi Collado. A partir d'aquest moment comença l'edició 2385 del Metrópoli. Fins les 12 de la nit, avui parlaré amb un dels grans de la música a casa nostra. Estic parlant d'un bon amic, un bon cantant, nacional, però també internacional. És Andiango.

0: Un dels artistes més internacionals d'aquest país és en Josep Gómez Romero. Tots els coneixem com en Diango. Ara, a Estats Units, a Sud-amèrica, ha triomfat d'una manera increïble, gravant èxits d'ell amb artistes com Destino San Javier, Américo, Damas Gratis o el Lucas Sugo. Vull parlar aquesta nit amb en Diango. Diango, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, què tal, Xavi?
0: Com estàs?
1: Molt bé, t'has fet gran ja, eh?
0: Sí, m'he fet gran, és veritat, eh?
1: Després que vas vindre a posar-me el fax a casa, t'has fet gran.
0: Te'n recordes encara, no? Han passat més de 35 anys d'allò, eh? Hòstia, més de 35 anys.
1: Cabell m'hi fet, i tu gran, clar.
0: Escolta, parlem d'aquest Alma, Corazón i Vida que has fet amb Destino San Javier. Com ha estat gravat amb ells?
1: Bueno, són gent jove que triomfen molt per a les Amèriques i que entenen a mi com algo molt especial. Un home que és 86 anys està cantant i ho està fent i està gravant, pues, escolta, tu, n'hi ha pocs, eh? I llavors, pues, els xavals d'allà, la gent jove, cantants i d'èxit, pues, volen gravar amb el Diango.
0: Clar,
1: a mi m'agrada que la joventut no faci solament reggaetons i coses així.
0: Perquè tu faries reggaeton?
1: No. Abans deixo la música.
0: Però és veritat que la gent, i la gent jove de Sud-amèrica, valora molt la figura d'en Diango i les cançons d'en Diango, eh? Perquè, clar, els seus pares, inclús ells, han nascut escoltant aquestes cançons.
1: Saps què passa? Que és diferent la gent d'allà, no sé si millor o pitjor, però la família escoltava i encara escolta les cançons que els hi agraden i passen de fills a ja hasta els nets també, no? I escolta tu, quan faig els teatres allà, es plena de totes les edats, gent de totes les edats. Des d'aquella nena de 18 anys, la mare i l'àvia.
0: Doncs sí, i jo que t'estic seguint, no, t'he seguit sempre, ja ho saps, no? Però clar, darrerament estic veient totes les publicacions de les xarxes socials d'Instagram, no? Del teu Instagram, de la manera que omples teatres a Amèrica. Això només ho pot fer un gran, i en aquest cas, afortunadament, Amèrica és un dels més grans que hi ha en aquest moment, no? I la gent continua, doncs, recolzant la figura d'en Diango, després de tants anys.

0: anys. Com ho valores, això?
1: Home, valoro positivament perquè es demostra que el meu treball de tants i tants i tants i tants anys, doncs ha valgut la pena, no? Llavors la joventut també coneix les meves cançons. Que no... Hi ha molta gent que no es fixa en el que és el... la música que es fa ara, no? Que per mi ni siquiera és música.
2: Yo soy el cantante.

0: Estem escoltant El Cantante. Per què vas fer aquest tema? Per què vas cantar El Cantante? És la teva vida?
1: Part d'això és una mica la meva vida, no? I a la cançó del Cantante pues, reflexa el que ha sigut pues, la meva professió, que de vegades tens que sortir a cantar i pensar de que no tot és flors i violes, de que tot és maco la vida, no? Hi ha un moment que surts a cantar i dius, mare meva, què faig aquí? Ojalà estigués a casa meva. I això m'ha passat moltíssimes vegades. Però després penses una mica i dius, hosti, gràcies a Déu que amb 86 anys encara estic aquí donant-li el pego i veient com la gent plora amb les meves cançons i riu quan explico qualsevol tonteria.
0: És important fer arribar els sentiments, les sensacions al públic que està escoltant en un gran teatre. Clar,

0: Tu et continues emocionant com fa en gairebé 40 anys a sobre d'un escenari?
1: A sobre d'un escenari són més de 40 anys, eh? Si vaig començar, ajuda'm a comptar, vaig començar als 23 anys i ara en tinc 86, quan són? Aviam,
0: Doncs
1: ara tinc...
0: 63.
1: 63 anys. Clar, que no sempre ha sigut amb el mateix èxit. Mica en mica he anat consolidant una carrera, no? I ara fa molts anys que, gràcies a Déu, puc dir que treballo als Estats Units, a Mèxic, a tot Centroamèrica, a tot Sud-amèrica, i la gent m'estima amb bogeria.
0: Com valores, quina valoració fas de la teva carrera, Diango?
1: No ho he fet mai, no, no he pensat mai en que tinc valor. Jo sé, com a músic que sou, com a professional de la música, de que he cantat a la meva manera, i la meva manera és jazzística. Jo soc músic de professió, vaig estudiar al conservatori, i tocar la trompeta, i el violí, i vaig estudiar tot això de quan era un nano. I això es nota en la manera de cantar. I això la gent també ho ha captat allà.
0: I ho han captat molt, perquè, per exemple, hi ha una cançó que has gravat amb Damas Gratis, que es diu Cuando quieras, donde quieras, que és un grup de cúmbia villera argentina, no? Que també ha fet doncs, un ressò important entre la joventut de Sud-amèrica, no? Com ha estat aquesta col·laboració amb Damas Gratis?
1: Home, doncs són nanos d'allà. Bueno, nanos ja són també grans, eh? Perquè deuen tindre entre els 30 i els 40, aquests, eh? Damas Gratis és el número 1, el grup número 1 de l'Argentina. I no em preguntis gaire el que fan i què diu, perquè no sé exactament. Sé que van voler gravar amb mi i a mi em va semblar bé.

0: Diango, i tu pensaves que la saga continuaria amb els teus fills i també amb el teu net?
1: Jo volia, pues, com tots els pares, un abogat, un nen que estudiés medicina, però no hi m'han sortit bastant com jo. Som dos, el Marc, Marcos Llunes, i després el Jordi, que estan cantant i estan també molt, molt introduïts a Amèrica, no? Un en el nord, l'altre al sud. I després tinc un tècnic de so, que va sempre amb mi, i només tinc un que treballa de veritat, que és un xef de cuina, que també és fantàstic, també.
0: I el teu net, perquè el teu net canta molt bé, i és un gran
1: canta
0: artista.
1: Canta meravellós.
0: La temporada passada, sí, la temporada passada va estar aquí al programa i vam estar parlant també una mica de tu, no? Però el teu net, com el veus artísticament parlant?
1: Bueno, sempre que no em faci el reggaeton, el consideraré un bon cantant, perquè quan canta una cançó melòdica, lenta, com el seu avi, ho fa molt bé. Ho fa molt, però...

0: molt bé, té una veu extraordinària i, a part de tot, és el més guapo de la família.
1: Has pensat alguna vegada en fer un disc els quatre junts?
0: Ja ho hem fet.
1: Sí?
0: A les Nadals passats,
1: sí?
0: Si busques a les discoteques la de Spotify o a YouTube, a tot això, veuràs que estem tota la família cantant una cançó de Nadal, una nadalenca.
1: I, a més, jo sé que Catalunya t'estima molt. Aquí fa ja uns quants anys que no et veiem al Palau de la Música Catalana, però l'altre dia vas anunciar-ho. I seràs al Palau de la Música el dia 6 d'abril de l'any vinent, no?
0: Efectivament, tinc ganes de cantar aquí a Catalunya, que fa molt de temps que no ho faig, i tinc ganes de... Jo crec que la gent aquí m'estima molt.
1: Molt.
0: Però la demostració que tenen la gent de les Amèriques és diferent. És més fort. Aquí em poden estimar igual o més, però si costa dir, Bianco, per favor, canta'm una cançó. És diferent, això, eh? Però estic molt content de poder tornar al Palau de la Música.
1: Suposo que les entrades estaran a punt ja de sortir, no? Si no han sortit
0: no,
1: ja.
0: No tinc ni idea, perquè d'això no m'ocupo jo.
1: Els que estiguin atents, els nostres oïdors, per poder el dia 6 d'abril estar al Palau de la Música veient una de les figures més internacionals que tenim a casa nostra, com és en Django, i gaudir de la seva música, la seva veu, perquè jo no sé com ho fas, però la veu, continues tenint la mateixa veu que fa 35 anys quan jo et vaig conèixer. O 40 anys, no sé quants, 40 anys. La mateixa veu.
0: Jo crec que no importa gaire la veu, sinó el que més importa en un cantant, el que més importa d'un cantant, són la manera de fer-ho, la manera de cantar, i sobretot, el sentiment que li posa la cançó.
1: Com et cuides la veu, si és que te la cuides?
0: No me la cuido mai.
1: Gens.
0: De vegades estic fotut i de vegades no.
1: I quan estàs fotut, no pots cantar?
0: Quan començo a fer la gira, potser em preparo una mica, però molt poc, faig uns gorgoritos i ja està. El màxim que m'he fet a la vida per cuidar-me la veu.

0: Diango, estem escoltant Querer y Perder en Campedrinos, un duo de folclore argentí, no? Com va ser aquesta col·laboració? Com coneixes a Campedrinos?
1: Vols que et sigui sincer?
0: Sí.
1: A molts...

0: aquest jo no es coneixia. No sabia de què anava jo. Però sempre hi ha gent que t'ajuda amb aquestes coses. Hi ha una companyia de discos que és molt argentina i ells m'ho preparen tot. Aquesta és la pura realitat. Diu, mira, hay un grupo que se llama San Pedrino o que es diu Equids. Hay un cantante que té molt d'èxit allà i li gustaría cantar contigo. Pam, fem. Vull dir que les coses han anat així. No és que jo hagi escollit, sinó que m'es presenten primer, els escolto. Hi ha alguns que dic, no, aquest no pot estar cantant aquesta cançó que té tanta importància. Clar. Hi ha altres que diuen, sí, que en xavals més bons són, que bé canten.
1: Aquests de Can Pedrinos tenen més de 300 milions de reproduccions a les plataformes. Però si parlem de...
0: Jo tot això no tinc ni idea, eh?
1: Ja, però és que tu has venut, i això ara no ho ven cap cantant, a l'any 26, eh? Tens venuts més de 25 milions de discos.
0: O sigui...
1: Una barbaritat, eh?
0: Pues no els he cobrat, nen.
1: Has de reclamar les GAE, escolta.
0: Pues sí, no, les GAE no. Les GAE només paga els compositors i els autors. Mm. I els GAE està bé. Es refereixo...
1: A les companyies.
0: Més que les companyies, com es diu això?
1: Les plataformes,
0: sí. Mm. Aquests són els que dius el senyor.
1: Bueno,
0: ara estic en litigi amb una companyia de discos.
1: Sí.
0: No et diré el nom, però perquè la meva companyia, que era la Emi Odeon, sí, va plegar i es va vendre tot el seu repertori amb una altra companyia. I aquesta companyia, des que van sortir les plataformes, no m'ha pagat un duro de res i tinc milions i milions de gent que em visita, no? Que vol escoltar la meva música.
1: Home, jo et donaré una dada, si vols. Mira, a Spotify, mensualment, tens 3 milions d'oïdors. 3 milions, eh? Mensualment. És moltíssim.
0: Per un viejito és molt, eh?
1: 40 milions a l'any. 40 milions a l'any. Poca broma, eh? Poca broma. I a més, jo sé que tu tens 55 discos d'or i 40 de platí. Aquests els tens a casa? Sí. Els tens a casa?
0: No són d'or, són de purpurina, nen.
1: No, ja, però vull dir, els tens allà exposats? La gent que ve a casa teva ve els discos?
0: No, perquè els vaig tindre en una època exposats, però no podia posar res. Tu saps que jo pinto i a mi m'agrada tindre els quadres exposats, almenys a casa meva, no?
1: Jo tinc un teu que em va regalar exposat a casa meva.
0: Ei, que val molts diners, això, eh?
1: Val molts diners. Doncs aquí el tinc.
0: Si ho cotisso jo, sí.
1: aquí el tinc. I moltes gràcies, per el detall, per cert. Escolta, has cantat amb moltíssima gent. Has col·laborat, has fet duos amb Rocío Dúrcal, amb Celia Cruz, amb Sheena Easton, amb Pimpinela, amb Jaume Aragall. Què és el que porta a un cantant, amb un artista, el duet? Fer un duet amb un altre artista?
0: No, amb Jaume Aragall no l'he fet mai, el duo. Ja m'agradaria, però no. Ah, sí, amb Jaume Aragall!
1: Sí, la tenim aquí. Quan l'amor és tan gran.
0: Oh, sí, quina cançó més maca, aquesta.
1: Boníssima.
0: Aquesta cançó la va fer el meu fill. Amb una cooperant de Manresa, que se'n va anar a ajudar a l'Àfrica i la van matar. I era quan l'amor és tan gran, no mires res i encara que passis el que passis, tindràs sempre el cel obert.
1: No

0: Què recordes d'allà per l'any 1965 quan et presentes al Festival de la Canción del Duero?
1: El 65 era? Sí, clar.
0: 65, ja fan uns quants.
1: Doncs, jo em pensava que guanyaria.
0: Sí.
1: I no vaig guanyar. Te'n recordes? No, no et pots recordar per l'edat. Va guanyar el primer lloc el Francisco Heredero. Te'n recordes d'aquest noi?
0: Me'n recordo perquè he escoltat música d'ell.
1: Pues el Francisco Heredero va ser el que va guanyar i jo vaig quedar en segon lloc. Que estava molt bé, realment, no?
0: Però molt.
1: El que no me'n recordo és la cançó que vaig cantar.
0: I escolta, per tu què significa el violí i la trompeta?
1: Bueno, per mi és una ajuda brutal haver sigut o encara ho soc escoltar la música del jazz i tocar amb aquests instruments música de jazz. Això és primordial per mi. Hi ha gent que no em fa cas perquè pues, que el jazz no li agrada o qualsevol cosa d'aquestes, però a mi el jazz m'ha tornat boig sempre. Bueno, i els boleros i els tangos i la música melòdica, clar. És el que he fet i s'ha pogut fer, jo crec que bastant bé, durant tota la meva vida.
0: Sí, totalment d'acord. Hi ha una cançó que es diu Com han pasado los años. És el mateix cantar aquesta cançó fa 30, 40, 50 anys que cantar-la ara?
1: No sé els anys que pot fer, però és una gran cançó d'un compositor argentí que es deia Roberto Livi, que ja no està entre nosaltres.
0: I sí.

0: Sents el mateix? Et sents tu quan cantes Com han pasado los años? Ets en Diango? La cançó
1: bueno,
0: és en Diango?
1: Home, és que ara jo puc sentir aquesta cançó. Amb 86 anys han passat tantes coses a la meva vida que puc arribar a sentir quan estic cantant aquesta cançó. Però bueno, n'hi ha tantes així, t'asseguro que jo surto a l'escenari i tinc algo dintre meu que no es pot explicar. Primer, veure aquell teatre de 4.000 persones entre joves i grans que em venen a veure a mi. Això ja per mi és una cosa meravellosa. I després pensar que els anys han passat, com diu la cançó, i m'identifico totalment amb aquesta cançó i amb tantes altres que canto.

0: Què et queda per fer a la vida, Diango?
1: Queda per fer... Segueixo pintant.
0: Sí.
1: Segueixo fent gires. Ara, d'aquí dos dies surt una altra vegada. I què més m'agradaria fer o tinc, em queda per fer? Tinc una dona meravellosa, tinc uns fills fantàstics. I crec que he estat beneït per Déu i això, clar, això ho veus ara i dius, per què a mi em toca tantes coses boniques i els altres, a moltes ocasions que toquen patir tant, no?
0: Per quin motiu vas decidir posar-li en un disc que vas publicar l'any passat, el 2025, com a títol Su amigo Diango?
1: Home, perquè sóc amic de tota la gent que m'ha escoltat sempre.
0: Sempre ho dius, no? Su amigo Diango.
1: Sí, al final de l'actuació moltes gràcies. Moltes gràcies per tots els aplaudiments, per vindre a veure'm, per vindre'm a escoltar, i aquí està per servir-los el seu amic Diango.
0: Amb aquest àlbum, Su amigo Diango, cantes amb el Marcos Llunes i el Jordi. Hi ha dos cançons diferents, una el primer beso amb el Marcos i Esta noche quiero brandy amb el Jordi.
1: Sí.
0: Les cançons les vas escollir tu o van ser ells?
1: No, les cançons les escolleixo jo.
0: Tu?
1: Mm. Quan vols, si volen cantar amb mi, tenen que cantar el que a mi m'agrada, clar.
0: I per què vas escollir el primer beso?
1: Totes les cançons són meves,
0: Evidentment, evidentment. Però per què vas escollir el primer beso per al Marcos Llunes?
1: Perquè Marcos Llunes té molt d'èxit a Xile i a Perú. I aquesta cançó, per mi, els llocs on va triomfar més va ser a Xile i a Perú. Encara que també a Argentina i a Uruguai i Paraguai i tot Amèrica.
2: El primer beso con labios temblorosos. Después

0: El primer beso amb el Marcos Llunes, però esta noche quiero brandy amb en Jordi. Per què aquesta cançó amb el Jordi?
1: Aquesta és una cançó molt especial. Aquesta cançó la va composar el... No, com es deia? Sé que el nom es diu Jordi i era el nòvio o el marit. Te'n recordes de la Cecília?
0: Sí, perfectament.
1: Pues aquesta Cecília, hi ha molta gent que no se'n recorda i que de fa tants anys, quan venia, era una cantant fantàstica, quan venia de fer un show de Galícia, era, sí, de Galícia, va tindre un accident de cotxe mortal. Ella estava embarassada i va morir. I aquest va fer aquesta cançó. A cap de molts anys va deixar de composar, però quan va començar de nou, em va dir, Iango, aquesta cançó només la pots cantar tu i m'agradaria que la fessis. I jo la vaig escoltar i va dir, una cançó preciosa. Esta noche quiero grande. I la va dedicar a la Cecília.

0: Ara imaginem que una persona no coneix en Diango, que és impossible, però que una persona no coneix en Diango. Quina seria la cançó representativa de la teva història musical per donar a conèixer la teva figura?
1: Tenia moltes cançons, nen. Llavors és difícil escollir-ne una, però una cançó que va fer, que no la vaig fer jo, perquè ja n'he fet moltes, però els altres també n'han fet més, encara, Una cançó que va fer, te'n recordes, de l'Amado Haim?

0: Clar que sí, clar que sí.
1: Els Diablos. Era un compositor fora de sèrie.
0: Sí, senyor.
1: I va fer una cançó, jo estava a la M o de on, me'n recordo, i estava amb ell, i diu, mira que música he hecho. I la va posar, i dic, hòstia, que és preciosa aquesta música. Aquesta música la cantaré jo, no tenia lletra, me'n vaig anar al despatx del director, que era Rafael Gil. Et recordes de Rafael
0: Gil? Sí, me'n recordo.
1: Era el director de l'EMI i de l'Odeon. Posa una lletra amb aquesta música. I va posar una cançó que es deia, va posar lletra d'una cançó que es deia Por Volverte a Ver. Hoy daría media vida por volverte a ver. És una barbaritat de cançó.
0: Una de les millors cançons que s'han fet i s'han cantat.
1: Sí, aquesta és preciosa.
0: Doncs, si et sembla, l'escoltem i recordem el gran amic Amado Jaén.

0: Por Volver de Ver, una de les cançons, de les millors cançons que s'han fet al llarg de la història musical d'aquest país. Clar, si jo et preguntés...
1: Nen, per què no fem una cosa?
0: Digue'm.
1: Per què no parlem del Barça?
0: Ah, com el veus aquesta temporada? Com el veus aquesta temporada?
1: Aquesta temporada guanyarem tot, si Déu vol.
0: Jo crec que sí, anem bé, eh?
1: Oh, és ben fantàstic, hi ha un equipàs que... Et torna boig, escolta. Però deixa'm que et digui una cosa. Jo vaig fer una cançó.
0: Sí.
1: Te'n recordes?
0: Sí, sí, senyor.
1: Som més que un club, aprofitant la benentesa.
0: Sí.
1: De que som més que un club. Jo vaig fer una música i li vaig demanar, quan era jovenet, a en Joaquim Maria Puyol, que m'ajudés a fer la lletra. I vam fer una cançó que es diu Som més que un club, aprofitant, no? I em refereixo també de que aquesta cançó és una de les cançons que em fa posar a mi la pell de gallina. Perquè sóc culer fins a mèdula, vaja.
0: Com dius, anem bé, anem bé, anem bé. I millor que podem anar. Cantem.

0: Abans t'anava a dir, Diango, segurament has perdut el compte, no?, de quants discos tens al teu haver.
1: No, això ja fa temps que no me'n recordo. Sí, i tant, i tant. Ara encara estic gravant, eh?
0: Mm-hmm. Sí, sí, perquè...
1: Ara tinc... Ara, aquest que dius tu, com es diu, su amigo Diango...
0: Sí, de l'any passat.
1: És el volum 1,
0: volum 1.
1: I volum... Ara sortirà el volum 2.
0: Ah, caram, quan surt?
1: Pues està sortint, perquè avui en dia no es treu un LP.
0: És veritat.
1: Es treu cançó per cançó.
0: És veritat. Però a banda d'aquest del 25, tens el del 26, d'aquest any mateix, el 26 de març, que es va gravar en viu al Gran Rex, al Teatre Gran Rex.
1: També, també. D'aquí no ens estem de res.
0: No, no.
1: I tinc dos discos

0: fets aquí a Barcelona amb arranjaments del Kiflu, saps qui és el Kiflu?
1: Sí, clar.
0: Músiques que tenim aquí.
1: Un altre mestre.
0: Un gran mestre. I que treballo molt amb ell i faig discos. Dic, el dia que no estigui aquí, aniran traient discos meus per recordar el que feia el Django.
1: El que feia el Django, tothom ho sap, tothom ho sabem. I vull recordar que en Django el tindrem l'any vinent, el 27, el tindrem aquí a casa, al Palau de la Música Catalana, dia 6 d'abril del 27, en concert. I les entrades, doncs, ja podeu buscar, perquè
0: ja,
1: segurament
0: ja,
1: ja hi seran. Ja els hi direm, exacte, ja direm quan
0: ja
1: estiguin posades a la venda, però que vagin ja tatxant aquell dia a l'agenda per poder estar al Palau de la Música, perquè hem d'omplir el Palau de la Música aquell dia. Bueno, és que sempre que has estat al Palau has omplert, és a dir,
0: sempre,
1: gairebé trobar entrades.
0: Jo sé que hi ha moltes ganes de veure el Django.
1: Sí.
0: I no sé, com que tinc tants anys, però no pot passar qualsevol dia qualsevol cosa.
1: No, home, no.
0: Però m'agradaria poder estar una vegada més al Palau de la Música, que tantes i tantes vegades hi he fet.
1: I tant gaudirem d'aquella nit, estic segur, perquè jo saps que no m'ho perdré, el dia 6 d'abril. A més, ja ho tinc anotat.
0: Però, per favor, et demano una cosa.
1: Sí, que pagui, no?
0: Sí, per favor.
1: No et preocupis, si és per en Django, tot està fet. Tot està fet.
0: Saps que tu ens coneixem de quan eres un nen.
1: És veritat.
0: Pues, tens entrada allà, com si vols estar al costat meu, sentat.
1: De veritat que és un honor, eh? És un honor perquè sempre has estat un d'aquells artistes que he admirat, que sempre que t'he trucat per qualsevol cosa, allà has estat. És a dir, hi ha artistes i artistes, però en Django és artista amb paraules majúscules. Escolta,
0: gràcies, maco.
1: Ho saps, perquè a més saps que t'estimo, saps? Des de fa molts anys, i
0: és
1: tinc
0: veritat,
1: una apreci molt especial, ja com a persona i com a artista, no? Perquè hi ha artistes i hi ha bones persones, i en aquest cas en Django és una bona persona. Recordo, el dia 6 d'abril, al Palau de la Música Catalana, podrem gaudir del gran Django en concert aquí, a casa nostra, a Barcelona,
0: molt
1: a Catalunya.
0: Bé, maco.
1: Gràcies, Django, per estar amb nosaltres aquesta nit.
0: Gràcies, Xavi, rei.
1: Un petó molt gran.
0: Igualment, un petó. Adéu.
1: Adéu.
2: Esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa.

no arribem a les 12 de la nit, 24 de setembre. Gaudiu molt de les festes de la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona. Demà, a partir de les 11, el José Sacristán, el Pepe Sacristán, en directe al Metrópoli de Ràdio 4. També parlarem amb l'Alejandro Palomas. Que tingueu bona nit i un bon dia festiu, aquells que el gaudiu. Gràcies, fins demà.

0: Esas me las quedo yo.
1: Radio 4, la ràdio que t'escolta.
2: De qui és aquest encenedor, Carlos?
3: Doncs del meu pare. És un encenedor Ronson, que sempre hi feia molta... posava la marca, perquè... I el recordo de sempre, de nen, de... i fumava. I,
2: sí,
3: i,
2: doncs, fumava molt?
3: Sí, des dels 14 sí. anys allà.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, sí, sí. I res, i quan es va morir, doncs la meva mare me'l va donar, perquè de fet quan ella es va quedar embarassada de mi, li va regalar al meu pare.
2: Ah, era un regal de la teva mare al teu pare?
3: Al meu pare, quan es va quedar embarassada.
2: Quants anys deu tenir, això?
3: Hòstia, ara m'he fotut en un problema, no? Pues, més de 61 tindrà 61.
2: Clar, si fem càlculs, sí.
3: Sí, ha estat una mala idea portar aquest encenedor.
2: Tranquil, que després fins i tot recordaré el dia del teu naixement, o sigui, vale, no pateixis.
3: Vale.
2: Tu has fumat alguna vegada?
3: Algunes nits he fumat,
2: nits.
3: Però bueno, com Marlene Dietrich, o sigui, encara no sé passar-me el fum, yeah. Vull dir que no he estat fumador mai.
2: Uh-huh.
3: Sí, sí, sí. Igual és per això, perquè no mai he sabut, no, fer-ho, o sigui... Ara ja no
2: millor,
3: tant.
2: Millor.
3: Sí, ara ja no tant, però al principi, jo que sé, quan jo era adolescent i jove, la gent que fumava tenia com un misteri, no?
2: Sí, o sigui... és veritat. Ara això s'ha perdut una mica,
3: sí,
2: afortunadament. Eh?
3: Afortunadament. Sí.
2: Avui el nostre irrepetible és l'escriptor Carlos Zanón.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
2: Carlos Zanón, benvingut a Irrepetibles.
3: Moltes gràcies. Estic molt content d'estar aquí.
2: Igualment, poeta, lletrista, articulista, crític literari, escriptor. Per cert, tinc aquí sobre la taula la teva darrera novel·la, Objetos perdidos, després en parlarem. I a més, des de 2017, comissari de la BC Negra, el Festival de Novel·la Negra de Barcelona. Suposo que ja esteu preparant la propera edició de la Barcelona Negra de 2027, no?
3: Sí, sí, sí, doncs sí, ja estem preparant, enllestint, ja tenim les invitacions rebudes pels autors, i estem intentant una mica ara col·locar tot el Tetris.
2: L'agenda, no?
3: Exacte, i res, bueno, amb moltes ganes, com cada any. Aquest any serà el mes de febrer.
2: Febrer.
3: A principis de febrer, i doncs molt content de fer aquesta iniciativa, que realment la veritat és que és molt popular i
2: sí,
3: molt
2: sí,
3: agraïda,
2: sí,
3: la veritat.
2: Sí. No pots avançar res, no, suposo?
3: No.
2: No? Res de res?
3: No, no.
2: Alguna exclusiva?
3: No.
2: És massa aviat, potser, no?
3: Sí, sí, no, i a part que ens agrada una mica, doncs, mantenir el misteri, no? Ja que el festival és de gènere d'aquest, doncs, sí, mantenir una miqueta el misteri, no? El que jo crec que s'ha aconseguit ja molts anys abans, quan ho feia el Paco Camarasa i tal... és que la gent va al festival sabent que el que trobarà l'interessarà, no? Per conegut o per desconegut, no? Però que l'oferta... Això sí que volíem fer-ho.
2: O sigui, no? Els noms no són un reclam, al final.
3: No.
2: El reclam és el festival en si.
3: Sí, sí, sí. Jo tenia en clar, per exemple, jo anava molt al Festival de Sitges de cinema.
2: Sí.
3: O a Primavera Sound, és a dir, que tu vas allà i dius...
2: M'agradarà.
3: Sí, és una experiència, no? És una actitud.
2: Sí.
3: I després hi havia pel·lis que t'agradaven o grups que no t'agradaven, però bueno, la idea de que realment darrere del festival hi havia un plantejament, una idea, un projecte, feia doncs, que anessis amb tota la... en tota la ment oberta, no? De dir, vaig a veure si m'agrada això que no conec, no? Jo crec que això és el que hem volgut mantenir.
2: Esperem la propera edició. Escrius cada dia, Carlos?
3: Sí, la veritat és que
2: entre
3: una cosa i una altra, sí, entre els articles, els llibres i... Sí, la veritat és que és el meu ofici i...
2: Però és una necessitat, també?
3: És una bona pregunta. Jo crec que... Bueno, acaba sent allò que fas una mica, no? I aleshores em suporto més si estic escrivint, no? Escrivint no deixa de ser, encara que no facis literatura, no deixa de ser una manera d'ordenar-te, no? De pensar bé, no? Deia Javier Maria, deia que escriure és pensar millor, no? Una mica. Quan estic fent això, que tinc una habilitat... per escriure i no tinc habilitats per altres coses, doncs la meva vida és més ordenada i m'agrada més, no? Però també hi ha èpoques, per exemple, que t'agradaria doncs, que, bueno, que haver-te dedicat a una altra cosa, clar.
2: Ja. Yeah. I com és la teva rutina d'escriptura? Perquè crec que t'agrada matinar, no?
3: Mm, sí.
2: No
3: jo
2: sé si encara.
3: Sempre, eh? I quan estava estudiant també, vull dir que no m'importa, o sigui, m'aixeco amb bon humor i m'agrada matinar i fins a l'hora de dinar són les hores més productives, no? Després... La veritat és que no acabo de funcionar, no? Però ja, diguem, si fos 5-6 hores pel matí més o menys de feina, a vegades és corregir, a vegades és escriure, a vegades és buscar documentació, doncs són les millors hores per mi.
2: Uh-huh. I les idees poden sortir a qualsevol lloc?
3: Sí.
2: És a dir, aquí, en aquest estudi de ràdio, potser pots trobar una història, una bona història?
3: Sí, jo crec que el fet d'escriure i d'intentar trobar símbols i coses a l'exterior que puguin explicar-te, sí. De certa manera, això és trobar una mena de pistes falses o pistes misterioses i descobert i amagades, en certa manera, fa que sempre estiguis escrivint, sempre estiguis amb el radar posat, esperant que passin coses, veient, mirant a la gent, mirant d'una manera gairebé intuïtiva, no? Jo crec que sempre estàs a la casa d'escriure, no? No descanses, independentment de que et posis a escriure doncs, amb el paper o amb l'ordinador, tota la vida estàs especialitzat en veure què passa fora per poder-ho interpretar una mica, doncs, allò. El Francisco Casabella tenia una imatge molt bona, que era la del... A les pel·lícules dels westerns sempre hi havia, doncs, els yanquis, els americans, i sempre hi havia un indi que feia una mica, que sabia parlar una mica americà o el que fos, i aleshores sempre l'enviaven amb ell a veure què havia a les muntanyes, i quan tornava, amb el seu mig llenguatge explicava què havia vist i una mica, doncs sí, tal, no? I aleshores amb això deia que l'escriptor és una mica així. És
2: el indi, que, no?
3: Sí, que va allà i quan torna amb la mitja llengua que té intenta una mica doncs, explicar què ha vist, no? O interpretar. Jo crec que està molt ben vist la...
2: És molt bona la imatge,
3: sí.
2: Tirem la vista enrere.

0: Carlos Zanón González. Vas néixer l'1 de maig de 1966 a Barcelona. Què recordes d'aquell petit Carlos?
1: Bé, doncs... me'n recordo que era com molt reservat, molt observador, en certa manera, molt de casa, vull dir que em feia bastant... Bueno, m'havien inculcat bastanta por del fora, de l'exterior, sí, de que podia passar això, podia passar una altra,
0: yeah.
1: I bastant introvertit, molt vergonyós, per exemple. I bueno, que estava bé a casa, m'agradava fer deures, per exemple, això sí que me'n recordo, m'agradava anar al col·le i m'agradava molt el futbol, o sigui, jo em passava hores i hores jugant al futbol, al carrer, al pati, amb qualsevol possibilitat.
0: I aquesta cançó que estem escoltant la vas sentir a la ràdio del taxi del teu pare.
1: Sí, era una ràdio que no tenia casset, o sigui, crec que era una Belter, i me'n recordo que havien anat a la platja a Castelldefels i de tornada, o sigui, jo coneixia més o menys, havia sentit alguna cançó dels Beatles, no? Però no aquesta, no? I de sobte aquesta, que és una del George Harrison, vaig pensar, hòstia, em va flipar, vaig pensar que era super brillant i meravellosa, no? I en certa manera tot allò que era tornar en el cotxe, que t'havia passat tot el dia a la platja amb la sorra, de sobte era com la sensació de que hi havia un lloc on passaven coses meravelloses i doncs que es produïen meravelles com aquesta cançó sortint ja et dic, d'un Belter que se sentia mig malament. I recordo l'impacte de la bellesa, en certa manera, no? D'una cosa extraordinària, sí, sí, sí.
0: El teu pare taxista, la teva mare?
1: La meva mare cosia i després va ser dependenta d'una tenda de modes.
0: I com era la relació que tenies amb els teus pares?
1: Bueno, amb la meva mare sempre ha estat superbona. És a dir,
0: estaves més estona amb ella, clar.
1: Sí, sí. No? I a part, bueno, la meva mare, que encara viu, és una persona molt alegre i molt divertida i sempre ha tingut bona relació. Amb el meu pare, doncs, la relació era més complicada, no?
0: Sí?
1: Bueno, ell va tenir una infància bastant difícil i aleshores era una persona que no arribava d'estar en un lloc, no? O sigui, no tinc... De la mateixa manera que sí que tinc la presència de la meva mare, el meu pare era com si no estigués, no? Una mica i bueno... quan es va morir no és que tinguéssim una mala relació, no? Però és una relació més complexa, no? Jo amb el meu pare, no? De coses que a vegades veus en tu i penses, hòstia, això m'ho podia haver estalviat, no? Però bueno, cadascú fa el que millor pot i ja està. I jo l'únic que intento sempre, com passa a tothom, és... Jo tinc un fill, no? Doncs totes aquestes coses que penso, hòstia, això m'ho podia haver estalviat, intentar
0: no?
1: que s'ho estalviï ell, no?
0: I sempre va dir que no volia que et dediquessis al taxi.
1: Sí, sí, això ho tenia clar.
0: Ho tenia molt clar.
1: O sigui, podria haver dit, mira, vull ser atracador de bancs. Bé, correcte, perfecte.
0: Molt bé, endavant.
1: Una bona feina, intensa, però...
0: Sí, perillosa,
1: sí, sí,
0: però bé.
1: Sí, perquè, bueno, quan jo era petita, fer el taxi era no tenir vacances, si feies vacances no cobraves, no tenia seguretat social...
0: Ja.
1: I a part ella es posava també sense... una mica filosòfic, no? Perquè jo al principi pensava... que la seva feina era superguai, perquè sorties quan volies, tornaves quan volies, estaves conduint tot el dia per Barcelona.
0: Ja, durant voltes, no?
1: Sí, pensava, doncs això és una feina de puta mare, no tens jefe, fas el que vols, tornes a casa quan vols. Però aleshores ell em deia, no, però tu saps lo destructiu que és que tu no vulguis anar enlloc, és a dir, que siguin els altres els que t'envien d'un costat a un altre... O de vegades, jo me'n recordo que venia i feia olor a màquina, no? D'estar 8-10 hores
0: amb un cotxe,
1: no? I sí que després entens que és destructiu, no? Estar en un lloc. Una cosa és que tu vulguis anar a un lloc, i una altra cosa que estiguis pendent de que algú t'agafi i et digui, mira, doncs anem a la Barceloneta, i allà que fas? Doncs esperes que un altre t'enviï a una altra banda, no?
0: Clar.
1: Si fos una bola de billar. Però bueno, per això ell no volia que considerava que era una feina... molt dura i ell s'estimava més que estudiés.
0: Clar. O tu somiaves que volia jugar al Barça.
1: Total, total, total. Jo...
0: Bueno, com tants nens, no?
1: Sí.
0: Com quasi tots.
1: Sí, sí, jo... Bueno, el Cruyff... No, recordo anar la primera vegada al Barça a veure un partit amb el Cruyff, que era un Barça de Salamanca, 3-1, però el meu ídol era Neskens. Uh-huh. O sigui, jo sóc més de la segona jornada de jugadors i, jo què sé, pues, estava flipat, per, evidentment, per jugar al Barça, però sobretot per... pel futbol, o sigui, jo retallava les fotos dels gols dels diaris i me'ls posava per l'habitació, imagina, grapes, o sigui, era una cosa... Sí, sí, no, molt futbolero. Però, bueno, recordo, sí, una vida de poble, uh-huh, certa manera.
0: I observaves Barcelona des d'allà dalt?
1: Sí,
0: sí,
1: tenia una terrassa, bueno, tenien dues terrasses i des d'allà es veia tot Barcelona, no? I me'n recordo aquesta idea de que abans dèiem de com era de petit, de mirar Barcelona com el lloc on em passarien les coses, no? És a dir, les coses que no em passaven, perquè ja no passava res, jo mirava Barcelona i pensava, hòstia, aquí, en aquestes cases, estaran els meus propers amics, la noia de la que m'enamoraré i tindré fills i em casaré, i però sempre era una mena com Barcelona com un escenari, no? Que després, ja més de gran, llegint el Mercè, no? Les últimes dades con Teresa, aquesta idea de Barcelona com un escenari on baixes a que et passin coses i després tornes, no?, a la muntanya, doncs sí que era, però sí, sí, era un pensament que jo tenia, més que res, perquè sempre esperaves, pues, quan anessis a COU o quan anessis a batxillerat o quan anessis a jugar a futbol, et passessin coses, no? En certa manera és com aquestes cançons o aquestes cançons de gent que viu a un poble, un barri on no passa res, no? On tot sempre és el mateix i el barri sempre té les mateixes lleis, les mateixes persones, doncs vols una mica de la ciutat, no? Baixar a Barcelona, que passessin coses.
0: Mm-hmm. I hi ha un fet important a la teva vida, que és que el teu tiet Sebi mor en un accident de cotxe quan tenia 23 anys. Mm-hmm. Tu en tenies 8.
1: Sí.
0: Com ho vas viure, això?
1: Bé, bueno, recordo perfectament el dia que truquen a casa i era un migdia i estàvem menjant macarrons. O sigui, jo me'n recordo molt, això. Però sobretot, bueno, era un tiet que li agradava molt llegir perquè era professor. Me'n recordo que estava llegint una novel·la de Frederick Forsyth quan es va morir, a Chacal, mm-hmm, i que no la va acabar, no? I una vegada vaig escriure un conte de que ell tornava per acabar la novel·la, no? Per saber com acabava Chacal. I bé, doncs en aquell moment, bueno, no puc dir que tingués sentís pena, perquè és més el que va propiciar amb la meva família, no? I a mi em va passar que perquè els meus avis no trobessin tant el dolor o la pena de la pèrdua del seu fill, em van enviar... Bueno, vivia amb ells una mica, no? O sigui, era una altra torre del mateix carrer, però passava molt de temps amb ell, i aleshores ell tenia una màquina d'escriure i tenia una biblioteca, i de fet jo em vaig començar, doncs, a aficionar a llegir els llibres, perquè era una manera com de connectar amb un món, no? Que hi havia llibres de tot, d'aprendre judo en 20 lecciones a Ana Karenina.
0: Sí, llegia de tot.
1: De tot, de tot.
0: El teu tiet.
1: I aleshores, bueno, i sobretot la màquina d'escriure, que encara la conservo, és la màquina d'escriure on vaig començar a escriure, no?
0: Ah, sí? Sí, en aquella?
1: Sí, la Olivetti verda...
0: Sí, sí, de tota la vida.
1: De tota la vida.
0: Sí.
1: Doncs sí, vaig començar...
0: Els anys 60-70.
1: Clar, sí. Vaig començar ja a escriure i... aquestes coses de... iniciàtiques, una mica.
0: Ja, no? I molta relació amb els avis, clar.
1: Sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí, molta.
0: Que potser, si no hagués passat això, no hagués estat tan intensa, no?
1: Totalment, i també una mirada molt pessimista, no? No sé, era una família que havia perdut la guerra, que l'havia passat molt malament, que havien estat represaliats, després, hòstia, quan comences a estar bé, se't mata un fill amb un accident de cotxe, la família queda molt reduïda, l'amor està molt present, de sobte, no? Realment sí que t'afecta molt, i jo vaig tenir molta relació amb la meva iaia, que també era una persona que li agradava molt llegir, o sigui, no havia estudiat, però li agradava molt llegir els diaris, els llibres d'història, o sigui que de certa manera doncs sí que vaig estar molt... Em comprava discos, ella, perquè li agradava, perquè sempre deia que quan no estigués aquí doncs me'n recordaria amb els discos, i és veritat, no?, que tinc discos de que em va comprar ella i on va donar ella els diners. I sí, jo aquestes coses, segurament sense aquest fet no hagués tingut aquesta relació.

0: I tu escoltaves molta ràdio.
1: Molta.
0: I molta música a la ràdio, no?
1: Sí, jo de fet vaig començar a escriure per la ràdio, perquè sentia les cançons que posaven a la ràdio, generalment en anglès i tal, i aleshores m'esperava que el locutor doncs, digués el títol en castellà, i jo, bueno, pues escrivia un poema o el que fos.
0: O sigui, creaves un poema arrel d'aquesta cançó.
1: Exacte. O sigui, per una mica el que creia que podia dir o el que a mi em motivava, no? I jo vaig escriure, vaig començar així clarament, o sigui, no va ser llegint llibres que volies ser escriptor, sinó que en certa manera volies connectar amb la força que té la música, no? Que té un poder d'evocació i de nervi, no? De present absolut, no? De dir, escolta, t'has d'explicar una història, fes-me cas, no? Aquesta idea. I la ràdio va ser super, super important per mi.
0: Uh-huh. I el Lou Reed també, que està sonant
1: sí,
0: de fons.
1: Sí, sí. Jo tindria 14 anys i aleshores va ser en un programa de televisió, no sé, crec que el cantant de Soft Cell li van dir que la seva música era molt trista i ell va dir, trista? El que és trista és el Berlín del Lou Reed, no? I aleshores, clar, el dia següent vaig anar a la Rambla
0: a buscar-la,
1: evidentment. I aleshores, en 14 anys, doncs clar, també em vaig comprar un llibre que traduïa les cançons i tal. I era això que quan baixaves a les Rambles, era un món, no? O sigui, també allà en els quioscos que compraves llibres de poesia i tal. I em vaig comprar aquest disc de segona mà i vaig flipar, o sigui, perquè tota aquesta història és de yonquis, de gent que suïcida, de gent que li donen una pallissa i li diuen, sí, pots pagar-me, però mai t'estimaré, no? O sigui, aquesta sensació primer de que hi havia una vida més bèstia que la que podies sentir en el barri, no? Que era que tenies la teva nòvia que estudiava banca i tot això. I la vida dels teus pares, no? Una cosa que a ells no els agradava. I d'altra banda, que amb la poesia, amb les lletres, es podia abocar alguna cosa més que sentiments cursis, no? Era un, o sigui, una demostració de que amb la música i amb les lletres podies il·lustrar un món que fos un món que s'allunyés de la cursileria i de lo que t'agrada sentir, no? Que et diguessin coses que et fessin mal o que et motivessin.
0: No hi ha discussió, no? Els músics són grans poetes també.
1: Totalment.
0: Perquè hi ha qui diu que no.
1: Sí,
0: encara ara.
1: Bueno, sí, o sigui, jo crec que els músics, a veure, tenen el que fan no és la poesia moltes vegades, però tenen una capacitat de vocació i de connexió amb una mena de realitat brutal, és a dir, o sigui, aquesta sensació de que tu senties una cançó, jo que sé, d'una banda de Detroit i tinguessis la sensació de que sabies que t'entenien, que estaven dient unes coses que per tu i que al teu voltant ningú t'entenia, però aquesta banda de Detroit sí que t'entenia, això és misteriós, és poètic, no? I la música i la poesia, a mesura que s'allunya de la música, s'allunya de la poesia, de fet. I els músics, evidentment, o sigui, aquesta capacitat de vocació, de complicitat amb el que t'estàs sentint, de dir les petites coses, és la fantasia de l'art popular. Moltes vegades són cançons de gent que analfabeta, o gent que no sap fer més que tres acords i dir quatre obvietats, però creen una cosa molt, molt especial. I evidentment, o sigui, jo què sé, tenim gent que està fent unes lletres brutals, o sigui, però en aquell moment, en els anys 60, 70, 80 i ara, o sigui, el Jarvis Cocker, per exemple, jo crec que és un tio brutal, el Morrissey, ho dic per una mica per la meva generació, sí. O jo què sé, la PG Harvey, el Nick Cave, o sigui, tots fan unes lletres molt, molt, molt interessants, i jo què sé, per exemple, jo què sé, el Nacho Vegas, o no sé,
2: gent molt, molt, molt, molt potent, eh? És a dir, fins i tot, no sé, jo que sé, les Antoni Afons, les lletres són brutals.
0: Sí. O sigui, són històries.
2: Són històries, són històries. Sí, sí. O sigui, et fan una història de res, o la Ludwig van, per exemple, també. Mm-hmm. Vull dir que són gent molt, molt bona, molt bona.
0: Què et passa amb els bicis?
1: Bueno, tinc una història divertida. O sigui, jo quan anava al col·le, el col·le era molt petit, i aleshores, quan tenies 13-14 anys, hi havia un col·lega que era fan dels Rolling, un altre que era dels Beatles, un altre que feia dels Who, i a mi no em quedava grup. O sigui, no tenia grup de fer, perquè havies de ser... O sigui, ningú, no podies competir amb altre, no? I aleshores, un d'aquests amics, el seu pare, treballava a Círculo de Lectores,
0: sí.
1: I aleshores em va vendre un casset dels Billys, que és aquest del Main Course, que és el millor disc que han fet de l'any 75. I, bueno, hòstia, em van agradar molt. O sigui, em va... Sobretot a mi m'agrada molt la primera època, m'agrada molt el pop dels anys 60, el pop vocal, les veus, m'agrada molt. I, bueno, doncs em vaig comprar tot el que sortia. O sigui,
0: sí, col·leccionaves tot.
1: Sí, encara, o sigui, tinc una col·lecció de singles, de pirates, de tot. O sigui, som molt, molt, molt freak d'ells, encara que tenen una època complicada. Però jo crec que és una banda molt, molt a reivindicar. O sigui, tenen una qualitat melòdica molt, molt diferent i molt estranya.
0: Un altre punt important a la teva biografia, perquè alguna vegada has explicat que als 18 et van diagnosticar hepatitis C. Mm. Com va ser allò? Quant de temps va durar? Bueno, com ho vas viure?
1: Al principi, fins i tot, no hi havia ni el diagnòstic.
0: Ni el diagnòstic,
1: no?
0: Clar.
1: És a dir que... bueno, em van dir que tenien aquesta malaltia, que no podia veure, no podia tenir qualsevol... És a dir, havies d'estar controlat. En aquell moment, als 18 anys, home, et talla la progressió etílica, no molt, perquè feies cas... Però, bueno, el que sí que et condiciona, perquè al llarg de la vida vaig fer molts tractaments per curar-me, i la veritat és que no funcionaven, fins que no van trobar la vacuna, en certa manera. Bueno, és la perspectiva de que tens una relació amb la vida diferent, és a dir, que sí, sí, perquè... cada 6 mesos, un any, entres en bòxers i et diuen, a veure, perquè evidentment l'hepatitis C el que deriva és una cirrosi, i aleshores sempre estàs com esperant que en algun moment això es dispari, no? I, bueno, et vas acostumant, però sí que suposo que crea també una mirada determinada, no?
0: I arribem al moment en què t'has de matricular a la universitat, comences periodisme, però després canvies a dret. Què va passar aquí?
1: Bueno, que vaig conèixer una noia, bàsicament. O sigui, jo el que volia tenia claríssim... Sempre he tingut claríssim la meva vocació i volia escriure. I aleshores vaig pensar... Vaig decidir que filologia no, perquè no volien que em treguessin la fantasia de llegir, no? O sigui, no volia...
0: Ah, sí? Tu creus que passa?
1: Bueno, tenia la idea de que examinar massa... O sigui, jo crec que a l'art popular està ple d'errors. I és el que el fa fantàstic. No hi ha cosa més horrible que un disc d'un tenor cantant Nadales. O sigui,
0: i aleshores... O boleros.
1: O sigui, són cançons que has de cantar malament, no? O sigui, has de cantar... I aleshores jo tenia la sensació de que, si, jo què sé, t'agradava Madame Bovary, et passaves un curs examinant Madame Bovary, acabaries far, no? O sigui, crec que si estudies piano 7 anys... sabràs tocar molt bé el piano, però igual no pots composar com Paul McCartney, no?
0: És a dir, yeah.
1: I aleshores jo no volia que em passés això, igual era una idea absolutament idiota, eh? No dic que no. I aleshores, bueno, periodisme era com una manera de dir, bueno, pues podré escriure els diaris i aquestes coses, no?
0: Yeah.
1: Però vaig conèixer una noia que em va agradar molt, i aleshores ella feia dret, i vaig pensar, bueno... O sigui, doncs en canvi a dret...
0: Però escolta, t'havia interessat el dret alguna vegada?
1: Mai.
0: Gens.
1: És a dir, si, home, jo... Si
0: I comences dret.
1: Sí, i l'acabo.
0: Ja.
1: Sí. I a part, el plan era gairebé perfecte, però clar, no... Com no em feia molt cas la noia anava per la tarda i jo em vaig patricular pel matí.
0: Fatal.
2: Fatal.
0: L'estratègia, fatal.
2: Fatal, fatal. Fatal, fatal. Millorable. I aleshores, bueno, després em vaig canviar, bueno, i vam fer les maniobres d'apropament així. Però va ser per això. Però també, primer, dret era, en aquell moment era empullar, vull dir que tampoc, no era fer matemàtiques o...
0: Ja, ja, ja.
2: O altres coses de ciències que jo era inhàbil, o sigui, per estudiar servia. I després perquè jo pensava que podia dedicar-me a escriure res, als 21, 22 anys, deia, bueno, faig això una estoneta
0: i
2: la fama i la prosperitat me llaman.
0: I acabes fent d'advocat penalista.
2: Sí.
0: Per què?
2: Uf. Bueno, vaig fer primer de tot, però bueno, em vaig especialitzar una mica en... no ho sé, o sigui, jo crec que hi havia una part d'interès d'aquest nen observador que parlàvem al principi, de mirar com viuen altres realitats, no? I no ser intrusiu, és a dir, intentar... Entres allà, però no entres amb l'ànim de mirar i anar-te'n a casa teva, sinó que, de certa manera, t'impliques una mica. Sempre em va fascinar molt... els sentiments i les relacions fortes que es creen en situacions molt complicades i lo febles que són les que tenim en situacions fàcils, no? És a dir, que jo que sé, famílies molt, molt, molt desestructurades o gent que tenia el pare o la mare a la presó, arribava el diumenge i anaven a veure'ls, no? I després nosaltres teníem igual, tens l'avi o l'àvia a la residència i ha passat dos mesos i no vas a veure, no? Yeah. Aleshores, bueno, això sempre m'ha interessat molt, no? En quin moment viure bé et separa de sentir, no? I, bueno, hi havia una cosa aquí interessant. Després
0: com és material literari també, total, tot això. No?
2: I després també, això ho vaig descobrir més endavant, però, per exemple, sobretot el dret penal, el que fas tu és molt semblant a escriure un llibre. És a dir, tu tens una versió, la veritat no existeix, tens unes proves que t'interessen que es vegin i li dones un relat i altres que no t'interessen i les amagues.
0: Yeah.
2: I amb tot això tu crees un relat del que presumptament ha passat, un relat interessat,
0: sí, sí.
2: I li expliques a un lector, que és el jutge, el que ha de dir, hòstia, pues et crec. Em sembla versemblant. Va semblant, perquè realment el que va passar no ho sap ningú, només ho saben els protagonistes. I aleshores, si el jutge diu, hòstia, pues, em sembla versemblant el que ha dit aquest, pues, en certa manera és molt semblant de quan tu aconsegueixes amb una novel·la que el lector es cregui aquesta ficció sofisticada que és la literatura, no?
0: Uh-huh. I durant anys vas compaginar dret, sí, i escriptura. Mm. I el 1989 vas publicar El sabor de tu boca borratxa, editorial Nínfula, un llibre de poemes, la teva primera publicació. Què vas sentir,
2: va, Carlos? Molta il·lusió i molt orgull, sí, sí. Sí, em va fer molta il·lusió. Sí, per mi era... Sí, ho recordo amb moltíssima il·lusió i molt orgull. Era molt important, o sigui, tenia 22 anys. I bueno, jo què sé, o sea, ho recordo d'una manera fantàstica. Fins i tot quan sabies, per exemple, que sortia una crítica, anava amb els meus amics de matinada esperant els diaris que venien als quios de les Rambles. O sea, imagina que mundo tan antidiluviano, però sí, sí, molt, molt...
0: Ara les esperes així, amb tanta intensitat, les crítiques?
2: Sí, però bueno, ho mires al mòbil.
0: O sigui, t'interessen?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, m'interessen. Sobretot hi ha una cosa que no és tant a l'elogi o que et diguin que ets l'hòstia i tal, sinó que sempre interessa que et llegeixin bé, no? Que t'interpretin.
0: Sí.
2: Hi ha moltes coses als llibres que tu has posat que ningú mai parla d'elles o no se n'adonen. És possible perquè tu no ho facis bé o perquè no interessin a ningú, però de vegades quan es llegeixen bé i t'interpreten bé, doncs és molt agradable. És a dir, sí que hi ha gent que fa llibres perquè sigui un passapàgina de consulta de dentista, no? Però realment el que tu estàs construint, estàs intentant comunicar-te, no? I aleshores a mi m'interessa quan et llegeixen bé. M'interessa el tema de la crítica en aquest sentit, m'interessa més que diguin que la novel·la és l'hòstia i que, i que és un thriller apassionant, no podes deixar de leer-lo. O sea, això és... M'estimo més que em critiquin malament,
0: sí.
2: No?
0: Sí. Escoltem un fragment d'una entrevista que et van fer l'any 1995 al programa Preguntes i Respostes, Televisió Espanyola, dirigit per Adelina Castillejo. Aquell dia dedicaven el programa a la poesia. Tindries uns 29 anys.
3: Yo pienso que uno de los problemas de la poesía es que no vende. Entonces... las editoriales son una industria que tiene un producto y que tienen que venderlo. Si ese producto no se vende, se cae una serie de vicios, se crea un mundo de cierta manera endogámico en el que al no ser un producto vendible no se le da la atención necesaria, se cierra un círculo de gente que lee, que a su vez compra, que a su vez escribe, que a su vez tiene un amigo que edita. Y yo pienso que al joven lo tiene difícil como en todas las otras cosas. Pienso que en general escribir poesía, publicar poesía, está mal. Pero bueno, yo no soy partidario de quejarme mucho, la verdad.
0: Sembla que les coses han canviat perquè ara sembla que sí que es llegeix poesia.
2: Sí, no? Sí. Sí, absolutament. Jo crec que el món ha canviat en aquest sentit, no? De veritat que les xarxes socials almenys han popularitzat, i sí que és veritat que hi ha un mercat de gent jove que, sí, que publica i edita. Però el que pensava, en certa manera, també és veritat, en el sentit de que no deixa de ser un món molt endogàmic. La narrativa té un aspecte més industrial que fa que tu... És a dir, que l'editor, si aconsegueixes entrar en un circuit més o menys normal, l'editor no t'està fent un favor publicant un llibre, sinó que està invertint en tu perquè creu que tens un potencial perquè ell es guanyi la vida. I això dona una idea del teu valor, que la poesia sempre tothom t'està fent com un favor, no? És en el món del que jo venia. I tothom eren amics, és a dir, et ficàvem en una antologia, si tu eres amic, si no eres amic, et publicaven, jo et publico, tu em publiques, jo et convido. I jo, quan vas veure aquest món, vaig pensar, hòstia, m'estimo més derivar-me a un lloc que diguis, jo tinc aquesta novel·la, si no t'interessa no me la publiques, no hem de ser amics, i que inverteix el teu esforç i els teus diners en mi, no? No em facis un favor. I en aquest sentit jo sí que tenia aquesta sensació, no? És a dir, de trencar l'amiguisme i trencar el... i entrar una mena en el mercat, no? D'una manera positiva.
0: Clar. I de fet vas escriure uns quants llibres de poemes fins que l'any 2008 publiques la teva primera novel·la, Nadie ama un hombre bueno, i he llegit que ja havies escrit altres novel·les però que les havien rebutjat.
2: Sí.
0: Per què aquesta sí? I com es viu el rebuig de les editorials, Carlos?
2: Buah, jo vaig estar 20 anys intentant publicar narrativa, és a dir...
0: Que és molt de temps, eh?
2: Molt de temps.
0: Molt de temps.
2: I aleshores, ara, si em preguntes com no et vas desanimar, no ho sé. És que no ho sé. Perquè era sempre el mateix. Et dedicaves molt de temps, havies de treballar i escriure, treies temps de tot, de la família, dels amics, de la teva pròpia vida. Feies un munt de fotocòpies, enviaves un munt d'editorials, enviaves un munt de gens i te les tornaven i tornaves a refer la novel·la perquè pensaves que ja sabies què li passava. I arribava un moment que estaves desesperat i de sobte començaves una altra novel·la. I jo quan vaig publicar la primera tenia dos o tres fetes i me'ls havien rebutjat. També és veritat que crec que va estar bé. O sigui, no, crec que no es mereixien ser publicades. O sigui, probablement ara l'hagués publicat a Amazon i tots els meus col·legues haguessin posat 5 estrelles. Però amb el meu creixement com a autor va estar bé, perquè realment no eren... És a dir, les podia haver publicat després perquè m'ho van oferir, però les vas mirar i vas pensar que no tenien el nivell d'això. Aleshores, vaig publicar una novel·la, Nadie ama un hombre bueno, que amb una editorial molt petita i tal, i jo ja tenia una altra perquè em van oferir, volem publicar-te una novel·la, i li vaig donar aquesta. I jo tenia l'altra, que era Tarde, mal i nunca. Però aquesta jo tenia un pal

0: una periodista, Rosa Mora, que va descobrir el llibre i va començar a dir que era una novel·la negra estranya, i tan estranya, i Paco Camarasa també va començar... És a dir, que va ser una qüestió de molta gent, no? Però a mi em va costar moltíssim. No sé d'on... Cada vegada que te rebutjaven era... Et deien que el teu fill era... No valia per estudiar, o era lleig, o el que sigui. Fa mal, però, sí. Bueno... ningú t'espera a la festa, és a dir, has de reivindicar el dret a estar a la festa.
1: 2009 es va estrenar el documental Érase una vez Juan Marsé, dirigit per Marcos Hernández Bermejo, en què vas participar com a guionista, Carlos, al costat de la Núria Villazán. Escoltem un fragment d'aquest documental, a més, al programa Imprescindibles de Televisió Espanyola.
2: Le debo muchísimo a Carmen, en el sentido de creer en mí de desde el primer momento. Desde el primer día que llegué a mi casa, que vivía en casa de mis padres, y estaba hablando con mi madre. Yo había publicado la primera novela y ella vino y dice: solamente quiero que me des permiso para buscarle salida a tus libros. Yo recuerdo que dije: yo no sé si voy a escribir otro, porque no tenía clara la vocación.
1: I la Carmen a la que es referia el Juan Marsé és l'agent literària Carme Balcells, i no sé si entre els somnis d'un escriptor és tenir un agent tipus Carme Balcells.
0: Sí.
1: Era com la mare dels autors, no?
0: Sí. Bueno, per lo mateix, és a dir, primer que... O sigui, l'escriure i crear i dedicar-te a l'art implica una mica un ego determinat, és a dir, un ego, en el fons... Vas a parlar del que ha parlat tothom tota la vida, però creus que tens un punt de vista diferent. És molt difícil vendre de tu mateix. És molt difícil això que veus a les pel·lícules d'arribar a una editorial de tinc un llibre fantàstic, seu aquí i te'l llegeixes, no? Aquella mateixa nit. Ja, és molt difícil dir que tu ets l'hòstia, no? I aleshores, un agent et permet, en principi, doncs, que hi ha un intermediari, és a dir, hi ha algú que també creu en tu, que realment et dedica el seu temps, i aquest temps, si no et ven, l'ha perdut, no? I aleshores el fet de tenir un agent i que ja no siguis tu qui ha de dir al món que aquesta novel·la és fantàstica, sinó que és una tercera persona, hòstia, treu molt... O sigui, treu molt d'esforç que dediques. Clar. O sigui, t'has dedicat a escriure o el que sigui, evidentment, es porten el seu percentatge i, evidentment, hi ha agents...
1: És un negoci, no deixa de ser un negoci.
0: Clar, bons, dolents i pitjors, però realment és important.
1: Carlos, per què et sents especialment còmode escrivint novel·la negra?
0: Bueno, no ho sé si... O sigui, jo crec que escric un tipus de novel·la que sí que té alguna connexió amb la novel·la negra, però crec que, si entenem novel·la negra com L'estranger de Camí o Crimen i castigo, m'entens? És a dir, jo crec que m'agrada la novel·la assistencialista, la novel·la de personatges, la novel·la psicològica, la novel·la de barri, i no m'interessa qui va matar a qui. O sigui, no m'interessa la investigació. M'interessa per què en determinats moments la violència pot ser un llenguatge, o per què considerem que amb la violència podem fer justícia, és a dir, podríem tenir el que nosaltres volem, no? El que ens mereixem, no? Aquesta idea a mi m'agrada. Aleshores, crec que la novel·la negra et permet tenir una tensió amb el lector que, si no, jo hagués divagat molt, no? És a dir, hagués... venia de la poesia, d'un cert passos perduts, que és la poesia, i aleshores a mi la novel·la negra em va permetre tenir uns raïls d'un tren que havia de sortir i havia d'arribar, no? I en aquest sentit a mi m'ha facilitat explicar el meu món. Però no crec que sigui evidentment un autor de novel·la negra típic i tòpic en el sentit, no? Sinó que crec que és una de les eines que faig servir, no? I per això tampoc hi ha molta violència en les meves novel·les, però sí que m'interessa una mena, hi ha una novel·la que m'agrada molt i una pel·lícula que és el cartero siempre llama dos veces, no? I aleshores és qualsevol persona, si pogués tenir al seu abast l'amor de la seva vida o la seva passió, mataria algú? I jo crec que és una pregunta adient, és a dir, no...

0: que series capaç de ser feliç per ser feliç o per tenir el que consideres que et mereixes, no?
1: Bueno,
2: difícil resposta,
0: difícil resposta.
2: Molt difícil resposta.
0: Pues aquestes preguntes són les que m'agraden del gènere.
2: Per cert, sobre el cinema, el 2012 vas publicar No hi ha més a casa. Aquesta va guanyar el Premi València Negra millor novel·la negra de l'any 2012 i va ser un èxit de lectors amb noves edicions en pocs mesos. I he llegit que havia de ser una pel·lícula dirigida per Daniel Carpersoro. Però finalment què va passar?
0: Bueno, vam estar ja amb el guió, amb el projecte, i al final ens havien donat ja doncs, les subvencions i tal, i van tenir una de les productores va tenir un problema amb Hisenda i el Ministeri es va retirar la subvenció, i aleshores ja portaven 3-4 anys i estaven tots farts d'intentar aixecar el projecte. I va quedar a no res, no? Vaig fer el guió amb el Daniel Carpersoro i, bueno, va ser una experiència xula, però...
2: O sigui, s'ha quedat en un calaix.
0: Exacte.
2: En un calaix.
0: O sigui que, si algú vol trucar, tenim els telèfons oberts.
2: Escolta, dius que no t'agrada gaire l'etiqueta aquesta de novel·la negra, però l'any 2014, per exemple, publiques la novel·la Jo fui Johnny Thunders, gràcies a la que vas guanyar, per exemple, entre ells, el guardó Dashiell Hammett el 2015, lliurat durant la Setmana Negra de Gijón, que és un dels més importants.
0: Bueno, abans hem esmentat el Pau Camarasa. El Pau Camarasa sempre deia que tenir, o sigui, que et posin un segell, el que fa és que quan un arribi a la llibreria sàpiga on buscar-te, no?
2: Aleshores, com és important.
0: Clar, aleshores, jo crec que és un gènere que permet tant barrejar-te amb altres gèneres que en aquest sentit, Jo fui Johnny Thunders, per exemple, sí que és una novel·la negra, però també és una novel·la de música i també és una novel·la que és un western, vull dir que El nom de la Rosa és una novel·la negra, però també és una novel·la històrica. Blade Runner és una novel·la futurista, però també és una novel·la de detectius. Aleshores, jo crec que es pot anar agafada a molts jocs, però evidentment, seria un desagraït, perquè si no hagués coincidit a aquests llibres amb un boom del gènere, probablement no hauria aconseguit el que ha aconseguit. És a dir, hauria quedat diluït una mica amb una narrativa que no m'hagués trobat un lloc.

0: somrius.
1: Sí, home.
0: Això ho vaig explicar bé, eh?
1: Bueno, això és una traïció total, eh?
0: Sí?
1: Sí, bueno, aquest és el grup que, en el que tocava jo, amb els meus col·legues, que es deia Alicia Golpea. I res, vaig passar de tocar la guitarra malament a tocar el baix malament, a cantar malament, i al final em vaig quedar parlant fort.
0: Tan malament, tampoc.
1: No, parlava fort, o sigui, era una mica de... Però, bueno, em permetia també el que abans parlava, o sigui, les lletres sempre me les reservava jo en plan Monopoly.
0: Yeah.
1: I la veritat és que era molt divertit, o sigui, m'ho vas passar molt bé. La sensació de tocar amb els teus col·legues un dissabte per la nit en qualsevol lloc és molt xulo, o sigui, una experiència fantàstica, és una experiència elèctrica i molt divertida.
0: Era complir un somni, també?
1: Sí, la veritat és que quan jo tenia 14 anys volies això, una estrella del rock, escriure, ser actor, qualsevol cosa menys fer el taxi.
0: Exacte.
1: I ser advocat.

0: en quin moment et converteixes en autor de cançons, com aquesta que estem escoltant?
1: Sí, doncs...
0: Buasté de Loquillo.
1: Bé, doncs, també d'una manera casual, o sigui...
0: Casual?
1: Sí, perquè en realitat no sabria molt bé com... Bueno, jo crec que amb el Loquillo, abans de publicar les novel·les, jo vaig fer un llibre sobre el Gulli de Bill, i ell va fer el pròleg, i es van conèixer d'allà.
0: Yeah.
1: I del llibre ell va treure trossos i va ser la primera cançó que van col·laborar, L'Hijo de Nadie, i després hem anat col·laborant, i després també va... Bueno, arrel de la gent que llegia les novel·les, també, jo que sé, amb els Brighton 64, també van fer bastants cançons, van fer fins i tot un disc doble, el Tren de la Bruja, i... Però va venir una mica així, no? És a dir, que una vegada entres, és veritat que una vegada entres, doncs et surten coses, no? O sigui, col·laboracions amb premsa, clar, pròlegs, clar. Mil coses. I aleshores, com a mi m'agrada escriure tot, fins i tot la llista de la compra, m'ho passo bé. O sigui, per mi tot és una manera d'expressar-me.
0: Està molt bé. El 2015 publiques el llibre de relats Marley estava muerto, 2017 la novel·la Taxi, a Salamandra, i l'any 2019 Carballo, Problemes d'identitat, una novel·la en què revius l'històric detectiu creat per Manuel Vázquez Montalbán. Escoltem com explicava el propi Vázquez Montalbán com va sorgir aquesta sèrie de novel·les en una entrevista del programa Toda una vida de Ràdio Nacional, any 1993.
2: Yo estaba hasta las narices de la novela que se estaba escribiendo todos en España, entre ellas de las que escribía yo mismo, pero sobre todo esas novelas en las que, como se había descartado para siempre el realismo social, ya no se podía escribir novela con ideología, no se podía escribir novela con personajes, no se podía escribir novela con historia. Entonces empezaron a aparecer unas novelas en las cuales los personajes tardaban 30 páginas en abrir una ventana, 40 páginas en subir una escalera,
3: sí, sí.
2: 50 páginas en rascarse la nariz, ¿no?
3: Sí.
2: Ante eso yo reaccioné proponiendo un tipo de novela, de nuevo, argumental, con intriga, y lo hice de una manera totalmente lúdica, hasta el punto de que mis primeras novelas no se entendieron, ni las entendió la crítica, ni las entendió el lector, cuando muchos dijeron que era una operación comercial. Y de las primeras novelas de la serie Carballo yo he vendido pues 1.500 ejemplares, o 1.800.
0: Te he unido la encarga. No?
1: Sí, la veritat és que...
0: Molt complicat.
1: Sí, la veritat és que em vaig començar a agobiar quan ja estava entregada per publicar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Durant el procés, no?
1: No, vaig pensar que era un privilegi, que realment aquestes novel·les que llegies quan eres jove, d'una mena de... com et deixaves còmics o discos, et deixaves carballos, no?, la possibilitat de poder tu, doncs, agafar, era un privilegi, no? Era com si t'agradava jugar al futbol i et diuen, mira, aquest diumenge podràs sortir i jugar una mica amb el Barça, no? Pues passar-li la pilota a Pedri, oi? Que, evidentment, pots pensar, hòstia, em quedaré glaçat, no? Però també pots pensar, hòstia, pots aprofitar l'oportunitat. I la veritat és que m'ho vas passar molt bé escrivint el llibre, amb el personatge, fins i tot les qüestions formals que vas solucionar, doncs jo crec que per poder fer meu el personatge, crec que està molt bé. I és una de les novel·les que més content estic, no?, de totes les que he fet.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Curiós.
1: Sí, és veritat que sí.
0: Al voltant de l'any 2019-2020 comença una etapa complicada a la teva vida. Carlos, mor el teu pare, et divorcies i et detecten un linfoma. I vas arribar a dir que estaves cansat de viure.
1: Sí, suposo que, bueno, tenia que veure molt amb un estadi de depressiu, no?
0: Sí.
1: És aquest punt de que no et llençaries a les rodes d'un cotxe, però si surts i t'atropellen, doncs no està malament, no? O sigui, arriba un moment que estàs cansat de viure, no? Que viure és un esforç que trobes, no? I perds una mica, doncs, la il·lusió i les ganes, no? I és, bueno, va ser una època complicada, vull dir que no puc dir que vaig estar deprimit, perquè probablement quan em van diagnosticar l'infoma s'activa una cosa de dir, bueno, primer em curo d'això, i després ja em dedico a deprimir-me o
0: el
1: tal, no? Però el cap formula una mena o el cos, més bé, no? Una manera de no, hòstia, vull sobreviure i després ja pues, ens dedicarem a pensar que el món és molt trist, però de moment... I bé, finalment vaig acabar... Bueno, va sortir tot bé, em vaig curar i aquí estic.
0: I escriure et va ajudar, suposo.
1: Sí, sí, escriure sempre, sempre a mi sempre m'ajuda. Vull dir que en el moment que ho deixes, ho col·loques fora i li dones una forma, perds una miqueta la por, no? És com quan obres la llum de l'habitació que està fosca i de sobte t'adones que el pitjor era el teu, la teva por, no? No era, yeah. Que no hi havia raó, no?
0: I així van sorgir Love Song i Objetos Perdidos, que és la novel·la que tenim sobre la taula. Mm. Les crítiques no han estat
1: dolentes. No, jo he tingut sort, sempre he tingut crítiques bones, no? Però, bueno, vull dir que... jo crec que el que volia dir és que el compromís és amb tu. Com després de gairebé 20 anys publicant novel·les, és a dir, que com et miren els altres, ja és una cosa que tu no controles, mm-hmm. No? La gent... té la teva pròpia opinió sobre el que fas. Però sí, a mi, jo no em puc queixar, vull dir que jo he tingut molta sort en aquest sentit, a nivell de crítics, de públic, la gent sempre és molt carinyosa amb mi i puc publicar, no? Que també me'n recordo molt de 20 anys intentant publicar.
0: Que no podies.
1: Jo ho gaudeixo cada dia.
0: Carlos Zanón, poeta, lletrista, articulista, crític literari, en fi. De moment, esperem al febrer BCN Negre i també... aquesta novel·la és la darrera, Objetos Perdidos. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i marxem amb Julieta Venegas. Me voy.
1: Exacte, sí, jo crec que és ideal. Sí, sí, m'encanta aquesta cançó. Jo crec que és el que parlava, la cançó pop perfecta, no?
0: Moltes
1: sí.
0: Gràcies.
1: A tu,
0: gràcies, Carlos.
1: Un plaer.
0: I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí i la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa. ¿Por qué no?

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: S'ha sabut qui va ser conseller d'Educació, Joan Manel del Pozo. Senyor del Pozo, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Estava assenyalant ara, li deia a l'Ernest, que el Bassas li dedica el seu article de l'Ara, el Bon Dia, i diu: donem una oportunitat a del Pozo. Té la sensació que tots l'estem mirant com l'esperança blanca que ens arriba per solucionar els problemes a les escoles.
2: Jo em permetria per dir a Bassas que segurament ell acceptarà que digui que l'oportunitat no és només per mi. És a dir, la persona del Pozo és una més. A través meu sembla que el president ha volgut convocar a tota la comunitat educativa i en general a la societat catalana per trobar un nou espai de diàleg que substitueixi l'espai de reivindicació permanent, que és el que ha dominat, per dir-ho així, l'últim any, fins a crear situacions que moltes persones ja hem anomenat, jo inclòs, unes situacions convulses.
1: O sigui, que substitueixi l'espai de reivindicació.
2: Per un espai...
1: Està dient que substitueixi l'espai que estan ocupant els sindicats.
2: Sí, com a espai predominant. No estic dient que els sindicats quedin exclosos, en absolut. El Consell que presideixo, Consell d'Educació de Catalunya, hi tenen representació important i participen molt activament, i n'estic molt content, per dir-ho així. No estan exclosos perquè no ho podrien estar legalment, no ho haurien d'estar democràticament, però sí que crec que han de comprendre que l'educació no és només una qüestió de dignitat laboral dels docents, que és principal. Jo he estat docent i jo també vull ser tractat, he volgut ser tractat, segons els meus drets laborals. Però també és veritat que l'educació necessita perspectives pedagògiques i socials que van més enllà de la qüestió laboral. Aleshores, jo deia substituir com a espai predominant la reivindicació permanent pel diàleg constant, perquè necessitem dialogar constantment. En una societat tensionada com la que tenim, la brutalitat de moltes imposicions d'uns i altres, cadascú fent servir una força no sempre ben justificada, no ens porta enlloc.
1: Diàleg constant, a mi m'agrada aquests dies, perquè quan dona una entrevista al senyor del Pozo deixen a titulars que ens fan pensar, això ja és molt bona senyal. I crec que l'altre dia també vostè va dir, ja no calen més diagnòstics. Hem fet masses diagnòstics? Bueno, estem sobrediagnosticats?
2: No sabem mai quan és el sobrediagnòstic, però en qualsevol cas n'hi ha molts. Molts i molt bons. És a dir que, per dir-ho així, la teoria sobre la situació de l'educació està vista des de mil perspectives acadèmiques, socials, la fan fundacions, la fan grups de recerca, la fan grups de professors, de mestres... Bé, està molt bé, però diríem que la voluntat que m'ha expressat el president quan m'encarrega aquesta promoció d'un diàleg general és la de passar a la pràctica a través d'acords que impliquin compromisos de tothom. És a dir, posem-nos a parlar tots els membres de la comunitat educativa sobre què podem aportar cada un de nosaltres perquè tot això que ja sabem, que és el diagnòstic, passi a convertir-se en una pràctica diària.
1: Però, per exemple, posi'm un exemple. Posi'm un exemple de passar a la pràctica en què?
2: Per exemple, participació de les famílies. Tenim una societat que, pel procés d'hiperindividualisme en què hem entrat des de fa dècades, tots ens hem convertit en una mena de closca o de bombolla que pensa que els altres ja s'ho faran i jo ja m'ho faré, i deleguem responsabilitats. És a dir, al mateix temps que ens tanquem, creiem que hi ha d'haver algú, una mena de mag, que resolgui tots els meus problemes. Per exemple, educar els meus nens i nenes ja ho faran a l'escola. I això és veritat en bona part, però no és veritat del tot. Perquè tothom sap, i els millors teòrics de la pedagogia, de la psicologia i de l'antropologia saben, que el paper educatiu de la família, educador més que educatiu, de la família és fonamental. Que el nen ha de venir bastant educat de casa, no del tot, però bastant educat, amb hàbits bàsics d'higiene, de voluntat de parlar, l'estil, diguem-ho així, de conversa familiar de qualsevol cosa, però fet amb bon to. En què, en la família, en què els nens i nenes són ensenyats a dir, sisplau, em pots passar la sal? Gràcies perquè me l'has passada. No? És a dir, tot això l'escola ho pot complementar, però ha de venir ensenyat de casa. Per tant, aquesta part d'educació familiar és fonamental. Dos, que la família també atengui l'escola, quan l'escola diu seria convenient que ens veiéssim, sí, perquè el seu nen, la seva nena... Això, en algunes famílies passa, són les que menys ho necessiten. Les que més ho necessiten potser no hi van. Per tant, aquí hi ha un tema d'educació familiar molt important. Bueno, igualment podríem parlar, per exemple, en el cas dels docents, la formació docent, que tenim, com en totes les professions, la formació inicial que es proporciona a la universitat, que et dona el grau de mestre o de llicenciat. El llicenciat ja no, ara és graduat. Bé, Però això no acaba aquí. La formació contínua és molt important. També és molt important l'avaluació de la carrera docent. Atenció, ser avaluat no és indigne. En totes les professions importants hi ha una forma o altra d'avaluació. I l'avaluació és, primer, valoració de les aportacions que tu fas. Segon, estímul perquè ho facis més bé. I estímul que pot ser, i ha de ser també, econòmic. És a dir, la carrera docent té un problema, que és que el que cobra un professor quan entra i quan surt ha millorat molt poquet al llarg dels anys. Millora, diguem-ne, en el millor dels casos, l'índex del cost de la vida. Però no, hauria de ser que, a mesura que aquest professor o professora, aquest mestre, està donant a la societat un servei de molta qualitat, se li reconeix en forma de pagament, també.
1: I tot això amb un repte, que és que tots tornem a recuperar la confiança en l'escola. L'hem perduda. L'hem perduda. Vostè va ser conseller d'Educació l'any 2006 amb el govern de Pasqual Maragall, i en aquests 20 anys, què ha passat? O què ens ha passat perquè hàgim perdut la confiança en les nostres escoles? Ernest, vols dir-ho tu?
3: No.
1: El senyor del Pozo?
3: No.
1: Estàs d'acord que hem perdut la confiança?
3: Sí, ja estava esperant la resposta i després ja...
1: Què ha passat, digui-ho vostè? Què ha passat? Sí. Mestres, alumnes, famílies, societat en general...
2: Exacte. És a dir, el secret està en la societat en general.
1: Sí.
2: Diríem que hem entrat ja fa temps, dècades, en un procés social, com he dit abans, d'individualització extrema, de competitivitat extrema. La cooperació és un ideal impracticable, la gent no el vol practicar. Això a l'escola es reflecteix més perquè jo diria que l'escola té una qualitat sensible altíssima del que passa en la vida social. És a dir, de tots els problemes que hi ha en la societat, l'escola és el lloc on primer i més intensament es viuen. Per què? Bueno, perquè l'escola és un servei universal. És a dir, tothom té fills, nebots, nets a l'escola, molts anys. I tothom sap que allà els nens i nenes, nois i noies, se la juguen bastant de cara al que serà després la seva vida. Per tant, és un lloc molt principal dels interessos socials. I per tant, allà les tensions es noten més. I com que la societat s'ha instal·lat, com diu la professora Camps en el seu darrer llibre, La desconfiança, titulat La societat de la desconfiança, aquesta desconfiança ha penetrat també en l'escola. I hi ha desconfiança entre pares i mestres, entre administració, pares i mestres, en general.
1: Sí.
2: Fins i tot jo diria que s'ha perdut la confiança de cada un dels sectors en si mateix. És a dir, les famílies estan insegures, els docents estan insegurs. Per tant, diríem, és necessari que ens posem a parlar de com ens recuperem la confiança en nosaltres mateixos i en els altres.
1: Sí, sí.
2: I partir, jo ho he dit també en alguna altra ocasió, d'un principi que quan el dius, un col·lega em va dir, diu, quan dius aquestes coses ets molt platònic. I jo li vaig contestar, home, me n'alegro, perquè sàpigues que si va arribar Aristòtil, que va tocar terra, és perquè va partir d'unes idees molt bones de Plató.
3: Jo seguint el seu fil, vostè ha parlat ara d'Aristòtil i de Plató. I Aristòtil i Plató, fins fa 5 minuts a la història de la humanitat, s'han transmès via aquest objecte meravellós que es diu llibre. Llavors, avui l'estrella del discurs de Salvador Illa, ja us el puc dir, serà la lectura.
1: La
3: recuperació de la lectura i dels llibres. De fet, avui també ho avançava el periòdico. Bé, jo estic perplex, perquè els que sempre hem defensat el llibre com a transmissor de la cultura i del coneixement, ens vam quedar perplexos fa un parell de dècades quan, en la nostra duració de la tecnologia, vam permetre que a les aules entressin els iPads i, tal com entraven els iPads, de les aules sortia Mercè Rodoreda.
2: Sí.
3: I vam deixar que la lectura deixés de ser obligatòria i va entrar Steve Jobs, en un dels canvis més dramàtics que hem vist mai a l'educació. Llavors, la meva pregunta, senyor Ordo, és... Bé, ara que hem descobert la sopa d'all una altra vegada, de veritat tornarem a posar la lectura al centre? De veritat tornarem a fer, sense por, que els alumnes hagin de llegir La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, per posar un exemple? De veritat serem prou valents com per treure la tecnologia, protegir la lectura i tornar a allò que s'havia fet bé de tota la vida? Aquest és un dels vectors importants d'aquesta nova era?
2: Espero que recuperem el paper, per dir-ho així. Jo sóc de la galàxia Gutenberg, i quan porto el diari de paper pel carrer, a vegades penso que hi haurà gent que pensa que porto un pergamí, com una cosa tan antiga, el paper, no? Bé, la lectura s'ha de recuperar, el llibre és un instrument molt més atractiu, per dir-ho així, per la intel·ligència que vol pensar, que no pas la pantalla, que t'està convidant a una velocitat que no et permet assimilar res, que t'està esclavitzant, per altra banda, perquè està pensada perquè siguis addicte, i per tant jo crec que hi haurà un procés general de recuperació del valor de la lectura, de la lectura de bons clàssics. De... Per altra banda, d'una expressió mínima que ha dit fora la tecnologia, jo la matisaria. I no, la tecnologia ha vingut probablement per quedar-se i segurament la necessitem i la necessitarem molt perquè el món s'organitza digitalment. Què ha passat? El que jo crec que ha passat, i ens hem de perdonar una mica tots, és que hem tingut una reacció, el dia hem tingut, parlo en general, i parlo de fa 20-25 anys, la reacció dels nous rics. Hem tingut una reacció dels nous rics. Si es pot fer això, fem-ho. És a dir, ha arribat un mòbil que ara et permet no sé què, perquè es plega, més a més fa il·lusió que un mòbil es plegui. I la gent s'hi llança d'una manera infantil, en el mal sentit de la paraula infantil, és a dir, poc informada, pensant que allò és la solució de tot, pensant que allò és la meravella. Escolta, és una coseta més. És a dir, i ens hem deixat enlluernar fàcilment. Hem de sedimentar això, fer-ho servir, però fer-ho servir sabent què fem servir.
1: Senyor del Pozo, jo, està molt bé la conversa, Aristòtil, Plató, la plaça del Diamant, està molt bé, però deixeu-me portar també un altre element sobre la taula, que sé que tant la consellera com vostè posen èmfasi en l'educació inclusiva.
2: Sí.
1: Aviat farà 10 anys que es va posar en marxa. Vostè ha dit cal reorientar-la. Reorientar-la vol dir fer marxa enrere?
2: No. Em fa gràcia perquè una persona molt pròxima, família, quan va veure el titular del reorientar, va dir, escolta'm, això de reorientar què vol dir? I jo li vaig dir, mira, la meva funció en aquest paper de promoure aquest diàleg no és donar solucions perquè han de sortir del diàleg. I quan jo dic reorientar és dir, poseu-vos a parlar sobre què vol dir. Jo també hi participaré, també tinc alguna idea modesta, i ja puc més o menys anunciar el que seria el plantejament del problema. El que abans en deien els clàssics medievals, que sabien molt de lògica, l'estat de la qüestió. Ara ho hem traduït per l'anglicisme de l'estat de l'art. Deixem-ho córrer. L'estat de la qüestió quin és? L'escola inclusiva crec que és un principi democràtic i educatiu intocable. Si es toca això, estem tocant un element del cor, per dir-ho així, dels ideals educatius, que és que tot nen i nena ha d'arribar al màxim desenvolupament de les seves possibilitats. I, evidentment, hi ha nens i nenes que, per raons econòmiques o socials, no cal entrar en detall, estan, i de salut física i psíquica, estan en situació de vulnerabilitat. Hi ha una solució que és la tradicional i la inercial, posem-los de part i fem-los una cosa per ells. N'hi ha una altra, que és el principi d'inclusió, que és donem-los el màxim d'oportunitats en l'entorn més general i normalitzat possible. Aquest experiment jo crec que és molt bo. La veritat és que potser no s'ha fet en les condicions òptimes de recursos i de preparació específica del mestre o del professor que de sobte es troba, i això són casos reals, en una aula de 20 o 25, 30 és igual, en què té dos TDAHs, té un sord, té una persona amb límits intel·lectuals importants, però borderline, que es diu, està en el límit. Bé, i això, 6 o 7, i cada un d'ells requeriria una atenció tècnica, professional específica, per la qual ell no està preparat. Ell sí que pot i ha de fer l'esforç de procurar que, amb l'ajuda necessària, aquells nens i nenes estiguin el màxim de temps amb els seus companys. Perquè això beneficia els companys també, perquè descobreixen que el món és divers i que hi ha febleses i que ells tenen molta sort de no tenir certes discapacitats, i per als que tenen la situació de límit o de discapacitat, aprenen que són reconeguts i acceptats en els cercles generals.
1: Estem parlant amb Joan Manuel del Pozo, recordem, ell presideix el Consell d'Educació, és aquest òrgan que Salvador Illa ha encarregat per construir aquest gran acord de país sobre educació. Estem parlant, picotejant diversos temes que hauríem d'aprofundir molt més, i ho sé, però Carles Fernández,
4: sí,
1: per on
4: que,
1: anem?
4: Com que vostè al principi ja ha comentat, no?, també amb un punt d'ironia, que els diagnòstics tots estan fets. El diagnòstic sobre els nouvinguts. Perquè al final, si l'objectiu, com si l'he entès bé, l'objectiu és que quan s'acabi el període de formació tots els nens hagin arribat al màxim de les seves capacitats, li pregunto directament, els nouvinguts endarrereixen que la resta puguin arribar al seu màxim?
2: No haurien d'endarrerir res.
1: Però ho fan?
2: Bueno, a veure, no seria...
1: El que pregunta el Carles és si ho fan.
2: No seria realista dir que si no hi fossin, amb les dificultats que tenen, sobretot de caràcter lingüístic i de caràcter cultural, les coses fluirien d'una altra manera. El mateix que he dit de la relació del grup general amb els vulnerables, puc dir del grup general amb els nouvinguts. Aquí es produeix una situació no tant de vulnerabilitat psicofísica, però sí de diferència cultural, que té el seu punt positiu per a tots. És a dir, comprendre que el món és complex, que el món és variat, que les cultures són diferents, que les religions i maneres d'entendre el món són diferents, això en principi és una aportació positiva que no tindrien si no hi fossin. Per tant, poden aportar un moment de fred o de dificultat, però també aporten elements de valor humà.
4: Sí, però vostè és partidari, per exemple, de la matrícula viva?
2: En un sentit, sí. Perquè, si no, què tenim? Que la gent, quan arriba el mes de desembre, gener, febrer, al carrer fins al curs següent, bueno, esclar.
4: Els
2: matrícules o no els matrícules. Per tant, s'han de matricular. Ara bé, ja s'està fent un pla de nou model d'acollida, que es diu, perquè aquesta integració de matrícula viva sigui menys traumàtica pel que arriba i pels que el reben.
4: Sí, però l'evidència, disculpi'm, per posar una mica de crítica, l'evidència ens demostra que en aquest temps, en aquests 20 anys, els nouvinguts no arriben al seu... a ser... O sigui, això ho veiem a la universitat i ho veiem a la formació superior. O sigui, la proporció de persones de segones generacions o de nouvinguts de la primària, de la secundària i de la universitat, per exemple, no? Van baixant el percentatge. Per tant, no arriben on haurien d'arribar.
2: Esclar, el que passa que, esclar, el concepte de màxim és un concepte molt elàstic.
4: Sí, d'acord.
2: Perquè, esclar, aquell que arriba d'un país d'una pobresa extrema, que potser no ha anat a escola fins als 12 anys, etcètera, etcètera, diríem que l'expectativa del seu màxim, malauradament, és petita per ell. És a dir, el que no pot fer el nostre sistema és aconseguir el que seria molt desitjable. No estic dient que no ho intenti, però és que és objectivament enormement difícil, que és que la seva expectativa de màxim fos igual a la del nen o nena que ha nascut aquí, que ha anat a escola des dels 0 anys, etcètera.
1: Però ha vist que aquesta setmana la presidenta italiana Meloni ha proposat limitar el 30% la xifra d'estrangers per classe i obligar els pares i mares de nens amb problemes d'inserció a aprendre italià. Què li semblen aquestes mesures? Limitar 30% la xifra d'estrangers per classe.
2: Em sembla que, a veure, és un càlcul innecessari. Diríem que hem d'afrontar el que legalment i democràticament se'ns presenta, i si en comptes del 30 ha de ser el 40, què en fas del 10?
4: Clar.
2: És clar. És que, aquí diríem moltes vegades... A veure, i aquí és quan jo criticaria Plató. És a dir, Plató té molt bones idees però les posa al cel. I aleshores la gràcia d'Aristòtil és que diu baixem a la Terra, i aleshores les idees poden fecundar la Terra, però es transformen en una realitat menys espectacular, menys bonica, menys bona. És a dir, per dir-ho així, jo diria que un element que pot aportar aquest procés de diàleg, si el aconseguim fer bé i si tenim l'oportunitat, que dèiem Basses, un element que pot aportar és que també domini no solament una major confiança, sinó el principi de realitat. Recordeu que Freud ens va dir que els humans ens regim per... o bé per el superjo, o bé per el jo, o bé per l'inconscient. L'inconscient es regeix pel principi de plaer. El superjo pel principi de repressió. I el jo, si està equilibrat, pel principi de realitat. I diríem que hem d'aprendre a situar-nos en el principi de realitat.
1: Jo vaig a posar un principi de realitat ara, i és que el president del govern, Salvador Illa, està parlant al Parlament de Catalunya. De seguida hi anirem, però ja per acomiadar-lo, sí que vull preguntar-li com s'explica que s'exclogués a tants alumnes a les proves PISA. D'això parlarà avui el president, donarà explicacions. Va existir una voluntat d'ocultació?
2: Evidentment no ho puc dir perquè no ho sé en primer lloc, tampoc em correspon institucionalment. Hem d'esperar que els expedients que s'han obert facin el seu camí, basats en el principi de presumpció d'innocència, que jo el comparto també amb el principi de bona fe. Igual que hi ha la presumpció d'innocència en l'ordre penal, hi hauria d'haver el principi de bona fe en aquest procés de diàleg que comencem. És a dir, tothom que es trobi a parlar, que pensi que aquell que parla davant meu i diu una cosa diferent, l'està dient de bona fe per servir a l'interès general educatiu, però que ell pensi que jo també ho diré. Si fem així, és probable que acabem posant-nos d'acord en algun punt.
1: Tant de bo sigui així. S'ha proposat tenir els resultats d'aquest procés llestos per l'abril.
2: Sí. És la temptativa, espero que serem capaços.
4: És un curs, com a mínim, o dos cursos més, i cada curs deixem més gent enrere.
2: Sí, llavors, que...
4: sí, ja l'entenc, i vostè només faltaria, no?, que fa dos dies o tres o,
2: sí, pocs,
4: o un mes que ostenta la responsabilitat. Però la sensació que queda és que això triga molt a arribar a una solució. Llavors, un nano que ara està fent sisè, doncs saltarà a la secundària, farà primer, segon d'ESO, potser a tercer arriba alguna novetat, a quart, però aquest ja l'hem perdut.
2: La vida és un procés, la vida és un procés complex i lent, diríem, en certa manera. No ens hem de conformar que sigui lent, però hem d'acceptar que potser per fer-ho bé necessitem una certa lentitud. S'ha dit moltes vegades que el procés educatiu a vegades es veu perjudicat també per l'excés de presses. Ens hem acostumat per pantalles i per històries a voler-ho fer tot i de pressa. Hem d'introduir calma. És a dir, per llegir Mercè Rodoreda, o per llegir el Quixot, o per llegir el que sigui, es necessita calma. Un bon seient, bona llum i tranquil·litat.
1: Si tinguéssim temps, el convidaria a un cafè perquè m'expliqués com faig que el meu fill, de 17 anys, agafi la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, que està sobre la taula, porta 4 mesos allà sobre la taula, esperant a ser llegit.
2: No el tregui de la taula,
1: no.
2: I no deixi de parlar-li amb tota tranquil·litat, i com que vostè segur que l'ha llegit i sap les virtuts que té, de tant en tant, deixa anar. Oh, hi ha un moment que... Jo crec que una cosa que hem dit abans de les famílies, un principi molt elemental de l'educació familiar és parlar molt. Parlar molt, del que sigui.
1: Joan Manuel del Pozo, avui hem rebut la visita d'un savi que ha omplert de sabidoria aquest plató. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Ens anem al Parlament, que està parlant ara el president de la Generalitat des de fa una estona, Salvador, i ja l'escoltem.
5: Del departament, que és qui inicia la tramitació d'aquestes diligències, com ja va explicar la consellera d'Educació i Formació Professional. És aleshores quan s'activa el procediment per esclarir què havia passat. S'obren unes diligències prèvies informatives de caràcter reservat amb 3 objectius. Reconstruir els fets, identificar les deficiències produïdes durant el procés i determinar si se'n podien derivar responsabilitats. Al juny de 2026, l'INE informa degudament a l'agència de les microdades que permeten determinar definitivament l'abast de la incidència. Aquestes dades mostren que només 5 dels 51 centres participants havien quedat dins dels paràmetres d'exempció recomanats per l'OCDE. I la fotografia final és la que avui coneixem. De les 2.545 persones que integraven la mostra, 591 havien estat exemptes a realitzar la prova. Un 23,2% quan el llindar de referència establert per l'OCDE és d'un 5%. Això és el que compromet la representativitat de la mostra catalana. Vull insistir en una qüestió perquè és important no confondre conceptes. No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. La composició final de la mostra no permet considerar els resultats plenament representatius ni comparar-los a les mateixes condicions amb els altres territoris o amb la sèrie històrica de Catalunya.
1: Acaba de dir el que potser avui, un dels titulars del que porta fins ara dit, no, Ernest? Acaba de dir que el problema és metodològic, que no hi ha hagut cap mala intenció, evidentment, que havia de dir, si no, ni cap voluntat de manipular les dades. Perquè recordo que el Sindicat de Professors de Secundària deia ahir que si s'haguessin fet bé les proves, la davallada dels resultats de l'alumnat hagués estat d'un curs i mig. D'un curs i mig.
4: Bé, hi ha qui...
1: El president està donant explicacions de què és el que va passar.
4: Hi ha qui coneix bé aquests informes, que també diu que sovint es desequilibren i es deixa que es participin a escoles o centres de formació d'un determinat nivell amb uns determinats resultats finals, tant, per exemple, per l'ESPAU o tal, que tradicionalment, perquè així s'equilibra i que potser és massa heterogènia la mostra i s'haurien de fer potser 2 o 3 mostres, diguem, no? per realment poder tenir clar en un gran gruix de centres que és el que està passant.
1: Un minut perquè sigui un quart de 10. Avui se celebren eleccions al Marroc, precisament per avui havia convocat un nou salt a la frontera. Anem fins a Ceuta perquè allà hi ha el nostre company, el Bernat Herrandiz. Bernat, bon dia. Quina és la situació ara mateix a la frontera?
6: Bon dia, Gemma. Doncs ara el que tenim a la frontera és un ampli dispositiu policial i de seguretat. Tant el govern del Marroc com l'espanyol el que han fet és blindar a banda i banda aquesta frontera del Tarajal, també la frontera en general amb Ceuta, també amb Melilla. El que es vol és evitar que aquesta crida massiva a les xarxes esdevingui en una imatge com la que es va viure el 30 i 31 de juliol. El que hem vist aquí nosaltres a les portes, aquí al pas del Tarajal, com veieu aquí darrere, és un dispositiu policial força visible que es vol fer veure que vol demostrar que aquesta frontera està protegida. El Departament d'Interior hi ha destinat 75 agents de la Policia Nacional i 3 escamots més de la Guàrdia Civil. El que es vol, com deia, és mostrar aquesta imatge des de les 8 del matí que hi ha un reforç policial aquí a la frontera per evitar aquesta possible crida de la creuada massiva de migrants a Ceuta.
1: I una cosa més, Bernat, dèiem avui eleccions legislatives al Marroc. Com es viuen? Se'n parla?
6: Doncs se sap que hi ha aquestes eleccions al Marroc, que avui hi ha uns comicis legislatius al país veí, però no és una cosa que preocupi en excés, no és una cosa fins i tot que la comunitat marroquina li tregui el son, perquè saben que sigui qui sigui que surti el partit avui més votat, qui guanyi les eleccions, en realitat el poder, ens diuen, continuarà en mans del monarca, de Mohamed VI. De fet, el sistema electoral dona suport a aquesta hipòtesi, a aquesta tesi que tenen alguns dels marroquins que viuen a Espanya, perquè, en efecte, en aquestes eleccions es votaran els partits que hi haurà al Parlament del Marroc, però al final serà el rei qui decidirà entre el partit més votat qui és el primer ministre, i serà el rei també qui presideixi aquests consells de ministres i, per tant, qui presideixi les reunions del govern. Un altre dels elements que us explicàvem que marcaran aquestes eleccions legislatives és la desafecció, sobretot la desconfiança entre els joves. Us dèiem, només un 4% dels votants menors de 24 anys s'han registrat, que és un procés imprescindible per poder votar. Per tant, com a molt, un 4% dels menors de 24 anys podran votar. Això, uns anys després d'aquesta protesta multitudinària que va haver al Marroc dels joves, que veuen, sobretot aquells de classes baixes, ens diuen la comunitat marroquina, que no es poden beneficiar del desenvolupament que està vivint al Marroc i, per tant, alguns el que fan és optar per creuar la frontera. És el cas de l'Abdelali, vam poder parlar ahir amb ell a Algeciras i ens va explicar que ell va venir al 2025 i que va creuar la frontera i que ara el que intenta és regularitzar la seva situació.
7: Yo ahora buscando trabajar, buscando la vida, pero quiero dinero para mandar a mi madre en Marruecos.
8: Problema de trabajo, nada pagar bien. O jóvenes y buscar una vida buena.
9: Es porque pertenecen de familia muy humilde y carecen de buenos estudios.
1: Obrim, doncs, aquest capítol ara al programa de conversa amb la crisi de Ceuta, amb el Bernat Hernández, que el teníem allà en directe, Carles, Ernest i Rodolfo Irago, el nostre company a Madrid. M'agradaria obrir també finestra amb ell, Rodolfo, perquè estos días estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Nueva York, de la Asamblea de la ONU, pero el ministro Álvarez hoy tiene una cita importante con su homólogo marroquí y fíjate, la crisis de Ceuta completamente abierta. Rodolfo, buen día.
10: ¿Qué tal? Buen día, Gemma. Sí, hoy es un día importante por esta situación en la frontera. Parece que todo el mundo da por hecho que no va a ocurrir nada especial ni que va a tener nada que ver con lo que ocurrió en el mes de julio. Sí, dicen la policía, la Guardia Civil, los servicios de información, incluso los marroquíes también, que ha habido movimientos de personas subsaharianas hacia el norte en los últimos días, camino de Ceuta o de Melilla, pero no parece que hoy vaya a ocurrir en la frontera nada especial. Y en Nueva York, efectivamente, no se sabe la hora, ni siquiera muy bien si va a ser hoy o mañana, esa reunión del ministro Álvarez con su homólogo marroquí. Álvarez ha estado esta mañana en la cadena SER, insiste en las buenas relaciones con Marruecos. Entiendo que, lógicamente, si te vas a reunir con tu homólogo, el ministro de Exteriores, pues intentas que esa reunión se celebre en el mejor ambiente posible, sobre todo porque ayer hubo esa frase muy destacada de Pedro Sánchez en la CNN diciendo que Marruecos había fallado en el control de la frontera, que es una evidencia, porque, hombre, que hubo un fallo está muy claro. Pero
1: déjame, Rodolfo, que recordemos
10: un poquito más, ¿no?
1: Vamos a recordar estas frases de ayer de Pedro Sánchez ante la CNN.
11: Hem demanat al Marroc respostes i accions, perquè està clar que, per nosaltres, el seu mecanisme de control de fronteres va fallar.
1: Que algo había fallado en el control de fronteras de Marruecos, pero ahora en pasillos del Congreso se está desarrollando la sesión de control al gobierno. Han hablado Patxi López, portavoz del grupo socialista, y también ha hablado José Zaragoza sobre estas palabras. Las escuchamos.
12: Es evidente que si entran 70.000, 80.000 personas, falla algo en la frontera, ¿no? Y por lo tanto, desde el primer momento, es una, igual con otras palabras, pero lo que ha dicho el propio gobierno y el presidente del gobierno. Falló el control de fronteras, es evidente, y colaboró luego.
13: El presidente está administrando con prudencia una crisis que hemos tenido y que estamos teniendo. Yo creo que cuando tienes responsabilidades de gobierno, que has de demostrar responsabilidad. Y los partidos que quieren gobernar, como el Partido Popular, tendría que demostrar responsabilidad y no dedicarse a encender el conflicto que hay en Ceuta.
1: Pero ayúdame a interpretar, ¿ha dicho algo de nuevo Sánchez, sí o no? Porque parece que Patxi López viene a decir que no, que ya lo había dicho, y Zaragoza que administra
4: la información. A ver, la frase de Sánchez tampoc és una frase rocambolesca, plena de subordinades i molt complexa. S'entén molt bé, per tant, es podia dir el dia 1.
1: O sigui, la podia haver dit abans. Home, per què la diu ara?
4: Bé, jo crec que ahir devia tenir informació, aquesta vegada potser sí, de que hi havia un moviment de subsaharians que anaven cap allà, i allò, això no ens pot tornar a passar, evidentment, per tant, dono un toc d'alerta, i segon, perquè la pressió a la que està sotmesa és que fins i tot els seus simpatitzants, o sigui, el que està passant a Ceuta és inaguantable. Sí. Llavors, d'alguna manera, ha d'afluixar sí. la pressió de que té aquí i aquesta defensa tan... diguem, en alguns moments, diguem, incomprensible de l'actitud de Marroc, que això no vol dir trencar relacions, sinó que vol dir advertir, com a mínim.
3: Què passa? Que jo tinc la sensació que hi ha una modulació del discurs de Pedro Sánchez i del govern, també fruit de la pressió, i, clar, és molt diferent dir hi ha un fallo, que és el que diu davant de la CNN, ja. que no dir...
4: Col·laboració.
3: Que no dir... Exacte, que Marroc és simplement una peça més mm-hmm. en la pressió internacional liderada per Trump i per Netanyahu per enderrocar el govern d'Espanya. Jo, per cert, en aquesta segona teoria, no és que hi estigui d'acord. És que tenim evidències de que Trump, a més, ha anat celebrant els problemes a la frontera espanyola. És a dir, que Trump, sense cap mena de vergonya, ha confirmat que sí, que forma part de la trama. Però, i aquí anava cap al Rodolfo, és, no sé si tienes la sensación, Rodolfo, que efectivamente hay esta modulación, es decir, de la conspiración internacional hemos pasado al fallo. ¿Estás de acuerdo en que está un poco bajando el tono Pedro Sánchez y el gobierno respecto a la crisis de Ceuta?
10: Bueno, yo creo que el gobierno ha dado varias teorías. Recordad que el primer día fue Pedro Sánchez el que dijo que era un ataque a la integridad de España,
3: por eso,
10: lo que había ocurrido en la frontera. Claro, si es un ataque, no es un fallo. Y si es un fallo, no es un
3: por
10: ataque.
3: Eso.
10: O sea, que aquí ya hay una diferencia. Es verdad que Patxi López, no le he oído entera toda la frase, pero me ha parecido escucharle, que había habido un fallo y una colaboración. Bueno, esto también es otro matiz, porque si hubo colaboración, ya estamos otra vez en este juego, ¿no? A ver, yo creo que aquí tiene un problema. El gobierno está entre la espada y la pared, en una situación, como decís, imposible ahora mismo en Ceuta, y es Marruecos, que... el gobierno quiere mantener este buen tono que a veces le cuesta incluso la perplejidad general porque necesita que Marruecos acabe aceptando a la gente que habrá expedientes de expulsión. Entonces, Marruecos por un lado y la Unión Europea por el otro. La Unión Europea no le permite, entre comillas, a España traer a la península a los inmigrantes. Ni siquiera a los menores. Incluso a los menores hay muchas dificultades de que la Unión Europea acabe aceptando ese traslado. Por eso también este juego con los menores de Ceuta no nos deja traerlos, pero realmente el gobierno no ha puesto sobre la mesa todavía el traslado. Y claramente, ¿no? Entonces, porque sabe que la Unión Europea no quiere. Entonces, es una situación realmente diabólica. Porque hay miles de personas inmigrantes en Ceuta, ya no sabemos cuántos, porque con las cuentas del gobierno, si han devuelto 7.000, si hay 6.000 en los campamentos y las playas siguen llenas, estamos hablando de más de 15.000. Uh-huh. Como le dijo ayer, por cierto, la periodista de la CNN, sin que Pedro Sánchez le dijera que no. O sea que, como aceptando que entraron y se quedaron más de 15.000 personas.
1: Claro.
10: Yo creo que esta es la cuestión. Y el matiz... es muy pequeño. Yo creo que en la CNN Pedro Sánchez no podía decir que Marruecos era maravilloso. También, ¿sabes? Hay cosas que incluso la periodista que ponía caras, igual le pone otra cara más si le dice que Marruecos es un país con el que se colabora y que todo y fue bien. Pues no, evidentemente ese día fue un desastre y lo que está ocurriendo sigue siendo un desastre.
1: Y en las cuestiones diplomáticas, Rodolfo, ¿cómo hay que interpretar? Porque hoy sí que vemos que hay periódicos que le dan mucha importancia a ese paseillo de Delcy Rodríguez, que cruza todo el plenario para ir a saludar a Pedro Sánchez.
4: No,
1: del Mundo
4: espera.
1: Lo lleva en portada, Delcy exhibe su acceso a Sánchez, le compromete en plena ONU.
4: Incluso le espera. Porque Pedro Sánchez está en la actitud esta de los futbolistas cuando bajan de los autobuses, que todos hablan por el móvil para sí. no tener que atender, pero de él sí se para y pues espera que cuelgue, digamos, ¿no?
1: Sí, sí,
4: con
1: sí.
4: lo cual, no es evidente que por parte de Delcy Rodríguez no fue un accidente o no fue un encuentro.
1: I per tant, hi ha la voluntat clara de posar-lo en aquest compromís.
4: Totalment, sí. És que l'espera. El president sí, sí. Sánchez està parlant per telèfon i ella recula i l'espera. Llavors, el president de seguida deixa anar la conversa, potser perquè no parlava amb ningú, no ho sé, això és una especulació meva, eh? Però, vaja, que Delsi, una de les coses que tenia previstes era baixar pel passadís, aturar-se on hi hagués Pedro Sánchez i saludar-lo.
1: I per què, Rodolfo? Per què Delsi busca abiertamente este saludo con Pedro Sánchez?
10: Bueno, no nos recordemos que Delsi tenía ayer dos fotos, la que ella busca con Pedro Sánchez y la que tiene luego con Donald Trump. Aquí ya que cada uno interprete lo que quiera, pero es evidente y muy llamativo cómo lo hizo la presidenta encargada, digamos, de Venezuela, cómo sube todas unas escaleras, camina todo el plenario, recorre, vamos, la meseta castellana casi, hasta que llega a Pedro Sánchez y efectivamente Pedro Sánchez está hablando por teléfono, entonces se produce un momento ahí como incómodo. El ministro Álvarez ha dicho esta mañana que había sido un poco extraño, que les había sorprendido mucho esa visita, ese encuentro, pero al final se dan dos besos, bueno, y se ha dicho que lo que le dice Delsi Rodríguez es que quiere seguir colaborando con España, que hay una relación, bueno, muy incómodo, yo creo que esa imagen a Pedro Sánchez ayer no la quería, no la buscaba, y fue Delsi Rodríguez la que quiso buscarla, las interpretaciones. Hombre, no nos olvidemos lo que está sobre la mesa en España, que es una investigación sobre Plus Ultra. Delsi Rodríguez ha presentado una demanda en España contra Víctor de Aldama por sus acusaciones sobre la financiación, presunta financiación del PSOE. Bueno, todos estos temas están encima de la mesa, por lo tanto es ya muy llamativo lo que ocurrió ayer en la ONU, sí.
1: Y mientras tanto Donald Trump, mientras tanto, siempre Donald Trump, avui és molt interessant llegir l'article del Ramoneda, crec que és de l'Ara.
4: Esperant la jubilació.
1: Tot esperant la jubilació de Trump, no? Què fem mentre esperem la jubilació de Trump? I Donald Trump, com sempre, va voler arrencar la cimera amb un discurs polèmic, ple d'amenaces a l'Iran, a Cuba, a Mèxic, a tot el que se li posi davant. Ho deia així.
14: Since I took office, it has been...
11: Des que vaig començar, ha sigut un honor resoldre 8 guerres i fer-me amic dels líders d'aquells països. El compromís de resoldre conflictes i prevenir guerres catastròfiques a través de diplomàcia visionària i innovadora. Tinc una gran decisió a prendre. Hi haurà un pacte amb Iran que els dugui a reconstruir i crear un país molt millor del que mai ha sigut? Potser un dels millors de l'Orient Mitjà, o fins i tot del món. O aniquilo la República Islàmica, i ho faig ràpid, sense donar-los la possibilitat de matar i destruir més persones i països?
1: La teoria del Ramonet és que l'exhibició continuada de la seva indecència ha acabat incomodant una part dels seus i que hi ha raons per pensar que Trump ha entrat en el pendent. Sí? Creieu que és així?
4: Bé, la mostra és la por que té.

0: notícia perquè va demanar clarament, i potser és la primera vegada que es fa d'una manera tan clara, la demolició d'un dels edificis del carrer Mallorca per poder construir l'escalinata de la façana de la Glòria.
1: Sí,
0: és
1: un vell debat
0: a Robre, sí. Un vell debat a la ciutat. No és res nou, què s'ha de fer, si cal o no cal recol·locar habitatges per acabar l'obra de Gaudí.
1: Va ser diguem, una sorpresa per tots els presents, diguem, i els que més sí. o menys ho seguíem de lluny, sí. però després la Sagrada Família va rectificar. I va dir, bé, això, aquesta proposta no compliria el desig de Gaudí, per tant, el desig de Gaudí seguiria sent, però ja està dit. Però ja està dit. El que sí que és cert és que qualsevol que passi per el carrer Mallorca, just a l'altre xamfrà o a l'altra illa de cases, hi ha un terreny que havia estat d'Aigües de Barcelona, que ara és propietat, diguem, crec, del Patronat de la Sagrada Família, exactament amb les mateixes mides, que aquest edifici famós de Núñez i Navarro. Però fer l'escalinata allà, és cert que és un encaix raríssim, perquè és accedir a un dels edificis, diguem, més visitats del món, a partir d'uns carrerons i una cosa, diguem, que allò jo crec que faria la convivència dels visitants, o sigui, impossible. Jo crec que ho faria inviable. I crec també que quan la Sagrada Família matisa les paraules del seu, no, del seu directiu i tal, també deu tenir a veure en què l'Ajuntament potser va dir, a veure, un moment, si jo estic parlant... No?
0: O sigui, sí, que no dones per fet que això vagi a succeir.
1: No, que sigui l'única, que sigui l'únic edifici afectat, això és el que
0: o sigui, que n'hi poden haver més.
1: Que n'hi haurà més.
0: Que n'hi haurà més.
1: N'hi haurà més.
2: Jo crec que
0: és el de Núñez i Navarro.
1: Sí.
0: Diguem-ho així.
2: Primer, és molt senzill. No es pot fer res sense l'acord, més o menys unànime, dels veïns de l'edifici. Si no hi és, ja poden anar emetent globus sonda, que no serà possible cap demolició. Ara, si els veïns arriben a un acord, com tota la vida, parlem-ne de l'acord, però amb unilateralismes serà totalment impossible, amb la benedicció o no... De qui sigui. Aquí la qüestió és el debat de fons que hi ha, que és interessantíssim, que és apassionant, que és el de sempre, que és de qui és la ciutat, per qui és l'espai públic, pel turista o per la gent...
1: Hi ha molta gent de la ciutat que s'estima molt la Sagrada Família.
2: Sí, però això té uns moviments, té un flux de gent absolutament brutal.
1: Per això dic que només amb aquell edifici és inviable.
2: De qui és tot l'espai públic? Del turista que dona un rendiment econòmic o de la gent que hi vivim i que passem per allà?
0: I de qui és? De qui és? Què et contestes?
2: Ah, no.
0: De qui és l'espai públic?
2: De qui vull que sigui. De qui vull que sigui ja en la pregunta i a la resposta de la gent que hi vivim. Però de qui és i de qui serà?
1: Jo crec que...
2: Hi ha una cosa molt fotuda, Gemma, que es diu capitalisme. I rendiment econòmic. Llavors, hi ha d'haver un poder polític que aguanti aquesta pressió. Aquí, a més, con la Iglesia hemos topado, querido Sancho. Sí, però és la Iglesia... gestionant turisme. No ens fem embolics. Aquí hi ha un negoci fenomenal que en aquest cas concret també gestiona l'Església.
1: Però no és cas... Crec que va estar... O sigui, dels edificis potencialment afectats, el més fàcil de resoldre és aquest. Perquè, ja dic, 100 metres, menys de 100 metres enllà, hi ha un solar d'exactament les mateixes dimensions. És més, es podria anar a Can Núñez i Navarro, agafar els planells i replicar l'edifici perquè hi cap. Llavors, aquest és el més fàcil.
2: Espero que li preguntin als veïns.
1: Correcte.
0: 9:38.
1: Segurament els hi milloraran i els hi posaran alguna coseta.
0: Seguirem parlant de seguida d'aquest tema, però deixeu-me anar amb la Lorena a fer, com sempre, un resum de l'actualitat. Lorena, hola de nou.
3: Què tal, Gemma? Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat explicacions al Parlament sobre els errors en les proves de l'informe PISA. Ha insistit en que es tracta d'un error metodològic i una falta de comunicació greu dins del departament. Assegura que no s'han manipulat les proves.
4: No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. Només 5 dels 51 centres participants havien quedat dins dels paràmetres d'exempció recomanats per l'OCDE. I la fotografia final és la que avui coneixem. De les 2.545 persones que integraven la mostra, 591 havien estat exemptes de realitzar la prova.
3: A Ceuta, la frontera s'ha blindat amb més efectius, més drons, helicòpters i fins i tot una barrera de contenció al mar, perquè avui plana l'amenaça d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma. Després que Sánchez hagi reconegut per primer cop que els controls fronterers del Marroc van fallar, avui el ministre Álvarez ha reiterat des de Nova York, quan se celebra l'Assemblea de les Nacions Unides, que en els propers dies es reunirà amb el seu homòleg marroquí. Álvarez ha dit a la cadena SER que el Marroc no posarà obstacles a la repatriació. I jornada fatídica pel que fa als successos a Catalunya. A Peralada, una explosió de gas ha deixat un ferit crític i a l'Ametlla del Vallès una persona ha mort i 13 més han resultat ferides per inhalació de fum en una residència a l'Ametlla del Vallès, com us dèiem. L'incendi s'ha produït aquesta matinada i anem en directe. Bon dia, Begoña Fuentes. Els Mossos investiguen ara l'origen d'aquest foc.
5: Sí, així és. Agents de la unitat especialitzada en investigació d'incendis es troben ara a l'interior d'aquest edifici prenent mostres, però ja avisen que les conclusions del seu informe no seran pas ràpides. El que sí que sabem és que la persona morta és un resident, es trobava en una habitació de la primera planta i allà és on es va originar aquest foc. També el que us podem dir és que la consellera de Salut, Olga Pané, ha atès a la SER Catalunya i allà ha explicat que es tractaria d'un resident d'uns 53 anys i que la seva habitació estava bloquejada. Aquest és un centre que té part geriàtrica, però també és un sociosanitari que té diverses patologies, com ara Alzheimer, SIDA i d'altres. També us podem dir que l'avís el van rebre el SEM cap a 2:15 de la nit. En qüestió de mitja hora els bombers el van poder extingir. El fum bo, però, es va escampar per les plantes superiors i 13 persones van haver de ser traslladades a diversos hospitals.
3: Moltes gràcies, Begoña. Amb aquesta informació nosaltres ens acomiadem des de la redacció del Cafè d'Idea. Gemma.
0: Molt bé, gràcies, Lorena. Doncs a les 9:41 s'ha assegut ja l'home que esperàvem aquest matí, perquè hem parlat del seu llibre diverses vegades, aquest Alimentar la bèstia. Ell és el fotoperiodista Jordi Borràs. És una persona des de fa molts anys especialment interessada en lluitar contra els discursos d'odi, els discursos de l'extrema dreta. Això ha fet que és un dels periodistes més odiats per l'extrema dreta, i ha escrit aquesta guia adreçada als joves. Jordi, bon dia.
6: Bon dia.
0: És així? A qui va? A qui va aquest llibre?
6: Doncs va,
0: qui vols que el llegeixi?
6: Especialment a adolescents, a partir de 13 a 14 anys, depèn molt de la persona, eh? Però també a famílies i sobretot a docents, també. Perquè una de les coses que m'he anat trobant aquests darrers anys, on cada cop he trepitjat més instituts, és que hi havia un cert neguit entre el professorat de comencem a veure, depèn de quins discursos a les aules, i no sabem com fer-hi front, no tenim eines per afrontar aquest tema. I, de fet, aquest llibre neix entre una demanda del món docent, un encàrrec editorial i una voluntat, que també jo, com a pare de dos fills adolescents, a poder fer una caixa d'eines en forma de llibre per combatre aquests discursos.
0: Tan caixa d'eines que el Jordi Borràs comença dient com neix el feixisme. És que ens explica allò, pàgina 1.
2: L'origen. L'origen del mal.
0: Com neix? L'origen del mal, com neix el feixisme.
6: Sí, sí.
0: I tot això d'una manera molt visual, m'agrada molt, perquè és un llibre amb il·lustracions de Kerrature, la il·lustradora, I en alguns moments detectem dissenys gairebé de pantalla de mòbil. Sí. Escoles un llibre, sí, sí, però que els joves tinguin la sensació que estan veient un mòbil.
6: Sí, bé, i també textos molt clars. Era, per mi el gran repte d'això era adaptar a un tema que és bastant complex, polièdric i dens, per un públic adolescent. Per tant, vol dir que no tenen el substrat que té una persona adulta i, a més, tenen una distància física i emocional molt més gran de la que tenim nosaltres. Jo soc nascut l'any 81, però jo em pescava la butxaca i em traia 5 duros amb la cara de Franco. No? Vull dir que
1: quina
6: estàvem
1: Quina sort que tens.
6: Estàvem avasats a això i no ens resultava una cosa estranya i llunyana. Avui en dia tot això és tan llunyà que correm el risc que es vegi com una pel·lícula de ciència-ficció. No? I precisament el fet d'explicar d'on i com emergeix el feixisme i qui el liderava és el capítol que encapçala aquest llibre, perquè és un tema que s'ha de tractar i s'ha de conèixer.
0: Podríem dir que el llibre té dues parts, una primera on expliques què és l'ultradreta i una segona que fas arribar amb missatges i com ens hem de defensar de la primera et dic que m'agrada molt la pàgina 30, que defineixes l'extrema dreta amb emojis. Mira, la tenim aquí, la podem estar veient, pels oients de Ràdio 4 explico, doncs això, que vas veient, expliqueu situacions...
6: Això és la
0: i l'emoji que
6: sí,
0: ho defineix.
6: Sí, això és la traça de la Caral, de la Carretura, la il·lustradora, d'il·lustrar aquest llibre, la qual cosa no era gens fàcil, no?, per intentar plasmar aquesta idea, adaptar llenguatges i adaptar la visual que fan servir adolescents, no?, d'entendre i que sigui un llibre molt, molt visual. Per això els textos estan maquetats de forma molt, molt escueta, no?, no és un llibre dens. Tot i això, entre pitos i flautes són 100.000 caràcters, aquest llibre. Que,
0: sí, sí. Bueno, no és un llibre dens, però té una densitat espectacular. Quan els dius als joves, t'has plantejat alguna vegada com t'informes? Com t'informes? La ràdio, diaris,
6: joves,
0: els informatius...
6: I no tan joves. Malauradament.
0: Però fas una defensa dels mitjans tradicionals i adverteixes sobre els interessos que hi ha darrere dels creadors de contingut. Però, clar, darrere dels mitjans tradicionals també hi ha els seus interessos.
6: Oh, i tant, sí, sí, i n'hem de ser conscients. No, no, és a dir, moltes vegades es parla, i de fet l'extrema dreta és especialista en dir tu no ets un bon periodista perquè ets un periodista objectiu o neutral. No? Que dius, jo no conec cap periodista que sigui 100% objectiu perquè som subjectes, no? Sí. I tenim la nostra escala de valors. Sí. I els mitjans de comunicació, evidentment, moltes vegades coixegen d'una gama o de l'altra. Però és molt més fàcil de veure i d'esbrinar això, i a més la pluralitat d'un mitjà de comunicació on hi treballa gent molt diferent, de moltes maneres diferents de fer, tot i que la línia editorial pugui ser més cap aquí o més cap allà, que no pas un creador de contingut que no saps d'on emergeix. No? A banda d'això, el diàleg que hi ha amb un creador de contingut és pràcticament unilateral. No? Tu estàs amb el telèfon, algú et va dient alguna cosa i la teva màxima interactuació és compartir aquell fet o deixar un comentari, però no hi ha un debat com el que estem fent o podem fer en un programa com aquest, no? No existeix aquest debat. Per tant, és molt perillós i molt verinós, això. I al cap i a la fi, el que vol aquest llibre no és que la gent no miri creadors o continguts o no miri mitjans de comunicació, no. Vol dir que t'informis, que tinguis diferents fonts per on informar-te, que dubtis d'allò que t'estan dient, que dubtis si cal també d'aquest llibre, i que entenguis que la comunicació ha canviat, no? No ens informem de la mateixa manera, jo tampoc. Jo comprava diaris en paper abans.
0: Com expliques, Jordi, com es creen els discursos d'odi, eh? Sí. Com es creen els discursos, Ernest? És a dir, l'exemple dels pèls rojos.
2: No, és que el llibre és extraordinari, em sap greu perquè l'hem publicat nosaltres, però és que és molt bo. I jo encara diria una cosa que no està dient el Jordi, que és important, que és un llibre per mi, per la família. És que és un llibre... Primer, per llegir junts i per llegir els adults. Perquè hi ha moltes coses que tu les estàs explicant als joves, però en realitat ens interpel·len als adults. De fet, com es fabrica un discurs d'odi, això interpel·la absolutament a qualsevol edat. I jo aquí et volia també fer una pregunta, Jordi, que és una pregunta que tu intentes respondre al llarg del llibre, que és, què fem amb aquesta extrema dreta? Per cert, ara que tu ho saps millor que ningú, tenim una extrema dreta nostrada. Què en fem? L'aïllem? L'escoltem? Fem el cordó sanitari? És a dir, què n'hem de fer d'això? Que també en el llibre intenta respondre això.
6: Jo crec que la clau de volta és que quan l'extrema dreta emergeix amb unes sigles o una altra, amb regidors, amb diputats, als parlaments, on a tota Europa, pràcticament, i a pràcticament tots els països de la Unió Europea hi és, vol dir que el problema ja venia d'abans, no? I en el nostre cas és evident, no? Hi ha coses que no funcionen, hi ha una esclerosi política, social, econòmica que no s'ha resolt, i quan això passa, si no es tracta, si no es desinfecta, si no es cura, si no es cauteritza la ferida, l'extrema dreta emergeix en forma de diputats. Per tant, aquí la clau és que al cap i a la fi els diputats en qüestió, els regidors, els líders polítics d'aquests partits són una conseqüència, però el problema ve d'abans. Per tant, hem d'anar a l'arrel, hem de resoldre aquest malestar, hem de resoldre la manca d'horitzons que també pateix la gent jove, sobretot, no? en una ciutat, per exemple, com Barcelona, on molts joves ja no poden llogar-se una habitació per venir a estudiar aquí.
7: Ràdio 4.

Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: quart de 12 ara mateix, això és el matí de Ràdio 4, i de seguida entrevistem en directe el doctor Manuel Sanz Segarra, Ana Córdoba.
1: Sí, així és, una entrevista que teníem moltes ganes de fer.
0: És un crac.
1: Sí, perquè acaba de publicar un nou llibre, La humanitat en crisi, i ves que només amb aquest títol...
0: Exacte.
1: Em sembla que ja ho hem dit tot,
0: ja
1: no?
0: Ja ho hem dit bastant tot. Però vaja, ara en parlarem amb calma amb el doctor Sanz Segarra i després també posem un tema damunt la taula, perquè se'n parla molt, però és que és un problema gros, el tema de l'accés dels menors a les xarxes socials, ara que la Unió Europea els vol prohibir als menors de 13 anys, de tota manera això pot trigar un any...
1: Sí, es vol prohibir completament l'accés dels menors a les xarxes socials, i el que es proposa és que dels 13 als 15 hauria de ser controlat pels pares i mares.
0: Com es controla això?
1: Aquí està el tema. Per això avui volem aprofundir en aquest tema, fer una taula, no?, on en puguem parlar amb calma.
0: Amb gent que en sap, eh? No és allò de dir, una altra vegada parlar d'això. És que és un problema gros i en parlarem amb gent molt documentada, el Ramon Arnó, advocat responsable de la família digital, l'Antoni Baena, coordinador de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC, i el Toni Reboredo, que és un autèntic crac, col·laborador d'aquest programa, expert informàtic, divulgador tecnològic...
1: Exacte. No es tracta de tornar a parlar d'un tema recurrent, del qual ja se n'ha parlat molt, sinó de veure realment què tenim sobre la taula. Intentarem anar desgranant què diu aquesta normativa de la Unió Europea, de quina manera això es pot dur a la pràctica, és a dir, tècnicament... Podem saber qui hi ha al darrere d'un usuari d'Instagram o de TikTok? Tot això com es pot fer? Les plataformes què hauran de fer? Estan disposades a fer el que calgui i perdre aquest públic menor de 13 anys? I també recordar una mica l'impacte en la salut mental de tot plegat.
0: I el Marc Villanueva, farem safareig. És dimecres, surten a la venda les revistes, La premsa del cor, a veure què diuen Lola, lectures...
1: Sí, avui ens parlarà de la boda de l'Anna Padilla, que és la filla de la Paz Padilla, i del rei emèrit Joan Carles, que està a París amb dues de les seves quatre netes. I atenció, Joaquim Prat es fa la vasectomia un mes després de néixer el seu segon fill, i també una notícia trista, la mort del fill de Cindy Crawford.
0: Mare meva. Escolta'm, avui volem saber, perquè clar, ara us